0: of the Borders and Coast Guard Agency of Gibraltar. Please thank your officers for an excellent job. Well done.
1: Amb aquestes paraules d'agraïment als guardes fronterers, el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha celebrat al punt de la mitjanit la desaparició de la tanca metàl·lica que durant més d'un segle ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i el Penyal.
2: Després de l'acord sobre el control fronterer entre la Unió Europea i el Regne Unit, firmat aquest dimarts a Brussel·les, la reixa es desmantellarà avui mateix. La desaparició de la tanca permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol i s'acabaran les cues que havien de fer els 15.000 treballadors transfronterers que cada dia es desplacen al Penyal des de la línia de la Concepción. A la mitjanit d'avui, desenes de persones i vehicles ja han creuat la frontera sense necessitat de passar cap control duaner per accedir a l'enclavament britànic. Tot i el pas, Espanya no deixarà de reclamar Gibraltar com a territori espanyol. Sentim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la rèplica del ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo.
3: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
4: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
1: Esports, la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial diumenge que ve. Amb 4 catalans a l'11 inicial, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2. Ha marcat primer Oyarzábal de penal a la primera part i Pedro Porro ha sentenciat a la represa. Aquest dimecres es juga a la segona semifinal un Anglaterra-Argentina.
2: El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos.
1: I encara el Barça, el migcampista Marc Casado ha deixat la porta oberta a marxar del club. Ho ha dit en declaracions en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Nou cop d'autoritat de Tadej Pogacar al Tour de França. L'eslové ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa en imposar-se en solitari a la desena etapa. A la general, Pogacar ha refermat el mallot groc de líder, ara amb més de 3 minuts i mig de marge, sobre el danès Jonas Vingegaard.
5: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i Cat, units per la música.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Sigueu benvinguts. Arrenca el ball a la pista de fusta. De dilluns a dijous, de 8 a 9, a la FM. Amb Miqui Puig, els plats que us diu hola. I us recorda que també en digital i som a migdia. Que tens un històric preciós guardat a 3CAT Cultura amb totes les nostres emissions des del dia 1. La coartada sempre és la mateixa. Busquem les millors cançons. Busquem que t'emocionis ballant amb cançons que tenen una necessitat única, que és apel·lar-te, fer-te moure els malucs i, sobretot, entrar dintre el teu cervell com l'apareix en l'home a poc, que deien els pastorets. Avui toca tarda de clàssics. Baixem els baguls i ballem junts. Gene McDaniels, Walk with a Winner.

Jim McDaniels. A vegades el guanyador i el perdedor tenen una mística diferent, amb un arranjament increïble de Jack Nitzsche, amb una balada North and Soul. Arrenca la pista de fusta, una dedicada als baguls, amb Jim McDaniels i amb la increïble Wendy René.

tantes les versions que se n'han fet del clàssic de Wendy René, que aquesta de Sweet Tea, la unió dels Black Angels i Headless Bastards, remesclada el 2012, porta amb un escenari ballable Sammy Solo, Tears Keep Falling. Avui m'ha donat per buscar en els baguls unes quantes de Northern Soul.

0: una balada soul de 1966 a càrrec de la veu poderosa de Samuel E. Solo, conegut com Summer Flour Knock Jr. de Virginia. Increïbles cantants dotadíssims que traien un sol single, que tocaven amb orquestes i que avui sentits són senzillament com homes que ens porten a llocs millors.
1: Will you please make the voter safe for our eastern listeners? Good evening, radio audience.
2: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: Good afternoon, radio audience.
3: Quan el rellotge marca les 8, el cos et demana pista de fusta.
0: Piquem de mans, perquè arriben els OJs.

la vida sintetitzada en 2 minuts. És el que tenen les cançons del nord, en sou vibràfons, cantants dotadíssims, i els DJs, amb una carrera dilatadíssima, de les més grans de la història afroamericana, els homes que fins i tot van tocar el disco i el boogie als 80 i 90. I Never Forget You. Una cançó així saps on t'emporta sempre? L'èxtasi. Patrice Holloway.

títol Ecstasy i els arranjaments de corda, aquest piano petit i menut i la veu de Patrice Lovey, una cantant de Los Angeles que 1966, una tarda normal, va a l'estudi, grava i ens deixa això. Vernon Green, Look at Me.

Cançons eufòriques que demanen que la vida sigui millor. Look at me, look at me. Era Vernon Green. I això dels Spiral Staircase és senzillament un d'aquells hits menors que tothom coneix a la història de la música americana. More today than yesterday.

0: I així tothom coneix la cançó i pica de mans i balla More Today Than Yesterday, Spiral Staircase.
1: Avui obrim els baguls de la pista de fusta.
2: Qui no balla no és viu. Pista de fusta amb Miqui Puig.

1977. El grup es deien The Reaction. Talk, talk, talk, talk. Quatre vegades talk. Per una banda que, senyores i senyors, tenia com a líder ideòleg el gran Mark Hollis, que després va fer Talk, talk. Aquí ja començava a tenir clar el que volia. Res a veure amb el que va fer. L'energia juvenil de 1977. És el que té els baguls, que a vegades baixem tan avall, fem tanta recerca, que trobem meravelles. Be Black Baby, Brady Tate, una altra amb veu superdotada, barrejant soul, folk, funk i vida.

Grady Tate havia tocat la bateria per gent com Jimmy Smith, però un dia es va posar davant d'un micro i els seus discos on te fa exercici amb aquesta veu que activa i emociona. La 1969 gravava aquest Be Black Baby, cançó protesta, digue-li com vulguis. Més violins, tot endreçant, tot posant a puesto. Discos a casa, em vaig trobar amb això. Baby Love, Sweet Love, la Wilton Place Street Band. Un grup, una orquestra, una tarda.

0: imparable peça de disco, potser menor per alguns, però que ens sembla meravellosa. Era Los Angeles, era el productor Trevor Lawrence, la seva dona Linda Lawrence a les veus, i tots d'amics que van passar una tarda a l'estudi generant una peça increïble.
1: Ladies and gentlemen,
2: aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
0: I això, un clàssic de clàssics. La Gap Band. Oops, I'd say your heart.

altra agrupació musical formada per tres germans. Els germans Wilson, sota el nom de la Gap Band. Des de Tulsa, Oklahoma. Oops, You Side Your Heart. És una cançó que surt a tots els recopilatoris del món. Aquest remix fet per algú als anys 2000. Senzillament encara en remarca el seu caràcter. La baixada dels baguls que cada primer de mes desempolsega del nostre subterrani. Cançons imparables. Stop Loving You.

0: Sebastiano Romito, darrere els controls d'un estudi de gravació a l'any 1988. S'inventava Charm. Els primers anys de l'Italo encara hi havia músics tocant i la música sintètica no s'havia apoderat d'aquest funky fet a Itàlia, que llavors va esdevenir I Love l'Italo Disco. Un maxi de 1981. S'ha ubicat a la Ràdio Inquieta, el programa es diu Pista de Fusta. Miqui Puig als plats baixa un cop al mes. El bagul, el soterrani, a les bosses empolsegades que algú s'ha deixat algun dia a casa a la pista per trobar-ne perles d'aquí i d'allà, escoltades a la ràdio, manllevades amb un bloc, copiades a discjòqueis que les punxen a puestos i que avui sents tu.
1: Disco, disco music. Like it. Tots a la pista, Miqui Puig als plats. Pista de fusta, dance club.
0: Aquest estiu es publicava per goig de fanàtics una sessió de 5 hores on Andy Werderall i DJ Harvey mano a mano punxaven peces de ball increïbles. En aquesta sessió sonava això: Chili, For Your Love, Frankfurt Mix 2011. Una revisió d'un clàssic dels anys 60 portada a la pista per goig de balladors i balladores.

La mítica For Your Love dels Yardbirds, del grup de rhythm and blues britànic dels 60, portada a la pista de ball a l'any 78 per un combo anomenat Chili, una espècie d'artefacte estrany, intentant fer disco des d'un estudi pretèrit d'aquells on després sortiria el techno, aconseguint que això soni a glam, a bubble gum i a pretecno. Ho trobàvem en una sessió del gran DJ Harvey i d'Andy Weatherall. I avui la sents aquí, a la pista de fusta. Sydney Youngblood. L'altre dia sentíem un remix i avui sentim l'original d'aquest mític. If only I could...

1989, un single europeu amb aquesta guitarra espanyola tan de moda al moment. Doncs recordeu quan els singles de pop portaven solos de guitarra espanyola que sonaven ben bé com si fos un teclat? Sing Me Young Blood, un dels clàssics d'avui, de la baixada als baguls. I ara un d'aquells orgues, un d'aquells sintetitzadors que et diuen que això es va de Detroit, que això va en sèrio. Projecte Logic, The Final Frontier, The Groove, un dels clàssics de la pista d'Angie Bunch.

0: the final frontier.
1: Tots a la pista. Miqui Puig, els plats.
2: Gràcies per venir una tarda més. Gràcies per triar-nos. Aquest estiu el meu amic, en Rubén, de Móra d'Ebre, en Sifone, em regalava un vinil preciós, el disco Sympathy for Life de Parket Court, un disc que tenia aquesta cançó, Marathon of Anger, com una d'aquelles peces que voldries que sonés sempre quan cau el sol i algú t'agafa la mà. Sigueu feliços, balleu. Això és Pista de Fusta.
3: Pista de Fusta, la sessió diària que converteix el sofà en pista.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol i ha convocat per aquest dimecres a les 8 del vespre un minut de silenci en memòria dels dos germans bessons d'11 anys que van morir dilluns ofegats al riu Ter al seu pas per aquesta vila d'Osona. Tot i que hi ha una investigació en marxa, la principal hipòtesi és la d'un accident. Els dos nens no van tornar a casa dilluns a la nit i aleshores es va posar en marxa un dispositiu per intentar localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els dos cadàvers a l'aigua. Un veí de Manlleu recordava que la zona del riu on es van banyar els nens era perillosa.
3: Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
2: Des que va començar la campanya de bany a Catalunya, ara fa un mes han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, com el cas de les dues víctimes de Manlleu. L'any passat, 28 persones van morir a Catalunya durant la campanya de bany. Repassa altres informacions en Alfonso.
4: L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica després del bloqueig naval nord-americà dels ports iranians, reactivat aquesta nit passada. La represa del bloqueig ha anat acompanyada d'una escalada bèl·lica d'un abast inèdit des de l'alto al foc de l'abril. Els atacs nord-americans volen continuar disminuint la capacitat iraniana d'interferir en la navegació comercial de l'estret d'Hormuz, convertit en el nus gordià del conflicte. Segons el comandament central dels Estats Units, en els últims 7 dies, l'Iran ha atacat deliberadament 7 vaixells comercials amb un balanç d'una desena llarga de tripulants morts, ferits o desapareguts.
2: França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional del 14 de juliol amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells l'alemany Merz, el britànic Keir Starmer, el president ucraïnà Volodymyr Zelensky o l'espanyol Pedro Sánchez, que han volgut donar un missatge d'unitat europea. La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu.
4: El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o a l'entorn de la víctima per fer-la patir i introdueix aquesta violència al Codi Penal com un delicte específic. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
5: En estos casos, y cuando hay una sentencia firme, el juzgado de lo civil, la jurisdicción civil, tiene que imponer la privación de la patria potestad al agresor.
2: Un edifici de 3 plantes s'ha esfondrat aquesta matinada a Benetússer, a l'Horta Sud, sense provocar ferits. Segons els bombers del Consorci de València, els veïns els havien evacuat per prevenció, ja que s'havien detectat esquerdes i sorolls al bloc. També s'havia evacuat un altre edifici proper que els tècnics municipals estan avaluant. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha assegurat a la xarxa X que segueix els fets amb atenció i ha enviat un missatge d'ànim a les famílies afectades. El polèmic concurs per adjudicar la gestió del cinema Trifó de Girona ha acabat derivant en el seu tancament. Aquest dimarts ja no ha obert portes perquè el col·lectiu de crítics, que fins ara el gestionava, diu que no tenen garanties jurídiques per poder seguir amb l'activitat.
4: El concurs el va guanyar una empresa de Cambrils, una decisió que va generar molt rebombori perquè feia 25 anys, des de la seva fundació, que se n'havia fet càrrec l'associació gironina. Es va recórrer el procediment, que ha quedat en suspens, i l'alcalde va signar un document perquè el col·lectiu de crítics el seguís gestionant mentre no hi havia resolució. Però, segons el col·lectiu, això no els blindava jurídicament i al final han decidit tancar, cosa que ha agafat per sorpresa alguns espectadors.
6: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, he vingut aquí, m'he trobat la sorpresa.
7: I estic sorpresa, suposo que fins que no renomin, però bueno, no serà el mateix.
2: Esports, Espanya és el primer país classificat per la final del Mundial. La selecció de De La Fuente, amb 4 catalans a l'11 inicial, ha derrotat França a les semifinals per 2-0. Ha marcat primer Oyarzábal de penal a la primera part i Pedro Porro ha sentenciat a la segona part. Aquest dimecres es jugarà la segona semifinal, d'on sortirà el rival d'Espanya entre Anglaterra i Argentina.
4: El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos.
2: Enèsim cop d'autoritat de Tadej Pogacar al Tour de França. L'eslové ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa i s'ha imposat en solitari al final de la desena etapa. A la general ha reformat el mallot groc de líder, ara amb més de 3 minuts i mig de marge sobre el danès Jonas Vingegaard.
1: Fins aquí les notícies.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
8: Atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
9: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
10: No podem acceptar que hi hagin...
9: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
11: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
1: Catalunya Migdia.
12: Cada dia a les 2.
9: I a partir de les 3...
12: L'espai de reflexió a la tertúlia.
1: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
13: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio i CAT. Units per la música.

Avui és d'aquells dies que jo m'ho passaré la mar de bé. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Ja sabeu que sóc un fan malalt de Caetano Veloso i també de Maria Bethània, i l'any passat van estar fent una gira conjunta els dos germans, ja sabeu que són germans, Caetano Veloso i Maria Bethània, i gira, diguem que no inèdita, perquè ja havien fet coses anteriorment plegats, però feia molts anys que no pujaven junts a un escenari per fer una gira. Una gira que va recórrer Brasil, Estats Units, però que aquí a Espanya ja no vam tenir el plaer de veure-la. Caetano ja està gran. L'última vegada va actuar a Madrid, d'això en deu fer ja, jo diria que va ser després de la pandèmia, però ja no l'hem tornat a veure per aquí encara des de fa molts anys, i per tant, doncs, una llàstima. No sé si hi hauran més possibilitats de fer-ho. Sí, com sigui, s'ha editat l'àlbum Caetano e Bethania o Vivo, que recull aquesta gira. És un disc extens, amb bona part dels millors moments d'aquesta gira, que evidentment va ser multitudinària. Una gira que començava amb aquest Alegria, Alegria. Hi havia els aplaudiments quan sortia Maria Bethània a l'escenari. Jo he triat quatre cançons d'aquest àlbum, i són quatre cançons que les canten junts, Caetano Veloso i Maria Bethània, perquè n'hi ha algunes que les canta Caetano, les altres les canta la Bethània. Però jo n'he triat quatre que les canten conjuntament, com per exemple aquest Gente.

0: that you.
1: Evidentment que a mi em semblen excepcionals totes i cada una d'aquestes cançons que van interpretar plegats Caetano Veloso i Maria Bethània. Amb carreres paral·leles, sempre tenint-se moltíssima estima i, a més, molta admiració mútua per al que fa a les diverses propostes artístiques de l'un i de l'altre i també amb alguns encontres que han tingut al llarg dels anys, que després en parlarem d'alguns d'ells. Però, de moment, ens centrem en aquestes cançons que hi ha en aquest llarg i extensíssim disc en directe de Caetano Veloso i Maria Bethània, que es diu així, Caetano e Bethània ao vivo. Això es diu Fe.

fer cantant a ple pulmó tots dos, la Maria Bethània i el Caetano Veloso, amb dues veus, a més, que jo crec que combinen a les mil meravelles. Enregistraments n'han fet molts al llarg de la seva trajectòria artística, però el que costava més de veure era, doncs, les dues figures a damunt de l'escenari. Us estic fent un repàs d'algunes de les que més m'agraden a mi, però evidentment que descartar ha sigut difícil. Però la última, us en poso quatre, que normalment a la parada en posem tres, és aquesta que és com una mena de medley entre Motriz i Nau Identificado.

Sembla una cançó gairebé perfecta, Arnau Identificado, una cançó que es va enregistrar originalment l'any 1969 per Caetano Veloso. I, com us deia, no era la primera vegada que coincidien a damunt d'un escenari, malgrat que ells han fet la carrera cadascú pel seu cantó. Però l'any 1978 ja van enregistrar un àlbum que es deia justament, en aquest cas l'ordre dels noms el posaven a l'inrevés, Maria Bethania i Caetano Veloso au vivo. S'ha de dir que Caetano i Maria Bethania mai s'han complicat la vida quan han enregistrat discos en directe. Tots es diuen au vivo. I en aquella ocasió, en aquell any 1978, Maria Bethania feia una versió de Ole un Ziño, que és la cançó que va dedicar Caetano Veloso al seu primer fill, i la veritat és que la versió és espectacular.

Cap al final apareixia Caetano Veloso per fer duet amb la Maria Bethania d'aquest Olianzinho. Jo diria que és cançó dedicada a Moreno Veloso, que crec que va ser el primer dels quatre fills de Caetano, que de fet amb els quatre també ha fet gira, ha fet discos. Tota la família són artistes, tot absolutament artistes. Això passava l'any 1978 i una mica abans, l'any 76, Caetano Veloso va aplegar quatre monstres que es van dir els doces bàrbaros, com els serien com els bàrbars dolços, i eren Caetano Veloso, Maria Bethania, més la malaurada Gal Costa, que va morir l'any 2022, i Gilberto Gil. O sigui, un dream team de collons, no puc dir-ho d'una altra manera. Van fer dos discos i també enregistraments en directe a Rio de Janeiro l'any 1976. Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Maria Bethania, tot en un pack realment espectacular.

una veritable bogeria, la veritat. Ja no només per tots els que figuren aquí, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Maria Bethania, sinó perquè estaven tots com una campana. Era època hippie, era època de tropicalisme, d'absorbir tot allò que venia, sobretot dels Estats Units, de les Illes Britàniques, i barrejar-ho amb la música popular brasilera. Hi ha dos àlbums d'aquests, Doses Bárbaros, que es feien dir Els Quatre. De fet, aquesta cançó es deia Os Mais Doses Bárbaros, i en el disc de Caetano i Maria Bethania en directe que hem sentit abans també hi ha una adaptació d'aquesta mateixa cançó, però retitulada com Os Mais Doses Bárbaros, perquè dels quatre en allà només n'hi havia dos. Ja us he dit que el 2022 va morir Gal Costa, Gilberto Gil és viu encara, Maria Bethania i Caetano Veloso per suposat. Anem a sentir una altra de les cançons d'aquest directe del 76 enregistrat a Rio de Janeiro amb Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil i Maria Bethania. Això es diu Esotérico.

Quines veus ben combinades, Gal Costa i Maria Bethània. Això era el 76. I en el primer àlbum que va publicar el Carlinhos Brown, el mateix de la Caipirinha i tot això, el que desfilava per Barcelona amb l'alcalde, que era el Clos, no? Que anaven, doncs això, cantant cançons de Carlinhos Brown, el mateix, resulta que el primer àlbum que va publicar, que es deia Alfa Gamma Betizado, en un disc de debut va tenir la, no sé si la usadia, la valentia o com ho va aconseguir, però va ajuntar els dos es bàrbaros perquè col·laboressin amb ells amb una cançó que es diu Quixabeira. I la cançó no la trobareu a les plataformes perquè, tot i que l'àlbum, l'Alfa Gamma Betizado, us costa dir aquest títol, sí que el trobareu al disc, però aquesta cançó està exclosa. Hi ha com una versió diferent. Però jo sí que us la posaré perquè tinc el disc original. És Carlinhos Brown amb tota aquesta trepa. Caetano Veloso, amb Gal Costa, amb Gilberto Gil i amb Maria Bethània. I això sonava així.

Doncs aquesta bogeria la va fer Carlinhos Brown en el seu primer àlbum de l'any 1996, que es deia Alfagama Betifado, i va doncs tenir el mèrit, gran mèrit, de poder fer una cançó amb tots els Doces Bárbaros, amb Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil i Maria Bethània. I per acabar amb aquest idili entre Maria Bethània i el seu germà Caetano Veloso, doncs anem a recórrer a una preciosíssima cançó que va enregistrar Caetano Veloso en un àlbum de l'any 1971 i que estava dedicada a la seva germana. La cançó no es podia dir d'una altra manera que Maria Bethània.

Doncs aquesta era la versió original del Maria Bethània de Caetano Veloso, amb aquests coros que després van atraient perquè es va fer gran, i suposo que se'n va adonar de que aquestes bogeries després ja no tocaven. Però a mi és de les que més m'agrada, aquesta original. Doncs no veig una manera més bonica d'acabar el programa del dia d'avui. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt i molt exigents amb la bona música. Demà hi tornem, a la mateixa hora.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El govern espanyol considera que la sentència del germà de Pedro Sánchez és un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'audiència de Badajoz l'ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar, un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a mida per ell. L'absol, en canvi, del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre de crear aquesta plaça venia d'instàncies superiors. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
3: Confiança en la justícia i que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la innocencia de David Sánchez.
2: Des del PP qualifiquen d'històrica aquesta primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El cap de l'executiu espanyol ha sabut la sentència quan era de viatge a París i ara per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà. Repàs ara altres informacions, en Alfonso.
4: Els bombers esperen estabilitzar en les properes hores l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees de terreny forestal. Són les dades provisionals dels agents rurals sobre aquest foc, pel qual s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions i un fort desplegament de mitjans aeris. L'inspector Joan Rovira és el cap de la regió d'emergència metropolitana sud.
5: Bona part del perímetre, al voltant del 80% del perímetre, ja estabilitzat. I ens queda doncs donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi.
2: Aquest dimecres arribarem al pic de la tercera onada de calor de l'estiu. Els termòmetres tocaran sostre i podrien superar els 40 graus a diversos punts del país. La cap de Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
6: Intentar anar hidratat, barret, protecció, ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
4: Aquesta mitjanit ha quedat definitivament eliminada la tanca metàl·lica que separa Espanya de Gibraltar. La desaparició de la tanca permetrà suprimir els controls policials a la frontera i s'acabaran les cues que havien de fer els 15.000 treballadors transfronterers que cada dia es desplacen al Penyal des de la línia de la Concepción. A la mitjanit d'avui, desenes de persones i vehicles han creuat la frontera sense necessitat de passar cap control duaner per accedir a l'enclavament britànic.
2: Andorra rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles, que costaran entre 10 i 15 cèntims menys. L'objectiu és que els preus de les benzineres tornin a ser més baixos que a Catalunya per frenar la caiguda de vendes. Les benzineres andorranes havien estat tradicionalment més barates, però els increments de preus dels últims anys havien arribat a situar el litre 20 cèntims més car que en una gasolinera low cost de la Seu d'Urgell. El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat amb discursos d'odi el codi de conducta dels diputats.
4: La Comissió de l'Estatut dels Diputats veu faltes lleus en el seu comportament i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si el sanciona. En el cas de Sílvia Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
7: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
4: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió "companys assassí" i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE.
2: Esports, la selecció espanyola de futbol és la primera classificada per disputar la final del Mundial dels Estats Units. Amb quatre catalans, l'11 titular, el combinat de Luis de la Fuente, s'ha desfet de França a les semifinals per 0-2. Han marcat gols Oyarzabal de penal a la primera part i Pedro Porro a la segona. Aquest dimecres, segona semifinal, un duel Anglaterra-Argentina.
4: El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos.
2: I encara que en Barça, el migcampista Marc Casado ha deixat la porta oberta a marxar del club, ho ha dit en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Nou cop d'autoritat a Tadej Pogacar al Tour de França. L'eslové ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la Ronda Francesa en imposar-se en solitari a la desena etapa. A la general, Pogacar ha refermat el mallot groc de líder, ara amb més de 3 minuts i mig de marge, sobre el danès Jonas Vingegaard.
1: Fins aquí les notícies.
0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
8: En el capítol anterior...
9: ...19 de gener del 2001. Els Mossos d'Esquadra detenen en Gràcia Rosado Piris, de 56 anys, a casa seva, a Badalona, com a principal sospitosa de la mort del seu cosí, Ricardo Piris Piris, l'agost del 2000. Ja han passat 5 mesos des que en van localitzar el cadàver a la seva segona residència de Lloret de Mar. El cos, en un avançat estat de descomposició, presentava fins a 20 ganivetades. Estava nu, de boca terrosa, i portava un preservatiu al penis. La policia, que no ha trobat l'arma del crim, creu que feia una setmana que era mort. Els Mossos centren els esforços en el cercle més proper a la víctima. Fins i tot creuen que hi pot haver dos agressors. Segueixen fins a 3 pistes que d'entrada semblen sòlides, però que s'acaben desinflant. Però tot canvia el dia de Reis, quan una de les germanes de Ricardo Piris entrega als Mossos un sobre tancat sense remitent. A l'interior, un anònim, escrit en majúscules, assenyala l'autora de l'apunyalament. Entre altres coses, la carta revela que l'Engràcia va estar amb la víctima a Lloret de Mar, el mes d'agost, que després la van veure amb una ferida a la mà per Santa Coloma de Gramenet i que tots dos, el Ricardo i l'Engràcia, havien tingut una relació 20 anys abans.
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. A l'home mort li van clavar 20 ganivetades. Estava despullat i portava un condó posat. La dona que han detingut els Mossos és la seva cosina germana i el cap dels investigadors diu que és una dona carinyosa que sembla incapaç de fer mal a ningú. L'han delatat els mateixos familiars a través d'una carta anònima en què diuen que es volia quedar amb el cotxe i els dos pisos del mort. I també diuen que fa 20 anys, víctima i suposat botxí van tenir una relació. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
11: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. Kill the flame.
12: Crims. Per què matem?
11: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. He may be I'm ready, my lord.
12: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
10: Els Mossos, en aquest crim, han estat investigant dues vies que semblaven sòlides. En les dues es tractaria de marits gelosos i venjatius que haurien mort Ricardo Piris Piris perquè era l'amant de les seues dones. Però després de seguiments i escoltes telefòniques no han aconseguit proves i després de 5 mesos de feina no tenien res sòlid per resoldre el cas. A la víctima la van trobar morta a Lloret de Mar el dia 27 d'agost. Semblava que l'havien apunyalat una setmana abans, el 21. Cinc mesos després, el 6 de gener, una carta anònima assenyala una cosina del mort. El difunt es deia Ricardo Piris Piris, tenia 56 anys, vivia a Santa Coloma de Gramenet i tenia una caseta a Lloret de Mar. I l'assenyalada es diu Engracia Rosado Piris, també té 56 anys i viu a Badalona. Els Mossos la van entrevistar com a testimoni i va dir que no havia estat mai a la casa del seu cosí a Lloret de Mar. Una veïna del carrer va descriure una dona que s'assemblava a ella. A la carta anònima deien que l'Engracia, a l'agost, s'havia fet un tall a la mà. La seva filla ho va ratificar i els metges que la van atendre també. Un tall greu que li va seccionar tres tendons. Un tall compatible amb les ferides que es fa algú clavant un ganivet. Per l'inspector Domènec, dels Mossos d'Esquadra, que va ser dels primers que va parlar amb l'Engracia, ell la va veure així.
13: Pues això és una dona doncs, carinyosa, per dir-ho així. És una, la típica dona que tothom pensa que és una bona persona i que no té pinta d'haver-li fet mal a ningú.
10: Però davant de tants indicis i coincidències i després de cinc mesos sense poder resoldre el cas, els Mossos decideixen detenir-la per veure si l'efecte de la detenció la fa entrar en contradiccions i delata algú perquè, no ho oblidem, el Ricardo el van matar de 20 ganivetades profundes i els policies i forenses creuen que hi hauria com a mínim dos agressors. Així doncs, els agents decideixen arriscar. Van fins a casa seva, al carrer d'Orió de Badalona, al barri de la Salut, i truquen a la porta. És un primer pis. Els obre l'Engracia mateix.
13: Senyora Engracia, usted está detenida por haber matado a su primo Ricardo. Li va canviar la cara, directament. Li va canviar la cara i recordo la frase que va dir, a més la va dir en castellà, va dir «Sí, yo le he matado porque él me mató a mí».
10: És una confessió sense contemplacions. Venen a casa teva, et detenen per un crim i confesses només dir bon dia. Però fixeu-vos que aquesta confessió obre un altre escenari. Què volia dir l'Engracia amb aquest «él me mató a mí»? Què hi ha darrere d'aquesta afirmació? Després hi tornarem. L'Engracia té ganes de parlar, de buidar el pap. Ha reconegut ser l'autora de la mort del seu cosí i té ganes d'explicar-ho. L'inspector Xavier Domènech assegura que, com a investigador, és de les poques vegades que s'ha trobat algú amb tantes ganes de confessar. El més habitual en aquests casos és que es neguin els fets fins al final i que s'hagi de demostrar tot. Els Mossos, davant d'aquesta situació insòlita, l'informen que no té l'obligació de dir res més, si no és en presència del seu advocat. Però ella no fa cas de les recomanacions dels agents i es deixa anar.
13: Recordo el trasllat des del lloc de la detenció a Badalona fins a la comissaria de Blanes, on se la va portar, perquè era el jutjat que portava la causa, i pel camí ja no va parar d'explicar els motius. Motius que després vas tornar a explicar exactament igual davant dels agents instructors i secretari de les diligències amb l'advocat, vull dir que no es va amagar res. I també va ser el mateix que va tornar a dir el dia següent quan la van passar a disposició judicial, vull dir que va continuar amb la mateixa versió. Una vegada ja ho va explicar, ja no va parar. Pensem que es va alliberar de tot el que havia estat amagant durant aquests darrers mesos i ho va explicar tot.
10: Jaume Rovira és advocat penalista i el cas d'Engracia Rosado li arriba via torn d'ofici. El Jaume va escoltar directament les declaracions d'Engracia Rosado Piris.
14: Aquesta senyora va haver de fer moltes declaracions i compareixences en els jutjats i a Mossos d'Esquadra i malgrat totes les declaracions que va haver de fer va mantenir una versió sempre la mateixa i no va modificar en cap dels aspectes.
10: L'Engracia, doncs, va explicar sempre el mateix, punt per punt i davant de qui fos. De seguida va confessar ser l'autora de la mort del seu cosí Ricardo, però no sabem encara el motiu o motius que la van empènyer a fer-ho, i si ho va fer sola o no. Tornem a la frase que va dir l'Engracia quan els Mossos la van anar a detenir a casa seva a Badalona. La recordeu? Yo lo he matado porque él me mató a mí. L'inspector Xavier Domènech ens ha explicat que durant el trasllat fins a la comissaria de Blanes, l'Engracia ho va explicar tot. Un tot que comença 25 anys abans, és a dir, l'any 1975.
15: Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg.
10: El 1975 És un any de canvis. Després de quatre dècades de credo i de submissió, mor el general Franco i el règim franquista es descompon. O almenys això és el que ens havia semblat fins no fa gaire. En fi, aquell any 1975, Ricardo Piris arriba a Catalunya provinent de València d'Alcántara, Càceres. S'instal·la a Badalona, a casa de la seva cosina en Gràcia, que l'acull perquè encara no té un lloc per viure. Primer, entre ells, s'estableix una relació normal de familiars, però a mesura que passa el temps, el vincle es va fent més intens.
13: Va ser a partir de 1990 que ens explica que va començar aquesta amistat, va fer un canvi, van començar a tenir relacions sexuals. Els dos cosins, el Ricardo i l'Engràcia, van tenir relacions sexuals dins de la normalitat, però el Ricardo li reclamava tenir relacions anals i ella li deia que no. Però a part d'això, no hi havia res més d'estrany.
10: Si fem càlculs, estem parlant de 10 anys abans de la mort del Ricardo, que va passar l'any 2000. Pel que ens diu l'inspector, les relacions que tenien eren consentides. Recordeu que l'anònim que una de les germanes de la víctima va portar als Mossos ja alertava que els dos cosins havien estat embolicats des de feia temps i que ella es volia quedar amb tot el que ell tenia. Això és el que deia l'anònim.
16: En Gracia Rosado Piris hace 20 años estuvo con Ricardo. El día 1 de agosto de 2000 hasta el 23 de agosto, ¿sabéis lo que pasó allí? Estuvieron juntos los dos en Lloret. Durante 20 años estuvieron pasando por allí. Ella le quería quitar los dos pisos, el coche y el dinero. Por eso pasó lo que pasó entre los dos.
10: Els dos cosins, doncs, comencen a tenir relacions sexuals l'any 90, tot i que feia temps que eren amics. Aquest tipus de relació, explica l'inspector, continuen durant 3 anys més, fins al 1993, concretament fins al 23 d'agost. Què va passar aquell dia?
13: El 23 d'agost, com deia, del 93, ella va anar al domicili de Ricardo per veure'l. Ell la va convidar a una beguda. Ella explica que aquella beguda la va marejar, no sap si és que li va posar alguna cosa a l'interior o per quin motiu es va marejar, i el Ricardo, aprofitant que estava marejada, doncs la va violar. La va violar vaginalment, però també analment.
10: Hem sentit abans que ell sempre li demanava sexe anal i ella s'hi negava. Un cop consumada l'agressió, l'Engràcia amenaça el seu cosí de denunciar-lo, però no ho acaba fent. Per què no va denunciar el seu cosí violador? Ho explica Jaume Rovira, que va ser l'advocat de l'Engràcia.
14: Sortint de casa del seu cosí, de forma molt enfadada, li va dir: et denunciaré. El senyor Ricardo Piris, o la persona que va morir, doncs li va dir: si tu em denuncies, em matareu a tu o als teus fills. Aquesta amenaça ella la va considerar que tenia fonament, i és per aquest motiu que ella no va presentar mai denúncia a Mossos d'Esquadra.
10: Per tant, als arxius policials no hi ha constància de la violació. Després tornem a posar l'atenció sobre aquest punt. Continuem. Violada i amenaçada pel seu cosí, l'Engràcia només té una idea al cap.
13: Després de l'agressió sexual, es va anar a una botiga, ens va informar inclús de quina botiga era, i allà va demanar un ganivet, el més gran que trobessin. Va agafar i va comprar un ganivet de grans dimensions, el va afilar, va portar-lo després per afilar encara més, i el va guardar fins tenir l'oportunitat de matar el seu cosí, Ricardo.
10: O sigui, que el va tenir amagat durant 7 anys esperant el moment oportú per fer-lo servir. Segons l'inspector Domènech, a l'Engràcia, la data del 23 d'agost de 1993 li queda gravada a foc. La violació és tan bèstia que li deixa unes seqüeles físiques i psicològiques molt greus, fins al punt que l'han d'intervenir quirúrgicament. Jaume Rovira, el seu advocat, en parla en aquests termes.
14: Aquesta senyora comença a tenir uns problemes de desgarrament de l'anus que li provoquen que tingui una incontinència constant. I aquesta incontinència constant que ha d'anar amb bolquers, aquesta senyora, des d'aquella època, li fa que consideri en aquest cosí seu com el culpable de tots aquests seus mals.
10: Tant l'advocat Jaume Rovira com l'inspector Xavier Domènech expliquen que l'Engràcia no va tornar a estar mai bé després de l'agressió. Els va dir que la vida que tenia en aquelles condicions humiliants no valia la pena. En aquest punt del relat pren tot el sentit la confessió que l'Engràcia fa als Mossos quan la van detenir. La recordeu? Jo lo maté porque él me mató a mi.
13: El mòbil era una revenja per una agressió sexual que havia patit feia 7 anys. Ella ho definia com mort en vida. Sí, sí, el motiu de la venjança estava molt clar, i a més això es denota també amb l'escena del crim. Només de, com he comentat, només de veure les punyalades que hi havia en el cadàver, ja es veia que havia molta ràbia i molta ira i molt de passió amb aquest homicidi.
10: Arribats a aquest punt, recapitulem. Ens ajuda la Mercè Fol.
4: Hola, Carles. Els Mossos detenen Engràcia Rosado Piris, de 56 anys, com a possible autora de la mort del seu cosí Ricardo Piris Piris, també de 56 anys. L'anònim, que una de les germanes de la víctima entrega a la policia, la incrimina. Quan els agents es presenten a casa seva, l'Engràcia confessa de seguida el crim amb la frase següent: «Yo lo maté porque él me mató a mí». En el trajecte cap a la comissaria de Blanes, la dona explica amb tots els detalls que va tenir una relació amb el seu cosí i que la relació es va trencar després que ell la violés vaginalment i analment. L'agressió li va deixar seqüeles físiques i psicològiques molt greus. L'Engràcia va voler denunciar el seu cosí, però ell la va amenaçar de matar-la a ella i als seus fills si anava a la policia. La dona es va prendre seriosament les amenaces i després de l'agressió, si bé no el denuncia, no dubta a anar a comprar un ganivet, el més gran de la botiga, per matar-lo. El guardarà fins que tingui la possibilitat de venjar-se per tot el que li va fer.
10: L'oportunitat de matar el seu cosí i examant li arriba el 21 d'agost de l'any 2000, quan dos dels seus 5 fills, els que vivien amb ella, van anar a passar uns dies a València d'Alcàntara i ella podia moure sense donar explicacions. Recordem que tots dos van ser en aquest poble d'Extremadura del 14 al 24 d'agost. Doncs bé, el dia 20 d'agost, l'Engràcia truca al Ricardo en una conversa que, segons els investigadors, hauria anat així.
17: Sí?
18: Ricardo, soy Engràcia.
17: Ah, hola, dime, ¿qué quieres?
18: Escúchame, estos días estoy sola sin los críos y estaba pensando que, bueno, que si quieres me puedes venir a buscar con el coche y nos vamos a pasar el fin de semana, no sé, a Lloret, y así me puedes enseñar tu nueva casa.
17: Oh, claro, de acuerdo. Pues ya te paso a recoger mañana.
10: Quin tipus de relació havien mantingut el Ricardo i l'Engràcia després de la violació? No havia de ser fàcil per ella mantenir el contacte, encara que fos mínim, amb el seu cosí després de l'agressió i de les amenaces. Escoltem què explica l'inspector Xavier Domènech.
13: Durant aquests anys va mantenir una relació distant, però relació, va voler mantenir-la amb el seu cosí per no perdre el contacte, per saber on estava i per si un dia es presentava l'oportunitat poder cometre l'assassinat.
10: Per tant, la relació no s'havia trencat del tot. L'endemà de la trucada de l'Engràcia, el dia 21 al matí, el Ricardo agafa el cotxe i va a buscar-la per anar a Lloret. Ella, que s'ha posat un vestit de flors, agafa el ganivet que tenia guardat des de feia 7 anys, el posa a la bossa de mà i puja al cotxe. Recordeu que la veïna del Ricardo va dir als Mossos que la dona que l'acompanyava abans que en denunciessin la desaparició portava un vestit de flors? Abans de continuar el camí, els cosins s'aturen en un centre comercial de Badalona. Compren unes costelles per dinar. Un cop arriben al destí, entren al pis, van a la cuina a deixar el que han comprat i el Ricardo fa aquesta pregunta a l'Engràcia.
13: Què vols fer? Vols que dinem o vols que anem a fer l'amor? I ella li va dir, no, anem a fer l'amor. Anem a dalt.
10: Pregunta concisa i directa. Ricardo Piris tenia clar que darrere de la proposta de l'Engràcia de veure la casa de Lloret hi havia una motivació purament sexual. Des de feia 7 anys, arran de l'agressió, que no havien tingut relacions, i ell potser va pensar que tot estava oblidat. Puja a dalt, a la tercera planta. El Ricardo li diu a l'Engràcia que guardi la bossa, la mateixa on porta el ganivet, i li diu que la guardi en una habitació. És l'habitació que fa servir la nòvia del Ricardo, l'Anna, per deixar les coses quan ve a Lloret a passar el cap de setmana. Ella obeeix. El Ricardo se'n va cap a l'habitació del costat, que té dos llits. S'estira en un dels dos i l'espera. L'Engràcia entra. Ell es posa un preservatiu. L'Engràcia només té un objectiu.
13: Tot i l'odi que tenia durant 7 anys, va mantenir relacions sexuals. I quan li van preguntar la motivació, va dir que era perquè ella ho havia estat preparant durant molt de temps i sabia que després de mantenir relacions sexuals, el Ricardo estaria en un moment de relaxació que li impediria doncs, fer front a una agressió, a l'agressió que ja li volia fer. Diguem que el posava en una situació de vulnerabilitat.
10: Us sona el cas de la Lorena Bòbit? Si no us sona, ja us el recordarem ara de seguida. Continuem de moment al número 1 del carrer Santa Julita de Lloret de Mar al migdia del 21 d'agost de l'any 2000. El Ricardo i l'Engràcia han fet l'amor i ell es queda relaxat al llit, estirat. L'Engràcia s'aixeca i li diu que va rentar-se. No ho fa. Va a l'habitació on ha deixat la bossa. L'obre i agafa el ganivet que havia guardat des del 1993. 7 anys guardant el ganivet esperant aquella oportunitat. Torna a l'habitació i amb tota la ràbia acumulada durant 7 anys de malviure li clava una ganivetada a l'engonal que li talla l'artèria femoral. Realment, però, l'Engràcia volia tallar directament la femoral? S'ha entrenat per tenir tanta punteria? De seguida ho sabrem. Són 3:45 de la tarda. Ho fa amb tanta força que el ganivet queda blocat a la cama. Surt molta sang i la paret queda tacada de dalt a baix. Tal com ens ha explicat l'inspector Xavier Domènech, era com si la sang l'haguessin tirat amb un got. L'Engràcia intenta treure el ganivet i, en fer-ho, es fa un tall a la mà esquerra. És la ferida que l'obligarà a anar a l'hospital, tal com queda recollit a l'informe mèdic al qual accedeixen els Mossos. És la ferida que l'obliga a portar la mà envenada i que amaga quan els Mossos li prenen declaració com a testimoni. És la ferida que li veuen els fills i que ella atribueix a un accident domèstic. El Ricardo suplica a la seva cosina que s'aturi.
13: Ricardo li va demanar que, sisplau, parés i que avisés una ambulància, però ella no li va fer cas. Es va marejar, Ricardo, i va caure. I va ser quan va caure que li va fer la resta de punyalades fins a arribar a l'esquena. Punyalades amb un grau d'intensitat molt elevat, tant que fins i tot algunes punyalades van comptar-les doble perquè tenien entrada i sortida, o sigui que algunes li van atravessar el cos.
10: Segons els forenses, el cos del Ricardo presentava 20 punyalades amb forat, 5 sense, i els talls superficials que la víctima hauria rebut en voler defensar-se. En total, doncs, l'Engràcia va clavar 25 punyalades al seu cosí amb un ganivet que els Mossos encara no han localitzat. Recordem que al principi de la investigació els Mossos pensaven que hi havia 2 agressors per la quantitat i el tipus de ferides que tenia el cos. Aquesta opció es descarta després de comprovar que algunes punyalades tenien orifici d'entrada i sortida. Més coses.
19: Un cop complert el seu objectiu, l'Engràcia baixa al pis de sota, va a la cuina i es renta les mans. Agafa uns draps i s'embolica la ferida de la mà esquerra que s'ha fet intentant treure el ganivet de l'engonal del seu cosí. Un cop al carrer, el llença i camina fins al centre de Lloret. Són uns 25 minuts a peu des del carrer Santa Julita. Allà troba un taxi que la porta a casa. Quan hi arriba, ja fa 5 hores que s'ha fet el tall i veient que la mà li fa mal, se'n va a l'hospital perquè li curin.
10: Tot això va explicar i repetir la mateixa Engràcia. Les peces encaixen, però encara hi ha alguns dubtes per resoldre. Per exemple, l'Engràcia tenia clar que volia clavar tantes ganivetades al seu cosí violador? Per què clava la primera ganivetada a l'engonal del Ricardo? En aquest punt, aturem un instant el relat i tornem a 1993. Situem-nos a la costa est dels Estats Units i concretament a Manassas, una ciutat de poc més de 40.000 habitants a l'estat de Virgínia. Allà, a milers de quilòmetres de distància de Lloret de Mar, un cas ha commocionat l'opinió pública.
20: The malicious wounding trial of Lorena Bobbitt began today in Manassas, Virginia. She has admitted emasculating her husband last June. Earlier today, she pleaded...
10: Mercè, què és això que sentim?
19: És l'informatiu matinal de la CNN que explicava l'inici del judici a Lorena Bobbitt, una noia de 22 anys nascuda a l'Equador que a la nit del 23 de juny del 1993 va tallar el penis al seu marit. Aquella nit, John Wayne Bobbitt, un exmarine de 26 anys, va arribar a casa borratxo, com ja era habitual, i va violar la seva dona, com també era habitual. Feia més de 4 anys que estaven casats. Un cop més, la Lorena no va poder resistir-se a la brutalitat del seu marit i va aguantar. Consumada l'agressió i amb ell encara al llit, es va aixecar i se'n va anar cap a la cuina. Estava esgotada i plena de ràbia. Va agafar un ganivet de 20 centímetres, va tornar a l'habitació i veient que el seu home estava adormit, li va amputar el penis d'un tall sec.
10: Però la història no acaba aquí.
19: No, totalment desorientada i amb el membre del seu marit a la mà, la Lorena surt de casa i agafa el cotxe. Quan s'adona que porta el penis en una mà, el llença per la finestra i continua conduint. Unes hores més tard, i ja en plena consciència del que ha fet, truca a emergències. La policia aleshores engega una exhaustiva recerca del membre per la zona on la Lorena diu que l'ha llançat. Després de moltes hores, el localitzen. Està intacte. El John passa 10 hores a quiròfan i li aconsegueixen reconstruir.
10: La Lorena va ser condemnada per aquests fets?
19: De fet, de l'afer Bobbitt se'n van fer dos judicis. En el primer es va jutjar el John per violació dins del matrimoni. Un jurat el va absoldre. En el segon es va processar a la Lorena per agressió. La van declarar no culpable per haver actuat sota un estat de pertorbació mental i va ingressar durant 45 dies en un centre psiquiàtric. Després del procés judicial, la parella es va divorciar i ella va recuperar el seu cognom de soltera, Gallo. L'acte de tallar el penis al seu marit va convertir-la en un personatge famós i objecte de befa als programes de sàtira. Però la seva història i els motius que la van impulsar a fer-ho van quedar en un segon pla. Una història de maltractaments físics i psicològics, de pallisses i de vexacions. En una ocasió, John Wayne Bobbitt fins i tot l'havia obligat a avortar.
10: Hi va haver tanta sorollada mediàtica al voltant del penis amputat i reconstruït que ell es va dedicar una temporada a la indústria del porno. Però no li va funcionar. Va treballar de cambrer, de conductor de limusines i va gestionar un bordell. El 1999 es va tornar a casar. 5 anys més tard es va divorciar i la seva dona el va denunciar per maltractaments.
19: Ella es va convertir en un activista a favor dels drets de les dones víctimes de violència de gènere. Es va tornar a casar i té una filla. En alguns períodes, tots dos van trepitjar els platós de televisió i van ser carnassa dels realities. Després d'uns anys de calma, aquest 2019, Lorena Gallo va trencar el silenci i va concedir una entrevista a la cadena de televisió Telemundo, on justificava d'aquesta manera el que va fer.
3: Uno nunca sabe cómo va a reaccionar, porque no solamente el trauma es emocional, mental, pero tú estás viviendo algo que en realidad no se puede describir. Yo no sé si hubiese tenido una oportunidad de escapar o porque no, en realidad no me sentía que sabía cómo reaccionar o dónde ir. Estaba aislada de mucha gente. Yo me sentía como si estuviera en mi propio hogar. Era como estar encarcelada.
19: És el testimoni d'una dona maltractada. En aquesta mateixa entrevista, Lorena Gallo explica que l'any 1993 era molt difícil denunciar i parlar obertament de violència de gènere. Assegura que, per sort, ara és un tema que ha deixat de ser tabú i ha sortit de l'àmbit privat.
12: Crims amb Carles Porta.
10: L'any 1993, el cas de la Lorena Bobbitt es va fer mundialment conegut. La violació de l'Engracia Rosado a mans del seu cosí no la va saber ningú. Fixeu-vos quina coincidència. El cas de la Lorena Bobbitt i la violació de l'Engracia Rosado coincideixen en el temps. Totes dues se situen l'estiu de 1993, entre el juny i l'agost. El juny, totes les cadenes de televisió parlaven de la noia que li havia tallat el penis al seu marit perquè l'havia violat. I a l'agost, el cosí Ricardo violava l'Engracia. Escoltem l'inspector Xavier Domènech.
13: Ens va explicar que la primera punyalada el que volia era... no era matar-lo. El volia matar també. Però el que primer volia fer era tallar-li el penis i els testicles. Era el primer que volia fer. I esperar que així es morís. Però va errar, diguéssim, es va equivocar i va fallar.
10: L'objectiu de l'Engracia no era la femoral. Així ho publicava el periodista Fidel Valés a l'edició del Punt del 8 d'octubre de 2002, l'endemà de la primera sessió del judici.
19: L'acusada de matar el seu cosí a Lloret diu que el volia capar, però li va fallar la punteria. Engracia Rosado Piris, acusada d'assassinat per la mort a ganivetades del seu cosí, Ricardo Piris Piris, a Lloret de Mar, va confessar ahir el crim davant del Tribunal del Jurat, però va matisar que li va fallar la punteria quan a la primera agressió va clavar el ganivet a l'entrecuix de la víctima perquè la seva intenció era capar-lo.
10: Quan es va fer el judici, es van saber més detalls de l'arma del crim. el ganivet que va esmolar i guardar durant tant de temps. Això és el que va declarar la mateixa Engracia.
5: Que decidió comprar un cuchillo de los más grandes que hay y lo afiló para vengarse de su primo Ricardo, que lo compró en una tienda de la calle del reloj de Santa Coloma de Gramenet, con el mango de madera de color marrón rojizo y con la hoja afilada de un corte ancha y larga.
10: A la sentencia hi trobem més detalls.
5: Un cuchillo de unos 4 centímetros de ancho y 30 de largo, medio potente tanto por su capacidad de penetrar en la carne humana como por sus dimensiones.
10: Els Mossos no van poder trobar mai aquest ganivet. És una de les poques coses que l'Engràcia no va explicar. Es va oblidar de què n'havia fet. Havia passat massa temps, 5 mesos, entre la mort de Ricardo Piris i la confessió, i ja no el van poder localitzar. Els investigadors, per la forma i la mida de les lesions que presentava el cos, sempre van imaginar que era un ganivet que tenia la fulla d'un sol tall, llarga i no excessivament ampla, és a dir, un ganivet de tallar pernil. Tornem un moment al dia del judici, que escoltarem la veu de l'Engràcia. El judici de l'Engràcia Rosado Piris va començar el 7 d'octubre del 2002 a l'Audiència de Girona. La va jutjar un jurat popular. En la primera sessió, l'Engràcia puja a les escales de l'edifici custodiada pels Mossos d'Esquadra. Va vestida d'una manera austera, faldilla marró, que li arriba gairebé als turmells, i brusa de màniga llarga d'un verd molt clar amb el primer botó descordat. L'Engràcia porta ulleres rodones i de vidre gruixut. Té el cabell curt, de color marró clar, i va pentinada cap enrere. Quan li toque declarar, explique quina era la seva intenció.
21: Y entonces yo cogí el cuchillo con la mano derecha y con la izquierda para cogerle sus partes y cortárselas. Pero entonces cuando yo le clavé el cuchillo en la ingle, fue y me echa las manos para atrás y ya no pude cogerle las partes.
10: Escoltem ara l'advocat de l'Engràcia, Jaume Rovira, que ens dona més detalls d'ella i del que va passar aquell dia d'agost del 2000.
14: La senyora Engràcia, una cosa que no té són estudis. I precisament una de les coses que el seu cosí li tirava sempre en cara era que li deia tonta, burra, i li deia termes d'aquests. I en algunes de les declaracions es parla que inclús quan el cosí, en Ricardo Piris, la va anar a buscar per ensenyar-li la casa a Lloret de Mar, durant tot el camí la va estar insultant amb aquests termes, i que això, ell mateix ho reflexa en les seves declaracions, l'estava enxerinant més, s'estava enrabiant més.
10: L'inspector Xavier Domènech també explica que, en paraules de l'Engràcia, el Ricardo era una mala persona i que sempre la insultava i la menystenia. Vistes les coincidències amb l'afer Bòbit, podríem pensar que l'Engràcia s'hi hauria inspirat. Recordem que l'amputació del penis de Bòbit va ser el 23 de juny del 93 i que el Ricardo va violar l'Engràcia 2 mesos després, a l'agost. El seu advocat, però, ho va descartar. L'Engràcia mai s'hi va referir a aquest cas. L'únic que volia era venjar-se del seu cosí. Fa 26 anys, com explicava Lorena Gallo a Telemundo, les agressions i la violència contra les dones no es denunciava. L'Engràcia tampoc ho va fer coaccionada pel seu cosí i per un entorn que encara considerava aquest tipus de comportament com un tema privat. Però en una violació com la que va patir, amb una intervenció quirúrgica pel mig i un reguitzell de problemes psicològics, per què ningú la va saber ajudar?
14: Ara mateix sobta una mica, tal com tenim ara la societat, que puguis agafar un informe mèdic de l'any 94 o del 96 i que el propi informe mèdic te diu refiere haber sido agredida sexualmente, i que d'aquí no existeixin cap mena de conseqüència ni s'activi cap mena de protocol, com ara sí que passaria.
10: Eren altres temps i l'odi de l'Engràcia cap al seu cosí per tot el patiment acumulat no es va canalitzar per la via que tocava. Va fer pòsit i l'obsessió per venjar-se va esclatar el 21 d'agost de l'any 2000, 7 anys després d'haver estat violada. La fiscalia va demanar per l'Engràcia una pena de 23 anys de presó, l'acusació particular 20. La seva defensa va proposar l'absolució, argumentant que l'acusada tenia un trastorn crònic delirant a causa de la violació, o, alternativament, 5 anys de presó i controls ambulatoris. Els pèrits psiquiatres que van atendre l'Engràcia entre el 1993 i el 2000 i citats per la defensa deien que patia un trastorn delirant crònic. Escoltem què caracteritza aquest tipus de trastorn. Tomàs Navarro és psicòleg.
6: El trastorn delirant es caracteritza per tenir deliris. Els deliris són pensaments que poden semblar reals, però és un pensament alterat. El problema és que aquest pensament segueix una lògica, però les premisses i els punts de partida no són correctes, de tal manera que sembla raonable, però no hi ha raó a darrere. Costa molt de refutar un deliri. Per exemple, molts de nosaltres podrem tenir deliris al llarg de la nostra vida, simplement per fatiga. Però, per exemple, en la depressió hi ha un deliri habitual, que és que ningú m'estima. Intenta desmuntar aquest deliri. Què comporten aquests deliris? Pues normalment patiment. Normalment patiment perquè, clar, són pensaments que no es poden refutar i que et munten una visió del món que normalment sol ser negatives.
10: En canvi, els metges forenses van determinar que l'Engràcia no patia cap tipus de malaltia mental en el moment dels fets, tot i reconèixer que va actuar sota l'efecte de l'obsessió que tenia des de feia 7 anys. Això li va servir d'atenuant. Això és el que diu la sentència.
5: Sin embargo, el Tribunal del Jurado, contando con prueba para ello derivada tanto de la declaración de la propia acusada como del informe de los médicos forenses, estima concurrente la atenuante de obcecación dado que durante 7 años guardó en su interior la intención de acabar con la vida de su primo, obcecación que vino asentada en el dato objetivo de ciertas molestias derivadas de la anulación del nervio que controla los esfínteres anales, lesión esta de la que no dudaba de culpar a su primo por la violación anal que la propia acusada decía haber padecido.
10: En la sentència es parla de dato objetivo per referir-se a les molèsties que va patir l'Engràcia arran de la violació. Ara bé, durant el judici, els forenses van dir que l'Engràcia ja tenia aquests problemes físics abans de l'agressió del seu cosí. Ho explica una periodista que va seguir el cas, la Tura Soler, cap d'investigació del diari El Punt Avui.
7: Els forenses van dir que ella realment sí que patia una obsessió de venjança pel convenciment erroni que ella tenia de que les dolències físiques que patia ella li provenien de la violació del seu cosí. I els forenses el que van plantejar va ser que ella ja tenia abans de la violació, ja patia uns problemes físics i ho van atribuir que se li havien agreujat per una operació desafortunada.
10: Si el Ricardo Piris havia violat o no a l'Engràcia Rosado, en el judici no es va tractar.
7: Però en cap moment no es va investigar les circumstàncies d'aquest fet, que seria on arrenca la revenja, no? de la violació. No sé, estem parlant, clar, l'any 2000, potser, si avui en dia ens trobéssim el cas d'una persona que diu que acaba de matar algú perquè fa 7 anys la va violar, no sé si s'aprofundiria més o no en el si realment aquest fet, aquesta violació, va existir i realment la violació era a la causa dels mals físics que patia l'Engràcia.
10: El jurat va considerar que la manera com va actuar l'Engràcia denotava un control de la situació.
5: Consideraron que la forma de llevar a cabo la acción, premeditándola con antelación, citando ella a su primo, escondiendo el cuchillo en la bolsa, consiguiendo que se desnudara para acceder más fácilmente a cortarle sus partes mediante el mantenimiento voluntario de relaciones sexuales, atacando a traición y deshaciéndose del cuchillo, implican un control absoluto de sus acciones y una ideación incompatibles con la pérdida de sus facultades para entender y querer. La acusada, además, tras el incidente en que manifestó haber padecido la agresión sexual con penetración anal, supo controlar su furia y reprimirla hasta encontrar el momento que ella creyó oportuno para llevar a cabo su venganza.
10: Fins i tot, i segons el seu advocat, hi havia gent que potser no se la creia perquè la seva manera d'explicar els fets era molt freda.
14: el que deien els psiquiatres és veritat. Vull dir, aquesta persona tenia un trastorn o una fixació, diguem-ho així, i això feia que quan parlés a ella del tema de l'assassinat, o inclús que quan parlés del tema previ de la violació, parlava d'una manera molt freda. Vull dir, no li posava cap mena d'emoció. Ho deia d'una forma sempre igual i, a més, amb el mateix to de veu, com si fos un relat ja pues, com memoritzat, i el anava dient a tothom. Igual. I això fa que potser hi hagi gent que, bueno, no hagin pensat que aquesta senyora no hi toca gaire i no se la creiessin.
10: Després de 3 hores de deliberació, el 9 d'octubre de 2002, el jurat popular va emetre veredicte de culpabilitat contra Engracia Rosado Piris per haver matat el seu cosí Ricardo Piris Piris a Lloret de Mar el 21 d'agost del 2000. Se la va condemnar per assassinat amb traïdoria. Tot i les 25 punyalades, es va excloure l'acarnissament i se li va aplicar l'atenuant d'obcecació, l'obsessió que dèiem abans. Traïdoria perquè, segons la sentència, la víctima no va tenir cap possibilitat de defensar-se.
5: La situación de la víctima, reposando tumbado tranquilamente en la cama tras haber consumado coito vaginal voluntario con la acusada, de suerte que el cadáver fue hallado con un preservativo colocado sobre el pene. La ocultación del arma, pues la acusada se acercó hasta el fallecido escondiendo el cuchillo en su espalda para que la víctima no pudiera apercibirse de sus verdaderas intenciones. Y lo súbito del ataque, propinando una fuerte cuchillada como primer acometimiento en la zona de la ingle, perforando la arteria femoral.
10: Per quin motiu se'n va excloure l'acarnissament si li va clavar 25 punyalades? Escoltem què va explicar l'Engracia durant el judici.
21: Y entonces pues yo, para que no padeciera, pues le di por la espalda unas pocas, no sé las que fueron. Como vi que no se moría...
1: Es decir, usted le dio 24 punyalades para que no sufriera.
21: Para que no sufriera.
10: L'inspector Xavier Domènech diu que l'Engracia va tenir compassió.
13: La resta de punyalades era perquè es morís més aviat. Que li feia pena. Diu que va estar patint, bueno, agonitzant 5 minuts i que ella el que volia és que es morís més ràpid i que per això li va fer la resta de punyalades.
10: L'advocat Jaume Rovira ens explica que aquesta és la raó per la qual no hi va haver acarnissament.
14: Perquè hi hagi un acarnissament és fer patir més la víctima de lo que patiria amb una única ganivetada. Aquí no es va poder aplicar aquesta agreujant, perquè després de la primera ganivetada en seguida va caure a terra i va perdre la consciència, amb la qual cosa de les següents ganivetades no se'n va sentir.
10: Ricardo Piris va morir a causa d'un xoc hipovolèmic per la gran quantitat de sang que va perdre quan l'Engracia li va seccionar la femoral. El magistrat president del tribunal, Adolfo García, acollint-se al veredicte del jurat, va condemnar Engracia Rosado Piris a la pena mínima aplicable en casos d'assassinat amb traïdoria, 15 anys de presó.
14: És curiós perquè me'n recordo que, esclar, ens van llegir el veredicte a la sala amb el jurat davant i el magistrat, i jo tenia al meu costat la senyora Engracia, i no s'enterava massa del que passava a dins de la sala, per molt que intentés explicar-li el que passava i el que passaria. I aquesta senyora, quan una vegada es va dictar el veredicte, me vaig acostar, que la tenia al costat, i li vaig dir a cau d'orella, dic, senyora Engràcia, li han caigut 15 anys. I la resposta d'ella va ser, solo?
10: L'advocat Rovira interpreta que la seva clienta no li importava gaire anar a la presó.
14: Aquest pis hi vivien dos dels seus 5 fills, els dos menors, una que era major d'edat, l'altra em sembla que tenia 16 o 17 anys, amb els quals no es parlava. Tot viure tots tres en el mateix pis i ser un pis molt petit, no es parlaven. El mal ambient era palpable, fins al punt de que, bueno, el pis semblava més un lloc per dormir i per res més. Vull dir, érem petit, a la nevera no hi havia quasi res, per no dir res, i una cosa que ens va sobtar moltíssim és que l'única bombeta que funcionava és la que hi havia en el menjador.
10: L'advocat Rovira explica que va ser una dona amb molt mala sort amb les parelles i amb els fills.
14: Aquesta senyora, quan va entrar en presó provisional, ella se'n va alegrar, i se'n va alegrar per dos motius. Una, perquè ja no havia d'amagar més un secret que se la menjava per dins, en aquesta senyora. Però, per l'altra banda, és perquè allà estava molt més ben atesa a nivell de comoditats, a nivell de professionals que estaven per ella, que no pas en la situació en la que es trobava a casa seva.
10: Però encara hi ha una altra volta de clau en aquest cas. Com hem sentit, la senyora Engràcia vivia en condicions molt lamentables en un pis petit sense bombetes i amb la nevera buida. Els germans del Ricardo l'acusaven de ser una dona moguda per la cobdícia, que només volia diners. Recordeu l'anònim. La realitat va ser una altra.
14: El que sí que es va poder provar és que en el moment de la detenció aquesta senyora tenia uns comptes amb quantitats de diners suficients. Tenia més de 18.000 euros en els seus comptes. A part de que, curiosament, compartia un compte, formalment, amb el mort. Perquè el senyor Ricardo Piris, per fets de cobrament d'una invalidesa derivada d'una operació seva del peu, la va posar com a titular perquè era l'única persona que coneixia a Santa Coloma de Gramenet en aquells anys. O sigui, el tema econòmic no hi era per enlloc.
12: Crims amb Carles Porta.
19: Adrià Pujol, molt benvingut.
0: Moltes gràcies.
19: L'Adrià Pujol és antropòleg i ens ajuda a posar llum a la foscor en aquests capítols de crims. Déu-n'hi-do.

0: tot un seguit d'odi, de ràbia, de menyspreu, digueu-li com vulgueu. I vist així, no és un acte venjatiu, o ho és, en diferit. Em vas començar a fer mal fa tants anys.
1: Em vas violar.
0: Em vas violar, etc. Vull dir, vaig amb bolquers per culpa de les violacions reiterades, tot això, i ha arribat un punt que dic prou. Mirar-ho només des del punt de vista de la venjança i, per tant, de l'equilibri de balances entre mals, és una mica prim. No explica gran cosa, i al mateix temps fa molta llum, perquè és l'acte més instintiu possible, és el dels nens petits. M'has picat, et pico.
1: Sí, acció-reacció, no?
0: Sí, però faríem bé de pensar que l'origen del que en diem justícia o dret vindicatori, dret vindicatiu, tot aquests legalismes, etc., a l'origen de tot hi ha la manera d'articular la venjança i de fer-la complexa i analitzar-la complexament. Les lleis, els codis civils, els codis penals, el dret romà, no deixen de ser intents mamútics per ordenar una cosa que en principi és acció-reacció. Hi ha hagut un crim, hi ha hagut un mal, hi ha hagut una iniquitat, i a l'origen d'aquestes mogudes sempre hi ha un equilibri, una llei del talió que algú es pren pel propi compte o que està estipulada en un codi complex, però al final és el mateix.
1: Per tant, la justícia seria aquest blanquejament, per dir-ho així, de la venjança,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, perquè, a veure, la venjança, si deixem que la venjança campi lliure i que tothom s'agafi, com se sol dir, no?, la justícia per la seva pròpia mà, doncs això seria un caos. Però no deixa de ser la tipificació, l'ordenació d'una cosa que és que no lògica, no? És que és l'única manera que hi ha d'equilibrar. Ara, a veure, ara ens passarem de frenada, però ja aquí som, una condemna llarga per un crim comès o no, bueno, doncs és un tipus de venjança o què és? Una venjança col·lectiva acceptada per tothom, eh? Aquest senyor ha fet mal i per tant ha de passar 13 anys a la presó. Bé, no és una venjança col·lectiva, això? O, bueno, que vingui algú que hi entengui i que m'ho expliqui.
1: La venjança, Adrià, pot tenir beneficis?
0: Sí, és clar que en té. Bueno, el primer suposo que és d'ordre psicològic, no? Que és que descanses. Potser després, acte seguit, et penedeixes, eh? Però la venjança descarrega. Encomana la sensació, l'escalfor que s'està fent justícia. I ara podríem anar per entendre-ho a casos molt petits. Tornem als nens i als patis de les escoles. M'has picat, et pico. Per tant, el món torna a estar equilibrat i podem seguir jugant.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Sí, bueno, som més senzills del que semblem, sí. El que passa és que tendim, a l'hora d'explicar-ho, tendim a complicar-ho moltíssim.
1: Bueno, i l'entorn també fa que es compliqui, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Les circumstàncies, les causalitats i les casualitats, no?
0: Totalment, i no hem parlat de la set de venjança, perquè és una cosa que corre com l'aigua o com la pólvora. Quan hi ha hagut un mal, el grup s'encomana d'aquesta set de venjança i de vegades l'executa, no un... en benefici en nom propi, sinó en grup, i d'aquí els linxaments, les cremes de gent a la plaça pública, etc. Que ara tot això es fa en un jutjat i es fa tot més ordenadet i no es crema gent a la plaça. Bé, però el motiu no ha canviat.
1: És una actitud que retroalimenta.
0: Sí, sí, i que mentre això rodi existirem, quan això s'aturi deixarem d'existir.
1: Molt bé, Adrià, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
0: Que vagi molt bé.
2: L'Engràcia ara té 75 anys. Va complir íntegrament la pena de presó a Figueres. El 2017 va quedar en llibertat després d'estar 15 anys tancada. Durant tot aquest temps, pràcticament no va rebre visites. Pel que sabem, en sortir, se'n va fer càrrec als serveis socials perquè no tenia suport familiar. Si voleu, a vosaltres, estimats oients, us toca analitzar. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
3: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folc i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Mercè Folc. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta, amb les veus de Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Quim Balaguer. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol i ha convocat per aquest vespre a les 8 un minut de silenci en memòria dels dos germans bessons d'11 anys que van morir dilluns ofegats al Ter al seu pas per aquesta vila d'Osona. Tot i que hi ha una investigació en marxa, la principal hipòtesi és la d'un accident. Un veí de Manlleu recordava que la zona del riu on es van anar a banyar els nens era perillosa.
3: Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, o xucador, xucla.
2: Des que va començar la campanya de bany a Catalunya, ara fa un mes, han perdut la vida 20 persones, la majoria ofegades en platges. L'any passat, 28 persones van morir durant la campanya de bany. Més notícies, en Alfonso.
4: El govern espanyol veu en la sentència al germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz l'ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a mida per ell. Això sí, l'absol del delicte de tràfic d'influències.
2: Avui torna a haver vaga a Renfe convocada a tot l'estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que va convocar ja a finals de juny la repercussió al servei va ser escassa. A les Rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Tot i això, Rodalies s'han decretat per avui serveis mínims, 66% en hora punta i 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%.
4: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions i esperen donar-lo per estabilitzat en les properes hores. Aquest dimarts també ha estat dia de focs simultanis. Els bombers han actuat en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat.
2: Catalunya afrontarà avui el moment més àlgid i crític de la tercera onada de calor de l'estiu, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus en diversos punts del territori. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa de perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. En l'última setmana, les visites als centres d'atenció primària i als hospitals per problemes de salut relacionats amb la calor han pujat un 40%. Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms i ha aprovat un pla per digitalitzar els principals eixos viaris que depenen de la Generalitat.
4: El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
5: Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu.
4: El projecte preveu la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es disposarà d'informació detallada de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als conductors. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030.
2: Esports, la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 titulars a l'11 inicial, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França en semifinals per 2-0. Han marcat Oyarzabal i Pedro Porro. Avui es jugarà la segona semifinal que enfrontarà Anglaterra i l'Argentina.
4: El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos.
2: Nou cop d'autoritat de Tadej Pogacar al Tour de França. L'eslové ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la Ronda Gala en imposar-se en solitari a la desena etapa. A la general, Pogacar ha reformat encara més el mallot groc de líder. Ara té més de 3 minuts i mig de marge sobre el danès Jonas Vingegaard.
1: Fins aquí les notícies.
6: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
1: Aquest estiu, crims.
6: És un veí que sortia de casa seva i li han disparat.
1: A Catalunya Ràdio.
7: Obria l'escopeta i pencava. I crec, i aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
1: Posem llum a la foscor.
8: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
1: Què va passar? Qui ho va fer?
9: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
1: I per què?
10: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
1: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
8: Comencem.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
11: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
11: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Sí, res de bo. Qui ve avui, ho saps?
0: Home, i tant que ho sé. Ve Antoni Albà, collons, està escrit el guió.
1: Ah, sí, l'Albà?
0: Sí.
1: No, no, no l'he vist. Sí. Que, i ve a col·laborar? Vindrà cada setmana?
0: No, collons, ja són prou de col·laboradors. Aquest ve aquí, fotrà una mica xerrada, li farem preguntes.
1: Ah, va, aquest... ja té coses a explicar, l'Albà.
0: I tant, com sigui. Bueno, llavors farem allò del gos, que a mi no m'agrada gaire, tot allò del gos. Ja. Que triem un gos a passejar per un dia històric, a mi això no m'agrada.
1: I l'objecte? Quin objecte?
0: L'objecte avui farem el pluviòmetre.
1: El pluviòmetre. El pluviòmetre. És un objecte de jubilats.
0: Hòstia, jubilat. Ja m'agradaria jubilar-me aviat, a mi. Ojo, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: He vist el banyo!

0: La Renaixença. Un dels primers pluriòmetres... Hòstia, serà difícil avui, eh? Pluviòmetres.
1: Comencem bé.
0: O sigui, una, dues, tres, la quarta paraula, sí. L'he cagat.
2: Sí,
0: la quarta.
3: Però era la difícil, la quarta.
0: Sí.
2: Puguem fer taula, per exemple?
0: Sí. Pluviòmetre.
2: Pluviòmetre.
0: Un dels primers pluviòmetres del qual es té constància apareix a Corea al segle XV. Els sumeris i els babilonis ja feien prediccions meteorològiques, però eren poc precises.
3: Sí, guaita, com les d'ara. Sí.
0: No, una mica menys precises. Una mica eren prediccions del tipus, perquè us feu una idea...
3: Sembla que plourà.
0: No, si el dijous trona, el divendres hi haurà una plaga de llagostes.
2: Hòstia, era hem parit això. Sí. Si això ho fessin per TV3, jo m'ho miraria.
0: Sí.
2: Això sí que m'ho miraria. Si ho fessin així, collons, ho miraria.
0: Deixeu-me que us presenti a un dels que es considera l'inventor del pluviòmetre, perquè es veu que n'hi ha diversos, però jo he triat un coreà. M'ha fet gràcia.
2: Collons de coreans.
0: Sí. Un camperol anomenat Jang Yong-sil, un camperol amb esperit d'enginyer i d'inventor, perquè va contribuir al desenvolupament de molts invents. L'economia de Corea en aquell moment depenia completament de l'agricultura i, per tant, de la meteorologia, no? En Jang Yong va idear una mena de recipient per saber la quantitat de pluja que queia a la zona.
2: I sonava apuntant i ho enviava a TV3.
0: Exacte, el mateix. No existia TV3 al segle XV.
3: Ah, no?
0: No encara, no. Això va ser del segle XVI, diria.
2: Clar, no existia perquè no hi havia en Pere.
0: Va inaugurar en Joan Pere. Exacte. Sí, senyor. La gent encara no enviaven fotos d'aquestes postes de sol i quan caia una calamarsada ningú feia la foto amb la pilota de golf. Tot això no es feia encara.
3: Bueno, perquè no existia la fotografia, tampoc.
0: Ni la pilota de golf, tampoc.
3: No existia res en aquell moment.
0: No existia res.
3: Ni molt poca cosa.
2: Ni en Joan Pere, tampoc.
0: Bueno, també... Exacte. També no enviaven fotos la gent perquè al segle XV la gent havia d'estar més pendent de no agafar alguna merda i morir-se de cop que no pas d'enviar fotos de postes de sol, diguéssim. No tenien tant temps lliure.
2: Bueno, aquelles... a veure, que estem parlant d'un tio que es va inventar el pluviòmetre, eh?
3: Bueno, de tota manera t'has d'avorrir molt, per inventar un pluviòmetre.
0: T'has d'avorrir.
3: És veritat. Que no tenim res a fotre tot el dia.
0: No. Com us he dit, aquest camperol coreà, en Jang Yeong-sil, va inventar alguna cosa més a part del pluviòmetre. Els seus èxits el van acabar portant a treballar per la Casa Reial. El rei li va encarregar una cadira. Saps una cadira d'aquestes que tenen com quatre pals perquè la gent porti el rei a les espatlles?
3: Ah, sí, home. Sí,
0: saps?
3: Sí.
0: Com porten les verges a les processons?
3: Per transportar-lo, sí. Ah,
0: exacte. Doncs en Jang Yeong en va construir una que es va trencar a mitja desfilada i va anar de ben poc que el rei de Corea no es trenca el cap i queda mort allà mateix. En Jang Yong va ser expulsat de la Casa Reial i empresonat una bona temporada.
3: Ai, collons. Ara em miraré el pluviòmetre d'una altra manera, eh?
0: Mira, el va inventar un tio que va estar a punt de matar el rei.
3: Que això sempre és d'agrair.
0: Sí. Passi on passi, eh? Exacte. Passi on passi. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: L'inventor real del pluviòmetre és un tal Gustav Hellmann, un senyor de l'antiga Prússia, i l'inventa el 1886.
1: A veure, jo he dit que era un invent que s'atribuïa a diversa gent, però de veritat que la història del camperol aquesta que he explicat és real, del segle XV.
0: Segur que sí. Però el pluviòmetre, com el coneixem avui en dia, és del segle XIX.
2: Com m'esteu atabalant? El que va quasi matar el rei va existir o no va...
1: Va existir.
2: Ja va existir.
1: Us ho volia explicar perquè m'ha fet gràcia. És com si en Tomàs Molina accidentalment acabés matant Felip VI.
3: És el mateix. Sí, que sí. Un exemple, l'has clavat.
1: Tu t'imagines que en Tomàs Molina inventa una cadira pel rei?
3: Sí.
1: I el porten aquí a l'aniversari aquell de Montserrat que van fer.
3: Sí. Home, el fotríem president de Catalunya.
1: Ah, en Tomàs Molina.
3: En Molina, Molina.
2: Si seguiu per aquí, veig poc futur en aquest programa.
0: Sí. A veure, tampoc us vull parlar del Gustav Hellmann aquest, eh? Només us vull fer un apunt d'un català. Un català que no va inventar el pluviòmetre, sinó que va inventar el pluviògraf d'intensitats.
2: Què collons és això?
0: Un moment que t'ho explico, uns nervis. És un aparell que et permet saber amb quina intensitat ha plogut. Perquè no és el mateix que caïn 50 litres en un dia que en mitja hora, no?
1: Exacte,
0: no.
1: Sí, senyora.
0: No?
1: Senyora,
0: no, no,
1: digue-li en Mazón.
3: Sí, exacte.
0: Exacte. Doncs si sabem això, a dia d'avui és gràcies al doctor Ramon Jardí i Borràs,
1: hòstia,
0: que va inventar el pluviògraf el 1921. Pluviògraf? No havíem dit el pluviòmetre? El pluviòmetre.
2: No, el pluviòmetre.
3: Ja t'ho estàs explicant.
1: Ai, explicant tu.
0: No, ai, collons.
2: És la intensitat. El pluviòmetre és la quantitat. Ah, clar, clar, clar, clar.
3: No saps ni què expliques, Mercè?
0: No sé ni on sóc. I poc després el va instal·lar l'Observatori Fabra. I atenció, l'invent es va estendre per tota Europa i encara es fa servir avui dia.
1: Mira.
0: I a Catalunya és el lloc del món on fa més anys que es recullen dades sobre la intensitat de la pluja. Tenim aquestes coses.
2: Visca Catalunya!
3: Ai, que maco.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui boig conegut, i més conegut per tothom, per tots els personatges a qui imita, que no pas per ser ell mateix, segurament. Porta més de 50 anys voltant per escenaris i platós de televisió, interpretant i fent riure a tot aquell que el mira.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Toni Albà.
2: Visca!

0: Què tal, Toni? Com estàs?
1: Molt bé, fantàstic.
0: Què has esmorzat avui?
1: Avui he esmorzat pollastre a l'ast, que va sobrar d'ahir, amb un tros de cochinillo i un entrepà de pernil amb ceba.
2: Sí. Forts.
0: Vas fort, eh?
1: De bon dematí és el millor.
0: És l'àpat que t'agrada més del dia?
1: És cuina mediterrània. Sí, mediterrània.
0: I, escolta, mira, esmorzes igual el dia que tens funció? Quan has d'actuar?
1: No, més. M'he arribat a menjar abans d'una estrena. Això és cert.
0: L'altre no ho era.
1: L'altre no ho era.
0: Val.
1: Sí, l'altre... No, m'he deixat moltes coses. Sí. He arribat a menjar 6 plats d'arròs brut.
0: Què vols dir?
1: D'arròs brut, d'arròs... un arròs que fan a Mallorca boníssim.
0: Abans d'actuar.
1: Abans d'actuar, o sigui, abans d'actuar i estar pensant... avui això... avui serà una gran estrena.
0: Perquè però, escolta, abans d'actuar és difícil menjar molt, no?
1: Perquè... Sí, no, ara acostumo a moderar-me.
0: Vale.
1: Després d'aquella experiència vaig acostumar a moderar-me.
0: Clar, perquè tu, Toni, és que ets d'aquests que no tens edat, eh? No, vull dir, no sabria quina edat posar-te.
1: Ai, gràcies.
0: És...
1: No, en tinc ara mateix, o sigui, 37.
0: Sí?
1: Sí, tinc.
3: Ho he dit 37-38.
1: 37-38, sí. Vull dir,
0: en tens 63, ja t'ho dic jo, si vols.
1: No, 64 els vaig fer la setmana
2: passada. Ah, sí?
1: 64, però el cervell en tinc 17. I, per tant, això compensa. Vull dir, va. Fas la mitjana i ja està, i surt.
0: I amb ganes de jubilar-te? Perquè, en principi, estàs a prop, diguéssim.
1: Amiga, a mi em deixes en pau, jubilar-me. Què vol dir jubilar-me?
0: No ho veus.
3: Que falta de respecte.
1: Tota la gent que jubiles moren.
0: Sí que és veritat.
1: No triguen gaire després.
3: Tard o d'hora.
1: Sí. Tard o d'hora, poden passar 40 anys, però és igual. Sí. Però és veritat o no?
0: Sí, sí, sí.
1: No vaig fer els números i no em surten els números. A l'estat espanyol no et surten els números. Si et jubiles, malament.
0: Escolta, per tant, et seguirem veient a sobre els escenaris encara molts anys. Tenim Toni Albà per anys.
1: Sí, us hauré d'aguantar.
0: Quin és el teu dia a dia ara, Toni? Perquè la gent et tenia molt localitzat al Polònia amb les imitacions i tota la història.
1: Doncs,
0: què fas?
1: Doncs mira, escriure... adaptar cosetes, assajos i sobretot quan esperar que vingui l'actuació, que vingui el bolo. I mentre no ve el bolo, doncs tenim una casa rural amb la meva dona i ho portem a tope.
0: Ah, molt bé, sí. Molt bé, molt bé. Escolta, quan eres petit, ja eres dels graciosos de la classe, ja feies imitacions, ja feies teatre...
1: Sí.
0: Ja es veia venir, diguéssim.
1: Ja es veia venir, sí, sí, sí. Encara em trobo amb col·legues de classe, tant de l'institut com de la primària, que et diuen... que cabron, tu continues fent exactament el mateix que feies a la classe. Sí, sí, llavors et fotien fora, et trobo profes, llavors et fotien fora i llavors després vas crear escola.
0: Pots
1: perquè
0: fer-nos...
1: va venir després el Sergi.
3: I ara, López, clar.
1: Llavors et deien, calla, deixa'l fer, que igual també es fa...
4: Però veus, et fotien fora de classe i ara et paguen per fer el mateix.
1: I ara paguen per fer el mateix.
4: El sistema...
3: Bueno, són vides paral·leles, que tinc aquí al costat també igual, eh?
1: Sí, sí.
3: El fotien fora de classe i guita'l.
4: M'he posat en tu, jo.
3: És que el sentia parlar Toni i dic, collons, si és enfeixades. Tenen el burro a classe tot el dia fins que el feien fora i uita, i ara s'hi guanya la vida.
0: Saps què em faria gràcia sentir? Ens podries fer una imitació que no coneguem la gent? No? O sigui, un professor teu de matemàtiques o una cosa...
1: Hòstia,
0: guardes alguna imitació?
1: Un professor meu de matemàtiques, no, però de imitacions que no la gent no m'hagi sentit.
0: Sí.
1: En tinc vàries, que no les he fet a la tele ni les...
0: Però de personatges coneguts.
5: Es fantástico como el cerebelo humano ha llegado a un punto en el que las conexiones neuronales llegan a una velocidad próxima a la velocidad de la luz. Y me pregunto si la energía ni se crea ni se destruye.
4: El savi que té.
5: Què collons ens està cobrant Endesa?
1: Per exemple, aquest.
0: Aquest. Perquè a vegades suposo que hi ha alguns personatges que els tens una mica... No? Hòstia, fes el rei, no? I ja...
1: el rei sempre pilla.
0: I t'agradaria fer-ne d'altres, suposo.
1: No.
0: No.
1: És curiós perquè el de les imitacions va començar per casualitat amb un espectacle que feia que encara el puc fer perquè el tinc en catàleg. En catàleg. I que és l'ombra. A partir de l'ombra, sí. Que és la història d'una persona, d'un actor que es dedica a substituir a gent famosa a la seva vida real, doncs vaig començar a fer les imitacions.
0: És un espectacle meravellós, deixa'm dir-te, Toni, tu no te'n recordaràs, Jo, quan tenia 14 o 15 anys, vaig fer un tallat amb tu en un cafè al Teatre de Centre de Manlleu i et vaig venir a veure fent l'ombra. Jo tenia 14 o 15 anys i vaig quedar meravellat d'aquell espectacle. Em va fascinar.
3: Signo el que dius. El vaig veure al cinema petit de Tarruella de Montgrí.
0: Sí.
3: Jo no era ningú. I aquest home ja...
1: En sèrio?
3: Sí, sí, el micric.
1: Ara m'acaben de dir.
0: I llavors jo...
1: Amb en Joan Roure.
0: En Joan Roure, com que jo el coneixia, i em va dir, hòstia, el vols conèixer, el Toni? I vam fer un tallat allà, i jo i recordo tant aquell moment com una de les coses més impactants de la meva vida, diguéssim.
1: Que fort! Ara que estic sorprès.
4: I amb 14 anys ja feies tallats, tu, Peyu?
0: Jo no li vaig fer amb ell, el vaig anar a prendre amb ell. Ah. Però sí, també en feia, sí, també al restaurant de casa. I també feia pastorets com tu, que tu vas començar fent pastorets, suposo.
1: Amb tots vosaltres confio, puig que per mi tots sou iguals.
0: Exacte.
1: Però és dels 7 pecats capitals de qui més me'n refio.
0: Satanàs és el que t'agrada més?
1: Jo no el faig, els pecats de drac. Jo només feia de Lluquet,
0: sí.
1: He fet de Lluquet, de Rovelló,
0: sí.
1: i de Jeremies,
0: Escolta, vols fer de Satanàs? Et faria gràcia.
1: Vinga.
0: Si vols, fem un fragment dels pastorets.
1: Vinga, va.
0: Ja que hi som, mira, tinc aquí una escena que... Jo faré el repartiment, que faré de director.
4: Vale.
0: Tu fa el fas de Lluquet.
4: Ah, hòstia, m'hi he fet molts anys de Lluquet.
0: Doncs ja està bé.
1: També?
4: Jo feia de Lluquet.
1: De Folk i Torres.
4: Folk i Torres, home, per favor.
0: En Xuriguera farà de Rovelló, si et
3: sembla. Jo puc fer de Satanàs, jo?
0: No, tu fas de Rovelló.
3: Hòstia. No surto d'aquest paper.
2: I jo de Verge Maria.
0: Tu, Mercè Martínez, no, de Lucifer.
2: Oh, m'agrada.
1: Oi, Lucifer.
2: No ho he fet mai, de Lucifer. Només he fet de Verge Maria.
4: Sí, doncs mira. M'agrada molt que fem pastorets.
0: Ai, que serà maco, això.
1: Vinga, va.
4: Moltes ganes.
0: Ho podem ambientar una mica, Arnau, Laia? Una mica de música nadalenca? És nadalenca amb tensió de dimonis, perquè és una escena de dimonis. Endavant, quan vulguis.
1: És una mica Far West.
0: Sí.
4: Home, no, estic molt content de fer això, va.
1: Quan vulgui.
0: Endavant, Toni.
1: Tot amb ràbia es congria en l'odiós instant aquest. Com es diu ella?
2: Maria.
1: I d'on és?
2: De Natzaret.
1: Condemnació. El meu furor en sentir això s'exalta i tot amb ràbia salta'm per proclamar guerra mort.
2: No esperava menys de tu. Pues tota la terra crida que és qüestió de mort o vida, i hem de lluitar com ningú.
1: Oh, calla! Que jo vull viure fent-me pas amb mon coltell. Vull regnar com he regnat entre els homes de la terra. Per tot encendré la guerra, l'odi i la malvestar.
2: Com em plau de sentir la teva paraula ardent. Oh. T'han volgut donar una empenta. Més s'hauran de penedir.
1: Vull guanyar i guanyaré. El cel, mon poder, no sap. Em volen aixafar el cap. I alt com mai m'aixecaré. Jo soy tu padre.
2: Fas molta por. Fas molta por,
0: sí.
2: M'agradaria veure-ho, això.
0: Quin Satanàs. Per què no et van deixar fer de Satanàs, si ho fas perfecte?
1: Perquè amb aquesta cara no cola.
0: No cola.
1: Amb aquesta cara, amb aquest nas així, Satanàs seria en tot
0: cas. I t'he d'imaginar de petit, a banda dels pastorets, a casa, fent muntant els teus espectacles.
1: És curiós, perquè jo a casa era molt tim. Jo volia ser veterinari.
0: Ah.
1: Jo vivia en una granja i volia ser veterinari tota la meva vida.
4: Sí, perdona.
1: Amb els pollastres i amb tot.
4: Però perdona un moment, Toni, no està molt interessant això que expliques. Però, Peyu, una cosa, vull dir, en Lluquet i Rovelló?
0: Sí.
4: Quan entrem nosaltres?
3: No, perquè a mi em fot il·lusió.
0: Ah.
4: Vull dir, dic, hòstia, fotrem... I dic, ara...
0: Noi, no sortíeu, aquesta escena. Ja està. Hem triat una escena que no sortíeu.
4: Vale.
0: No passa res. Avui el protagonista és en Toni. No vulguem aclaparar.
4: No, perdó. Vale. Sí, no, ja ho accepto. Però
0: ja està.
4: La il·lusió que teníem...
0: Bueno, un altre dia. Ja ho fareu un altre dia.
4: Gràcies, Peyu.
0: Ja ho havies fet de Lluquet, has dit.
4: Sí,
0: doncs
4: molts
0: està,
4: anys. Sí.
0: Ja està. Vale, I en Juli també havia fet de Rovelló.
3: Sí.
4: Bueno, gràcies.
1: Hi ha molts dubtes.
0: Volies ser veterinari, Toni?
1: Jo volia ser veterinari i llavors m'agraden molt les bèsties i tal. Les persones més importants que jo veia a la meva família anaven amb... a la meva família, a la granja, anaven amb bata blanca.
0: Sí, eh?
1: Els veterinaris i els sexadors de pollets, que eren japonesos en aquella època. I aleshores, doncs, jo volia ser veterinari. Després volia ser naturalista, perquè los Rodríguez de la Fuente, queridos amigos de la fauna ibérica, nos encontramos agazapados. Doncs jo volia ser... volia ser naturalista. Després la biologia, i en vistes de com anaven les mates i la física i la química,
0: sí,
1: vaig decidir de dedicar-me... Volia fer etologia, comportament animal. Sí. Mira, i m'hi he dedicat.
0: Més o menys.
1: Estudiar un cert tipus d'animal.
0: I imitar-los després. Déu-n'hi-do. Entre tantes imitacions i tot plegat, a tu t'agradaria que t'imitessin o no?
1: Ah, sí.
0: Sí, eh?
1: Sí, per què no?
0: Sí. I t'has trobat amb algú que l'hagis imitat, que li hagi molestat?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: T'han arribat...
1: Sí, m'han arribat les dues bandes. És a dir, gent, polítics que et diuen... I a mi quan m'imitareu?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Amb ganes de ser imitat.
1: Amb ganes d'això. Jo sempre els dic el mateix, bueno, embolica la troca. Digues la grossa i ja veuràs tu
0: que tiràs a Polònia. Quan sigui serà al Parlament, puges allà sobre l'altell, te baixes els pantalons i ja veuràs com t'imitem.
3: Però això ho fan tots, eh?
1: Puges a fer el mico.
0: Ah, sí?
3: Pujar a l'altell i baixar-se els pantalons.
0: Escolta, fa molts anys que voltes per escenaris. Tu vas començar, vas estudiar l'ECOC, que la gent no ho sap, perquè la gent es pensa que fas imitacions i ja està.
1: Vaig començar quan, mentre estava fent COU, sí, una cosa que fèiem abans, quan fèiem COU, 3 dies a la setmana anàvem amb una col·lega de la companyia de teatre amateur que teníem a Vilanova i ens anàvem al Timbal.
0: El Timbal.
1: El Timbal, a Barcelona.
0: I llavors a França.
1: I després del Timbal a l'Institut del Teatre, i després de l'Institut del Teatre vaig lliurar de la mili perquè no servia per fer aquestes coses.
0: Com te'n vas lliurar de la mili? Això m'interessa.
1: Bueno, van descobrir de que jo no estava gaire bé. Vaig fer 3 dies de campament, al campament de Santa Anna de Càceres,
0: sí,
1: i llavors va arribar un moment que em van agafar, em van prendre a la quinta planta de psiquiatria, el Gómez Ulla de Madrid. I allà vaig estar-me uns quants dies. Allà.
3: Ah, és que són vides paral·leles,
0: Tu també ho vas fer, això?
3: No, amb Feixades.
0: Sí. També, et vas fer el bo?
1: També.
4: Jo cego, vull dir, jo no hi veia.
2: Però no són tan gruixudes, les ulleres que
4: no, portes. No, però em vaig fer unes que era com embarregant. I també
3: però diu que va passar 3 dies amb la mateixa roba en el campament de Talarn.
4: 15 dies, amb els mateixos calçotets. Però van fer cap a casa, els calçotets van marxar primer tots sols.
0: Toni, com vas de català?
1: Intento.
0: Intentes,
1: sí, no?
0: No? Anem a posar-te a prova.
1: Vinga, va. Ai, ara.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Jo et dic una paraula, 3 possibles definicions i l'has d'encertar.
1: Vinga, som-hi.
0: Goja. La paraula és goja. A. Goja. Exquisidesa culinària pròpia de la cuina japonesa. Està elaborada amb arròs i cua de bou.
3: Exemple. Si voleu tornar a dinar al japonès, jo em demano una goja, perquè tant sushi i tant arròs fa 7 dies que no cago.
0: B. Goja. Figura mística femenina de la tradició popular de la Catalunya vella, també anomenada dona d'aigua o fada.
4: Els vells del poble diuen que d'aquesta bassa en van veure sortir una goja. També és veritat que ho van dir un dia que tornaven del bar.
0: C. Goja. Peça de fusta que reforça la base del timó dels vaixells del segle XIX.
2: El capità diu que la goja s'ha trencat. Que Déu ens ajudi o morirem tots ofegats.
0: Toni, A, B o C?
1: Dubto entre la B i la C, però diria que és la C.
0: La C?
2: No! Molt convenciment, oi?
0: Sí. És una figura mística femenina de la tradició popular.
1: Home, tota la vida. Mira, he trobat una goja i hem anat a fer-la petar.
3: I tant.

0: Això és de la trinca, això ens ve de la trinca.
1: Sí, sí, sí. Anem a posar-te a prova també en, no sé com vas, de presidents de la Generalitat de Catalunya.
0: Vinga, va.
1: Començarem...
0: Sobretot dels 100...
1: N'hi ha 133.
0: Doncs dels 129.
1: Sí, començarem pel 133, per fer-ho fàcil, i anem tirant enrere.
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
1: 133, Salvador Illa, aquest te'l regalo.
0: Vinga, jo també te'l regalo.
1: No. Vull dir que ja te l'he dit.
0: Sí, sí, jo també.
1: 132.
0: 132, jo diria que és... president Torra.
1: No!
0: No! President Torra.
2: L'haurem de convidar, eh?
1: Pere Aragonès.
0: Pere Aragonès. Hòstia, perdó, és que és tan... vull dir que me l'he saltat. Eres tan baixet que me l'he saltat. Toni. Llavors sí, que vindria president Torra, vindria president Puigdemont, vindria...
1: Sí. Ara ja està.
0: Ara ja l'he cagat.
1: Ara t'has equivocat. Home, ara ja t'has equivocat.
0: Pobre Pere Aragonès.
1: Toni, et anirem seguint a dalt dels escenaris, on siguis.
0: Sí, perquè si ens seguiu pel carrer, pensarem malament.
1: És estrany.
0: És raro, tot seguint-me.
1: No et jubilis, que si no et trobarem a faltar.
0: Vinga.
1: Toni Albà, gràcies per passar per la Renaixença.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
0: Us estimo tot.
3: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Endinsa't al segle XIX i sigues per una vegada el més jove del bar.
4: Tu, a veure, avui no parlàvem del pluviòmetre.
5: Encara de rato que no s'ha dit res del pluviòmetre.
1: Bueno, un moment, nois, ara hi anem. De fet, sou vosaltres que heu de parlar d'alguna cosa, no? Xuri, de Fel, de què us parlareu?
5: Avui us parlarem, collons, del pluviòmetre.
4: Tot això que no saps pronunciar ningú, pluviòmetre.
5: Jo primer faig una pausa abans de dir-ho, eh? Sí, hòstia, el pluviòmetre. Jo trobo que és un objecte molt interessant.
1: El pluviòmetre.
5: El pluviòmetre, ja veuràs.
1: En teniu, a casa?
5: Eh?
1: De pluviòmetre, dic, si en teniu.
5: Tinc un embut.
1: I va perdent per sota.
4: Sí,
5: sí.
4: Sí, sí, ja li he explicat tantes vegades.
5: Sí. Però jo...
4: Sí, però no li he explicat tantes vegades que ha de tapar el forat de sota.
5: No.
4: Però no, què li vols dir?
5: A mi, jo quan plou, poso l'embut allà. I llavors jo em concentro molt...
4: I vas a mirar...
5: I vaig comptar les gotes que baixen.
4: Home!
5: Llavors, foto una arrel quadrada...
1: Sí, eh?
5: I tinc més o menys els litros que han...
1: I ho vas encertant, més o menys.
5: Gens, però algun dia ho ens... Vull dir, ja ho encertaré.
1: Un
5: ja.
1: Dia o altre.
5: Un dia o altre.
4: La primera vegada que vaig anar a dinar a casa dels meus sogres...
1: Sí.
4: Havíem muntat una festeta allà en un jardí que tenen...
1: Estem parlant de molts anys.
4: Sí. Vaig brindava...
5: Calla, que toca la sintonia, espera't.
4: Brindava amb el meu sogre, que va te conèixer, i jo portava el seu pluviòmetre a la mà.
1: Dels nervis?
4: Dels nervis que tenia. Vaig pensar que era un got d'aquests de festa major. Vaig agafar el got de festa major, vaig fotre cava dintre...
1: Sí.
4: Per la seva filla, li dava, diguent.
1: Amb el pluviòmetre.
4: Amb el pluviòmetre. Clar, no em van fer fora.
1: Aquests gots de festa major,
5: sí.
1: Això, quan s'acabarà aquesta tonteria?
5: Sí, ai, sí. Això hem de tornar...
2: Jo en tinc com 500 a casa.
1: Ah, bueno, perquè... Això...
2: Perquè quan hi vas no te'n recordes.
1: Bueno, és que contamina més que l'altre, al final.
2: Oh, sí.
5: És que hi ha una cosa. Aquí, les comissions de festa, jo ja ho he dit molts cops al meu poble, cadascú que es porti el got de casa...
4: El gat també.
5: Ho fa bastant la gent, que se'l porta a casa. Però el got de vidre de casa...
1: Sí. Sí.
5: Collons, no veuries tant got llançat i tanta merda.
1: No.
5: Si tu t'aportes un Duralex de casa, que no es trenquen, vull dir, tu fots a terra un Duralex i no se't trenca.
2: Bueno.
5: O una copa de xampany d'aquella rodona,
1: sí.
5: Per fotre el ron en cola. Si féssim això, aniria molt més bé, Peyu.
2: I tant.
5: Però vaja, no hem vingut a parlar d'això ara.
1: El pluviòmetre.
4: Parlem del pluviòmetre.
1: Sisplau.
4: Si tu agafes un pluviòmetre,
5: sí.
4: El plantes, que no el pots plantar arran de terra.
5: No, home, no.
1: Ah, no?
5: Hòstia, per favor.
4: No el foteu arran de terra, perquè...
5: Metro i mig. Metro i mig ha d'estar el pluviòmetre del terra.
1: Això que dieu? Un moment, perquè sí. La gent se situï.
5: Sí.
1: O sigui, això és informació
5: contrastada?
4: Ui, ui.
5: Contrastada i emprenyada. Ui. Contrastada i emprenyada.
4: Ui.
5: Sí, home, sí, esclar, ho hem contrastat.
1: I per què no pot anar a terra? Perquè plou igual arran de terra, plou igual que
5: la densitat és diferent.
4: Però rebota. A vegades pot ser que reboti, pam, pam. Que reboti la gota i torni a entrar.
5: I llavors dius... Llavors dius, han plogut 80 litros.
4: No, n'han plogut 40.
5: 40 eren rebotits.
4: 40 eren rebotits.
5: 40 eren rebotits.
4: L'has de posar a l'aire. I una altra cosa que no heu de fer mai.
1: Sí.
4: Un pluviòmetre sabreu el que ha plogut.
1: Sí.
4: Però si en poseu dos, un al costat de l'altre, ja no marca.
5: No marca.
4: És que caurà diferent, eh? Amb un hi haurà 40 i l'altre hi haurà 37.
1: Ah, sí?
5: Sí.
4: És que és
5: molt
4: així.
5: Fort, això. És
4: perquè
5: molt fort.
4: Hi ha moltes variables.
5: Sí.
4: Llavors, i si en fots tres, llavors ja sí que no saps res.
1: O sigui, n'has de posar un.
4: Un. O cap.
1: O cap. Ah.
5: O si no en poses cap...
4: O cap, saps?
5: Dius, no saps els litros que han caigut. I llavors dius, i què?
1: Perquè qui
4: m'interessa? Quantes estacions hi ha a Catalunya meteorològiques que funcionen la mar de bé?
1: Sí.
4: Més de cap a 200 n'hi ha.
1: 200 estacions meteorològiques?
4: Poder notar,
5: 180.
4: Jo
5: he estat estudiant això i n'hi ha unes 180.
1: 180. A Muntanyola en tenim una. Sabeu? A vegades surt el mapa del temps de TV3 i posa Muntanyola, 35 litros.
4: Allà on estic jo també.
1: Sí.
4: 37.
1: Oi, són maques aquelles. Les tenen ballades.
5: A Arbúcies n'hi ha una i l'Ajuntament ha posat una ruta que la visites.
1: Hòstia.
5: De tan ben parida que és.
1: Carai.
4: Doncs tu creus també que
1: fas fotos? És de mèrit de l'altre que teniu, poder, també.
4: Home, aquell sagrat cor que teniu a dalt de tot també...
5: Li falten els braços. Sí, el tallen. Sempre els tallen.
1: Els braços del sagrat cor.
5: Els braços del sagrat cor. Hi ha una estàtua molt maca.
1: Arbúcies, estem parlant.
5: I llavors...
4: Corcovado
5: arbúcienc. Sí. Parla català, no és pas brasiler. Parla català. I li tallen els braços.
1: Hòstia.
5: Cap al tard. El jovent cap al tard. Van...
4: Amb el gat.
5: Busquen el pluviòmetre i li tallen els braços al Corcovado aquest.
1: No ho feu, això, la gent. No li talleu els braços.
5: No ho feu per llavors.
1: Escolta, ara que us he explicat això de Muntanyola, m'ha vingut la imatge visual de l'estació meteorològica.
5: Imatge visual és el que té Peyu.
1: Sí, gràcies. I el pal aquell, almenys a Muntanyola, està molt més amunt de metro i mig, el pluviòmetre. Deu estar a 3 o 4 metres.
5: Això ho fan perquè a vegades ho roben, la gent.
1: Ah.
5: I llavors diu, fotem-la a l'aire i així no el robaran.
1: Val.
5: Arbúcies, per exemple, el tenim a 17 metres.
1: Hòstia.
4: Però moltes vegades veu una ventada i l'han d'anar a buscar hostal.
5: Sí, sí. I llavors truquem a Breda i diem què ha plogut més o menys per Breda.
1: Sí.
5: I llavors fotem una arrel quadrada.
1: Un parell de litros menys, posa.
5: Arbúcies sempre més que Breda.
1: Va.
5: I llavors ho sabem.
1: Llavors, quina seria la recomanació a la gent que ens escolta, a la gent que ens està veient, de cara al pluviòmetre?
5: Quan plou, agafeu paraigua, això sempre, perquè tant és que em plogui 100 com 2 que et mullaràs.
1: Sí.
5: I després, que si tens un pluviòmetre que tu et fot il·lusió tenir-lo, vés al metge.
1: Com?
5: Que t'ho facis tractar.
4: És que, si tu tens pluviòmetre i envies fotos a TV3...
5: És que no estàs bé.
4: És que,
5: és que els de casa no t'estimen, o estàs sol,
4: no
5: has curat el dol.
1: Hi ha gent que els agrada, hi ha gent que porten molts anys recollint dades.
5: Sí, però hi ha gent que està molt sola, també, saps?
4: Hi ha una persona molt important a l'Estartit, que és en Josep Pasqual, que aquest l'hauries de portar aquí un dia.
5: Aquest l'hauríem de portar.
1: Ja l'entrevistarem.
4: Sí, aquest sí que se li ha de fer cas. Ara, tota la resta...
5: Tot el de més, Peyu?
1: Res.
5: Que plogui el que vol.
4: Una mica amb Molina, una mica.
5: Molina.
4: Una mica.
1: Bé, de totes les dades que heu dit, em quedo en que el pluviòmetre l'heu de posar a metro i mig de terra.
4: Com a mínim.
1: Com a mínim.
5: Un dia t'explicarem el del calendari de la ceba, però això serà un altre dia.
1: Vale.
5: Ho saps, el coneixes?
1: De la ceba, sí, és allò que treus les capes de ceba.
4: Exacte.
1: No, les poses allà al rapís de la finestra.
5: Sal, has de posar sal.
1: I llavors què?
5: I llavors, si l'endemà veus que hi ha la sal, és que serà un mes sec. Si és així líquid, que s'ha desfet, és que plourà.
1: Va.
5: I això, apello això, un dia et faré una demostració, quedarà esperat. Dia per dia puc posar 365 cebes i t'ho clavo.
1: Vale, ho provarem. I tant, ho provarem. Xuriguera, Feixedes, gràcies.
5: Sempre tu, Peyu.
1: Vale.
5: Sí, perquè si ens haguessis aneu fora no podríem fer aquesta succió.
1: En fi, fins aquí a la Renaixença i tornarem, com sempre, al segle XIX. Que el senyor... Què dic ara? Què, no s'acaba el programa? No? On anem ara? Hòstia, ens falta una secció, encara.
5: Què pensaves tu?
1: No ens falta una secció, nois.
6: Falta la cançó.
2: La cançó.
1: Sí, però...
4: Hem d'anar a passejar el gos.
1: Ah, clar, collons, estem a la mitja part.
4: Hem d'anar a passejar el gos, encara.
1: Vale. Vale, us despedeixo, aplaudim tots i anirem a cançó. Perdoneu, un lapsus mental, no passa res. Ja està. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, moltes gràcies.
4: No, gràcies a tu.
5: Peyu, sempre a tu.
1: Un aplaudiment.

0: Què està sonant, Arnau?
1: La cançó segur que la saps, It's Raining Men, de Paul Jabara.
2: Aleluia.
1: Avui sentim la versió...
2: Aleluia.
0: It's Raining Men, aleluia, no. Aquí ja heu dit el vostre del pluviòmetre?
3: Calla.
0: Doncs calleu una estona, deixeu parlar a l'altra gent, sisplau.
2: No, disculpeu, disculpeu. No diuen Raining Men, aleluia?
0: No.
1: Sí, sí, hi ha una segona veu aquí.
0: Estava renyant des de la ignorància.
2: Tira'm un got d'aigua per sobre.
0: Arnau.
1: La versió que sona és de The Weather Girls. El compositor d'aquesta cançó se li va acudir a escriure la peça un dia que mirava el temps i van anunciar tempestes.
0: Mira.
1: No tenia el calendari de la seva. Va dir, no vull que plogui pluja, vull que ploguin homes.
0: Carai, carai. En fi, una mica de It's Raining Men. Aleluia.
2: Aleluia.
0: I tornem amb una història per passejar el gos.

0: Avui us portem un gos usonenc.
1: Oh, que maco.
0: En Rex.
1: A veure, aviam, en Rex.
0: Gerard, la foto.
1: Però si hi ha un... Un moment.
0: A veure si ho endevineu.
1: Hi ha dos animals, per la gent que no ho està veient, la gent que ens escolta per la ràdio, hi havia un gat i un gos aquí.
0: Sí. Un gat i un gos.
1: I el gos no feia cap pinta de dir-se Rex, perquè jo m'he imaginat en Rex, el policia,
2: sí.
1: Aquell pastor alemany.
0: Hòstia, saps què passa? Que la seva família estan molt acostumats a aquest tipus de decepció.
1: Clar.
0: Que la gent els hi provoca una decepció.
1: Pues no haver-li posat, Rex, no li posis i... Rex, si tens una merda de gos no li posis
0: però
1: Rex.
0: Però no saps com serà. Home, no saps com anirà a evolucionar. Si
2: Rex 46,
0: posa'ns la segona foto, Gerard.
1: És, aviam, aquí.
0: Ah, aquesta és l'actitud bona.
3: Està trempant?
1: És la cua.
0: El nostre Rex és menut i rebessut i fa tanta panxota que caminant l'arrossega per terra.
1: Hòstia, és que us passeu donant menjar al gos, us passeu. Hòstia.
0: Sí, s'ha d'anar en compte amb això. Li encanten els peluixos i, atenció, és important, els cotxes.
1: Els cotxes?
0: Sí, els cotxes.
3: Un gos per gran els cotxes?
1: Normalment no solen combinar bé gossos i cotxes, normalment.
0: Doncs com a anècdota, sapigueu que difícil que es digui anècdota. Com a anècdota, sapigueu que un dia, anant amb cotxe, treia el cap per la finestra i va sortir disparat per culpa d'un sotrac.
2: Hòstia, encara pensava una altra cosa, jo.
1: Sí, no, bé, prou bé.
0: Sí, sí, recordeu que els gossos s'han de portar lligats.
1: Sí.
0: Darrere.
3: O no portar-los.
1: Sí, exacte.
3: No cal...
0: Com sou amb els gossos? Què us passa amb els gossos?
2: Jo aquest estiu penseu que he vist dos gossos amb cotxet que quedaríeu parats.
0: Sí, ai.
1: Hi ha gent que ara porta el gos dins el cotxet.
2: Dins el cotxet, que al moment veus... Mira què ets de veure! Hòstia, pensava que era un nen.
1: La gent està perdent el cap, però vaja.
0: Doncs per sort, tot i que va sortir
1: expulsat
0: del cotxe...
1: És viu.
0: És viu. Tot va quedar en un ensurt.
4: Doncs si a en Rex li agraden els cotxes, avui s'ho passarà d'allò més bé, perquè som en un dels circuits automobilístics més coneguts del món, el de Le Mans. Ens situem a l'11 de juny de 1955.
1: Avui passegem el gos pel desastre de Le Mans de 1955. En Rex està d'enhorabona, perquè la passejada fa flaire de gasolina. Estem a punt de presenciar les 24 hores de Le Mans, una cursa de resistència que guanya el pilot que és capaç de fer més voltes a un circuit en 24 hores.
2: Quan ho rumies, dius quines ganes, també.
1: Això, no? I com a públic, ha de ser una mica carregós.
2: Sí.
1: Hòstia, tu quina hora hi aniràs? Jo hi aniré cap al tard, quan acabin. No?
2: I jo m'ho miraré tot.
1: Tot, jo les 24 hores, bé, tot.
2: I aniré comptant amb quantes voltes fan.
1: El favorit per alçar-se amb la victòria és l'argentí Juan Manuel Fangio.
3: Has conegut aquest?
2: És molt bo aquest, era bo aquest.
1: Jo és que no hi entenc, de cotxe.
3: Sí. Conegut.
1: El que amb el pas dels anys, de fet, serà considerat el millor pilot de la història.
3: Collons, ja ho he dit jo, això.
1: Sí. A hores d'ara ja ha estat 3 vegades campió de la Fórmula 1 i encara li queden un parell de títols més per sumar. Fins a en Schumacher ningú l'havia superat. He dit Schumacher i no s'ha fet cap broma.
2: No.
1: Hi ha hagut un silenci incomodíssim.
2: Allò, passa ràpid, Peyu. Tot ha sigut passa ràpid, Peyu.
1: En Rex, que és un gran entès en el tema, té claríssim que en Fangio és el favorit per guanyar. Però hi ha altres pilots amb possibilitats, perquè en una cursa de resistència hi ha molts factors a tenir en compte.
2: Imagina't.
1: 24 hores poden passar moltes coses.
2: Imagina't.
1: La mecànica, la climatologia i la sort poden fer que els pilots favorits acabin relegats a posicions discretes i que els desconeguts s'erigeixin vencedors. La de Le Mans és una cursa amb molts condicionants i això és el que la fa tan emocionant. Les graderies són plenes i allà hi tenim en Rex pres pels nervis.
2: Què, nano? Quines ganes que comenci la cursa, oi?
3: Sí, bueno, normal.
2: Home, estarà ben parit aquest any, eh? Estàs nerviós o què?
3: Va, què vols que et digui?
2: Va, espavila, estàs nerviós o no?
3: No, amic...
2: Ja, bona, va, comenci jo.
3: No, saps? No? Me la bufa bastant, això.
2: No?
3: No.
2: No t'agraden les curses?
3: No, bé.
2: No sé per què has vingut aquí al circuit.
3: Ah, la meva dona. Ui, li agrada molt, està reboja, eh?
2: Perdona.
3: És ella, li agrada molt, sí. No, és ella.
2: M'estàs dient que la teva dona... Li agraden les curses?
0: Sí, m'agraden les curses. Què passa? Per què no m'haurien d'agradar les curses?
2: No,
0: què passa? No, perquè sóc una dona, no?
2: No,
0: li han d'agradar les curses.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
0: No, mira, és que de veritat és que ja hi som amb el patriarcat,
2: au,
0: sempre. No, és que de veritat, no. per què et sembla estrany que una dona
2: no
0: li agradin les curses
2: no
0: de cotxes?
2: Eh?
0: No, és que què passa, que es condueixen amb la titola els cotxes o què?
2: No, jo no he dit res. Perdona, no volia pas
3: oferir. Déu-n'hi-do, nano, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, eh? Hòstia. A veure si ens desconstruïm una mica, eh?
0: Què? Deconstruïm, carinyo.
3: Com s'ha de...
0: Deconstruïm.
3: A veure si ens desconstruïm la titola una mica.
2: Què dius?
1: La cursa de 24 hores de Le Mans és l'esdeveniment automobilístic més seguit del moment. Hi ha més de 250.000 aficionats i en Rex, que el nostre gosset també és a les graderies.
3: Sí.
1: Ell i la resta d'espectadors esperen impacients. La sortida es farà de manera tradicional, amb els pilots esprintant fins al cotxe. Això és molt estrany. És com el bobsleigh.
2: Sí.
1: Aquella, heu vist el bobsleigh?
2: Sí.
0: Què és el bobsleigh?
1: El bobsleigh és aquella mena de trineu que dels Jocs Olímpics d'hivern ja... que empenyen tots el trineu corrent i llavors pugen a sobre.
3: Home, però l'han de pitjar perquè tiri. Sí. I el cotxe
2: però
3: no l'han pas de pitjar.
2: No. El bobsleigh encara m'agrada. Però o sigui, tu tens un cotxarro, que hi tens un equip que va amb gasolina i has de cardar un sprint.
3: Cop de clau, cop de clau.
1: És raro.
2: Sí, vull dir, sembla, saps? Vull dir,
1: és raro, no?
3: És raro.
1: És com si, hòstia...
2: I si et fots mal el turmell amb aquell sprint?
1: Pot passar.
3: Ja està, abans d'arribar al cotxe, salteu quatre balles,
2: sí,
3: saps?
2: Sí, i agafeu... Saps allò de la farina que havies buscat una moneda?
3: Sí.
2: Abans d'entrar al cotxe.
3: I amb una cullera corre amb un ou aquí a la boca.
1: Has d'afaitar un globus.
3: Sí.
1: Has d'afaitar un globus.
2: És una merda.
3: És una collonada.
2: És una merda, això d'alemans.
1: Quan el jutge de pista dona el tret de sortida, les graderies ho celebren fent un guirigall enxordidor.
2: Vinga, va, nanos, vinga, va.
1: Els pilots corren com esparverats en direcció als seus cotxes. El pilot favorit d'en Rex, en Fangio, és un excel·lent corredor de curses, però a peu és lent com una processó de coixos. El seu sprint és tan lamentable que arriba el cotxe quan la resta de pilots ja fa estona que estan conduint.
2: Ah, pobre Fangio.
0: Bo! Mou-te, desgraciat, que ets més lent que una calaixera!
3: Carinyo, controla't, per l'amor de Déu, carinyo,
0: sisplau. Tu calla.
3: Mira,
0: escolta, vés-me a buscar unes cipletes que estic molt nerviosa, he de menjar.
3: Ara hi vaig, carinyo.
1: Aquesta gent que crida a les graderies, de veritat que vaig deixar el futbol per no haver de sentir alguns pares.
0: Oh, i ara ja està tot arreu, eh? Tots els esports, ja no és només
2: tenis,
0: el futbol,
2: eh?
0: Això.
1: Ah, sí?
2: Hasta el tenis, eh? Oh, però
3: el pare d'en Fangio li fotia crits a la graderia.
0: A mi em va bé, el diumenge vaig al poliesportiu i, escolta'm, desbravo.
1: Perquè tu tens canalla que juguen a...
0: En vol.
1: I en vol també crida.
0: Fart de cridar.
1: Em sap que era només del futbol, que és més de quillos. És que és l'en vol també.
0: Ara ja, tot.
1: Tots els fans d'en Fangio estan desesperats amb la lentitud que demostra. En Rex és el qui més. Ni ell amb aquelles cametes tan curtes és tan lent corrent. Finalment en Fangio arriba al cotxe, però la mala ratxa continua. Ai. En seure el seu seient, se li enganxa el pantaló amb el canvi de marxes i queda atrapat.
3: Home, escurtot aquest en Fangio.
1: És una mica...
2: Com pot ser que guanyés tants mundials un home tan curt?
1: Mira, en Rex no pot més. Mossega tant el seu peluix que se li està descosint dels nervis. S'apoderen d'ell i li empenyen a fer una bestiesa. Salta a la pista. El gos, eh? Aquell gos que heu vist estirat al sofà, acaba de saltar la pista de Le Mans i corre fins en Fangio. Li vol desenganxar el pantaló d'una mossegada.
0: Això vols dir que podrà? No.
1: És una decisió arriscada. Corre cap en Fangio arrossegant la seva immensa panxota, esquivant els pilots que ja han fet la primera volta, per sort en Rex, però evita que l'atropellin. També anar per un circuit i trobar-te un gos a mitja pista.
0: És que de veritat.
1: Un cop davant, en Fangio salta i l'aconsegueix alliberar.
0: Ara.
1: Gràcies a ell, en Fangio ja està prement el gas. Això sí, ho fa amb en Rex a dalt del cotxe. En Rex competirà a les 24 hores de Le Mans amb el seu ídol.
2: Que maco.
5: Una hora i mitja de cursa. Els corredors donen voltes al circuit a tota velocitat. En primera posició hi tenim l'alemany Karl Kling, seguit del francès Pierre Labbé.
1: És important que ens quedem amb els noms d'alguns pilots, eh?
3: Hòstia, són... merda.
1: Sí.
3: No m'ho he apuntat, això.
1: Apunta-t'ho, doncs.
2: Digues.
1: L'alemany tant fa, és igual, però no és important. Però el francès sí, apunta. Pierre Lévesque.
3: Pierre Lévesque.
1: Lévesque. Acaba en Bach, però no sona. Lévesque. Lévesque. Lévesque. L'hem de recordar, aquest és important.
3: Lévesque.
1: El Fangio ja us en recordeu,
3: sí,
1: perquè n'hem parlat.
3: Sí, home,
1: parlat,
3: que Fangio.
1: I llavors hi ha un pilot britànic que es diu Mike Hawthorne.
2: Ah, sí.
1: Aquest també és important.
2: Sí.
1: En total són tres noms, tampoc és tan difícil,
3: sí,
1: eh? En Mike, en Lévesque i l'altre en
2: Fangio.
5: El britànic Mike Hawthorne també és de les primeres posicions i l'argentí Juan Manuel Fangio, malgrat la mala sortida i dur un gos petaner al darrere, també s'acosta a les posicions de podi.
1: És una cursa molt emocionant. Els pilots superen els 250 km per hora. Una autèntica bestiesa, tenint en compte com són els cotxes d'aquella època.
6: Sí, però aquest que ha passat era un de Sant Hilari, eh?
3: Era un 124 que tirava per darrere, això.
1: 60 pilots expremen al màxim els motors dels seus cotxes. Tot va com la seda i res fa presagiar la catàstrofe que s'està a punt de viure. A mitja cursa, quan el britànic Mark Hawthorne és primer, el francès Pierre Lévesque és segon i l'argentí Juan Manuel Fangio és tercer, es produeix un accident terrible per culpa d'una maniobra inesperada del pilot que va primer.
5: Portem mitja hora de cursa i l'emoció és màxima. El pilot britànic vol parar a boxes per posar benzina, però atenció, canvia d'opinió. Dona un cop de volant i torna a entrar a la pista inesperadament.
1: Quin luxe.

0: imminent. Pel que a ell respecta, el xoc contra el mur produeix el desastre. L'impacte contra el mur es produeix a més de 200 km per hora, fent que el seu cotxe surti disparat contra la graderia.
1: No!
2: Estuntir, em sembla que s'ha...
0: Sí.
2: Està un camió, n'he sentit aquí.
0: S'ha sentit de tot,
2: de tot aquí.
3: I si han de fer papers, es tardarem ara.
0: Hòstia, si s'ha de fer el dibuix,
2: sí, el dibuix
0: amb aquell quadrat tan
2: allò
0: petit,
2: costa molt, allò
0: costa
2: allò
0: molt.
2: Costa molt allò.
0: Ja t'ho expliquen, com ho has de dibuixar.
2: Sí, sí,
0: però...
4: no s'entén.
0: Normalment, i a vegades xoques amb algú que no sap ni escriure,
2: que
0: això també hi ajuda. Sí. L'accident ha tingut conseqüències fatals. El vehicle s'ha inflamat a l'acte i ha acabat convertit en una bola de foc que ha rodat per sobre dels espectadors. Ha de ser maco de veure, també.
3: Home, què vols que et digui? No t'hi vulguis trobar, eh?
0: Les peces del cotxe s'han convertit en projectils que han rebentat a tothom. És una escena dantesca. Les graderies del circuit són plenes de cadàvers. El primer d'ells, el propi pilot, en Pierre Lévesque. És un dels 81 morts que hi ha hagut.
4: Apa, aquí!
3: Ostres, l'acabava de conèixer i ja és mort.
5: Hòstia! Hòstia, quin ensurt! Esteu tots bé? Estàs bé, tu, carinyo?
4: Ai, sí! Ai, sí! Gràcies a Déu, no m'ha passat res. I tu com estàs, amor? Com estàs?
5: Quatre rascades de raja.
6: Ajudeu-me, que no estic bé. Una peça m'ha arrencat el braç.
0: No està bé, que no està bé.
6: Estic ferit. El meu... A cada capítol em quedo sense braç, jo. Sempre vaig de manco.
4: I amb que no n'hi ha per tant. Oh, estic espai!
5: Hòstia, quin braç que m'ha quedat.
6: Ajuda't. Només senta los brazos. Segur que saps què he fet en aquests casos, eh, noia?
4: Perdona, un moment. Para. Què estàs insinuant?
3: Què has dit,
4: Per què hauria de saber què fer jo en aquests casos?
6: No.
4: Què? No, clar, perquè sóc una dona.
6: Ets una dona,
4: saps què fer en aquests casos.
6: No.
4: És que ja hi tornem a ser amb el cony de patriarcat.
6: No, jo ho he dit perquè pensava que potser sabria jo.
3: Faltant a la meva dona?
6: S'ha de tenir una
3: mica de responsabilitat emocional, eh?
4: No, carinyo.
3: Què?
4: Responsabilitat afectiva, carinyo. Afectiva.
3: S'ha de tenir una mica de responsabilitat...
4: Bueno, ja ho trobarem.
3: És que m'estic nerviós per l'accident.
6: Ja. El braç.
0: Allò és una carnisseria. Però l'organització de la cursa decideix que tenir 81 morts escampats pel circuit no és motiu suficient per anul·lar la cursa.
4: No!
6: Oh,
4: que siga la festa!
6: Vinga!
3: Aparteu-vos allà amb un racó!
2: Perdona.
0: Oferta de crispetes, més barates, que me'n sobren.
2: Doncs?
0: I hem comptat llarg.
2: Ara, una cosa, hem pagat, per veure aquesta cursa?
0: No,
2: i collons, que hem pagat, doncs que continuïn.
4: Escolta, mira, jo tot això dels pilots m'està molt bé, però jo ja saps que pateixo molt pels gossos.
0: Ai.
4: Què ha passat amb en Rex?
0: En Rex, per cert, mentre els serveis d'emergència traslladen els morts, els pilots han quedat vius, perquè recordeu que també hi ha un pilot mort.
4: Clar.
0: O sigui... Continuen fent voltes, al circuit.
4: Sí, clar,
2: peius, clar.
0: No, m'ha semblat que ho havia de tornar a recordar, perquè és bèstia la imatge.
2: Hi ha molta gent que ha pagat. Vull dir, escolta...
3: Gajes de l'ofició.
2: Ara, perquè haver-te quedat a casa...
0: No, perquè saps què passa? La gent, si veuen que la cursa continua, també es relaxen. No es posen nerviosos. Si de cop se suspèn...
2: I van veure 80 ambulàncies i van dir, mira, una altra cursa.
0: Exacte. Preguntaves pel gos, Mercè?
4: Sí.
0: El gos, en Rex, el nostre Rex.
4: Què ha passat amb el Rex?
0: Doncs us en recordeu que abans de xocar el pilot francès ha tingut temps d'avisar el que anava darrere seu, que li ha fet un gesto.
2: És veritat.
0: Que li ha fet, cuidado.
3: Ha fet així, és molt braç.
0: Doncs gràcies a això, en Fangio ha pogut evitar xocar contra el mur i s'han salvat tant ell com en Rex. Ara bé, cuidado.
4: Què?
0: En Fangio ha fet un cop de volant molt brusc, fent que en Rex li caigués el peluix al mig de la pista.
4: Ai.
0: Quan se n'ha adonat que li queia el peluix...
2: Ha saltat del cotxe per recuperar-lo i l'han atropellat.
4: No m'ho digui.
0: Calma. Ha corregut una estona per la pista buscant el seu peluix, però és...
4: Què?
3: Hòstia.
4: Va, que se n'ha fet del gos, Peyu.
0: En Rex és viu!

0: L'han deixat fet caldo i han passat tots per sobre. Però l'important és que en Rex està bé, eh? Per cert, la cursa va continuar i la va guanyar el mateix pilot que va provocar l'accident.
1: Pot estar orgullós.
0: Home, ho va celebrar amb xampany, com si res. En Fangio, per la seva banda, va abandonar la cursa. Estava massa afectat anímicament per poder continuar. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
2: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Trescat Info.

0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat acunit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia dilluns a la nit quan els dos infants no tornaven a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salellas hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salellas i que les prioritats del partit queden aparcades. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica amb atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del Golf aliats de Washington per part de la República Islàmica. Donald Trump fa marxa enrere la taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant a la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària, 3 dels quals aquest any. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen, gairebé 32.000. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat espanyol ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal, de penal, al primer temps, i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. I el Barça de bàsquet té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. Sekulic deixa el Dubai on aterra Xavi Pascual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
0: I el temps, dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com explica explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem-ne, és una zona bàsicament forestal o agroforestal, i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona buscada cosa en moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
5: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè a més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
6: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
0: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
1: 3CAT Info.
0: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els 2 cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
7: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
8: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
9: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, És el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
10: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
7: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres 1 minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: Des que va començar la campanya de banya a Catalunya, ara fa un mes, s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les dues víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
5: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol. I, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i, per això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
11: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per Luco i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats, que reclamaven l'absolució, ja han anunciat que recorreran la sentència.
0: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
11: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu, Elma Saiz, diu que així s'acabarà demostrant.
12: Confianza en la justícia i en que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
11: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'AUFE per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
13: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
11: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf, aliats de Washington, com Bahrein i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
14: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
15: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
14: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, ha etzibat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salelles, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
17: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
18: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
17: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
19: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
17: Salelles ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
0: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
20: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mallau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
21: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes siguin de dretes o d'esquerres, no són bones?
20: Daz ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
2: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
20: Enric Daz atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
0: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La Comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si els sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
4: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
0: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió «companys assassí» i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
22: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
23: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta nunca puede ser un buen padre.
22: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
23: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
22: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
0: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
24: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
0: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
1: 3CAT Info.
0: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
3: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
0: L'any 2023 el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i, en canvi, actualment la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2 en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
8: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
6: Oyarzabal, de penal provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb 4 catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
9: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Que bueno, aquí los argentinos cuando terminan el partido estén muy felices.
6: Mentrestant, el porter dels anglesos, Jordan Pickford, s'ha referit a la influència de Leo Messi.
10: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
6: Més futbol, Mundial a banda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
25: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
6: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol-Llevant a les 7 de la tarda i Barça-Atlètic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona-Leganés a les 7 i l'endemà dilluns 17, Sporting de Gijón-Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
26: Està clar que això és un gran pas per mi, jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, pot ser, i aprendre sempre.
6: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Espanyol B.
1: 3CAT Info.
6: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió fins al 2028. I en ciclisme, el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la General, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a Ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de Ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els dos cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
1: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que ficava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
1: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Saiz, portaveu de l'executiu espanyol.
8: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
9: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
0: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
10: 3CAT Info.
0: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
11: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
12: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
13: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
14: Molta més gent significa doncs, molt més millor transports, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
13: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els Països Catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
15: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu.
0: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32 entre Sitges i l'Arboç i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
16: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna, els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
0: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides. El president francès Emmanuel Macron dedicava aquestes paraules a les víctimes.
17: Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie.
18: Ningú ho ha oblidat, ni oblidarà el que va passar aquí a Niça. Res donarà sentit el 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit a memòria i justícia.
17: Par la mémoire, la justice.
10: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
19: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el penyal.
20: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
0: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
21: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny la repercussió al servei va ser escassa. A les Rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de Rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i, precisament, un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
22: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
23: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable, efectiva, que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
22: A la protesta també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
0: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida. Júlia Albacar.
22: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa aquest estiu de l'embassament de l'Albagés. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
2: Aigua ja en tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important en aquest Albagés és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Segarra Garrigues, i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Vallès.
22: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb 2 dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran 2 anys i costaran 13 milions d'euros.
0: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates.

0: dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
1: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els tres últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
2: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
3: Jo estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
1: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Truffaut era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
0: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
4: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sung Kim-hyeon ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, es resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
5: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon, i aquest és el viatge de l'espectacle.
4: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada acció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
0: Esports. Amb David Ubach.
6: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2 en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal provocat per Lamine Yamal ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
7: Estamos, la verdad, que muy ilusionados. Creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar. Y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
6: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. a l'espera de

0: de proves complementàries que determini l'abast exacte de la seva lesió, De Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
0: Més futbol. A segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Ivan Morante.
2: Puedo aportar pese a mi edad veteranía porque ya llevo muchos años, soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente, creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
0: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català de 21 anys i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
3: 3CAT Info.
0: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
4: Va a ser raro, pero de compañeras con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
0: Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info.
0: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulic només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulic deixa el Dubai, on aterra Xavi Pascual, i és que Pascual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, un últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 quilòmetres de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, ha refermat el lideratge ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 23 graus a Castell-Llaro, 25 a Sant Romà d'Abella, 27 a Vinebre, i això tot just comença. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui tindrem les temperatures més altes de la setmana, bona part del país.
1: Correcte, i a més, en llocs potser no tan habituals, com per exemple el Vallès, avui potser, exemple, poden arribar als 40 graus en punts com Terrassa, o 39 a Granollers. Per tant, doncs, atenció a aquesta situació de temperatures altes, amb un dia també amb què el vent aponentat pot incrementar aquest perill d'incendi, especialment cap a l'Alt Pirineu, al nord de les comarques lleidatanes. Per tant, també molta precaució amb aquesta situació, en un dia que serà bàsicament assolellat, molt calorós. El pic de la calor serà avui, i a partir de demà sembla que la tendència serà cap a la baixa.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Avui tindrem, per tant, el pic de la calor. Deia el Tomàs que el Vallès el grau de perill és molt alt, el Baix Llobregat també s'esperen temperatures molt altes, i això fa aquesta previsió de calor per avui, que també augmenti, evidentment, també ho deia el Tomàs Molina, el risc d'incendis. Tenim risc extrem en 111 municipis de 20 comarques, és el doble del que teníem ahir. De fet, encara tenim un foc actiu que no s'ha estabilitzat encara. És el foc de Rubió, a l'Anoia. Ahir a última hora havia cremat una cinquantena d'hectàrees.
2: La zona és abrupta, té moltes pendents, pujades, baixades, camps molt petits, estrets, que llavors això no permet moltes vegades doncs, fer una franja de seguretat o cultivar per poder aturar l'incendi, i és el que ens preocupa. I és un bosc doncs, que és jove o relativament jove i, per tant, crema més ràpid.
0: És el que explicava Alfons Caçador, dels ADFs. Avui farem seguiment d'aquest foc i dels efectes de la calor, que també es noten als centres sanitaris. De seguida ho explicarem. Però les visites relacionades amb les altes temperatures, les visites a hospitals, a ambulatoris, han augmentat un 40% en aquests últims dies. Tot això aquest dimecres, en què, un avís per navegants, tornem a tenir vaga de Renfe. La convoca a tot Espanya un sindicat minoritari. L'última vegada que es va convocar una aturada similar va tenir una repercussió escassa en el servei, però igualment s'han decretat serveis mínims del 66% en hora punta, del 33% la resta del dia. Per tant, una cosa a tenir en compte si avui heu d'agafar el tren. A l'Àgora, avui analitzarem abastament la sentència contra el germà de Pedro Sánchez, que coneixíem ahir poc després d'acabar el Matí de Catalunya Ràdio. El germà del president espanyol ha estat inhabilitat durant 9 anys per prevaricació. La sentència considera demostrat que se li va crear un lloc de treball a mida a la Diputació de Badajoz, per bé que la mateixa sentència diu que no està clar qui va demanar que se li creés aquest lloc de treball. El govern espanyol i el PSOE, agafant-se això, han sortit a criticar la decisió.
3: Pues me parece una auténtica barbaridad. Porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha.
4: Y es evidente que este caso forma parte de una estrategia para intentar desgastar a cualquier precio a un gobierno progresista legítimo.
0: Algunes de les reaccions que hi havia ahir poc després de conèixer la sentència. A l'Àgora parlarem amb el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, per veure com valora aquesta sentència. Avui també parlarem aquí al Matí de Catalunya Ràdio amb l'alcalde de Girona, amb Lluc Salellas. Li volem demanar com s'ho farà a partir d'ara, ara que el govern municipal ha quedat en minoria per la sortida, que també explicàvem ahir, de Junts.
5: Aquesta mala notícia, aquest error de Junts per Catalunya, no significa que la història s'acabi aquí. Tenim un rumb, tenim un govern que continua.
0: És el que deia l'alcalde Lluc Salellas, que ens acompanyarà avui al Matí de Catalunya Ràdio. En temps d'Àgora també parlarem amb Toni Comín. Ho farem el dia abans del Toni Comín, aquí ahir Junts li reobria la investigació per suposat assetjament, quan és al Parlament Europeu. També parlarem amb Toni Comín el dia abans de l'esperat pronunciament de la Justícia Europea sobre l'amnistia i el dia que el diari Ara, com dèiem, publica que Junts li ha reobert la investigació. A partir d'un quart d'11, evidentment, Àgora Esportiva.
6: Sí que a lo mejor había un poco de rum-rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final, yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante.
0: És el que deia Pau Cubarsí després que Espanya hagi certificat el passi a la final del Mundial del Futbol. El seu rival sortirà de les segones semifinals d'avui, de la segona semifinal, entre Anglaterra i l'Argentina. Ahir la selecció espanyola es va imposar clarament a França per 2-0. D'altra banda, avui tenim nou article de Mariano Rajoy al Debate, on no es disculpa per dir allò que a França no hi juguen francesos. L'article, el nou article, es titula S'ha de tenir bon humor. Fa tot una anàlisi del partit, en la línia del que és habitual en l'expresident espanyol, i diu que li agraeix molt l'atenció que li ha donat no només la gent que l'ha saludat pel carrer, de fet, per aquí diu, aquí és on diu s'ha de tenir bon humor per saludar-me, sinó també que les autoritats s'han preocupat del que no se'ls hauria de preocupar. Avui també ho explicarem. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, Aitor Arriaga, Joan Guirado, Pere Rossinyol i Eva Pomares.

0: De moment, Pol Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, bon dia.
1: Bon dia.
0: Cacera.
2: El PSOE i el govern espanyol titllen de barbaritat i d'intent de fer caure l'executiu la condemna contra David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. L'audiència de Badajoz l'ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
3: La sentència conclou que es va crear una plaça de coordinador dels conservatoris de música expressament per a ell. L'absol, però, del delicte de tràfic d'influències que hauria pogut portar a la presó, perquè no ha quedat provat si l'ordre de dissenyar-li un vestit laboral a mida venia d'instàncies superiors.
4: Portaveus socialistes i diversos ministres han sortit en les últimes hores a carregar contra aquesta decisió judicial, que la defensa ja ha dit que recorrerà. Avui Pedro Sánchez va a Gibraltar, un acte commemoratiu de la demolició de la tanca. A les 12 farà una declaració institucional, serà la primera oportunitat que tindrà per referir-s'hi.
0: Anem a Madrid, Dani Sánchez de Aja.
5: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu, Elma Saiz, diu que així s'acabarà demostrant.
6: Confianza en la justícia i que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
5: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'UFED per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
7: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
5: El president espanyol ha rebut la sentència de viatge oficial a París i quan està a punt de saber si la seva dona també anirà a judici per suposats delictes de corrupció. Des de Madrid, Dani Sainz, deja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Continua el degoteig.
2: La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declara avui davant del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pel cas Leire. També estan citats els fiscals que es van reunir amb l'exmilitant socialista investigada, recordem, per intentar desestabilitzar les causes judicials que afectaven el Partit Socialista i la Moncloa.
3: També aquesta setmana s'hauria de confirmar si la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
0: Dol oficial.
4: A partir d'avui a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter. La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident.
0: Més detalls, Maria Costa.
8: La família va alertar la policia dilluns al vespre que els seus dos fills no havien tornat a casa, havien estat jugant a futbol i després haurien anat al riu. La policia local i els Mossos van muntar un dispositiu de recerca i no va ser fins ahir al migdia que van trobar primer la roba al riu i després a la llera els dos cossos. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a Catalunya Ràdio que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca i que és un fet habitual.
9: Jo també he vingut a banyar de petit.
10: Roca Negra és un puesto que s'hi fugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
11: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que ficava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
8: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Molt mal inici.
2: De la campanya de bany al començament d'aquest estiu a Catalunya, en l'últim mes ja han mort ofegades 20 persones, quan entre el juny i el setembre de l'any passat en van morir 28.
3: La majoria, 11, han mort en platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas dels dos nens de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
12: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol, i evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Toca sostre.
4: Catalunya afronta avui el moment més crític de la tercera onada de calor amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus.
2: Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 111 municipis de 20 comarques i mantenen també la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La calor, que per cert també ha disparat les visites als centres d'atenció primària.
0: Més detalls d'això, Cèlia Forment.
8: A l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40%. 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres.
13: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci, doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada, doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren, doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
8: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I malauradament, nous incendis.
3: Els bombers esperen estabilitzar les pròximes hores l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees de terreny forestal. Ahir al vespre s'hi havien mobilitzat una cinquantena de dotacions. L'inspector Joan Rovira és el cap de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud.
1: Bona part del perímetre, al voltant del 80% del perímetre, ja estabilitzat, i ens queda doncs donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi.
2: El que ja es va poder donar per estabilitzat ahir al vespre va ser un incendi a Cunit, al Baix Penedès. El foc va obligar a confinar durant una hora 3 urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal.
0: 3 minuts i arribarem a un quart de 8. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Ja és història.
4: Des de la mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar.
14: Of the Borders and Coast Guard Agency of Gibraltar, please thank your officers for an excellent job. Well done.
3: Amb aquestes paraules d'agraïment als guardes fronterers, el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, celebrava aquest acord firmat ahir a Brussel·les que farà possible la lliure circulació de persones. De fet, centenars de persones ja l'han travessada simbòlicament aquesta mateixa nit.
2: Cada dia passaven per aquest control 15.000 treballadors des de la línia de la Concepción fins al Penyal. Tot i el pas històric, Espanya anuncia que no deixarà de reclamar Gibraltar com a territori espanyol. Sentim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la rèplica de Picardo.
15: España no cambia una coma a su reclamación de soberanía.
16: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: I s'intensifica.
4: L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà després del bloqueig naval nord-americà dels ports iranians reactivat aquesta nit passada. Donald Trump fa marxa enrere amb la taxa del 20% sobre els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz.
0: Washington, Oriol Serra.
17: Donald Trump ha tornat a amenaçar amb destruir ponts i centrals elèctriques iranianes si aquell país no torna a la taula de negociacions. Aquesta vegada dona temps als interlocutors iranians fins la setmana que ve. Mentrestant, el president nord-americà ha assegurat que els bombardejos no afluixaran mentre ell ho consideri oportú. Ho ha dit en una entrevista a Fox News.
18: Continuaran fins que jo digui que n'hi ha prou. Vull dir, saps la paraula que diuen els militars? Diuen degradar. Han estat degradats a un nivell molt baix.
17: Tot just ahir a la nit, els Estats Units van reactivar el bloqueig dels ports iranians, ara ja amb una dotzena d'embarcacions militars a la zona. El mateix Trump va anunciar ahir que la major part de països del Golf Pèrsic s'han compromès a fer inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Discursos d'odi.
3: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, han fet a la cambra discursos de despreci que vulneren el codi de conducta dels diputats.
0: Joan Vilaplana.
19: La Comissió de l'Estatut dels Diputats veu faltes lleus en el seu comportament i ara la mesa haurà de decidir si els sanciona. En el cas de Sílvia Orriols, hauria assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta relacionada amb l'ús del vel.
20: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
19: Pel que fa a Joan Garriga, de Vox, se li retreu que col·loqués cartells titllant d'assassí l'expresident Lluís Companys i també aquestes paraules vinculant els socialistes amb les drogues i la prostitució.
21: Gastar-se el dinero en drogues i putes com han hecho los socialistas.
19: Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en minoria.
2: El govern de Girona, després de la sortida de Junts, la ja ex-vicealcaldessa Gemma Geis argumenta la decisió quan falta menys d'un any per les eleccions municipals perquè diu que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde.
0: Girona, Laia Claret.
22: Lluc Salelles acusa Geis de prendre una decisió electoralista.
23: Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
22: Geis defensa la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
24: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc.
22: Salelles afegeix que no ha mantingut cap conversa amb Esquerra i, per tant, els emplaça a mantenir el pacte i governar en minoria. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja es queden.
4: Dues de les regidores de Junts a Cambrils, al Baix Camp, finalment continuaran el partit i no passen a Aliança Catalana, tal com ha fet el fins ara líder del partit a l'Ajuntament, Enric Dasa. D'aquesta manera, el partit de Carles Puigdemont reté part del grup municipal.
0: Tombats.
3: No hi ha hagut sorpreses i la majoria de PP, Vox i Junts ha rebutjat els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa.
2: L'executiu espanyol ha defensat un límit de dèficit del 0,1% per a les comunitats autònomes, el mateix que en els últims anys. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet de Junts ficava la banya en els casos de corrupció de l'entorn del PSOE.
5: La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. Ho farà amb una injecció de més de 6.000 milions d'euros més per aquest any i el que ve. Pablo Bustinduy és el ministre de Drets Socials.
6: És un dia importantíssim per a la política social d'este país i que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
5: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència i prop de 39.000 continuen en llista d'espera per obtenir la valoració. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Això, evidentment, sobre la votació que va fer el Congrés dels Diputats donant llum verd a la reforma de les lleis de dependència amb una pluja de milions, que en teoria hauria d'arribar a les persones que se'n han de beneficiar. Encara alguna cosa més. Violència vicària.
4: El Consell de Ministres ha aprovat la llei que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
7: En estos casos, y cuando hay una sentencia firme, el juzgado de lo civil, la jurisdicción civil, tiene que imponer la privación de la patria potestad al agresor.
3: Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària a Espanya, 3 dels quals aquest any.
0: 100 quilòmetres.
4: La P7 tindrà més carrils al llarg d'un centenar de quilòmetres amb una inversió de 500 milions del Ministeri de Transports. Segons avança avui el periòdico, són 4 projectes que permetran incorporar tercers i quarts carrils en la que és la principal autopista catalana.
3: En concret, això afectarà els trams Sant Celoni, Montornès del Vallès, Martorell, Vilafranca, Centre i B23 Martorell, que guanyaran un quart carril, i l'Hospitalet de l'Infant Amposta, que en guanyarà un tercer. D'aquesta manera es vol augmentar la capacitat d'aquesta infraestructura, que els últims 5 anys, des que es van retirar els peatges, ha vist incrementat de manera important el volum de vehicles que hi circulen.
0: Més creixement.
4: Un informe de la Comissió Europea apunta que Catalunya serà un dels territoris on més augmentarà la població els pròxims anys. Les dades dibuixen una Catalunya de 10 milions d'habitants al 2050. Ara n'hi ha una mica més de 8.
0: Brussel·les, Bruno Forte de Mires. Recuperem després d'aquesta crònica del Bruno. De moment, ensorrat.
3: Un edifici de 3 plantes aquesta matinada a Benetússer, a l'Horta Sud, al País Valencià. No hi ha ferits. De fet, els veïns els havien evacuat per prevenció, perquè ja s'havien detectat esquerdes i també sorolls al bloc. A més, s'havia evacuat un altre edifici pròxim que els tècnics municipals estan avaluant.
0: Queixes.
4: A Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet denuncien que les administracions continuen sense respondre als seus problemes econòmics. Demanen, per exemple, que se'ls avancin ajudes. Alba Carreras és propietària d'una clínica dental.
9: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà, doncs, rebrem la indemnització, ja sé bé de què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
0: I 244 milions.
3: És el que va facturar la música en viu a Catalunya el 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any.
0: Montse Pujol.
10: La causa més destacada de l'augment dels concerts ha estat la implantació del model de festivals, que ha multiplicat per 7 el mig milió d'espectadors del 2001 fins als 3,7 milions del 2025. Per contra, per primera vegada en molts anys, la producció discogràfica en català registra un retrocés. Sentim Lluís Andrau, director del grup Enderroc.
25: Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format
1: en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
10: Des del 2001 s'ha certificat el retrocés de la indústria discogràfica catalana de 82 a 21 milions, causada per la crisi del format físic i la desaparició dels grans segells. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Montse. Una bona notícia. Tenim estabilitzat l'incendi de Rubió a l'Anoia. Segons han comunicat els bombers fa ben pocs minuts, asseguren que durant tota la nit han estat treballant amb una vintena de dotacions, un centenar d'efectius, i ara sí que aquest incendi es pot donar per estabilitzat. Per tant, ara mateix no tenim cap incendi fora de control a Catalunya, la qual cosa, evidentment, és molt bona notícia en vistes de la calorada que ens espera avui. En fi, anem als esports. Ara sí, Robert Prat, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
0: La selecció espanyola es converteix en la primera finalista del Mundial amb una victòria molt clara davant França per 2-0.
8: Espanya va superar França molt apàtica, que es va veure incapaç de generar joc i ocasions. Oyarzabal de penal, minut 22. Pedro Porro, minut 58, van marcar pels espanyols. Pau Cubarsí.
11: Estamos, la verdad, que muy ilusionados. Creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar, y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
8: Pedri va ser suplent.
0: L'altra finalista sortirà del partit que avui disputen l'Argentina i Anglaterra.
8: Partides a partir de les 9, l'argentí Rodrigo de Paul parla d'oportunitat única.
12: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra, que bueno, que los argentinos cuando terminen el partido estén muy felices.
0: Tot això pel que fa al Mundial, però, Robert, Frenkie de Jong podria estar ben mitja temporada de baixa.
8: Sí, mitja temporada. Té una lesió al genoll dret, se l'ha fet al Mundial. Podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa. Se li han de fer proves mèdiques complementàries, ja se li han fet, però s'ha de determinar l'abast exacte d'aquesta lesió. Mentrestant, Marc Casado deixa oberta una porta a marxa del club. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
13: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant, comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
8: En bàsquet, el Barça arriba a un acord amb l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. Sekulic deixa el Dubai per anar al Barça, mentre que el Dubai fitxa Xavi Pascual. Pogacar guanya l'etapa de muntanya al Tour en solitari i ja treu 3 minuts i mig a Vingegaard. Avui, etapa plana a la ronda francesa.
14: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
26: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
27: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
26: I se't transmet el fred a la mà?
27: Suposo.
26: Oh.
28: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
29: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
31: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
32: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
33: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
34: 5, 6, 17, 34 i 36. Els sols, el 3 i l'11.
33: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat. Dai, dai, we go, dale, dale,
0: let's go. Vinga, històries del Mundial. Avui juga Argentina-Anglaterra, ho deia ara el Robert, dues seleccions històriques amb una rivalitat política, però que tot just s'han enfrontat 5 vegades.
2: De fet, Leo Messi mai ha jugat contra Anglaterra, el país que va inventar el futbol contra el país que el viu amb més passió i sovint amb més irracionalitat. Argentina-Anglaterra, una rivalitat en què políticament ve ràpidament al cap l'any 82 i les Malvines. British sovereign territory. Un intent infructuós de l'Argentina de conquerir aquest arxipèlag que es troba a prop de la Patagònia. Feia prou més d'un segle i mig que hi havia hagut enfrontaments bèl·lics entre tots dos països, una tensió que
34: es traslladaria després als terrenys de joc. Es creuen per primer cop a Xile 62, 3-1 per Anglaterra, però el primer partit calent seria 4 anys després, al 66, quarts de final del Mundial a Wembley.
4: Me expulsan a mí del campo de juego por yo pedir el intérprete. Nada más, yo no hice un foul violento, no insulté a nadie.
34: El capità argentí d'aleshores, Antonio Ratín, qui per cert va morir aquest passat cap de setmana, encara es preguntava 60 anys després per què l'havien expulsat. Una expulsió que va marcar el partit, Anglaterra va acabar guanyant 1-0. Però el que segur ha passat a la història i que ningú ha oblidat, els quarts de Mèxic, 86.
5: Válido el gol de Maradona.
34: Va ser el mateix Maradona qui va batejar l'històric gol quan al vestuari un periodista li va preguntar si havia tocat la pilota amb la mà i va respondre una mica amb el cap, una mica amb la mà de Déu.
5: Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer gol tocar para Borruchaga, siempre Maradona.
34: Partit marcat per la mà de Déu i pel que per molts és el millor gol de la història, que va tombar Anglaterra en un mundial que s'acabaria emportant l'Argentina. Els dos precedents més recents, i no sense polèmica, no s'oblidarà d'haver jugat contra l'Argentina. David Beckham va viure un dels moments més durs de la seva carrera. França 98, vuitens de final. 2-2 a l'inici de la segona part.
6: A red card for David Beckham. Well, question marks have been raised over his temperament on the big occasion.
34: I Beckham al carrer per donar una patada des de terra a Simeone. Es va arribar als penals, va acabar guanyant l'Argentina, la premsa britànica es va carnissar amb l'aleshores jugador del United. 10 lleons heroics i un noi estúpid, titulava The Sun.
0: Vinga, parlant de televisió, el més destacat amb la Mariola Cubells, avui el Sant Fermines.
7: Ni m'agraden ni em sembla acceptable el que representa la festa dels Sanfermines, com el maltracte animal, per exemple. Com cada any, la tele pública fa un desplegament considerable amb directes i retransmissions especials d'esta festa. Em resulta desconcertant que siga la mateixa tele pública que no permet paraulotes, que sol amagar-les amb xiulets, com fa a la Resistència, per exemple, perquè, clar, i si hi ha nens mirant, sembla que si veuen patir a un bou, no passa res.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Cometa ens proposa la sèrie Satisfacción Garantizada.
3: Se centra en una dona divorciada que entra en el món de les plataformes de sexe en línia i que, enmig d'una sessió, veu com ataquen violentament el jove amb qui està mantenint relacions. A partir d'aquí, queda atrapada en una trama de xantatge i assassinats. Una sèrie que barreja suspens, humor absurd i drama personal. Té bons girs de guió i interpretacions excel·lents per part de Tatiana Maslany, coneguda per la sèrie Orphan Black, i Murray Bartlett, que segur que recordareu pel seu paper de gerent de l'hotel The White Lotus. Des d'avui la teniu completa a Apple TV. Té 10 capítols.
0: Vinga, i per arribar a dos quarts, algun dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
9: Atendé, monsieur. Écoutez, s'il vous plaît.
15: Arrobas cartera!
16: A hores d'ara ja no hi ha pistes, de fet, sobre qui està al darrere del robatori d'ahir.
17: No, pues no tengo ni la más remota idea de quién puede estar detrás, pero si el colegiado pitó lo que pitó... Pues
16: a veure, senyor Florentino, de què està parlant vostè?
17: No estan hablando de partido contra el Getafe?
16: No, estem parlant del robatori de joies al Museu del Louvre.
17: Es un
16: otro robo. Es
17: que les escuché hablar de un robo y digo, mira, ya están echando mierda a la Madrid otra vez.
16: Bueno, sí, també ho farem, però d'aquí una estona, perquè ahir va tornar a guanyar robant el Madrid.
17: Bueno, eso es interpretable, caballero. Lo que para usted es un robo, para mí es un acto de responsabilidad en colegiado, de respeto a su vida y a la de su familia. Y al fin y al cabo, pues es poner las cosas en su sitio.
16: Después en parlarse.
17: Lo del Louvre, lo mismo. Que ha sido un robo, pues es una opinión que tienen ustedes. Pero
16: no, es cap opinió.
17: No, es una opinión.
16: No, es un robatori.
17: A ver, ¿eran del Louvre las joyas?
16: Bueno.
17: Ah, ¿antes de quién eran?
16: Ya.
17: Claro. Y si yo
16: ¿quién roba aquí, no?
17: ¿Quién roba quién? El primero, el segundo. Y si yo solicito a unos señores, previo pago, para que me proporcionen las joyas, ¿estoy robando? No. Pagado por unos servicios.
16: Ya, eso es una interpretación muy forzada.
17: Mi querido Zenutrio, esté tranquilo, que si tanto les preocupan unas joyitas, pues hago un par de llamadas a ver quién las tiene y se lo comento.
16: Això del Louvre també hauríem de pensar i revisar com ha sigut aquest robatori, perquè amb tantes sèries de ficció que et donen tantes idees...
0: Amb el robatori del Louvre, que encara s'investiga, arribarem a dos quarts. Clavats, dos quarts de vuit.

0: I una bona notícia per començar el matí, perquè els bombers fa ben pocs minuts que han donat per estabilitzat l'incendi de Rubió a l'Anoia, que a última hora d'ahir havia afectat una cinquantena d'hectàrees. Durant la nit ja han estat treballant un centenar d'efectius i fa uns pocs minuts els bombers han confirmat que l'han pogut donar per estabilitzat. Una molt bona notícia tenint en compte que avui tindrem les temperatures més altes de tota la setmana a bona part del país. De fet, tenim totes les comarques en alerta per calor. Al Baix Llobregat i al Vallès el grau de perill per calor és molt alt, es poden veure temperatures superiors als 40 graus i això evidentment fa que es multipliqui el risc d'incendis. Risc extrem en 111 municipis de 20 comarques. És el doble del que teníem ahir. A l'Àgora, avui analitzarem la sentència contra el germà de Pedro Sánchez, inhabilitat durant 9 anys per prevaricació, perquè veu demostrat la sentència que se li va crear un lloc de treball a mida a la Diputació de Badajoz. El govern espanyol i el PSOE han sortit en tromba a criticar aquesta decisió.
1: Pues me parece una auténtica barbaridad. Porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha.
2: Y es evidente que este caso forma parte de una estrategia para intentar desgastar a cualquier precio a un gobierno progresista legítimo.
0: Són algunes de les reaccions que han arribat des del Partit Socialista. Avui ho explorarem una miqueta més, perquè a 8:45 a l'Àgora parlarem amb José Zaragoza, un dels històrics diputats del PSOE al Congrés. També parlarem avui amb l'alcalde de Girona, amb Lluc Salellas, per saber com s'ho farà a partir d'ara, un cop el govern municipal ha quedat en minoria per la sortida abrupta de Junts.
3: Aquesta mala notícia, aquest error de Junts per Catalunya, no significa que la història s'acabi aquí. Tenim un rumb. Tenim un govern que continua.
0: I, evidentment, hem de parlar del Mundial, una altra de les notícies de la nit. Robert Prat.
4: La selecció espanyola és la primera finalista d'aquest Mundial, molt superior a França, guanya 2-0, gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. Argentina i Anglaterra busquen a les 9 l'altra plaça de finalista, mentre Kat De Jong es sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la seva greu lesió al genoll. El jugador del Barça podria estar sense jugar mitja temporada.
0: Gràcies, Robert. Ens falta el temps, i això vol dir calor, calor i calor, Tomàs Molina.
5: Especialment a les comarques de Ponent, però atenció en particular al Vallès, perquè, per exemple, a Terrassa poden arribar als 40, a Granollers 39, per tant, calor intensa durant el dia d'avui. Atenció també a la presència de vent, especialment cap a l'Alt Pirineu, que farà que augmenti el perill d'incendis en un dia, bàsicament assolellat a tot arreu, molt xafogós i amb aquesta sensació de calor intensa. A partir de demà la temperatura comença a la baixa, però encara hi haurà alguns 40 graus i demà també comença un canvi de temps, amb nous ruixats, amb tempestes que en alguns casos podran ser intenses.
0: Paciència amb aquesta calor, eh? Avui ho explicarem al matí de Catalunya Ràdio quines conseqüències té aquesta situació, però també val la pena repassar la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, bon dia.
6: Bon dia. Aquest matí de nou hi ha retards a les línies R13 i R14 entre Riumilans i Vilaverd. Es treballa per solucionar la incidència. També el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de Girona a 7:45 ho farà 10 minuts més tard. Recordar que avui hi ha vaga convocada a tot l'Estat per un sindicat minoritari. Hi ha serveis mínims establerts i pot haver algun retard més a la xarxa de Rodalies.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, doncs circulació complicada aquesta hora a la P7. Hi ha cua a Sant Cugat en sentit nord per un vehicle avariat que ocupa el voral i entre Barberà i Badia del Vallès també en sentit nord per un accident que talla un carril. També retencions en aquesta mateixa via en sentit sud de Santa Perpètua a Barberà del Vallès. A Barcelona, retencions habituals a les rondes. Destaca la cua a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta per un accident que talla un carril.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí una horeta, se m'oblidava, l'Aitor Arriaga, el Joan Guirada, el Pere Rossinyol i la Eva Pomares per comentar tots aquests temes i molts d'altres que tenim avui sobre la taula. Ara mateix passen 4 minuts de 7:45, com sempre a aquesta hora fem un cop d'ull als diaris. Comencem per les portades i les opinions destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, com estem? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb la selecció espanyola, totes les portades.
9: Sí, titulars i grans fotografies de tot arreu. El periòdico Espanya platòrica a la final, foto de la celebració del gol d'Oyarzabal. A La Vanguardia es parla de recital de futbol.
10: I ara la foto és del final del partit, a la celebració d'aquest pas a la final. Justament el titular a peu de fotografia diu Espanya a la final del Mundial.
9: Precisament editorial en aquest diari d'Antoni Bassas, titulat El Mundial ja no és nacionalisme banal, sinó principal.
10: I escriu Bassas que és la gran màquina d'alimentar identitats.
9: I que no hi ha desfilada militar, Eurovisió o Nobel capaç de posar tanta gent diferent darrere una mateixa bandera.
10: L'altre gran tema del dia és polític i judicial, titulars pastats a La Vanguardia i a l'Ara. El germà de Sánchez inhabilitat 9 anys per prevaricació.
9: Al diari del grup Godó hi llegim l'editorial que signa el seu director Jordi Juan, titulat El germà del César, on relata totes les fases per les quals ha passat el cas.
10: I es pregunta quants càrrecs ha dit s'han creat a Espanya els últims anys, però sentencia que el germà d'un president espanyol ha de ser molt cautelós amb les seves decisions.
9: Altres temes de portada, el periòdico avança que l'AP7 tindrà més carrils al llarg de 100 quilòmetres.
10: Transports hi invertirà 500 milions d'euros amb l'objectiu de dotar de més capacitat una via que cada cop està més i més saturada.
9: I dues coses més per acabar. El País, al final de la tanca de Gibraltar, obre una nova era entre el Regne Unit i Espanya.
10: I l'ara que es fa ressò dels dos bessons trobats morts al riu Ter, a Manlleu.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui el periodista David Bassa?
8: Llegeixo al The Guardian un irònic article d'en Jonathan Friedland titulat Els escèptics aplaudeixen el desglàs amb temperatures rècord. A l'article, en Friedland subratlla com fins i tot ara, quan les onades de calor estan fent estralls a banda i banda de l'Atlàntic, encara hi ha negacionistes del canvi climàtic. I aquí, en Friedland fa una comparació amb la pel·lícula Don't Look Up, No miris amunt, d'en Leo DiCaprio. Una pel·lícula on el món s'enfronta a una catàstrofe imminent per la topada d'un meteorit gegant contra la Terra. Però la població opta per no mirar cap amunt. Doncs això, si no volem assumir la realitat i anem fent l'orni, acabarem tots ben cuits.
11: Aquest tren té un retard de 90 minuts.
12: Sí, sort que portant-ho.
13: La teva vida necessita Alesto. Amb Lidl Plus 200 grams de nous per 1,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
14: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
15: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
14: A més, té un 98% de carn.
15: És natural que es noti, oi?
14: Doncs sí, natural.
16: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
17: Les campiones van començar al pati. I ara em toca a mi. Compra Bacus i em portes la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
18: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
19: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
20: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Vinga, seguim el repàs a la premsa. Cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Comet i la Sílvia Andrés. La dona del Premi Nobel, Joseph Stiglitz, elogia l'Hospital Josep Trueta de Girona.
22: Ania Schifrin afirma que el centre sanitari gironí va salvar la vida del seu marit. Ho llegim al diari Ara en un emotiu article d'opinió que ha escrit la dona del Premi Nobel d'Economia. Stiglitz feia mesos que arrossegava molèsties sense un diagnòstic clar als Estats Units. La parella va decidir passar unes setmanes a Cadaqués per completar la recuperació de l'economista, però pocs dies després d'arribar, Stiglitz va empitjorar i va acabar al Josep Trueta de Girona i va estar ingressat 18 dies. La dona del Premi Nobel lloa la professionalitat del personal del Trueta i, de fet, el títol de l'article és tota una declaració d'intencions. Invertiu en sanitat pública, no la privatitzeu.
0: El Barri Vell de Girona, nou escenari de Disney.
23: Girona ja és un escenari habitual de grans produccions audiovisuals internacionals. Aquesta setmana han començat les feines de muntatge per al rodatge de la nova pel·lícula de Disney, Embolicats. El diari de Girona explica que els carrers del Barri Vell, amb el seu estil romàntic i gòtic, són ideals per l'ambient medieval que pretén recrear la cinta. Recordem que aquest rodatge comença tot just un mes després que es paralitzessin diverses zones del centre de la ciutat per la gravació de la sèrie d'Amazon Prime, Tomb Raider.
0: Troben sucre a la Via Làctea.
22: El descobriment l'ha fet un grup de científics internacionals i és la primera vegada que es detecta aquest tipus de sucre en l'espai interestel·lar. Ho llegim al diari El País, que explica que aquest descobriment ofereix noves pistes de com va poder sorgir la vida a la Terra, ja que el sucre n'és un component bàsic. La dada curiosa és que aquest tipus de sucre també es troba en el gerds i en altres fruits vermells.
0: I Volkswagen contracta 100 ovelles?
23: La companyia automobilística alemanya ha posat a treballar 100 ovelles en els camps de la seva planta fotovoltaica de Polònia. De fet, les ovelles han substituït els tradicionals tallagespes. Es veu que les ovelles són més efectives que les màquines perquè mengen l'herba que hi ha al voltant de les plaques solars sense fer-les malbé. De fet, la presència de les ovelles sembla que és beneficiosa per al microclima local, però també per a la butxaca de Volkswagen, que ara que ara està de retallades.
0: No, dir jo, estem de retallades i agafem ovelles.
23: Ah, sí, que
0: mica,
23: no paga.
0: Una mica contradictori. Vinga, aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Mireia Aizar i Albert Duran.
1: A la premsa francesa, la derrota de la selecció davant d'Espanya centra l'atenció i desplaça la informació de la festa nacional del 14 de juliol. A Liberación diuen que els francesos deixen escapar la final. A Le Monde asseguren que cauen bruscament del seu núvol. Al Clarín, el Mundial també capara gran part de la seva portada digital. L'enfrontament que la selecció argentina tindrà amb l'anglesa desperta fantasmes del passat. Destaquen les paraules d'Scaloni, seleccionador dels argentins, que diu que hem de tenir memòria, però això només és un partit de futbol. Anglaterra, en canvi, Donald Trump és el protagonista a The Times i The Guardian. Les dues capçaleres expliquen que el president nord-americà amenaça d'inutilitzar totes les centrals elèctriques i els ponts de l'Iran.
2: Pel que fa a la premsa econòmica, el diari Cinco Días explica que CaixaBank ultima el seu desembarcament comercial als Estats Units per assessorar grans fortunes. L'entitat té previst començar a operar-hi l'any que ve i s'instal·laria a Miami. De moment ja ha anomenat un responsable d'aquesta seu. Per la seva banda, l'Expansión diu que Catalunya, Madrid i Andalusia assumeixen el 49% del cost total de l'absentisme laboral a l'Estat. La factura es dispara fins als gairebé 60.000 milions d'euros cada any, dels quals Catalunya n'assumeix 11.000. Finalment, On Economia assegura que les cadires de plata divideixen la Cambra de Comerç. Aquestes cadires es destinen a empreses que fan una aportació de 75.000 euros a l'any. Actualment n'hi ha dues i la Cambra vol que passin a 10. Pimec i Eines de País han anunciat que hi votaran en contra.
0: Vinga, anem a la premsa esportiva, Robert Prat.
3: El Mundo Deportivo parla d'un equip espanyol que va sotmetre a França amb un partit sensacional davant un conjunt francès impotent en atac. 16 anys després, Espanya tornarà a jugar una final d'un Mundial.

0: gustas tú.
1: L'esportiu destaca que 9 catalans jugaran la final del Mundial després de minimitzar França i apunta a una final entre Lamine Yamal i Leo Messi. Joan Josep Pallàs escriu a La Vanguardia que el bany de futbol que Espanya li va donar a França era impensable. El periòdico parla d'una Espanya platòrica que anul·la a França. Francisco Cabezas explica que aquest joc d'Espanya és cruifista, amb clar protagonisme de la possessió de la pilota, sense ídols, prioritzant un futbol coral insuportable que nega el futbol dels solistes. Sergio Viñas escriu que és l'Espanya dels sense nom, sense la necessitat que les estrelles tirin del carro.

0: El diari Ara diuen que va ser una lliçó de futbol d'una generació increïble. A El País remarquen que Deschamps s'acomiada de la selecció francesa amb només una rematada d'Mbappé. Pel Marc, que va ser un bany històric, i l'equip francès il·lustra el partit amb una gran imatge d'Mbappé i un titular, Estrella Fugaz. Ai, això m'ha matat. 2 minuts i arribarem a 3:15. Ja la premsa del cor, Sílvia Andrés.
1: La supermodel xeca Eva Herzigova s'ha casat, la recordeu? Va ser la que va protagonitzar la legendària campanya de Wonderbra. Una de les singularitats d'aquest casament és que ho ha fet amb la seva parella dels últims 25 anys i pare dels seus 3 fills. Per a la cerimònia, Herzigova, de 52 anys, va fer tota una declaració d'intencions. Vestit senzill, sense maquillatge i amb un simple recollit. Aquesta imatge natural contrasta amb les darreres aparicions de l'actriu Sacha Listeron, que està superprima per al medicament de prima de moda ara a Hollywood. De fet, fa una mica de coseta mirar-la i tot. En canvi, el missatge de la model xeca és molt potent perquè declara als 4 vents que se sent orgullosa del seu cos de 52 anys. Un apunt final que no puc evitar, que és la kafkiana celebració de la família reial espanyola per la classificació d'Espanya a la final del Mundial. Jo trucaria als britànics per un parell de consells.
0: A les xarxes socials, eh? La família reial, com deia la Sílvia, va exposar com el rei, amb tota la família celebraven el pas i la final del Mundial. En fi, a 7:45 al matí de Catalunya Ràdio, mira, Isar, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, un altre cop.
0: Qui panxa avui?
2: Doncs mira, avui de les Roquers. Hey, ho, let's go! Marc i Ramone, bateria de Ramones, fa 70 anys, és del mateix dia i any, Joe Satriani, guitarrista de referència pels amants del rock instrumental. El 15 de juliol també va néixer l'actor nord-americà Forest Whitaker, el que va guanyar un Oscar per la pel·lícula L'últim rei d'Escòcia fa 65 anys. Una altra actriu, Diane Kruger, està d'aniversari, és l'espia Bridget von Hammersmark amb Maleïts malparits de Quentin Tarantino. Per últim, qui també farà festa avui és el periodista Eduardo Inda, que en fa 59, i una altra periodista, companya de TV3, l'Anna Teixidor, en fa 48.
0: I el Santoral, Mireia.
2: El Santoral d'avui recull uns quants noms, però el principal és Bonaventura. Segons l'IDESCAT, hi ha 173 persones a Catalunya amb aquest nom, 156 homes i 17 dones. Altres sants d'avui, a veure si en tens alguna llegenda, són Pompili, Piroti, Antíoc, Bonosa o Zòsima.
0: Zòsima?
2: Sí.
0: Amb Z, això, eh?
2: Sí, exacte.
0: No, crec que no en tinc cap.
2: Has vist? Cada dia aprenem
0: coses
2: noves.
0: No, m'agrada molt el Zòsima. Gràcies, Mireia. Cada dia aprenem coses noves, com diu la Mireia, i cada dia a aquesta hora fem una recomanació literària des del matí de Catalunya Ràdio, des d'una llibreria.
3: Soc la Mary Pineda Puig, llibretera de la llibreria Buc a Torelló, i aquest estiu vull recomanar-vos Metamorfosi de la Míriam Cano, una petita joia que recull 2 estius i una primavera. Ara que ningú ens escolta, us confessaré que no sóc gaire amiga de les guies de viatge. El que sí que m'agrada, en canvi, és poder llegir a gent que ha viscut de primera mà les zones que visitaré. L'any passat la Míriam em va reconciliar amb una manera molt concreta de viatjar, aquella que té més a veure amb la calma i amb incloure, en el transcurs frenètic d'uns dies en què tot és nou, el no fer res. Així que la meva recomanació per aquest estiu, per tots aquells que viatgeu o no a Grècia, és que llegiu Metamorfosi i que recordeu que viatjar és redescobrir-nos, primer de tot, a nosaltres mateixos.
0: Passant 2 minuts de 7:45, aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere.
6: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno.
7: La família va alertar la policia dilluns al vespre que els seus 2 fills no havien tornat a casa.
8: Jo també he vingut a banyar de petit. La Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remull i encara que sàpigues nedar, o xucador, xucla.
9: España no cambia una coma a su reclamación de soberanía.
10: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
11: Lluc Salellas acusa Geis de prendre una decisió electoralista.
12: Entenem que és un error, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
13: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado.
14: degoteig.
15: Acció de degotar o degotejar, caure gota a gota. A qui li pot degotar la suor del front és a Pedro Sánchez, perquè l'endemà de la sentència, el seu germà, per prevaricació, continua el degoteig de casos amb la declaració de la presidenta del PSOE en el cas Leire. Això la setmana que s'hauria de confirmar si la seva dona anirà a judici per corrupció.
0: Minoria.
15: Els menys, el més petit de dos nombres que es consideren formant part d'un tot. Qui serà més petit és el govern de la ciutat de Girona, després de la sortida confirmada ahir de Junts. A falta de 10 mesos per les municipals, la ja exvicealcaldessa assegura que se n'ha fartat de no poder influir, diu, en el govern de l'alcalde Salelles.
0: Persiana.
15: Tanca en una porta, en una finestra, segons el DIEC, en sentit figurat, abaixem la persiana o tanquem la paradeta quan tanquem un negoci de forma definitiva. Avui lamentem que ahir va tancar l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat. Aquest, malauradament, també és un altre degoteig.
0: Posem-hi ara tres xifres amb Albert Duran. 500.
16: Són els milions que el Ministeri de Transports destinarà a ampliar carrils de l'AP7 al llarg de 100 quilòmetres per poder incrementar la seva capacitat. El Ministeri actuarà als trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, Martorell i Vilafranca Centre, la B23 i Martorell i l'Hospitalet de l'Infant i Amposta.
0: 28,3.
16: Són els milions de persones que han passat per l'aeroport del Prat durant els primers 6 mesos de l'any, segons les dades d'AENA. Aquesta xifra significa un increment del 4,4% en comparació amb el mateix període del 2025.
0: 39.
16: Són les hores de son que els barcelonins perden de mitjana al llarg de l'any a causa de la calor i les altes temperatures nocturnes. Segons els experts, el canvi climàtic ha duplicat en 50 anys la pèrdua de son en més de 1.300 ciutats de tot el planeta.
0: I tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, el capità de la selecció francesa, el jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, inclinat cap endavant, colze sobre les cames i tapant-se la cara amb les mans.
17: Nit molt discreta, molt fluixa de l'estrella i del conjunt de la selecció francesa, que tot i partir com a favorita per molts, va deixar molt a desitjar ahir a les semifinals contra Espanya. França i Mbappé es queden sense la seva tercera final del Mundial consecutiva. L'equip titula avui destrossa a Dallas i pel que fa a les notes, 3 per Mbappé, 2 per Dembélé.
0: A la segona imatge veiem dues persones saludant, envoltades de càmeres. És de nit. De fons s'hi veu una multitud de persones en una gran porta reixada que està oberta i en un costat la bandera britànica i la bandera de Gibraltar.
17: Són l'alcalde de la línia de la Concepción, Juan Franco, i el ministre en cap de Gibraltar, Fabián Picardo. Aquesta nit ha desaparegut, encara que de moment només de manera simbòlica, la tanca, el punt fronterer que cada dia havien de travessar 15.000 treballadors. Un acte simbòlic que algunes cròniques avui recullen com que alguns dels vigilants van presenciar l'acte seguint de reull la semifinal del Mundial.
0: I la tercera imatge ens l'envien des de Tarragona. S'hi veu un grup de persones ben equipades, amb barrets, amb gorres, treballant a ple sol al jaciment Iber de Tivenys, al Baix Ebre. Al fons s'hi observa una zona boscosa, amb camps de fruiters a tocar dels canals de rec i del riu Ebre. És un jaciment amb molta història, Jordi Barranca.
18: Sí, és un assentament que va estar ocupat durant més de 6 segles. Va ser abandonat l'any 130 abans de Crist i ara s'han trobat evidències que també es va utilitzar atenció durant les guerres sertorials, és a dir, la continuació de les guerres civils romanes a la península Ibèrica. Aquesta, de fet, és una de les descobertes que ha fet l'equip d'historiadors de la Universitat Rovira i Virgili. Enguany s'han fet les 27enes intervencions arqueològiques i el que han descobert els fa repensar l'origen i el creixement d'un assentament clau al tram final del riu Ebre.
19: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Una dona acusa de racisme als seus companys de feina perquè no li van organitzar una festa d'aniversari. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. La notícia diu que una treballadora d'origen africà ha denunciat els seus companys de feina acusant-los de racisme per no haver-li organitzat una festa d'aniversari. La dona va formular denúncia un mes després del dia del seu aniversari, quan va veure que una altra companya de la feina feia 50 anys i tots els companys i la...

0: En 45 dels mercats analitzats, el vídeo informatiu en línia ja supera les notícies a la televisió. Un canvi que confirma el pes creixent dels formats audiovisuals i la necessitat d'actualitzar llenguatges i competències periodístiques.
1: El Big Data i les xarxes socials han revolucionat el món de la comunicació. Per això, amb els graus de periodisme de la Universitat CEU a Batoliva, avui aprendràs Data Journalism i Social Media. Demà dominaràs el nou periodisme de dades. Canvia el teu present, crea el teu futur.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes, ho aclarim. La notícia que ara circula i que diu que una dona acusa de racisme els seus companys de feina per no organitzar-li una festa d'aniversari és una notícia real. Ha passat al Regne Unit. La dona que acusa els companys de racisme treballa a una ONG i el cas ja ha arribat als tribunals. El jutge ha desestimat la seva denúncia perquè diu que l'única raó per la qual els seus companys no van muntar-li la festa és perquè ningú sabia que era el seu aniversari.
5: Gràcies, Marc.
4: Adéu, bon dia.
5: 6 minuts per arribar a les 8, titulars en 2 minuts, amb Marc Jurado i Sílvia Comet. És notícia bona, notícia de fa poquets minuts. Ha quedat estabilitzat l'incendi de Rubió, la noia.
6: Ho acaben d'informar els bombers. A última hora d'ahir havia cremat una cinquantena d'hectàrees durant la nit i han estat treballant un centenar d'efectius.
5: Precisament, previsió del dia. Avui arribarem al pic de la tercera onada de calor.
7: Els termòmetres tocaran sostre i podrien superar els 40 graus en diversos punts del país. Més d'un centenar de municipis de 20 comarques es troben en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Els agents rurals mantenen prohibit l'accés a 8 espais naturals.
5: Avui, que és el primer dia de dol oficial a Manlleu per la mort de dos germans bessons de 11 anys que es van ofegar al riu.
6: La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant en una pista a prop del riu i ahir els Mossos van trobar els dos cossos a dins l'aigua.
5: El govern espanyol considera que la sentència contra el germà de Pedro Sánchez és un intent de fer caure l'executiu de coalició i insisteix una vegada i una altra en la seva innocència.
7: L'audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació perquè la Diputació d'aquesta província extremenya el va contractar per a un càrrec fet a mida. El PP i su capà, Alberto Núñez Feijó.
8: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había oído democracia.
5: A 3:15, el diputat socialista José Zaragoza a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio per abordar també aquesta qüestió. I a Girona, l'alcalde Lluc Salellas atribueix a una estratègia electoralista la decisió de Junts de trencar el pacte tripartit de govern.
6: L'alcalde parla d'error, mentre que Gemma Geis argumenta que el personalisme de l'alcalde ja no els donava marge d'actuació.
9: Entenem que és un error perquè trenca una feina feta i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
10: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc.
5: I en temps d'Àgora entrevistarem avui l'alcalde Lluc Salellas, justament l'alcalde de Girona, per veure com s'ho farà a partir d'ara. Encara parlant de Girona, el cinema Trufó de la ciutat, que és l'únic que quedava al centre, ha tancat portes.
7: El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit no tornar a obrir aquest espai emblemàtic perquè no té garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament.
5: De fet, el cinema Trufó és un dels arguments que donava Junts també per, entre d'altres, trencar el pacte de govern.
11: Avui serà un dia de pic de calor. Atenció a aquestes temperatures altes, per sobre dels 40 graus, sobretot a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, i en particular atenció també cap a la zona del Vallès i el Baix Llobregat, perquè, per exemple, a Terrassa, la màxima pot arribar als 40 graus, a Granollers als 39. Un dia de calor, un dia també amb vent, que bufarà ponentat, especialment cap a l'Alt Pirineu, i que augmentarà aquesta situació de perill d'incendis. Cal estar molt amatent a aquesta situació durant el dia d'avui, en un temps que serà majoritàriament assolellat. A partir de demà comença el canvi, tot i que encara demà hi haurà temperatures fins a 40 graus a les comarques de Ponent, però demà comencen també els primers ruixats, les primeres tempestes, que atenció, perquè a la tarda podrien ser intenses.
5: I el trànsit a aquesta hora, Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia, doncs segueixen les retencions a la P7 de Sant Cugat a Barberà en sentit nord per un vehicle avariat ja retirat i un accident de retruc afectada també la B30 paral·lela a la P7. Un altre accident provoca retencions també a la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord. A la Nacional 340, al Vendrell, es dona pas alternatiu també per un accident, i a l'entorn de Barcelona, retencions als punts habituals, destacar

0: a cua a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta per un altre accident que també talla un carril.
1: Gràcies, Clàudia.
0: Fins ara.
1: I aquests dies que li hem donat festa al Manu, doncs si voleu dedicar una cançó a algú, li posarem l'original. El que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-360609. El 636-360609 és el que ha fet el Raül.
2: Ei, bon dia a tots els escoltants de Catalunya Ràdio. Us voldria demanar una cançó dedicada a les dues persones més importants de la meva vida. La meva companya Laia i la meva filla Queralt. La cançó segurament la coneixeu tots. Es diu Xavier, el tècnic de so. Moltes gràcies, que tingueu bon dia.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dimecres. La notícia del matí, o una de les notícies del matí, és bona, és positiva. Ha quedat estabilitzat l'incendi de Rubió a l'Anoia, segons han informat els bombers aquest mateix matí. Això vol dir que ara mateix no tenim cap incendi fora de control a Catalunya. Sí que tenim moltes zones en risc d'incendi, en concret 111 municipis, el doble que ahir, en risc d'incendis, bàsicament per un motiu, que és perquè la tercera onada de calor a Catalunya avui arriba al seu pic amb temperatures que poden superar els 40 graus en diversos punts del territori. Tomàs Molina, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I en alguns dels quals no hi estan acostumats a aquestes
1: temperatures. És aquesta zona, especialment cap al Vallès, on, per exemple, a Terrassa poden arribar als 40 graus, a Granollers als 39, però sobretot també a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, un altre cop avui se superaran els 40-42 graus de temperatura. Per tant, atenció avui a aquest pic de calor que demà comença a baixar, tot i que encara hi haurà 40 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Avui un dia de sol, demà també un dia de sol, però alerta també perquè les tempestes reapareixen demà a la tarda i localment podran ser fortes.
0: I això també vol dir vigilar amb el risc d'incendis, tot això que estàs explicant, Tomàs.
1: Correcte, perquè a més avui el vent bufarà a ponentat, sobretot a l'Alt Pirineu, i això doncs incrementarà aquesta situació de perill.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Tercera onada de calor a Catalunya que avui arriba al seu pic és un dels temes del dia, evidentment, que seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio, perquè aquesta calor, ara ho explicarem, té conseqüències directes no només en els incendis, sinó també en la salut de les persones. Amb altres temes del dia que avui trobareu a tots els diaris, ho dèiem abans, evidentment un d'ells és la victòria ahir de la selecció espanyola al Mundial de Futbol contra la selecció francesa. Espanya jugarà la final del Mundial amb qui surti avui de l'altra semifinal entre Anglaterra i l'Argentina, i tot això sense oblidar les turbulències judicials al voltant de Pedro Sánchez, no només per la condemna al seu germà, que també, sinó pel que li pot avenir a partir d'avui mateix. Aviam, però anem a pams. Onada de calor, pic d'onada de calor. Avui a Barcelona la temperatura pot pujar més de 5 graus en comparació a ahir. Això és una brutalitat. Més de 5 graus d'un dia per l'altre. Evidentment, això respon d'una manera molt gràfica a aquestes temperatures extremes que tenim ara mateix. I com deia el Tomàs Molina, el Vallès, per exemple, podran veure i tocar tranquil·lament els 40 graus, zones on és molt poc habitual on hi hagi aquestes temperatures. Dèiem ara que això té moltes conseqüències, els incendis, per exemple, amb el risc d'incendis que continua disparat, tot i que estabilitzat el de Rubió a l'Anoia aquesta mateixa nit. Una altra de les conseqüències són les conseqüències, diguem-ne, laborals. Ja expliquem fa dies d'aquí al matí de Catalunya Ràdio que els sindicats reclamen mesures molt més eficients i molt més clares a l'hora de protegir molt especialment les persones que no tenen altre remei que treballar a l'aire lliure amb aquestes altíssimes temperatures. Però després hi ha la salut general. La salut de la població davant d'aquestes temperatures a les quals, com dèiem ara, no hi estem acostumats. S'ha confirmat a les últimes hores que la calor ha disparat les visites als CAPs, als ambulatoris, als centres d'atenció primària. En concret, un 40% Cèlia Forment.
2: A l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres.
3: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
2: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cèlia. Apunteu això, sobretot, perquè aquestes altes temperatures tenen més conseqüències del que semblen, ja no només en la salut física, sinó també la mental, i val la pena estar atents perquè ens ve un estiu doncs, intenset en aquest sentit. De fet, hi ha dues notícies més en aquest sentit que revelen la magnitud del canvi que suposen aquestes onades de calor. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia.
0: D'entrada, tenim un estudi que calcula en 10.000, 10.000, les morts atribuïbles a la calor, 10.000 morts atribuïbles a la calor, només a l'àrea metropolitana de Barcelona, això sí, en els últims 20 anys.
4: Un estudi encarregat per l'àrea metropolitana. El 2022 i el 2003 van ser els anys més crítics. L'informe constata que a partir del 2017 les temperatures van iniciar una tendència clarament a l'alça i que la calor incrementa la mortalitat, sobretot a les zones més denses.
0: Important això, evidentment, això és de calaix. La densitat de la ciutat, la densitat de la població fa un efecte forn que fa que, evidentment, aquestes altes temperatures es notin més. Però ho comentàvem ahir a l'Àgora. Això fa que això repercuteixi especialment en la població més vulnerable, la població que no té aire condicionat o que no es pot pagar ni tan sols un sistema de ventilació a casa. I això, evidentment, també és una qüestió que ha d'ocupar i molt l'agenda política perquè perquè d'aquestes altes temperatures, insistim que qui en remen les conseqüències d'una manera més tràgica són les poblacions més vulnerables. Fi, dèiem que teníem dues notícies que revelen la magnitud d'aquesta qüestió. La segona, ho dèiem ara, és que els barcelonins i barcelonines perden de mitjana 39 hores de son cada any, precisament per culpa de la calor.
4: És una anàlisi de l'entitat Climate Central que calcula que entre el 2020 i el 2025 la calor nocturna va fer perdre 56 hores de son a cada persona a nivell global. D'aquestes apunta que unes 6 hores són atribuïbles a l'escalfament global causat per l'activitat humana. Entre les ciutats analitzades, com deies, Barcelona, on es parla d'aquestes 39 hores l'any.
0: Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, són les 8:06, i especial el risc d'incendis. Insistim que la bona notícia del matí és que els bombers han donat per estabilitzat el incendi, el foc forestal que hi havia a Rubió, a l'Anoia, que ha cremat una 50ena d'hectàrees de terreny forestal.
4: I ahir també es va poder donar per estabilitzat un incendi a Cunit, al Baix Penedès. El foc va obligar a confinar durant una hora tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal.
0: Per tant, ara mateix no tenim cap incendi sense control a Catalunya. Això és una tremenda bona notícia, tenint en compte com va anar, per exemple, la setmana passada. Recordeu que van haver-hi tardes en què realment els bombers es van veure no saturats, però sí que van haver de prioritzar els incendis més complicats. Dit això, ho deia el Tomàs Molina molt bé, entre la calor, entre el vent, tenim risc extrem a 111 municipis. És el doble dels municipis que ahir estaven en aquesta situació. I és que no són només les altes temperatures, que també. Aquesta calor ha provocat una caiguda en picat de la humitat de la vegetació a les zones forestals. I això suposa un perill encara més remarcat en cas que es declari un incendi. Montse Poblet.
5: Malgrat que la primavera el percentatge d'humitat de la vegetació va arribar al 130%, amb les dues primeres onades de calor de l'estiu ha baixat per sota del 100 i en algunes zones al 80, un indicatiu d'estrès per sequera summament perillós en cas d'incendi. Rodrigo Balaguer és un dels investigadors del CREAF que ha desenvolupat el mapa d'humitat de la vegetació a tota la península i les Illes Balears.
6: Lo que hemos vivido ahora en este principio del verano, que han sido dos olas de calor seguidas, propiciado que haya una gran demanda evaporativa desde la atmósfera y que ha secado tanto los suelos como la vegetación, haciendo que este contenido de humedad de las plantas pues haya ido reduciéndose ahora mismo a niveles que se corresponderían más con finales de julio, principios de agosto.
5: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Montse. Per tant, avui tenim aquest pic de calor, eh? Aquest pic de la tercera onada de calor que avui arriba al seu nivell màxim. A partir de demà hauria de baixar, que no vol dir que faci fresqueta, però sí vol dir que les temperatures podrien ser una mica més habituals pel que és aquestes alçades de l'any. De manera indirecta, relacionat amb la calor, també hem d'explicar a aquesta hora, i lamentar, evidentment, que avui comença el dol a Manlleu per la mort de dos germans bessons de 11 anys que es van ofegar al riu. El riu Ter. La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident mentre es banyaven, Maria Costa.
7: La família va alertar la policia dilluns al vespre que els seus dos fills no havien tornat a casa, havien estat jugant a futbol i després haurien anat al riu. La policia local i els Mossos van muntar un dispositiu de recerca i no va ser fins ahir al migdia que van trobar primer la roba al riu i després a la llera els dos cossos. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a Catalunya Ràdio que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca, que és un fet habitual.
8: Jo també he vingut a banyar de petit. La Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
9: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
5: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Maria. La veritat és que portem un estiu nefast en aquestes qüestions. Nefast pel que fa a persones ofegades. A Catalunya, només en l'últim mes, han mort ofegades 20 persones. 20 persones en l'últim mes. Perquè ens en fem una idea, entre juny i setembre de l'any passat van ser 28.
4: I la majoria de les 20 d'aquest any, 11 han mort en platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas d'aquests dos nens de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
10: Hi poden haver remolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol, i evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Ara mateix són les 8:10, continuem al Matí de Catalunya Ràdio. La calor i tot el que en penja és un dels temes del dia. L'altre és el Mundial, en parlarem a l'apartat dels esports, però l'altre, que no és menor, és el que dèiem, eh? Totes aquestes turbulències judicials que envolten Pedro Sánchez.

0: I aquest és el tema a Madrid. Aquests casos judicials que envolten el PSOE. Ahir teníem la condemna del germà de Pedro Sánchez, ara en parlarem, però després d'aquesta condemna i de tot el que en penja, la cosa no acaba aquí. Madrid, Tania Tàpia, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Perquè avui declara pel cas Leire ni més ni menys que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que declara, això sí, com a testimoni.
1: Sí, l'ha cridat el jutge Pedraz. Entre els informes que l'UCO ha entregat al jutge apareix una conversa entre Leire Díaz i la presidenta del PSOE. L'exmilitant socialista li diu que pot reconduir les causes que afecten l'entorn del president, presumeix de tenir ajuda qualificada, diu, i de poder-li donar la volta als casos com un mitjó. Narbona li respon dient: ja li vas explicar l'altre dia a Santos Cerdán, posant en evidència, per tant, que coneixia les trobades o relacions entre tots dos. Fins ara, ella ha reconegut que fa temps que coneix Leire i que s'explicarà davant del jutge.
2: Yo siempre he dicho que conocía desde hace mucho tiempo a Leire Díez. Lo que no tengo es nada que comentar adicional, porque cuando vaya a hablar con el juez será cuando, con todo respeto, le contaré lo que sé.
1: Avui Pedraz escoltarà també com a testimonis dos fiscals. Un d'ells era mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, que es van reunir amb Leire Díez i amb l'advocat Jacobo Teijeiro.
0: Per tant, tenim aquest cas, el cas Leire Díez, que fa dies que s'arrossega. Avui declara, insistim, a banda d'aquests fiscals que deia la Tània, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. I després del cas del germà de Pedro Sánchez, insistim que ara en parlarem, però després de la condemna al germà de Pedro Sánchez, hauria de venir la decisió del cas de la seva dona, del cas Begoña Gómez. Ahir el mateix Gabriel Rufián d'Esquerra apuntava que això cauria aviat i que seria una condemna. Tània, què en sabem d'aquesta història?
1: Doncs sabem que des del dilluns 5 magistrats a l'Audiència de Madrid estan tancats analitzant els recursos presentats, entre d'altres, per la defensa de Begoña Gómez. La decisió més important que tenen entre mans és confirmar si la dona del president espanyol va a judici per jurat popular, com vol el jutge Peinado, o si retiren algun dels 4 delictes que li atribueix el jutge i la causa es recondueix. Una decisió que és cosa d'hora, màxim de dies, i que marcarà el futur d'una altra causa que afecta directament en l'entorn familiar de Pedro Sánchez, just després, com deies, de la condemna al seu germà a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per cert, que avui una enquesta al periòdico, un 53% dels ciutadans, més de la meitat, creuen que els jutges no són independents. Quan es demana per intenció de vot, és a dir, per les persones que han votat els, algun partit o un altre a les anteriors eleccions, únicament els votants del Partit Popular i de Vox hi trobem una majoria de persones que sí veuen els jutges equànims. Per la resta, els votants del PSOE, de Podem, de Junts, d'Esquerra, són una minoria els que creuen que els jutges són independents. En fi, tot això, mentre ho deia ara la Tània, mentre el PSOE i el govern espanyol, tant els uns com els altres, titllen d'autèntica barbaritat la condemna contra David Sánchez, el germà del president espanyol. Com sabeu, l'Audiència de Badajoz, l'ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
3: La sentència conclou que es va crear una plaça de coordinador dels conservatoris de música expressament per a ell. L'absol, però, del delicte de tràfic d'influències, que l'hauria pogut portar a presó, perquè no ha quedat acreditat en el judici si l'ordre de dissenyar-li un vestit laboral a mida venia d'instàncies superiors.
0: És interessant això, ho comentarem avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, perquè la sentència diu les dues coses. Fa servir aquesta expressió que deia el Pol, vestit a mida, se li ha creat un vestit a mida per donar-li una feina al germà de Pedro Sánchez, però en canvi no diu qui va donar l'ordre o d'alguna manera com es va canalitzar a fet que li creessin aquest vestit a mida. Això, en bona mesura, és el que ha fet que diversos portaveus socialistes i fins i tot ministres, alguns dels quals habituals en aquestes coses, sortíssim per carregar contra aquesta decisió judicial que, per cert, la defensa ha dit que recorrerà. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
5: Confianza en la justícia i en que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la innocència de David Sánchez.
4: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'Aufet per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
6: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
4: Des de Madrid, Dani Sainz, deja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies també, Dani. Ahir Pedro Sánchez, aquesta notícia el va enganxar a París, ho dèiem, en la celebració dels actes del 14 de juliol, la Festa Nacional Francesa. Pedro Sánchez va participar a la desfilada amb Emmanuel Macron, va assistir a la desfilada amb Emmanuel Macron. Avui el president espanyol tindrà la primera oportunitat de dir-ne alguna cosa, de la condemna del seu germà. Serà a Gibraltar, perquè a les 12 fa una declaració institucional en un acte commemoratiu, després que aquesta mitjanit hi ha hagut una imatge històrica. S'ha retirat la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i entre Gibraltar, entre el Penyal.
7: Of the Borders and Coast Guard Agency of Gibraltar, please thank your officers for an excellent job. Well done.
0: Amb aquestes paraules d'agraïment als guardes fronterers, el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, celebrava aquest acord, firmat ahir a Brussel·les, que farà possible la lliure circulació de persones, Pol.
3: De fet, centenars de persones ja l'han travessada simbòlicament aquesta mateixa nit. Cada dia passaven per aquest control 15.000 treballadors, des de la línia de la Concepción fins al Penyal. Tot i el pas històric, Espanya anuncia, però, que no deixarà de reclamar Gibraltar com a territori espanyol.
8: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
9: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
3: Era el que deia el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la rèplica de Fabián Picardo.
0: Per cert, una curiositat, caldrà veure si avui Pedro Sánchez trepitjarà Gibraltar. Si es quedarà al costat espanyol, si es farà la foto amb el ministre principal. Diem això perquè mai abans un president espanyol ha fet una visita oficial a Gibraltar, la sobirania del qual Espanya, recordem, reclama des de fa més de tres segles. Aquest és una mica el panorama que té Pedro Sánchez, que ahir, d'alguna manera, sense cap sorpresa, va veure com el Congrés li tombava els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda, amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts. En canvi, ahir el Consell de Ministres sí va aprovar la llei de la violència vicària. És la llei que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor pugui causar als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. Ara mateix passen dos minuts d'un quart de nou, un quart de nou, de seguida els bàsics del matí.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
1: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el barric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSP des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.
3: Compartir un meló d'Aldi a l'estiu és el millor.
4: No ho comparteixo.
3: El que he dit?
4: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,89 al quilo.
3: I el tomàquet pera 1,29 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som Tresca.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
8: Un quart i tres minuts de nou. Els bàsics del matí amb la Sílvia Comella i el Marc Jurado. Molt bon dia.
9: Bon dia.
8: Ho dèiem tot just començar, un altre dels temes del dia.
10: Pues ahora es difícil describir lo que uno siente, pero sí, creo, entiendo que sueña que es algo parecido a la felicidad.
8: De seguida parlarem del Mundial i de la part estrictament futbolística. Després que Espanya s'hagi classificat per la final, la jugarà contra el guanyador del partit d'avui entre Anglaterra i l'Argentina, però ja sabeu que aquest partit arribava una miqueta enrarit per la polèmica de les paraules de Mariano Rajoy, que va dir allò que França juga sense francesos.
11: Son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención.
8: Paraules sense mala intenció de Rajoy, deia el portaveu del Partit Popular. Doncs bé, avui tenim nou article de l'expresident espanyol, el mateix digital, El Debate. L'article es titula «S'ha de tenir bon humor». I Rajoy no demana disculpes.
12: Després de fer l'anàlisi del partit, Rajoy dona les gràcies a tots els que l'han saludat aquests dies i diu, s'ha de tenir bon humor per saludar-me. Afegeix, gràcies a les autoritats per l'atenció que m'han prestat en aquest Mundial. La pena, diu, és que tants esforços dedicats a glossar les meves virtuts els hagin distret d'altres qüestions.
13: I aquí, en referència a aquestes autoritats, Rajoy diu, els interessa més xivar-se un ministre estranger o fer una reverència a un primer ministre per provocar soroll perquè no es parli del que estem vivint, i remata dient ells no demanen perdó per res. Això, segons sembla, sempre els toca als altres.
8: Ells no demanen perdó per res. Res de les disculpes, per tant, que li demanava, entre d'altres, l'exprimer ministre francès Manuel Valls, aquí al matí de Catalunya Ràdio.
14: És una barreja d'estupidès, de no coneixement de la història de França, de lo que és el futbol en general, i són paraules clarament racistes. I el que es podria esperar de Mariano Rajoy són excuses. I no mirar d'aguantar el tipus.
8: Doncs res d'excuses, d'aquestes excuses que demanava Manuel Valls. Quan Rajoy diu els interessa més xivar-se un ministre estranger, se suposa que això va per Pedro Sánchez, que ahir parlava amb Emmanuel Macron i semblava que en algun moment, llegint-li els llavis, perquè eren unes càmeres des de la distància, semblava que mig es disculpava per les paraules de Rajoy. En fi, de seguida parlarem de la part estrictament futbolística del Mundial. Deixeu-nos dir que no consten incidents a Catalunya en celebracions d'aquesta nit. A Madrid sí. A Madrid la Policia Nacional va haver de desallotjar la plaça de la Cibeles en alguns casos a cop de porra. I una curiositat també relacionada amb el món del futbol.
15: Por lo que yo sé, Florentino está más fuerte que nunca.
8: ¿Vale? Poc abans del partit es va saber que Josep Pedrero i el Chiringuito no continuaran a Transmedia. L'últim programa especial per la final del Mundial serà l'últim programa que es farà en aquesta cadena. No, minuts, i arribarem a 8:45. Atenció als usuaris del tren. I avui hi ha vaga del sindicat ferroviari.
12: En protesta per l'incompliment dels acords assolits amb l'empresa. Empresa que ha decretat uns serveis mínims del 66% en hora punta, fins a 9:45 i de 5:45 de la tarda. I també del 33% per la resta de la jornada.
8: Recordem que és una vaga d'un sindicat minoritari, però vaja, tingueu-ho present per si heu d'agafar el tren, perquè ja sabem com van aquestes coses. I la P7, avui sabrem que tindrà més carrils al llarg d'un centenar de quilòmetres amb una inversió de 500 milions del Ministeri de Transports.
13: Segons avança el periódico, són 4 projectes que permetran incorporar tercers i quarts carrils en la que és la principal autopista catalana. En concret, això afectarà els trams Sant Celoni, Montornès del Vallès, Martorell-Vilafranca Centre i B23 Martorell, que guanyaran un quart carril, i l'Hospitalet de l'Infant Amposta, que en guanyarà un tercer.
12: D'aquesta manera es vol augmentar la capacitat d'aquesta infraestructura que els últims 5 anys, des que es van retirar els peatges, ha vist incrementat de manera important important el volum de vehicles que hi circulen.
8: 8 i 22 minuts, continueu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio, on avui parlarem amb l'alcalde de Girona, amb Lluc Salelles. Li preguntarem, i ara què? Ara que Junts ha marxat del govern municipal, ara que s'han quedat en minoria, què pot passar i, sobretot, com ho veu ell? Aquesta segona part, la de com ho veu ell, ja la va apuntar ahir Laia Claret.
12: Lluc Salelles acusa Geis de prendre una decisió electoralista.
5: Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
12: Geis defensa la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
6: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc.
12: Salelles afegeix que no ha mantingut cap conversa amb Esquerra i, per tant, els emplaça a mantenir el pacte i governar en minoria. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
8: Parlarem, dèiem, amb l'alcalde d'aquí uns minuts, i avui també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio també parlarem amb Toni Comín. Junts li ha reobert la investigació de les denúncies internes per assetjament psicològic, físic i sexual de dos exassessors del Parlament Europeu.
13: Així ho va avançar el diari Ara. La Comissió de Garanties de Junts reactiva el procés que va aturar a principis de febrer sense explicar-ne els motius. L'exconseller nega rotundament les acusacions i insisteix que el procediment és confidencial.
8: Encara alguna cosa més de l'actualitat, en aquest cas polític, perquè al Baix Camp les dues regidores de Junts a l'Ajuntament de Cambrils finalment es queden a Junts, es queden al partit. Han decidit no passar-se, per tant, a Aliança Catalana, Jordi Barranca.
9: Les dues regidores són Teresa Requesens i Laura Mellau. Requesens no comparteix la ideologia del partit d'extrema dreta.
16: No em sento al costat d'Aliança Catalana, no he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític.
9: Daza, per la seva banda, ha justificat el canvi de partit.
17: Pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
9: Les dues regidores tenen tot el suport de la Direcció Nacional de Junts.
8: Gràcies, Jordi Barranca. Parlant d'Aliança, el Parlament considera que la líder del partit, Sílvia Orriols, i també el portaveu de Vox, Joan Garriga, han fet, al Parlament, a la cambra, discursos d'odi. Es considera que vulneren el codi de conducta dels diputats i els podrien sancionar, Joan Vilaplana.
18: La Comissió de l'Estatut dels Diputats veu faltes lleus en el seu comportament i ara la mesa haurà de decidir si els sanciona. En el cas de Sílvia Orriols, hauria assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta relacionada amb l'ús del vel.
19: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
18: Pel que fa a Joan Garriga, de Vox, se li retreu que col·loqués cartells titllant d'assassí l'expresident Lluís Companys i també aquestes paraules vinculant els socialistes amb les drogues i la prostitució.
20: Gastar-se el dinero en drogas y putas, com han hecho los socialistas.
18: Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
8: Gràcies, Joan. 5 minuts i arribarem a 8:45. Tot això recordem, a les portes de saber demà la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia, sobre la llei d'amnistia, una decisió que pot ser molt transcendental i que seguirem amb un programa especial a Catalunya Ràdio. Anem als Estats Units ara.
21: The president has announced plans to deliver a rare primetime speech to the nation on Thursday night, and this morning we've learned more about...
8: Perquè Donald Trump ha anunciat un discurs televisiu en primetime, en horari de màxima audiència, per demà dijous. Pel que ha transcendit, el president dels Estats Units tornarà a esbombar la tesi que és possible manipular eleccions i cometre frau, tot i que no n'hi ha cap prova.
12: Trump abordarà aquest discurs sobre la seguretat electoral i les màquines de votació que es van fer servir als Estats Units. Tot apunta que, en contra del que s'ha demostrat fins ara, podria suggerir que no es pot confiar en els resultats de les eleccions nord-americanes. Ell ha promès una gran notícia en aquest sentit.
8: Veurem què diu Donald Trump. Recordem que hi ha eleccions als Estats Units el pròxim mes de novembre, on es renova una part de les cambres legislatives. Però és que encara als Estats Units, a les últimes hores, han seguit les protestes per una nova mort a mans d'un agent dels ICE, de la força migratòria de Donald Trump.
13: Un agent ha mort a trets un noi colombià a Maine. Les organitzacions de drets civils desmenteixen la versió oficial i diuen que la víctima tenia permís de treball.
8: I en plena escalada a l'Orient Mitjà, Donald Trump torna a fer marxa enrere amb aquella taxa que va dir que posaria sobre els vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz. Anem a Washington, Oriol Serra.
22: Donald Trump ha tornat a amenaçar amb destruir ponts i centrals elèctriques iranianes si aquell país no torna a la taula de negociacions. Aquesta vegada dona temps als interlocutors iranians fins la setmana que ve. Mentrestant, el president president nord-americà ha assegurat que els bombardejos no afluixaran mentre ell ho consideri oportú. Ho ha dit en una entrevista a Fox News.
0: Continuaran fins que jo digui que n'hi ha prou. Vull dir, saps la paraula que diuen els militars? Diuen degradar. Han estat degradats a un nivell molt baix.
1: To a very low level.
22: Tot just ahir a la nit, els Estats Units van reactivar el bloqueig dels ports iranians, ara ja amb una dotzena d'embarcacions militars a la zona. El mateix Trump va anunciar ahir que la major part de països del Golf Pèrsic s'han compromès a fer inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Dos minuts i dos quarts de nou al matí de Catalunya Ràdio. Sobre l'Esvoranc, al barri del Puigat de Barcelona, alguns veïns apunten que els han aparegut noves esquerdes.
12: Ho explica BTV. Mentre es fan les obres, els veïns han acompanyat els operaris a l'interior dels pisos. Una de les afectades hi va veure esquerdes noves. Des de les administracions diuen que no hi ha cap risc estructural.
8: Tot això mentre els botiguers d'aquella zona, que han de tenir tancat, reclamen suport. Diuen que els ajudin d'alguna manera, Roger Santaló.
2: Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
23: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà, doncs, rebrem la indemnització, ja sé bé de què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
2: L'Ajuntament de Barcelona assegura que donarà assessorament jurídic als negocis. Mentrestant, continuen els mesuraments al subsol dels 93 habitatges desallotjats per saber si els veïns afectats poden tornar divendres a casa. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: I un edifici de 3 plantes s'ha esfondrat aquesta matinada a Benetússer, a l'Horta Sud, sense provocar ferits.
13: Segons els bombers, havien evacuat preventivament els veïns perquè ja s'havien detectat esquerdes i sorolls al bloc. També s'havia evacuat un altre edifici proper que els tècnics municipals estan avaluant. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha assegurat a la xarxa X que segueixen els fets amb atenció i ha enviat un missatge d'ànim a les famílies afectades.
8: I Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050, un 23% gràcies a la immigració, a partir de càlculs de la Comissió Europea. Brussel·les, Bruno Fortea.
24: A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics als territoris que, com Catalunya, viuran un creixement tan pronunciat. Alhora, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden contrarrestar l'envelliment poblacional. I va dir la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, ahir al Catalunya Vespre.
25: Molta més gent significa, doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. Els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa, doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
24: Segons l'informe, el creixement demogràfic es concentrarà en grans àrees urbanes amb economies dinàmiques. Europa, en el seu conjunt, perdrà població. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Miras, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: De seguida repassem altres titulars que ens han donat les últimes hores, però són 9:15. Val la pena que fem un cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Sílvia Andreses, com ho tenim, això? Bon dia.
26: Bon dia. Destacar que hi ha retards que superen els 30 minuts a les línies R13, R14 i RT1. Hi ha una incidència a l'estació de la Plana Picamoixons. Així mateix, a la línia R4 també veiem demores de 20 minuts per un problema a l'estació de Castellbisbal. Recordar que avui hi ha vaga convocada a tot l'estat per un sindicat minoritari i a serveis mínims establerts, i pot haver algun retard més a Rodalies. Pel que fa a l'aeroport del Prat, força normalitat, només destacar que el vol de KLM cap a Nova York de les 11 sortirà una hora i mitja més tard.
8: I a les carreteres, Clàudia Serra, equip viari, bon dia.
27: Bon dia.
8: Punts vermells a aquesta hora?
27: Mira, circulació molt complicada a aquesta hora a la Ronda Litoral. Hi ha cua del Nus de la Trinitat al port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril des de primera hora. També a la P7, a l'Ametlla del Mar, en sentit nord, aquí un camió ha tingut un accident, ocupa el voral i hi ha retencions en aquest punt.
8: I punts taronja?
27: Els punts habituals, els accessos a Barcelona, també a les rondes en tots dos sentits, i encara a la P7, on, recordem-ho, hi ha hagut un accident, hi ha retencions entre el Papiol i Barberà del Vallès en sentit nord.
8: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
27: Fins ara.
8: Sistema, això que deia la Clàudia, la ronda litoral molt, molt complicada, amb un accident, talla un carril, i ja sabeu els habituals de la ronda què passa quan es talla un carril, que les cues són monumentals.
28: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
8: Marcada per aquesta calor, aquesta tercera onada de calor i el pic que es veurà avui. Tomàs Molina, bon dia de nou.
29: Molt bon dia.
3: Doncs sí, avui un dia d'aquestes temperatures que tornen a enfilar-se per sobre dels 40 graus, sobretot a les comarques de Ponent, també a les Terres de l'Ebre, però en particular alerta també al Vallès, perquè, per exemple, a Terrassa poden arribar als 40 graus o a Granollers als 39. Per tant, un dia de calor intensa, molt entrenyinat al cel per la presència de pols en suspensió i un dia també, atenció, en aquest perill d'incendis, perquè el vent serà aponentat, sobretot en punts de l'Alt Pirineu, i això augmentarà molt el perill que es produeixen aquests incendis forestals. A partir de demà la cosa comença a canviar, encara tindrem 40, però a la tarda ja hi haurà ruixats, tempestes, que potser ajuden a refrescar una mica l'ambient.
4: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
8: Passen 3 minuts a 2, quarts de 9, una notícia que hem conegut fa ben poqueta estona. Ha mort l'actriu Aspen López als 69 anys.
7: Coneguda per la seva participació en sèries com Machos Alfa o Muertos SL, en què es posava la pell de la gestora de la funerària. També havia intervingut com a secundària en altres sèries espanyoles d'èxit com Cuéntame o Sintetas no hay paraíso. La defunció l'ha confirmat la Unió Espanyola d'Actors.
8: I el Palau de la Música avui serà l'escenari perquè l'Albert Guinovart, pianista i compositor dels principals del país, de les joies del país, faci un repàs musical a tota la seva carrera, incloent, evidentment, fragments de Maricel. Mar Ruiz.
10: Guinovart oferirà una panoràmica centrada en les seves peces més íntimes i les més exitoses. Pel que fa a l'intimisme, interpretarà, entre d'altres, els 24 preludis, que tocarà per primer cop de forma íntegra al Palau. Són peces compostes durant la pandèmia, que han tingut un gran èxit a les plataformes. Però l'obra de Guinovart és prou àmplia per oferir un concert complex, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
11: A mi el meu tarannà em fa que sempre m'estigui més còmode en les parts intimistes i líriques, no? Però bé, com a pianista de repertori, sé que has de buscar també una mica l'espectacularitat del virtuosisme per portar-te, diguem-ne, al públic a la butxaca.
10: El programa també inclou peces amb homenatge a Debussy i Alicia de la Rocha i l'estrena del Nocturn Rosa, dedicat a la pianista i pedagoga Rosa Sabater. El recital inclourà també les seves peces més populars, adaptades per a piano, els musicals Gaudí i Maricel. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: I és Marc, i encara parlant de música...

0: Alanis Morissette, que va actuar l'any passat al Festival Cruïlla. A les últimes hores hem sabut el que va facturar la música en viu a Catalunya el 2025. Són 244 milions d'euros, rècord de pràcticament 32 milions d'espectadors, segons dades de l'Anuari de la Música, que assenyalen que, evidentment, tot això respon en molt bona mesura als festivals. Montse Pujol.
1: La causa més destacada de l'augment dels concerts ha estat la implantació del model de festivals, que ha multiplicat per 7 el 500.000 d'espectadors del 2001 fins als 3,7 milions del 2025. Per contra, per primera vegada en molts anys, la producció discogràfica en català registra un retrocés. Sentim Lluís Andrau, director del grup Enderroc.
2: Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
1: Des del 2001 s'ha certificat el retrocés de la indústria discogràfica catalana de 82 a 21 milions, causada per la crisi del format físic i la desaparició dels grans segells. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I 2 apunts del Festival Grec. Un, la coreògrafa sud-coreana Sun Im Er debuta a Barcelona amb un muntatge on convida a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes fins i tot sobre el medi ambient. Marta Vives.
3: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sun Im Er ens proposa un muntatge hipnòtic a través de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrònic i una il·luminació dinàmica. Cossos que calculen, xoquen, es resisteixen i tornen a unir-se.
1: El meu llenguatge coreogràfic es basa en la simplicitat. Tan senzill com córrer, caminar, saltar o donar voltes. Són material suficient per transformar el nostre cos.
3: En un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, i més quan parlem de sostenibilitat. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el segon apunt del Grec, el Festival de Flamenc d'Esbarío, també dins de la promoció del festival, porta a Nou Barris grans noms del gènere, Valèria Obereda.
4: Conferències, concerts, ball, tot és benvingut al d'Esbarío, on l'objectiu és donar a conèixer qualsevol proposta que tingui a veure amb aquesta disciplina. El seu director és Pedro Barragán.
5: Flamenco tiene un abanico enorme. Ya fue así desde el principio, ¿eh? O sea, esto del flamenco jazz, por ejemplo, en los años 30, aquí ya Ramón Montoya, Sabica, se juntaban con el Negro Aquilino y con Fernando Vilches, ya hacían flamenco jazz, aunque todavía no se llamaba así. Que el flamenco se manifiesta en muchos formatos.
4: Carles Trapat, Alejandro Hurtado, Josemi Carmona o Sandra Carrasco són alguns dels artistes que es podran veure en aquesta edició. Valèria Obereda, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:15, anem al Mundial, va.

0: La selecció espanyola jugarà la final del Mundial. De fet, és la primera finalista després d'una victòria molt clara davant de França ahir per 2-0, Robert Prat.
1: Sí, va superar una França molt apagada des del primer minut, que es va veure incapaç de generar joc d'ocasions i de plantar-li cara a la selecció espanyola. Oyarzabal de penal, minut 22, Pedro Porro al minut 58, van marcar pels espanyols. Pau Cubarsí.
2: Doncs sí, dic la veritat, ara mateix estic molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé. Sí que algunes coses també hem de millorar com sempre, però ara aquests dies a descansar, a mirar la final del món amb moltes ganes de que arribi ja, i a veure si tenim sort, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
1: I tot això amb Pedri a la banqueta.

0: I l'Argentina i Anglaterra busquen aquesta nit l'altra final, l'altra plaça de finalista.
1: A partir de les 9, un partit que arriba 40 anys després d'aquell Argentina-Anglaterra dels quarts de final del Mundial de Mèxic del 1986, el partit més recordat de tota la història dels Mundials. Després del conflicte entre els dos països a la Guerra de les Malvines, Maradona va marcar dos gols, un amb la mà, la mà de Déu, i l'altre driblant des del mig del camp tots els jugadors que li van sortir al pas, Scaloni, seleccionador argentí.
2: Todo el mundo recuerda ese partido, recuerda la actuación de Diego, recuerda sobre todo el segundo gol que quedará guardado en nuestros corazones por lo lindo del gol.

0: I després tenim el Barça, que segurament aquestes ressaques del Mundial. Frenkie de Jong podria estar ben bé mitja temporada de baixa, Robert.
1: Lesió important, sí, el genoll dret podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa. De fet, no se sap l'abast exacte de la lesió. Sí que és una lesió greu. Se li han de fer proves complementàries per determinar quant temps haurà d'estar baixa el jugador del Futbol Club Barcelona. Un altre blaugrana, Marc Casado, deixa oberta una porta a marxar del Barça. Ho fa tot pel club. Declaracions al Tot Costa, de Catalunya Ràdio.
2: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant, comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
1: En bàsquet, el Barça arriba a un acord amb l'eslové Aleksandar Sekulić, nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça, mentre que el Dubai fitxa Xavi Pascual. I Pogacar, que guanya l'etapa de muntanya del Tour en solitari i ja treu 3 minuts i mig a Vingegaard. Avui, etapa plana a la Ronda Francesa.
0: I avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, després farem una Àgora extra, una Àgora mundialista amb el Ricard Torquemada, la Laia Tudel i la Carme Barceló per analitzar aquest passi d'Espanya a la final, aquesta segona semifinal, com deia el Robert avui, entre l'Argentina de Leo Messi i Anglaterra. L'Àgora esportiva avui, després de les 10, amb Ricard Torquemada, Laia Tudel i Carme Barceló.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
4: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
7: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
8: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
9: Catalunya Ràdio.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es.
3: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
4: Quique Nazaret.
5: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé, segur. I això em va passar.
4: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat. Hi ha gent que s'estima més els gats.
6: Els gats realment et donen molt d'amor.
4: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
7: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
4: Però nosaltres els estimem a tots dos igual.
8: Ai, ai, guapa.
4: Cita bestial amb Candela Figueres. A TV3 i a la plataforma 3Cat aquesta nit.
9: Com més calor fa,
10: més fresca et fem la tarda.
9: Les millors tardes d'estiu
10: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
9: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
10: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
11: El Mundial ha arribat a la fase final.
12: Després de les eliminacions del Brasil, Alemanya, Cap Verd, deixem enrere el Canadà i Mèxic i ens quedem als Estats Units.
11: La fase més emocionant cada dia al Club de la Mitjanit.
12: Fins a arribar a la gran final, el diumenge 19 de juliol, a Catalunya Ràdio.
11: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
13: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa.
11: De dilluns a diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit.
12: El Mundial més llarg de la història està a punt d'acabar.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el politòleg Aitor Arriaga, amb el periodista de l'ABC Joan Guirado, amb la periodista Eva Pomares i amb el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
15: I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora, Pol?
14: Per qualsevol cosa, sembla que l'Eva no porta gaire bé la calor, vol que sigui novembre,
15: sí, eh?
14: Tranquil·la, que només estem a 15 de juliol,
15: sí.
14: I el Pere, que ens ha portat sempre molt gentilment la revista Alternatives Econòmiques que surt aquest estiu, Hi ha un dossier que es diu No vull ser cap.
16: No vull ser jefe, sí, sí. Això està... Aquest és l'objectiu de tothom, però bueno, l'Eva vol treballar sense parar, no?
17: No, això no és cert, jefe, eh? Això no? No és cert.
15: No, eh?
17: No, no, no, no.
15: Sí.
17: Estàvem discutint sobre si treballar era el fonament de la vida, no? Si havia de ser el fonament de la vida, que era el que ens havien educat a unes certes generacions.
15: Caram.
17: Sí, clar, tota la...
15: No, no, dic que profund, però una conversa...
17: Bueno, mira, el Pere i jo hem començat aquí, sí. Ens desesperàvem, no?
16: No, jo penso
17: no
16: que
17: hem d'aprendre dels joves.
16: I també de lo que hem après, de lo que hem rebut, hi ha una síntesi.
18: Jo, com a representant dels joves, apuntava.
17: Sí, però clar, jo també volia recordar que això està molt bé mentre que tots els joves poguessin tenir aquest paradigma de vida, però clar, hi ha molts joves que treballen 15 hores al dia infrapagats,
15: sí.
17: I que, per tant, això és filosofia pura, i això era el que discrepàvem el Pere, no? O sigui, tothom està disposat a fer una revolució i que tots els joves i tot en general, tothom en general puguem treballar menys hores, doncs algú haurà de pagar la factura, no? I
15: Joan,
17: de moment les paga una minoria.
15: Joan, alguna cosa a dir d'aquest predebat, diguem-ne?
19: Jo també, com a representant dels joves, com el Borja, em sumo,
15: sí.
19: Però molt em temo que no, i menys en el nostre sector és molt complicat això de plantejar-s'ho.
15: 3:15 de nou, obrim l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb la una de les notícies de les últimes hores. El govern espanyol ha carregat contra la sentència al germà de Pedro Sánchez i veu un intent d'acabar amb el govern de coalició. Insisteix que David Sánchez, el germà del president, és innocent. L'Audiència de Badajoz, però, l'ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per aquesta famosa plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Saludem aquesta hora el diputat socialista José Zaragoza, el diputat socialista del Congrés. Senyor Zaragoza, com estem? Molt bon dia.
20: Bé, estem bé. Com diria aquell, si mires cap a fora, avui és un dia que no fa massa calor. I sí, això pues, significa que estàs millor.
15: Home, no fa massa calor. Aquí, déu-n'hi-do, a Catalunya tenim el... Avui és un dels pics de l'onada de calor, vull dir que...
20: Bueno, ja arribarà, però en aquests moments no, eh?
15: Senyor Zaragoza, David Sánchez és innocent, ara que té una sentència en contra?
20: Nosaltres tenim la confiança que sí, per això, a més, aquesta sentència es pot recórrer, i, a més, llegint l'autor, queda claríssim que se l'ha condemnat sense proves directes, i que tot és un gir i una interpretació que últimament sembla que determinats jutges han decidit que es poden condemnar sense proves. Ho vam veure amb el fiscal general de l'Estat i ho hem vist ara amb David Sánchez, que l'únic delicte que ha comès és ser el germà del president del govern, i això és el que nosaltres pensem, però s'ha de confiar en la justícia, i la justícia té els seus camins, i hi ha moltes sentències que en primera instància han sigut condemnatòries que després han sigut absolucions, i que davant d'això són les dues coses que jo crec que s'ha de combinar: confiança en la justícia i confiança en la innocència de David Sánchez.
15: No és incompatible dir que cal tenir confiança en la justícia i dir que hi ha jutges que prevariquen?
20: No és incompatible. És a dir, que hi ha sentències que tu pots estar en desacord. No has d'estar... Havia posat un exemple, que és la del fiscal general de l'Estat. Nosaltres, vamos, jo personalment penso que s'ha condemnat una persona sense proves, i a la vista està, no?, de tot el procés, de les coses que estem veient, i estem veient, a més, comportaments que davant de les mateixes coses hi ha dos comportaments i dos camins diferents. A la Cristina Cifuentes s'ha elevat soldre per un procés judicial molt semblant al que s'ha fet a l'audiència de Badajoz, apreciant coses diferents. I hem de veure i hem de recordar que la Fiscalia no va acusar perquè estava convençut que no hi havia cap delicte. És que com pot prevaricar una persona que no és funcionària? No hi ha cap prova directa que l'impliqui. És a dir, que clarament la interpretació que es veu és que és una sentència que s'ha de recórrer, que es recorrerà, i que has de confiar en la justícia, que al final s'aclarirà.
15: El que passa és que en aquest cas no es tracta de la dèria d'un jutge. Aquí hi ha hagut una sentència per unanimitat.
20: No, això no vol dir res. El que hi hagi una unanimitat amb una audiència concreta no significa que en un organisme superior hi hagi la sentència contrària. El que s'ha de fer, torno a dir, és el dret, i això és un estat de dret, que tu pots discrepar de les sentències. El que has de fer és acatar-les i seguir els camins que la justícia et marca. I la justícia et marca que pots recórrer una sentència davant del Tribunal Superior si consideres que és injusta, i aquest és el camí en el que s'està.
15: Avui també, a més, aquests casos judicials que envolten el Partit Socialista i envolten el govern de Pedro Sánchez continuen. Avui, en el cas Leire, declara fins i tot Cristina Narbona com a testimoni d'aquest cas. Què n'espera d'aquesta declaració?
20: Pues, com sempre, amb la Cristina Narbona, que és una persona clara, transparent, i que respondrà a totes les preguntes que li facin i aclarirà tots els dubtes que hi hagi. El que s'ha de fer amb la justícia, torno a dir, és que pots discrepar, pots no estar d'acord les coses, però has de col·laborar, que és el que fan els socialistes, a diferència del PP. Davant processos judicials, el PP destrueix proves. Nosaltres col·laborem, perquè jo crec que el sistema de dret es basa en això, en la possibilitat de discrepar, però al mateix temps acceptar i confiar en la justícia.
15: I després hem de saber en pocs dies què passa amb el cas de la dona del president Pedro Sánchez, de Begoña Gómez. Vostè està d'acord amb el que deia ahir Gabriel Rufián, que això pinta condemna també?
20: Bueno, jo torno a dir, fins que no vegis les coses no has d'emetre l'opinió, però és evident que tot el procés que el juez Peina ha portat endavant és clamorosament una persecució, una investigació prospectiva, una búsqueda de qualsevol cosa amb tal de condemnar a la dona del president del govern, no a Begoña Gómez, a la dona del president del govern, igual que el David Sánchez se'l condemna no per ser David Sánchez, sinó per ser el germà del president del govern. Això crec que tot ciutadà que miri amb fredor aquest procés pot veure que el comportament que s'han tingut en aquests processos no són els comportaments normals.
15: Sí, per això li demanava, si no és incompatible dir confiem en la justícia i parlar en els termes que vostè parlava, de persecució, de condemna sense proves. Ho dic perquè això, per exemple, avui llegim una enquesta al periòdico que hi ha un 53% dels ciutadans que creuen que els jutges no són independents. Vull dir que aquestes coses van quallant.
20: Home, li poso un exemple que avui veia jo als diaris. la foto del president de l'Audiència Provincial de Badajoz, el juez Emilio García Cancho, fent-se un selfie amb l'Abascal, amb una notícia que sortia publicada a Público, que explicava que s'havia trobat amb l'Abascal, s'havia fet un selfie, se'l veu, el selfie, i que li havia dit a l'Abascal que tingués sort, que l'admirava. En fi, jo crec que el jutge és una de les coses perquè aquesta impressió no transcendeixi a l'opinió pública, és que hi ha una cosa que es diu en la justícia, que és abstenir-se quan creus que es pot posar en dubte la teva independència. És a dir, que la gent s'aparti, no? Per exemple, doncs el jutge Peina, tothom sap que la seva filla és una regidora del PP. No sembla l'adequat que un jutge que la seva filla és una regidora del PP

0: José Zaragoza, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
1: Gràcies a vosaltres.
0: El diputat del Partit Socialista al Congrés, José Zaragoza. Pere, com ho veus?
2: Sí, a veure, jo crec que estem davant d'una situació, tu també has fet referència a aquesta enquesta del periòdico d'avui, però això ja plou sobre mullat. Aquests dies, la setmana passada, hi va haver una enquesta al País, hi va haver una enquesta a La Vanguardia, aquesta la del periòdico, totes en la mateixa direcció, d'una enorme desconfiança amb la justícia. Això és un problema gravíssim per l'estat de dret. Ho va recordar la setmana passada en una conferència el jutge Marchena, que és no un jutge qualsevol, i òbviament és així. El que passa és que és així en part per aquest tipus de sentències. Jo crec que aquesta sentència del germà del president, el diputat del PSC Zaragoza acaba de recordar alguns dels motius que fan desconfiar tant d'aquesta sentència, jo n'afegiria un altre que a mi em sembla fortíssim, que és, recordem, en el moment en què comença aquest procediment, el procediment, diguem, administratiu que va acabar amb la contractació del germà del president del govern, el president del govern actual, Pedro Sánchez, no era ningú en política espanyola. Acabava de ser destituït com a secretari general del PSOE, no era ni tan sols encara candidat, i en el moment en què va anunciar ser candidat per recuperar la secretaria general del PSOE, que va ser molt temps després, ningú donava un duro per ell. No, o sigui, per tant, és verdaderament increïble, a parer meu, que es pugui acusar de prevaricació amb una persona que no és funcionari i que, a més, era com si fos a l'enxufe d'una persona molt important quan el seu germà, en el moment en què comença aquest procediment, no era absolutament ningú, era un autèntic pària, no? Per tant, en resum, doncs molt preocupant aquesta sentència, perquè va en la línia d'altres sentències, com la del fiscal general de l'Estat, d'instruccions, com la del jutge Peinado, que d'alguna manera són l'origen d'aquesta gran desconfiança amb la justícia, que és bàsic, òbviament, per una democràcia, que hi hagi confiança amb la justícia, i aquests moments no n'hi ha.
0: Joan.
3: Sí, jo crec que el diputat Zaragoza parla del que vol parlar també, perquè desconfiança en la justícia, puc estar d'acord en que la foto del president de l'Audiència Provincial amb el líder de Vox no ajuda, puc estar d'acord una mica menys amb que la filla de Peinado sigui regidora, és a dir, si ara ja també hem de veure els fills de què són, però tampoc ajuda que la fiscalia en qualsevol cas que afecta el Partit Socialista més proper a Pedro Sánchez, no em refereixo a Santos Cerdán, no em refereixo a l'Aire, sempre es posi de perfil i sempre suposi investigar. No ajuda que l'advocacia de l'Estat exerceixi un paper més punyent que el propi advocat de la defensa. És a dir, això tampoc ajudi. No ajuda que en el seu moment el president del govern espanyol digués allò de quién depende la fiscalía, no? És a dir, tot això tampoc ajuda al crèdit de la justícia. Crec que la sentència de l'Audiència Provincial de Badajoz és un mix entre els que s'esperaven veure a un primer Sánchez a la presó, és a dir, que ja hi havia gent que ho estava pràcticament celebrant, i entre els que creien doncs, que hi hauria un escarment amb una sentència de presó. Bueno, crec que la sentència és bastant justa, que deixa enrere els delictes d'enriquiment, deixa enrere el tràfic d'influències i se centra en una prevaricació que crec que és evident i notòria que es va produir. No, sobre la resta de temes ja ho deixa molt clar que no hi entra, però la prevaricació crec que sí que podem estar parlant d'aquest delicte. I em sorprèn bastant com des del Partit Socialista, i ho escoltàvem ara amb el senyor Zaragoza, surten com un dels nostres, no?, a defensar el germà del president, quan a més no és ni militant del Partit Socialista, però en canvi s'obliden de qui sí que és el seu company, que és Miguel Ángel Gallardo. Aquest dia s'ha parlat molt de per què es va fer això. És veritat que en aquell moment el senyor Sánchez pràcticament no tenia poder, però també és veritat que en aquell moment Miguel Ángel Gallardo estava completament alineat amb Susana Díaz, i dins del partit, ja sabem també com funcionen aquestes coses entre famílies dins dels partits, hi ha qui diu, bueno, que intentava fer mèrits per si guanyava el que no apoyava ell a les primàries, no? Desconec si això va ser així, però en tot cas sí que crec que la sentència està ben feta, és important, no és ferma, és a dir, hi ha recurs, i aquí crec que va jugar molt bé el senyor Gallardo quan va tenir la possibilitat de forar-se

0: quan se'n va anar al Parlament d'Extremadura i va renunciar a l'aforament perquè ara hi ha dues instàncies més per recórrer, però tampoc cal exagerar-la, és a dir, no és una condemna per tràfic d'influències, no hi ha presó, és a dir, que dins de tot jo crec que totes les parts poden sortir relativament contentes.
1: Aitor. Sí, m'ha sorprès sobretot la miopia de carrer que té el senyor Zaragoza, no? En ple moment en què Catalunya està en alerta vermella, deia que no feia pràcticament calor. Però després també, sobretot, la que més em preocupa és la miopia política, no? Perquè jo recordo quan el procés estava en efervescència i aquí hi havia un moviment democràtic, no?, que estava criticant precisament l'antidemocràcia i unes estructures de poder que estaven, doncs, molt podrides per part de l'estat espanyol, doncs uns dels que es manifestaven amb el Partit Popular i amb l'extrema dreta en els carrers de Barcelona i de la resta de Catalunya, recordant-nos que l'estat espanyol és un estat democràtic i de dret, doncs era el partit dels socialistes, no? Finalment es van oblidar de tot això, van arribar a un acord de Brussel·les amb Junts per Catalunya on es parlava de lawfare. Recordeu que era aquella paraula que ningú sabia què era i tothom estava mirant en els diccionaris, i ara resulta que se l'han fet seva, perquè resulta que han descobert que sí, que l'Estat, quan tu fas coses que van en contra d'aquelles estructures que van quedar atades i ben atades, doncs resulta que són capaços de fer qualsevol cosa. La pregunta que ens hauríem de fer també és si aquell famós manual de resistència de Pedro Sánchez és un manual de resistència que ho ha d'aguantar tot, perquè els costos són elevadíssims. És a dir, jo sempre dic que el patriotisme, quan tu governes una institució, s'ha de basar no en posar la bandera més gran, sinó sobretot en que el dia que tu marxis, perquè et fan fora els ciutadans, recordem, demos kratos, democràcia, és les institucions del poble, ha de semblar que tu pràcticament no hi has passat, no? És a dir, i aquí tinc la sensació que quan marxi el Partit dels Socialistes perquè els facin fora el proper Parlament, que és el que venen a dir totes les enquestes, els costos que assumirem tots per aquesta manera de resistir a qualsevol preu em semblen gravíssims pel que fa a la qualitat democràtica. Des del punt de vista català i del moviment independentista, doncs que aquest argument que ens feien recordar fa molt de temps, doncs que això era un estat de dret, que era homologable a les millors democràcies del món, doncs ja no s'ho creurà ningú, ni tan sols ells.
2: Eva.
3: A veure, per començar, aquesta causa és una causa que té defectes d'inici, no? Perquè per què no es presenta això per via administrativa, o sigui, el contenciós al civil, perquè aquí estem parlant d'un cas presumpte d'endollisme, i vull recordar que l'endollisme potser hauria de ser delicte, però és que no és delicte. D'acord. La primera declaració del germà de Sánchez als tribunals va ser bastant lamentable, no sabien on era el seu despatx, però al final això s'ha portat per una via penal, amb penes que al final no s'han concretat en aquesta sentència de 6 anys de presó, que em semblen absolutament exagerades, contra tots els testimonis, és a dir, tots, una trentena de testimonis han declarat que aquest senyor anava a la feina, que feia la seva feina, que a més aquesta plaça que se li va crear no comportava un augment de sou, però ja ho vam veure amb el cas del fiscal general, no?, que també s'ha esmentat, és a dir, els testimonis contravien les proves. Al final, la sentència aquesta és una sentència que la pròpia sentència diu que no està acreditada el tràfic d'influències, que a més el tribunal ha descartat a la trentena de testimonis, i el que ha agafat és l'informe de l'UCO. Una UCO que, a més, li ha donat la instrucció per un cas d'endollisme amb un tinent coronel, que la pròpia sentència diu que és sumament il·lustrativa la declaració del tinent coronel Balas. Jo no sé qui fa un tinent coronel en un cas d'enxufisme. Si no és que estiguéssim parlant del germà de Pedro Sánchez. Em sembla evident a aquestes alçades que també en el cas de Begoña López, jo crec que sí que la veurem sentada davant d'un tribunal popular, però aquí també de l'Aitor, no? O sigui, els jutges, fa molts anys, els jutges de les altres magistratures que fan literatura. I això, després d'allò d'Aznar, quien pueda que haga, ja està absolutament desbocat. També vull recordar, doncs, que el PSOE, en el seu dia fa 4 dies, el 2024, va tancar després de 5 anys i mig de tenir encallat la renovació, la tenien encallada el PP i el PSOE, el Consejo General del Poder Judicial, que és l'òrgan que, diguéssim, tutela i pot sancionar en els jutges, va tancar un pacte bipartidista amb el PP que va excloure aquí a Junts, a Esquerra, a Bildu i a Podem. És a dir, a la gent que s'entén que pot fer trontollar coses a l'Estat. Per tant, els dos grans partits, quan temes com la justícia, que són troncals, són importantíssims per a la democràcia, creuen que algú altre pot entrar en aquest terreny, hi ha el veto. Quan aquí hi ha hagut sentències, primer contra l'independentisme basc, i recordar-ho perquè això ja fa anys, casos com a Gonqueria, casos escandalosos contra l'independentisme basc, ja no cal dir contra el procés, diguéssim que el PSOE mira cap a una altra banda, quan no ho ha animat. No? Doncs miri, jo crec que el PSOE ara mateix està en un moment molt complicat i és veritat que, i ens ho demostra aquesta sentència, ens ho demostra que el Consejo del Consell General del Poder Judicial no prengués una determinació contra la instrucció absolutament, aquests dies s'ha fet servir la paraula estrambòtica, que està fent el jutge Peinado amb allò de és que vostè no li ha ensagellat el passaport, no? Quan hi ha vídeos de Begoña Gómez a Londres, o sigui, coses ja que són absurdes, no? Però no està prenent cartes en l'assumpte, bé, doncs potser el que fa falta és una regeneració absoluta dels poders de l'Estat. I els poders de l'Estat no són només els judicials, també són els polítics i els policials, i ara que el PSOE té el poder i veu que el pa que s'hi dona, el pa que s'hi dona, i el pa que s'hi dona no és només contra els independentistes, el pa que s'hi dona, al final, la dreta, és contra ells. I per tant, jo crec que lliçons d'aquesta situació que està creuant ara el PSOE n'hauria d'extreure més enllà de com li puguin anar o no les properes eleccions.
2: 9:06, seguim a l'hora del matí de Catalunya Ràdio.

0: De seguida continuem parlant d'aquesta qüestió que centrarà a bona mesura l'actualitat del dia, però un altre del tema que vam comentar també molt ahir a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, perquè la vam conèixer a primeríssima hora, és la ruptura del govern a l'Ajuntament de Girona.
1: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
0: És el que deia la ja exvicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, de Junts, quan anunciava la seva sortida del consistori. Deien que ja no poden influir en les decisions de l'alcalde. Alcalde de Girona, Lluc Salellas, com estem? Molt bon dia.
2: Bon dia, jo bé, i vosaltres, esteu bé?
0: Molt bé, contents de parlar amb vostè. Què ha passat aquí, alcalde? Perquè sentíem la seva exvicealcaldessa parlant de decisions i de càrrecs personalistes.
2: Bé, jo crec que el que ha passat és que hi ha unes eleccions d'aquí 10 mesos i Junts, doncs, malauradament, ha escollit pensar en les eleccions abans que en la ciutat. Aquesta és la síntesi del que ha passat. A partir d'aquí, jo el que estic és envalentonat, amb ganes i amb tota l'energia, doncs, per poder ser liderant un govern que parli i faci propostes vinculades a l'habitatge, a la transformació urbana, a l'educació, a la cultura, als elements, doncs, que ens han portat a tenir un govern sòlid, com feia anys que no tenia la ciutat.
0: Quan l'exvicealcaldessa parla de carpetes que no es poden tancar, de temes en els quals s'han topat amb una paret, a què refereix?
2: Bé, jo crec que ella necessitava, doncs, explicar algun tipus d'argument, no? Perquè no s'explica aquesta sortida. Llavors, jo crec que no hi ha, i ella ho sap perfectament, tots aquests elements els hem estat negociant. Qualsevol proposta que s'ha portat a ple, hem estat treballant al conjuntament, ella ha pogut fer aportacions, som un govern reconegut per tots els treballadors municipals que ha treballat com mai a nivell de consensos, i per tant, bé, jo crec que és la seva justificació, però que torno al que deia abans, nosaltres ara a partir d'aquí, des que vaig saber la notícia, el que estem és, doncs, reorganitzant-nos i continuar treballant, perquè el que més ens preocupa és que Girona pugui seguir avançant.
0: Aquest organitzant-nos com anirà? És a dir, això de governar minoria com s'ho faran?
2: Bé, jo crec que estem, doncs, en converses amb Esquerra per acabar de definir aquest nou cartipàs. A partir d'aquí, doncs, nosaltres, a partir del que ens ha transmès també la Gemma Geis, doncs, contem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple, i si no, doncs, també existeix, doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord, doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, i a partir d'aquí, doncs, tirar endavant. Jo ho torno a dir, per mi, doncs, poder garantir habitatge assequible, poder millorar les places i els carrers, els entorns escolars, poder, doncs, tirar endavant aquest campus sanitari, Hospital Josep Trueta, l'Institut Ermessenda, que ens ha de garantir un nou institut públic a la ciutat, tot això a mi és el que més em preocupa ara, i sobretot també, doncs, continuar amb aquesta excepció gironina. Quina és l'excepció gironina? Doncs aquest govern independentista i d'esquerres, que el que fa també és no estar pendent del que necessiti el PSOE o el PP a Madrid, sinó estar pendent del que necessiten els gironins i les gironines. I això és el que per nosaltres més ens importa.
0: Alcalde, si ho entenc bé, des de Junts li han fet arribar que en els temes claus per la ciutat sí que es podran posar d'acord?
2: Sí, bueno, ens han traslladat, i ho va dir en roda de premsa, que aquells temes que hi havia acord de govern previ a la seva marxa, doncs podrem seguir parlant-ne i aprovant-los, i això també, doncs, és el marc amb el qual, doncs, treballem. Senyal, doncs, que aquestes propostes i aquests projectes segurament no són tan dolents.
0: Vostè d'ara deia que això és electoralista, atribuir aquesta decisió de Junts a electoralisme. Vostè creu que tenen por d'Aliança Catalana?
2: Jo el que crec és que la decisió que s'ha pres és una mala decisió pel que fa, doncs, a l'independentisme democràtic, que és el que defensa la majoria de gironins i gironines. Aquí hem estat durant 3 anys remant tots, amb generositat de Junts, d'Esquerra i de Guanyem, per traçar un projecte polític per la ciutat on la qüestió nacional i la qüestió social fossin prioritàries, que això aïllava, doncs, el que és l'espanyolisme d'una banda i l'extrema dreta de l'altra, i que amb l'esquerda promoguda per Junts ahir això queda debilitat, és obvi, i per tant em sembla que és una descripció objectiva dels fets, i els motius que els han portat a fer això, ja ho dic, penso que tenen a veure amb les eleccions, sí, però nosaltres continuem pensant que aquest projecte social i nacional per la ciutat de Girona és un projecte, no?, que ha de seguir tirant endavant, que hem de tirar endavant Guanyem i Esquerra, que tenim capacitat i lideratge per gestionar, com deia, el dia a dia de la ciutat, fer les millores que ens reclama la gent als carrers, però també pensar en gran i pensar, doncs, en aquest campus sanitari, en aquest nou institut, amb la millora del transport públic, amb la bicicleta, amb el posar límits al turisme, doncs elements que són cabdals a la nostra ciutat.
0: Clar, un dels temes cabdals a les últimes hores ha estat els cines. Els cinemes Truffaut han tancat per falta de garanties jurídiques. Un equipament que, vostè em corregirà, però també ha estat a l'epicentre de les discrepàncies en el govern municipal, ja no només amb Junts, sinó també amb Esquerra. Què ha passat aquí?
2: Sí, el cinema Truffaut, doncs, fa 25 anys que ha estat en funcionament a la ciutat. Malauradament, doncs, ahir va haver de tancar. Jo estic molt trist i vull agrair moltíssim la feina que ha estat fent el col·lectiu de crítics. Sí que és cert, doncs, que en un moment determinat, al voltant del procés d'adjudicació de, no, de qui havia de portar aquest cinema, nosaltres en teníem, quan dic nosaltres, vull dir Guanyem Girona, que hi havia un interès general que ens portava, doncs, a tirar enrere aquesta licitació. La resta de grups de govern no ho van entendre així, hi va haver una discrepància, però com hi ha a tots els governs, precisament el nostre ha sigut un govern que ha tingut molt poques discrepàncies a partir d'aquí, i sobre el Truffaut, nosaltres el que volem és poder tornar a obrir el cinema públic en versió original el més aviat possible, perquè aquesta, doncs, és una política cultural estratègica de la nostra ciutat.
0: Alcalde de Girona, Lluc Salellas, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
2: Molt bon dia, que vagi bé, gràcies.
0: Gràcies a l'alcalde de Girona, que ara ens comentava aquesta decisió de Junts, que havia expressat ahir la ex-vicealcaldessa Gemma Geis. Senyora Geis, com estem? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ara sentíem l'alcalde que deia que tampoc hi ha hagut tantes discrepàncies en aquesta legislatura. Per què marxen?
1: Bé, crec que hem intentat doncs, treballar pel bé de la ciutat, de sumar amb uns resultats molt igualats, que hi ha hagut tres pressupostos, però és evident que internament, doncs, òbviament, hi havia expressat moltes vegades i els darrers mesos, a partir del gener, aspectes de ciutat, com per exemple el pla d'asfalt, que no s'ha executat, que per nosaltres era molt important. Hem condicionat amb el tema del padró, amb el tema de desocupacions, habitatges públics, de l'Ajuntament, però crec que la ciutat necessita una empenta més, crec que necessita, doncs, que la ciutat estigui més endreçada, i crec que aquesta oportunitat ja ha estat, i a partir d'aquí, quan jo veig que no podem condicionar més i li expressem, ara sentia les declaracions de, no, del cinema al Truffaut, el cinema al Truffaut, no ens podem apartar del criteri d'una mesa de contractació sense un criteri jurídic, perquè això té un nom, i per tant l'interès públic, no hi havia cap informe jurídic que l'acredités, i nosaltres acabem dient, escolteu, doncs anem a fer un acord, anem a treballar per canviar el sistema de gestió, que aquest sistema de gestió, doncs, si aquestes bases no han funcionat, doncs anem a canviar, tenim la força per fer-ho, però no podem crear falses expectatives, i llavors n'hem vist el resultat, i a partir d'aquí és la suma d'aquesta manca d'endreça, que crec que amb la força que tenien de 17 regidors, els últims mesos especialment, exigim molt més, i veiem que arribàvem terminis de coses que demanàvem a barris, jo especialment en el barri de Montjuïc, i veia que portem un any i mig i no ha de sortir tot de cop, però els terminis de feina feta han d'anar sortint, i això no passava.
0: Ara l'alcalde ens deia que vostès fins i tot van dir que en alguns temes claus sí que es podran posar d'acord, no? La pregunta que li faig és si amb els temes claus ja estaven d'acord, de nou, per què marxen?
1: No, els temes claus no estaven d'acord, perquè els temes clau, per exemple, la neteja, nosaltres vam fer aquesta modificació del contracte de neteja, i jo fa temps que li havia dit que el que havíem de fer és aquest document d'espais, doncs, que jo em passejava per ciutat i classificava vermell, taronja i verd, i a partir d'aquest vermell, taronja i verd, i que s'han modificat de vermell a taronja, de taronja a verd, ens queda una sèrie d'espais, i per tant jo demanava un quadre de comandament, i a mesura que passava el temps poder anar millorant aspectes dels diferents barris, no s'ho tornaré a citar el meu, però dos o tres espais. I això ha passat una sèrie de mesos i no passa. Per tant, quan demano més capacitat d'endreça, capacitat de gestió, més empenta, doncs, per exemple, aquest del tema de neteja és un tema important. Òbviament, nosaltres estem compromès a la ciutat i serem responsables, i tot allò que sigueu per la ciutat ho sumarem i ho votarem a favor, només faltaria. Però hem arribat un moment que jo veia que allò que intentàvem condicionar, i el tema del Truffaut per mi també va ser un element important, de dir, no ens podem separar del criteri d'una mesa de contractació, un polític. És que això té un nom. I I per tant, si no ha anat bé, busquem un altre mecanisme. Llavors, si aquest avís, aquest condicional pla d'asfalt, no acaba de sortir el pla d'asfalt i creiem que és molt important per la ciutat que es pugui asfaltar, per tant, coses molt concretes, doncs quan veus que ja no pots condicionar més del que ho podies haver fet fa un temps, doncs també creus que és el moment, amb tota transparència, de tancar les carpetes. Hem presentat el pla de salut, hem presentat les dades de regidoria catalana al català, el tema de mercats, doncs personalment he fet un impuls molt gran en els mercats de Girona amb l'àrea de promoció, i un cop has tancat les carpetes, amb responsabilitat, creus que és el moment d'explicar-ho i de seguir treballant, òbviament, per la ciutat, i que crec que tinc un projecte i un equip, doncs sobretot amb més capacitat de gestió i d'endreça per la ciutat.
0: Senyora Gés, tenen enquestes que apunten que Aliança Catalana o el PSC, fins i tot, si presenté de candidata Sílvia Paner, que això els pot fer mal?
1: És que jo enquestes, jo sé que tothom em parla de les enquestes, no sé, potser molts deuen tenir enquestes, no ho sé. Jo l'enquesta que per mi és la més important i també una mica fruit de l'experiència és anar al carrer, escoltar un comerciant què és el que demana, escoltar un botiguer, escoltar una persona gran quines són les necessitats per moure's la ciutat, escoltar una persona jove quines són les seves necessitats, el tema de l'habitatge, i per mi aquesta és l'enquesta més important. I entenc ara doncs, que hi ha una certa, no, de parlar d'això, i ho puc entendre, però crec que l'enquesta més important és la que et fa la gent, i el que m'interpel·la a mi és els problemes que t'expressen els gironins amb les competències que tenim a Ajuntament. Tu has d'intentar escoltar, recollir aquestes problemàtiques i intentar doncs, donar respostes amb les competències que tenim des de l'Ajuntament.
0: Per tant,
1: aquesta és la millor enquesta.
0: Jo li demanava, senyora Geix, perquè ja sap perfectament que una de les lectures de la seva sortida de l'Ajuntament és una certa necessitat de marcar perfil davant d'unes eleccions municipals que estan a la cantonada, on hi ha aquests dos factors que poden alterar una mica el tauler, no?
1: Sí, jo ho entenc perfectament. El que passa que és que si hagués fet a la consellera Paneque alcaldessa, que havien empatat, doncs van prioritzar la unitat independentista. Llavors vaig veure a Barcelona que l'alcalde Trias no havia empatat el nombre de regidors i van fer un pacte PP-PSOE i no havien empatat el nombre de regidors. Aquí s'empata el nombre de regidors, triem aquesta unitat independentista, però també és veritat que no vol dir que hi haguem d'estar sempre i que hem de també ser crítics i que tenim els nostres espais. Tot allò que sigui bo per la ciutat i en clau nacional i en clau de llengua catalana i serem com sempre hi hem estat. I llavors aquesta pregunta, si ho fem d'aquí 4 mesos, si ho haguéssim fet fa 6, quan no deixa d'haver-hi unes eleccions? Les eleccions, per sort, en una democràcia sempre n'hi han. Per tant, nosaltres el que hem intentat és una mica tancar el curs escolar, el juliol, intentar, doncs, internament apretar moltíssim, i de fet se m'ha dit, no?, que sóc exigent amb totes aquelles carpetes que nosaltres creiem que podien tancar, però en el moment que veiem que no podem condicionar més i que la ciutat necessita aquesta empenta i aquesta endreça, doncs, a finals de juliol, a mitjans de juliol, doncs, expliquem aquesta decisió, que ja fa un mes vaig amb roda de premsa que estàvem en un període de reflexió. La gent de Girona ja sap que vam dir fa un mes i mig, amb arran del cas del Trufó, que començava un període de reflexió, perquè no havia passat mai que en la història de l'Ajuntament de Girona, que en una junta de govern local l'alcalde se separés del criteri de la majoria que és de salvar un punt de l'ordre del dia per no caure en determinades irregularitats administratives.
0: Ha parlat d'aquesta decisió amb Carles Puigdemont?
1: Carles Puigdemont, president Carles Puigdemont, jo hi parlo habitualment, òbviament ha estat alcalde de la ciutat de Girona, de fet ens vam conèixer quan era regidor a l'oposició i òbviament n'he parlat i òbviament entén el plantejament, només faltaria, i amb l'autonomia doncs, que també sempre et donen de poder prendre les millors decisions per la ciutat.
0: Senyora Geis, moltíssimes gràcies per atendre el matí de Catalunya Ràdio.
1: Al contrari, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau a la ex-ja vicealcaldessa de Girona. 9:15, anem amb publicitat i comentem tot plegat.
3: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Format en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
8: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
9: Aquest estiu, al Super 3, hi tens molt a veure.
10: Comença l'espectacle.
11: Serà genial.
9: Aquest estiu, tots som supers.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: A la hora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Aitor Arriaga, el Joan Guirado, el Pere Rossinyol, l'Eva Pomares, després de parlar amb les dues bandes d'aquesta ruptura a l'Ajuntament de Girona. Eva, com ho has vist?
16: A veure, jo em sembla que és evident que hi ha una qüestió de tacticisme, perquè és d'espai per fer la seva campanya electoral, i sobretot, tot aquí sí que l'he de reconèixer a Junts, en aquest cas, que no és una cosa d'aquesta setmana. És a dir, Junts ja fa temps, com a mínim des de la tardor passada, que en determinades decisions legítimament vol condicionar el govern, perquè en formava part, però que el condiciona en temes molt concrets. I vull posar un exemple, no? I l'ha esmentat la pròpia Geis, el tema del control del padró. Sí. És a dir, Geis va fer una roda de premsa davant d'una casa ocupada que algunes entitats de drets socials van dir que el que estava buscant era vincular la immigració amb el dret universal, empadronament, dret que d'altra banda tant l'extrema dreta a tot arreu, també Aliança i determinats ajuntaments estan posant en risc, no? Quan és un dret universal, perquè la gent que se'n mou, no necessàriament immigrants, sinó la gent que es mou en un nou municipi pugui tenir els serveis que li pertoquen com a ciutadà. Dit això, amb temes de seguretat, doncs a les partides del pressupost qui va, diguéssim, incrementar aquest tipus de partides va ser també Junts. Què vull dir? Vol dir que són els dos temes estrella d'Aliança Catalana i també de Vox. I segons Geis no volia parlar del tema d'enquestes, però bueno, tenim el CEO de l'altre dia, no? Que ens diu que les disputes més grans entre Aliança i Junts es donaran a Lleida i a Girona. I això, amb poc que més o menys et moguis per aquests dos territoris, al teu voltant, veus que això serà així. I que el fre a tot això, també ho diu el CEO i altres enquestes, és Esquerra Republicana, en aquest cas, no? Que agafa bona part dels vots de Junts. Per tant, jo crec que, d'una banda, Geis ha apostat, i Junts ha apostat, per seguir mantenint els temes estrella d'Aliança, és a dir, per intentar, que és el que estan fent des de fa un any i mig, per intentar la fuga de vots cap aquí, en un territori especialment hostil i especialment cap a la fuga de vots cap allà, i d'altra banda, doncs poder, diguéssim, fer campanya electoral amb les mans més lliures. Com acabarà sortint això? Bueno, sabrem el dia de les eleccions, sí, no? Clar. La nit electoral, sí. Però sobretot en els pactes posteriors. Ara, l'escenari no és igual que el de fa 4 anys i bàsicament l'escenari, el que canvia d'aquest escenari, bueno, veurem si Paneque al final és el que torna a ser candidata, però sobretot el que hi ha és la tendència d'Aliança Catalana que afecta bàsicament a Junts.
0: Aitor.
17: Abans de res, m'agradaria dir que m'ha encantat escoltar una política que parla de quadre de comandament perquè, ostres, no estem acostumats a que aquests conceptes que són bàsics de gestió en el sector privat formin part del sector públic i especialment del sector que està en l'àmbit polític. Per tant, enhorabona, no?, per poder tenir alguns polítics que parlen en aquestes qüestions i que, a més, són els que els criteris que expliquen aquesta, jo diria, sortida endreçada, no? És a dir, és una sortida endreçada, no tant pel que tu li preguntaves sobre, bueno, però vostès en relació a aquests temes que estaven pendents, si surten endavant, els votaran a favor? Sí, sí, nosaltres els votarem a favor. Això m'ha recordat una miqueta allò de la Míriam Nogueras, no?, a Madrid, de escolti, nosaltres deixem de negociar, però és veritat que si hi ha temes que estaven pendents, són bons per Catalunya i venen, doncs nosaltres li votarem, és a dir, no anem a fer un bloqueig per bloquejar, no? Dit això, jo ahir estava intentant entendre una miqueta tot això d'on venia. Sí que és veritat que hi havia aquest xup-xup, com deia ara la Eva, però al final una de les coses que jo celebro és que tot té molt a veure amb clau gironina. És a dir, per molt que nosaltres i d'altres vulguin veure-ho amb moltes altres tipus de variables, la clau gironina hi és, i crec que això és bo des del punt de vista de la salut democràtica a nivell municipal. Llavors, jo ahir intentava veure sobretot aquesta carta oberta que va escriure, crec que era en El Punt Avui, i parlava doncs com Junts havia estat capaç, no, d'incidir i d'influir en certes decisions. És a dir, no és el mateix un alcalde de la CUP amb Junts que sense Junts, i amb Junts doncs van aconseguir, per exemple, que no es pugés l'IBI, que hi hagués una nova comissaria de policia, que la lluita contra les ocupacions conflictives fos efectiva, perquè això ve d'una llei del Parlament, evitar el frau en el padró. Perquè ara l'Eva parlava del dret universal al padró, que efectivament hi és, però conviu amb una altra història, i és que no existeix el dret al frau.
16: No, clar,
17: I aquí a Catalunya, jo que vinc de Sant Cugat, un altre municipi, també està governat per Junts, amb Esquerra Republicana, es va posar ordre en el padró, i resulta que hi ha hagut, es van donar de baixa centenars de peticions d'entrar en el padró, i resulta que no hi ha hagut cap queixa per part d'aquells ciutadans. Evidentment, aquests ciutadans no han desaparegut i se n'hauran anat a altres municipis, segurament en aquells municipis on realment resideixen. Perquè per poder organitzar els recursos públics i les polítiques públiques, el primer que necessites és saber quina és la realitat del teu municipi, i això passa pel padró. Per tant, el frau el que no et permetrà és organitzar correctament les polítiques públiques. I per això necessitem fer aquest tipus de polítiques, perquè si no, el que fem és una catifa vermella, aquesta famosa extrema dreta, que per cert tenim tot el dia a la boca. Ens passem tot el dia demanant cordons sanitaris, però jo crec que el primer cordó sanitari que hauríem de fer és el cordó sanitari comunicatiu. I, per últim, el motiu pel qual surten, no? És a dir, evidentment, l'horitzó electoral hi és. I és normal, ho hem de normalitzar, perquè tot partit polític, el primer dels seus objectius és fer-se amb el poder. I un cop es fa amb el poder, transformar la realitat. Aleshores, l'horitzó hi és. I l'horitzó hi és, vol dir que dintre d'un any anirem a unes eleccions i escollirem els nostres alcaldes, alcaldesses i regidors i regidores. Dit això, ella fa tot un llistat. I jo torno a dir que sóc de Sant Cugat i dic, li he donat bastanta credibilitat, perquè jo el dia a dia de Girona no el porto al 100%, però li he donat credibilitat, perquè quan ella parla del pla d'asfalt, de neteges, de temes de manteniment, m'ha sonat a quan la CUP estava a l'oposició a Sant Cugat i es queixava de que Sant Cugat estava massa net.
0: Ara vaig al Pere i al Joan.
16: Només un tema sobre el padró per rèplica. És a dir, evidentment és un dret universal, però quan tu limites aquest dret, a més, el que fas és empènyer tots aquests centenars o molts d'aquestes persones a que hagin de recórrer a màfies, i per tant estàs fomentant el frau per empadronar-te.
17: La màfia ja hi era, Eva.
16: No? La màfia ja hi era, però si tu com a ajuntament... Que t'he deixat parlar. Si tu com a ajuntament garanteixes que tens un accés lliure en el padró, que a més és la llei, doncs aleshores no, les màfies no tenen forat. Si tu el que fas és posar traves a l'empadronament, com estem veient en alguns municipis, el que estàs propiciant és que aquesta gent se n'hagi de recórrer a màfies. I llavors tens centenars de persones que involuntàriament han de cometre fraus.
0: Joan.
10: Sí, jo discrepo amb el Borja sobre el que ha dit, que és una decisió purament gironina, perquè la pròpia Geis ha explicat que es va prioritzar un govern independentista quan l'any 2023 Sílvia Paneque va aconseguir, és veritat que amb un empat tècnic, però un millor resultat que la CUP, i la van deixar fora del govern. Per tant, no es va pensar en la ciutat aleshores i no es pensa en la ciutat al 100% a dia d'avui. Crec que el govern o l'alcaldia de Lluc Salelles arribarà al seu final en aquest mandat, és a dir, l'any 2027. Ell diu que vol seguir liderant el govern municipal, però veig molt difícil que la CUP pugui seguir liderant el govern, entre altres coses perquè l'acord que hem tingut durant aquests 3 anys és un acord bastant antinatural. És molt semblant al que hi havia a Madrid, és a dir, quan dèiem que la majoria que va donar l'investidura a Pedro Sánchez era una majoria antinatural, ho dèiem perquè la cohabitació de partits com Podem amb Junts i Esquerra era molt antinatural a l'hora de prendre segons quines decisions. I ho és la cohabitació de la CUP i Junts, per exemple, quan la senyora Geis se'n va davant d'una casa ocupada a fer certs discursos sobre el padró, que a més crec que en una ciutat com Girona, amb una ciutat al costat com Salt, amb unes ciutats molt a prop com Figueres i com Olot, és necessari, perquè és una realitat que existeix. I per tant, a mi si em donessin una bola de vidre ara mateix, igual apostaria perquè Girona serà el primer laboratori d'experiments d'un possible acord, si els números donen, entre Junts i Aliança Catalana després de les eleccions municipals de l'any vinent. Si el creixement que es vaticina, i ho deia l'Eva ara, a Lleida i a Girona per Aliança permet una suma dels dos partits, crec que veurem la primera aliança entre les dues formacions independentistes. A més,
0: a Girona, és a Girona i a Lleida o a Girona, bàsicament?
10: A Girona, possiblement, més fàcil que a Lleida. Veurem, jo a Lleida no me la conec tant, em passa com l'Aiter. L'Aiter es coneix més la realitat de Sant Cugat, jo em conec més la realitat de Girona. Veig possible que a Girona això pugui passar, i ja si ens siguem doncs, a ciutats més petites, Ripoll ja governen ara mateix, Ripoll és més complicat per l'efecte Oriols i tot el que ha passat últimament.
0: Clar.
10: Però mirem Olot, hi ha ciutats on això és bastant fàcil que pugui acabar passant, perquè és que els discursos s'han alineat molt entre els dos partits amb una qüestió que preocupa la gent, que és l'immigració.
17: Amb una gran diferència, hi ha uns que volen deportar i els altres volen integrar en català. És a dir, aquesta alineació constant que s'intenta fer entre el partit de Junts i Aliança Catalana, sincerament, em sembla... És a dir, que tots dos estiguin parlant d'immigració, però que tots dos ho estiguin parlant afrontant uns solucions reals i em semblen, fins i tot des del punt de vista del catalanisme polític, tradicionals, i l'altre, en canvi, ho està fent des de l'antipolítica i, per cert, frustrarà a moltíssima gent, perquè són incapaços de complir amb res del que estan dient.
10: Però, Aitor, té més semblances Aliança amb Junts que Junts amb la CUP. I la CUP i Junts han governat conjuntament Girona durant aquests 3 anys, per tant...
17: Sí, clar, i un català de Sant Cugat amb un català de Girona en comptes d'un tio que viu a Sant Francisco.
10: El món municipal és complicat.
12: En tot cas, hi ha unes connexions demoscòpiques, que això no vol dir que tinguin la mateixa política, però que a l'electorat sí que hi ha unes fronteres molt grans i que, per tant, bé, té un cert sentit, tot i que jo no tinc aquesta bola de vidre, i que com que ningú la té, sí que, en canvi, perquè no necessito bola de vidre, diria que aquest moviment de Junts a Girona pues és evidentment electoralista. Deia l'Aitor, és legítim, per suposat que sí, però és molt electoralista i quan se't veu massa el llautó, això que ho fas perquè et vagi millor les eleccions, igual t'acaben anant pitjor, perquè es veu massa el llautó. Almenys això és el que em sembla a mi, perquè no hi ha cap altra explicació que justifiqui trencar un equip de govern tan poc per les eleccions, no? El rellevant, de totes maneres, per mi, és que deia també l'Aitor, és una qüestió gironina. És una qüestió gironina, però no oblidem que Girona és molt emblemàtic. Girona és doncs l'epicentre, diguem, de l'independentisme, i per mi el que això simbolitza és que definitivament hem canviat d'etapa política. Ja sé que fa temps que hem canviat d'etapa política. Espero que la canviem ja definitivament demà amb la sentència del Tejúa, que crec que és el que falta, que pugui despejar-se el camí perquè puguin tornar, diguem, el president Puigdemont i es normalitzi definitivament la situació, però que tingui aquest pròleg em sembla molt rellevant, perquè, és a dir, fer un govern a Girona entre els mateixos partits, que si no vaig mal errat és l'únic lloc en què es manté la majoria processista, que és la CUP, Esquerra i Junts, i continuava operant en nom d'aquesta pantalla, diguem, de la dècada passada, i que es trenqui el govern no per cap d'aquests temes, sinó pel el Cine Trufó, el Pla d'Asfalt, endreçar la ciutat. En fi, no vull mai tenir aquests temes, tots ells són molt importants, sobretot en unes eleccions municipals, però aquest marc processista precisament havia fet que tots aquests temes fossin completament irrellevants pel que era la gran política. I ara, com a mostra d'aquesta normalització, doncs tenim que s'ha trencat aquest govern, com és lògic, perquè hem entrat en una altra fase en què aquestes grans paraules ja no és lo fonamental, sinó que és el Pla d'Asfalt, el Pla de, el Cine Trufó, etcètera, etcètera.
0: Hem d'anar a publicitat, però breument, Eva.
16: Junts suma a Madrid, per exemple, ahir mateix, amb la senda de dèficit, els seus vots constantment a Vox i al PP. Jo tampoc tinc boles de vidre, però sí que veig, i en el tema immigració, per exemple, la regularització d'immigrants. És a dir, no és ni boles de vidre ni relats. Són fets sobre la taula a cada votació, o gairebé cada votació que té l'oportunitat Junts. I, bueno, jo allò de l'independentisme li voldria recordar al Pere que és veritat que ara mateix no hi ha un camí per aquest independentisme, un camí polític articulat, però també és veritat que, mira, ja que el CEO l'agafem, l'hem d'agafar per tot. I diu que fins i tot va pujar un o dos puntets al sentiment independentisme. L'independentisme és aquí i segueix aquí.
12: Sí, jo parlava del processisme,
16: prop de la meitat, prop del... Sí,
12: jo parlava del procés que ens va portar a l'octubre.
16: És una etapa ja històrica, que l'any que ve farem 10 anys.
12: O sigui, quedava un residu a l'Ajuntament de Girona.
16: Històrica. L'independentisme és una altra cosa. I l'independentisme es manté intacte.
0: Ara continuem parlant. Anem a publicitat i tornem de seguida, va.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
19: Hola, bon dia. Ja són aquí les segones rebaixes del Corte Inglés fins al 29 de juliol, amb un 20% addicional en moda, llançaria, sabateria i accessoris. De moda, perdona, hi ha una gran selecció de marques, com Now Lover, amb tota la col·lecció primavera-estiu rebaixada. Vestits, faldilles, bruses, pantalons, de tot. Per home, teniu una selecció de marques com Mirto, Timberland o Lacoste. De moda jove podeu gaudir d'un 20% addicional en Guess i per als més petits també segones rebaixes amb marques com Gap, Boss, Levi's i Lacoste. Descobriu una increïble selecció de calçat per dona de marques com Michael Kors, Skechers, Josepo, Guess o Ángel Alarcón. I de sabateria per home, Guess, Pepe Jeans, Callahan o Fluchos. I per nens, Pepe Jeans. De llançaria, el millor per dona amb marques com Playtex, Dim, Chantel i Simon Perel. I per home, la qualitat i l'estil de Boss i Mirto. És el 20% de descompte addicional de les segones rebaixes del Corte Inglés fins al 29 de juliol a la botiga web i app. Ah, i aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran oberts els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem, i res més per avui. Adéu-siau.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu, i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: L'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Aitor Arriaga, el Joan Guirado, Pere Rossinyol i l'Eva Pomares. I ara a aquesta hora també podem saludar l'eurodiputat electe de Junts per Catalunya, Toni Comín, exconseller de Salut. Senyor Comín, com estem? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Hi havia un parell de qüestions que volíem comentar amb el Toni Comín. De seguida parlarem de la decisió, ara fer referència al Pere Rossinyol, de demà del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de la Llei d'Amnistia. Però, senyor Comín, ahir llegia amb el diari Ara que Junts hauria reactivat la investigació interna contra vostè per suposat assetjament sexual i psicològic a un exassessor seu a l'Eurocambra. Li consta?
1: És que, a veure, aquest procés està sotmès a un principi de confidencialitat. I, per tant, jo no puc explicar res. De fet, qui hagi fet aquesta filtració, doncs ha saltat aquesta confidencialitat. I llavors, a partir d'aquí, amb els mitjans he de ser extremadament prudent. I em comprendrà que jo no me la saltaré, la regla de la confidencialitat.
0: Vostè, en qualsevol cas, sempre havia negat aquesta denúncia.
1: Sí, no, evidentment. Això no cal que li recordi. Jo sempre ho he negat rotundament. De fet, són fets de fa 2 anys. Ho he negat sempre rotundament, cap mena d'assetjament de cap tipus, ni físic, ni sexual, ni psicològic, per descomptat, no? I l'únic que, sense infringir el compromís de confidencialitat, l'únic que sí que puc dir és que jo estic encantat de poder demostrar la meva innocència davant d'on sigui i quan sigui, diguem, no? I en aquest sentit, cap problema.
0: En aquesta confidencialitat que vostè em deia, i vostè em diu si això ho pot dir o no, és a dir, se sap per què Junts hauria desat aquesta investigació i ara reactivat, o això també forma part de la confidencialitat?
1: Això també forma part de la confidencialitat i, per tant, jo no voldria entrar en continguts que tenen a veure amb el procediment, diguem. En tot cas, com a molt, que li puc explicar és que això té a veure amb el procediment que en paral·lel es va esdevenir en el Parlament Europeu.
0: Sí, perquè el Parlament Europeu, justament, l'Ara també deia que el Parlament Europeu havia trobat proves suficients perquè hi hagi una denúncia als tribunals. Bueno, de nou li demano si això en té constància, diguem-ne.
1: A veure, és que el Parlament ha fet una cosa molt greu, diguem, que ara està, diguem, s'ha qüestionat amb la forma que responem, diguem, no? Perquè, sense entrar en detalls complicats, però el comitè anti-harassment del Parlament Europeu, el procediment preveu dos etapes, dues fases. Una que en diuen l'estudi preliminar, que vindria a ser, per entendre'ns, com una admissió a tràmit, diguem, no? I en aquesta ni informen el denunciat i només hi va el denunciant, que pot portar, doncs, els seus testimonis, el que sigui. I si es considera que hi ha una base suficient, llavors això es demana un funcionari, una funcionària del Parlament, aquesta part inicial. I si creu aquesta funcionària que no hi ha prou motius per desestimar la denúncia, llavors s'inicia la fase següent, que és la investigació, que és la que pròpiament es fa davant del comitè, perquè el comitè, en el meu cas, no s'ha constituït. Però, clar, jo estic en una situació legal molt estranya, que és que el Parlament no em reconeix el dret a exercir com a eurodiputat. Llavors, a partir d'aquí, vam prendre una decisió absolutament insostenible des del punt de vista legal. Van dir, doncs miri, sap què? Farem l'estudi preliminar, perquè com que allà no ha de comparèixer, però després reconeixerem que no podem fer la investigació. Però clar, amb això van vulnerar, com dir-ho, el meu dret a la defensa d'una manera flagrant, diguem, no? Perquè o fas tot o no fas res. Doncs ells que van reconèixer que no eren competents per fer la investigació és que tampoc eren competents per fer l'estudi preliminar. Per tant, primer, aquestes conclusions ells no hi podien arribar, diguem, ni aquestes ni caps altres, perquè ells no podien fer aquest estudi preliminar. Però en tot cas es tracta, com diu el propi procediment, d'unes conclusions que no són conclusions, que és una valoració provisional, per dir-ho així.
0: Vull
1: dir que han comès una vulneració del meu dret a la defensa de manual, eh? Per tant, això, diguem, s'haurà de revisar.
0: És el que anava a dir ara. Això és recurrible en algun lloc, aquesta vulneració? Que
1: això estem fent, no em faci explicar, diguem, quin és el punt que estem ara, però, evidentment, això ha estat objecte, diguem, de les de les actuacions pertinents des del punt de vista legal. Sí.
0: Vostè començava dient que això és un procés confidencial i qui hagi filtrat aquesta informació doncs s'ha saltat aquesta confidencialitat. Demanarà el partit, demanarà a Junts que investigui aquesta filtració?
1: Sí, clar, sí, això es posa en coneixement. Quan hi ha una vulneració de la confidencialitat es posa en coneixement, però no em faci parlar perquè no vull ser jo qui se la salti, la confidencialitat, però això s'ha de posar en coneixement de qui correspon, diguem, i després es farà el que es pugui. El que passa és que a vegades aquestes filtracions són molt difícils de demostrar, pots tenir indicis molt clars, el sentit comú, per exemple, indica que no he sigut jo, no?, qui ha fet aquesta filtració, que no han sigut els membres de la Comissió de Garanties. Per tant, bueno, ja, un indici no és una prova, tampoc.
0: N'ha parlat amb Carles Puigdemont?
1: De la filtració d'ahir?
0: O d'aquest afer, vaja.
1: Veig que aquest fet es van produir fa 2 anys.
0: Sí, vull dir que
1: és... No, que al llarg de 2 anys hi ha hagut marge per tenir, evidentment, moltes converses amb moltes persones diferents. Però
0: sí, jo li demano si li ha donat la seva versió a Carles Puigdemont d'aquesta situació.
1: No hi entraré, evidentment. Durant 2 anys n'he pogut parlar amb moltes persones d'això, com és evident, diguem.
0: Però no em diràs si el president Puigdemont n'és una.
1: No aniré més enllà ja del que li acabo de contestar.
0: Li ha passat pel cap que això pot acabar amb vostè expulsat de Junts?
1: No. Vaja, per res del món. Vaja, és que no tinc cap dubte, però no tinc cap dubte de que la meva innocència és perfectament demostrable. Cap ni un.
0: Senyor Comín, també li volíem preguntar per això. És a dir, demà és quan, abans ho deia el Pere Rossinyol, demà hi ha aquesta decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia. És veritat que són 2 temes molt concrets, bàsicament si la malversació és amnistiable i després si la definició, diguem-ne, l'amnistia del delicte de terrorisme xoca o no amb el dret comunitari. Què n'espera? Perquè, en principi, és veritat que no és vinculant el que diu l'advocat general de la Unió Europea, però molt sovint el Tribunal acaba fent el que va dir l'advocat general, i en principi l'advocat general va dir que endavant, per dir-ho d'alguna manera. Què n'espera?
1: Sí, a veure, evidentment amb tota la prudència, perquè nosaltres sempre, des que vam arribar amb la nostra batalla legal, diguem, a Europa, hem sigut molt prudents abans de conèixer les sentències i també ho hem de ser en relació a la de demà. Mm. Només un aclariment, perquè aquí veig que hi ha una mica de malentès que s'ha fet bastant general. El Tribunal Suprem, el senyor Llarena, quan es va negar aplicant-nos l'amnistia, el juliol, al principi de juliol del 2024, va inventar-se 2 excuses. Una era sobre si la malversació havia enriquiment personal o no. I l'altra era sobre si afectava els interessos financers de la Unió Europea. Mm. Lo de demà té que veure només amb la qüestió dels interessos financers. Ho dic perquè demà el tema de la malversació el Tribunal no en dirà res. Perquè no forma part d'aquest cas. És a dir, la prejudicial, que demà es resoldrà, no va de la malversació, només per aclarir això. Va del tema del terrorisme i va del tema, en el meu cas, en el cas del president Puigdemont, de Lluís Puig, els consellers, va de si l'1 d'octubre afecta els interessos financers de la Unió. Només per aclarir això, diguem, perquè demà li trauran en el senyor Llarena, per entendre'ns, una de les excuses...
0: Poden tindre una altra.
1: L'altra excusa li ha de treure el Tribunal Constitucional. Per això el nostre recurs contra el senyor Llarena és un recurs davant del Tribunal Constitucional. Ho dic perquè ho he vist en
0: aquests últims dies. Sí, el que es comenta molt és que... El que comenta molt és que demà seria... És el primer pas, el Constitucional.
1: Demà és el primer pas.
0: S'hauria de pronunciar a la tardor i que la Constitucional espera a veure què diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea per agafar aquest pronunciament que vostè deia.
1: No, només per aclarir aquesta qüestió més tècnica que no va de la malversació, però sí que va del tema dels interessos financers.
0: Llavors,
1: en relació al que em deia de l'advocat general, efectivament, la majoria de vegades, ja ho sabem, el Tribunal fa cas de l'advocat general, no sempre, però... Si anem a aquest cas i mirem l'opinió de l'advocat general del novembre passat, ja no és un tema de probabilitat. És a dir, el 80% dels casos és més una qüestió que l'argumentació jurídica que fa l'advocat general. Ho deia el Gonzalo Boye fa pocs dies en un article. És que és com impossible separar-se d'aquesta argumentació jurídica. O sigui, jo, amb tota la prudència, insisteixo el que deia al principi, però no veig com el tribunal es podria desmarcar del raonament jurídic que va fer a l'advocat general el novembre passat. Bàsicament, perquè quan parla d'això que li deia abans, que era el tema dels interessos financers de la Unió Europea, totes les parts que van formar part d'aquest procés estaven d'acord que no hi ha una afectació als interessos financers de la Unió. Fins i tot l'advocat de la Comissió Europea, que és un senyor, per dir-ho així, infiltrat del PP i que ens vol tot el mal del món, fins i tot aquest, quan va intervenir en el procés, va haver-hi un judici, una vista oral, no? I va haver d'admetre que efectivament no hi havia cap afectació als interessos financers. Per tant, quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència demà ha d'anar bé.
0: Ho seguirem en directe aquí a Catalunya Ràdio. Senyor Comín, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
1: A vosaltres, una abraçada molt gran.
0: Una abraçada al Toni Comín. 3:15:10, publicitat i la recta final de l'hora. Som-hi.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
3: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
4: Carglass canvia. Carglass repara.
5: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a 1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
6: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
7: Hola a tothom.
6: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
8: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia. Nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
12: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
10: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
13: Per què es mata? Perquè existeix la maldat.
14: Perquè existeix l'egoisme.
10: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
15: Perquè no controlem a vegades les emocions.
10: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims. A Catalunya Ràdio. Amb Carles Porta.
12: Comencem.
16: Qui diu que a l'estiu no passa res?
17: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
16: El mercat del Barça de Flick.
17: La sortida del Tour des de Barcelona.
16: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
17: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
16: La recomposició del Girona segona.
17: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
16: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
17: El sol o a l'ombra.
16: Escolta el Tot Costa.
2: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
10: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: I la recta final a l'Àgora amb l'Aitor Arriaga, el Joan Guirado, Pere Rossinyol i l'Eva Pomares. Dèiem ara amb el Toni Comín, parlàvem evidentment de la seva situació, però també d'aquesta decisió, abans hi feia referència al Pere, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que sabrem demà, relacionat amb la llei d'amnistia, que per cert, ho seguirem en directe, ho dèiem abans, amb un programa especial aquí a Catalunya Ràdio, perquè doncs, pot ser decisiu per encarar aquests pròxims mesos. Joan, què penses que pot passar demà?
18: Bé, jo crec que la decisió de Luxemburg serà molt similar a la de l'advocat general, així ho admeten fons de l'entorn de la defensa de Carles Puigdemont. Estan confiats en que això sigui així i generalment això normalment és així. La sorpresa seria tot el contrari. Ara bé, demà no acaba tot. És a dir, diria que demà comença la segona part del serial. Portem ja més de 2 anys i mig amb 2 anys i un parell de mesos, perquè va ser el maig del 24, parlant del retorn del president Puigdemont, un cop aprovada l'amnistia. Si demà el Tribunal Constitucional volgués, i si demà Pedro Sánchez volgués, perquè és més Pedro Sánchez que el Constitucional, és a dir, l'ordre de Moncloa al TC de, escolti'm, resoleu això ja, que es podria haver resolt abans, el president Puigdemont aquest cap de setmana podria ser ja a Girona, però jo crec que la voluntat tant dels tribunals, ja no dic del Suprem, que voluntat al Suprem en tindrà poca, però del Constitucional, o la voluntat política, en aquest cas de Moncloa, anirà compassada també a les necessitats polítiques del govern espanyol. I per què dic això? Perquè, bueno, pot ser casualitats, no? Però les casualitats no sempre són així, i estem veient, com ja estan dient, de que, bueno, cap allà a l'octubre el ple del Constitucional podria revisar-ho. Quina casualitat, no? Que cap allà a l'octubre és quan es comencin a debatre ja de forma formal els pressupostos de l'any vinent. No sé, igual algú a Moncloa pretén dir a Junts, escolta'm, us recordo que el vostre líder està a punt de tornar, que si no us poseu de costat amb els pressupostos, igual les coses faciliten. Repeteixo, si hi hagués voluntat, demà mateix això ho tindríem solucionat. Hi haurà molt poca voluntat i haurem d'esperar

no ens agrada el que s'està investigant, tot ho fan malament, tot és contra nosaltres, el Parlament Europeu ha fallat i, bueno, no sé, crec que

0: I tot i que no té res a veure amb això, vull recordar també que Toni Comín va ser motiu de polèmica per un tema de dietes i de fons gestionats quan era en el Consell de la República, en una entitat que va crear Carles Puigdemont. Crec que ara mateix Comín té un crèdit petit dins de Junts i també fora, però segurament dins de Junts també. I el que a mi m'agradaria saber és per què Junts, que tu li has preguntat, però això és una pregunta per a Junts, per què Junts ha descongelat ara aquesta qüestió, no? Al final, una comissió de garanties és una qüestió interna i és una, tot i que forma part dels reglaments dels partits, és una qüestió que, en el cas de Junts, han congelat i descongelat. Sí. Respecte a la sentència de demà, crec que pot ser molt rellevant. Ara, coincideixo amb el Joan que aquí no s'acaba res. Això són unes prejudicials, perquè la gent no entengui. És una pregunta que fan els tribunals espanyols a la Unió Europea respecte a casos com la malversació i de si ha estat una autoamnistia. I al final això acabarà amb la interpretació que puguin tenir aquests dels tribunals, no? A més dels líders del procés o d'alguns dels líders del procés, perquè hi ha Puigdemont, però hi ha Junqueras, que no, de moment no es pot presentar a les pròpies eleccions, tot i que ha dit que era la seva voluntat, i per tant això, tant en un cas com l'altre, pot acabar impactant amb el taulell polític que hi hagi a Catalunya a les pròpies eleccions, acabarà amb la interpretació. Jo, coneixent el que hem dit abans de la justícia espanyola, no m'estranyaria gens que presentessin un recurs.
1: Yeah.
0: O sigui, que això fes pilota cap endavant, no tant per una bona voluntat del govern de Sánchez, sinó més aviat per una voluntat del Suprem en aquest cas, i del Constitucional.
2: Víctor, ara hauríem de saber si es pot presentar un recurs o no. Ara, jo no t'ho sé resoldre, però no ho sé. Sobre el tema de les denúncies, crec que és molt important que tinguem en compte que qualsevol organització, i en aquest cas l'organització responsable és Junts per Catalunya, ha de funcionar amb dos principis que semblen contradictoris però que s'han de fer possibles tots dos, no? Un és el del principi de veracitat, i el poso en primer lloc perquè és el més important. O sigui, el principi de veracitat, no el més important, però és molt important, perquè si no, no hi hauria denúncies. O sigui, tu necessites que la gent cregui que la seva denúncia serà atesa i, per tant, que en principi no et diran això no és creïble, això no s'ho creu ningú i, per tant, no farem res, no? Per tant, el principi de veracitat. Però, evidentment, després ha d'anar al principi, a la presumpció d'innocència, no? A partir d'aquí hem de veure, doncs, el partit, quines són les diligències, les investigacions que du a terme, quina és la col·laboració que fa amb d'altres agents, no? En aquest cas, doncs, amb el mateix Parlament Europeu, però també amb Fiscalia, amb Mossos d'Esquadra, amb qui pertoqui, en aquest cas, si són uns fets que s'han produït fora de la jurisdicció espanyola, doncs amb la jurisdicció corresponent, i evidentment si fan falta mesures cautelars o no fan falta, que en aquest cas sembla ser que no, perquè aquestes persones ja no treballaven al voltant de Toni Comín. Tot i així, sí que és veritat que no se'ns pot oblidar una realitat que també ha denunciat el propi eurodiputat electe, que no efectiu, i és que abans es parlava d'una normalitat que potser demà no s'acaba, però que anem camí d'aquesta normalitat. Home, jo vull recordar que hi ha més de 400.000 catalans que van votar a Junts per Catalunya i que no tenen eurodiputat. Tanmateix, també et diré que si les enquestes veiem les tendències, i les tendències són que Junts per Catalunya va a la baixa, jo crec que sí que hi ha responsabilitats pròpies de Junts per Catalunya en aquest sentit, i és que el fet de tenir els lideratges escapçats, no? Perquè el lideratge del president Puigdemont sembla ser que és inqüestionable, però a nivell efectiu no hi és, no pot exercir els seus drets en el Parlament de Catalunya i, per tant, no és visible de cara a la majoria de la ciutadania, però és que també han acceptat no tenir aquest eurodiputat, no? Que podria haver corregut la llista, perquè al final un també està molt bé anar amb la lluita romàntica, no? Etcètera, però hi ha una altra lluita que és la de les urnes, i aquest horitzó veurem que segurament el fet de que no tinguis cap vídeo a TikTok, no? I aquest TikTok és tan important, d'un eurodiputat que estigui treballant en el Parlament Europeu, doncs són pocs incentius perquè després puguis demanar el vot. I finalment, sobre el tema famós, no? Que demà vindrà el TJUE, doncs segurament serà una pantuflada més de la justícia europea contra la justícia espanyola, però m'agradaria dir una cosa. L'estat espanyol aguanta, i aguanta molt bé. El 2017, Atutxa, president del Parlament Basc, va guanyar en el Tribunal Europeu de Drets Humans, però l'estat espanyol segueix existint i no s'ho ha pensat anant contra l'independentisme.
1: Salta l'opinió del Pere Rossinyol, però el farem després del butlletí, perquè tenim aquí el Joan Bota. Joan, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Vinga, ens actualitzem.

0: I aquesta era el que és notícia, és la inflació, que puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%. El creixement interanual dels preus va registrar la mateixa xifra que la mitjana de l'Estat, que es va mantenir en el 3,2%, també per tercer mes consecutiu, segons l'Institut d'Estadística. L'INE diu que els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas van afegir pressió a l'alça, coincidint amb que l'IVA va augmentar del 10 al 21%, però la baixada del preu dels combustibles va compensar aquest increment de l'IVA. Més notícies, Natàlia Ramon.
1: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, de Guanyem, confia en mantenir el pacte amb Esquerra i governar en minoria després de la sortida de Junts del govern municipal. I creu que pot arribar a acords amb Junts a l'oposició i també amb el PSC. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple, i si no, doncs també existeix la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs tirar endavant.
1: L'exvicealcaldessa Gemma Geis, de Junts, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat, però ha recordat les diferències que els han portat a sortir del govern municipal.
3: Temes claus no estaven d'acord. Quan demano més capacitat d'endreça, capacitat de gestió, més empenta, doncs, òbviament, nosaltres estem compromès a la ciutat i serem responsables i tot allò que sigui bo per la ciutat ho sumarem i ho votarem a favor, només faltaria.
0: Mentrestant, l'exconseller a l'exili i eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, està convençut que la sentència que emetrà demà el Tribunal Europeu de Justícia sobre la llei d'amnistia serà favorable pels interessos dels líders del procés. Ho ha dit també en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència de demà ha d'anar bé.
1: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, espera que el papa nomeni ben aviat el seu successor, ja que enguany ha fet 80 anys i ja ha perdut la condició de cardenal elector. Ho ha dit a Radio Estel, on no s'ha volgut pronunciar sobre qui hauria d'agafar el seu relleu.
5: Jo estic esperant pues, que el papa digui qui és el meu successor. Espero que sigui el més aviat possible. Jo pensava que a la millor... és que pensaria la tardor ja estan de vacances, però dic, pot ser a veure si per el torró ja estic jo de mèrit.
0: I mentrestant a Madrid, avui el jutge del cas Leire Díez escoltarà la versió de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, sobre les seves converses amb l'exmilitant socialista Santiago Pedraz, l'ha citat com a testimoni per saber quina implicació o informació tenia sobre les maniobres de les anomenades clavegueres del PSOE. A Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. Citada a les 11 a l'Audiència Nacional, el jutge l'ha cridat per esbrinar què sabia Narbona sobre les accions de Díez i d'altres investigats per fer descarrilar les causes que afecten el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. Bàsicament, per unes converses que apareixen en informes que l'UCO ha entregat al jutge, Díez li ofereix ajuda qualificada per capgirar com un mitjó d'ell aquests casos, i Narbona responia que ja sabia que li havia explicat a Santos Cerdán, llavors número 3 del partit. Narbona va davant del jutge amb el suport del PSOE, que confia que ho aclarirà tot, i remarca que estan col·laborant en tot moment. Abans de Narbona passaran davant del jutge, ja hi són també com a testimonis dos fiscals que es van reunir amb Díez i amb un altre advocat. Un d'ells era a mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
0: Almenys 7 soldats iranians han mort en els atacs nord-americans d'aquesta matinada al sud-est del país, segons ha informat l'exèrcit, una ofensiva destinada sobretot a instal·lacions de drons i míssils i centres de defensa costanera. Les forces de Teheran han respost amb projectils contra Kuwait, Jordània i Bahrain, tot i que en alguns casos les defenses els han abatut. Tot plegat enmig de renovades amenaces dels dos bàndols. El president nord-americà Donald Trump ha pressionat d'aquesta manera Teheran perquè negociïn.
7: Els colpejarem molt fort aquesta nit, demà a la nit i també la nit següent. I la setmana que ve serà molt dolenta per a ells, perquè els tocarà a les centrals elèctriques i als ponts. Enderrocarem totes les seves centrals elèctriques i tots els seus ponts, a menys que tornin a la taula de negociacions.
0: esports, Marcos García.
8: La selecció espanyola és la primera finalista al Mundial Masculí de Futbol. Ahir a la primera semifinal, França 0, Espanya 2. El rival de la selecció espanyola a la final de diumenge sortirà de l'Argentina-Anglaterra, que jugaran avui a les 9 la segona semifinal. El Barça, Frenkie de Jong, se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll. El podria deixar sense jugar mitja temporada. Encara el Barça, Marc Casado deixa oberta la porta a marxar del club si s'escau, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio. L'Espanyol marxa aquesta tarda cap a Navata, a l'Alt Empordà, on farà un estatge durant 8 dies fins al dia 22. En aquests dies jugarà dos amistosos l'Espanyol, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts 21 amb el Pau. En bàsquet, el Barça arriba a un acord amb l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. Sekulic deixa el Dubai per anar al Barça, mentre que el Dubai fitxa el fins ara tècnic blaugrana Xavi Pasqual. I avui, 11a etapa del Tour de França. Sortida de Vichy i final a Nevers, 161 quilòmetres pràcticament plans, favorable doncs per arribada als velocistes. Tadej Pogacar surt reforçat el lideratge després de guanyar i l'etapa de muntanya en solitari. Ja té un marge de 3 minuts i mig Pogacar sobre el segon, que és Jonas Vingegaard.
9: Fins aquí les notícies.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
0: Vinga, recta final, ara sí, de l'Àgora, amb l'Aitor Arriaga, el Joan Guirado, l'Eva Pomares i el Pere Rossinyol, que encara no l'havíem sentit, més enllà de la referència fugaç que ha fet abans a la decisió demà del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Quin escenari ens deixa això de demà, Pere, com ho veus?
7: Efectivament, no. Em cridava l'atenció el que deia l'Aitor dels tribunals espanyols, no? Però els tribunals espanyols són el Tribunal Suprem, que està furibundament en contra de l'amnistia, i el Tribunal Constitucional, que sembla ser que hi ha una majoria progressista a favor. M'ha xocat que abans l'amic Joan Guirado digués que estava a les ordres del Pedro Sánchez, no? Però en tot cas, hi ha una majoria progressista que sembla que està a favor, i això és Espanya. Espanya és el Tribunal Suprem i és el Constitucional. És una majoria del Congrés dels Diputats que va votar a favor de l'amnistia i és una minoria radicalment en contra, i aquestes dues Espanyes han existit sempre i diria que continuen existint amb totes les dificultats que això porta. El que m'agradaria subratllar també és que el que hem d'esperar de demà, diguem, d'aquest pronunciament europeu, no és una sentència. O sigui, això ja crec que no es pot recórrer, per contestar el que dèiem abans, entre altres coses perquè no és una sentència. És un enfocament que després han de tenir en compte els tribunals d'aquí. El Tribunal Constitucional ho assumirà a l'hora de contestar els recursos que té, i crec que fa bé d'esperar a tenir això, perquè hi ha molta pressió per part de Junts i l'advocat de Puigdemont dient quina vergonya que encara no s'hagin pronunciat, però òbviament són raonaments de molt pes que té lògica esperar, com a mínim a parer meu, i de l'altra banda els jutges que han d'aplicar del Suprem, que han d'aplicar, diguem, que són els responsables de la instrucció, doncs també han de fer nous actes en què incorporin això. I veurem en quina mesura ho incorporen. Però no és una sentència, per tant, és obvi que Puigdemont no podrà tornar demà passat, excepte si vol prendre el risc, que podria ser un risc polític interessant.
0: És el que defensava el Javier Pérez Royo l'altre dia que l'entrevistava, em deia, jo crec que hauria de tornar i exposar-se a que el detinguessin.
7: Però òbviament implica un cert perill, diguem. O sigui, això, a partir d'aquí és una qüestió política, ja no, a partir d'un marc en el que és segur que des d'un punt de vista jurídic, demà passat, sigui el que sigui el que diu el TJUE, no quedarà lliure com per tornar i ser un ciutadà més. O sigui, això va encara per llarg, i hi ha aquestes dues Espanyes que també s'expressen des d'un punt de vista dels tribunals, de la sobirania nacional, del Parlament, etc etc, doncs que estan absolutament en vigor.
0: Ara sí que hem d'anar acabant, però per al·lusions...
11: No, molt ràpid, Pere. Quan jo deia dels tribunals em referia al Poder Judicial, i saps que el Tribunal Constitucional li diem tribunal, però no és un tribunal de justícia. Però com que va de tribunals, sí que m'atreveixo aquí, en aquests micròfons...
7: Bola de vidre, també.
11: Una bola de vidre. Jo no descartaria que si el contingut és molt contundent i, per tant, la justícia espanyola, Poder Judicial, es vegi en que no hi ha marge, no? Bueno, tot i que podem veure de tot, però que no hi hagi marge, jo crec que el fet de que l'aforament del president Puigdemont estigui circumscrit en tant que diputat del Parlament de Catalunya al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sigui el Tribunal Suprem qui traslladi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'aplicació de la llei d'amnistia.
12: Com? Que produccions molt ràpides.
13: Sí, ara vaig a tu, Joan, però és que no ho entens, això.
11: Quan he parlat amb alguns experts sobre la matèria, no és que jo ara sigui... No? Però em deien que no descarten que pogués haver algun tipus de moviment que el Tribunal Suprem, perquè no sigui Llarena qui hagi de passar per aquesta vergonya...
13: Que li passi la pilota al Tribunal Superior de Justícia.
11: Sí, tenint en compte que l'aforament del president Puigdemont, en tant que diputat, està al Tribunal Superior de Justícia.
14: Jo vull recordar, en el cas Otegi, el Tribunal, en aquest cas, el de Drets Humans, que va dir que la condemna Otegi... el judici no havia estat just i, malgrat això, va haver de complir tota la sentència de 6 anys i mig de presó. Ho dic perquè a vegades aquestes coses dels tribunals europeus estan molt bé, però acaben dictaminant aquí, a Espanya.
13: Vinga, rematem l'àgora. Joan, què deies?
12: Sí, no, per al·lusions, Pere, quan dic que el Tribunal Constitucional està molt a les ordres de Pedro Sánchez, no és una opinió personal, que també ho dic perquè a les pròpies reunions que s'han celebrat a l'estranger amb mediador internacional entre Junts i el Partit Socialista, els interlocutors del Partit Socialista, sobretot José Luis Rodríguez Zapatero, els deia als interlocutors de Junts que, bueno, que això, que no pateixin, que Cándido Conde Pumpido, el Constitucional, sortirà bé, no? Per tant, no ho dic jo, eh? És a dir, eren els propis negociadors del PSOE qui transmitien a Junts que, bueno, que escolta'm, que això Pumpido sap el que ha de fer.
13: Demà, decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, seguiment especial aquí a Catalunya Ràdio. De moment, Aitor Arriaga, Joan Guirado, Pere Rossinyol i Pau Pomares. Moltíssimes gràcies, ànims amb la calor.
11: Gràcies.
14: Gràcies.
12: Gràcies.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
15: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
18: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
19: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
20: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
19: Linkat. El Maldà presenta Consulta Familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada. Amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
21: Linkat.
19: A Catalunya Ràdio.
10: A les 4 de la tarda,
22: a Catalunya Ràdio comença...
23: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
24: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
23: Hola.
25: Oli.
24: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
23: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
10: De 4 a 7 de la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
24: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
23: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: I passem d'una àgora a l'altra, passem de l'àgora, diguem-ne, política, a l'àgora esportiva, a l'àgora mundialista. Carme Barceló, com estàs? Bon dia.
26: Què tal? Bon dia.
13: Laia Tudel, bon dia.
27: Bon dia.
13: Ricard Torquemada, com estàs?
28: Bon dia.
13: Què va passar amb França? I aquí fa una setmana em vau dir, França és la favorita. Jo anava dient, m'han dit que França és la favorita. I ahir, noi, escolta, anava a mi i em dic, bueno, aquesta gent començaran a jugar o no?
28: Sí, sí, vam dur mala bèstia.
13: Sí, no. Escolta. Això anem a preguntar, comencem per aquí. És de mèrit d'uns o mèrit de la selecció espanyola?
28: Jo crec que sobretot mèrit de la selecció espanyola. Jo crec que van aconseguir minimitzar i reduir la bèstia, com dius, que no la van veure en cap moment, no s'hi va revelar. I per tant, és el primer partit que França ho pateix, el primer partit que va per darrere el marcador i la primera vegada que està contra les cordes i no ho supera. Jo crec que una selecció com la francesa, que aspira a ser campiona del món, ha de ser capaç de revertir una situació compromesa. És a dir, li ha passat a l'Argentina, Espanya, Anglaterra, però en França no ha patit. França ha guanyat fàcil i ha perdut fàcil. Però el que ha estat un partit cara a cara no l'ha sabut gestionar. I la selecció espanyola va fer el partit intel·ligent, madur, compromès i conscient que necessitava per guanyar Espanya. Va tenir la pilota, li va amagar la pilota. Quan tens quatre davanters com els francesos, si els fas córrer, els mous, els canses, els amagues la pilota, s'acaben desorganitzant perquè no estan preparats per processos defensius llargs. I Espanya va fer justament el que necessitava per superar clarament a França, que és que, com dius, és que no va entrar al partit en cap moment. Anaven passant els minuts i pensaves quan hi arriba i no va arribar. Per tant, molt bon partit de la selecció espanyola.
13: Gaia.
1: Espanya tenia... tot moment es veia un equip amb una idea de partit al cap i de joc, que és el que va fer, i a l'altra banda, tot el Mundial dient que França guanyava però que encara li faltava una marxa més, que encara seria més perillosa, perquè era evident, si tu mires l'arsenal que té davant i tots els noms que té, sobretot de mig camp cap endavant, doncs t'esperes que en algun moment, dius, quan despertin tots aquests alhora, doncs imagina't, no?, la quantitat de gols que poden arribar a fer. I ahir és que no va aparèixer. I, evidentment, hi ha molt mèrit aquí de la selecció espanyola pel joc que va fer i després destacar dos catalans que hi ha en aquesta selecció espanyola, com és Cubarsí, 19 anys, jugarà una final del Mundial, com la Min també, però Cubarsí al Mundial que ha fet des del primer partit, i Dani Olmo, que aquí al Barça segurament durant tota la temporada sempre esperem més d'ell, perquè no troba la... esperem més, que no troba la regularitat, i pel que sigui, aquest Mundial que està fent Dani Olmo, també està sent, ja va ser MVP a l'Eurocopa, MVP de l'Eurocopa passada, i aquest Mundial jo no sé si serà MVP, però està sent un dels destacats.
13: A més, és el segon gol, no?, que veus com va travessant.
2: Sí, entre línies, sí, no?, sí, sí. És molt, molt Dani, això, no?, com es gira, com és aquest jugador, no?, que a més ha tingut una recuperació física que crec que se li ha fet, crec i sé que se li ha fet un pla específic de recuperació i que ha arribat fins aquí amb un estat de forma impressionant. Per mi, MVP del partit, i així ho he escrit avui a la contra del diari Esport. Per mi, l'MVP d'aquest partit és Dani Olmo, no? I també destacava la Laia Pau Cubarsí, em sembla estel·lar el marcatge que va fer ahir Mbappé. O sigui, realment, el propi Pau Cubarsí, a les seves xarxes socials, ha penjat una sèrie de fotografies, no?, amb jugades amb Mbappé, i ho veus, no? És a dir, només mirant aquestes fotografies entens el que va ser un partit, per mi, sorprenent, perquè les expectatives de França no és que ens les creiéssim nosaltres perquè sí, sinó perquè realment, ostres, té una davantera que dius, mare de Déu senyor. Però jo, a mi m'està passant coses aquest Mundial, jo recordo aquesta mateixa tertúlia que vaig dir, ostres, al mig de camp de Portugal, quines ganes tinc de veure, quines ganes tinc de veure Portugal, quines ganes, no sé què, Portugal tenia com una... com, no sé, em cridava moltíssim aquest equip i al final va ser res, aguachirri, que diuen, no? I el partit de França ahir, doncs, clar, va ser un partit tremendament pobre, no? Anul·lat absolutament per un equip espanyol que és això, és que és un equip, perquè dius... Home, molesta una mica a vegades que diuen no, perquè no tenen estrelles o només té una estrella, que és la Minya Mal, i totes les bufetades cauen sobre el mateix, que això mereix un capítol a part, que després en parlem, però realment és un equip que té una direcció molt clara per part del seu entrenador, que se l'ha jugat molt, que va fer coses i ha fet coses que encara estem alguns dient, ostres, quins pebrots, permeteu-me, com treure Pedri d'una alineació titular, i dius, ostres, aquest tipus, que tampoc és un tipus brillant, no?, com a director d'orquestra, dius, al final, tu, ole, tu, escolta, això és una feina...
13: És que això de Pedri també és destacat, perquè ahir realment sorprenia que la superioritat de la selecció espanyola al mig del camp, sense Pedri.
28: Sí, sí, sí, perquè era on es cuinava el partit, no?, i la sensació feia que tot podia començar amb Pedri. Jo crec que, a banda que Fabián és un migcampista que no està tan lluny de Pedri, és un migcampista més consistent, més capaç d'ocupar més espais, diríem que domina millor totes les assignatures, però no és tan brillant com Pedri a l'hora de fer circular la pilota, no? I per tant, feia la sensació que l'alineació podia començar per Pedri. Jo crec que és una qüestió de mirades. Fixa't que Pedri i Dani Olmo recorren camins inversos. Dani Olmo al Barça no acaba de ser la millor versió, no hi ha manera. Arriba a la selecció espanyola i, com dèiem ara, Eurocopa, Mundial i es vesteix de gala. I Pedri, tot comença al Barça per Pedri i a la selecció espanyola. Pedri és un actor relativament secundari. És a dir, Luis de la Fuente ja ha decidit bastantes vegades que entre Fabián i Pedri, si Fabián està bé, juga Fabián. I que si Pedri ha de jugar, fins i tot havia jugat com a mitja punta, és a dir, l'havia ajustat, és a dir, no li ha donat les claus a Pedri de l'equip. Això són mirades d'entrenador i la veritat és que no li ha funcionat malament. És veritat que el que diu la Carme, que justament en el Mundial més icònic individualment, resulta que l'equip més col·lectiu és el que acaba tombant tots, no? Tomba les figures de Portugal i tomba les grans figures de França. Llavors veurem a qui tomba a la final, si és Messi sí. o és Harry Kane, o... sí. Però si repassaves tota la llista de màxims golejadors i que han estat tots a gran nivell, resulta que arriba el dia i el procés col·lectiu s'imposa a l'individual. En el fons, el futbol és un esport col·lectiu, i ahir es va demostrar un altre cop que amb la pilota i amagant la pilota i jugant bé aquest 3 contra 2 que tenies dintre, que França s'ha de fer mirar si li val tenir tants davanters estel·lars i menys migcampistes, o si hauria de començar a treballar formativament per treure algun migcampista capaç de tenir la pilota, de manar, perquè tot és múscul allà dintre, França, com a migcampistes, té jugadors que el que fan és intentar tapar les esquerdes que genera tenir tants davanters d'aquest nivell.
2: A mi també m'agradaria destacar el nom de Rodri, perquè va començar, o sigui, ha anat de molt menys, de molt menys, perquè el primer partit va ser un desastre a Espanya, en genèric, no? Però dius, ostres, un jugador que saps que ve d'una lesió gravíssima, no? D'un sitio on pràcticament no ha tingut cap mena de feina, per dir-ho així, perquè s'ha estat recuperant, ha estat pràcticament un any de baixa, i molts deien, no sé si pilota d'or, tot el que tu vulguis, però aquest dia no el tornarem a veure més, no?
28: Sí, molt difícil pensar a veure-la així.
2: Sí, clar, perquè va tenir una lesió gravíssima, no? I que després agafar...
28: I l'edat,
2: per això t'ho dic, que potser dius, home, potser aquella pilota d'or ja és aquí tanquem la parada i apadeu, no? Ostres, jo ahir em vaig treure el barret davant d'aquest jugador. Sí, també me'l vaig treure el partit anterior, però, ostres, és màgia veure'l, també, vull dir, a mi em va encantar. I dius, home, al final, aquests tres noms, no? Pau Cubarsí, Rodri... o sigui,
1: Olmo,
2: no? Perdó, Olmo. Pedro Porro. A veure, qui pensava, a 38 dies enrere, que Pedro Porro seria un senyor que va veure la llista de convocats a casa seva amb un sofà, sí, sí. Pensant que, bueno, ell sabia, no?, que aniria, però saps allò que dius, hosti, sóc l'últim dels últims, o sigui, estic aquí replegat, aquesta sensació donava, no? Al final dius, hosti, s'ha carregat a Marcos Llorente, no? És molt fort, no?
13: Ahir vaig posar un momentet la ràdio francesa a veure com ho veien, i hi havia dues dèries, una era aquesta, de dir, sí, sí. Pedro Porro, per l'amor de Déu, Pedro Porro, i l'altra tenia una dèria amb canvieu a Lucas Digne ja, perquè salvam sí, la minya Bau. El va menjar cada vegada.
1: El que li fa dinya a la Mim, pobres d'aquells penals que es diu tontos, però vaja, que sí, que és penal al final. Jo només una cosa de Pedri, a mi les dues absències de Pedri amb la selecció espanyola o el Mundial de Pedri, no diré que em preocupen, però és que venim d'una temporada al Barça, bé, perquè Pedri és molt bon jugador i està bé, però clar, veníem de l'altre que estava molt bé, excepcional. Sí. I jo tenia com l'esperança de dir, de fet, jo, aquesta sempre ens agrada molt fer jocs i porres, jo havia posat MVP Pedri, que del Mundial
13: del
1: seria
13: Mundial,
1: MVP Pedri. Sí. Sí, és que és el seu moment. Ara potser no tinc acabat de tenir la temporada, però ara arriba el Mundial... I tampoc, i bé, no sé, bé, ara ja haurà, primer que juguin la final, després vacances,
13: ai,
1: i torni
13: al
1: Barça.
2: Perquè
1: em preocuparia molt que no veiéssim, que Pedri, no veiéssim el Pedri de la temporada passada, i de fa dues, vull dir, bé, no ha tingut, no ha estat tan regular o al nivell que ens hauria agradat Pedri.
2: Però amb to Barça, si vas pel carrer, doncs, que descansi, que descansi, Pedri, perquè la gent encara té aquest MVP, que és... Jo, tu ets MVP, Pedri, jo sóc pilota d'or Pedri, o sigui, ja, jo ja el meu ja és una cosa, però sí, però és allò que dius... Que ha arribat fos, sí, però hi ha un punt més. Ja no és només si ha arribat fos o no ha arribat fos, no sé, no sé.
1: Per això, no sé. Però bé. Vaja, final del Mundial, vacances i tornarem al Barça i ja està.
28: Aquesta qüestió no hi havia arribat. No havia mirat tan enllà, no ho sé. Jo no crec. Jo crec que respon més al context del que la selecció espanyola li presenta, que no és per ell tan còmode com el del Barça.
13: Yeah.
28: O sigui, jo dubto que veiem Dani Olmo al nivell que veiem en Espanya al Barça. No l'hem vist amb continuïtat. I dubto que Pedri no torni a ser el cervell del Barça.
1: No, això segur. No, el cervell, sí.
28: I si és el cervell, entenc que hauria d'estar el millor Pedri. Si no té problemes de continuïtat, de lesions... És molt jove, té 23 anys.
1: Sí.
28: Pedri, estem parlant d'un jugador que hauria d'estar començant.
13: Ara parlem de l'altra semifinal, però ara que parlem de lesions i del Barça, Frenkie de Jong. Frenkie de Jong el tenim, què, a mitja temporada, tranquil·lament?
1: Podria ser tot aquest 2026. Doncs aquest 2026...
28: Endavant, Marc Bernal, tu.
2: Sí, escolta.
28: I això va ràpid.
2: Ja ho sabem. Clar.
13: Sí.
2: Ja ho sabem que el tenim.
28: Ni una llàgrima.
2: O sigui, tu ets team anti de Jong?
28: No.
2: Perquè aquí hi ha els ja, anti sí. i els... Bueno,
28: No sóc gaire anti de Jong, però tampoc... O sigui, ja fa temps que no ploro per la cantonada quan de Jong està lesionat, que malauradament ens ha passat sovint. És que
13: tota
28: la recta final de temporada no hi ha estat.
13: Sí.
28: Hem hagut de remar. Doncs ja ens hi hem acostumat a viure sense de Jong i jo crec que és una cosa que ens tocarà un altre cop.
1: Ha tornat lesionat del Mundial perquè va jugar dos partits infiltrat, perquè tenia molèsties. Aquests dies de vacances ha tingut el genoll com una pilota, vull dir, no ha baixat allò, amb gels, estava de vacances a Eivissa, una illa on sigui, no sé, crec que era Eivissa, però tant és, on sigui, vacances,
2: una illa.
1: I li van dir dilluns, vine aquí que et mirarem aquest genoll, que si en 10 dies no t'ha baixat la inflamació és que passa alguna cosa, i clar, quan van mirar el genoll abans d'ahir dilluns, van veure que van confirmar que hi havia una lesió greu. Acabaran de veure quants lligaments estan afectats i si superarà o no superarà. A partir d'aquí, si no t'operes, potser són 4 mesos, si t'operes 6... Bé, quan finals d'any, potser.
13: Dit això, el que dèiem avui, segona semifinal. Anglaterra-Argentina, com ho veieu?
28: Molt igualada.
13: Sí?
28: Aquí no et puc dir qui és el favorit, perquè no ho sé. Yeah. O sigui...
13: És que Argentina es desconcerta en aquest Mundial.
28: Sí que desconcerta.
13: Sí. Perquè no saps massa, dius, a què juguen? Tampoc no ho sé gaire bé.
2: No.
13: Més enllà del que vol...
1: Messi?
13: Exacte. Més enllà del que... Més enllà... Aquella imatge, aquell dia que sortien al vestidor... Jo crec que allò defineix...
2: Aura, no? L'aura és l'exèrcit.
1: És Messi al capdavant i la resta els soldats a Messi.
28: És veritat, no es pot dir, però Argentina defensa amb un menys, eh? Això no s'ha dit en el Mundial perquè la llum de Messi ho supera tot. Però, vaja, jo, o sigui, aquest és un tema que de cara a la final l'Argentina amb Espanya té un problema, perquè si Espanya té la pilota i Argentina defensa amb un menys, però quan dic que defensa amb un menys vol dir que ataca amb un més. Vull dir que, clar, el que dona Messi en atac no és indiscutible. I clar, no, si sortim del prisma final, perquè ja ens la trobarem, com deia la Laia, doncs jo la veig molt igualada. Jo crec que el partit...
13: La semifinal d'avui.
28: Perdona, sí. S'assembla una mica al que vam viure ahir. O sigui, a Argentina li interessa un ritme baix i que passin poques coses, i a Anglaterra li interessa com més ritme, més intercanvi de cops, millor, més desplegament, més potencial físic, amunt i avall. I a Argentina li interessa, com va fer Espanya, posar el partit en un calaixet i que vagin passant coses i les que passin que siguin bones, com ahir va passar amb la Mindamal i amb l'Idinya, que obre el partit una acció molt puntual de la teva baula forta contra la seva baula feble. L'Argentina ha de buscar el mateix, que Messi trobi una esquerda, que trobi un duel on sigui superior i que pugui marcar diferències. I mentrestant, que el partit no embogeixi, que el partit no se li vagi de les mans, que el partit no tingui el flaire d'una Anglaterra que és molt poderosa físicament, que té un grup molt ampli, que pot fer molts canvis, que pot rotar, que pot pressionar a dalt. L'equip de Tuchel és un equip avorrit, favorit, però és un equip molt fiable, eh? Vull dir, les eliminatòries les va passant. Tuchel va guanyar una Champions que va arribar a mig camí, ara ja és a les semifinals, i Anglaterra no tan lluerna, però té molts futbolistes, i Kane i Bellingham estan en un altre nivell ara.
2: Anglaterra va arribar a aquest Mundial que no estava entre les seleccions, allò dius top 3, top 5, tampoc, no? Vull dir, al final arribava amb dubtes, no?, envers la seva posada en escena, no?, que no ha sorprès molt, perquè l'ha explicat molt bé el Ricard, però el que sí que té és moltes opcions, de banqueta, un físic molt potent, per partits de patir, és un equip que pot patir. Argentina flueix, no? Argentina flueix.
13: Per bé o per mal, no?
2: Sí, flueix i pensa, bueno, anem tirant. És veritat que el darrer partit sí que no va ser tot Messi, la Butaro i l'altre, i no, vull dir que tothom va fer la seva, no? Però jo crec que la final serà finalment un Espanya-Anglaterra, perquè jo crec que, i ho comentava amb la Laia fora de micròfon, no? que dos mundials consecutius arribar a Argentina a una final i guanyar-la, és difícil,
28: molt.
2: No? Difícil. I aleshores, tant de bo, no? Per la gent que segueixi que recolza la selecció espanyola, pues, que arribés a Argentina, perquè jo crec que aquí sí que Espanya s'emporta el gat a l'aigua, no? Però si arriba a Anglaterra, estarem davant d'un dibuix i una història completament diferent a si arriba a Argentina.
1: Jo espero que arribi a Argentina, perquè és molt més divertit, prèvia d'una final amb els argentins pel mig i amb Messi. I també, clar, vull dir, tot el que comporta serà Messi contra la selecció espanyola, que molts que segueixen la selecció espanyola estimen poc a Messi, ho han estimat molt poc.
13: No ho han superat encara.
1: Es pot fer allà una prèvia bastant divertida, i perquè
28: Messi Lamine.
1: Sí, també, no? Amb aquella foto de Messi banyant Lamine de petitó.
28: Ai, és veritat.
13: La foto ara m'acaba d'explotar el cap, és veritat.
2: Sí,
13: amb aquella foto,
2: sí, aquell calendari.
13: I jugaran el mateix partit, sí, clar. Sí.
1: Home, jo crec que tindria molt més al·licients, com a mínim, per mi, més divertit que fos una Espanya-Argentina. I després, i la gent que allò de la finalíssima que no es va fer, que es va fer, doncs veritat. Mira, ho tindria. No ho sé, però és veritat que s'està molt igual a la semifinal i que serà complicat d'entrada, a priori, també ahir semblava molt fàcil que França guanyés, que Argentina superi Anglaterra, però bé.
28: Espanya-Anglaterra seria la repetició de l'Eurocopa, com diu la Laia, ja l'hem vist.
1: Ja ho hem vist
28: fa dos anys, no? I l'Espanya-Argentina és un partit que, doncs, el Mundial, que jo tingui, hauria de tirar molt enrere. No, jo no recordo una Espanya-Argentina en un Mundial. O sigui, és que és un enfrontament gairebé, oi, Carme? No tiro enrere.
2: Sí. I una que ja té una edat.
28: No el recordo. Vull dir, no va passar Maradona, no va passar...
2: No.
28: No ha passat amb Messi. Vull dir que hauríem d'anar a buscar, ara parlo de memòria, eh?
2: Però... A veure, és un guió xulo. Una Espanya-Argentina és un guió maco, i els periodistes ens agraden també, no? Doncs aquest tipus de guions.
28: I és el campió del món que defensa el títol contra la candidata que se l'ha guanyat, que és Espanya.
2: Sí.
28: I, home, seria un cartell més atractiu que l'Espanya-Anglaterra, però a mida que s'acosta el partit, estic més a prop de la Carme, que fa la sensació que Anglaterra té més recursos, i si sap jugar el partit, el pot guanyar. S'ha convertit en una selecció molt competitiva, els anglesos no ho eren, i s'han endurit la pell també amb derrotes, acumulant derrotes. Van perdre l'Eurocopa, les dues últimes finals d'Eurocopa, i això els ha fet més durs. I en canvi l'Argentina, jo pendent d'una Generalitat d'Escaloni, que estan parlant molt si canviarà l'equip, si modificarà la línia del darrere, tres centrals. Escaloni ha de buscar algun truc de màgia per activar Messi, perquè si Messi no hi és, l'últim partit va ser el pitjor de l'Argentina, perquè és que si no troben Messi, està tan orientat tot perquè Messi marqui les diferències, i després hi ha el tema de la tralla física que té Messi. És a dir, Argentina ha jugat 60 minuts més perquè ha jugat dues pròrrogues, Messi ho ha jugat gairebé tot, excepte l'últim partit de la fase de grups, una hora, i estem parlant d'un jugador de 39 anys que està donant el seu 100%. 120%, o sigui, 120%, més amunt no pot pujar-ho.
2: 120% diria jo, perquè també, igual que dèiem abans, qui podria parlar de Pedro Porro en aquest Mundial? Però home, qui podria...
28: Gairebé diria que era més fàcil parlar de Pedro Porro que de Messi a aquest nivell.
2: Sí, sí. No, però que dius, ostres, sí, sí. Messi, no, no. Que dius... ha sorprès.
28: Està el més emocionant del Mundial.
2: Déu, és meravellós el que està passant amb Messi, sí, sí, no? Sí. I només per això a mi m'agradaria, no?, que arribés a una final i no sé si podem parlar... Amb ell ja no sabem si podem parlar d'últim ball, penúltim, enèsim... No sabem quin qualificatiu li hem de pujar, no?
28: Com va dir el Magro de Nadal, però tindrà 60 anys i continuarà guanyant Roland Garros, no?
2: Pot fer el que vulgui, no?
1: Bé, doncs espero veure a Messi a la final. A més, és que Messi és allò que Argentina pot estar jugant i dius, no passa res,
13: sí, sí.
1: I de cop i volta té la pilota Messi,
13: sí, sí.
1: I t'ho canvia, que ho hem vist mil vegades aquí, i com que ara no el tenim al Barça, llavors no ho veiem tan sovint, doncs ara amb aquest Mundial ens dona aquesta oportunitat.
13: Però a més és curiós aquest Mundial, perquè jo recordo abans de començar, es deia, és un Mundial on no hi ha estrelles individuals en aquest Mundial. No hi ha cap estrella perquè Messi ja no hi és, Cristiano Ronaldo ja no hi és, i penses, cony, no hi és.
1: Cristiano Ronaldo no hi va ser.
13: No, Cristiano Ronaldo no
2: hi ha estat.
13: Però
2: Cristiano Ronaldo
13: no hi ha estat, Mbappé tret d'ahir sí que hi era.
28: Totes.
1: Kane també.
28: Kane, Dembélé, Bellingham. Bellingham ha aparegut dos anys després.
2: Bellingham.
28: Sí, sí, vull dir que... Des del punt de vista comercial, jo crec que el Mundial ha estat un gran anunci futbolístic, perquè les grans estrelles han aparegut totes, i ara hi ha hagut fins i tot aquest canvi de ritme que ha arribat l'equip, no?, que és la selecció espanyola, que no té el nom perquè la Minya Mal ha arribat justet, i té 19 anys. No oblidem també que els dos únics sub-20 que hi ha a les semifinals són els dos catalans, eh? O sigui, excepte Cubarsí, la Minya Mal, no hi ha jugadors joves en aquestes, entre les quatre primeres, i en el cas de la Mini Cubarsí, a la final. Ho dic perquè tot això s'ha fet aquí al costat, a Sant Joan d'Espí, i jo crec que això està també molt bé emmarcar-ho, perquè és una cosa que és molt intransferible, i el Barça ha de tenir orgull del que ha generat.
2: I agafant aquest fil del Ricard i tenint com tinc jo un tros meu a la capital, doncs clar, vam començar aquest Mundial, si recordeu, amb moltes crítiques a De La Fuente per no portar cap jugador del Madrid, a totes aquestes coses que dius, bueno, però qui porta?
13: Sí, la
2: pregunta és qui porta? Bueno, ara que
1: Cucurella ja és seu. Sí.
2: Igual que Gordon és del Barça. Això, vull dir, això també ho hauríem de posar en context, també, tot això, eh? Però, bueno, no, però que és allò que dius, ostres, a Madrid li han donat molta cera a De La Fuente, a Madrid molta gent havia ja desestimat d'entrada la selecció espanyola i s'havia baixat d'aquest carro i s'havia pujat als carros diversos de cristianos i Mbappés i no sé què i no sé quantos, i al final, doncs mira, la realitat tossuda és que hi ha tota una sèrie de jugadors, molts d'ells fets aquí al costat, com diu el Ricard, que està clar treballant en un club com és el Barça i que estan formant part, que no estem veient-los a tots, òbviament, perquè mira, vam veure dos, Gavi i Ferran, el primer partit, i va ser un desastre.
13: No?
2: Gavi, clarament, no? Vull dir, les coses també les hem de dir com són, no? Però al final et trobes, com dèiem ara, no? Et trobes a dos nanos de 19 anys jugant una final d'un Mundial a Nova York.
13: Sí, sí.
2: O sigui, és que, clar, vull dir, els que tenim fills, que tot, la majoria dels que estem en aquesta taula en tenim, ostres, tu, amb 19 anys, jo tinc un de 27, m'explico, vull dir,
13: no el veus jugant un Mundial.
2: Que, amb 19 anys, home, jugava a bàsquet, pobret, ve amb alegria, però vamos, que tampoc...
1: I tota la canya que
2: tot el que suposa...
1: A la Minya Mal, tota la canya que l'han...
2: Clar, i la canya ve d'on ve, també,
1: és gran,
2: Tot ve del... Quasi tot ve del mateix lloc, vull dir,
1: que ell també li agrada, vull dir, ell no s'arronsa, i davant la pressió i les crítiques, ell va sortir a la roda de premsa prèvia de la semifinal.
2: Ho va demanar ell,
1: Ho va demanar per sortir, per respondre, que això ja ho fa, i això al final suposo que també és part de la maduració i del creixement d'un futbolista, però clar, és que té 9 anys i tot això... també sentir-se... Han estat molt crítics amb Lamine, li han exigit moltíssim i li han criticat moltíssim, i vaja, jo crec que sí, era comprensible la progressió que ha tingut dins del Mundial la Min, tenint en compte que venia d'una lesió.
13: Bueno, per respondre, va respondre fins i tot Mariano Rajoy. Vull dir,
1: sí, que
13: aquesta sí que no me l'esperava, jo.
1: Sí.
13: Deia Mateo a la redacció, dic, allò, agafar un tall de la Min mal responent Mariano Rajoy és una cosa que jo no m'esperava fer aquest estiu, la veritat.
2: Bueno, i Covarsí també el va contestar, Vull dir que dos nanos de 19 anys... donant-li una resposta molt educada per tot el que podien haver dit, òbviament, però...
13: Una cosa més, Julián Álvarez. Què en sabem?
1: Julián Álvarez, Joan Laporta des dels Estats Units insisteix en la idea que, bé, que ells volen Julián Álvarez, però que aquí tampoc estaran tot l'estiu esperant, i que l'oferta que han fet acaba el 31 de juliol, que són de 100 milions, i que d'aquí no passaran. Vull dir, allò que s'havia dit que pujarien l'oferta... Ara, clar, si et diuen 100 milions, però que potser entra algun jugador en l'operació, ja no és una operació de 100, ja seria...
13: Clar.
1: Però els noms que han sortit, un és Bernal, que jo crec que aquí és intocable, i l'altre havia sortit ja fa temps, al principi Ferran Torres, que veurem. Al final també depèn d'aquí, bueno, dependria
2: de veurem què passa amb Ferran Torres, perquè clar, vull dir, li queda un any de contracte, que no li hagin trucat ni li hagin dit res amb tant de temps per una renovació i tal, vull dir, sempre ha estat a totes les llistes de vendes i de tot, veurem què passa amb Ferran Torres.
13: Un model justet de Julián Álvarez, no, Ricard?
28: Sí, molt justet. Molt en aquestes desconnexions que té de tant en tant, una mica enfadat amb ell mateix o
13: un golar l'altre dia, però... Sí. però
28: amb l'Atlètic de Madrid li va passar, ha tingut uns mesos duríssims i després va acabar molt amunt. És un jugador que... té aquests processos interns que a vegades es desconnecta i per tant el Mundial no l'ha ajudat a augmentar la marca o a cotitzar més amunt. Tot i això queden dos partits de Mundial, Això
13: fas
28: un gol,
13: tot,
28: fas un gol avui, fas un gol al final i ningú se'n recorda.
13: I de cop anava a dir això. I de cop puja 20%.
2: Però val 100? Val 100?
1: El Mundial que ha fet no és el preu de 100.
2: I abans del Mundial.
1: Ja, però que el Mundial no havia pogut revaloritzar.
28: Jo crec que és molt important tancar-ho a 30 de juliol, 30 de juliol. O sigui...
13: I no allarguem més el color.
28: No allarguem el tema, que no perdem el cap.
13: Avui, la segona semifinal del Mundial, el diumenge a la final... i el col·laborador, doncs, que durarà el que hagi de durar. Carme Barceló, Laia Tudel, Ricard Torcamada, moltíssimes gràcies.
1: Adéu.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. Camises molt fresques, vestits, sandàlies... Tenim el millor de la temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Fins al 29 de juliol a la botiga web i app.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Acomiadem la temporada del Liceu amb Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat. Ocasión
8: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
21: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
25: Kia. Movement that inspires.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: Tres minuts i arribarem a 3:15. Continuem al matí de Catalunya Ràdio. Ja ho sabem, que hem explicat diverses vegades, que a banda, evidentment, de seguir l'actualitat política i l'esportiva, com fèiem ara, aquest estiu ens hem proposat a parlar molt de relacions i també de teràpia, d'una banda de teràpia cultural, com la que fem amb la Pau, que en farem avui a partir de... No, avui no, la vam fer ahir a partir de quarts de... És que m'embolico amb les seccions, no em miris així, Marc. Amb la Pau, que la fem els dimarts, i el dilluns amb el Toni García Ramon, però els dimecres parlem amb la Mireia Muñoz, la psicòloga sexual psicòloga i terapeuta de parelles, directora del Centre de Psicologia Online que porta el seu nom. Mireia, com estàs?
0: Un plaer, bon dia.
13: Aviam, amb la Mireia el que fem sempre és desmuntar mites al voltant de la sexualitat, al voltant de la parella, i donar un cop de mà, perquè aquest l'estiu normalment ho has explicat diverses vegades, que és una època... Doncs home, que tu, els terapeutes, teniu una especial feina perquè us venen a demanar consell de com afrontar aquestes èpoques d'alta convivència, no?
0: Aquí hi ha dos moments, sí. Quan parlem de les vacances, parlem des d'abans de les vacances, que moltes vegades venen a demanar pautes o tips. Sí. És a dir, ara tenim temps lliure, tenim unes vacances junts, anem en família, ui, com les afrontem? Exacte. Això hi ha aquest primer pas, sí, que moltes vegades hi ha moltes cites al juny i al juliol, si se'n van a l'agost, i l'altre és a la tornada per gestionar doncs, totes les coses que han anat passant a nivell de conflictes, a nivell de sexualitat, que avui és el que en parlarem, i que al final tot té solució sempre que hi hagi una bona actitud, sempre que hi hagi comunicació i sempre que hi hagi una manera diferent de veure les coses. Si hi ha un problema ara, doncs podem trobar altres alternatives.
13: Avui volem parlar de sexualitat, com deia ara la Mireia, i un dels mites que volem desmuntar, que volem abordar, és que a l'estiu hi ha més desig. El desig a l'estiu es reactiva. D'entrada, això és veritat?
0: Això és veritat, en part, és a dir, sí que és veritat que hi ha molts estudis que hem pogut veure que en molts països on hi ha més hores de llum, de per si, clar, estem generant més serotonina, més oxitocina, és a dir, tenim com una predisposició a nivell emocional a tenir un millor estat d'ànim. Per tant, si jo em sento anímicament doncs, més alegre, estic amb més ganes, estic amb més energia, també pot afavorir que el desig i les ganes d'interactuar i de connectar amb una altra persona siguin més altes. També, òbviament, influeix no només les hores de llum, influeix, per exemple, que anem amb menys roba, hi ha més connexió corporal. Ah. A l'hivern, jo sóc la primera, sóc molt fredolica, vaig amb moltes capes de roba, és més incòmode, passem fred. Llavors, l'estiu afavoreix aquesta part de connexió corporal i amb l'altra. Ara bé, després hi ha les zones de calor que estem patint aquests dies. Clar. Quan tenim tanta calor, no descansem bé. El no descansar bé, l'estar també amb el cervell doncs, amb més pressió, fa que tinguem més cansament i també que hi hagi menys ganes, moltes vegades, perquè hi ha menys energia. I això sí que pot influir a l'estat anímic. Per tant, aquí sí que seria important quan busquem aquests espais i de quina manera els busquem, perquè sí que l'estiu és un bon moment, però, òbviament, si no ens trobem gaire bé o el context no ajuda, pot provocar l'efecte contrari.
13: Per tant, sí que és veritat que a l'estiu hi ha més desig, per això que dius, doncs, que hi ha més llum, anem més lleugerets de roba, i això sí que és veritat que la pell crida la pell, diguem-ne, no? Però d'alguna manera.
0: Sí.
13: I ara, bé, quan hi ha aquestes onades de calor, és fins i tot el desig pot baixar, pot venir menys de gust allò, sentir l'escalfor d'una altra persona, parlant clar.
0: El problema, i aquí cito una frase clau, la pell crida la pell i el desig crida el desig. Llavors, què passa? Que quan hi ha una part de desmotivació, moltes vegades l'actitud que ve en conseqüència és una resignació o una deixadesa que fem de vegades de manera involuntària. Moltes vegades directament no ens donem compte i quan passa el temps veiem que fa molt de temps que no tenim no només relacions sexuals, que estem desconnectats de la nostra parella, potser estic cansat, tinc calor, faig la meva, estic més espatllat o tinc més fredor. I això també ens va pagant d'alguna manera. I aquí entraríem amb la importància de cuidar aquests espais conjunts i a part individualment, per suposat, perquè és una forma de cuidar també aquest desig. El desig no és un interruptor que es pugui encendre i apagar, tot i que a vegades el veiem com a tal. És un procés que anem cuidant sobre la marxa. Per tant, aquí em faria diverses preguntes. És a dir, com m'estic cuidant, com estic cuidant la meva relació, com és el vincle. A vegades busquem una intensitat que és molt pròpia de la fase de l'enamorament, on hi ha molta dopamina, que òbviament en una relació estable evoluciona i no és la mateixa. Però no vol dir que sigui millor i pitjor, perquè també ens coneixem més, però també hi ha un altre aspecte molt important, que és la seguretat que jo tinc amb el meu cos i amb la meva relació. Quan jo no tinc una seguretat en aquell vincle, és més difícil que el meu cos estigui predisposat i obert a viure una experiència. Per tant, també serveix aquest punt de preguntes de en quin punt es troba la meva relació amb el meu cos, amb la meva sexualitat i amb la meva parella, si la tinc.
13: Però la seguretat pot ser un inconvenient, també? O la seguretat sempre... amb la seva justa mesura és positiva, diguem.
0: Clar, si hi ha seguretat, vol dir que jo em sento amb confiança. Val. Quan jo no em sento segur, pot ser per diferents motius. Perquè potser, per exemple, si estem parlant de la sexualitat, es pot deure a que em sento jutjat, sento que s'espera unes coses de mi, sento una pressió, sento unes expectatives, unes ganes de complaure, i a lo millor no és perquè l'altra persona m'ho digui, potser que sigui per la meva manera d'entendre també la sexualitat. Però també pot passar que sigui un vincle on hi ha molts conflictes, on hi ha una discussió. Mira, et poso un exemple que m'ha vingut ara mateix al cap d'una persona que l'altre dia em deia. La meva parella m'ha dit que últimament tenim menys relacions sexuals, que per ell, perquè en aquest cas és una relació heterosexual, les relacions sexuals són molt importants i que si seguim així ho deixarem. Clar, automàticament això ja genera molta pressió, molta culpa, i quan jo li pregunto des de quan és, no, si ha sigut les últimes setmanes, és que tinc molt d'estrès a la feina... Clar, aquí hi ha un context que és important tenir en compte. El desig té a veure amb una part física, emocional, relacional i contextual. Depenent del moment que estic vivint, òbviament influirà en com ho vist. Llavors, a vegades ens precipitem a treure conclusions. Pues aquesta persona en aquell moment no se sent segura i això també pot frenar-la, inhibir-la amb el seu propi desig sexual.
13: Per tant, Mireia, quan deies que això s'ha de fer feina, quan dius que això s'ha de treballar, amb aquesta seguretat, aquesta complicitat que sempre comentem, vol dir no necessàriament treballar en l'aspecte de la sexualitat, sinó en tota la resta de la relació. No?
0: Clar, a vegades, com s'acostuma a dir una frase que ens pilla el toro, és a dir, a vegades arribem molt justos perquè no hem fet aquesta feina prèvia i salten les alarmes molt fàcilment. En una societat que de seguida és molt fàcil que puguem posar una tirita o que puguem trobar un remei perquè tenim solucions molt ràpides, és veritat que a vegades aquesta paciència i aquest temps que la sexualitat requereix, moltes vegades no li donem. És més, sí que és veritat que cada persona és un món i que cada cos és diferent, però ja de per si la sexualitat femenina requereix un procés de temps i moltes vegades pot haver una excitació molt ràpida, però no vol dir que el cos estigui preparat. Hi ha dones a consulta, pacients que em diuen no, jo estic excitada, però no entenc per què no arribo a un orgasme, que també en parlarem d'orgasmes i també en parlarem de plaer. Doncs perquè el teu cos necessita més preparació i potser a lo millor estem molt abocats amb tot el que he de fer, però realment no estem escoltant. Vivim una sexualitat molt mental, des del que jo espero que passi, des del que pretenc i vull que passi, des del que se suposa que si passa això és correcte, satisfactori, si no, no? I escoltem poc una part més corporal, que és la que em diu què necessito, què desitjo, què m'agrada i què vull. Ens falta també la comunicació de parlar-ne. Per tant, aquí crec que és molt important adonar-me'n, fer una part d'autoconeixement de com estan sent les meves experiències, trobo a faltar alguna cosa, escolto realment el meu cos, em dono el temps que necessito o m'enfoco més en allò que he plantejat.
13: I aquí hi ha un altre element, ho deies tu ara, que n'hem parlat moltes vegades, que és alerta amb les expectatives. Perquè si tenim la idea aquesta, que l'estiu el desig es dispara, que les vacances tot és meravellós, i no ho tenim ben resolt, tindrem unes expectatives de sexualitat durant les vacances que igual es veuen frustrades i malament rai.
0: A vegades, quan anem tan apurats de temps, i quan dic això perquè estem amb 1.000 projectes, 1.000 objectius i de més, sembla que les vacances hagin de salvar tot un procés de treball, no? Això és com... Sempre poso l'exemple comparatiu dels exàmens de quan anàvem a la carrera, que ara, clar, ha canviat molt el model educatiu, però quan jo estudiava, clar, hi havia companys amb bones capacitats intel·lectuals que potser durant el trimestre no estudiaven gaire i després les últimes setmanes era la gran estirada d'estudiada. Clar, aquí no funciona, perquè aquí parlem de cos. Llavors, perquè hi ha una resposta també molt important a tenir en compte, el nostre sistema nerviós. Quan jo més forço, d'alguna manera creo una persecució, insisteixo i vaig cercant una resposta en concret, el que fem és allunyar més aquella resposta, perquè el meu sistema nerviós es posa en alerta, ho veu com una amenaça, i automàticament em desconnecto. És una resposta simplement de supervivència. Per tant, necessito tot el contrari, deixar anar aquesta expectativa. Això ens pot passar perquè ara tenim una setmana, dues setmanes de vacances i necessito que això funcioni per salvar o cuidar la meva relació, o pot passar perquè tenim un model a nivell de pel·lícules, de cinema, de pornografia, que ens ha induït a que sigui d'una determinada manera i tenim unes expectatives creades. Però en qualsevol cas serà contradictori perquè ens frustrarà amb el que finalment ens acabem trobant en el camí, que no sempre serà aquesta resposta concreta, específica, que hem imaginat.
13: Estem parlant del desig avui amb la Mireia Muñoz. Hi ha més d'un tipus de desig?
0: Exacte. Tenim un desig que és, bueno, el que surt més a la part d'enamorament, és un desig més espontani, i que, per tant, diguéssim que hi ha unes ganes sense haver de buscar un estímul en concret, sinó que apareixen. De fet, ja no és el mateix parlar de desig que parlar d'excitació. Yeah. Si parlem de desig, parlem les ganes de tenir una activitat sexual, que no és el mateix que la resposta fisiològica que es produeix davant d'un estímul sexual, d'una carícia, d'un petó, d'una conversa. Llavors, és més mental. Quan parlem de desig, tenim aquest desig que apareix d'una forma més espontània, que jo tinc ganes d'estar amb aquella persona, o reactiu, que no vol dir només en parelles estables, que és on més es pot donar. Una parella que potser d'entrada no té tant aquest estímul de la novetat, però a partir d'aquesta interacció apareix aquest desig, sinó que també pot ser en persones que sense tenir una relació estable, d'entrada per la calor, per l'estrès, per mil coses, no tenen aquest desig tan automàtic, però que després, quan es cuida i es dona aquest espai de qualitat, sí que apareix i que, per tant, doncs, poden gaudir moltíssim. I moltes vegades s'infravalora. És més...
13: S'infravalora el segon tipus de desig.
0: Exacte,
13: el reactiu.
0: El reactiu. És més, amb una parella pot passar que si un té un desig espontani i l'altre no, aparegui aquella famosa frase: si no té desig espontani, és que no em desitja, és que no li agrado, és que no li atrec. Reflexió de la persona que té desig reactiu. Només necessito afecte, seguretat i que hi hagi intimitat, que no estem tenint, perquè aquest desig aparegui, i sento que no tinc aquest espai perquè això es pugui produir. Fixa't com a vegades aquesta falta de comunicació crea tants mals entesos i que es poden resoldre les diferències simplement posar-ho sobre la taula.
13: Llavors tens dues persones, una que no veu el desig espontani en l'altra i l'altra que espera que d'alguna manera de dir, bueno, escolta, engresca'm una mica, no?
0: Clar, dues realitats totalment diferents. Un està frustrat i l'altre també perquè sent que no s'està sentint escoltat o respectat davant del que necessita. I a vegades també ens falta una part d'autoconeixement propi i també de l'altre, que ens podem conèixer molt sexualment, però també, com hem dit, el desig evoluciona i potser les coses que ens agradaven abans han canviat i potser també les parts del meu cos també han canviat en com han de ser estimulades. És a dir, a nivell de sexualitat femenina, ja ho hem parlat, hi ha hagut molta invisibilitat i no perquè les dones tinguin menys desig, sinó perquè se n'ha parlat menys i també a vegades no és un tema de que no hi hagi desig, és que potser l'estimulació rebuda no és la satisfactòria per aquella persona
13: no
0: i també, exacte, falta modificar algunes coses.
13: Això que deies, d'aquests dos tipus de desig, el desig espontani i el desig reactiu, hi ha algun tipus de diferència de gènere? Ho dic perquè un altre dels mites que podria haver-hi és que el desig espontani és més cosa de,

0: el cas de les dones. A més de tot això, les dones que tinguin un desig espontani o un desig més clar, a més tenen un estigma social com una catedral, diguem-ne, no? Clar. Està molt mal vist d'expressar-ho, fins i tot, a diferència dels fills.
1: Es fomenta molt més aquest estigma i, en veritat, sempre dic, abans de treure una conclusió, anem a pensar què està passant, perquè també ens autodiagnostiquem molt fàcilment de si hi ha desig o no hi ha desig. Quan fem un diagnòstic, tenim en compte dues variables. Una és des de fa quant de temps això està, perquè pot ser que en un moment donat estic prenent una medicació, estic també anticonceptius, que també poden treure la part de la libido, i que sigui una situació puntual, i també el malestar que m'està creant, perquè potser no és una situació en la que jo m'hagi de preocupar, però aquí entra la part mental, les expectatives i la pressió que em poso.
0: Amb tot això, hi ha una qüestió de compatibilitat, no? Mm-hmm. És a dir, una persona pot tenir un tipus de desig, el que dèiem abans, aquestes dues persones, una que diu, ai, que tinc moltes ganes i veig que l'altra no en té, per tant, aquí no passa res, i l'altra persona que diu, com que a mi no m'ha fet res, no m'ha tocat res, no m'ha acariciat, no m'ha fet cap petó, i tampoc no em sento amb desig, diguem-ne. Existeix la possibilitat de no sé si tu t'has trobat a la consulta, de dir-li a una parella, nois, és que no us enteneu, és que no, hi ha una incompatibilitat molt clara, igual millor deixar-ho estar.
1: La principal incompatibilitat sobretot és quan hi ha unes idees molt rígides del que cadascú vol i també a vegades dos enfocaments totalment diferents a viure la sexualitat, no? Aquí sí que pot haver una incompatibilitat. Si una persona vol un model de relació oberta i una altra tancada, directament estem buscant enfocaments diferents, que aquí ja no és tant un tema de negociació, sinó de que podem buscar coses diferents. Podem arribar a un acord, que també els acords i les pautes es poden arribar i podem buscar punts intermitjos, però sempre sense un haver de resignar-se per adaptar-se al que l'altra persona vol. Però també hi ha moltes vegades que arribem a la conclusió d'incompatibilitat i en veritat és impaciència pura, ànsia, i que hi hagi una part realment...
0: És molt important, això.
1: Sí, sí, i és que realment actuem moltes vegades des d'allà, i que si ens prenem realment una mica d'espai per poder autoanalitzar-ho, aquí, clar, donem unes quantes pinzellades i pautes a la ràdio, s'ha de treballar profundament quan algú em diu, a vegades després de sentir-me algun programa, el que sigui, jo em passa això, què em diries? Dic, clar, he de conèixer el cas, he de veure la història que tens, els antecedents, per què passa, què estem fent, hi ha moltíssimes variables diferents, però sí que diria que si li donem espai i li donem temps a poder entendre les causes, que moltes vegades són inconscients, és a dir, hauríem d'entrar, a vegades fem visualitzacions per entrar directament a la part corporal i la part mental, a veure d'on ve, i veiem una mica de quina manera ho podem gestionar, i també pautes emocionals, és a dir, si jo tinc, per exemple, un moment complicat a nivell emocional que estic vivint i no tinc les eines de regulació emocional, també qualsevol tipus de tema aquest, em sento més vulnerable i pot ser que també a l'hora de portar-lo se'm faci més complicat.
0: No tenir gens de desig. Això és una patologia, és a dir, o és una cosa que s'ha d'anar al metge, diguem-ne, a part dels professionals com tu, però quan dius, noi, en parell o sense, allò que dius, no, és que allò que a vegades es diu, és que no ve mai de gust.
1: Poden passar dues coses, sí que hi ha persones que poden ser sexuals i que no és que ja hagi de veure com un problema, és a dir, és un perfil amb unes característiques que tot dependrà de la relació que tingui amb l'altra persona, i que hi ha moltes parelles que poden no tenir relacions sexuals i que hagin arribat a aquest acord i ningú és ningú per jutjar-ho, no? Ara bé, pot ser que no hi hagi desig perquè hi hagin situacions específiques com un abús sexual, com una situació traumàtica, com un moment de molt d'estrès a nivell emocional perquè s'està passant un dol o una situació familiar complicada, i que això bloquegi absolutament la resposta sexual. Dir que no hi ha desig seria una mica més també general, perquè no estaríem tenint en compte possibles variables que estiguin influint.
0: És a dir, que s'ha d'anar a mirar molt microcirurgia. Clar. És a dir, què és el que passa exactament i per què?
1: Sí, perquè potser jo m'autodiagnostico, com dèiem, amb aquesta part de no tinc desig, tinc un problema, o directament assumeixo, perquè ja porto un temps, potser un temps llarg, que això està sent així, i en veritat hi ha ferides que no s'han sanat, mecanismes que no s'han treballat, i que en el moment en què ho recol·loques, això és com un puzzle, col·loques la peça clau, automàticament doncs el dinamisme canvia.
0: Sí,
1: a vegades és increïble, o sigui, és difícil transcriure en paraules la cara de, em ve al cap algun pacient, alguna pacient, de canviar la mirada, obrir els ulls, de dir, ostres, és que, i sentir que hi ha una diferència, de, era això reconec que m'estava passant més del que imaginava, i després les seves experiències a nivell físic canvia també.
0: Mireia, moltíssimes gràcies. La setmana que ve desmuntem una altra mita.
1: Moltíssimes gràcies a tu. Un plaer.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. Primer dia de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que

0: Veguessin el riu Ter, tot i que hi ha una investigació en marxa, la principal hipòtesi és la d'un accident. Els dos nens no van tornar a casa dilluns a la nit i aleshores es va engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Ahir van trobar els dos cadàvers dins l'aigua. Un veí de Manlleu recordava que la zona del riu on es van banyar els nens és perillosa.
1: Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
0: A les 8 del vespre es farà un minut de silenci en memòria d'aquests dos germans. Més notícies, Natàlia Ramon.
2: El PSC insisteix que la condemna a 9 anys d'inhabilitació al germà de Pedro Sánchez és una persecució per fer caure el president espanyol i insinua que la seva dona, Begoña Gómez, també acabarà sentenciada per la mateixa raó. El líder dels socialistes catalans a Madrid, José Zaragoza, considera que la causa judicial contra la dona de Sánchez està viciada des de l'inici. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: És evident que tot el procés que el juez Peina ha portat endavant és clamorosament una persecució, una investigació prospectiva, una búsqueda de qualsevol cosa amb tal de condemnar a la dona del president del govern, no a Begoña Gómez. Igual que el David Sánchez se'l condemna no per ser David Sánchez, sinó per ser el germà del president del govern.
0: Els Mossos d'Esquadra desarticulen a Barcelona una banda especialitzada en estafes financeres amb 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Els agents han detingut 5 persones d'entre 22 i 54 anys que presumptament utilitzaven aquests documents per contractar targetes de crèdit i productes de finançament amb els quals adquirien telèfons mòbils d'alta gamma i altres productes de fàcil revenda. La investigació va començar per diverses denúncies de suplantació d'identitat. Les detencions s'han fet a Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac.
2: Nova jornada de vaga a la factoria d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, on es fan els nous trens de Rodalies. La vaga es fa per reivindicar millores al conveni col·lectiu. Els treballadors fan una manifestació des de la planta fins a l'Ajuntament de Mollet del Vallès. El secretari general de Comissions Obreres a Alstom, Mario Pariente, ha explicat a 3Cat Info que es mobilitzen perquè consideren que la direcció ofereix el mínim, tot i el bon ritme de fabricació que hi ha a la planta.
4: És insuficient el que proposa sobre la taula, 3% per 3 anys, sense clàusula de revisió, no hi ha reducció de jornada que teníem abans, amb la qual cosa és insuficient totalment. No retallen, però en una negociació de conveni, donar el mínim.
2: Hi ha 5 dies més d'aturades convocades per a la resta d'aquest mes de juliol.
0: Andorra rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles. L'objectiu és que els preus de les benzineres tornin a ser més baixos que a les de Catalunya per frenar la caiguda de vendes. Corresponsal d'Andorra, Joaquim Albalate.
5: La rebaixa serà de 15 cèntims per litre de gasolina i de 10 cèntims en el cas del gasoil i s'allargarà fins al 30 de setembre. La mesura, segons el govern, vol alleujar la pujada de preus als ciutadans i les empreses, però també es busca que les benzineres andorranes, tradicionalment més barates que a Catalunya, tornin a ser competitives i atractives per als visitants, coincidint amb la temporada alta turística. De fet, els últims mesos, les rebaixes aplicades pel govern espanyol han fet que la gasolina arribés a costar 20 cèntims més per litre a Andorra que en una benzinera de baix cost de la Seu d'Urgell. I això ha suposat unes pèrdues milionàries al Principat, segons les empreses importadores.
0: Esports, Marcos García.
6: Avui quedarà definida la final del Mundial de Futbol, que jugarà diumenge a Nova York. La selecció espanyola és la primera finalista, després de superar França per 0-2. El rival d'Espanya sortirà de l'Argentina i Anglaterra, que jugaran avui a les 9 la segona semifinal. El Barça, Frenkie de Jong, se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té el genoll. De Jong podria estar sense jugar mitja temporada. L'Espanyol marxa aquesta tarda cap a Navata, a l'Empordà, on farà un estatge durant 8 dies fins al 22. Durant aquests dies jugarà dos amistosos l'Espanyol, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts 21 amb el Pau. En bàsquet, el Barça arriba a un acord amb l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. Sekulic deixa el Dubai per anar al Barça, mentre que el Dubai fitxa el fins ara tècnic blaugrana Xavi Pasqual, que ja ha estat anunciat de manera oficial. I avui, 11a etapa del Tour, sortida de Vichy i final a Nevers, 161 quilòmetres, pràcticament plans, doncs favorable per a velocistes. Tadej Pogacar surt reforçat el lideratge, va guanyar i l'etapa de muntanya en solitari, i Pogacar ara mateix té un marge de 3 minuts i mig sobre el segon, que és Jonas Vingegaard.
7: Fins aquí les notícies.
8: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
12: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
13: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
14: Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. Camises molt fresques, vestits, sandàlies... Tenim el millor de la temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Fins al 29 de juliol a la botiga web i app.
15: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
16: La gent quan va al gimnàs fa peses, i clar, els tios estan més catxes, però en canvi quan van al rocòdrom, al principi els nois i les noies tenen el mateix nivell. És un lloc molt social.
17: Vols dir que hi ha gent que va a lligar al rocòdrom més que a escalar?
16: El 90%.
17: Quan hi ha un incendi surt aquell polític allà amb aquella carpa blanca que dius que ho expliqui el bomber, perquè aquest senyor trajat aquí al mig d'aquesta pols i tot plegat, que ara de més basarda que una altra cosa.
18: Què vols dir?
17: No, res, res, res. Ah. No, no, tots els meus respectes per vostè, que es diu, com es diu, per cert?
18: Roswell.
15: La Renaixença. Amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
19: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
20: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
21: La Unió Europea ha promès més sancions contra...
22: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
23: No podem acceptar que hi hagin...
22: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
20: Catalunya Migdia.
8: Cada dia a les dues.
19: I a partir de les tres...
8: L'espai de reflexió a la tertúlia.
20: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
19: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: Vinga, com cada setmana parlem de menjar, del que menjarem. Trini Gilbert, com estàs?
1: Bon dia. Molt bé, bon dia.
0: Setmana passada vam començar molt dolcets, vam parlar de flams, vam parlar de creps.
1: Ja has provat si el teu forn té l'opció de vapor per fer els flams, no?
0: O com a mínim no l'he sabut veure, que també pot ser símptoma que no sóc una mica inútil a la cuina.
1: No, també és un símptoma que els hem d'anar a menjar fora de casa.
0: Sí, exacte.
1: Ja estarà bé.
0: Ja ens vas avisar la setmana passada que vam començar molt de bon rotllo, avui no tant de bon rotllo, perquè vas dir que parlaríem de peixos...
1: Desapareixen.
0: Que ja no hi són.
1: Peixos que no sé si algú hi pensa en ells i que sap molt greu, però un són les maires. Ens estem quedant sense maires.
0: Sense maires. Què és una maire?
1: Una maire és un peix blanc amb una espina al centre que es pot desprendre fàcilment i que és petit. És un peix petit. Potser de la mateixa mida que podríem fer amb alguna de les sardines petites, però que la sardina és un peix blau, en aquest cas la maire és un peix blanc. Mm. I que per mi és un peix meravellós. Jo el tinc lligat amb molts sopars de quan era petit a casa. Se'n comprava, s'arrebossaven i amb una llesca de pa amb tomàquet era un sopar perfecte.
0: Doncs les maires estan desapareixent, és del que parlarem avui.

0: 2014.
1: Aviam, explica'ns això, que ens estem quedant sense maires.
2: Ens estem quedant sense maires. Primer, per assegurar aquesta frase, vaig preguntar als ports catalans quines captures han fet durant els últims anys, i la dada és que des del 2000 fins al 2025 n'han capturat un 80% menys. 80.
1: Sí. 80% menys, eh?
2: Molt. Amb un greuge afegit que em diuen els ports catalans, sobretot el de Palamós, que és amb el que més vaig estar preguntant, que em van explicar que si les pescaven en divendres, si en divendres ja sabien que aquell dia aquell peix no els hi faria cap profit, perquè baixaria molt de preu. Per què? Perquè en divendres les vendes es basen sobretot en els peixos més habituals, que són el rap, el llenguado, el llobarro, que és sobretot el que té més sortida, tant a casa com als restaurants. Les maires en divendres es venen a un euro.
1: Ah, sí, eh? Però això per què?
2: Perquè no tenen preu. Són peixos sense preu, que se'n diuen, perquè no són valorats, perquè la gent creu que aquella espina es molesta, malgrat que jo asseguro que és una espina que és fàcil de desprendre, perquè és un peix que es perd en el record. M'agradaria preguntar als oients si els agraden les maires, si les recorden, perquè és que hi ha altres peixos que, pels motius que siguin, s'ho estan quedant tot. Un és el llenguado, el rap, el llobarro, l'aurada.
1: Sí, aquests els trobes de tot arreu.
2: Exacte. I sap greu, perquè tenim molta infinitat i biodiversitat més de peixos. Una altra cosa és que els pesquen en dilluns i dimarts, que llavors sí que em van dir que el preu podria anar als 6 euros, però que en divendres va
1: però,
2: malament.
1: Quan dius peixos sense preu, què vol dir peixos sense preu?
2: Peixos sense preu
1: on no hi ha preu de referència, diguem.
2: No, peixos sense preu se'n diuen sobretot els peixos que no tenen valoració al mercat.
1: Ah,
2: són sobretot també els peixos de roca, els que són, que te'ls posen tots junts en un sac com peix de sopa.
1: Ah, val.
2: I que de vegades dintre d'aquell peix de sopa, per mi hi ha meravelles.
1: Ostres.
2: Com un cap roig petit. El cap roig és un dels grans peixos.
1: Sí,
2: i estan dintre posats de peix de sopa. Bueno, són aquell conjunt que saben que si els venen per separat, doncs que no es vendran.
1: Ja. Aviam, doncs tenim el tema aquest de les maires. Què més sabem d'aquesta reducció del 80% que deies tu?
2: Exacte. Vaig investigar el per què, vaig estar-ho preguntant per què ens estem quedant sense maires, i aquí em vaig trobar, com sempre, moltes vegades no hi ha una única causa, n'hi ha moltes. I una és perquè a les maires els fa falta fred per viure.
1: Ui,
2: i ja sabem que nosaltres de fred anem malament. Es reprodueixen els mesos de desembre i març habitualment, i com que no troben aquest fred bo que necessiten ni per reproduir-se ni per alimentar-se, és el que fa que tampoc no els hi vagi bé.
1: És a dir, no hi ha hagut les condicions perquè es reprodueixin i perquè continuen havent-hi maires.
2: A mi em van dir que en els últims anys els hiverns no han estat prou freds, i per tant les larves, caram, quan un cop han post els ous, doncs que no han trobat aliment per créixer. Jo, malgrat això, pensava que aquest hivern sí que havia estat un hivern fred.
1: Vam tenir un parell de mesos, com unes setmanes, vaja, com a mínim. Però
2: gener i febrer,
1: sí,
2: jo també vaig tenir aquesta sensació, però es veu que ni així.
1: Ni així, eh?
2: N'hi ha un altre motiu, que també és la sobrepesca.
1: Ah, anava a dir, és que t'ho anava a dir abans.
2: Exacte. I això s'ha de dir, vull dir, els ports els reconeixen, ho diuen, és un dels peixos que s'ha sobrepescat. Sempre s'ha fet d'una manera reglamentària, que la maira tenia la mesura que ha de tenir 15 centímetres. Mm. Aquesta era la mida reglamentària per pescar-la, però curiosament el que passa és que, malgrat que la mida reglamentària sigui de 15 centímetres, les maires no aconsegueixen la maduresa reproductiva fins als 18. És a dir, que reglamentàriament els pescadors la capturen amb 15 centímetres...
1: I això és legal.
2: Que és legal.
1: Però...
2: Però aquesta maira no es reprodueix fins als 18 centímetres. Per tant,
1: tenim una llei una mica absurda, diguem-ne.
2: Sí, és una llei una mica curiosa. És a dir, no que els pescadors estiguin fent res més, perquè per mi és un dels oficis que jo més admiro
1: i
2: que crec que els hem d'admirar per la feina. Si ens quedem sense peixos, perdem molt per moltes coses, no només en alimentació, sinó també per l'ofici. Però en aquest cas, en el cas de la maira, la reglamentació, la llei, perjudica, perquè no es reprodueixen fins als 18 centímetres. Centímetres reprodueixen o tenen aquesta maduresa reproductiva, que és com s'acostuma a dir en el món dels peixos.
1: En fi, doncs tenim aquest forat legal, diguem-ne, que ens porta a aquesta situació que no hi ha maires. Però escolta, afegim a la conversa la científica marina Anna Bozzano, perquè ens en faci una mica, entrem una mica en més detall d'aquesta qüestió. Anna Bozzano, com estàs? Bon dia.
0: Hola, bon dia. Bon dia.
2: Adriana.
1: Aviam, ara comentàvem amb la Trini, Anna, aquesta situació d'entrada, aquesta última, no? És a dir, vist des de fora, això no té gaire sentit, no? És a dir, que es puguin pescar a partir de 15, però l'edat òptima de reproducció sigui a partir de 18, vol dir que estem pescant peixos en una diguem-ne, situació que estaria millor deixar-los créixer i reproduir-se, no?
0: Sí, això és cert. I no passa no només amb la maira, sinó passa amb altres peixos que estem molt acostumats a menjar, com el lluç, per exemple. El problema és que al Mediterrani tenim una pesca multiespecífica, no podem anar, no solem anar només a una espècie, sinó anem a totes. Mm. Llavors, la xarxa que es fa servir és una xarxa que permet el pas de certs individus molt joves i d'altres no. Per això s'ha d'arribar a un compromís. Aquesta xarxa comença a capturar maira o lluç per debaix de la seva talla mínima de reproducció i què fem? O incrementem encara més la talla, però perdem altres espècies. Per això estem en aquest compromís on sembla que la llei sigui absurda, però en realitat és que el tipus de pesca que tenim aquí a la Mediterrània és força complexa.
1: Clar, és a dir, té un sentit vista la realitat de la pesca.
0: Sí, una miqueta sí. Mm. Però tenim aquest problema de la maira i el lluç el mateix, perquè el lluç té una talla mínima de captura de 20 centímetres i, en canvi, comença a reproduir-se a partir de 24-27, depèn si és femella o mascle. No?
1: Clar, ara que parlaves de la realitat de la pesca, clar, hi ha la qüestió de les tonyines, també, no? Perquè sovint es comenta que les tonyines doncs, són un animal una mica punyetero, una mica depredador, i que les tonyines, en aquest cas, no sé si s'han menjat les maires, també, i altres espècies que també han disminuït, com les sardines, com deia la Trini.
0: Bé, la relació entre la tonyina i la maira jo no la trobo directa, perquè normalment la tonyina es mou als primers desenes de metres de fondària, mentre la maira es troba a força fondària a partir de 200 metres. No? La tonyina sí que pot baixar aquesta fondària, però lo habitual és que estigui més a prop de la superfície, alimentant-se de peix blau, com la sardina, el seitó, el sorell, el barat i altres peixos que estan més a la seva zona habitual, no? Per això aquesta relació pot ser que hi hagi, però no està encara prou documentada.
2: Però és curiós, Anna, perquè a les tonyines els estem posant tots els mals, eh?
1: Sí,
2: tinc la sensació, eh? Cada cop que passa alguna cosa, que algun peix està perdent o que no hi ha captures d'alguna espècie, la culpa són les tonyines, perquè les tonyines s'ho queden tot. Jo, popularment, en conversa de carrer, en aquest cas, totalment, però, no sé, és com si estiguéssim posant a l'asa dels cops, les tonyines.
0: Bé, les tonyines l'hem tingut que protegir perquè al final, bueno, al principi dels anys 2000 estava molt a prop del col·lapse, és a dir, la densitat de captura era molt, molt baixa, per excés, òbviament, de sobrepesca, i llavors s'ha fet un programa específic de protecció i que ha donat els seus resultats, demostrant que la natura, quan la protegim, reacciona positivament en temps relativament curts. I, òbviament, si reacciona, protegim una espècie i reacciona, i aquesta espècie puja molt, és obvi que s'ha d'alimentar-se, no?
2: Clar.
0: I va a alimentar-se d'altres espècies. Per això, sempre, quan nosaltres posem la mà a la natura, provoquem algun canvi. En aquest cas, va ser positiu per una espècie, però a vegades el reflexe és negatiu per altra. Però sempre hem de mirar a llarg plaç, no a curt plaç. Mm. És a dir, sempre hem d'esperar una miqueta que tot el sistema se reequilibri i que torni a lo que era abans.
1: I ho fem, això, de mirar a llarg termini, o no sempre?
0: No sempre, però en aquest cas jo crec que sí, que s'està entenent que s'ha de fer una gestió a mig llarg termini de l'ecosistema natural, perquè la resposta, nosaltres estem acostumats cada cop a tenir respostes ràpides, però la natura no funciona d'aquesta manera.
1: Ai, no.
2: Clar, i el cas de les sardines, llavors, Anna, sí que estaria lligat amb les tonyines? En aquest cas sí que podríem dir-ho?
0: Podria estar lligada, més lligada, encara que en aquest cas la sardina s'alimenta de plàncton. I llavors el problema que tenim relacionat amb el canvi climàtic sobre la qualitat de plàncton, que s'està demostrant que està baixant, més l'increment de microplàstic, l'ingrés de microplàstic al plàncton, són dos factors que s'han de tenir en compte i força potents per la baixada de la sardina.
2: Clar, perquè no s'alimenten bé. O sigui que no seria, com sempre, no sempre hi ha una única causa, sinó que són moltes, no? Les tonyines sí. En mengen, però és que a més les sardines no s'alimenten bé perquè aquest plàncton no és bo i a més té microplàstics.
0: Exacte.
2: En canvi, hi ha notícies bones, que estem avui molt seriosos. Sí. Estem parlant aquí dels peixos que perdem, però també hi ha notícies, per mi, bona, vaja, perquè és aquest augment que jo en trobo molt al mercat, que és la gamba blanca. La gamba blanca que a Vilanova en diem panxuda. Mm. És una gamba petita que n'hi ha moltíssima, moltíssima.
0: Sí, la veritat que sí, encara que, bueno, he de matitzar.
1: Ai.
0: Una miqueta, perquè la gamba panxuda és una altra espècie.
2: Ai, vaja, caram.
1: Ah!
2: Però s'assemblen molt o no?
0: És una cosa és la gamba blanca, una cosa la gamba panxuda.
2: Ah, molt bé. Doncs mira, està bé.
1: Fem una esmena a la vilanovització d'aquesta secció.
2: Molt bé, perquè jo sempre li deia així. Està molt bé que m'ho diguis.
0: No, són dues espècies. La panxuda normalment és la que també té els ous blaus, per això... la reconeixem a les caixes de les peixateries perquè tenen aquest color blau molt, molt intens, molt vistós, són molt boniques, i la gamba blanca té una mida més gran que la gamba panxuda i efectivament és una espècie que es veu afavorida pel canvi climàtic, perquè abans la trobava molt, molt abundant a la zona a l'aigua mediterrània d'Andalusia, de fet era el que era la tapa, no?, habitual d'una cerveseta allà, i avui en dia, bueno, des de fa 10 anys o així, la tenim cada cop més aquí, perquè està incrementant la temperatura superficial de Mediterrani, aquest increment que per nosaltres 1-2 graus sembla molt poc. De fet, hem de pensar quan el nostre cos passa de 36 a 38, no? I això li passa igual al Mediterrani, encara que siguin un parell de graus, aquesta diferència es nota a la fundària, dècima de graus, però aquest increment fa que algunes espècies trobin més a gust, puguin reproduir-se més ràpidament, i llavors arriben aquí, la tenim aquí, la podem disfrutar.
2: Clar, però per a tu és una bona notícia, com jo he dit, perquè jo penso que és bona, que és econòmica, o no? Vull dir, el fet que de sobte n'hi hagi més d'una espècie també perjudica a la cadena tròfica. Clar. En algun moment.
0: Bé, el que s'està veient, que l'arribada de la gamba blanca aquí a la nostra costa té un efecte indirecte sobre la captura dels camarlans, perquè viu a la mateixa zona, però té una reproducció molt més ràpida i un creixement més ràpid. Per això aporta ous molt més a l'ecosistema que no sigui l'escamarlà.
2: A veure si ho entenc. L'escamarlan surt perjudicat perquè perd aliment, perquè hi ha molta gamba blanca? Seria això?
0: Perquè, bueno, la competència no és només l'aliment, però sí, és a dir, té com una veïna que li ocupa tot l'espai.
2: Mm. Oh, ostres, veus, és que a la natura sempre passa això, eh?
1: Sí, sí,
2: dir,
1: sí.
2: És curiós,
1: sí.
2: I ara ens quedem sense escamarlans.
1: Anava a dir això, i això vol dir que hi ha menys escamarlans, vaja.
0: Hi ha menys escamarlans, això està demostrat. Està baixant la densitat d'escamarlans, per això hem de pensar que a la paella millor la gamba blanca o més comú la gamba blanca que no l'escamarlà. Així oi. És.
1: Això
0: és degut a un increment de dècimes de graus a la temperatura de l'aigua.
1: Això em toca tots aquí,
2: sí,
1: també.
2: Sí,
1: toca tots, perquè a casa meva ni em conec uns quants de fans dels escamarlans, que si els dius que aquest estiu no en poden menjar...
2: És que un dels grans debats amb gastronomia és si l'escamarlà fins i tot és més bo que una gamba vermella, eh? Sí, jo he arribat a mantenir aquest debat, perquè l'escamarlà sempre s'ha considerat que té una carn més delicada, la gamba és més molsuda, més rígida... Ostres, doncs és curiós, o sigui, la gamba blanca en treu espai i, a més, és que... en treu aliment, les dues coses, eh? I l'escamarlà es queda com bé reduït i no amb aquesta capacitat d'alimentar-se que se la queda tota la gamba blanca.
0: Això és el que estem veient en moltes espècies, Penseu que la natura és un puzzle i cada espècie és una peça. Si arriba una altra peça de fora, s'ha de reorganitzar tot.
1: Clar.
0: Perquè el puzzle s'hagi de mantenir. Per això, si arriba amb força alguna, ha de reduir-se i aquesta s'amplia.
1: Clar, és que trobo molt interessant això. És a dir, ja no és només que no sigui infinit, que això més o menys
2: ja ho tenim assumit.
1: No sé si tenim tan assumit, això que ens explica l'Anna, que una cosa pot anar en detriment de l'altra i que, per tant, cal una visió molt integral a l'hora de prendre mesures i a l'hora de decidir quotes pesqueres i aquestes coses, no, Anna?
0: Això és correcte, i el que s'està fent, una visió integral, ecosistèmica, on es valora no només la biologia d'una espècie o de dos, sinó també les condicions climàtiques i oceanogràfiques.
1: Mm.
0: S'ha de valorar tots junts per poder fer una gestió correcta.
1: Mm. Doncs tenim deures, eh?
2: Sí, no, i m'he quedat una mica trista, sí. Pels pobres escamarlans, una mica xof.
1: No he dit això, dic, Anna, no li veus la cara a la Trini, però la Trini està aquí. Entre l'esmena a la vilanovització de la secció...
2: Que no em puc dir panxuda, que això, n'he pres bona nota.
1: I el tema escamarlans, ens ha agafat un bajón, aquí, la Trini.
2: Sí, sí, sap greu, perquè per mi era una bona notícia.
0: Per exemple, jo faig un carpaccio de gamba blanca, que és espectacular.
1: Home, això, clar.
2: I en podem fer truites, és que per mi la bona notícia és que hi hagués
1: tant...
2: No, també estaria bé. Per mi la bona notícia és que hi haguessin tantes gambes a preu petit, a preu més baix, i que eren una gamba bona, però clar, si ens quedem sense escamarlans, llavors ja...
0: Bé, el sabor és diferent, respecte a la gamba vermella, que té com més personalitat, no? La gamba blanca és més dolça. Per això depèn de les preparacions, hem de jugar una miqueta més amb més sals o algun aliment que li pugi o que li... compensi aquesta tonalitat dolça.
1: L'Anna Botzana, una científica marina, i avui ens ha fet aquesta radiografia espectacular de com tenim el panorama pel que fa a la pesca. Hem començat parlant de les maires, hem acabat parlant dels escamarlans i de aquest estiu gairebé és millor no menjar-ne. Anna, mil gràcies per estar una estona amb nosaltres al matí de Catalunya Ràdio, que vagi molt bé. Ja parlarem un dia pel carpaccio aquest.
2: Carpaccio de gamba blanca,
1: per venir un dia i ja quedarem.
0: Jo encantada.
2: Molt bé. Moltes gràcies, Anna.
0: Una
2: abraçada,
0: cuida't molt.
2: Una abraçada.
0: Adéu.
2: Adéu. Adéu. Si va tan

0: tots els gols de les festes majors.
1: Fabián Trini, estàs bé? Perquè
2: home, no, m'he quedat molt xof i mira que la cançó m'agrada i m'animava molt.
1: Sí,
2: molt
1: però... expressament, a veure si pujàvem una mica clar, jo. Home, que... el tema és que Marlans, escolta, ja dic, no ho dic en broma, eh? Casa meva pensarà en ojo, eh?
2: I que ja ho veus que mai no hi ha notícies bones ni dolentes amb els peixos, quan que hi hagi molt d'una espècie, això voldrà dir que em perjudicarà una altra, i aquí ho tenim ben clar. Bé, ho haurem d'assumir.
1: Sí. També hem d'assumir això de les maires, que és amb què començàvem això. Com les menjaves tu, les maires?
2: Arrebossades, eh? amb una mica de farina de galeta o farina sola, farina blanca més aviat, oli d'oliva roent i amb una llesca de pa. I jo reivindico aquests sopars. Són sopars molt senzills, amb un peix molt econòmic, que normalment en la cistella de la compra en aquests últims anys, quan em compreu els estudis, el peix és un dels més perjudicats en la cistella de la compra. És el que no n'hi ha, perquè normalment és car. Però és que hi havia aquests peixos que abans hem dit que era sense preu, que et permetia menjar aquesta proteïna bona.
1: I les sardines? Perquè l'any passat vas dir allò dels mesos sense R, eh?
2: Exacte, i ara aquest mes estem sense R, per tant, mengem sardines.
1: Toca sardines, sí.
2: Si no se les han menjades les tonyines, mengem-ne, i jo les faig a casa al forn, amb all
1: forn?
2: I julivert, perquè
1: així amb no... Amb el vapor o com els flams?
2: Sense
1: o
2: vapor,
1: no?
2: Sense vapor, perquè ens estalviem aquesta olor. A mi la sardina m'agrada molt, però és veritat que a casa quan la coem fa una olor...
1: Tres dies, home, i dura 3 o 4 dies, eh?
2: Exacte, no? I en canvi el forn és perfecte, per tant, no renunciem a menjar sardines a casa, perquè el forn amb una mica d'all i julivert, i també és un peix econòmic, no tan econòmic com anys enrere, no tan econòmic, abans ho era molt més, però no hi renunciem, perquè les sardines són boníssimes i a l'estiu fan un sopar
1: boníssim. Home, el forn o l'air fryer, ara aquí penso, que amb l'air fryer també ha de sortir bé.
2: Ai, mira, tu en tens?
1: Jo sí.
2: Ostres, va, prova-ho i m'ho expliques.
1: Jo hi he fet peix amb l'air fryer i queda prou bé. I queda prou bé.
2: Mira, però això sardines, no se m'havia ocorregut
1: sardines,
2: mai.
1: Sardines no, mira, però el primer.
2: Doncs digue-m'ho, jo trobo que està bé que ho provem.
1: Perquè jo el llenguado o el llucet, sí
2: perquè,
1: que l'he fet alguna
2: cosa. L'air fryer és com una vaporera, no?
1: Sí, una mica de vapor. Clar.
2: Doncs ja està, ja ho tenim. Sí. Una cocció molt saludable.
1: I un restaurant, menjar sardines, va.
2: Mira, sí, per menjar les sardines jo us en recomano un que a mi m'agrada molt, que es diu Toc al Mar, està a la Costa Brava, aquest any fa 15 anys, i les sardines són un espectacle. I a més, jo repeteixo, no és un plat car, malgrat que ha pujat de preus, no ho és, no és el mateix que demanar-se un rap, per exemple, no és el mateix que demanar-se altres peixos que sí que tenen un preu molt elevat, especialment a l'estiu. Les sardines fan festa.
1: Que bo. Doncs amb aquesta festa, a veure si m'ho hem remuntat una mica, no?
2: Sí, ho hem remuntat, jo crec que sí, hem acabat.
1: No pensem en els escamarlans, que llavors vindrà una bajona altra vegada. La setmana que ve, saps què faràs ja?
2: Sí, mira, la setmana que ve, com que estem en unes dates molt properes a la barema, pensa't que ens n'anirem al Penedès i parlarem de com està la barema aquesta campanya.
1: L'any passat vam parlar del Corpinat i ha sigut parlar-ne amb tu i ha sigut un no parar, de sortir notícies de Corpinat.
2: Bueno, és que el territori Penedès està molt efervescent, malgrat que aquesta broma està com molt caducada, no? Un territori efervescent per al Penedès, però crec que ho està més que mai i anirà més.
1: Doncs la setmana que ve, Trini. Moltíssimes gràcies.
2: Dimecres. Adéu.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Trescat.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Com et quedes si et diem que la regadora del teu jardí és, en realitat, un pot de xampú? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
4: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
5: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
6: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
1: Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som Trescat.
2: Som Trescat. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: minuts. Passen ara mateix de 11:45, recta final del matí de Catalunya Ràdio, amb aquesta calor. Bernat, adéu, com ho portes? Bon dia.
1: En principi bé.
0: Sí? Molt, ja fa, és que fa estona que no surto. Em fa molta, sí, no?
1: Molta, i a més a més he vingut amb transport públic des de Ciutat Vella. Perquè sóc un ciutadà compromès
0: sí,
1: amb el transport
0: home,
1: públic.
0: Només faltaria.
1: Sí. No ha estat fàcil. No.
0: Vas al partit ahir, tu que ets futbolero? Vas al partit?
1: No sé què em passa.
0: Avui sí que el veuràs.
1: Jo sóc vingut a parlar de música, sí, jo sempre amb el rei.
0: Amb el rei. Quin rei? Messi?
1: L'únic. No, això és Déu.
0: Ah,
1: el rei és el
0: d'Anglaterra.
1: El rei és el d'Anglaterra.
0: Ah,
1: el Charles, home.
0: Sí, sí. Home, vull anar amb Anglaterra abans que amb Messi, sí.
1: Jo vaig amb la civilització.
0: Que burro.
1: Jo vaig amb Hobbes, jo vaig amb Eduard Elgar,
0: bueno,
1: jo vaig
0: amb... Podries anar amb, què sé jo, amb Carlos Gardel, no, que era uruguaià,
1: no,
0: o amb
1: Borges
0: francès,
1: podria anar, però és que... Sí. Saps què passa? Que són, perdó, perquè és horari protegit, són tants fills, són tants fills de la Gran Bretanya.
0: Ah, vale. Que és horari protegit, això mateix.
1: Són fills de la Gran Bretanya, que és que no els puc admirar més.
0: Bueno.
1: Pirates, ho han robat tot.
0: Sí, unidó.
1: Tots aquells museus plens de coses robades.
0: Sí, sí, sí.
1: Que diuen, sí, sí, ja ho tornarem, demà, demà.
0: Sí, sí. Hi ha un monòleg d'un humorista britànic que es diu James A. Caster, que es parla sobre això dels museus, de dir... Van venir i ens van dir, escolta, ens podeu tornar?
1: Home, sí.
0: Allò que vau robar, i vam dir-li, no, encara ho estem mirant, per això ho tenim als museus, no us tornarem tots els objectes que vam agafar de les colònies.
1: Molt a favor, molt a favor.
0: Sempre. Va, escolta, amb el Bernat parlem de música, de la mal anomenada, com diu ell, música clàssica. Amb què ens has delectat
1: avui? Mira,
0: avui
1: farem un experiment, i a més un experiment que com heu dit al matí, que això de la calor i aquesta xufogó que diu el meu poble, tan insuflible, ens posa de mala llet, he pensat que ens podríem tranquil·litzar una mica.
0: Home, molt a favor.
1: I he reciclat un tema de la temporada anterior, que és un tema tan sempitern que he pensat, vinga, tornem-hi,
0: sí.
1: És el tema de la música i la natura.
0: Val.
1: Que és un tema, vaja, tan antic com la música mateixa, perquè, evidentment, els compositors, com els escriptors, s'inspiren sovint en fenòmens naturals, no?
0: Uh-huh.
1: No podria ser d'altra forma. I després vaig pensar, mira, farem una col·lecció de peces romàntiques, el romanticisme és el gran moment d'interacció entre la música i la natura, però vaig pensar, ja que som una ràdio pública, i tenim vocació de servei públic i de descobrir coses noves, fem una cosa en teoria més incòmoda, i aquest és el prejudici que avui vull trencar, que és parlar de música bàsicament del segle XX i XXI. És a dir, escoltarem música que segurament no heu sentit mai.
0: Caram.
1: Excepte, i aquí veuràs el truc, el primer fragment que us posaré.
0: Ah.
1: I avui trencarem molts tòpics sobre el que s'anomena de la música del segle XX i el segle XXI. Què dirà ara l'oient que està al seu cotxe o a casa seva abraçat al pingüino? Like no tomorrow, ho dirà.
0: Yes.
1: Oi, música difícil, música angoixant, aquelles coses que fan els alemanys tan difícils, que també és una mica veritat, però... Llavors començarem amb un fragment musical que tothom pensarà que no ha sentit mai,
0: sí.
1: I jo... crec que haureu sentit la majoria de vosaltres.
0: Només una cosa, faràs això que dius, hi ha un episodi de l'Alouest de la Casa Blanca, sèrie que tu i
1: Dempeus.
0: Jo som devots, que el vaig veure l'altre dia, no sé per què, em va fer pensar en tu, bueno, sí que sé per què, perquè hi ha un moment que el president el porten amb un... el fan anar amb un concert de l'Orquestra Simfònica d'Islàndia, sí. Em sembla, i li diuen abans d'entrar, el compositor estava tan nerviós quan ha sabut que vostè venia, que ha estat arranjant la simfonia fins a 10 minuts abans de començar.
1: Sí, és una mica patillero.
0: I llavors, quan ell diu no sé què, tal, diu, president, diu, pensava que li agradava música, pensava que li agradava la música clàssica. I el president diu, per començar, si ha escrit fa 12 minuts, no és música clàssica.
1: Exacte.
0: Doncs, mira, està d'acord amb el Bernat.
1: President Bartlett, amb el Premi Nobel d'Economia.
0: Exacte.
1: Com ara, com el Donald. Bueno,
0: vinga, comencem.
1: Comencem amb una música que, insisteixo, que potser haureu sentit, però que potser no haureu escoltat.
0: Ah! Som-hi.

0: Bé, ara jo us podria dir que això és d'un músic expressionista alemany de mitjans del, sí, del segle XX, i diria, hosti, quina música més difícil, no? Tètrica, una música més aviat dissonant, minimalista, molt, molt expressionista, molt inquietant.
1: Molt.
0: Però jo us dic que aquesta música segurament que l'haureu sentit, perquè és una música d'un senyor que es diu americà, que es diu Bernard Herrmann.
2: Home, sa majestat. Sa majestat.
0: D'una pel·lícula que potser us sona, que es diu Vertigo.
2: Home, no, Hitchcock.
0: Músic genial.
2: Bernard Herrmann és dels millors... A mi, jo de música no hi entenc gaire, però dels millors compositors de música de cine...
0: I aquí és el tema que et volia dir, no? Diem música de cine, però Bernard Herrmann va ser un compositor que va tenir una formació clàssica, ell va estudiar a la Juilliard, va ser director de la, i fundador de la New York Chamber Orchestra, va ser director de la CBS Symphony, i per això va dirigir les primeres bandes sonores dels programes radiofònics d'en Peus, d'un tal Orson Welles, i de les seves pel·lícules, i després, als anys 60, i després comencen les seves obres mestres, com aquesta, Vertigo, Psycho, North by Northwest, sí, etc, etc, tot i que després fa música per Brian De Palma,
2: Taxi Driver,
0: i l'última, em sembla que és la seva última obra,
2: Última, i em sembla que després d'anys no fa res, i el tio està X anys, com el Messi al Mundial, saps? Està anys sense no fer res, i torna, vinga, la banda sonora de Taxi Driver.
0: Doncs normalment és el que parlàvem la setmana passada, no? És música clàssica o no? Sí, és música clàssica perquè és un compositor format per clàssica, per l'escola clàssica, però també que ha fet música per pel·lícules, no? Per tant, si això ens ho posessin en un concert, diríem, ui, aquesta música és molt difícil. Quan ho veiem en una pel·lícula, diem, oh, és una obra mestra genial. A vegades ni una cosa ni l'altra. En aquest cas, jo crec que Herrmann, perdó, per mi és el millor. És el número 1, ni Morricone, ni Williams, estem parlant de musicarros, eh?
2: Yeah.
0: Però aquest pàjaro és una altra cosa, és un músic... Ell era un obsès del tractat d'orquestració de Berlioz, un músic romàntic, se'l va estudiar moltíssim, és un orquestrador genial, busca sempre aquest so tan inquietant, no?, aquell moment en el personatge, no recordo quin és, va pel bosc, no?, i és aquesta cosa tan onírica, no? Per tant, estem parlant d'una música, en aquest cas, feta als anys 60, en termes estrictament musicals ja seria una clàssica, però que ens sona contemporània, no? Llavors, una mica avui veurem músiques associades a la natura, perquè Bernard Herrmann va fer moltes obres i moltes pel·lícules que s'associen a fenòmens naturals, també fenòmens naturals fantàstics, com El viatge al centre de la Terra, que és una
2: pel·lícula
0: de sèrie B meravelloses. Per veure com els diferents músics han tractat el paisatge, músics, insisteixo, la majoria d'ells vius, avui, això és, també és una primícia.
2: Una novetat, sí, sí.
0: Perquè hi ha músics que tenen la delicadesa d'estar vius, és un petit detall. Començarem a escoltar música dels paisatges i fins i tot de paisatges, ara que estem aquí, molt propers. I també de compositors de casa. Som-hi!

0: Això va bé per relaxar-se.
1: Va molt bé per relaxar-se, estava pensant el mateix.
0: Quan surts del metro, per això moltes vegades quan em diuen un compositor per relaxar-se, no? Que et pregunten... No falla, Frederic Mompou, pianista, compositor, un pianista català però molt influenciat per l'escola de francesa de principis del 20, amb aquesta obra magnífica que es diu Paisatges i amb aquest fragment que es diu El llac, on ell mateix va confessar que després de tornar de molts anys d'exili a París es va inspirar en un dels llacs que hi havia a la muntanya de Montjuïc. I és una música com molt aquàtica. Avui escoltarem bastantes músiques aquàtiques.
1: M'agrada això de música aquàtica.
0: S'hi han inspirat, no? Clar, la música aquàtica és un tropo de la música clàssica, però doncs és de Handel fins als barrocs, fins a la música més estrictament moderna i contemporània. Aquesta és una obra de l'any 1960, no? Per tant, estem parlant dels mateixos moments que escriu Bernard Herrmann, i fixa't que avui escoltarem músiques molt diferents. Per això també, quan a mi em recomanen per on començo de música, contràriament amb molts dels meus col·legues que diuen, escolta, Bach, Beethoven, no, penso, no, escolta música del segle XX, perquè és la més diversa. I avui ho demostraré. Per tant, un compositor català que parla d'un paisatge, en aquest cas natural, dintre d'un entorn urbà, per tant, una música que ens porta a la calma, a l'oasi, a tota aquesta cosa tan profunda de Mompou, que és un compositor que té, com deia un filòsof, Vladimir Jankelevich, col·lega seu, la virtut de la renúncia. És una música mínima, estàvem escoltant, amb aquest pianet, amb quatre notes, és un compositor extraordinari. Un compositor una mica més punky, que també parla del paisatge. Ja saps que sóc un guitarrista de pro, tot i que retirat, i de tant en tant us matxacaré amb música per a guitarra. I ara escoltarem una altra composició aquàtica, en aquest cas sobre la pluja. I escoltareu una tempesta que aquest compositor cubà, per més pistes, fa amb quatre guitarres.

0: això déu-n'hi-do, també.
1: No cal ser Sherlock Holmes per veure que a Cuba, quan plou, s'hi posa i hi ha llamps. Estem parlant d'un guitarrista i compositor fantàstic, de Leo Brouwer, d'una obra de l'any 1984, per tant, en termes històrics d'abans d'ahir. Meravellosa, que es diu Paisaje Cubano con Lluvia. Brouwer és un dels grans compositors per a guitarra del segle XX. Encara viu, per tant, primer compositor que escoltem que és viu. I aquesta és una obra meravellosa que comença amb una pluja, que l'obra comença amb aquestes notes tan suaus, i després s'anima. Brouwer és un compositor format també clàssicament, però molt influenciat per la impronta de la música cubana, i per això utilitza aquestes tècniques de la guitarra. Això que escoltau, aquest peu, escoltau, és un pizzicato. Un pizzicato és aquella acció que fan moltes vegades els músics d'agafar la corda i, per comptes de fregar-la, pinçar-la. Com quan escolteu, per exemple, un contrabaixista de jazz. Pum, pum, pum. Pues això, quan ho fas molt bèstia, la corda, per al seu efecte, diguéssim, d'inèrcia, fot una hòstia contra el màstil, i per tant sentim aquest tan metàl·lic, és molt guapo. I també escoltàvem unes, allò que anomenem els guitarristes, les tambores, que també no cal traduir-ho, perquè és bàsicament utilitzar la guitarra com a instrument de percussió, com fan els rumberos amb la xilipum, un xixipum, xixipum, tot això, no?
2: També ho feien, em sembla, no sé si era el country o el blues, que és un gènere on no, habitualment no fan servir percussions,
1: clar.
2: I llavors feien aquest artifici de dir...
1: O el flamenc, moltes vegades sentim el guitarrista que està tocant, diguéssim, amb una tècnica molt similar a la clàssica, i de sota sentim un cop.
2: Sí.
1: Aquest cop és la mateixa ungla, per això tenen gairebé sempre un reforç de fusta al costat del forat de la guitarra on hi ha les cordes. No? Per tant, fixa't, una altra música de 20 anys després que l'escoltàvem un poc, però molt, molt, molt diferent. Com una música que escoltarem ara d'un dels grans, diguéssim, culpables de tot plegat, un dels grans mestres nord-americans en l'art de la música.

0: també podríem dir una mica cinematogràfica,
1: anava, anava
0: no?
1: Anava dir exactament això, també sona a banda sonora això.
0: Molt,
1: sí?
0: Molt visual, de John Cage. John Cage, sí. Un dels pares de la música vanguardista nord-americana. Aquesta és una obra molt de primera època, per tant encara una obra pràcticament impressionista, feta d'aquesta tècnica que es diu el gamut, que és utilitzar petites cèl·lules musicals i després anar-les unint així d'una manera aleatòria. John Cage, a banda d'un dels fundadors de molts estils de la música nord-americana, també és un dels grans filòsofs de la música del segle XX, un experimentador amb el silenci, aquella mítica obra que es diu 4 minuts 33 segons, que bàsicament es basa en que l'intèrpret, ja sigui pianista, coral o simfònic, estigui 4 minuts i 33 segons en silenci a l'escenari, que és una obra molt interessant, perquè clar, amb el silenci passa moltes coses, no?
1: Sí.
0: Però clar, John Cage va fer la tira d'obres, va fer estudis per piano, va fer música de càmera, música orquestal, aquesta va ser, de fet, la seva primera obra orquestal, per coreografiar un ballet de la Mercy Cunningham, que es va estrenar a Nova York l'any 1947. Novament, una música que no té res a veure amb les que escoltàvem abans, com ja entrem en una música més curiosa, també. Aquesta música es deia The Seasons, i aquest fragment de The Seasons és el Summer, és a dir, l'estiu. Uh-huh. Va fer com Vivaldi, va fer unes quatre estacions, cosa que la setmana passada veiem amb Piazzolla, per exemple. Molts compositors que s'han inspirat en Vivaldi han fet les seves versions, no? Ara entrarem en una música, si voleu, una mica més arriscada, però una música molt interessant, perquè, encara que no us sembli, això que escoltareu és un violoncel. No us ho semblarà, perquè veureu que una de les gràcies de la música del segle XX i del segle XXI, escoltarem una peça que diria que és de l'any 2000, és que utilitza els instruments d'una altra manera.

0: Curiós, eh?
1: Sí, sí, fixa't, no sembla un violoncel, no? Aquest, en aquest cas, l'intèrpret aquí ja està tocant una música fantàstica de la compositora
2: finesa. Però això és un sol violoncel?
1: És un sol violoncel, fixa't, eh? I sense màquines ni res, eh? Mm. El que passa és que està, per comptes de fregar la corda amb el gest normal, ho fa sul ponticello, que aquesta expressió vol dir més cap al pont. Per comptes de fer-ho cap a dalt, cap a les cordes, com és normal, la qual cosa produeix aquest so metàl·lic que pràcticament sembla...
2: Això és un tema de on, a quina alçada, a quina alçada de l'instrument passa el...
1: Hi ha dues maneres de... per dir-ho molt sumàriament, de tocar la corda, que és sul ponticello, és a dir, cap al pont, i sul tasto, que és més aviat cap a l'altra banda de l'instrument, amb la guitarra passa el mateix, quan vols un so una mica més més avellotat, més sinuós. Aquí, quan vols fer un so, per dir-ho així, més guarro, i ho dic perquè és una expressió que els músics utilitzem, en això so guarro, no? O so metàl·lic, no? Fixeu-vos que és pràcticament com un so. Morricone, que abans parlàvem de la música de Morricone, utilitza molt aquest recurs en els seus westerns, especialment quan vol crear...
2: Ah, és veritat!
1: Un moment de por, aquestes coses que sembla, sí. que sembla que estiguin, vagi, pràcticament maltractant l'instrument. No. Una obra molt bonica perquè això, per Saariaho, voldria ser el so d'una papallona. Aquesta és una obra que es diu Set papallones, que va fer per un cel·lista, va ser un encàrrec directe d'aquest instrumentista, i aquesta és la papallona número 4, i és una obra amb la qual Saariaho voldria doncs fer realitat aquesta cosa, aquest caràcter fugisser i a vegades emprenyador de les papallones, que volen d'aquesta manera molt aleatòria, i utilitza, per això, aquesta música a vegades ens sembla una mica estranya, una tècnica que es diu espectral, que va aprendre a França, perquè ella és una compositora finesa, però es va crear sobretot dins l'estètica, es va formar dins l'estètica dels anys 80 a França, a l'ombra d'una institució molt important que encara dura, que es diu IRCAM, amb una tècnica, es diu la tècnica serial, que no s'ocupa tant de les línies musicals, sinó més aviat de les propietats del so, és a dir, de com un so mateix es pot derivar en moltes formes, per això parla dels aspectes, els aspectes són les capes que hi ha al so, no? Per tant, agafa una nota i la fa melòdica, la torna a fer d'una manera diferent, és el primer moment que els músics utilitzen també a la música electrònica per ajudar-se, eh? Això no només ho fan la música minimal, i per tant una música molt original, també com la que escoltarem a continuació. Molta part de la música del segle XX-XXI es caracteritza per als compositors que jo anomeno miniaturistes, que a vegades quan parlen de la natura fan peces tan curtes com aquesta meravella.

0: Moltes vegades també quan em pregunten música per relaxar-se, sempre dic Gyorgy Kurtak, compositor hongarès, viu 100 anys, la criatura.
1: 100 anys? Caram, tu.
0: Que, i a més a més, aquesta és una composició que m'encanta, que es diu Jatekok, que vol dir jocs. És una composició que Kurtak va fer com a estudis de piano, per aprendre a tocar el piano, que ell anomena una espècie de jocs, no? És a dir, quan els nens comencen a tocar i el que voldria fer amb aquestes peces és una sèrie de peces que ell porta escrivint des de l'any 74, que pocs pianistes han gravat senceres, perquè és una animalada, ni no sé quants llibres n'hi ha, són peces petites, però clar, aquesta és una peça relativament fàcil, però n'hi ha algunes que són d'un minut o dos, però l'intèrpret sua. En aquest cas, aquesta gravació de Pierre Laurent Aimard és magnífic, un pianista francès que, a més a més, molt docte en música del segle XX i XXI. I és una obra que a mi em xifla, perquè són moviments molt petitets. En aquest cas, aquest moviment es diu Les flors que som, perquè Kurtak està obsessionat amb el tema de les flors, amb el tema de l'ambient. És un compositor pel qual el tema de la natura també és molt important. Fixa't també, una obra que ja et dic que comença als anys 70 i que no té res a veure, per exemple, amb l'obra de Brauer que hem escoltat. Per això dic, hòstia, el segle XX és que és riquíssim. I això s'explica per un... La gent moltes vegades pregunta per què passa. Doncs, home, perquè la música es globalitza. Clar, fins a ben entrat al segle XX, inicis del XX, la música té un centre, que és Europa. Bàsicament, eh? I ara em diran, bueno, sí, hi ha molta música autòctona, sí. Evidentment, però el cànon occidental, per dir-ho així, està a Europa, no hi ha dubte. Tots els compositors, molts dels que citarem, quan van estudiar, on van estudiar? París. No estudien encara a Nova York, no estudien encara...
1: Clar, no ha arribat a aquesta globalització, clar.
0: I no et dic a Brasil, no et dic a... Entens? Un dels centres, per exemple, més importants de formació musical és aquí, Barcelona, abans de la Guerra Civil, que va ser un drama pels músics, no?
1: Ah, sí, eh?
0: Sí, home, clar, van haver de fotre el camp tots, la majoria...
1: No, que no sabies que Barcelona fos centre de formació abans de la Guerra Civil.
0: Sí, sí, abans de la Guerra Civil, Barcelona era una festa de la clàssica, hi havia els concerts de Pau Casals al Palau de la Música, que a més eren concerts per obrers a preus populars, cosa que, per cert, s'hauria de potser tornar a imitar. I realment era una... S'estrenava moltíssima música contemporània. El concert per a violí d'Alba Berg es va estrenar l'any 36 a Barcelona. Vull dir, Barcelona sempre ha estat una gran capital, cosa que hauríem d'intentar mantenir o fins i tot recuperar. Abans parlàvem de John Cage i dels compositors yanquis, no? Aquesta impronta de música ambiental i de música així molt mística, molt minimalista, arriba fins i tot a compositors de l'actualitat. Un d'aquests compositors, segurament el més conegut, no és dels meus preferits, però és el que escoltarem a continuació. Thank you.

0: el que va guanyar el Premi Pulitzer del 2014, si no recordo malament, i que forma part d'una trilogia que es diu Becoming River, Becoming Desert i Becoming Ocean. És una música d'aquestes molt New Age, és un compositor que li agrada molt a la gent, diguéssim, que també li agrada la música moderna, la música electrònica, que té moltes concomitàncies també amb la música de cine, avui hem parlat de cine. No és del, saps, no és la meva cup of tea preferida, que diuen els anglesos,
1: exacte.
0: Avui que ens hem de posar anglicans.
1: Anava a dir avui que t'has de posar amb el rei.
0: Ai, sí, home, Charles.
1: Va, tira.
0: Un home culte.
1: No comencem.
0: Un home culte, que viu bé.
1: Amb una altra cosa no, però viure bé.
0: Aquelles sí. Americanes, fantàstiques, aquells gossos absurds per allà pel Prat, vinga, 100 gossos. Oh, molt a favor. I diners, sobretot, molts diners, molts diners.
1: Home, sí, la reialesa anglesa, una altra cosa no, però diners.
0: Llavors, d'aquesta tendència, potser amb això acabarem amb un dels compositors que a mi sí m'agrada més i que també té una impronta molt, molt natural, un compositor japonès, perquè, evidentment, abans parlàvem de la globalització musical, no tot és Europa ni els Estats Units, sinó que també hi ha compositors molt enllà dels Pirineus.

0: És una obra que es diu Waves, d'una composició més gran que es diu Organic Ocean, l'oceà orgànic.
1: Waves d'onades.
0: Waves d'onades, i que justament aquest crescendo vol...
1: Sí, és que per això t'anava a dir.
0: Sí, metàfora una mica també del mar, de Toshio Hosokawa, un dels grans compositors vius del Japó, tot i que, novament estem parlant d'Europa, no va estudiar a Alemanya, però és un compositor que té la gràcia d'haver unit el món de la música més troncal de l'escola germànica europea amb molts elements del folclore japonès. A qui us agradi la música japonesa, intuïtivament, que escolteu a les pel·lícules, per exemple, us interessarà molt Hosokawa. Va ser un compositor que va estar molt de moda fa uns anys, ara ha baixat una mica, perquè això de les modes també funciona en el món de la clàssica, però és un compositor que a mi m'agrada molt, sobretot per aquesta capacitat que té de crear universos. Aquesta és una obra molt interessant que tracta el mar no tant com una cosa descriptiva, sinó com un tot orgànic, és una obra que té diversos moviments, una obra per orquestra, molt difícil d'interpretar-se, i que dona una sensació, jo diria, una mica més interessant que la música que sentíem de John Luther Adams, que és una música més bàsica. Novament, i acabo amb el meeting que volia fer avui, totes aquestes músiques, per descobrir-les, necessitem una cosa, que és que les programin.
1: Torni. Cada setmana farem,
0: no, clar,
1: això?
0: És que tu em diguessis, si, clar, tu poses això i dius, hosti, això és collonut.
1: Sí.
0: Si fos una merda, diries, bueno, escolta, no
1: programi.
0: I no passa res, per exemple, per fer programes conjunts, per exemple, fer un programa de Bernard Herrmann i de després d'Stravinsky, que era música...
1: Això és molt interessant. Jo alguna vegada he anat a un concert que barreja músiques, per exemple, de bandes sonores, amb la inspiració aquesta sí, clàssica, i jo que no hi entenc, sempre ho he trobat molt interessant.
0: I és que són compositors collonuts, és que a més és el que et dic, no són músiques diferents. És un músic clàssic que resulta que va guanyar-se la vida amb músiques de pel·lícules, però també Bernard Herrmann va fer una òpera fantàstica que es diu Wuthering Heights, que ningú escolta, perquè clar, com que només escolta les bandes sonores...
1: Psicosis.
0: Clar, només escolten Psycho, diguéssim, hòstia, llavors, hòstia, val la pena dir, hòstia, anar a un auditori de tant en tant a veure una cosa de la qual no en tens ni la més punyetera idea. Són els concerts que més disfruto jo. Quantes heroiques de Beethoven he escoltat jo? Pues 350.000. Per tant, també em poses molt difícil també que vegi coses noves a un concert, no? Perquè, clar, he escoltat moltes versions, no? Per tant, hosti, una mica més de risc que val la pena.
1: Bernat, adéu, mil gràcies.
0: A vosaltres, com sempre.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. Aquesta hora els bombers revisen una canonada de gas que s'ha trencat prop de les vies del tren entre Arenys de Mar i Canet, al Maresme. Això ha obligat a interrompre la circulació de combois i a confinar veïns de la zona. Anem cap allà, Marta Vallès.
4: Bon dia. La fuita de gas s'ha detectat en una obra que fa Adif a la zona residencial Estrella, que està tocada al municipi de Canet de Mar. S'ha confinat els veïns de 10 habitatges i també el càmping Toro Azul, que estan a primera línia de platja. S'ha interromput també la circulació de trens a la zona mentre els bombers fan les comprovacions. Això afecta les línies R1 i la RG1. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Arenys de Mar.
3: Més notícies, Natàlia Ramon.
5: La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, acaba de declarar com a testimoni davant del jutge del cas Leire. Santiago Pedraz l'ha interrogat.

0: per saber quina implicació tenia en relació a les maniobres del que s'anomena les clavegueres del PSOE. Última hora des de Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
1: Bon dia. Mitja hora ha estat davant del jutge a la ciutat com a testimoni per saber si havia maniobrat amb aquestes acusacions amb l'Ere 10 i els seus col·laboradors per fer descarrilar algunes de les causes que afecten el PSOE. Acaba de sortir, ha dit que ell és veritat, coneixia l'Ere 10, que ella li va oferir informació sobre fets, però que mai va fer res, mai va col·laborar perquè aquesta informació arribés enlloc.
2: Una cinquantena de persones s'han mobilitzat aquest matí a Sant Martí d'Empúries, a l'Alt Empordà, contra la presència de la família reial espanyola en el marc dels actes de celebració dels Premis Princesa de Girona. Anem cap allà, Fèlix Martín.
3: Hola, bon dia. L'accés al recinte arqueològic d'Empúries està blindat pels Mossos d'Esquadra, que han impedit el pas dels manifestants convocats per la Coordinadora Antimonàrquica i l'Assemblea Nacional Catalana. Els manifestants s'han posat amb una pancarta davant del cordó policial que els impedeix el pas. Des de l'Assemblea Nacional, el seu president, Josep Vila, insisteix en la idea que el rei Felip i la seva família no són benvinguts.
4: A cada visita del rei sortirem a dir que ni el reconeixem. Catalunya no té rei i Catalunya vol viure amb llibertat.
3: La visita ha provocat també el rebuig dels grups municipals de l'oposició a l'Ajuntament de l'Escala de Junts i Esquerra, on governa el PSC. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Sant Martí d'Empúries.
0: Els britànics menors de 17 anys tindran aviat per defecte un toc de queda nocturn per TikTok, Instagram o YouTube, entre d'altres, segons els plans del govern del Regne Unit. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys, anunciada el mes passat. Londres, Quim Oliveres, bon dia.
5: Hola, bon dia. El govern britànic proposa un toc de queda nocturn entre la mitjanit i les 6 del matí a les xarxes socials per menors de 16 i 17 anys, així com exigir a les empreses tecnològiques que els inhabilitin per defecte funcions addictives com fer scroll. També es preveuen controls sobre l'ús de chatbots d'intel·ligència artificial que obligaran els menors de 18 anys a fer pauses regulars quan els facin servir. Els usuaris, però, podran desactivar aquestes configuracions. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys, anunciada el mes passat al Regne Unit. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
2: A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar cita per vacunar-se de la grip i la Covid a la tardor als centres d'atenció primària. Aquest any la campanya de vacunació començarà el 5 d'octubre pels col·lectius més vulnerables i es farà especial incidència en la immunització dels mestres i professors. Departament de Salut, Mònica Mas.
6: Bon dia. Avançar la cita prèvia a l'estiu permetrà organitzar millor la campanya de vacunació als equips d'atenció primària i també a la població diana. A partir del 5 d'octubre, doncs, uns dies més tard de l'any passat, es començarà a vacunar a residències persones més grans de 80 anys, nens i embarassades. I ja a finals d'octubre s'obrirà a la població més gran de 60 anys. Aquest any, com a novetat, es vol ampliar la cobertura, sobretot al personal docent. Esteve Fernández és el secretari de Salut Pública.
7: Mestres i professorat de secundària que pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten. No? Estem en converses amb el Departament d'Educació per poder veure com promocionar també la campanya entre els docents.
6: Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Esports, Ernest Macià.
8: Aquest vespre quedarà definida la final del Mundial de Futbol que juga diumenge a Nova York. Espanya és la primera finalista i va guanyar per 0-2 a França i el rival sortirà del partit que juguin avui Argentina i Anglaterra a partir de les 9 del vespre. Frenkie de Jong, el Barça, sotmetrà noves proves per determinar si la lesió que té al genoll és greu, que, recordem, una lesió que el podria deixar sense jugar molts mesos, potser fins i tot mitja temporada. Marc Cassadó deixa d'altra banda oberta la porta a marxar del Barça si s'escau en declaracions al tot cost de Catalunya Ràdio. D'aquí a un parell d'hores l'Espanyol marxa cap a Nevat, a l'Empordà, per fer l'estatge durant 8 dies de pretemporada fins al dia 22. Durant aquests dies jugarà amistosos, dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts 21 amb el Pau. En bàsquet, Òscar Orellana, l'assistent de Xavi Pascual, acaba de fer pública una carta després de 21 anys d'agraïment al Barça, a l'afició i a la seva família. Acompanyarà Xavi Pascual en l'aventura a Dubai, equip de l'Eurolliga. I d'aquí a poca estona comença la 11a etapa del Tour amb sortida des de Vichy, final a Nevers, en 161 quilòmetres, pràcticament plans, ideals pels velocistes. Tadej Pogacar surt reforçat al lideratge després de guanyar ahir l'etapa de muntanya.
9: Fins aquí les notícies.
10: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament. Preu exclusiu, model exposat.
12: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
13: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
14: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimecres, La Vermella.
16: La Vermella és el meu podcast preferit.
17: Sabies que La Vermella és el llum que s'encén a una sala de doblatge?
18: Continuarem descobrint qui s'amaga darrere les veus de la història del doblatge en català?
19: Poca gent sap qui som.
20: El doblatge és cultura.
21: Una senyora fins i tot em va preguntar l'hora.
15: Avui dimecres, a la mitjanit.
18: La Vermella
19: comporta una gran responsabilitat.
22: L'estiu és tu.
23: Catalunya Ràdio.
22: La llum dins dels meus ulls.
24: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu.
23: L'estiu ets tu.
22: Quan em mires i somrius.
23: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
25: Què? Què s'ha de fer avui?
26: Res de bo. Si almenys poguéssim fer el vermut.
27: Bueno, un vermut o una copa de vi. Bueno, de fet, és el tema que la nostra convidada domina.
26: Ep, això m'interessa.
27: Home, avui ens visita la Marta Clot, sommelier i divulgadora de món del vi.
26: Què dius ara?
27: Sí.
26: Estem a punt de viure el millor programa que s'ha fet de la Renaixença fins al dia d'avui?
27: A més, nosaltres parlarem sobre com fer un tast de vins.
26: Collons, programa rodó.
27: Llàstima que haurem de fer allò del gos, que a mi no m'agrada gens. Perquè si no, avui quedava tot perfecte. Per què dedicarem el capítol...
26: El porró!
27: El porró!
26: El porró! Ara, hòstia! Ara, per fi, ha costat prou! Ara hi ha algú que comença a posar ordre a aquest programa.
27: Home, portem 29 programes, ja tocava.
26: Hòstia, és que a vegades no s'entén res, eh?
27: És veritat.
26: Entrevistem un enterra morts en un programa dedicat a la roda, o entrevistem en Joan Pera el dia de la Carmanyola...
27: No s'entenia res.
26: No s'entén res.
27: Avui sí, eh? Avui algú que ha pensat.
26: I tant.
27: Entrevista una sommelier, secció de tas de vins, dediquem el programa al porró...
26: Ara sí, és que no s'entenia res fins ara, eh? El director devia fotre algun ultimàtum, un empeio.
27: Segur.
26: O es comença a entendre aquest programa, o tothom al carrer.
27: Al carrer, tothom... Ojo, que arriba el jefe.
28: Déu vos guard.
29: I visca el...

0: Qui el porró no sap alçar no és bon català. Això és el que diu la saviesa popular. Tampoc ara ens emmerdarem a discutir què és o què significa ser bon català.
1: Tu ets bon català, Piu?
0: Jo no comencem, he dit no ens emmerdarem.
1: No, però tu, què has fet per Catalunya?
0: Res.
1: Home, res, no. Res. Doncs alguna cosa has d'haver fet.
0: Coses, en fi, tonteries. Posar la moreneta aquesta en el programa i poca cosa més.
2: Mira, mal m'està dir-ho, però jo sí que sóc bon català.
0: Tu?
1: Tu, què has fet tu per Catalunya?
2: Bueno, res, però...
1: Llavors, què dius?
2: Bueno, és el que fem els catalans, no? Bueno, anem fent.
1: Això sí.
2: Jo vaig fent.
0: Sí, sí. Ah, és el que ha de fer un català.
1: Sí, sí, és així.
2: Català... Vaig fent.
0: Anar fent. Vinga, va, parlàvem del porró.
2: Home. Això sí, això ho ha inventat un català, no?
0: Bueno.
2: Hòstia, és que si no m'emprenyaré, eh?
0: Doncs no ho ha inventat un català.
1: Ja devia ser un francès, collons de francesos, tu.
2: No, Cardis, paio, un castellà?
0: Què?
2: Ho ha inventat un castellà, això?
0: No, jo no ho he dit, això. Ah. No, home, no. L'invent és de Catalunya, però no el va inventar ningú en concret. És un invent dels catalans, així, en general.
1: La mare que em va parir, eh? Sí, no, amb això som modestos, eh? Inventem una cosa única al món i, sobretot, que no surti ningú i que ha sigut ell.
2: Entre tots!
1: Jo vaig ser un broc gros i un petit, i entre tots!
0: El porró més antic que es conserva a tot el món és el monestir de Poblet, data del segle XIV.
2: Visca Catalunya!
0: És un estri de la farmàcia del monestir. Té forma de porró, però aquest concretament devia tenir algun ús farmacèutic. Vull dir que no es feia servir per beure vi. Tot i així, hi ha documents molt antics que ja parlen del porró com el coneixem avui en dia. Els artesans vidriers catalans van agafar molta anomenada al segle XVIII fabricant aquest estri, que no es feia enlloc més del món, eh?
1: Això
0: és d'aquí, eh?
1: Això és d'aquí. És català, això, eh?
0: Després, la pagesia i les classes populars se'l van fer seu.
2: A cada casa de pagès n'hi havia un.
1: I tant.
2: Ara arriba un de treballar i té s'ha de... Trenyigola. Aixeca el porró.
0: És que, escolta, com a estri per beure i per compartir la beguda amb més gent...
1: Sensacional.
0: És de lo millor, no?
1: Sí, sí.
0: És que és lo més higiènic, perquè... Hòstia, jo me'n recordo, quan jugava a futbol quan era petit, anar passant l'ampolla i anar mamant tots de l'ampolla...
1: Ara, fàstic.
2: No t'hi has de... Vull dir, no has de xuclar, eh?
0: Això ja ho diem, però hi ha gent que s'hi amorra. Hi ha gent que s'hi amorra. En canvi, el porró, pots fer-ho des de lluny. Vull dir que, hòstia, no? A futbol anar mamant tots de l'ampolla.
1: Foteu porrons. Foteu porrons a les banquetes.
0: Clar.
1: Ara.
0: Clar. Els jugadors del Barça.
1: T'imagines?
0: No? Hòstia. Vaja. Jo...
1: Interessa que era un bon porró de vingre... anar a dir vingraciós, però... perquè te'n matarà.
2: No, però és que és de les poques coses... Ara me n'adono, eh?
0: De què?
2: És de les poques coses encertades que heu dit avui en aquest programa, eh? Des que vam començar l'1 de setembre, eh?
0: Sí.
1: Fins avui? Fins avui no hem dit res encertat.
2: Hòstia, això de tenir porrons a les banquetes del Camp del Barça seria de
1: puta... És bona idea, això.
0: És bona idea. Ja ho proposarem a la porta. Carles Soriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez. Benvinguts a la Renaixença.

0: com tu reivindiques que els jugadors del Barça beguin en porró,
1: sí,
0: jo vull reivindicar una altra cosa que s'ha perdut i que crec que s'hauria de tornar a instaurar.
2: El què?
0: Ara us ho dic. A la Nacional 2...
2: Cuidado,
0: que hi
2: ha coses que ja està bé que s'hagin perdut.
0: No, ni cadires plegables ni matalassos. No, res. Al seu pas per Abrera hi havia una sèrie de restaurants on es paraven a dinar, els camioners, els turistes que pujaven a Montserrat.
3: Sí, clar, n'hi ha de restaurants.
0: Sí, clar que n'hi ha de restaurants, però no fan el que es feia anys enrere.
2: Què es feia?
0: A fora, als restaurants, hi havia un porró de vi i s'oferia vi gratis a la gent que parés i fos capaç de beure aixecant el porró amb una sola
2: mà. Mira que maco.
4: Era ben parit, això,
2: Està molt bé, això.
0: A vegades no era fàcil, perquè eren porrons molt grossos.
2: Sí, és ben bé que és una altra època,
0: És una altra època.
2: O sigui, a peu de carretera, la Nacional 2, i imaginar-te una tauleta amb un porró de vi, la gent parant amb el cotxe, quatre intermitents, trago de vi gratis i continua la marxa,
4: Vinga, abans la gent aguantava més,
2: Peyu. Sí.
0: Amb el, ara tindríem el control davant i darrere.
2: Home, és que...
0: Era una estratègia de màrqueting perquè la gent parés a dinar. Era una estratègia que va començar un senyor que es deia Joan Juera, el 1840.
2: Mira si n'és d'antic d'això.
0: Va posar un porró i més tard, ben a prop, es va obrir un altre restaurant, que es deia Cal Ginesta, que per fer-los a competència van posar dos porrons. Per tocar els nassos.
2: És la competència que m'agrada,
4: aquesta. Un.
2: Jo dos.
4: A veure, aquí,
0: doncs llavors, el restaurant original del Joan Juera va afegir-hi dos porrons més. Així que ja tenim el mític restaurant Els Tres Porrons.
2: Mira.
0: Amb eslògans publicitaris tan espectaculars com aquest que us diré ara, que diu... Ho diuen per tots cantons. Mongetes amb botifarra, Els Tres Porrons.
2: Bravo. Mira, molt bé.
0: Què us sembla?
2: Bon màrqueting.
4: Jo hi aniria cada setmana.
2: Ja no es fan anuncis com abans, de veritat. Ja va. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Sàvia per conèixer. Avui ens visita una sommelier que té més de 600.000 seguidors a les xarxes socials. O sigui que...
2: Comença a ser boja coneguda,
5: Potser és més coneguda del que diem, sí. El seu objectiu és que el vi esdevingui una beguda molt més accessible i també vol reivindicar els vins de Catalunya.
3: Molt bravo.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Marta Clot.
3: Vinga! Clot!

0: Marta Clot, què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Bé, què has esmorzat avui?
1: Avui una llesca de pa amb tomàquet amb una mica de pernil.
0: Pernil salat.
1: Pernil salat.
0: I per beure,
1: cafè amb llet.
0: Cafè amb llet.
1: No, vi no.
0: No?
1: Cafè amb llet, cafè amb llet.
0: No es pot beure vi?
1: Vi només els esmorzats de forquilla.
0: Val.
1: Com avui no hem esmorzat de forquilla, avui un cafè amb llet i...
0: Molt bé, molt bé. Beure vi per esmorzar, no sé, sí, a part de la forquilla, no, eh? Vosaltres en beveu
2: sí.
0: De vi?
2: Sí, sí, tant, molts dies,
3: sí, sí.
2: Molts
3: dies.
2: Un dònut i un got de vi, ja dius.
1: Diuen que lliga bé. Els sí, dònuts amb vi.
2: Sí, sí, sí.
0: I amb porró i fent passar el reguinyol i pel mig del forat del dònut.
2: Mentre rosego.
0: El porró, què en penses tu del porró? Quina opinió tens del porró?
1: Doncs mira, que a mi el porró és un element simbòlic català que m'encanta, m'agrada reivindicar-lo. De fet, l'any passat em van fer ambaixadora del porró.
0: Mira,
1: a la Fira Agost.
0: Es fa pinta que es guanyen molts calés amb
1: sí,
0: això.
1: Sí. Ui, sí, moltíssims, moltíssims. I m'encanta com a símbol d'això de reivindicar el vi com una cosa més popular, més accessible, més de compartir, d'aquests moments socials, no?, que sembla com últimament el vi ha esdevingut una cosa molt elitista, com de prendre-la amb la copa perfecta, en el moment perfecte, i el porró, òbviament no hi posarem un vi boníssim, però un vi jove, senzill, fàcil per compartir, doncs és fantàstic.
0: Clar que sí.
2: Hasta et diré que nosaltres, la meva colla, molts cops el cava hi fotem.
0: Amb el porró.
1: És que amb el cava és fantàstic. Cava o espumós és fantàstic.
0: Sí. Molt bé.
1: Inclús un dia vaig fer un còctel amb el porró.
2: Mira,
1: i llavors, guapíssim.
2: Veus? Sí.
0: I el vi amb got de plàstic, què? Això és un sacrilegi?
1: Mira, jo reivindicaria el vi amb got de plàstic a les festes majors.
0: També?
1: Sí, home, amb un got, un vi senzill. Sempre parlem de vins senzills, amb aquestes coses, que després ningú es piqui les mans al cap d'aquesta boja que està dient un vi boníssim amb got de plàstic.
0: Què passa? El bo, si el tires al got de plàstic, es desfà el plàstic o...?
1: No, no ho he provat.
3: Canvi el gust.
1: No. Hauríem de
0: li canvi algú?
1: Sí, no, òbviament.
0: Aquest en sap,
3: eh? Aquest en sap de vi.
1: Sí, en sap una mica, crec.
3: Sí, bueno, sí.
1: No, òbviament, la manera per, o sigui, la bona manera de degustar un vi, d'apreciar-lo, de notar tots els seus aromes, sabors, és amb una bona copa.
0: De vidre.
1: De vidre, exacte. Però, òbviament, doncs, com a també, que és un dels meus objectius de reivindicar el vi en aquests moments també més socials, doncs, per què no un vi senzill en una barra de festa major, begut amb un got de plàstic.
3: O amb llauna.
1: Amb llauna, també hi ha llaunes. Clar. Bueno, és que jo estic molt oberta amb aquestes coses i crec que és molt important.
0: Abans d'avançar més, pels que no hi entenem ben gota, com és el meu cas, diguéssim...
3: La gent més burra.
0: Sí, sí, gràcies. Quina diferència entre un vi car i un vi barat, a banda del preu? Perquè jo... Quina és la diferència?
1: Clar, si posem en els dos extrems, seria, diguéssim, la qualitat del vi. Òbviament, un vi molt senzill de vins d'aquests de supermercats, que hi ha en alguns lineals vins de 2 euros i poc, que és obvi que la qualitat del raïm no serà tan bona com un vi que sí que té, doncs, que té un preu més elevat, doncs, perquè el preu del raïm i tot el seu procés doncs, és de més qualitat.
0: Ja. Yeah. A mi saps què em passa? A mi em sap greu preguntar perquè quedo malament.
4: No, pregunta.
3: Bé que t'atreveixes amb altres coses.
0: Sí, però
3: penses que quedes malament. Però, i bé que quedes.
0: Però amb el, com dius?
4: Que totes les entrevistes que has fotut que has quedat molt malament amb tothom, que no vindrà pas d'una de dinxurilla.
3: Vols... O sigui, en silenci.
5: Vols... És molt mac aquí el programa.
0: Vols posar-t'hi tu avui aquí? Si et sembla que ho has de fer-ho més bé, vols fer-ho tu, Xuriguera?
3: No, tira.
0: Ah, no, ho dic perquè...
3: És que el batlle.
0: Vull dir que està... A la gent, als restaurants, per exemple, a mi em passa que em fa com vergonya preguntar sobre el vi perquè no hi entenc res. I jo penso, un vi que estigui bé i ja està.
1: Mm. Sí, passa molt això de que a moltes persones els hi fa com por, vergonya, per preguntar sobre vi o inclús parlar-ne ja en moments socials amb diferents persones. I és una cosa que crec que és molt important que canviï, perquè nosaltres no en sabem de gairebé de moltes coses que utilitzem en el nostre dia a dia o d'aliments que mengem en el nostre dia a dia. No els coneixem i no ens qüestionem de si en podem menjar o no, de si us podem demanar o no, en canvi amb el vi sí que passa. Llavors crec que això és molt important canviar-ho, perquè el vi forma part de la nostra cultura, del nostre territori. Fa moltíssims anys que bevem vi, que elaborem vi, i és una llàstima doncs, que s'hagi creat com aquesta barrera invisible que no té cap mena de sentit.
0: Quan érem petits, la Geva, vosaltres devíeu esmorzar pa amb vi sucre quan érem petits.
4: Bueno, jo a casa meva tenia un porró allà a sobre.
0: Sí.
4: El meu pare tenia el gros i me'n van regalar un de petit que tenia 4 dits de graciosa i una gota de vi. I jo quan arribava de classe, 5è de Geva, clic, trago de vi en graciosa.
0: I què? I
4: així he quedat.
3: Així està.
0: No sé si hauríem de tornar-lo a posar de moda.
4: Amb seny, sí.
0: El pa amb vi sucre per esmorzar.
4: Home, i tant, enviem berenar. anat, eh? Uns gatarrassos a la tarda.
1: Potser ara per un nen no, però per un adult, com a esmorzar d'adult, un pa amb vi sucre. Perquè...
4: Sortíem a jugar a futbol i acabàvem a patacades cada dia.
0: Clar, clar.
1: Us ho
0: clar.
1: Bé,
3: esteu ajuntant ja el vi amb la violència i l'alcoholisme.
6: Ja ha saltat.
3: Sou vosaltres.
6: Ja ha saltat. Ja ha saltat el purista del vi. No,
3: la senyora Clot no està parlant d'això, eh?
0: No.
3: Està tinguent un discurs molt maco i de ment molt oberta. Vosaltres ja us relacioneu amb merdes.
0: No, no.
4: Quan es parla de vi...
0: No es pot parlar.
4: Amb ell no es pot parlar.
0: No es pot parlar.
4: Pots sortir de la sala, sisplau.
0: Com hi arribes al món del vi, tu, Marta?
1: Doncs hi arriba una mica de casualitat. Jo, quan acabo batxillerat, decideixo fer un curs de pastisseria.
0: No pastisseria?
1: Veia, sí, no veia clar això d'anar a la universitat. M'apunto un curs de pastisseria, estic treballant com a pastissera en diferents llocs així xulos.
0: Sí.
1: I arriba un moment, clar, jo tenia 23 anys, era superjove, i és allò que et planteges de què vols fer el rest de la teva vida, si dedicar-te a això o no, i de casualitat, allò mirant per internet, em va sortir un curs d'iniciació al tast de vins. Jo no en tenia ni idea, Peyu, de vi, ni, no era bevedora de vi, bevíem el típic vi barat amb les amigues quan sortíem i tal, però vaig dir, hòstia, mira, no en tinc ni idea d'això, em sembla interessant.
0: Provem-ho. Vinga.
1: M'apunto, m'agrada, i dic, hòstia, doncs, pot ser xulo, com a complement també aquesta part més de la pastisseria, doncs poder, jo que sé, en un futur fer maridatges de dolços i vins, el que sigui. Tot el que m'apunto al curs de sommelier al CET, allà començo a estudiar, diguéssim, més en sèrio, i d'aquí passo a una botiga de vins i després ja és quan començo el tema de xarxes.
0: Xarxes socials.
1: Xarxes socials, forta.
0: I ara és la teva feina.
1: Ara és la meva feina.
0: O sigui, ara tu estàs vivint exclusivament de fer divulgació sobre el món del vi a les xarxes socials.
1: Sí, sí, és així.
0: D'on venen els ingressos d'això?
1: Doncs de col·laboracions que fas amb marques, amb cellers, tastos, presentació d'esdeveniments o de programes, etc.
0: Això és delicat, per això, perquè llavors, clar, si et paguen les marques, llavors quin vi recomanes? El que t'estan pagant o el que realment has de recomanar perquè és el bo?
1: Clar, no, òbviament el tema és que tu quan col·labores amb una marca és perquè aquests vins t'agraden.
0: Ja t'agraden.
1: Ja t'agraden i els vols recomanar i no hi ha cap problema en fer-ho perquè darrere hi hagi una col·laboració pagada. Mm-hmm. Però que tu treballis amb una marca no vol dir que després no puguis parlar d'altres vins.
0: Correcte.
1: Llavors, de fet, la gran majoria de creadors de contingut, gràcies a aquestes col·laboracions, no és el que després et permeten a tu fer contingut fora d'aquestes col·laboracions pagades, recomanant coses que també pot ser interessant per la gent que et segueix.
0: Sí, sí, sí, sí. T'has negat mai a fer promoció d'algun vi?
1: Sí, moltes.
0: Sí,
1: sí. Sí, sí.
0: Vins que no t'agraden.
1: Vins que no m'agraden, no, que no té cap mena de sentit de recomanar allò, el missatge que es vol donar. He rebutjat bastantes coses.
0: És que no direm quines ara, no?
1: Ara no direm
0: algunes
1: quines.
0: Sí,
1: després, si voleu, us les dic.
0: Algunes sí.
3: La vegada que li he dit, recomana el meu vi.
1: Ui, sí, d'ell, molt pesat, eh?
0: Sí?
3: Ui, no m'ha volgut recomanar mai cap.
4: Vols que te'l recomani jo, a les xarxes?
1: Si no me n'envia cap, no el puc tastar.
0: Clar, vieni, primer l'has de fer, que jo també el vull tastar i encara no l'has fet, el vi.
3: Tu també, tu i la teva dona, perquè no sou pesats.
0: Home, sempre Xuriguera, porta'ns vi. No, ara estem, no sé quin any passa, es veu que han de passar 300 anys abans no es fa el vi. No sé.
4: Jo, si vols, ho puc portar la graciosa.
0: Vale, vale. La fas tu?
4: La compro, però te la porto.
0: Com definiries els vins catalans? Què els diferencia? Perquè aquí ens fem molt el xulo del vi de Catalunya. Mm. És especial per alguna cosa en concret?
1: Sí, mira que et diria que una de les coses que fa especials els vins catalans, més enllà doncs, de la qualitat, que per suposat doncs, la tenim, són aquestes varietats tradicionals que tenim, que són varietats que sobretot es troben aquí a Catalunya i que fora no hi són, o si hi són, són en una petita part. Jo crec que el que dona molta singularitat als vins de qualsevol territori, en aquest cas doncs, això de Catalunya, són precisament les varietats, com el trapat, el xarelo, les carinyenes, la malvasia de Sitges, varietats que són típiques d'aquí.
0: Això no hi és a altres llocs del món, no?
1: Xarelo, fora de Catalunya,
0: no
1: gairebé no en trobem. Potser hi ha algun boig que en té plantat, per exemple, a Mèxic en tenen de xarelos,
0: sí,
1: que en van plantar, però vull dir que és una varietat tradicional catalana.
0: Fixa't.
1: Sí.
0: Només ho tenim nosaltres, això.
1: Imagina't, eh?
3: Sí.
1: És maco,
0: eh? Amb matisos, eh?
1: Sí,
0: amb
3: matisos, però estic d'acord amb el seu disc.
1: Òbviament és això, que fora de Catalunya pots trobar algunes d'aquestes varietats en altres llocs.
3: També pots trobar Gebostraminer a Catalunya, eh? També pots trobar Gebostraminer a Catalunya.
0: Què són Gebostraminer?
1: És una varietat de raïm. Sí, és la varietat més difícil de pronunciar, potser.
0: Sí.
1: Però sí, és això, les varietats nostrades.
0: Hi ha gent que cola Gebostraminer per xarel·lo?
4: Torno a dir,
1: no pot colar el Gebostraminer.
0: Gebostraminer,
3: no es pot.
0: Estic parlant des de la ignorància completament.
1: El Gebostraminer és una varietat de la zona d'Alsàcia, Alemanya, que és molt aromàtica, és molt perfumada.
0: Val.
1: Llavors el xarel·lo no és tan aromàtic, llavors no es pot colar. Però sí que és veritat que, com en diu el Xuriguera, d'aquí a Catalunya, a part d'aquestes varietats tradicionals, també tenen implantades moltes varietats forànies, com poden ser el cabernet, merlots, etc., que són varietats que es van portar aquí, es van posar de moda en cert moment, es van començar a plantar, però ara sí que la tendència és de tornar...
0: Recuperar lo nostre.
1: Recuperar lo nostre.
0: La renaixença del vi.
6: Ara! Ara! Ara!
1: Avui
6: aquí!
0: Ara! Marta, jo et proposo situacions, tu recomanes vins sempre, val, i tu m'has de dir, a veure, quin vi i marida més bé, amb la situació, vale, diguéssim, no? Per exemple, aviam, per anar a passar el dia amb uns amics a la platja.
1: Doncs jo aquí posaria unes bombolles, un ancestral que normalment van amb xapa, i l'obres així, pim-pam, no fa falta portar obridor, amb la cullera o amb fissi sí, ho pots obrir.
0: O
1: un vi...
2: O un quinto.
0: Un quinto, també.
1: No hi ha quintos. Bueno, hi va haver un celler que va fer uns quintos una vegada de novell, d'atrapat, però el format quinto amb vi...
0: No funciona, no agrada.
1: No és que no agradi, és que és poc... Bueno, és laboriós, és més costós i no... Mm-hmm.
3: Potser
1: no...
0: Una primera cita amb una persona que has conegut en una aplicació de cites, quin vi s'ha de veure?
1: Jo aquí potser apostaria per un vi negre jove, suau.
0: Negre jove, suau.
1: Sí, que no sigui molt intens. O un blanc, tot i que perquè és que, clar, el negre, depèn de com, potser... A vegades, si és un negre amb una mica de cos, et pot deixar els llavis així tacats. Mm-hmm. I, clar, llavors, si vas bevent i quedes amb els llavis negres, dius, potser no és el més estètic del món,
3: Jo encara ho trobo més atractiu.
0: Tu t'agrada, eh?
3: Mm. Jo, com la veig, tacada.
1: Hòstia, hòstia.
3: Amb els llavis. Negre. Que li ha passat una mica...
2: Això també, per una primera cita, que també d'això, un quinto, també.
1: A tu t'agraden molt els quintos, eh?
0: Tu morides tot amb un quinto.
2: Així no em foto nerviós.
0: Sí. També dona la sensació, a vegades, que hi ha algunes recomanacions, jo ho veig amb experts. No, això marida amb allò. Maridarà molt que vulguis, també, una mica.
1: Sí, exacte. Vull dir, sí que hi ha, òbviament, hi ha harmonies d'aliments i menjars que funcionen molt bé, però al final jo sempre dic que tu t'has de prendre el vi amb el menjar que vulguis i el vi que tu t'agradi. Sí, com tot.
0: I hi ha algun truco? Perquè a vegades jo, quan vaig a algun restaurant, allò que fas, dius, va, avui anirem a un restaurant una mica més carot, i et deixen tastar el vi.
1: Sí.
0: Quan no hi entens absolutament res,
1: ui,
0: i el tastes, jo és que no sé què dir.
1: T'ho juro, és que això és una cosa que m'imposa molt nerviosa.
0: Sí?
1: Perquè són protocols que s'han fet, sobretot potser en restaurants així més d'alt nivell, no? Però que és una cosa que potser s'acostuma a fer a vegades en altres llocs, i moltes vegades m'he trobat que el cambrer o la cambrera t'ho està fent i tampoc no sap per què t'està fent allò. Llavors són protocols que al començar les posa nerviós la cambrera, no sap per què ho ha de
0: fer. No ho feu.
2: Has de dir-li al cambrer, per què me'n poses?
0: Exacte. No ho feu.
1: Però sí que és veritat que es fa perquè tu puguis detectar, doncs, si el vi està a la temperatura correcta, que no tingui
0: cap error,
1: etc.
0: Ho provi el cambrer.
1: Estic d'acord.
0: Ja està, no?
1: Estic d'acord, és que...
0: Mira, ara provo jo una mica. Mira, està bé, ja tot puc servir.
1: Sí.
0: Ja està.
2: Perquè... Una altra copa.
0: Exacte, no compartir la mateixa copa. Com vas de català, Marta?
1: Ui, bé, suposo.
0: Aviam, comprovem-ho.
1: Aviam.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: La paraula d'avui és malsucós.
1: Val.
0: A, malsucós, que té poc suc. Es diu d'algú que és eixut, mal amorós.
3: Aquell teu marit és un malsucós. Sembla mig imbècil.
0: B, malsucós. S'utilitza en termes culinaris per definir els arrossos caldosos que solen fer-se amb cassola de terra.
2: Com li agrada l'arròs, senyora? Més aviat sec o li agrada més un tipus d'arròs malsucós?
0: O C, malsucós, planta aromàtica extremadament tòxica, pròpia del desert del Sàhara.
8: El meu avi el va matar el saharaui d'un dard enverinat amb malsucós. Va quedar rígid de cop i va caure rodó.
1: Doncs la última m'ha agradat molt, però diré la A.
0: La A, malsucós, sí, que té poc suc. Correcte! Ué! Un tio ben eixut.
1: M'ha agradat, eh? La incorporaré. Sí?
0: Malsucós.
1: Malsucós.
0: Quan coneguis un tio que sigui una mica mitja d'allò...
1: M'agrada.
0: Aquest tio és un malsucós.
1: M'agrada.
0: Presidents de la Generalitat de Catalunya. N'hi ha hagut 133. No cal que comencem pel primer, comencem per l'actual. 133è.
1: El Salvador Illa.
0: 132è.
1: Pere Aragonès.
0: 131è.
1: En Joaquim Torra.
0: 130è.
1: Carles Puigdemont.
0: 129è.
1: José Montilla.
0: 100...
1: Ai, no, Artur Mas, Artur Mas! Me'ls havia estudiat.
0: Anaves bé, eh?
1: Merda, m'he liat.
0: Sí.
3: Puc saber fins a on arribàvem?
1: Fins a Vilamala.
0: Sí, Vilamala.
3: Sí.
0: Ja ho aconseguirem, hòstia, que tot Catalunya se'ls sàpiga de memòria. Marta, gràcies per acompanyar-me. Tens molta pressa?
1: No.
0: No, perquè no ho fem habitualment, però si et vols quedar en Xuriguera i en Feixedes, avui tenen una secció que ens explicaran com fer un tast de vi.
1: Llavors,
0: com que va més o menys amb la teva temàtica...
1: Val.
0: Doncs
3: podem tenir una conversa.
0: Exacte, així la fem conjunta.
3: La fem petar.
4: Què us sembla? Sí. Boníssim.
0: Vinga, va.
4: Boníssim.
1: Perfecte.
0: Endavant.
7: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al correu.cat i omple el formulari. L'únic programa fet des de la sisena zona.
3: Tu, avui no parlàvem del porró.
4: Sí, bueno, encara de rato que no s'ha dit res del porró.
0: Bueno, hem de fer això del tast de vi.
4: Val, però del porró no hem dit res, eh?
0: És igual.
4: Val. Doncs avui us ensenyarem a tastar un vi. Som-hi.
0: Tu, Marta, si veus alguna cosa que no quadra, intervé, eh?
1: D'acord.
3: Jo, per tastar un vi, hem dit sempre que... Aviam, quants sentits tenim, els humans?
0: Cinc, no?
3: Cinc sentits.
4: Sí. Vista, olfacte, gust, tacte i oïda.
3: Sí, es veu que l'oïda i el tacte diuen que no es fan servir per tastar un vi.
0: Ah, no?
3: Jo d'entrada, el tacte el faria servir. Més que res, per agafar la copa.
0: Sí.
3: Bueno.
0: Sí, però no pots notar res del vi amb el tacte. No?
3: Bueno.
1: Però en boca sí, no? El tacte amb la llengua.
4: Ara,
1: veus?
4: Molts cops, jo que no serveixen, per mirar la densitat del vi, foto el dit a dins.
1: Ah, també. Mira, molt bé.
4: I això és tacte.
1: Això
3: Marta,
1: és tacte.
3: Que diguem, com s'ha d'agafar una copa? Perquè també hi ha tota una sèrie de merdes aquí per
4: com
3: agafar la copa.
4: Com suporto?
1: A veure, la copa té la tija.
3: La tija, sí. El peu.
1: La cosa més pràctica per agafar-la.
0: Sí.
1: Llavors, hi ha gent que diu això, que si l'agafes aquí s'escalfa el vi. Òbviament, si el tens 10 minuts així agafat, però se t'escalfarà.
0: Com s'ha d'agafar, Xuriguera?
3: Mira, que no caigui terra.
1: Exacte.
3: És la manera.
4: Sí, és una bona manera, aquesta.
3: És la manera. Més que res, perquè fots un merder si cau la copa a terra
1: i
3: vidres trencats i no... Vull dir, com s'agafa la copa? Ben agafada, que no caigui terra.
0: I ja està.
3: Com veus que ja no pots agafar la copa, para de beure vi.
4: Sí, això també passa.
0: Això és un bon símptoma.
4: I normalment t'ho ha de dir el del costat. El mateix a vegades no s'ho veu. Però en canvi, un del costat diu prou, has de fotre-li cas i dir prou. Saps què?
0: Prou.
4: A mi, tu, Xuriguera i la Marta, que en sabeu, a mi el que em costa més és això, un vi jove o un vi vell. No sé com s'ha de dir. Que la llàgrima, diu, mira la llàgrima. I jo miro els cambrers...
0: Què és la llàgrima?
4: La llàgrima al cambrer, deu voler dir. Si plora, és que el tio sap que allò és dolentíssim. I mentre te'l serveix, plora, quan dius, tio, estem cardant una enredada.
0: Déu-n'hi-do, eh?
4: Aig? És això, no, la llàgrima?
3: No, què és la llàgrima, Marta?
1: Ui, la llàgrima és molta tonteria, a vegades també, ja t'ho dic. La llàgrima és la densitat del vi, que ja pot venir per l'alcohol o pel sucre, o depèn de quina copa també va s'enganxar més o menys.
0: Com queda enganxada a la copa de vidre, digues.
1: Sí. Això...
0: Va, un cop tenim la copa agafada...
4: Nah, a mi m'agrada l'oral.
0: Allò s'ha de fer voltar, no? Sí. No feu voltar?
3: Bueno, primer, està bé olorar-lo abans de fer-lo voltar. Fer-lo voltar, bàsicament, oxigenes.
0: Oxigena.
3: Vol dir fotre aire en el vi.
0: Sí.
3: Si el vi fa temps que està embotellat, que fa temps que porta anys...
4: Temps que on és temps?
3: Jo què sé, 10 anys.
0: 10 anys?
4: 10 anys,
3: home, esclar.
4: 10 anys un vi.
3: Sí, que val. Llavors, clar, llavors sí que val la pena fer-lo voltar i tal, però és que fotem cada cosa a vegades.
1: Sí. A mi el tema del voltar sí que m'agrada, eh?
3: Però
4: perquè fas una mica la xula.
3: Sí, no.
4: Perquè fas una mica la xula,
0: per què?
4: Marta.
0: Per què?
1: No, perquè sí que és veritat que el tema de quan tu... O sigui, el tema del voltar fa que es despertin tots aquests aromes, no? Que les partícules aromàtiques es posin en contacte amb l'oxigen i es desprengui i les puguis notar millor. Sí que no fa falta que sigui un vi excessivament vell, però un vi, doncs, que jo, és que qualsevol vi, si tu el remenes, notaràs molt millor que
4: ja.
1: No és obligatori
4: fer-ho. Ho heu fotut tant de moda que hi ha gent que ho fa amb la Fanta.
0: Sí.
4: Veus un tio remenant una Fanta, saps? Sí. Una Fanta, hòstia!
1: Sí.
0: Hi ha gent que ho fa voltar tot.
3: Hi ha gent que fot el nas a la Fanta, també, eh?
8: Jo trobo que me l'han d'explicar, el vi, perquè fins que no me l'expliquen no noto tot el...
3: Ja, però és que un cop t'ho expliquen, et fan... Tu notes el que
1: va... Et suggestiona. Sí, això passa moltes vegades.
0: Ja veuràs el gust de trobes de seguida. Ah, val, llavors...
8: No m'he menjat mai un roure.
0: No.
4: Saps què hi fa molt, també? Si amb un amic obres una ampolla de vi, què, aquest vi? Està bé, està bé. M'ha costat 34 euros, és boníssim. Ah. Llavors tothom el troba bo.
0: Sí.
4: És una altra cosa, també, que...
0: Tens, i amb això acabarem, Marta, tens algun vi molt car guardat a casa o no?
1: En tinc algun.
0: Sí?
1: Sí.
0: Quin preu?
1: No sé,
3: ja vindrem.
1: Sobre uns 100 euros, 150, ah, no són caríssims. No, bueno,
0: encara.
3: Jo soc del parer que no hi ha cap vi que valgui més de 100 euros. Vull dir, a l'hora de fer-lo,
0: sí,
3: no hi ha cap cost, no hi ha cap procés per fer el vi que et suposi que puguis posar 100 euros en aquell collons de vi.
1: Clar, llavors ja entra aquí...
0: Final. L'altre... Marketing.
1: Bueno, exclusivitat.
0: Marta, et seguirem a les xarxes socials. Gràcies per venir avui a la Renaixença.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Què estem escoltant, Arnau? Què és això, ska? Una mica d'ska?
1: Avui escombrem cap a casa amb aquest pas al porró de Boom Boom Fighters i Kukapi, un projecte musical amb arrels jamaicanes creat entre Mataró i l'Alt Empordà.
2: Ah.
1: I és ben cert que a Jamaica hi tenen productes amb peculiaritats extraordinàries, però mira, què vols que digui? El porró només el tenim aquí i cal reivindicar-lo.
0: Sí, senyor. Els Boom Fighters, eh? Doncs escoltem una mica de Boom Boom Fighters i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nevada de 1887.

0: Avui tenim una gossa de 5 anys.
1: Mira.
0: La Nika, de la raça Akita Inu.
1: Akita Inu?
0: Millor estic farta, ja.
1: A més, Akita Inu...
0: Estic farta de dir coses rares. Akita Inu, Akita Mato.
1: Només venen que gossos orientals.
0: Japonesos?
1: Sí.
0: Tots miren així una
1: Envieu-nos
0: no?
1: a gossos...
0: Un gos d'atura.
1: Un gos d'atura català.
0: Una cosa...
2: No ho sabia jo.
0: Cosa
2: de tants terrasses i de tants puestos.
1: Sí.
2: Estic aprenent tant.
3: Tampoc.
0: Sí.
2: Veus? Aquest programa...
0: Aquest programa a veure és... la foto. La foto és... És una gossa que per la foto...
2: Ja són macos.
1: És maco, és maco.
2: Ja són macos.
0: Oi que sembla petitona?
2: Sí.
0: Doncs es veu que és enorme.
1: Ah, sí?
0: Es veu que és enorme, sí, sí. La Nika és de Vitòria i és una enamorada dels peluixos.
1: De Vitòria?
0: De Vitòria.
1: Sí que ens envien fotos de lluny,
2: l'oig. Ens escolten a Vitòria?
1: Es veu que sí.
2: És basca? Vitòria-Gasteig?
4: Una gossa basca que ve de la Xina?
0: I que li agraden els peluixos.
1: Mira.
0: Es veu que en té un munt i s'enfada moltíssim quan els hi toquen. O sigui, que no li toqueu els peluixos.
1: No li toqueu els peluixos.
0: Perquè amb ells se sent... Exacte.
1: Clar, bueno.
0: No em toqueu els peluixos.
1: Exacte.
0: Perquè amb ell se sent segura. Cada cop que veu algú estrany del balcó, fuig i s'amaga entre els peluixos.
1: Doncs a Vitòria és cada dia, això.
0: Això passa molt. En Gerard i la Gemma la tenen molt, molt, molt mimada. Va néixer poc abans del confinament de la Covid-19 i de manera que es va anar fent gran acostumant-se a ser a casa i sense ningú
2: no sortir,
0: que l'emprenyés.
1: A no sortir.
0: A no sortir, no veia ningú, per això l'emprenyen tant,
2: ja
0: els estranys.
2: Sí, sí.
0: A la Nika li encanta jugar amb l'aigua i es veu que només menja pinso si li barregen... Mira, ja ens ha sortit fina aquesta també. Si li barregen amb formatge ratllat.
1: Ah!
0: Tot passa millor amb formatge ratllat.
2: La filla, el que passa que el pinxo no em menja la meva filla. Però que ve formatge reet...
1: A tot arreu, a tot arreu.
0: I, per cert, també li fan pànic els llocs desconeguts.
5: Doncs la Nika tindrà un passeig difícil, perquè la història d'avui la comencem a un lloc desconegut per ella i l'acabarem a un altre lloc bastant desagradable. Ara per ara us puc dir que som a Barcelona l'1 de març del 1981.
1: Avui passegem el gos pel segrest d'en Quini.
2: Gràcies.
1: Ens situem als afores del Camp Nou, on fa uns minuts s'ha disputat el partit de la 26a jornada de Lliga, que enfrontava el Barça contra l'Hèrcules.
2: Me'n recordo perfectament.
1: Ah, sí?
2: Home.
1: Bon partit, eh?
2: Home, no sé, però, hòstia, bon partit, sí.
1: Ens hem perdut el partit perquè ens han negat l'accés a l'estadi, perquè no s'hi permeten gossos, i nosaltres anem amb la Nika,
2: clar,
1: recordeu.
2: Clar.
1: És una llàstima perquè el Barça ha guanyat per 6-0.
2: Bon partit.
1: Allò sí que ha sigut un passeig.
2: Bon partit.
1: De l'Hèrcules, sobretot.
2: Sí.
1: L'estrella del partit ha estat el davanter Quini, que ha marcat 2 gols. És el màxim golejador de la Lliga i ha demostrat un cop més que està molt en forma. En Quini és un dels primers jugadors a abandonar els vestidors. La seva dona està tornant amb avió des d'Astúries i ell l'anirà a recollir a l'aeroport.
2: Que maco.
1: És un detall ben maco.
2: Home, un jugador del Barça, vaig buscar la dona.
1: Home, quan tornes d'Astúries que et vingui a recollir en Quini.
2: Sí, sí, sí.
1: Ben maco, això.
2: I tant. A mi no m'havia vingut a recollir mai en Quini.
1: Qui et venia a buscar a l'aeroport, a tu? Poder ningú.
2: Ara em ve tristesa.
1: La sortida de l'estadi és lenta. El carrer és ple d'aficionats que l'aturen per demanar-li fotografies i autògrafs. Finalment, en Quini marxa i nosaltres ens quedem passejant pels afores del Camp Nou amb la nostra gossa enorme.
2: A veure, Peyu, l'any 1981, voltar pels voltants del Camp Nou no és un lloc gaire agradable per passejar.
1: Cuidado.
2: No, vigila, perquè et trobaràs...
3: Bueno, has d'anar preparat.
2: Et diran, sí, et diran coses.
1: Has d'anar amb la ment oberta.
2: Bastant oberta.
1: Bueno, fins ara...
3: I amb més coses.
2: Hola, guapo.
1: Ara, bueno, ara més o menys, eh? No?
2: No, fa temps que no hi vaig. No es arriba ningú ara al camp.
1: No, no, clar, clar, clar.
3: Ara. Som del Girona, nosaltres.
1: Ja. Fins ara la Nika ha estat un pèl nerviosa. Hi havia massa gent. Ara que els carrers s'estan buidant, la Nika torna a estar tranquil·la. El passeig s'ha allargat fins més tard de les 12 de la nit. De cop i volta, als voltants de l'estadi s'omple de policies. Sembla que en passa alguna de grossa.
2: Ara pla.
1: Ai.
0: Què ha passat? Què ha passat? Ai. Què ha passat?
2: Han robat alguna cosa?
3: Que es crem, hi ha un incendi.
1: Com que hi ha una mica de desgavell, lliguem curt la Nika i aprofitem la incertesa per entrar a l'interior del recinte. Si parem l'orella, podrem escoltar els treballadors del club i esbrinar què diantre passa.
0: Però de debò que ningú l'ha vist per enlloc?
6: Ningú.
0: No, ni cap veí, ni cap dels treballadors de l'aeroport.
6: No,
0: és que no pot ser, eh?
6: No en sap res. No. A més, amb una gossa ha esfumat.
2: Però a veure, bé que ha sortit de l'estadi, ha signat autògrafos, sí, els aficionats,
3: sí.
2: Els altres desgraciats mai s'aturen, eh?
0: No.
2: Però ell sempre es para fotos,
0: sí,
2: autògrafos...
3: Una heu mirat aquí a les afores del camp? Els futbolistes ja sabeu que van molt calents, eh?
0: Vull dir,
3: va.
0: Un...
7: No, a veure...
1: Pel que sentim, fa pinta que algú ha desaparegut, però encara no sabem qui.
0: És impossible que sigui a les afores del camp. En Quini no és d'aquesta mena d'homes.
2: Em diguessis en Schuster? Vale, li veig Schuster, allà, sí, amb aquella Schuster. Melena rossa allà, hola, guapo, hola, guapa, saps? I, però en Quini no.
0: A
2: més, en Quini, hòstia, li arribava la dona d'Astúries, eh?
1: Ah, sí, sí. Que vulguis que no. Oh,
2: això pesa la història, saps?
1: Ja sabem el que ha passat, ha desaparegut en Quini. Resulta que abans d'anar a l'aeroport, en Quini ha passat un moment per casa i en aquest moment és quan se li ha perdut el rastre. La seva dona, que l'esperava a l'aeroport, s'ha començat a preocupar al cap de dues hores d'esperar sense que en Quini arribés.
2: Home, clar.
1: Dues hores, eh?
2: Clar, ja
0: hauria agafat un taxi, sí.
2: No hi havia mòbil, eh?
1: Allà... És veritat. Llavors ha trucat a un company d'equip per preguntar-li si sabia on era. Després de constatar que ningú sap on para i que el cotxe d'en Quini és aparcat a casa del jugador, s'ha decidit avisar la policia, que desplega un dispositiu per trobar en Quini. La nit pinta llarga, així que agafem la Nica i fem una capcinada amb ella en un racó dels despatxos del Camp Nou. Per sort ens han deixat un peluix del Barça perquè dormi tranquil·la.
2: Quin detall.
1: Sí, perquè li agraden molt els peluixos.
2: Sí, i és del Barça.
1: Ha de ser el Cat. Bueno, l'any 81
0: no existia.
1: Devia ser un peluix d'en Jordi Culer. Sí.
2: O d'en Núñez, directament.
1: L'endemà, a primera hora, ens desperta el batibull de policies i periodistes que han vingut a les oficines del camp. La desaparició d'en Quini és portada als diaris i ha provocat una allau de nervis entre familiars i membres del club.
2: Imagina't.
1: Per la seva banda, la policia està segura que la desaparició d'en Quini es deu a un segrest. Si es confirma, es tractaria del segon segrest mediàtic que hi ha en curs, ja que a hores d'ara a València també hi ha un empresari segrestat.
7: Ai, mare de Déu. És el del Mercadona?
1: No, home, no. L'any 81 encara no...
7: Ah, no?
1: No.
2: Bueno, ja, també, si ho fos...
1: Què passa?
2: T'he vist molt preocupat, eh?
1: Sí. Te'l sents molt teu.
2: Ets molt del Mercadona.
1: Ets molt d'en Roig.
2: Ets més del Mercadona que del Barça, tu poder.
7: Oh, bueno, del Barça tampoc és conseguir pensat.
1: La família del jugador no entén com algú pot haver segrestat en Quini. És un futbolista que no ha fet mai cap gest polític per convertir-se en un objectiu d'una banda terrorista.
7: No.
1: I tot i ser un home de diners, tampoc és el més ric de la ciutat.
7: Tampoc.
1: Recordeu, a l'època en què estem, els jugadors no cobraven les fortunes que cobren avui en dia, eh?
0: Ah, no?
1: No, es veu que no. Es veu que abans era normal.
2: Bueno, no, tampoc normal no, eh?
1: Bueno, no cobraven com un electricista.
2: No.
1: Però tampoc cobraven com ara.
2: No.
7: Que depèn de quin electricista...
1: Sí, sí.
7: Vull dir, foten unes facturasses...
2: No, no, no. N'hi ha un que fa factura quan està i posa l'escut del Barça. De tant que cobra.
1: Tothom va molt peix. Un dels qui més hi va és el president del club, en Josep Lluís Núñez, que ja fa una estona que és a les oficines. Per cert, sapigueu que el primer que ha fet quan ens ha vist ha sigut preguntar a veure si havíem pagat el peluix del Barça que porta el nostre gos a la boca.
0: Hosti, tu.
1: Escolti, el peluix se tiene que pagar, eh? Entremig de l'enrenou, arriben dues notícies preocupants. Ens informen que, a més d'en Quini, hi ha un altre jugador que tampoc s'ha presentat a l'entrenament.
2: Calla, boig.
1: L'Alan Simonsen.
2: Un altre segrestat.
1: Ojo, eh?
2: Hosti,
1: en un dia te desapareixen dos jugadors del Barça, eh?
2: Els dos bons, eh?
1: Imagina't.
2: L'extrem dret i el del centre, eh?
1: Com ara, si un dia Lamine Yamal no se presenta...
2: Exacte. I el Lewandowski.
1: T'imagina't,
2: eh? Segrestats.
7: Bueno,
0: no doneu idees, hosti.
7: En Simonsen encara no ho sabem.
1: No, en Simonsen encara... No,
7: bueno. I en Quim Mino, en Quim
1: tampoc,
7: com es diu?
2: Quim Mino és el d'Arbúcia.
7: No està confirmat, Quim. Encara.
1: La segona notícia arriba des de Madrid i encara és més preocupant. Un diari diu que ha rebut una trucada anònima que confirma que en Quini està segrestat.
7: Està confirmat.
1: I que només serà alliberat si es paga un rescat de 350 milions de pessetes.
0: Okay. Un bas.
1: És una bestia... Bueno, a aquella època una bestiesa de diners, eh?
2: I tant.
1: Bueno, i ara també.
7: 50 milions.
1: Al saber les dues notícies, la Nica s'ha amagat sota un sofà amb el peluix enganxat a les dents. I el president Núñez gairebé ha fet el mateix.
2: A veure, sisplau, qui ha estat l'animal que li ha dit al president que demanen 350 milions de pessetes per deixar lliure en Quini?
7: Bueno, li he dit jo, eh?
2: Hòstia, a veure, però ets beneit o què, noi?
0: Què li has dit?
2: No saps com es posa aquest home amb diners? Una mica de tacte, què li has dit?
7: Bueno, no li he dit pas així a lo loco, eh?
2: Bueno, però què li has dit?
7: Ho he suavitzat tant com he pogut, però noi, s'ha desmaiat igualment.
2: A veure, tu exactament què li has dit?
7: Li he dit, mira, pel rescat, senyor president, ens deman 350.000 pessetes. No milions, o 350, però no, ha caigut blanc, ha quedat blanc.
0: A veure, caigut... tenim novetats de l'altre desaparegut, eh? Ja. En Simonsen hi ha arribat a l'entrenament. Mm. Diu que ha decidit venir peu i que se li ha fet tard.
2: Hòstia,
1: això és així, eh? Aquesta dada és totalment incerta. L'altre jugador desaparegut ha arribat a l'entrenament dues hores tard perquè ha decidit anar a l'estadi a peu i ha calculat malament la distància.
2: Collons de hippie, també.
1: Molt bé, també.
2: Hòstia, això sé curt, eh?
1: Anar a l'entreno a peu també és un nano, ja correràs després.
2: No, a més, no calcular, ja ho saps, que vius a l'altra punta de Barcelona.
1: I decidir-ho just el dia que acaben de segrestar el teu company.
2: Que no, és que ja cada fenomen que ja...
1: Passen les hores i la certesa que en Quini ha estat segrestat cada vegada té més força. No és fàcil confirmar-ho, perquè a més de la trucada anònima que reclama els 350 milions de pessetes, n'arriben moltes altres que resulten ser simplement bromes de mal gust.
2: Que bronze, la gent.
1: La gent també, a vegades...
7: Sí, sí, sí. Els anys 80, cuidado,
2: Sí, sí.
7: Hi havia molta mala llet,
2: Bueno, nosaltres amb en Ramon Cabra trucàvem, forns de pa, fent càrrecs de pa.
1: Qui és en Ramon Cabra?
2: Un amic meu d'Arbúcies.
1: I quina broma fèieu?
2: Ens guardarà 10 pans rodons per demà. Quin nom? Dèiem el nom d'un veí del poble.
1: I no els passava.
0: Però ets ben malparit, tu.
1: I... No els passava a buscar.
2: No vam saber com acabava. A vegades veies algú amb dues bosses de pa. Ja és aquest.
1: Mare de Déu.
7: Això és un reconeixement.
2: Però amb això d'en Quini no vam trucar mai,
1: No, no, no, no.
0: No vas ser tu, no?
1: No, no. Sí, qui sí que va trucar per fer una broma en el segrest d'en Quini és una gent que es van fer dir el Batallón Catalano Espanyol. Un hipotètic grup terrorista del qual ningú ha sentit a parlar que assegurava que havia segrestat en Quini per evitar que un equip separatista pogués guanyar la Lliga. Aquesta és real,
7: Aquesta és... Aquesta...
1: La van fer una gent. Mira.
2: Sí, sí, sí.
8: Vamos a llamar al Quini.
2: ¿Cómo nos llamamos?
8: El Batallón Catalano Español.
2: ¡Toma!
8: Lo vamos a pasar más bien.
1: Noi.
7: Ponme otra.
1: La policia dona poca credibilitat a aquesta mena d'anònims i treballa amb la hipòtesi que el segrest l'han perpetrat delinqüents de poca volada, empesos a segrestar per necessitats econòmiques, simplement.
7: La pobresa, noi.
1: La pobresa.
7: Pot ser.
1: Les hores passen lentes i es fa tard i nosaltres ens comencem a fer la idea que la passejada de la Nica serà de les llargues. Sí. Per tant, ens acostem a les paradetes que hi ha a tocar del camp per comprar-li uns quants peluixos que la facin sentir acompanyada durant les nits que passarem al Camp Nou. Ni us podeu imaginar la clavada que ens han fotut pels collons de Nino.
0: Que no hi pots comprar res allà,
1: És caríssim.
2: No, i a dins. Compra't una samarreta.
1: I un Frankfurt. Compra't un Frankfurt.
2: Hòstia, eren boníssims, però aquella època.
1: No sé, ara, quan amb el Camp Nou, amb l'Spotify, aviam els Frankfurts. Els hem d'anar a provar un dia. Anem a provar un dia els Frankfurts.
2: Anem-hi. Anem una excursió, però res, ni partit ni res.
1: No, el partit te'n fa. Venim a provar els Frankfurts.
2: I el ketchup. Aviam quin ketchup tenim.
1: Ja està. Com li dius, el ketchup?
2: Ketchup.
1: Ketchup.
0: El catsup.
1: Passen els dies sense que la situació es desencalli. Fa tant que som aquí que fins i tot la Nica es comença a sentir-se com a casa. Ella és l'única que sembla calmada. La resta de la gent està nerviosa perquè les negociacions amb els segrestadors han quedat en un punt mort. La família d'en Quini i els membres del club estan molt nerviosos. Ni tan sols els tranquil·litza que la policia els asseguri que tot anirà bé. Ara que hi ha els primers contactes telefònics amb ells, han confirmat que són delinqüents de perfil baix, gent que difícilment seria capaç de fer cap bestiesa.
5: Aquí la policia. Amb qui parlo?
9: Què passa, Mañico?
1: Aquest és el segrestador, eh?
9: Sí. Mira, chico, que somos los secuestradores del Quini. A ver qué pasa con los millones que nos tenéis que pagar, coño.
1: A mi em segresten un familiar. I sento això...
9: Eh?
1: I penso... És mort, és mort.
0: I és pell.
7: No saps pas si és andalús o si és manyo?
1: No.
7: O és una barreja de tot?
9: Què passa? Soy manyo, coño.
1: Ara soy vasco, coño. En la trucada, l'home que telefona es presenta com el presumpte segrestador d'en Quini i reclama els diners del rescat.
7: Senyor policia, digue-li que el senyor Núñez es nega a pagar el que demanen. Diu que vol una rebaixa en el preu del rescat.
5: Ja ho ha sentit, senyor segrestador. En Núñez exigeix una rebaixa.
9: ¿Por qué me dices eso, Mañico? ¿Y pues? Estamos pa' tonterías, me cago en Dios. Muy bispao el Núñez este, de cañajo.
1: Primer, el segrestador es mostra contrariat per la proposta de rebaixa, però tarda poc a acceptar el tracte, un fet gens habitual en casos com aquest.
9: Mira, Mañico, de acuerdo. 100 millones y cerramos el trato.
1: El segrestador accepta 100 milions sense negociar gaire, confirmant als agents que no es tracta de delinqüents professionals, sinó de gent que necessita diners de manera urgent. De fet, ho indica això i dues coses més. La dificultat del segrestador per dissimular l'accent aragonès i la seva incontinència verbal. Es veu que no calla ni sota l'aigua.
9: Y bueno, ¿qué tal, pues, en Barcelona? ¿Qué tiempo hace? Es bien bonita la ciudad, ¿eh? Yo estaba ahí con mi mujer, mi cuñada.
0: Cállese.
9: Y estuve en un Frankfurt ahí.
0: Cállese.
9: Hostia, me gustó. Vale. Que soy secuestrador, ¿eh?
1: Claro, que tiene el teléfono punxat.
9: Me cago en Dios, me lo he dicho antes.
1: Es de primera básica de segrestador.
9: Ya callo.
1: Si mai segrestes algú, O sigui, que et delati el teu accent i has de ser idiota. Però si et presentes dient, què passa, mañico, que ja cotes bastant...
10: Sí, sí, sí.
1: Heu de mirar de no fer-ho, això.
10: Vale.
1: Les negociacions van per bon camí, tot i que encara falta per l'alliberament d'en Quini. Mentrestant, nosaltres distraiem la Nica sortint a passejar pel barri de les Corts, acostant-nos al Camp Nou cada cop que hi ha un partit. Pel que podem deduir de les cares de pomes agres dels aficionats amb qui ens creuem, el Barça està notant la baixa d'en Quini. Sense el seu millor golejador i amb la resta de companys molt tocats anímicament pel segrest, l'equip passa una mala ratxa que li està fent perdre molts punts. I mira que tenien el campionat a tocar, eh?
10: Sí.
1: Abans del segrest d'en Quini, anaven segons a 2 punts del primer classificat. Però les 4 jornades que s'han jugat amb en Quini segrestat, no s'ha guanyat ni un sol partit. Hi ha tantes cares llargues que fins i tot la Nica sembla tristolla.
0: Doncs compra-li un peluix, Peyu.
1: Oh, no, i són molt cars, tu,
0: hòstia. No, sí, és veritat, ja en tenim un.
1: Fa 20 dies que en Quini està desaparegut. A casa seva estan destrossats i l'única esperança que els queda és adonar-se que els segrestadors també se'ls està fent llarga la situació. El segrest els fa bola i el més trist de tot és que van tan curts de calés que les estan passant magres per poder mantenir el seu hostatge.
5: Aquí la policia. ¿Amb qui parlo?
9: ¿Qué pasa, mañico? ¿Qué secuestrador, coño, que hace días que no hablamos? Mira, que te llamo para ver si podéis hacer pago del rescate, que nos hace falta el dinero.
1: Qui truca és el segrestador que demana una certa celeritat a l'hora de fer el pagament del rescat d'en Quini.
9: Que el Quini este come como un jabato, cabrón. Me cago en Dios, se está acabando el dinero.
1: El segrestador comenta ara que necessiten els diners per poder alimentar en Quini, que el nano menja molt.
7: Senyor policia, miri, de part del senyor Núñez, digui-li al segrestador que el pagament no s'ha fet perquè el president vol una nova rebaixa.
1: Collons, en Núñez, també.
7: Sí,
1: també,
7: sí, si pogués ser, 100 milions li semblen molt, ara.
1: Uh-huh.
5: Però si ahir li semblava bé, a veure, ja. Quina quantitat proposa, ara.
7: Mira, proposa 5.000 pessetes i 2 entrades per venir al camp.
0: Oh!
7: Què li sembla?
10: Com s'estimava en Quini, el president.
1: Sí, sí, sí, sí. Va estar allà des del primer dia,
7: sí, sí.
1: Recolzant-lo, eh? Ja no hi haurà més rebaixes. Al final, al Barça no li queda més remei que desembutxacar els 100 milions de pessetes pactats amb els segrestadors. Els diners s'ingressen en un compte d'un banc suís i poc després de l'ingrés, un dels segrestadors ja està traient part dels cèntims a les oficines del banc. Un error de principiant que permet detenir-lo de manera immediata. Molt bé, també, aquest, eh?
0: Sí,
1: molt bé.
0: Llarg.
10: Eren tios intel·ligents.
1: Sí, l'enganxen a la sortida del banc i no cal ni fer-li un interrogatori perquè admeti el que ha fet. El segrestador s'enfonsa i ho confessa tot. El segrest, el lloc on amaguen en Quini i el nom dels seus 2 còmplices.
7: Ole,
10: bravo, bravo.
1: Bon company, bravo. També. Sí. Quan aneu a segrestar algú, assegureu-vos d'amb qui ho feu, també. Resulta que en Quini l'han tancat a un taller mecànic de Saragossa, on el custodien els còmplices del segrestador, 2 homes que, com ell, no tenen antecedents ni experiència prèvia en la delinqüència. Eren 3 homes desesperats, perquè feia anys que estaven a l'atur i creien que amb aquell segrest doncs se'ls hi acabarien els problemes.

0: Era difícil que li passés res. La Nica ha estat perfectament durant totes les passejades que ha fet. I han estat unes quantes, perquè el segrest s'ha allargat. Qui no està tan bé són els segrestadors. El jutge els imposa una condemna de 10 anys i els obliga a pagar 5 milions de pessetes d'indemnització a Quini. Ell, però, el jugador del Barça, va rebutjar aquests diners i va perdonar els tres homes.
1: Bon dia, Quini.
2: Molt bé, Quini. Bravo, Quini.
3: Bon nano.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
4: I en el vostre esperit.
5: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. El PSOE amplia la distància amb el PP en estimació de vots segons el baròmetre del 6 del mes de juliol. Els socialistes guanyarien les eleccions generals si es fessin ara amb el 33% dels suports. És gairebé 2 punts més que l'enquesta de juny. I el PP quedaria segon amb el 25% dels sufragis. En aquest cas, baixen 2 punts. La diferència entre tots dos, que fa un mes era de 4 punts, doncs ara és de 8. L'enquesta es va fer entre els dies 1 i 6 d'aquest mes, després de la sentència del cas Mascaretes, que condemna a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos, i coincidint amb la imputació de la directora de la Guàrdia Civil al cas Leire. Vox es manté com a tercera força segons el baròmetre i baixa mig punt en estimació de vot. Esquerra puja gairebé 1 punt, mentre Junts recula unes dècimes com Sumar. Més notícies, Natàlia Ramon.
2: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa Pedro Sánchez de ser un president autoritari l'endemà que la Moncloa hagi qüestionat la condemna al seu germà per un delicte de prevaricació. El govern espanyol manté la confiança i creu que podrà demostrar la seva innocència. Madrid, Dani Sáenz-Beaja, bon dia.
3: Bon dia. Davant de la plana major del PP europeu reunida avui a Madrid, Núñez Feijóo ha afirmat que Espanya patix l'amenaça d'una democràcia debilitada i, sense citar-lo, inclou Sánchez en el grup de líders autoritaris.
4: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
3: Pel PP, les crítiques als jutges situen el PSOE

0: i el govern espanyol en una deriva perillosa. Avui, ministres de Sumar han tornat a definir la condemna al germà de Pedro Sánchez com a insòlita o aberrant. Dani Sainz, deja Catalunya Ràdio Madrid.
1: Primer dia de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que s'ofeguessin al riu Ter. Tot i que hi ha una investigació en marxa, la principal hipòtesi és la d'un accident. Aquest vespre es farà un minut de silenci davant l'Ajuntament. Anem cap allà, Josep Forns, Miquel Jarque.
2: Bon dia. L'autòpsia dels dos germans s'està fent avui a l'Institut de Medicina Legal a la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Serà determinant per confirmar que va ser un accident i també per confirmar oficialment la identitat dels germans. Els cossos dels dos nens es van trobar ahir al riu Ter i estaven desapareguts des de dilluns, que va ser quan els pares van denunciar que no havien tornat a casa. El lloc de l'ofegament es coneix com les Roques Negres, un lloc molt traïdor, segons els veïns, perquè generen remolins.
3: Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
2: Avui a les 8 del vespre es farà un minut de silenci en memòria dels dos germans. Miquel Jarque, Josep Forns, Catalunya Ràdio, Manlleu.
4: 9 de cada 10 titulats universitaris que s'han graduat en els últims 3 anys tenen feina i registren una taxa d'atur inferior a la del conjunt de la població. Així ho recull l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats recents en graus, màsters i també doctorats que realitza l'Agència de Qualitat Universitària. Per àmbits d'estudi, els graduats en medicina i odontologia que tenen feina cobren pràcticament el doble que els graduats en història. Barcelona, Sara Cañete.
5: Hola, bon dia. 3 de cada 4 enquestats diuen que han trobat feina els 3 primers mesos després de graduar-se. Per branques, salut i enginyeria són les que presenten millors resultats. Pràcticament tothom treballa, ho fa en feines relacionades amb els seus estudis i amb millors sous i contractes que els graduats en humanitats, que se situen a l'altra banda. Anna Prades és l'autora de l'informe.
6: Aquelles persones que es graduen amb títols relacionats amb les enginyeries i, en el cas dels graus en medicina i odontologia, doncs tenen millor inserció laboral que les persones que fan títols d'humanitats, en aquest cas aquí sociologia o geografia.
5: Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: La meitat de les petites i mitjanes empreses de Catalunya frena el seu creixement per problemes d'habitatge i mobilitat dels treballadors. Un estudi de la patronal PIMEC indica que el 67% de les empreses s'ha trobat amb candidats que s'han fet enrere per qüestions relacionades amb l'habitatge després de rebre una oferta laboral. Oriol Amat és el president de l'Observatori de la PIMEC a Catalunya.
7: El primer problema, habitatge car o escàs, comporta augment del cost de desplaçament. Això fa que hi hagi en les empreses doncs menys gent disponible i el mercat laboral real es fa petit i la conseqüència és que això afecta a la capacitat de generar riquesa de les empreses.
1: L'estudi indica que gairebé un 30% de les empreses ha renunciat a ampliar plantilla perquè no ha pogut cobrir els llocs de treball o el cost de fer-ho feia impossible la contractació. Esports, Ernest Macià.
8: El Barça de bàsquet acaba de tancar la incorporació del pivot Josh Nevo, provinent de l'Olimpia de Milà, amb qui ha guanyat el triplet aquesta temporada. El nord-americà no ocuparà plaça d'extracomunitari perquè té passaport eslové i signa fins al 2029. Aquest vespre es defineix la final del Mundial de Futbol. La segona semifinal la jugaran Argentina i Anglaterra a partir de les 9. I Espanya es va imposar França per 0-2 i reserva bitllet per la final de diumenge. Un Barça que està pendent de Frenkie de Jong, que sotmetrà noves proves per saber si la lesió de genoll que té és greu, una lesió que el podria deixar sense jugar mitja temporada. D'altra banda, ahir el Tot Costa va parlar amb Marc Casado, que va deixar oberta la porta a marxar del Barça si s'escau. Aquesta tarda, d'aquí a poc més d'una hora i mitja, l'Espanyol marxa cap a l'Alt Empordà, cap a Nevada, per fer-hi l'estaig durant 8 dies de pretemporada. Durant aquests dies jugarà amistosos amb l'Olot aquest proper dissabte i amb el Pau el dimarts de la setmana que ve. I avui, d'aquí poca estona, 11a etapa del Tour, surt de Vichy, arriba a Nevers, 161 quilòmetres plans per velocistes. De moment, el mallot groc amb més de 3 minuts i mig de marge és per Tadej Pogačar, que li treu aquests minuts a Jonas Vingegaard.
9: Fins aquí les notícies.
10: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
11: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitza en Esport i el periòdico amb el patrocini de Cupra.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
4: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
5: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
6: No podem acceptar que hi hagin...
5: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
4: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
1: Catalunya Migdia.
7: Cada dia a les dues.
5: I a partir de les tres...
7: L'espai de reflexió a la tertúlia.
1: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
8: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: Bon dia! Sabíeu que les avellanes de Reus tenen una dolçor molt marcada? Són ideals tant per postres com per picades, una base fonamental de la cuina catalana.
1: La Fonda, amb Pep Noguer.
10: A la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui obrim una ampolla de ratafia per parlar de nous verdes, d'herbes remeieres, de tradicions familiars i d'un dels licors més emblemàtics de Catalunya. Comencem!

0: ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt, que ens porta restaurants i cuina catalana. Òscar Gómez, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pep. Què tal, com va tot?
0: Bé, i vos?
1: Estupendo. Quan estic amb vos, sempre va bé. No sé què passa.
0: Exacte, exacte. Escolta'm, m'agrada molt el plat que portes avui, perquè és d'aquells que no... O sigui, hauríem de dir, l'hauríem de dir en plural, no en singular.
1: Clar, perquè no existeix un suquet de peix. Existeixen molts suquets de peix diferents, que és com ha de ser, perquè quan estem parlant d'una cuina marinera de barca, doncs, òbviament, per començar, el peix, cada dia, al mar, te'n dona un dia diferent. Per tant, no pots tenir només una recepta amb un peix. Però no és només això. És el temps, com ho faig, quan ho poso, el truquet d'aquí, el truquet d'allà... Tot això fa que els suquets siguin un món en si mateix.
0: I on podem menjar bons suquets? Que, evidentment, n'hi ha moltíssims, però si no és que no pararem... algun dia, mira, un dia hauríem de parlar aquí a la Font de Catalunya Ràdio d'agafar tres restaurants que facin tres suquets totalment diferents o tres restaurants de diferents llocs de Catalunya i parlar només del suquet.
1: Jo crec que és un tema, jo crec que és un tema i seria molt bona idea, la veritat que sí. A més, probablement seria molt interessant i trobaríem cuiners i cuineres molt disposats no tant a defensar que el seu és el bo com a fer apologia i a explicar per què el seu és bo, que és una mica diferent. Explicar per què el meu és bo no té res a veure amb dir que és el millor ni res d'això.
0: Doncs vinga, va, fem llista.
1: Mira, el bar Dijous a Barcelona, un bar, és un bar, però fa una cuina fantàstica. Fa una cuina fantàstica i tenen un molt bon suquet. A Tarragona, al barri del Serrallo, el restaurant Balandra. A Casa Angelina, les Cases d'Alcanar, que és un clàssic de la cuina marinera. I els Pescadors de Llançà.
0: Home, ara ens hauríem de tornar a aixecar, El gran Lluís Fernández ens va deixar de llegat la seva fórmula del suquet de peix, que, escolta'm, jo és que ploro d'il·lusió cada vegada que me'l menjo.
1: Sí, sí, ja hem dit que no n'hi ha una que sigui la millor, però si n'hi hagués d'una que fos la millor, aquesta seria candidata,
0: Seria molt candidata. Va, hi ha una altra, vinga.
1: Vinga, anem a Palamós, per acabar de completar una mica amb la zona més del nord del país, el celler del barri vell, a Palamós.
0: Doncs escolta'm, aquests restaurants hi fan, com altres també, un gran suquet de peix, i és d'aquells plats que s'ha de reivindicar, més enllà de plats nous, innovadors, o d'aquests plats que se posen de moda, de que si la llagosta amb ous ferrats i patates, que està molt bé, que és molt bona, mengem suquet, que si no mengem suquet, els restaurants no en faran, i si no en fan, perdrem el plat, i perdem un gran històric de la cuina catalana.
1: Totalment d'acord, Pep.
0: Apassiau.
1: Adéu, bona tarda.
2: Vallisé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: I avui anem a fer un passeig per la dolça Catalunya i ens anem cap a les Terres de Lleida, perquè allà diuen que hi ha un dolç que uneix la música i la pastisseria, i són els granados, una especialitat que es va crear cap allà l'any 1956 per retre-li homenatge a un dels fills més universals de la ciutat, el compositor Enric Granados. De forma irregular i d'un aspecte totalment artesanal, aquesta mena de galeta, els granados, destaquen per la seva textura, que és molt cruixent, i pel protagonisme de l'ametlla, que evidentment serà ametlla de les Terres de Lleida. Els altres productes quins són? Doncs, home, clares d'ou, sucre, elements ben senzills que es combinen amb una base de pasta brisa i amb aquesta cobertura feta precisament amb la clara, el sucre i les ametlles. I quan s'ha acabat de coure, agafa un atractiu color daurat i una textura torrada, que això és, bueno, una delícia. Unes postres senzilles, elegants, pensades per acompanyar, si voleu, un cafè, una infusió amb aquestes herbes que tenim aquí a les Terres de Lleida, o, si no, espereu-se, que avui el reportatge i la tertúlia us donarem una cosa que també combinen de meravella amb els granados.
1: La tia Maria codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Bellicer, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
0: I amb aquesta sintonia avui qui ens ve a veure és el cuiner del restaurant provisional, en Sergi Marquès, que ja el tenim aquí. Sergi, molt bon dia.
2: Bon dia, Pep.
0: Escolta'm, què, les receptes?
2: Mira, avui us porto unes receptes vegetarianes.
0: Vegetarianes. Què ens portes avui, a veure?
2: Avui us porto una coliflor fregida amb un mojo, que és una mescla entre un mojo verd i un romesco.
0: A veure, i com ho farem, això?
2: Mira, primer de tot, és molt senzill. Bullirem la coliflor, l'escaldarem. 2-3 minutets. Quan ja estigui bullida i seca, simplement a fregir.
0: Uh-huh. Allò ben sec, perquè si no,
2: si no farem...
0: es patega l'aigua.
2: Exacte, si no tacarem, encara ens farem mal.
0: Molt bé, i el mojo? Com ho fem, el mojo?
2: El guai de la recepta és el mojo. Al provisional ens agrada molt treballar amb microbrots. Uh-huh. T'explico el mojo. El mojo aquest el farem amb brots de cilantro, oli d'oliva verge extra, brots d'all i una miqueta de comí, i el que fem així, per donar-li una mica de gràcia, és que hi posem cacauet torrat.
0: Què dius ara?
2: Sí, escolta, per espessir-ho...
0: A Canàries no n'hi ha de cacauets, eh? No. Bueno, ara potser sí, no sé.
2: Al final és com un mojo així una mica tall, no?
0: Sí, clar. Molt bé, molt bé.
2: Amb la coliflor així fregideta queda superguai. Ho triturem tot junt. Triturem tot els
0: els dos brots, no? El brots d'all, el de saliandra, el comí... No? L'oli d'oliva.
2: L'oli d'oliva, i hi posem un bon grapat de cacauets torrats.
0: Oh, que bo.
2: Això queda superbo.
0: Una recepta fàcil, bona, saborosa, econòmica...
2: I original.
0: I, a més, allò vegetariana, vegana.
2: Sí, sí.
0: Perquè aquí no... no allò, ara anava a dir una miqueta de formatge també. No hi cal, eh? No
2: hi quedaria cal. Bé, eh? Però ja que juguem aquesta lliga...
0: Ja que juguem aquesta lliga, en Sergi Marquès avui ens ha portat aquesta coliflor amb aquest mojo tan especial. Sergi, molt bon dia.
2: Bon dia, Pep.
3: La Fonda.
0: I avui passa pel Bocato di Cardinale amb Marc Peric, cambrer i sommelier de Cal Batista i Cal Carter de Mura. Marc, per esmorzar, dolç o salat?
4: Salat.
0: Què t'agrada de salat?
4: Truita, una truita.
0: Home, aquí feu moltes de truites a Cal Batista, eh?
4: I tant, i cap i pota també, no et diré que no.
0: Del mar?
4: Espardenyes.
0: I de la terra?
4: Bolets, llanegues en concret.
0: Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
4: Una truita, també. Jo menjo molta truita.
0: Comences i acabes el dia amb una truita, gairebé, no?
4: Gairebé, gairebé. Intento que no sigui el mateix dia, però sí, déu-n'hi-do.
0: Quin producte no pot faltar mai a la teva nevera, i no em diguis els ous?
4: Un bon formatge per anar picotejant sempre va bé.
0: Un producte sobrevalorat?
4: Caviar.
0: Què et menges d'amagat?
4: Pa amb nocilla.
0: Un sabor o aroma de la teva infància?
4: Escudella.
0: Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
4: Quan tens un ou ferrat davant i suques el pal rovell, allò és imbatible.
5: Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
4: Al costat.
5: Un producte que no suportis.
4: El meu cos no suporta les ostres i em sap molt greu perquè m'agraden.
5: Hosti, quina putada. Què li donaries per menjar, va, al final ja? Què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
4: Veiem. Algú que jo no gaudeixi gaire. Una amanida d'aquelles amb balsàmic, crema d'aquella de balsàmic.
5: I amb oli de tofu, no?
4: Sí, de pot, tot.
5: Marc Peric, moltes gràcies.
4: Molt bé, molt de gust.
3: La Fonda.
1: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
5: I avui toca cap al Ripollès. De fet, a mi m'han citat en un aparcament aquí a Sant Joan les Abadeses, que hi ha al costat, hi ha una església fantàstica, i m'han dit, tu espera'm a la una, que anirem a dinar. Però, clar, jo em pensava que avui aniríem a fer ratafia, i és que aquí al Ripollès hi ha coses molt interessants i molt bones. Hi ha molt bona carn, hi ha molt bona vedella, molt bon poltre, i també molt bona ratafia. I avui, amb una persona que té una litúrgia, que té una història, que ja ho veureu, que us enamorarà per la seva litúrgia que té. A veure, m'ha dit que entrés aquí al cotxe, però encara no he tingut temps ni de saludar-lo. David Bertrina, bon dia.
6: Bon dia, Pep. Benvingut a les nostres terres.
5: Saps que després de 8 anys de fer la Fonda, el 9è any, és la primera vegada que faig una entrevista a dins d'un cotxe?
6: De fet, ho entenc, perquè venir cap aquí dalt poder és traspassar el que és una normalitat. Jo dic que venir cap al Ripollès i has de venir amb una nova visió i has d'estar disposat a rebre noves idees i nous conceptes, i per què no fer una entrevista mentre anem o tornem de fer un bon àpat. Jo crec que no és pas una mala entrevista, no?
5: No, és una cosa bona. De fet, escolta'm, si em portes a un restaurant que fan cuina catalana, que a més no hi he anat mai, i mira que el tinc relativament a prop de casa, però que a més és un d'aquells llocs on el tenia pendent de fa no anys, sinó dècades, que dius, això sembla que no pugui ser. Avui anem cap a Ventolà, no?
6: Sí, vas demanar un restaurant mític, una mica pels seus plats guisats, i en concret una au molt concreta, que és reconeguda, jo diria, arreu del país, sobretot per aquells que són esquiadors. Doncs em vas parlar d'aquest lloc en concret i d'un poblet, i doncs avui hem fet això, hem fet parada. Per mi, repeteixo, això el que representa ja no només la cuina ripollesa com a tal, la cuina del xup-xup, sinó la cuina típica catalana, que jo crec que no ens hem de cansar mai de recordar-la i de recuperar-la sempre que en tinguem possibilitat, no?
5: Hi ha una cosa important, i és que qui coneixi en David Bertrina sabrà que ell té una feina totalment diferent a la que avui volem parlar aquí a la Fonda, perquè tu, David, tens una gestoria, però clar, la gent no ho sap, que tu vas fer durant molts anys, vas compartir dues grans feines. Una és la gestoria que tens, però l'altra és que, clar, a casa teu teniu un restaurant.
6: Sí, efectivament, aquesta és la meva realitat, el meu passat, del qual n'estic molt orgullós, i probablement sóc fill d'aquesta realitat. A casa meva jo vinc d'una fonda típica de poble, concretament de Cal Olivet, a la colònia Lleudet, a Sant Joan de les Abadesses, i aquí és on vaig passar no només la meva joventut, sinó bona part de la meva vida, perquè era gran, casat i sent gestor administratiu, on encara, no per necessitat, sinó per obligació, probablement moral, amb la família, encara hi he treballat durant molts anys. Per tant, sí, no em canso mai de recordar aquest passat del ram de l'hostaleria, del qual me'n sento molt orgullós, i que fa que probablement, doncs, avui en dia tu i jo estiguem parlant, no?, entre altres coses, no?, que em dediqui coses d'aquestes ara des d'un altre àmbit.
5: Clar, hi ha una cosa important aquí, és que, clar, qui coneixi la colònia Lleudet, segurament molta gent, diguem-ne, de comarques de Barcelona, o quan la gent a l'hivern va esquiar, doncs se'n donarà compte que allà, amb una curva, hi ha una, precisament això, una colònia ara molt esmorteïda, però que abans doncs, hi havia aquell restaurant allà al costat de la carretera, que suposo que encara te'n deus en recordar de la carta que teníeu, no? No sé si era escrita o la cantàveu.
6: No, la cantàvem, i tant que sí, seria capaç de dir-te la carta, no només entre setmanes, sinó els plats que fèiem específics, ja més enllà de l'escudella cardolla del dilluns i l'arròs del dijous, doncs, lògicament, tu recordes que abans els restaurants a les fondes d'aquestes característiques de treballadors, per entendre'ns, doncs, hi havia una carta molt ben definida, on tenies els plats molt clars. El cap de setmana era una mica més extra, on llavors hi podies posar de postres la Copa Brasil o el coco glaçat quan vam anar evolucionant, o el flam gelat, però inicialment sí que teníem una carta molt ben definida. De fet, moltes vegades tenies el mateix públic, el que passa que el cap de setmana venia amb corbata, quan sortien de missa a vegades, però era un altre nivell. Però sí, sí, recordem perfectament el que servíem i que era en aquells moments que era el que era més VIP, per entendre'ns, no?
5: A veure, canta'ns la carta que hi havia. Si ara estigués oberta a casa teva, què podríem venir a menjar?
6: Home, avui som dijous, ho diem bé? Avui som dijous i, per tant, avui, sense cap mena dubte, tindries... sempre fèiem mongetes i cigrons, l'extra seria l'arròs, i probablement, a part del llom, llonganisseta, llons i un pollastre a la planxa, probablement avui també trobaries, per exemple, costella guisada, alguna coseta així, és que ens acabava de donar un toc guisadet en el menú diari. Quan venia el cap de setmana, ho ampliàvem una mica. Llavors vam començar, a part del meló en pernil, sí, ja em direu, que ara sembla una... ara fa riure, però una carta d'un dissabte, un diumenge, i podries trobar un meló en pernil o un còctel de gambes. No sé si recordes tu quan...
5: Home!
6: Va ser un mític del còctel de gambes que en un cert moment va aparèixer, o el salmó fumat. Bé, eren tot coses que parlem de molts anys enrere, ara probablement fa riure, no?, que recordem això, però sí que és veritat que les cartes s'assenyien aquestes novetats que ens arribaven, i llavors intentàvem tots, en els petits restaurants de poble, pues, adaptar aquesta novetat que sortia, l'adaptaven en els nostres plats.
5: Però, escolta'm, David, a vegades... Ara tu dius això, no?, una carta que fa riure, però jo crec que hi ha molts plats d'aquests que tornen, no? Per exemple, ara tornes a trobar a molts restaurants el cap i pota, ara amb tota aquesta història del ramen, no?, de l'escudilla garrandolla, de l'escudilla barrejada, tot això, és a dir, roda el món i torna al born.
6: Mira, jo, si et sembla, jo et parlaré de l'experiència de les meves filles, no?, on avui en dia estarem d'acord la cuina de fusió, sobretot estàs d'acord que aquesta evolució o aquest reconeixement que hi ha hagut cap a la cuina asiàtica, parlaves de ramen, parlaves... Però jo me'n dono compte que les meves filles donen valor, i de fet a casa no s'ha deixat mai de menjar, no amb l'assiduïtat de fa 30 anys enrere, però, per exemple, una cardolla, una escudella, o uns guisats, avui tu i jo, que hem fet, que això, no?, que hem donat, hem recordat la força del guisat, és una cosa que jo crec que inclús ara és... No és que torni a estar de moda, probablement no ho ha deixat mai, no? Però esperem, jo penso que és així, que hi ha un cert reconeixement. La gent tenim ganes de tornar una mica a la nostra essència, una cuina elaborada, treballada de la realitat del moment, Moltes vegades eren formes de guarda de productes que teníem en un entorn immediat, no? Però jo crec que hi ha un cert retorn a aquesta realitat, a aquests nostres orígens, que al fi i al cap moltes vegades és l'essència de la cuina més moderna. Però hem de tornar enrere perquè és un passat, és cultura, no? I no la podem deixar mai de banda, penso jo, Aquesta muntanya té una cosa molt màgica, això és el Taga. El Taga, com l'estem veient ara des de la vessant de la vall de Ribes, però exactament també és una muntanya que se la considera molt seva a l'altra banda, que des de Sant Joan de les Abadeses, des d'Ugassa, des de la vessant de l'altra banda, per entendre'ns. Diuen d'aquesta muntanya que aquí hi havia hagut una antiga civilització, que en diuen Camps d'Urnes, s'anomena... És poc coneguda, És poc coneguda perquè no s'ha estudiat massa, però era una antiga civilització que es diu precisament Camp d'Urnes, perquè enterraven els seus morts amb urnes, i de fet es parla que en alta, ho feien, de fet, en alta muntanya. Llavors, aquesta muntanya, que es diu El Taga, mítica, molta gent l'ha pujat, es diu que en el seu idioma vol dir camp de pedres, no? Perquè en el seu voltant, un cop hi arribes, doncs hi ha pedregars. A mi m'agrada molt El Taga perquè és una muntanya que ja es veu des d'aquí, no?, que té una solera, té una força, aquí irradia, i aquí diu que té poders màgics. Hi ha diverses teories en el país que segueixen que en un procés iniciàtic de país sempre has de passar pel Taga. I a mi m'agrada molt perquè des d'una banda hi ha un poblet que és Bruguera, que seria des de la vessant de la Vall de Ribes, que si tu agafes una carretera, precisament, el que fas és la saltes, la passes per sota i vas a saltar per la banda de Sant Joan, no? I en aquest cas, en el cas del Taga, des de Moliner, és una muntanya que li donem molta força i, de fet, en el nostre packaging li posem, la dibuixem. Per què? Perquè, d'alguna manera, ens recorda aquest passat, no místic, sí que està ple de... Ja saps que el Ripollès està ple d'això, d'històries, mitologies, llegendes, però el Taga com a tal reforça aquesta possibilitat, et marca el que és Serra Cavallera, aquestes dues vessants tan importants de la nostra comarca, i és on trobem les plantes, és on trobem la història, és on els nostres avis i besavis, els antics estadans d'aquestes terres, és els que ens van aprendre, els que ens han ensenyat, no?, aquests processos de guardar les herbes, de donar-li diferents tipologies. Inicialment jo entenc en el camp de la remeieria, i en el cas de Moliner, doncs, ja hem acabat donant aquesta vessant més alcohòlica, no?, convertint aquests antics remeis per malalties diverses, doncs, donar-li aquesta vessant més licorera, una mica més actualitzada al nostre temps, no? Però per mi lo important potser és que aquesta realitat, aquesta muntanya, ens recorda aquest passat nostre d'una banda, amb l'actualització que li puguem donar per acabar convertint doncs això en un licor. Avui en dia, que no sé si és remeier o no és remeier, però sí que el que està clar és que, si més no, et dona alegria, no?, que és un element important.
5: Escolta'm, la gent no ho sap, nosaltres ja hem dinat. De fet, gravem aquesta tertúlia després de dinar aquí a Calanna de Ventolà, un petit poblet que pertany a Ribes, així com també doncs Bruguera, que hi ha una de les pageses més grans de Catalunya. I aquí tenim l'Anna, que segurament és una de les restauradores, de les cuineres també més grans de Catalunya, passats ja els 80 i escaig d'anys, però amb una trempera i unes ganes d'explicar, d'aquelles persones que enamoren només de sentir-la parlar.
6: Sí, estem d'acord. Jo crec que l'Anna és un clar exemple. Trobaríem probablement diverses Annes, no només a la comarca, a nivell de país, però sí que són aquella gent que reforcen aquest concepte que tenim, no?, de la persona que s'ha fet a si mateixa, una lluitadora, ella mateixa s'ha marcat els seus... Sí, la seva evolució des d'un passat molt essencial, molt bàsic, de pagès, dur, en alta muntanya, doncs ha estat capaç, ens ha explicat històries molt xules, que la coneixem aquí a la comarca, on va ser de les primeres professores d'esquí, a partir d'aquí va muntar el seu restaurant, i bueno, escolta, porta un pilot d'anys i encara està al peu del canó. Són aquella gent que les veus i jo a vegades dic que haurien de fer de coach, no?, aquest tipus de gent que un cop has tingut una conversa amb elles... Tots et fan venir ganes, no? Et reforcen el propi ego de dir, escolta'm, hem de tirar endavant perquè aquesta gent ens demostren com el nostre país ha arribat a ser el que és i hem de donar valor, no? Aquest passat, perquè no és passat, és present, el tenim a la nostra disposició, són restaurants que podem anar, i jo crec que ella, l'Anna, això, no?, ens recorda aquest pilot d'anes que tenim en molts negocis, no només en el sector de restauració, però que donen valor en el nostre país, que probablement, això, és un fidel exponent d'aquesta realitat. Hem arribat on hem arribat per gràcies a gent com l'Anna, no?
5: Clar, hi ha una cosa important aquí, és una cosa que mira, sense dins-ho tu i jo havíem pensat el mateix, que moltes vegades això no t'ho trobes i dius, hosti tu, ens hem fumut uns peus de porc amb panses i un ànec guisat, que dius, dos plats, dos gustos diferents, que moltes vegades això, allà on hi ha aquesta cuina catalana, podríem dir, més comercial, a vegades és allò de, molt bé, sí, sofregit, producte, picada, però tot té el mateix gust. Aquí cada cosa té el seu gust, eh?
6: Bueno, probablement perquè avui en dia ens costa trobar, Pep, aquesta realitat. Fixa't bé que hem trobat aquí a la comarca, per sort, jo crec que encara es manté una mica aquesta part més essencial de la cuina catalana, on pots trobar en una mateixa carta varis guisats. Varis guisats cuinats i guisats de forma diferent. Això s'està convertint en un element únic, perquè com dius tu, avui en dia, primer en les cartes, és difícil trobar un únic guisat, i si en trobes dos, moltes vegades, el guisat, per entendre'ns, la forma de cuinar ha estat el mateix, el producte utilitzat moltes vegades és el mateix, més enllà del producte final. En aquest cas, fixa't bé que hem pogut provar diferents guisats, cuinats de forma diferent, amb diferent producte, i per tant amb uns sabors i unes textures totalment diferents els uns dels altres. Tornar això, no, recordar això, tenir la capacitat, jo crec que és gaudir organolèpticament d'aquesta realitat, a més, i no oblidem això, moltes vegades, fet i el producte utilitzat en producte de proximitat, que aquest és un altre element a tenir present. Al fi i al cap, no es tracta ja no només de que te'l serveixen en la Vall de Ribes o en el Ripollès, però fixa't bé que probablement el producte que utilitzaran també és de la pròpia comarca. I, per tant, tot això acaba donant un valor únic, perquè pocs llocs més pots trobar. I escolta'm, i si te'n vas a un altre ball, trobaràs exactament el mateix. Però al final anem a una mica a un tema que jo sempre recordo, m'agrada recordar i reivindicar, no? Que és que al fi i al cap a cadascú de nosaltres això ha de poder vendre un tros del territori d'on ets, no? I per tant el teu producte ha de reflexar aquesta realitat del teu territori. Hem de sortir d'aquesta generalització, no? De que a tot arreu pots trobar el mateix plat. Per mi, cada lloc ha de tenir la seva especificitat, el seu plat i el seu producte. I com que és únic, és el que per mi se li ha de donar valor.
5: A part d'aquests guisats de cassola que han sortit bullint de la cassola estant, quan han arribat les postres, el territori hi era, una mica de grana de capellà, una coca d'aquí de la comarca fantàstica que fan algunes pastisseries, un flam de ratafia, i de fet, una de les coses que m'ha fet il·lusió, i l'Anna, sense saber-ho, ens ha portat una ratafia de la comarca que resulta que la fas tu.
6: Aquesta és una curiositat. Sí, de fet, jo també, a mi em fa il·lusió quan veus que la gent del territori dona valor aquest, el teu producte, no? Que al fi i al cap és això el que busquem, és que la pròpia gent, inicialment, almenys que la gent del territori donguin valor al producte en el qual tu el fas. Jo, de fet, quan plantegem la nostra ratafia, els licors que fem, ho fem amb una visió molt comarcalista, precisament, una visió molt tancada en aquest aspecte. Per què? Perquè donem molta importància que els productes que utilitzem, bàsicament siguin això, siguin de quilòmetre zero, de proximitat total. Per tant, és cert que és just i m'agrada, i així probablement hauria de ser sempre, no? Que la gent de la comarca, els que tens en un entorn més proper, li donguin valor, i quan tu demanis una ratafia, doncs et trigui la ratafia del lloc on toca. En el cas del Ripollès, doncs no hi ha tantes ratafies, per tant és just, jo crec que és interessant que ens donguin una ratafia feta al Ripollès, pensada al Ripollès i fet amb productes del Ripollès, no? Sí, contents, i jo crec que és xulo.
5: És xulo, però sobretot és interessant quan una persona com aquesta persona que avui estem parlant, en David Bertrina, que us recordo a tota la gent que ens escolta, que ell ve del món de la gestoria, però que és un enamorat de la comarca, de la terra, de la pagesia, dels pastors, de les pastores i dels artesans alimentaris, i alguna cosa va passar un bon dia perquè, així com un projecte, com era la ratafia Moliner, que potser passava a millor vida, tu vas dir, ei, això, la porta no es pot tancar.
6: Sí, de fet jo, sí, efectivament, en un cert moment era un projecte que podés posar una mica en dubte per la realitat, perquè la gestió d'avui en dia un negoci d'aquestes característiques és complexa, hi havia tot un seguit d'elements que en un cert moment va posar una mica en dubte el projecte, i una colla de companys, d'amics, doncs vam creure que aquest era un projecte que no es podia acabar, que una comarca petita com la nostra és difícil que aquests projectes neixin, i per tant un cop en tenim un que per mi té un valor especial, hem d'intentar, és com una certa obligació que entenem que hem de tenir amb el propi territori, doncs hem de lluitar perquè tingui la màxima, això, una continuïtat en el temps. A partir d'aquí, com et dic, som un petit grupet molt petit, però que hem intentat agafar aquest projecte Moliner, adaptar-lo una mica, intentar posar-li potser una nova visió, potser aportar-hi cadascú els coneixements que tenia cadascú, i estem intentant això, reforçar-ho, donar-li una nova visió amb un packaging nou, i sobretot potser afegint-hi una cosa que sense cap mena de dubte és fruit dels nostres propis gustos personals. L'hem dotat d'això, d'una certa història. Hem volgut que la mitologia, precisament, i la història i les llegendes de la nostra comarca també fossin part del projecte, i per tant el que fem és una ratafia on l'embolcallem, mai millor dit, amb una mica, en part de la nostra història, perquè volem que la gent ens conegui, que quan facin un glob de la nostra ratafia, a part de conèixer això, organolèpticament un producte especial, específic, també puguin aprofitar l'avinentesa i conèixer una mica més una part de la història del nostre país, en aquest cas del Ripollès, que per desgràcia moltes vegades ens trobem que som capaços de conèixer-la de llocs tan remots com jo poso l'exemple, i tu em sembla que alguna vegada ho hem comentat, no? Jo sempre dic que aquí no, a vegades no fa falta posar Netflix i mirar Vikings, que és una de les sèries mítiques amb més seguidors. Jo crec que els de Netflix no se n'han enterat, però aquí al Ripollès podríem perfectament fer una sèrie amb la nostra pròpia història i mitologia, i podríem parlar des del Comte Arnau fins als Gullots o fins al Carmençó, que és el Yeti català. Són moltes les històries, és molta la mitologia que hi ha, però moltes vegades la que tenim més propera és la més desconeguda, i per tant Moliner s'incardina en aquesta nova visió. No només és tot territori a través de les pròpies begudes, dels propis licors, però també l'acompanyem d'aquesta vessant una mica més històrica, per entendre'ns, eh?
5: Aquí hi ha una cosa molt interessant amb això, i ara, diguem-ne, que estem en un moment amb el món ratafiaire català, que hi ha moltes marques de ratafia, però com també ha passat, per exemple, amb el món de la cervesa artesana, hi ha més marques que elaboradors. És a dir, hi ha molta gent que fa allò que li diem la maquila, no? És a dir, sí, molt bé, tinc una il·lusió, faig fer una ratafia i la venc amb una marca especial. Clar, aquí vosaltres no, aquí vosaltres feu la ratafia. De fet, quan estàvem dinant, tu em deies, mira, d'aquí sota el Taga, ara que el Taga està nevat i això, em dius, allà hi vaig a buscar-hi aquesta herba, aquí amb el meu germà hi vaig a buscar-hi aquesta altra, la Maria Lluïsa la faig a casa.
6: Sí, de fet, en el nostre cas, el projecte, una de les coses per mi il·lusionants que té, com bé dius tu, potser hi ha 50 o 60 marques de ratafia en l'actualitat, però d'obradors, per entendre'ns, que ens fem la ratafia, som relativament pocs, i nosaltres volem continuar amb aquesta línia. Donem molta importància al fet de que això, que elaborem, que fabriquem, per entendre'ns, que ho fem tot nosaltres, des del nostre propi obrador, i donant molta importància això, a les plantes i els diferents productes que utilitzem de proximitat. Per què? O sigui, una mica per això que comentàvem inicialment, no? Per donar realment valor, perquè a vegades donem importància a begudes que venen de qualsevol lloc del món que al final no fan res més que el que publicitar el que nosaltres tenim de proximitat. I un element molt important i que volem que ens defineixi com a moliner, entre altres coses, és aquest, és aquest fet, és donar a conèixer la realitat de la nostra comarca a través de les seves pròpies plantes, dels seus propis productes, i que la gent sàpiga que en un lloc, en un espai geogràfic tan limitat com és el nostre, doncs s'hi fan projectes xulos, pensats amb una idea molt clara, que ara entenc jo que torna a estar de moda, el quilòmetre zero és donar valor al producte de proximitat, doncs aquí es fan coses xules, basant-nos en antigues receptes, però també, i és cert, aportant la professionalitat, no seria la paraula, però sí els conceptes més moderns.
5: Ara que parlaves precisament de història, clar, sempre parlem d'aquella història, no?, d'en Cinto Verdaguer, que si el nom de ratafia ve del ratafiat, que volia dir allò de queda pactat, d'aquells capellans que van anar cap allà a la zona de Vic i això. Però escolta'm, a mi m'han dit un ocellet que tu has trobat històries precisament de Sant Joan les Abadeses del 1836 de la cuinera catalana que ja hi ha referències sobre la ratafia.
6: Sí, la veritat és que hi ha diverses teories en el món de la ratafia. És cert que la trobem a diversos llocs d'Europa, sobretot en parts altes, per entendre'ns, però sí, estem engegat un projecte amb historiadors de la comarca per intentar trobar, no?, una base històrica de l'evolució de la ratafia, i concretament a la nostra comarca, i estem trobant coses molt xules, des de receptes molt antigues que s'han mantingut per sort, en els nostres arxius municipals i de diferents tipus s'ha vingut mantenint receptes i llibres on es fa referència això, a licors de ratafia molt antics, que ens il·lusiona molt perquè poder gaudir i poder disposar d'aquestes antigues receptes ens ha de permetre en un futur treure coses molt xules, poder treballar, poder, bueno, agafar precisament, adaptar-les a la realitat del moment o no, però això ens ha de permetre en un futur proper treure coses molt interessants, Pep, molt interessants.
5: Ui, ui, ui, ui, ui.
7: truita. Una perdiu, tu!
6: Sí, això costa avui en dia, probablement, per nosaltres és més senzill, però sí, acabem de trobar-nos amb una perdiu que ens acaba de creuar aquí a la carretera.
7: Això no és normal. Jo, perdona, una perdiu aquí a una alçada de 1.000 metres, no ho havia vist gaire, eh?
6: Jo potser no se'm fa tan estrany. La perdiu, o sigui, veure perdius no és senzill, però vaja, no és un fet molt estrany a la nostra comarca i sobretot amb aquestes carreterotes que estem anant, eh? Però sí, és veritat, probablement és més fàcil trobar un porc senglar en havent quines zones de Barcelona que no pas una perdiu, eh? Estem d'acord. Però vaja, no és estrany, però sí, és xulo. Jo crec que és una cosa més que a vegades ens recorda que poder visitar o viure per aquí dalt té un valor especial, no?
7: David, hi ha una cosa important amb tot això, i és que, per una banda, avui parlem d'una de les comarques, diguem-ne, que potser més desconegudes de Catalunya, el Ripollès, la vall de Camprodon, tota la part de Ribes i de Ripoll, és una zona fantàstica que moltes vegades hi ha molta gent que potser no hi ha fet ni camí ni ha passat, i en canvi teniu una riquesa aquest any, deixa'm-ho dir, per sort, d'aigua. Per tant, segur, diguem-ne, que tindrem una primavera, doncs, verda i això, però que, en canvi, molt desconeguda, en canvi, per molta gent, no?
6: Sí, jo, aquest és un element, i moltes vegades, no, inclús per la gent del territori, jo encara a vegades vaig per poblets i en llocs on jo mateix quedo espantat, no?, del que som capaços de tenir aquí a la comarca. Sí, jo crec que el Ripollès, probablement passa en altres llocs de Catalunya, però jo crec que el Ripollès emana com una... No sé, és un element molt especial, però desprèn una realitat, una tranquil·litat, però per l'altra banda, aquest passat que trobes a tot arreu, per la Catalunya antiga, els nostres monestirs, aquest passat, diem-ne romànic, deixa'm dir, aquest passat de les pedres, les cases de pagès, però no aquelles cases de pagès grans i que ens porta passats molt més renaixentistes, sinó que aquí encara veus com la pedra austera d'una comarca de muntanya dura, però al mateix temps, no? Pots veure aquests verds i ara que tenim aquestes muntanyes nevades i l'aigua que surt per totes bandes, ostres, a vegades voltes, fa voltes pel món i voltes per països d'aquests coneguts per les seves muntanyes, les seves pistes d'esquí, i no te'n dones compte que una hora i poc de Barcelona, doncs això, en el cas de la nostra comarca, pots trobar un Núria, pots trobar un Vallter, una Molina, un Masella, unes pistes d'esquí que la tens una hora i poc, però és que al mateix temps el que li agrada caminar una mica, pues, escolta, amb un cop de cotxe et poses a 1.000 metres i encara que no t'agradi caminar amb el propi cotxe, pots fer unes rutes i al mateix temps baixes als pobles i trobes una restauració, estaràs d'acord amb mi, on avui en dia, amb una evolució que hi ha hagut els darrers anys, que jo l'he viscuda impressionant, trobes restaurants on ja es dona valor al producte, a la pròpia comarca, on, escolta'm, amb uns hotels, amb uns hostals, amb unes fondes, avui en dia jo crec que el Ripollès s'ha convertit en un lloc turístic de primer ordre, de primer nivell. La pròpia comarca ha fet per mi una evolució molt important, hi ha hagut una adequació a les necessitats actuals del sector turístic del país, i jo crec que s'ha convertit. De fet, la prova la tenim cada cap de setmana, per sort, de gent en puja. Però quan no és l'època de l'esquí, tens l'època dels bolets, i quan no, tens l'època de l'estiu, i si no, per Setmana Santa, jo crec que el Ripollès s'ha convertit en un lloc que ha de ser una visita obligatòria, sí o sí. La veritat és que estem molt ben comunicats, i a una hora i poc de les grans urbes del país, jo crec que arribes a un lloc que, bueno, jo m'ho has de permetre que ho digui, és un petit paradís, No sé si està bé que ho diguem gaire, però és un petit paradís.
7: No, és un paradís. Potser després, si ve gaire gent, en parlarem d'això, no? Però hi ha una cosa molt important en tot això que deies tu, que, mira, avui precisament que hem dinat aquí a Galana de Ventola i hem menjat esplèndidament, però va, fem una mica de llista. Va, digue d'aquí on hem anat avui aquí a Ventola. A veure, què triaríem? Allò que dius, que n'hi hagi una mica de cada,
6: Home, jo és que això ara m'ho poses molt difícil perquè jo seria capaç de cada poble trobar-te un restaurant. Jo crec que, si m'ho permets, faríem com tres divisions. Potser per una banda faríem, estàs d'acord amb mi, la vall de Camprodon, on ja no només el propi poble com a tal de Camprodon, on avui en dia trobes restaurants de primer nivell, però des de Tirant amunt cap a Setcases, passant per Llanars, Vilallonga, és que és molt difícil que ara em facis parlar de restaurants en concret. Per què? Perquè estaràs d'acord amb mi que cadascun d'aquests restaurants La sort que tenim és que ha estat capaç de trobar-se i tenen un fet diferencial l'un de l'altre, no? Per tant, jo el que faria és, potser aniria a dinar a la Vall de Camprodon, esmorzaria, eh? També podria
7: esmorzar. Home, a veure, ara... ja, Vall de Camprodon, deixa'm pensar, Vall de Camprodon, home, ara tu em deies, home, em deies set cases, hòstia, per exemple, Can Japet està molt bé, eh?
6: Per exemple, Can Japet és un lloc que sense cap mena de dubte, doncs, és de parada obligatòria, eh? Per tant, podries dinar...
7: A Camprodon, per exemple, mira, el Pont Nou, no?
6: Podries anar... Oh, i tant que sí, podries anar al Pont Nou i a Camprodon jo crec que hi ha diverses iniciatives. Mira, deixa'm dir-te una cosa. Jo crec que a la comarca tenim una cosa bona. Estem veient com una mica... Hi ha un cert jovent que està... jovent, i valgui la redundància, hi ha una certa això, renovació de les cuines, i moltes vegades són negocis familiars on hi ha aquestes noves generacions, on molts d'ells han estudiat, on han fet la seva formació, i tornen a casa. I jo m'atreviria a dir que hi ha diversos llocs a la nostra comarca on avui en dia pots trobar una cuina adaptada a la nostra realitat, o sigui, una cuina molt clàssica, clàssica des d'un punt de vista de l'ús del producte, però alhora molt novedosa perquè hi aporten les tècniques d'avui en dia, no? I jo crec que hauríem de fer una ruta, Pep, hauries tu, coneixes més bé, però s'hauria de fer una ruta al Ripollès, però jo crec que podries permetre el luxe d'estar un mes sencer aquí, anar a dinar, esmorzar, i saps que els esmorzars que fem al Ripollès no són de croissants, sense faltar el respecte al croissant, eh? Moltes vegades tu saps que, si més no, l'esmorzar del cap de setmana és un esmorzar que ben bé podria passar per dinar, eh? Però jo crec que podries estar un mes a la nostra comarca esmorzant, dinant i sopant cada dia en un lloc diferent, i m'atreviria a dir que en tots els llocs hi posaries una nota molt alta.
7: Home, ara, per exemple, estic pensant en un altre indret fantàstic, que a més hi ha unes mines espectaculars com és Ogassa, que allà hi tens algun recomacat, que no direm el nom, eh? Però allà també hi ha restaurants que es menja molt bé, Ogassa, eh?
6: Home, Ogassa, podríem parlar de Can Costes. Què dir de Can Costes? Can Costes, mític, històric, on continua això, eh? És un fidel reflex d'una realitat de la comarca, productes també embotits, carns, guisats, coses molt xules, recopilades, comprades en un entorn molt immediat, en un lloc molt especial, que, com saps tu, Gassa Sorroca, amb les antigues mines, on ara tenen un museu molt xulo, que el van arreglant cada vegada més, el van dotant de més elements. És un tema... Jo sempre he pensat que Gassa és un lloc per descobrir, primer de tot, perquè amb un cop de cotxe estàs en uns llocs que no et diré que és com Suïssa, però gairebé, però a més aquest passat miner, aquesta realitat que veus, que la palpes, jo crec que la converteixes en un lloc molt màgic del país, eh? Del país en general, Catalunya. I és un gran desconegut. I pots, això, que van fent un dinar a Can Costes, escolta'm, esplèndid, eh?
7: Hi ha una altra cosa, te'n vas cap a la zona de Combrèn, i ja hi tenim, jo sempre dic que hi tenim el George Brás, Michel Brás, no? El Michel Brás, diguem-ne, de Girona, que és a la Font de Xés de Gombrèn.
6: Home, jo crec que aquí tota la comarca ja sempre se li reta un homenatge, i jo crec que és molt estimat. És, el Xés jo crec que representa probablement una cosa molt, molt, molt especial, que en pocs llocs trobaràs, que és ser capaç de trobar una estrella michelenca en un lloc tal concret, que amb un passat de fonda, també, o sigui, d'un negoci familiar del temps, ser capaç d'agafar-ne les regnes i portar-lo a l'olim de la cuina, jo sempre els dic, mira, ara et diré un secret, ara que no ens sent ningú, jo quan ve algun amic meu, i a vegades així és que diu, busquem alguna cosa, allò aquests a vegades que busquen de nivell, no?, que venen a dir, alguna cosa que no sé què, jo crec que el Xesc és el gran tapat, és el lloc on tu els portes, arribes amb tota la carretera, ja ho saps tu, i llavors es troben amb una cuina de primer nivell, el reconeixement que és el que té, i la gent no s'imagina que allà puguis trobar-ho, no?, perquè probablement aquests restaurants ens els imaginem en altres llocs. Pues, i jo crec que Cal Xesc, això demostra això, més una gent que han treballat molt, inclús pel propi aprenentatge de la resta d'hostaleria de la comarca, no? Sempre està disposat a ajudar, això, en un poble de poquíssims habitants, difícil, i has d'anar expressament, que hagi mantingut això en el pas del temps, un restaurant del nivell que s'hi manté, és de parada obligatòria. Jo crec que si busques un lloc allò especial, és de parada obligatòria anar a la Font de Cal Xesc, perquè, bueno, això, trobes una cosa molt, molt... És l'evolució de la cuina de la comarca portada a uns nivells estratosfèrics, eh?
7: Sí. David, per acabar, jo no em podia imaginar acabar la tertúlia d'avui. Aquí ho estic veient, que m'has preparat una cosa fantàstica, i és que jo no sabia que tu t'has posseït d'una mina, d'una mina que no direm on és, en el qual hi envelleixes una cervesa barrejada amb most fa més d'un any. A veure, em tens desconcertat.
6: Sí, amb aquest afany de buscar elements diferenciadors i elements amb un valor afegit, una mica entre la col·laboració d'aquests dos projectes que jo participo, d'una banda tenim els licors moliner, i l'altra cosa, doncs, tenim la cervesa minera. Cervesa minera, que és una de les cerveses, és una de les cerveseries de ganes del país, de cervesa artesana. Doncs una mica amb aquestes relacions, i aprofitant la fusta, ja ho entendràs, les botes que utilitzem amb els nostres licors, i una mica amb això, amb productes que treballem, doncs això, vam relacionar-nos amb minera, ens estem relacionant, i el que vam fer és, aprofitant precisament aquest passat miner de la nostra comarca, agafant unes mines que teníem controlades i que tenim en un lloc també màgic i desconegut, que per raons òbvies millor que no diguem on estan situades, per altra banda costa molt arribar-hi, però vaja, hem tingut la idea d'això, de fer una cervesa que portem més d'un any treballant-la dintre d'aquestes mines, on ens estem preparant un producte molt, molt, molt especial, on a través de la fermentació esporàdica, o sigui, fixeu-vos bé el que fem, a través de la fermentació que naixerà en la pròpia mina, doncs acabarà sortint una cervesa que posarem juntament amb un most molt especial que hem recuperat, amb una voluntat de fer una cosa de molt poca tirada, eh? La veritat és que serà una cosa molt especial, però tenim una voluntat que sortirà amb unes ampolles numerades, limitades, però amb la intenció de fer un producte únic i especial. I aquest és un tema que realment ja estem portant un seguiment, on cada vegada s'ha d'anar a veure que tot vagi seguint la seva línia, i que estem veient que l'evolució és al·lucinant, i espero que en pocs mesos ja puguem començar a fer saber, doncs, que això, que tenim a la disposició d'aquella gent que donguin valors a productes molt especials, ja seran ampolles grans, no?, de 0,75, però vull dir, gent que busqui coses especials i que donguin valor ja no només al territori, sinó productes únics, doncs els hi podem posar a la seva disposició. És una cosa molt xula, i que vaja, quan sigui el moment ho provarem.
7: Deixem que el druida Jordi, el druida Cervas Jordi, faci de les seves, vagi fent, que ja sabem que això necessita el seu temps, i que la gent que avui ens vagi escoltant, que comenci a pensar, que comenci a mirar aquesta comarca tan fantàstica que és aquesta, el Ripollès, i escolta, i si ve un dissabte, que sàpiga que aquí a Ripoll hi ha mercat.
6: Aquí el dissabte tenen un mercat magnífic aquí a Ripoll, i a més, mira, ja t'ho avanço, et faig una avançadilla, per entendre'ns, on properament, si podran aprofitar un cop hagin vist el mercat, si volen, ens podran venir a veure unes noves instal·lacions que volem obrir perquè la gent pugui palpar, pugui olorar, pugui tocar el que és una ratafia en el seu procés de creació, dels diferents plantes que utilitzem, on puguin ser per un dia també una mica druides, no?, que puguin tenir aquesta vessant, recordar aquestes antigues plantes. O sigui, els convidem a la que tinguin la possibilitat d'acostar-se cap a aquesta comarca.
7: David Bertrina, moltes gràcies.
6: Moltes gràcies a tu, Pep. La Fonda.

0: purifiquen. Hem creat fruita sense llavor. Ara el dia s'allarga, la terra s'escalfa, la saba ja puja. Sento el flux corrent dins la planta. La vinya ja plora, la pissarra s'escalfa, l'orlina s'asseca, l'or ja et crida, la pluja manca. Anar a la vinya a peu, estar-s'hi, podar-la. Cansar-se, escalfar el tupí, menjar, tancar els ulls i migdiar. El sol d'hivern a la cara, obrir els ulls, no saber on ets, estar-hi bé. Busca'm aquí, busca'm a mi. Espero que l'última àvia deixi una cassola fent xup-xup abans de marxar. Munto de felicitat estàtica. Aquest moment m'engloba. Dilluns vaig tornar a ser jo durant un instant.
1: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la cuina és el pont entre el camp i la taula. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Risc extrem d'incendis en més d'un centenar de municipis de 20 comarques avui que arribem al pic de la tercera onada de calor. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. En Joan Bota.
1: Situació crítica pel risc d'incendi extrem ara mateix a 118 municipis, sobretot de la Catalunya central i ponent, però també a part del Prepirineu, del Vallès, del nord de les Terres de l'Ebre i de l'interior del Camp de Tarragona i el Penedès. Natàlia Ramon.
3: Hi ha 8 espais naturals tancats. L'últim en surt, de moment, és l'incendi de Rubió, a l'Anoia, que ha quedat estabilitzat aquest matí i que els bombers creuen que controlaran de cara a la tarda. La cap de gestió d'emergències de Protecció Civil, Montse Font, reconeix que els preocupen sobretot les urbanitzacions.
4: En el cas de que detectem algun focus d'ignició, trucar immediatament al 112 i, en un principi, la mesura més apropiada és el confinament.
1: N'estarem pendents en un Catalunya migdia en què ens fixarem en una eina que permet seguir gairebé en temps real la humitat dels boscos, que és un factor clau a l'hora de determinar aquest risc d'incendi.
3: Ara mateix les zones més seques del país es concentren al Vallès, al Maresme i l'interior de les comarques gironines.
1: Mentrestant, a Manlleu, a Osona, primer dia de dol oficial per la mort de dos bessons d'11 anys al riu Ter. Anem cap allà, Miquel Jarque.
5: Els Mossos d'Esquadra estan a l'espera de l'autòpsia per confirmar la hipòtesi principal, que és que va ser un accident, una possibilitat que tot el municipi dona per certa. La consternació és total aquí a Manlleu, en especial a la comunitat de Ghana, la més nombrosa entre els veïns d'origen africà. La família estava arrelada des de feia anys al municipi.
1: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2% en la línia dels mesos anteriors i vinculada encara als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
3: El president nord-americà Donald Trump ha recuperat les últimes hores la seva amenaça de bombardejar centrals elèctriques i ponts a l'Iran.
1: I atenció a això, nova iniciativa per regular l'ús de les xarxes socials en menors d'edat ara al Regne Unit, on el govern impulsa una mena de toc de queda. Més detalls, corresponsal Quim Olivares.
6: Els adolescents britànics de 16 i 17 anys hauran de canviar la configuració de les aplicacions de xarxes socials per poder fer-la servir de les 12 de la nit a les 6 del matí. L'executiu britànic té previst que això i la prohibició generalitzada de les xarxes socials per a joves de menys de 16 anys entri en vigor la primavera del 2027.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, amb Espanya, que jugarà la final del Mundial.

0: aquest diumenge a Nova York.
1: La selecció espanyola torna a disputar una final del Mundial 16 anys després, quan van ser campions. Ahir a Espanya va eliminar França i ara espera rival que sortirà de l'Anglaterra-Argentina, que juga a partir de les 9. El Barça, lesió greu de Frenkie de Jong, el tindrà de baixa uns quants mesos. El bàsquet fitxen el pivot John Nebo i el Tour, 11a etapa amb un Pogacar encara més líder.
0: Sapiguem ara com tenim la mobilitat, Clàudia Serra.
2: Doncs a l'àrea de Barcelona, retencions d'entrada i sortida pel nus de la Trinitat i en trams intermitents a les dues rondes en tots dos sentits. Atenció a Rodalies, matí molt complicat a aquesta hora. La R2 Nord i R11 no circulen entre Mollet i Montcada. L'R1 i l'R4 acumulen retards per incidències ja resoltes i l'R13, R14 i RT1 circulen amb retards d'uns 30 minuts per una incidència. Tot això avui, que hi ha vaga convocada, segons Renfe, amb un seguiment a Catalunya de menys del 4%. Fins a les 5 de la tarda hi ha serveis mínims del 33%. Aleshores, pujaran al 66%.
0: I ara temps pel temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Néstor Gómez, el pic de la tercera onada és ara mateix, no?
4: Doncs sí, és ara mateix i durant les immediates hores, perquè ja les temperatures s'estan tocant la xifra dels 42 graus a Sant Salvador de Guardiola, Vallirana a 40 graus, el Mar Roig al Priorat 41 graus i Olot ha sigut la primera població en arribar als 40 abans de la una del migdia. Però tenim nombroses poblacions, Cardona, Anglès, Hostalets de Pierola, Caldes de Boí, Granollers, fregant la xifra dels 40 graus. Avui, doncs, 40 graus a més d'una dotzena de capitals del país, més concentrada sobretot cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb aquest ambient carregat, xafogós, i amb aquesta pols en suspensió que fa que l'ambient sigui, doncs això que dèiem, ben carregat, que es fa pesat fins i tot, sobretot a l'àrea del litoral, on la xafogó és més intensa. De cara a les properes hores continuarem amb aquesta situació, si bé de cara al vespre podria caure alguna goteta, fruit de la mateixa color, fins i tot cap a la Costa Daurada. Han caigut durant aquestes hores cap a les Terres de l'Ebre, però pràcticament no han tocat terra, fa tanta calor que cau del núvol i s'evapora, és el que anomenem com a virgues, i sí que de cara a aquest vespre nit podria caure alguna goteta cap a la Costa Daurada. Totes les gotes que caiguin aniran acompanyades de fang. La bona notícia, demà baixen les temperatures, o diríem que perden algun grau, perquè abandonarem la cota dels 40, però rondarem els 38-39 graus, i sobretot el canvi de temps a la tarda, amb l'arribada de ruixats i algunes tempestes al nord del país.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Ara passen 5 minuts de les dues, és l'hora H del dia D, és el moment més crític, com ens explicava en Néstor, d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu. I aquest és l'ingredient principal que porta més d'un centenar de municipis del país a estar en risc extrem d'incendi. Des de Protecció Civil demanen extremar precaucions, sobretot a les urbanitzacions i també en aquelles cases que es troben en entorns boscosos. Mentrestant, els bombers continuen treballant en dos focus, a l'Anoia i al Baix Penedès, per tal d'evitar revifalles. Tots dos incendis evolucionen, però favorablement. Cristian Roldán.
5: A Rubió, a l'Anoia, hi ha una trentena de dotacions treballant amb l'objectiu de donar l'incendi per controlat aquesta mateixa tarda. Des de primera hora del matí, les flames estan estabilitzades després d'haver cremat 47 hectàrees i les previsions a hores d'ara són favorables. Paral·lelament, una desena de dotacions també treballen en el foc forestal que es va declarar ahir entre Cubelles i Cunit, al límit entre el Garraf i el Baix Penedès, i que a hores d'ara ja estaria controlat. La inspectora de bombers, Anna Martín, destaca la importància de les pròximes hores davant la incertesa que provoca l'entrada del vent d'oest i les altes temperatures.
6: Si avui, que és el pic, com dèiem, de màxima temperatura amb aquesta situació de ponent, podem controlar doncs, aquest tipus de, aquests perímetres i no tenim fumaroles que ens puguin perjudicar en aquest sentit, doncs serà un pas important en la resolució d'aquests serveis. I a partir d'aquí, doncs, estar una miqueta atents a totes les altres situacions que puguin esdevenir al llarg de la tarda.
5: El cos de bombers també manté els reforços extraordinaris de personal de cara a aquesta tarda. De fet, des de Protecció Civil demanen no baixar la guàrdia perquè el risc d'incendi és extrem a bona part de Catalunya. S'ha activat el Pla Alfa a 118 municipis d'una vintena de comarques i es manté la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La cap de Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, reconeix que els preocupen especialment les urbanitzacions i les cases situades a zones boscoses i demana respectar els confinaments.
7: Tenen molta intensitat i molta velocitat. En el cas de que detectem algun focus d'ignició, trucar immediatament al 112 i, en un principi, la mesura més apropiada és el confinament. En el cas de que s'hagi d'evacuar, ja es procedirà a indicar-ho.
5: Les zones amb més risc d'incendi es troben a la Catalunya Central, la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i diversos punts de les demarcacions de Girona i Tarragona.
0: Precisament el president Salvador Illa i la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'han reunit amb els alcaldes dels municipis afectats per l'incendi d'Aiguamúrcia. A l'Alt Camp és notícia de mateix. Hi ha una petita revifada en aquest incendi. Els representants municipals han demanat que la Generalitat destini més recursos per a l'extinció d'incendis i la gestió forestal. Busquem les novetats des d'Aiguamúrcia, Manel Sastre.
8: La trobada ha servit per conèixer de primera mà les preocupacions d'uns alcaldes que fa una setmana que viuen amb l'ai al cor per la presència d'aquest piròman que hauria provocat els últims tres incendis. Però també ha servit per demanar menys burocràcia i més ajudes en la gestió forestal i també per les ADF, segons explicava l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Sendra.
9: Necessitem més pressupostos per les gestions forestals, poder fer més camins, poder fer les caixes, que baixi una mica la burocràcia, que un ajuntament pugui actuar i fer aquestes caixes i no necessitar tant esforços. A vegades estàs 7 i 8 mesos per aconseguir tots els permisos, no? També les dotacions de les ADFs, que tinguin més pressupostos, perquè també a l'hivern estan fent moltes feines amb tema basses i tema també les mobilitats dels camins, que se n'en cuiden molt.
8: Illa i Parlon han conversat amb els alcaldes durant tres quarts d'hora al Pla de Manlleu, molt a prop d'on hi va haver l'últim incendi, sobre les investigacions per localitzar aquest piròman. El president de la Generalitat s'ha compromès que treballaran el que calgui per detenir-lo.
0: Doncs bé, una nova eina del CREAF permet saber gairebé en temps real quin és l'estat de la humitat de la vegetació i ajudar a prevenir els incendis forestals. Aquesta plataforma, que es diu ForestDrought, actualitza cada dia un mapa de la península Ibèrica i les Illes Balears amb el contingut d'aigua del sòl i la humitat de la vegetació. Segons els investigadors, aquesta informació permet anticipar amb més fiabilitat quan i on la vegetació viva es troba en una situació crítica, Toni Fortesa.
10: La principal novetat és que l'eina calcula la humitat dels arbres i els arbustos vius. Fins ara, els models de predicció d'incendis es basaven sobretot en la humitat de la vegetació morta, com la fullaraca o les branques. Els investigadors expliquen que afegir aquesta informació a dades com la temperatura o les precipitacions permet elaborar mapes de risc d'incendi més precisos. Rodrigo Balaguer és un dels investigadors que ha desenvolupat l'eina.
11: La humitat de la vegetació és un factor molt important de cara a determinar el peligro de incendio, es decir, cómo de disponible está la vegetación para arder. No es lo mismo que haya una zona muy pequeña de bosque muy seca que pueda arder, pero bueno, se queda ahí el incendio, a que haya una gran extensión conectada de vegetación seca que puede llegar a dar un incendio forestal que quema una gran superficie.
10: Les simulacions del CREAF mostren que les onades de calor de les últimes setmanes han fet augmentar la sequedat de la vegetació. Els investigadors expliquen que una humitat inferior el 100% indica estrès per sequera. Si baixa del 80%, cal estar alerta perquè la vegetació està molt seca i es pot encendre amb facilitat. A Catalunya, les zones més seques es concentren al Vallès, al Maresme i a la zona interior de les comarques de Girona.
0: Doncs així tenim el país aquest 15 de juliol, un dia d'absoluta consternació a Manlleu. Això per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que dilluns s'ofeguessin al riu Ter. Avui és el primer dia de dol oficial i l'Ajuntament ha convocat per aquest vespre un minut de silenci. La investigació dels Mossos apunta que va ser un accident. Anem cap a Manlleu. Josep Forns, Miquel Jarque.
12: Hola, bon dia. L'autòpsia dels dos germans que s'està fent a l'Institut de Medicina Legal a la Ciutat de la Justícia de Barcelona serà determinant per confirmar que va ser un accident i també per confirmar oficialment la identitat dels germans. Els cossos dels dos nens els van trobar ahir al riu Ter. Estaven desapareguts des de dilluns, que va ser quan els pares van denunciar que no havien tornat a casa. Waku Adu Tutu, portaveu de la comunitat ghanesa, lamenta el que dona per fet va ser un accident.
13: No tiene culpa de madre o padre o los niños. Está normal. La vida así. A veces sale así, pero está muy triste.
12: El lloc de l'ofegament dels germans es coneix com les Roques Negres, una zona del riu Ter que els veïns de més edat de Manlleu coneixen.
14: Jo fa molts anys que no hi vaig i no sé com està. El que passa que, és clar, abans l'aigua era molt més transparent, tot era molt més net, no hi havia tanta brossa.
15: Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
12: Avui a les 8 del vespre el consistori ha convocat un minut de silenci en memòria dels dos germans i en suport a la família.
0: I a Madrid? La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, es desvincula de les maniobres de l'Eire Díez i de les clavegueres del PSOE. Davant del jutge del cas, que l'ha citat com a testimoni, ha dit que no sabia a què es dedicava l'exmilitant, però ha reconegut que, després de llegir els informes de l'UCO, ha vist que hi ha indicis preocupants. Madrid, doncs, Tania Tàpia, bon dia.
16: Bon dia. Sí, una declaració de pocs minuts a la qual Narbona s'ha presentat sola, sense advocat. A la sortida ha reconegut que coneix l'Eire Díez des del 2017, però que no té res a veure, diu, amb les seves maniobres.
17: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que l'Eire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
16: El jutge l'ha citat per uns missatges interceptats per l'UCO, on Díez, en ple procés de reflexió de Pedro Sánchez, li va oferir ajuda qualificada, deia, per girar com un mitjó les causes que fa afectaven el PSOE i l'entorn del president espanyol. I que Narbona va respondre dient-li que això ja ho havia parlat amb Santos Cerdán, llavors número 3 del partit. Diu Narbona que ho deriva tot a Cerdán i després ja no parla més amb l'Eire.
17: Porque ella previamente me había dicho que conocía hechos que podían ser importantes. Por hechos, yo entendí hechos. Desde luego, nada que ver con lo que se está investigando. Yo le había derivado a Santos Cerdán. Y Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
16: Fons presents a la declaració expliquen que Narbona ha reconegut que posteriorment, un cop llegits els informes de l'UCO, sí que veu indicis preocupants contra l'Eire Díez. Abans d'ella han declarat dos fiscals de pes, es van reunir dues vegades amb un dels advocats de Cerdán, també amb l'Eire Díez. A ell han dit no la coneixien, els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, informació marciana, segons fons presents en la declaració, que els fiscals no van fer servir. A posteriori han reconegut, li van explicar les reunions al seu cap, l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
0: Doncs ens quedem a Madrid, on el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Pedro Sánchez de ser un president autoritari l'endemà que la Moncloa qüestionés la condemna del seu germà per prevaricació. El govern espanyol manté la confiança que Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, podrà demostrar la seva innocència. Dani Sanbeaja.
18: Bon dia. Davant de la plana major del PP europeu, reunida avui a Madrid, Núñez Feijóo ha afirmat que Espanya patix l'amenaça d'una democràcia debilitada i, sense citar-lo, inclou Sánchez en el grup de líders autoritaris.
19: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
18: Pel PP, les crítiques als jutges situen el PSOE i el govern espanyol en una deriva perillosa. Ministres com el socialista Arcadi Espanya o Pablo Bustinduy de Sumar han tornat a qüestionar la sentència al germà de Pedro Sánchez i denuncien una campanya contra la seva família.
20: Desde luego, respetamos y acatamos la decisión del tribunal y no la compartimos en términos democráticos, ¿no? Yo quiero recordar que se trata de una instrucción y una sentencia cuyo origen es una organización ultraderechista.
21: Cualquiera que tenga ojos en la cara ve qué objetivo busca, si es que salió Aznar a decir lo que no, a dar la instrucción.
18: Confíen que el germà del president espanyol podrà demostrar la seva innocència en instàncies judicials superiors.
0: Doncs amb tot aquest context, el PSOE amplia la distància amb el PP en estimació de vot, malgrat aquests casos judicials, segons el baròmetre del 6 del mes de juliol. Els socialistes guanyarien les eleccions generals si es fessin ara amb el 33% dels suports, gairebé 2 punts més que l'enquesta del juny, Pilar García.
22: Sí, el PP quedaria segon amb el 25%, baixa 2 punts. La diferència entre tots dos, que fa un mes era de 4 punts, ara és de 8. L'enquesta es va fer els dies 1 i 6 d'aquest mes, després de la sentència del cas Mascaretes, que condemna 24 anys de presó l'exministre José Luis Ábalos i coincidint també amb la imputació de la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire. Vox es manté com a tercera força, baixa mig punt en estimació de vot. Esquerra puja gairebé un punt, mentre que Junts recula unes dècimes, igual que Sumar. I com a principal preocupació dels ciutadans es manté l'habitatge, mentre que la immigració escala a segon lloc, seguida dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia.
0: I de tornada a Catalunya, avui també és notícia que Esquerra Republicana es queda al govern de Girona. I s'hi queda en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar els últims comicis, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Anem a Girona, Núria Pereira.
23: Hola, bon dia. En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional. Considera que s'han d'aplicar mesures de millora en el govern per ser més eficient i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i creu que evidencia que es va fer només per impedir que governessin els socialistes. Afegeix que per evitar la paràlisi del govern s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
1: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, a arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
23: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
2: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple, i si no, doncs també existeix la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs tirar endavant.
23: Després d'anunciar la sortida de Junts del govern municipal, la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
0: I parlem ara d'economia. Perquè la inflació puja una dècima al juny i se situa al 3,2%, impulsada pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas, Mireia Sala.
3: El juny es va suprimir la rebaixa d'impostos a l'electricitat i el gas que s'aplicaven des de finals de març, i això ha fet que a Catalunya les despeses relacionades amb l'habitatge hagin pujat un 4%. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual en l'inici de la temporada turística. Els restaurants gairebé no han incrementat preus, però els paquets turístics s'han encarit prop d'un 8%, mentre que els hotels i altres allotjaments han pujat gairebé un 5%. Del cistell de la compra, entre els productes que més s'encareixen hi ha els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu, de la UGT, demana que s'apugin els ous.
4: L'augment amb el transport, l'augment amb l'energia és un augment, l'augment amb l'habitatge és un augment que la nostra ciutadania no pot assumir més a més sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
3: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i Girona.
0: Aquesta notícia va molt vinculada al context internacional, on tenim nou intercanvi d'hostilitats i d'amenaces entre els Estats Units i l'Iran, que provoquen l'enèsim bloqueig de l'estret d'Hormuz. Almenys 7 militars iranians han mort aquesta matinada pels atacs a objectius militars per part dels Estats Units, segons l'exèrcit. S'afegeixen als més de 30 civils morts els últims dies. Per contra, Teheran ha llançat projectils contra Jordània, Kuwait i Bahrain. Donald Trump diu que la setmana que ve bombardejaran infraestructures mentre el règim dels ayatolàs es proposa impedir el trànsit en altres corredors marítims. Washington, Oriol Serra.
24: Bon dia. El president dels Estats Units està convençut que l'Iran vol un acord perquè els seus dirigents no volen morir i perquè saben que corren el risc que no els quedi res. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha assegurat que els bombardejos, que ja fa 4 dies que s'han intensificat, es mantindran mentre ell ho consideri oportú, i ha advertit que la setmana que ve serà el torn d'infraestructures civils com plantes elèctriques i ponts.
25: Els colpejarem molt fort aquesta nit, demà a la nit i també la nit següent. I la setmana que ve serà molt dolenta per a ells, perquè els tocarà a les centrals elèctriques i als ponts. Enderrocarem totes les seves centrals elèctriques i tots els seus ponts, a menys que tornin a la taula de negociacions.
24: Unes hores abans, en una compareixença des de la Casa Blanca, acompanyat del primer ministre iraquià, Trump ha anunciat que la major part dels països productors de petroli del Golf Pèrsic s'han compromès a fer grans inversions als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. D'aquesta manera s'estalviaran la taxa del 20% que havia anunciat 24 hores abans.
25: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent, voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa.
24: Des d'ahir a la nit, els Estats Units han reactivat el bloqueig dels ports iranians. També s'ha intensificat la presència d'embarcacions militars nord-americanes cada cop més a prop de la costa iraniana.
0: I encara parlant de guerra, Ucraïna ha bombardejat amb drons 20 vaixells russos. I això és part d'una nova estratègia amb la qual ha atacat més de 120 embarcacions els últims 10 dies al mar d'Azov. Rússia, el principal exportador de cereals del món, admet que busca rutes alternatives de transport. Jordi Baró.
26: Després de mesos d'atacs a refineries i altres infraestructures energètiques, Ucraïna concentra ara els seus esforços al mar d'Azov, un punt estratègic connectat amb el mar Negre. Kiev ha disparat els últims dies drons contra un centenar llarg d'embarcacions de càrrega i petroliers en unes accions que volen tallar el subministrament i aïllar més la península pròxima de Crimea, anexionada per Rússia. El Kremlin acusa Ucraïna de terrorisme per atacar vaixells comercials i admet que es prepara per desviar les rutes d'exportació. En paral·lel, Ucraïna ha firmat avui amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, avui a Kiev.
5: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
26: Rússia ha fet en les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud a Odessa, on ha malmès infraestructures portuàries.
0: Un quart i mig de 3, els menors de 17 anys al Regne Unit tindran activat per defecte el toc de queda nocturn per TikTok, Instagram o YouTube, entre altres, segons els plans del govern britànic. L'executiu té previst que això, la prohibició generalitzada de les xarxes socials per joves de menys de 16 anys, entri en vigor la primavera de l'any que ve. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
6: Hola, bon dia. El govern britànic proposa un toc de queda nocturn entre la mitjanit i les 6 del matí a les xarxes socials per joves de 16 i 17 anys, així com exigir a les empreses tecnològiques que els inhabilitin per defecte funcions addictives com ara fer scrolling, és a dir, anar mirant vídeos i altres continguts de manera infinita. Els usuaris, però, podran desactivar aquesta configuració. Helen Room, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online, ha dit a l'emissora BBC4 que la mesura no és prou ambiciosa.
7: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
6: El mes passat, el Regne Unit va anunciar la prohibició de TikTok, YouTube, Instagram o Facebook, entre d'altres, per als joves de menys de 16 anys. Ara l'executiu creu que, com facin els 16, també se'ls ha de protegir de les funcions en línia més addictives. Això, combinat amb el toc de queda, millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar dels adolescents.
0: I encara pendents de coses que passen en territoris britànics, la tanca de Gibraltar ja és història. I avui s'ha fet l'acte simbòlic de retirada del que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat com l'últim mur de l'Europa continental, Xavier Vilà.
8: Sí, la tanca desapareix en virtut de l'acord signat ahir a Brussel·les entre la Unió Europea i el Regne Unit i que permet eliminar els controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Sánchez qualificava les fronteres com a cicatrius de la història i assegurava que ara s'obre un nou temps d'oportunitats.
9: Porque hoy cae el último muro de Europa continental. Abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar, de prosperidad compartida. El acuerdo entre la Comisión Europea y el Reino Unido, y que hoy entra en vigor, es un acuerdo justo que protege nuestros intereses y cumple además con creces los objetivos que nos habíamos marcado en la negociación.
8: La desaparició de la tanca permetrà eliminar els controls duaners que afectaven milers de treballadors que es desplacen cada dia al Penyal des de la línia de la Concepción.
0: El 15 de juliol que passarà la història de Gibraltar i que ho va fer fa 10 anys també en el cas de Turquia, que commemora avui els 10 anys del fracàs del cop d'estat contra el president Erdogan. Les autoritats han organitzat actes multitudinaris per celebrar la resistència ciutadana a l'intent de fer caure el líder del país. Una dècada després encara es fan detencions massives contra els suposats organitzadors, Jordi.
26: Les autoritats turques han arrestat aquesta setmana un miler de persones acusades de vincles amb l'intent de cop d'estat. Avui fa 10 anys protagonitzat per una facció de l'exèrcit i van morir 251 persones i Erdogan el va reprimir fent una crida als ciutadans a sortir al carrer. El govern va imposar l'estat d'emergència i va haver més de 330.000 detinguts i 130.000 funcionaris acomiadats. Les ONG denuncien 10 anys de degradació de l'estat de dret i de concentració de poder en mans d'Erdogan. L'activista turca Milena Buyum forma part de l'oficina de Londres d'Amnistia Internacional.
10: Sigui quin sigui l'aspecte de la vida cívica i social que miris, veurà restriccions, especialment per aquells que es consideren crítics amb el govern. I per descomptat, hi ha la gran repressió contra el principal partit de l'oposició, amb l'alcalde d'Istanbul empresonat i afrontant milers d'anys de presó.
26: Davant la repressió, el principal partit de l'oposició a Turquia ha anunciat avui que es prepara per esquivar les traves establint una nova formació política.
0: I encara de notícies del món, en llibertat el periodista Ali Enrabet, detingut diumenge en arribar al Marroc, segons ha explicat la família a Catalunya Ràdio.
25: Es desconeix l'estat en què es troba ni si podrà tornar a Catalunya, on viu, perquè la fiscalia marroquina manté oberta la investigació. El van arrestar a l'aeroport de Tànger, just en aterrar d'un vol procedent de Barcelona, i el van traslladar a Casablanca. No se sap res del cas, però segons reporters sense fronteres, se l'acusa de difondre informació falsa que perjudica les institucions. L'Enrabet, establert a Catalunya des del 2005, és una de les veus més crítiques contra el règim alauita.
0: 2:02. Amb les temperatures d'aquests dies costa fer-s'hi a la idea, però ja s'està preparant la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. I atenció, perquè aquest any per primer cop s'avança el 27 de juliol la possibilitat de demanar cita prèvia per vacunar-se. Això serà a partir de la tarda als centres d'atenció primària. La campanya de vacunació començarà el 5 d'octubre pels col·lectius més vulnerables i es farà especial incidència a les immunitzacions de mestres i professors. Mònica Mas.
11: Sí, aquest any es comença una mica més tard que l'anterior perquè l'OMS ha recomanat modificar la vacuna de la grip per adequar-la al virus que ja està circulant a l'hemisferi sud i això ha retardat la producció d'aquestes vacunes. Per tant, el 5 d'octubre es començarà a vacunar de la Covid i de la grip a les persones que estan en residències primer, també els més grans de 80 anys, nens i embarassades. A finals del mateix mes ja s'obrirà la població de més de 60 anys i a partir del novembre es podrà vacunar qui vulgui sense cita o amb cita prèvia. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, creu que avançar aquest any la cita prèvia per vacunar-se a finals de juliol, com deies, permetrà als centres d'atenció primària i als mateixos ciutadans organitzar-se millor i remarcar que un dels objectius aquest any és que els mestres i professors es vacunin més.
12: Mestres i professorat de secundària que pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten. No? Estem en converses amb el Departament d'Educació per poder veure com promocionar també la campanya entre els docents.
11: L'objectiu és que el 18 de desembre s'hagi completat el gruix d'aquesta campanya de vacunació 2026-2027.
0: Més qüestions. 9 de cada 10 titulats universitaris que s'han graduat els últims 3 anys tenen feina i registren una taxa d'atur inferior a la del conjunt de la població. Així ho recull l'enquesta sobre inserció laboral dels titulars recents en graus, màsters i doctorats que realitza l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària per Estudis d'Àmbit. Els graduats en Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. Sara Canyete.
13: Sí, segons l'enquesta, 3 de cada 4 graduats troben feina els primers 3 mesos després de llicenciar-se per branques. Salut i Enginyeria són les que presenten més bons resultats. Aquests graduats tenen feines relacionades amb els estudis, majoritàriament, i també tenen millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els graduats en Humanitats. Mercè Gisbert, directora de l'ACU, ho atribueix en part al fet que les Humanitats són carreres més flexibles i creu que es podria fer una millor orientació laboral per part de les universitats.
14: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'humanitats i ciències socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
13: Els resultats també mostren que hi ha poca mobilitat internacional. La majoria dels estudiants que s'acaben de graduar es queden aquí i només entre els titulats de la branca de ciències sí que veiem que un de cada 10 marxa a treballar fora. Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via d'accés principal a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques a l'empresa o els portals web. 7 de cada 10 graduats diuen que estan satisfets i que repetirien estudis.
0: I els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres mitjançant la usurpació d'identitat. A l'operació han detingut 5 persones i han intervengut 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Com actuava aquest grup, Toni?
15: La banda aprofitava aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits i altres productes financers al seu nom. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi.
16: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a escoltar
1: pràcticament al límit de les targetes fraudulentes.
15: La investigació va arrencar després de diverses denúncies per suplantació d'identitat i va acabar destapant un grup que, segons els Mossos, va arribar a obtenir més de 130.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
0: Ara passen 2:02. Fem una pausa per la publicitat. Serà també de 2 minuts. I a la tornada, la cultura.
17: Catalunya migdia.
18: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
19: Sí.
18: I després a ca la meva mare, Olot.
19: Mm-hmm.
18: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
19: Molt bé.
18: Arribarem a tot?
19: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
20: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
21: Hi ha gent que s'estima més els gats.
22: Els gats realment et donen molt d'amor.
21: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
27: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
21: Però nosaltres els estimem a tots dos igual.
28: Ai, guapa.
29: Està saludant.
21: Cita bestial amb Candela Figueres. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
30: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
31: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
32: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
33: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
32: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
33: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
34: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
35: Catalunya migdia.
0: El director musical del Gran Teatre del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà després de 14 anys al càrrec dirigint Univers Mahler, l'Everest del món simfònic, segons el mateix Pons. Serà el 24 de juliol i assegura que viu un moment molt emotiu i que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. Barcelona, Valeria Obereda.
36: Josep Pons assegura que es va proposar que tot el que passava al fossat, invisible per l'espectador, tingués repercussió. L'orquestra estava concebuda només per acompanyar les grans veus, però ell li ha donat entitat pròpia, i aquest és el resultat.
37: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
36: Pons ha dirigit 84 títols diferents, 360 funcions, de les que no vol triar un títol, però potser sí un autor, Mozart, i se sent plenament afortunat de la seva feina.
37: La possibilitat de tenir unes obres meravelloses, de reflexionar-hi, d'experimentar-hi, i dir-li per què, i per què aquest fa això, i per què ens diu això. Fer troballes, dir, hòstia, però això que està dient el text, mira, mira, mira, aquí hi ha un instrument que també ho subratlla, o sigui, anar descobrint, això per mi ha estat el més meravellós.
36: Josep Pons, que passa a dirigir la Deutsche Radio Philharmony a Alemanya, continuarà lligat al Liceu com a director musical honorari.
0: I del Liceu al Palau de la Música. Perquè Albert Guinovar repassarà la seva carrera amb un concert de piano al Palau de la Música aquest vespre i interpretarà fragments de Maricel o els 24 preludis i estrenarà un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater, Montse Camps.
38: Sí, Guinovar oferirà una panoràmica que anirà de les seves peces més íntimes a les més exitoses. Pel que fa a l'intimisme, interpretarà, entre d'altres, els 24 preludis que deies, peces compostes durant la pandèmia que han tingut un gran èxit a les plataformes. Però l'obra de Guinovar és prou àmplia per oferir un concert complex, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
39: A mi el meu tarannà personal em fa que sempre m'estigui més còmode és en les parts intimistes i líriques, no? Però bé, com a pianista de repertori sé que has de buscar, diguem-ne, doncs també una mica l'espectacularitat del virtuosisme per portar-te, diguem-ne, al públic a la butxaca, no? Llavors, tant en els preludis com les altres peces, doncs combino lirisme amb una cosa una mica més virtuosística o més èpica.
38: El recital també inclourà les seves peces més populars adaptades per a piano sol, els musicals Gaudí i Maricel.
0: I el Sant Jordi Club de Barcelona, que es transformarà en la primera gran sala de l'Estat pensada per la música en viu de mitjà format. La reforma, adjudicada a una unió d'estudis d'arquitectura de Barcelona i París, permetrà duplicar l'aforament i millorarà l'acústica amb tecnologia puntera. Montse Mas.
1: Amb la reforma, el Sant Jordi Club passarà dels 4.500 espectadors actuals a un màxim de 9.000. L'arquitecte del projecte, Jorge Vidal, ha explicat a Catalunya Ràdio que el recinte guanyarà volum i que s'insonoritzarà amb un sistema de caixa dins de la caixa. Això permetrà fer concerts de manera simultània al Palau Sant Jordi sense cap interferència.
2: Doblem el volum de l'actual Club Sant Jordi. És la primera sala de l'Estat concebuda per música en viu, amplificada i amb unes condicions acústiques excel·lents. La caixa acústica, clar, és on es realitzen els espectacles, i la caixa perimetral és un espai vidriat que conté la relació cap a l'exterior. I es podrien donar la compatibilitat entre els dos edificis.
1: A més, es millorarà l'accessibilitat al recinte i s'aplicaran mesures sostenibles com l'ús d'energies renovables i la recuperació d'aigua de pluja. El nou equipament de l'anella olímpica preveu obrir una part el 2029, coincidint amb el centenari de l'exposició universal. Costarà 70 milions d'euros i les obres començaran l'any que ve.
0: I Nou Barris es torna a convertir en l'epicentre del flamenc a Barcelona amb el festival Desvarío dins la programació del Grec. Fins dissabte hi actuaran noms destacats com Israel Galván, Leonor Leal o David Lagos. Ens ho explica la Clàudia Roses.
3: El festival arrenca amb un pròleg al Museu de la Música dedicat al paper de Barcelona en la consolidació de la guitarra flamenca a principis del segle XX. A partir de demà, el pati de l'Esteu del Districte acull els concerts principals en formats íntims. Pedro Barragán és el director del festival.
4: El flamenco se expresa muy bien en el cara a cara. Nosotros en el Dorado, el espacio que tenemos, vamos siempre al formato mínimo, el pequeño, ¿no? Una especie muy representativa del arte mínimo. Sí, el menos es más, que decía Van der Rohe, ¿no?
3: El festival organitzat per El Dorado reivindica el flamenc com a cultura en transformació. Dissabte serà una de les nits fortes. A la matinada actuarà Israel Galván, Premi Nacional de Dansa, que està content de tornar a Barcelona, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
5: Trabajar en Barcelona me parece muy especial y Barcelona siempre me abre puertas nuevas y creo que en este caso con la edad de oro que voy así me hace conectarme con el bailador que llevo, ¿no?
3: En aquesta sisena edició, Desvarío vol explicar el flamenc contemporani des de Catalunya.
0: I tret de sortida de les Violet, demà a Esterri d'Àneu amb una trentena de propostes d'arts escèniques. Entre els plats forts destaca Fantasmes de Guerra. És un espectacle familiar de la Baldufa inspirat en la novel·la Eren Feres, escrita justament per l'historiador i bibliotecari del municipi, Oriol Riart. En cap a Esterri, Pau Rovira.
6: Les Violet torna a convertir els carrers, places i racons del poble en escenaris a l'aire lliure. Un dels espectacles més esperats serà Fantasmes de Guerra, que se'n representarà diumenge i neix del llibre Eren Feres, publicat per Oriol Riart, després d'anys d'investigació sobre la guerra civil al front del Segre, que ara la companyia La Baldufa ha adaptat al teatre familiar.
7: Com era viscuda la guerra sense cap mena de glorificació ni de cap mena d'èpica, no? Com era viscuda, sobretot, per part dels particulars del sense nom i poder-lo fer-ne una obra per a tots els públics.
6: Fins diumenge, el festival reunirà més de 80 activitats entre teatre, circ, música, dansa i tallers participatius.
0: Catalunya migdia. 20 minuts i seran les 3, temps pels esports. Laia Tudel, aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol.
8: I tens dues opcions, Espanya-Anglaterra o Espanya-Argentina.

0: El Mundial de Futbol s'està acabant i avui ja sabrem qui jugarà la final de diumenge a Nova York. De moment, Espanya ja hi és i ara espera arribar. L'equip espanyol va oferir ahir la seva millor versió d'aquest Mundial, el dia més important fins ara, contra la rival més exuberant i a priori la que era la gran favorita, França. França 0, Espanya 2 i l'equip de Lamine, Cubarsí, Olmo, Cucurella i companyia seran diumenge a la final. I a Dallas hi tenim el Roger Arbusà i Roger, vas poder veure la final i veure també l'alegria espanyola.
1: Sí, va ser una exhibició de futbol de la selecció espanyola que va ser molt superior a França des del domini, el control i també la possessió. Espanya molt còmode en tot moment, va neutralitzar aquesta França d'Mbappé, Dembélé, Olise i companyia i fa un cop de puny sobre la taula per convertir-se, ara sí, en la gran favorita per guanyar aquest Mundial. Bon partit de Lamine Yamal, que no va fer cap gol ni cap assistència, però va provocar el penal del 0-1, anant a buscar aquella pilota i la falta dins l'àrea de Lucas Digne. Va ser intel·ligent i va tenir determinació el jugador del Barça. El penal el va convertir Mikel Oyarzabal i el 0-2 el va fer a la segona part Pedro Porro, l'ex del Girona, MVP del partit ahir, que va fer una gran jugada col·lectiva a la selecció espanyola i va rematar ell després d'una gran deixada de Dani Olmo, que va ser un dels millors jugadors del partit. Molt bon partit del jugador de Terrassa i també molt bo el de Pau Cubarsí, que està signant un gran Mundial i que forma part d'aquesta defensa que només ha encaixat un gol en 7 partits. El jugador del Barça creu que han tapat boques.
2: Sí que a lo mejor había un poco de rum-rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final. Yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante y este trabajo es de todo, tanto los que juegan como los que también están en el banquillo, porque al final en el entreno con el nivel que tienen pues te ayudan a ser mejor futbolista.
1: En canvi, va tornar a ser suplent i va jugar als últims minuts Pedri, que veu com el seu lloc l'ha guanyat, ara sí, Fabián. Aquest és el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, orgullós del que va fer ahir el seu equip.
3: Nuestro mensaje era que hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo. Esa es la mejor manera de desactivar cualquier propuesta futbolística, en este caso hablamos de fútbol, del rival.
1: Espanya, que ara espera arribar a la final d'aquest diumenge, sortirà de la segona semifinal d'avui, com deies, entre Anglaterra i l'Argentina, i mentrestant a De La Fuente li agradaria que fos la selecció argentina. El seleccionador espanyol coneix bé Scaloni perquè va ser professor seu en el curs d'entrenador que el seleccionador argentí va fer a la Federació Espanyola.
3: Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra.
1: I un detall d'ahir, que és que Lamine Yamal va acabar el partit amb unes lleugeres molèsties a la zona del turmell, que no són importants. El jugador caminava una mica coix després d'aquest França-Espanya, però podrà jugar diumenge sense problema aquesta final a Nova Jersey, on la selecció espanyola hi arribarà avui. I també, per cert, el president del Barça, Joan Laporta, que ahir va viure en directe a la semifinal i que també viurà en directe a la final.
0: Doncs Lamine i Espanya que jugaran aquesta final, i l'altre lloc finalista se'l juguen avui Anglaterra i Argentina. La segona semifinal del Mundial es juga avui a les 9 i arriba molt marcada per l'enorme rivalitat que hi ha entre les dues seleccions, Anglaterra i Argentina, una rivalitat que ha estat present en les prèvies i en les rodes de premsa dels dos equips. Atlanta, Sonia Gelmà.
4: Una rivalitat que té 5 capítols mundialistes fins ara, que serà el 6è Anglaterra-Argentina. El més recordat és, sens dubte, el del 86, perquè s'hi va afegir una connotació política, la revenja de les Malvines, un component que encara es present 40 anys després. De fet, avui no es permetrà l'entrada al camp de cap símbol o bandera que faci referència al conflicte. El partit s'ha declarat del risc, s'ha reforçat la seguretat amb 1.600 agents que vigilaran l'entorn de l'estadi i l'interior on s'hi barreja en aficions, i en la prèvia del partit Scaloni ha tornat a recordar que només és un partit de futbol.
5: Fue una época nuestra, de nuestra historia muy triste y que nosotros no podemos hacer mucho. Esa es la realidad. Y es un partido de fútbol, no hay otra. Entonces, mezclarnos sería una locura en esta época en la que vivimos, en la que la gente bueno, están pasando cosas en otro lado del mundo y criticamos que haya guerra, y yo me voy a poner a decir que más que un partido de fútbol me parece una locura.
4: Deia Arbusà que Luis de la Fuente vol l'Argentina a la final. Scaloni també va felicitar-lo per ser-hi, diu que s'ho mereix i que el trucarà si perden per ajudar-lo en el que pugui. Si guanyen, no. Si guanyen ja es veuran a la final, diu que no parlaran. Scaloni, que fa dies que medita introduir algun canvi a l'11, tant en defensa com al mig del camp, també està pendent de l'11 Thomas Tuchel. El seleccionador anglès ha recuperat Declan Rice, que arrossegava problemes estomacals, però finalment podrà jugar d'inici i compta amb dues armes ofensives com Kane o Bellingham. El seu mal de cap, però, juga el rival. Tuchel admet que, tot i que no sap si ho farà, se li ha passat pel cap fer un marcatge a l'home sobre Messi, un jugador que, com a tots, el té impressionat.
6: Well, it's just incredible his campaign, his tournament, how he carries the team.
7: És increïble el seu torneig, com sosté l'equip. És absolutament increïble. No hi ha paraules i, per descomptat, no de mi. Qui sóc jo per parlar-ne? Simplement no queden paraules per definir aquest nivell, la responsabilitat, la qualitat que demostra, també en aquest Mundial. És el líder, el jugador clau en qualsevol equip en el que jugui i també, esclar, per a l'Argentina.
6: And for sure in this Argentinian side.
4: Per cert que, sorprenentment, cap periodista anglès ha preguntat a la roda de premsa prèvia de Tuchel pel desafiament públic de Bellingham després de l'últim partit discrepant del seu entrenador. Tot l'interès centrat en aquesta semifinal a partir de les 9.
0: Doncs a Sònia, des d'Atlanta, no marxis, que encara parlarem d'una altra qüestió del Mundial amb tu, però abans analitzem aquesta semifinal. Perquè ja amb el Ricard Torquemada vam analitzar el França-Espanya i avui toca fer el mateix amb l'Anglaterra-Argentina. Ricard, bona tarda.
8: Bona tarda, Laia.
0: A veure, qui ho té millor per ser a la final? Anglaterra o Argentina?
8: Molt igualada, la semifinal. No m'atreveixo a dir que hi ha un clar candidat, així com l'altre, el favorit era qui va perdre. Aquí, difícil trobar el favorit. Tot i això, la sensació és que té més recursos a Anglaterra, que té més grup, per tant, més profunditat de banqueta. Scaloni ha reduït una mica el grup, els joves no han aparegut, ni Nico Paz, ni Giuliano, no han tingut gaire minuts els futbolistes que han de ser els importants els pròxims anys, i això ha fet el grup una miqueta més petit. Més fiable, més fidel, més consistent, amb més experiència, però més petit. Anglaterra té més recursos, però a Tuchel li toca encertar més que a l'Argentina. A pes, jo crec que una miqueta més a Anglaterra.
0: Perquè ara deia la Sònia que Scaloni s'estava plantejant introduir algun canvi en l'11. Mm. T'esperes que pugui introduir per un punt d'aquest canvi?
8: Crec que és necessari que Scaloni revisi el pla i intenti injectar benzina al dipòsit, perquè els dos últims partits de l'Argentina l'equip ha anat perdent la consistència que havia tingut i l'alegria que havia tingut a la primera part del Mundial, una alegria que resumia en el somriure de Messi. A mesura que ha anat avançant, s'ha anat castigant també físicament, Scaloni ho ha compensat equilibrant més d'equip defensivament, però restant-li profunditat, sobretot a la banda esquerra, i restant-li alegria, i per tant amb un Messi més forçat en atac. No hem d'oblidar que l'Argentina en atac és l'equip que més gols ha fet del Mundial, però compte, que ataca amb Messi, però defensa amb Messi, que això vol dir defensar amb un home menys, i quan l'exigència és alta, algú ha de fer el doble d'esforç. L'equip s'ha d'equilibrar i per això fa aquest pas endavant. Aviam què fa Scaloni avui, si introdueix un defensa més, si estira la banda esquerra, però crec que una revisió del pla és necessari, que Scaloni ha tingut un bon recurs sempre a punt per ajudar la selecció.
0: Doncs això, ho veurem a partir de les 9, què passa en aquest Anglaterra-Argentina, i amb tu, Ricard, tornarem a parlar aquí al Catalunya Migdia, ja amb la final del Mundial definida. I tornem a parlar amb la Sònia, perquè el preu de les entrades és un dels grans temes d'aquest Mundial. Vam parlar molt abans que comencés el Mundial, perquè eren caríssimes les entrades, però és que ara encara les quantitats s'enfilen més en aquest tram final i en aquests partits de semifinals del Mundial, Sònia.
4: Si parlem, per exemple, d'aquest Anglaterra-Argentina, un partit de futbol, deia Scaloni, però un partit a preu d'or. Els preus oficials de la FIFA han estat dinàmics, van començar ja molt alts, fa mesos, sense saber qui jugaria aquesta semifinal, ja podien costar, aquest partit podia costar ja uns $800, i ara ja són altíssims. Superen els 2.000 dòlars si algú en troba d'entrada. Tot i així, són molts els aficionats que aspiren a fer-se amb un tiquet avui mateix i disposats a pagar milers de dòlars per aquest. Aquí en podeu sentir una mostra.
9: Hay gente que ha vendido su auto, ha dejado vacaciones de lado para estar acá y es una sola vez en la vida y bueno, hay que aprovecharlo.
10: Nosotros la semifinal la sacamos antes. Ahora no sé cómo, cuándo saldrá la final, pero yo calculo que debe estar 4.000 dólares, 5.000 dólares. Menos de eso no lo va a conseguir nadie.
11: Sí, está bastante cara. Bueno, yo pagué 5.000 cada entrada, pero porque vamos a ir a un hospitality.
12: Estamos esperando el bajen de 2.000 dólares. Todavía las más baratas están en 2.500, 2.600. Las hemos visto por 2.300, pero hasta que cuando bajen de 2.000, ahí compraremos.
13: Nosotros vivimos acá y venimos de Carolina del Norte solo al FanFest. Como enfermos, locos, alentar nada más, a comer choripán.
4: Doncs animar probablement sigui el més barat, animar des de fora. Molts dels que avui seran a l'estadi de l'Anta repetiran operació diumenge, ja siguin argentins o anglesos. Aquells que passin se n'aniran cap a Nova York, una final que encara tindrà preus més alts. Avui mateix a la web de la FIFA es podien trobar entrades a partir de 6.000 euros i ja si mirem la revenda legal als Estats Units, te'n pots trobar des de 7.300 euros la més barata fins a 88.000 euros per ser diumenge a Nova York a la gran final, on de moment ja hi és la selecció espanyola.
0: Doncs una bogeria de preus el que ens està dient la Sònia Gelmà. Deixem el Mundial aquí al Catalunya Migdia, el Tot Costa a les 7 més Mundial, amb la prèvia d'aquesta semifinal, amb el postpartit també ahir d'Espanya, i a les 11 de la nit, com cada nit, el club de la mitjanit, després de saber doncs, si serà Anglaterra o serà l'Argentina de Leo Messi, qui serà la final de diumenge. I el Barça, pendents i molt de Frenkie de Jong. El migcampista va tornar lesionat del Mundial i estarà uns quants mesos de baixa. Ramon Salmurri.
14: I avui mateix el Barça li farà proves per acabar de determinar l'abast exacte de la lesió. Ja ho explicaves ahir al Tot Costa del Futbol Club Barcelona. Som plenament conscients que la lesió de Frenkie de Jong va per llarg, que les primeres exploracions apunten a una lesió d'entre 4 i 6 mesos de baixa, i Frenkie de Jong és un futbolista capdalt per Hansi Flick, però el Barça vol assegurar-se de saber l'abast exacte de la lesió i a partir d'aquí, a partir dels resultats de les proves que li facin avui, en tindrem l'aigua clara.
0: I alguns altres temes pendents per resoldre, l'arribada de Dejemi i la sortida de Ter Stegen.
14: Mira, l'arribada de Dejemi està prevista per avui mateix, aquesta mateixa tarda. Dejemi serà a Barcelona, demà al matí revisió mèdica, podries tenir demà mateix l'oficialitat de la contractació del futbolista i divendres al matí, si tot va bé i es compleixen aquests terminis, ja estaria sota les ordres de Hansi Flick. I pa.
0: Espera, que ens quedava encara un altre tema pendent, Salmurri, Ter Stegen.
14: El de Marc-André Ter Stegen. L'acord entre Barça i Ajax és total. El que falta és polir alguns petits serrells per acabar de desencallar aquesta operació. Són una qüestió, sobretot, que afecta a la fiscalitat del futbolista, que canviant la seva residència, i això és el que ha d'acabar de desencallar. L'operació no corre per ell, i amb tota probabilitat Ter Stegen serà futbolista de l'Ajax aquesta propera temporada.
0: Molt bé, doncs això al Barça, i mentrestant l'Espanyol, que comença aquesta tarda un estatge a Navata, a l'Alt Empordà, on jugarà també els dos primers amistosos de la pretemporada, Udal del Serra.
15: Els blanquiblaus tornen a les instal·lacions de Torremirona per tercer any consecutiu, on continuaran fent el treball de pretemporada durant els pròxims 8 dies. Durant aquesta setmana disputaran també els dos primers amistosos que tenen programats per aquesta temporada. Dissabte que ve al camp de l'Olot i el dimarts, dia 21, a Peralada, davant el Pau de la segona divisió francesa. D'altra banda, a segona divisió, el Sabadell va anunciar ahir a la tarda el sisè reforç de cara a la temporada que ve. El defensa mallorquí de 21 anys, José Luis Català, que arriba procedent de l'Espanyol B, equip del qual ha estat el capità aquesta última temporada. Els vallesans també marxen demà cap a Salou, on faran un estatge els pròxims 10 dies. El primer amistós dels arlequinats serà amb el Castelló dissabte que ve. Mentrestant, el Girona continua treballant aquests dies a les instal·lacions que té a Vilablareix, i dilluns se n'anirà cap a la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, on hi farà també un estatge durant 5 dies. El primer amistós programat pels gironins és el dia 22, amb l'Olot.
0: Menys de 5 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i seguim.
16: Catalunya migdia. Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
17: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
18: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em portes la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
21: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
22: Quique Nazaret.
23: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
22: L'eclipsi amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat, amb una base sòlida en ciències de la salut. Estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
25: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 3 minuts i les 3 de la tarda. Avui el Tour, una etapa per a velocistes i en Pogacar encara més líder.
25: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
27: Energia per recórrer carreteres infinites. Per seguir...
0: En marxa l'onzena etapa. Com va la cursa, Isaac Vidalta?
28: Ara mateix més de 100 quilòmetres encara per al final. Una fuga de 4 homes, Lever, Oliveira, Charmig i Alaphilippe, amb un minut llarg respecte del gran grup. Però vaja, segurament avui s'acabarà resolent a l'esprint.
0: I avui tenim una nova entrega de Ràdio Volta amb protagonista destacada d'aquelles

0: estaria en el seu moment, però penseu que la EPO és una substància que únicament es pot adquirir a les farmàcies de l'hospital perquè la fan servir per malalties com diàlisis i coses així.
1: Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
3: I acabem amb el mercat mogut de fitxatges al Barça de bàsquet, Artés Macià.
4: Sí, el Barça ha fet oficial la incorporació d'un aler pivot, Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà, on ha guanyat el triplet. El Hapoel de Jerusalem, l'equip amb pressupost més alt de l'Eurolliga, ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoransky, fins ara base del Barça. El Kitsanas Manresa ha tancat l'aler pivot búlgar Jordan Minchev, que ve de la Bundesliga, i també s'ha publicat el calendari de la Lliga Femenina amb l'Uni Girona i el Cadí la Seu. Les catalanes començaran com a visitants el Cadí a la pista de l'Avenida i l'Espar Girona a la de l'Estudiantes.
3: Doncs amb això tanquem la informació esportiva del dia, el repàs de la informació esportiva del dia, a les 7 al Tot Costa, més esports, a les 11, com cada nit, el Club de la Mitjanit Especial Mundial amb el post de l'Anglaterra Argentina. I ara seguim al Catalunya Migdia amb el Joan Bota.
5: Són les 3.
6: Catalunya Migdia.
5: I fins ara al Catalunya Migdia us hem explicat que 118 municipis de 20 comarques estan en risc extrem d'incendi ara mateix, just quan arribem al pic de la tercera onada de calor. Una situació crítica que afecta sobretot la Catalunya central, Ponent i el Prepirineu Occidental i que esquitxa molts altres punts del país. També hem connectat amb Manlleu, a Osona, en el primer dia de dol al municipi per la mort de dos bessons d'11 anys al riu Ter, i ens hem fixat a la nova iniciativa per regular l'ús de les xarxes socials en menors d'edat ara al Regne Unit, on el govern impulsa una mena de toc de queda perquè els menors d'edat no puguin veure continguts de 12 de la nit a 6 del matí. Aquesta hora, que més destaquem, Natàlia Ramon?
7: Doncs que un foc crema a Querol, a l'Alt Camp, en una zona propera on hi va haver incendis, Aiguamúrcia. Els bombers hi treballen amb una vintena de dotacions. Tarragona, Jordi Barranca.
8: Sí, els bombers han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les dues. L'estratègia és atacar-lo immediatament i amb contundència perquè els diversos focus que hi ha no es propaguin. Ara per ara hi ha una vintena de dotacions treballant i 5 de les quals són aèries. L'incendi s'està produint en una zona boscosa sense habitatges a prop i a tocar mateix d'on s'han produït els focs d'Aiguamúrcia durant l'última setmana. De fet, el terme municipal de Querol, a la comarca de l'Alt Camp, és on més ha cremat l'últim incendi de la zona.
7: I l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, ha recorregut al Tribunal Suprem de França la seva absolució en un intent d'evitar que l'extradeixin cap a Espanya. La justícia espanyola el reclama per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa, amb 11 morts, el 1987, i pel finançament d'organització terrorista a través de les Errico Tavernes. A principis de mes, el Tribunal d'Apel·lació de París el va absoldre en considerar que no quedava provat que a principis del 2000, Ternera formés part de la banda terrorista. Terraciola així l'últim procés obert contra ell a França i també obria la porta a activar dues euroordres dictades en aquest cas per Espanya. I l'aeroport de Barcelona creix aquest estiu en oferta de seients als diferents vols programats, tot i que es descarta la caiguda de reserves cap als països de l'Orient Mitjà, això és per la guerra. L'increment de places supera el 5,5% més comparat amb els mesos de juliol, agost i setembre de l'any passat. Per destins, els països de l'Àsia i el Pacífic lideren el creixement. En canvi, les destinacions cap a l'Orient Mitjà i el Golf Pèrsic registren la caiguda més forta, un 50%. A més, el Prat ha incorporat 11 destinacions, són 4 intercontinentals. Es tracta de vols directes a Lima i Sant Salvador, que reforcen la connectivitat amb Centroamèrica, també a Seattle, als Estats Units, i a Agadir, al nord d'Àfrica. Ho recull la Cambra de Comerç, que constata que Barcelona és el segon aeroport europeu de passatgers en origen destinació, és a dir, que no fan cap escala, només els superen els aeroports de Heathrow a Londres.
5: Ara passen 3 minuts de les 3.
2: Catalunya migdia, amb Joan Bota.

0: I avui també, si és dimecres, amb l'Oriol Marc, subdirector de Nació Digital, l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes, i en Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu. Bona tarda.
1: Què tal? Hola, bona tarda.
0: Veig que en Joan ja s'escura la bola, eh?
2: Bueno, jo penso en ell, i si ets tu i a l'Oriol, vamos, tarda complerta, no?
0: Amb ell, per al·lusions, és Santi Villas.
3: No, s'ha de demanar perdó, eh?
0: Santi, bona tarda.
3: S'ha de demanar, bona tarda.
0: Has, causat furor amb un cistell blau que portes?
1: Sí, sí, tremendo
3: cistell. És que me l'acabo d'anar a buscar, que és una monada.
4: Però això és per anar a comprar real, eh?
3: Això és per anar a comprar real.
4: Ah, bueno.
3: S'ha de tornar a lo real.
0: Què vol dir anar a comprar real?
3: Ja ho saps, comida real.
4: Hosti, que no sabia si era una performance com de tal, però ja veig que no, que és una cosa que ara es considera moderna.
3: Ara això, perquè vosaltres sou el programa líder de Catalunya i totes aquestes coses que sou vosaltres, però això, ara mateix això. A la, bueno, el que sigui, a la solució o així, foten una foto i ho pengen a xarxes, eh?
0: Es porta...
3: Amb el bolso, tal, sí. Vull dir, fan aquesta cosa que vosaltres no feu tant del 360, saps?
0: Però això està...
3: Per què? Perquè no us cal.
0: Però és que tinc molts dubtes. O sigui, en Santi ha aparegut amb un cistell...
3: Bueno, a veure, és que tot s'ha d'explicar.
0: Endavant.
3: Després m'oblidaré de lo de què he de dir.
0: No pateixis.
1: I... Això és igual.
5: La càmera mangada aquí davant.
3: Que tinc moltes coses. No, això ho vaig veure a una botiga. I vaig preguntar, aquesta cistella, a veure, no em diguis a mi per què. Jo sempre vull dir, jo sóc una persona que si m'agrada alguna cosa però no ho necessito per res, o per mi no té cap interès, el meu cap busca per què, que, o sigui, com buscar un motiu per jo poder-m'ho comprar.
0: Molt bé.
3: Vull dir, per exemple, em vaig comprar una nevera per anar a la platja, que jo nevera a la platja no aniré mai a la vida.
1: No t'imagino ni a la platja.
3: Bueno, també. Però,
0: vull dir,
3: però clar, una nevera que la vaig trobar a Londres, tan bonica a Itàlia, vaig pensar que maca, que tal, que qual. No, la venien a una botiga de Londres.
1: Vale.
3: Que, bueno, pues escolta, la gent també va amb la...
0: Estem perdent el que no era el tema, que era el cistell.
3: Sí, bueno, però això, llavors, pues, aquestes coses jo les faig. I l'altre vaig veure que una botiga aquesta, això li vaig dir que escolta, això ho veneu? Diu, no, és d'exposició. Ah, dic, pues vaya.
0: Però això d'exposició o és per comprar dintre una botiga?
3: No, estava una botiga de roba, allà. Hi ha una nevera, hi ha una... Pues aquestes botigues que ara són...
1: Que
3: hi ha de tot. Hi ha una cistella, hi ha un raspall de dents, hi ha una camisa...
5: Però ja està, Santi, li fas una foto, ho penges al chat GPT i li dius on te puc comprar això? I et
3: no, jo
5: el
3: chat GPT no l'empleo, no m'interessa.
5: Ah, no?
3: No l'utilitzo mai. Jo mai.
5: Però
3: millores molt. El que faig amb l'exercici artificial és dir, Siri, posa una alarma a les 7 de la mañana. I ja està. La Siri me la posa i ja està. Bueno, a lo que vaig. I aleshores li vaig dir, que això no ho veneu? No. Ai, diu, i per què ho tens aquí, tal? Dic, pregunta si m'ho venen. I aleshores la noia li vaig deixar el telèfon, la noia em va enviar un missatge, em va dir, sí, t'ho venen. I avui he anat a recollir, però és una persona...
5: I què t'han cobrat per això?
3: Que tu creus, escolta, és que de veritat, sempre parlen de diners. Aquestos és de l'Abat Oliba Seu, o com es digui...
0: Potser és perquè en vol un.
3: No, ja
0: és un... A veure, pels oients...
3: Tu el veus en ell anant a comprar? Tu el veus en ell anant a comprar un cistell?
0: Li aniria de conjunt amb el polo.
3: Ja, segur.
5: Em aniria de conjunt amb el polo.
3: Bueno, ja està, ja la tinc. Ara, per què servirà? No ho sé. No tinc ni idea.
4: Per anar a comprar?
3: Jo crec que per anar a comprar. Clar.
0: Veus, i ara et lliga amb el teu tema, perquè avui vols parlar, entre altres coses, de Mercadona.
3: Bueno, jo avui volia demanar disculpes... Bueno, volia demanar disculpes a Catalunya, perquè tu no ho saps, Oriol, però la setmana passada vaig fer una secció que era una merda.
1: No, sí, us vaig sentir.
3: Et vam cosificar...
1: Sí, a mi això tampoc és que em faci res. Bueno.
0: Es frega les mans, mentre el dius que el vas crucificar.
3: Sí, davant dels teus dos caps, ara, perquè em faltava la Melero, sinó dels teus jefes davant d'ells.
1: Molt bé.
3: Vull dir, l'expert en urbanisme va sortir amb la teva defensa.
0: Va ser
4: amb la
3: teva defensa. Va bé, una mica amb la teva i amb la meva.
5: Com es diu l'expert en urbanisme?
3: Alícia. És experta en urbanisme a Parla.
5: A Parla, sí.
3: Anava a passejar per Parla. Perdona, quan acabi allò que està fent a Parla és hora de convidar a l'inauguració, perquè vindrà a estar una orquestra, ja veuràs.
0: Anava a dir-li a l'Oriol que... va ser cosificat i va ser acusat de que t'agradés que et cosifiquessin.
1: Les dues coses en semblen
3: bé. No, acusat tampoc, però vull dir, ja es veu que tampoc, diguéssim...
4: Jo ho aturaria.
3: Sí, no?
1: A mi no m'ofèn.
3: També dic una cosa, que quan això es fa, depèn de quin context...
4: Sí.
3: Clar, al ser els líders de Catalunya, sí, nosaltres podem fer el que es doni la gana.
4: Això també tens.
5: L'Alícia i jo, Oriol.
3: Mira, això saps qui ho feia? L'Anna Rosa, que fumava al despatx, sí, i li deien, te van a echar, i deia, no, no, no se puede fumar en el despacho a Telecinco, i feia ella, que me echen.
5: Saps què? A veure, Santi, tu recordes que l'Alícia i jo vàrem concluir que si els mateixos comentaris de l'Oriol els féssim sobre una noia, acabaríem tots al CAC.
3: No, bueno, això també, estudieu-vos una
4: mica. Però que això també és la cosa concreta en la qual hi ha més marge a fer-ho els homes perquè no hi ha una càrrega històrica.
3: Exacte, això també és llegir-vos algun llibre.
4: Però podríem anar acabant.
3: Sí, bueno, sí, podríem anar acabant, però tu has d'entendre...
1: Deixem-ho aquí, si voleu. Imagineu-vos que ho acabeu i llavors en Santi hagués de fer el seu tema.
3: Això! És que, clar, jo això...
1: Ho fa per no treballar.
3: Ja me foto 5 minuts amb això.
1: Per no treballar, no, però és pitjor. Ell treballa, a priori, avui ens ha demanat talls i tot.
3: Bueno, és que avui vull dir això.
4: Vinga, va, Santi.
3: Jo venia a dir, que pensava que estava el director general d'aquest programa, l'Òscar Fernández.
1: El president d'informatius.
3: Mira, ara sense cartell, el president dels informatius.
5: Deu estar reunit amb en John John.
3: Jo venia a dir que la setmana passada... Ah, sí? Bueno.
4: Hem d'avançar.
3: No, jo venia a dir que la setmana... Jo crec que el de la setmana passada no l'hauria de cobrar.
1: No,
3: perquè va ser una merda.
1: Ja passarem la factura
3: saps
1: inversa.
3: Saps què vull dir? O sigui, crec que no l'hauria de facturar. Jo
5: pots
3: casa...
5: repartir-ho a terços entre nosaltres tres.
1: Exacte. No, sí, que l'Oriol no hi era.
4: La setmana que ve l'últim dia podries portar-nos alguna cosa que valgui el que et va costar.
3: És que jo crec que he de parlar amb l'administració. Sí. També és veritat que aquí l'administració t'envien la factura que has tardat 6 mesos. Vull dir que me la tregui.
1: Vam quedar l'últim dia que hi havia dades incorrectes en les dades que tu havies passat.
3: Això va dir John Kennedy. És que, ojo, bueno, la cosa és això. Aleshores, jo crec que no m'he de cobrar. Per això avui he portat dos temes.
1: Molt bé.
3: Perquè si em diuen, no, home, no, cobra-li i tal. Però llavors he portat dos temes.
1: Molt bé.
3: Però també és veritat que jo, amb tot el que faig al principi, vaig guanyant temps, perquè també són temes molt prims. Vull dir, tampoc és allò que la gent porta aquí, que, no sé, parlen, tenen quatre folios escrits. Jo, com comprovaràs, vinc amb un cistell de plàstic. O sigui...
1: Vull
3: dir, sí, vaig venir pel carrer pensant, he de dir això, després m'oblido. Vull dir, és que jo ja estic amb una edat que no pensis. I llegir tampoc t'ho faria. Bueno, aleshores, perquè tu m'entenguis, avui m'ho havia preparat en plan que com a paraigua general la paraula seria la dignitat.
1: Correcte.
3: La paraigua general.
1: Quin filòsof.
3: Una dèria sobre la dignitat.
4: Molt bé.
3: I aleshores, la primera part de la dignitat, que seria el que cobraria per la secció d'avui, seria el vídeo dels Reis d'ahir.
1: Molt bé.
3: De la victòria d'Espanya i aquell vídeo amb un hotel.
1: Sí.
3: Amb un hotel.
4: Amb una habitació estranya.
3: Amb una habitació estranya, amb una tele quasi més gran que la que hi ha aquí fora la capsa, que he vist una capsa de Philips aquí.
5: A mi em va sorprendre el petit que és el sofà.
3: Les reunions que fa el president de Catalunya dels informatius amb John John li van bé. Vull dir, aquí té una tele aquí, que aquí es pot veure.
1: Serà el lideratge.
3: Exacte. I aleshores, allò...
5: A mi el sofà... Jo he vist el vídeo.
3: El sofà primer que era de 3.
5: Jo he vist
3: és de 3 places i entre 4.
4: No
1: voldria ser jo qui digui, diguéssim, és el més prescindible d'aquella imatge, però dels 4, doncs n'hi ha dos que ja manen i n'hi ha un que manarà, una, i l'altra, doncs, si
3: ja,
1: són
3: bueno,
1: 3 places, però...
5: no,
1: jo està per allà.
3: Tota aquella família, també. Un sofà de 4, que semblava allò Friends.
1: Sí. Sí.
3: Vull dir, apretats.
5: És que era
3: que
5: molt petit,
3: que s'havien d'ajuntar els pobres... Crec que havia.
1: Sí, sí, sí. Escolta, Santi, hem tret l'àudio...
3: No, home, no. Era paneque?
1: No, hem de... Ah. Hem tret l'àudio d'aquest vídeo perquè potser hi ha gent que no n'està pendent.
3: Ah, doncs avui. Fixa't tu.
1: I a part de la nostra audiència, que no està pendent ni del partit d'Espanya d'ahir ni de les seves...
3: Jo tampoc el vaig veure. Vaig estar veient la bola negra, tu.
4: I què tal?
3: Ja en parlarem.
4: Quines sí, ganes.
3: Això és un altre tema, eh? No, és que, claro, ara me fotré aquí tres i en cobraré uno. No.
5: Però a veure,
3: no.
5: Però penses criticar, penses criticar el rei?
1: Escolta'm,
5: ni se t'ocorreixi, eh?
3: No,
1: anem a fer-ho canònic.
3: És que jo, fixa't tu que...
1: Dentro vídeo.
3: No, perdona, saps que vinc preparat, que no sabia ni que tenia àudio.
1: Però si els has demanat tu.
3: Però jo ho he sentit i sense àudio.
1: Vinga, va, això és el vídeo.
3: Ah, tenia veu i tot.
1: Això és el rei, la reina, la princesa i la infanta mirant el partit i...
3: Però tota aquesta gent ara aquella habitació.
1: Això són els comentaris. Això és la repressió de futbol.
3: Sí. A la tele.
1: Sí.
3: Ah. Pues no havia sentit
1: això. Ells estan fent com copets.
3: Sí, sí, sí, sí, i abraçades,
1: gestos absolutament espontanis.
3: Gestos que fan com, venga, ahora grabamos, ¿sabes? Venga, mira, mira tal.
1: Em recordo un vídeo també de la Casa Reial d'un primer dia d'escola.
3: Sí,
1: que també...
3: El tema, de les xarxes socials d'aquesta gent, no pot ser.
4: S'hauria de canviar, s'ha de canviar.
5: Però jo vull la samarreta del rei, em va molar molt.
4: Per què?
5: Lo de tenir una samarreta que darrere digui Felip VI, mira, em va flipar.
1: Clar, però jo... diguéssim, la teva diria Joan López Alegre.
4: Exactament.
5: No, però jo no, la de Felip VI la portaria.
3: Ah, tu vols la de Felip VI.
5: Jo la de Felip VI la portaria. A mi aquest tio em sembla sensacional.
3: No, jo no dic que no. Jo l'únic que trobo és que tot això s'ha de fer una mica... O sigui, vull dir que aquesta cosa de que la família real sigui tan humana, jo trobo que això és absurd. La reina d'Anglaterra, quan ha estat humana? Clar, ha fotut... Mai. Tu has de vendre vellut. Vull dir, aquella sala, allò, no tenia ni cap ni peus. Aquella tauleta que hi havia davant de la tele, a on vas amb allò? Vull dir, aquella...
5: Saps el que més em va cridar l'atenció a mi del vídeo? Que no hi havia ni uns panxitos, ni unes patates, no hi havia res per picar.
1: Ganchitos.
3: Mesquetos, o algo.
1: Si t'estaves referint a uns snacks, volies dir, efectivament,
5: ganchitos.
1: Snacks i no persones, t'estava referint.
3: Sí. Bueno, jo ho vaig trobar tot com desangelat.
1: La dosi, diguéssim, aquesta dosi ja la va gastar Mariano Rajoy. Sí.
3: Ja, llavors jo trobo que això ells ho han d'estudiar, o sigui, han de fer una reflexió.
5: Vos foteu amb Rajoy, que escriveu el meu diari, o sigui.
3: Sí, bueno, un altre també. Ho han d'estudiar. O sigui, jo crec que això, fill meu, no sé.
1: Això no t'ha agradat.
3: Bueno, és que ho he trobat massa massa proper. Massa.
1: Fa pinta de, ei, anem a molar una mica.
4: Clar.
1: Vinga,
4: però a ell li agrada més la monarquia, el rotllo Ascot, no? Ascot
3: és home, per favor, és que a veure on vas a... Vull dir,
4: tu els vols veure allà amb sombreros de copa, va bevent uns gintònics, no, què deu veure aquesta gent?
3: Bueno, és igual, coses... kombucha, més igual, kombucha.
1: Sí, no, va portava texans i uns mocassins d'aquests amb sivella sense mitjons, que clar, això és un crim.
3: Jo crec que això no es pot posar, diguéssim, a que ho vegi la gent, perquè no, el sofà aquell, vull dir, no hi havia què passa, bueno, ni capitone total, bueno, pues un tema tampoc, ja està.
4: I ara segon tema.
3: Podeu dir algo?
4: No, que és que a mi el que faci la Casa Real m'importa.
5: Que estic molt a favor de que la família real veiés el partit.
3: No, això a mi em sembla bé.
5: Anaven amb aquesta samarreta blanca, que ho ha patat, anaven guapíssims.
1: Sí, i la samarreta blanca tira, eh?
3: I ara, per exemple, ja
5: no farà... L'únic que no vaig entendre és per què no tenien ganchitos i per què el sofà era tan petit.
3: I escolta'm una cosa, per introduir un tema nou, diguéssim, de l'afició cap a la selecció espanyola i aquesta efervescència, tu quina preferiries, la del Reis o la de Javier Bardem i Penélope Cruz?
5: Jo...
4: Quina pregunta.
5: L'única cosa que jo puc tenir en aquesta vida en comú amb Javier Bardem és que, per lo vist, ell vol que guanyi Espanya i jo també. I l'única cosa que puc tenir en comú amb la seva senyora és que ella va sortir a Pirates del Caribe i a mi són unes pel·lícules que m'agraden molt.
3: Pirates del Caribe, aquest acabarà com
5: tu. Tot el més és una parella...
3: Ja, aquest sembla aquí que... Tot el més
5: és una parella absolutament detestable.
1: Aquesta, veus, aquí tornem a enllaçar amb l'article de Rajoy i aquella part de que el Roig només havia portat una cosa bona a Espanya.
3: Ara el Roig aquest. Bueno, després he vist un vídeo que aquest tinc talls, no?
1: Sí. Avui, ara entrem al que seria la segona secció del
3: avui
1: dia.
3: He treballat com a mai.
1: Bueno, a veure, aquest...
3: I no està el president dels informatius.
1: Aquests talls te'ls he tret jo, eh?
3: A tu.
4: Ah, no has fet tu els talls?
1: Oh, ell deu enviar, dir, traieu-me això.
5: Sí. Mira, ja sé qui envia un àudio.
3: És que diu, envia un àudio.
5: És el que també surt l'Anna Patricia?
1: Escolta'm.
5: Sí. Oh, és molt bo.
3: Aquest m'ha agradat molt perquè...
1: Sí, calleu un moment.
3: Ja està tot jo escrivint?
1: No, podreu sentir la metasecció, que és...
3: Què és, el meu vídeo? El meu altall? No em posis, no, per favor.
1: No, no vols?
3: Que se'm notarà molt el canvi de veu de la ràdio al mòbil.
6: Mira, si m'ho posi vídeo en tres parts, la primera seria quan diuen que el Mercadona és el Walmart d'Amèrica.
3: Però llavors estàs fent spoiler.
1: La primera és el Mercadona és el Walmart d'Amèrica.
3: La història és, després d'aquest vídeo que vas veure...
1: S'ha comprovat que et sentim en doble reproducció.
4: Sí, rapidíssim.
3: Ah, sí?
1: Sí. Semblava un pitufo.
3: Tampoc us els envio tan llarg. Bueno, la cosa és, hi ha un vídeo que ha sortit d'un palco d'aquest d'això del Mundial aquest, on estan a Patricia Botín, Joan Roig, que ja estan al palco amb influencers, vull dir-te que això va de capa caiguda... I estan parlant amb un influencer.
1: Sí.
3: Un influencer que jo no sé qui és, que és un influencer americà. m'imagino.
5: És un influencer, poc influencer.
3: I aleshores estan allà al palco, és molt famós, molt influencer.
1: Però influeix poc aquí.
3: I no es coneix, no es coneix. I aleshores ells, a través d'una amiga, que sempre hi ha una que fa com una mica d'això, d'introducció, es presenten i es defineixen davant de l'influencer que no sap qui són. Tira.
7: Famous entrepreneur in Spain. Oh? Europe.
8: It's a very famous supermarket.
7: Spain, the same largest company in Europe.
8: Oh, really?
7: Yeah.
8: I see.
7: Wait, he's like the Walmart of Spain.
8: Walmart of Spain?
1: Hi ha moltes coses a comentar, sí, començant perquè algú li dius són d'Espanya i algú fa la cotació a Europa.
3: Exacte, sí, són d'Espanya, sí. Europa, són molt famosos en Europa, sí. I en Espanya també.
1: El president de Mercadona.
3: I aleshores diu, és el president de Mercadona. Clar, aquest pobre home, aquest pobre nen, no sap què és Mercadona.
1: No.
3: I tampoc li han portat una truiteta o unes guiozas. Vull dir,
1: no.
3: O sigui, ells van a pèl. Sí, tampoc. I aleshores li diuen, perquè ell ho entengui, li diu, és com el Walmart, que no.
1: No, ben fet.
5: No és veritat. Bueno,
3: si tu has anat
5: Mercadona
3: al Walmart,
5: és
3: no.
5: Infinitament més glamurós que el Walmart.
3: Què? Què és el Walmart?
1: És un supermercat d'Estats Units, no?
9: Sí, és un supermercat.
5: Els més bàsics i més cutres.
4: Però Mercadona també és el més bàsic i el més cutre, no?
1: No, però ja pots comprar roba, crec, si no recordo malament.
3: I armes.
1: I pots comprar-te una pistola.
3: Clar,
1: no
3: pots comprar-te.
5: Sí, una caixa amb 500 bales.
3: Igual tot arribarà, però vull dir-te...
1: De moment encara no.
5: Tu aquesta tarda vols comprar un Fed May 500 bales, te'n vas a un Walmart a Milwaukee i surts tota posada.
3: O sigui, que de moment com el Mercadona no. Llavors diu que és com el Walmart d'Europa, que aquest noi diu, ah, pues bueno. Després arriba l'altra.
1: L'altra és Ana Botín.
3: Ana Patricia Botín. Ana Patricia Botín també la presenten així.
10: I'm from the JP Morgan of Europe, Santander Bank. Two most important people in Europe.
8: Wow.
10: There you go. But you have more followers.
3: És una gent molt important en Europa.
1: A mi m'agrada molt la cotació final de l'amiga que abans li ha dit Espanya està a Europa i ara li diu però tu tens més followers.
3: Sí, ara diu, tu tens més followers.
1: Que Botín i Roig.
4: En sèrio?
3: És la més important d'un banc.
4: Però qui és aquest?
3: Santander Bank. És, perdona, que també fa una comparativa.
4: Te'l vaig a buscar.
3: És, oi, qui sona? Ai,
1: és el teu telèfon, Santi.
5: Jo aquest estiu trobaré a faltar aquesta estona de cada setmana.
3: Anem a incloure aquesta secció. Mira, mon pare.
5: Posa la
1: parentena. Que s'hi posi, home, que s'hi posi.
9: No el porta, el mòbil no el portes al cistell nou, eh?
3: No, no el porto perquè ara el porto aquí.
1: Fixa't que anava... El portes agafat, molt bé.
3: Porto agafat perquè... Bueno, només
1: no,
3: no feu sortir el camí. On estava? Bueno, li diu això i ell diu... I ella diu... És com el JP Morgan de Europa, també. Bueno, escolta, és que també els pares, que pesat són ara ma mare. Bueno, prou. Bueno, és que
1: no sigui
5: res.
3: A veure, en un moment, estic a la ràdio. Me podeu deixar un moment en pau? Adiós.
5: Ja. Ai, pobrets, no està.
4: Imagina't que ha passat algú greu. Una cosa, he trobat aquest noi...
1: Àudio per la posteritat.
4: Àudio per la posteritat.
3: Perdó.
4: Una cosa, he trobat aquest influencer a Instagram i realment té 52 milions de seguidors.
3: Sí.
1: Mare de Déu.
5: Però no us esteu quedant amb el més important de tot això que està explicant el Santi?
3: Què?
5: Que és quan la senyora Ana Patricia...
3: Un moment,
1: ara vindrà, ara vindrà.
5: És que és la clau. És el més brutal de tot.
3: Ell vol agafar la ona.
5: No. Segueix.
3: Total. Aquests senyors coneixen l'influencer, l'altre pues ja sap que és el Walmart de tal, i aleshores Ana Patricia Botín
1: sí, endavant,
3: li fa això a l'influencer de 50 milions de seguidors.
10: Hey, I have to open an account in Open Bank. My bank here is called Open Bank.
8: Open Bank?
10: And it pays a great rate. I'm as good as JP Morgan.
8: Okay, as long as I get a good credit score. I need to get a good credit score.
10: You don't need anything. We pay you 4% for your savings.
8: Oh, really?
10: Online.
8: Oh.
3: Living.
1: O no? És que això podria ser
3: un
1: excepcional.
3: Un compte d'Open Bank a l'influencer porta a porta. Després tu me diràs si no té tot el dret de ser la millor empresària, perquè ella va i allà te fot una cuenta. No, saps com allò quan t'havies de fer una cuenta en Super 3?
1: Brutal. Sí,
3: pues igual.
1: Jo la tenia.
5: O sigui, aquesta tia a mi m'ha demostrat en aquest vídeo,
3: sí,
5: perquè és una de les dones més riques d'Espanya.
1: Aquest tio té calés i diu, jo tinc un compte al 4%, que això t'interessa.
3: Que això que tens tot el tal, que tot el tal... Bueno, però allà, eh?
5: Però es pot obrir una compte al banc d'aquesta dona, perquè vol dir que et cuidarà com a client. És una passada.
3: Sí, sí, sí, sí. Ja ho ha dit, que vull dir, ella té allà l'Open Bank, que és totalment online, perquè ella veu que és influencer i pensa que a l'oficina no pensa anar.
9: Ah, no anirà, ni boig.
1: Saps? Ni jo tampoc.
3: Que és influencer. Oh. I aleshores ella li obre, li diu, te obre un cop, que bueno, tots els estalvis que tinguis, tindràs una cosa, una meravella, i dissat està. Jo, d'ella fa, jo aquí sóc la JP Morgan. Però tu obre't el compte a l'Open Bank.
9: Sí, sí, vine cap aquí, porta'm la panoja.
3: Bueno, doncs pues escolta, avui envia-li el podcast d'aquest, bueno, això, la, com es diu, l'streaming?
1: Bueno, això és la teva secció.
3: Sí, doncs pues envia-li la meva secció al...
1: A l'Òscar?
3: A l'Òscar.
1: Molt bé. Vols que traiem el moment de la trucada del teu pare? I el
3: no,
1: de la teva mare?
3: No, és que ara s'haurà de trucar, pobres, perquè ara ha quedat com un fill violent, però és que clar... Ja saps que quan te truquen, ells no pensen que tu fas coses. Vull dir, per exemple, els meus pares no pensen que jo treballo.
9: Vale. I què pensen?
3: Pues que estic a la ràdio, en aire condicionat, que no fa calor, saps què vull dir? O sigui, clar, com que ell és del camp i està sol a sol, doncs pues clar, ell troba que jo treballo, treballo. Amb cap aigua fresca, saps què vull dir? Aleshores, clar, llavors ells et truquen...
1: O sigui, que els teus pares consideren que estàs massa a l'ombra a la teva jornada laboral.
3: No, es troben que jo, bueno, pues que jo faig una feina que ojalà, te volví aquí, parlo un rato...
4: Clar, no. Home, en comparació, si pagès té raó.
5: És que tu tens un moreno de platja de Sant Simó, sí, bueno, de Mataró, jo, i ell ja està blanc de mala manera.
3: Jo ja tinc quasi 50 anys, ja ho has sempre pogut deixar enrere, no, aquest concepte,
4: sí,
3: laboral, no trobes? Però bueno, ja ho has vist, vull dir...
1: Sí, sí, clarament.
3: Ells te truquen quan tu estàs treballant, jo... i si no truca un te truca l'altre, i hasta que no contestis malament, no paren.
1: Jo t'he de dir que sóc una persona que la vida bàsicament pateix, i el fet de que t'hagin trucat consecutivament...
9: Sí, jo no estic tranquil.
4: Sí. Jo ara sortiria, els trucaria
1: jo
4: ràpid.
1: No, sí.
3: No, perquè jo sé que em truca mon pare, si no li contesto, em truca ma mare.
9: Vale, o sigui, és un concepte automàtic.
3: I aleshores ma mare diu, ton pare diu... Saps?
1: Vale. Vull dir, sí, però vull dir que tu li has penjat el telèfon al teu pare i llavors t'ha trucat la teva mare.
3: Sí, però això sempre és així. Perquè sí. Ells no pensen que quan tu no contestes, a l'altre sí que li contestaràs. Vull dir, és que els raonaments són raros. I com a la meva cistella. O sigui, si ara anirem a publicitat, perquè això ja s'ha de començar a pagar. Però aquí,
1: home, tu diràs, si s'han de pagar dues
3: aquí
1: seccions avui.
3: Aquí portem 25 minuts a la sopa boba.
5: A més, quan et truca el teu pare, només et diu, nen, et passo a la teva mare.
3: No.
5: En el meu cas anava així.
3: Ma mare és pitjor, perquè ma mare pregunta on estàs, fa calor, d'on vens, a on vas, què has fet, com va el programa, què t'han dit, t'has fet dos anys.
5: I no et truca i et diu, tibis per la tele, ves al barber?
3: Això sempre.
5: Ja està. Doncs, que... La teva mare és una meravella.
3: És que l'altre dia li vaig dir, la teva mare
5: és una meravella de senyora.
3: Li vaig dir, em vaig treure la barba i semblava la meva àvia. O sigui, la seva mare.
4: Li vas dir, mama, posa la tele que hi haurà sustos.
3: No. És que em vaig veure
1: va ser ell el que
3: una
1: va
3: cara, o sigui, entre les ulleres. Bueno, la cara de la meva àvia, morta, per cert. I
1: però és pensar, la cara de la teva àvia quan era viva, espero.
3: I vaig trucar ràpidament. Sí, quan era viva. Sí, quan era viva. I vaig trucar directament a la Tecnon. Ha aparegut per un lifting.
1: I et van dir, escolta, deixa't barba.
3: Ja tinc el pressupost.
5: Però sí, aquest estiu podem fer alguna espècie de cameo especial algun dia, jo ho trobaré a faltar, això.
3: Jo no, microlifting em faré.
9: Pensava que no et faries aquell que vas explicar al Brad Pitt, que li recol·locaven els músculs.
3: Sí, però aquest es veu que ja és més... Ja és una cosa com ja has d'estar molt malament.
9: No, tu
3: llavors, microlifting encara és poc.
9: Vale.
3: I amb aquest aguantes hasta que et mors.
9: Sí, quan ens tornem a veure, si és que ens tornem a veure la temporada vinent,
3: bueno, és que no sé si ho faré ara, ho faré una mica més per Nadal, saps què vull dir? Perquè a Nadal te fots un sombrero, te fiques una mica una bufanda i ja no es veu res.
9: Ara, aquí aquí una... semblis la Cristina Tàrrega.
1: Ja tinc ganes de veure't amb barret i bufanda.
3: No, un microlifting no, o sigui, jo no m'injecto res, jo el trec.
9: Vale. És que a mi això em fa patir, Santi.
3: Sí, per què?
9: No, perquè...
3: Aquí, quan tu t'has d'operar, has de treure. Tu no has de posar, tu només treure.
9: Vale.
3: Treure pell, treure greix, treure tot, saps? Posar no, perquè posar t'unfles, llavors és venir flapi.
9: Sí.
3: No, això no.
1: Sí, Santi, dues seccions i unes quantes digressions i un parell de trucades i un repte. Bé, falten 3 minuts per arribar a 2:15, eh?
3: Vols que ho fem hasta i mitja?
1: No sé si quadrarà.
3: No, perdona, vols que parlem hasta i mitja i fem patir els de comercial?
1: Mira, saps què podem fer? Podem parlar, però mentre van sonar els anuncis.
3: Exacte.
1: I així van ser.
3: Que n'hi ha molts? Quants n'hi ha?
1: Mira, tenim un parell de minutets, per tant, si anem ara...
3: No és molt. Per ser programa líder, què està passant?
1: És
5: Santi,
1: ja
5: després ve la paneque.
3: Doncs vinga.
1: Santi Villas, gràcies, bona tarda.
3: Adéu.
1: Publicitat i ara tornem. Catalunya migdia.
11: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
12: Sona Qashqai Power.
11: I el 0% TAE.
12: Que estrena un Nissan.
11: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
15: Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
16: Catalunya migdia.
17: Qui diu que a l'estiu no passa res?
18: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
17: El mercat del Barça de Flick.
18: La sortida del Tour des de Barcelona.
17: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
18: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
17: La recomposició del Girona segona.
18: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
17: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
18: El sol o a l'ombra.
17: Escolta el Tot Costa.
19: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
20: L'estiu és tu.
19: Catalunya Ràdio.
20: La llum dins dels meus ulls.
21: Som...
19: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu.
20: Quan em mires i somrius.
19: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Cinquanta segons i seran dos quarts. Això vol dir que encara hem aconseguit, malgrat en Santi Villas, encabir la publicitat on tocava. I aquesta hora el que fem és una substitució, ja que aquests dies estem tan pendents del Mundial. A la cadira de Santi Villas hi apareix ara en Raúl Flores, amb un perfil lleugerament diferent.
22: Bona tarda, si anava a dir, perquè si esperes que parli del Mundial serà un analista pèssim.
0: Cap de política de Catalunya Ràdio, perfil potser un pèl més contingut que el d'en Santi.
22: Sí, però... m'ho poses fàcil, també t'ho diré.
0: I l'hem convidat avui perquè demà és un dia clau.
22: Sí.
0: Ens hem acostumat molt a abusar d'aquesta expressió, però demà realment ho és. En aquest cas, per l'amnistia, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciarà si l'oblit judicial es pot aplicar als delictes de malversació i terrorisme, i això afectarà, òbviament, la futura aplicació de l'amnistia tant a l'expresident Carles Puigdemont com a l'expresident Oriol Junqueras, als exconsellers d'aquell govern i també a la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. Per tant, bàsicament, Raül, demà hi ha dues carpetes sobre la taula que, a més, es resoldran de manera independent.
22: Exacte. Demà a les 10 del matí escoltarem primer la resolució, el resum, la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre dues carpetes que té obertes de l'amnistia. Són els dubtes que d'un costat li planteja el Tribunal de Comptes sobre delictes de malversació a l'expresident Carles Puigdemont, a l'exvicepresident Oriol Junqueras, a 35 exalts càrrecs de la Generalitat l'any 2017. I de l'altra tindrem els dubtes que també li ha plantejat la justícia espanyola sobre els delictes de terrorisme que tenen 12 persones que van participar en els CDRs en aquell moment. Per tant, sentirem un posicionament ja ferm de la justícia europea sobre l'amnistia, sobretot amb dos aspectes molt concrets. En si la malversació va arribar a afectar els interessos econòmics de la Unió Europea, això d'un costat, i de l'altre, de si hi ha realment un delicte de terrorisme que és amnistiable a ulls de la justícia europea.
0: Per tant, quan tinguem aquest doble pronunciament a partir de les 10 del matí, hi pot haver algú que en funció del que digui el TJUE ja directament estigui amnistiat o la cosa anirà per més llarg?
22: Directament no, perquè al final qui ha d'aplicar l'amnistia és el tribunal on hi ha cadascuna d'aquestes causes, però sí que en alguns punts això pot ser una decisió força ràpida. Per exemple, en terrorisme, si demà hi ha un posicionament molt clar del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, podem veure com relativament ràpid, no m'atreveixo a fixar un termini més amb els mesos en què estem, se'ls pot aplicar l'amnistia en aquestes 12 persones. També hi ha altres casos d'on penja malversació, per exemple, els dels exalts càrrecs d'economia l'any 2017, Jové i Salvador, Josep Maria Jové, Lluís Salvador, que també tenen, entre d'altres, un delicte de malversació, que també hi ha una qüestió prejudicial, dubtes exposats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la Unió Europea, i que en aquests casos se'ls hi pot aplicar relativament ràpid l'amnistia, entre d'altres. On la cosa serà molt més lenta és en els casos de Puigdemont i de Junqueras, on aquí hi ha tot un reguitzell de recursos encallats de fa mesos al Tribunal Constitucional que espera resoldre, no de manera immediata, sinó tornant de l'estiu, setembre-octubre, i que aquí no s'acaba la història, perquè aleshores la pilota passarà al Tribunal Suprem, us sonaran els noms, Llarena Marchena, que són els que finalment han de decidir l'aplicació d'aquesta amnistia. Per tant, hi ha una part que el procés és molt lent encara.
1: Això és el que passarà a partir de demà. La legislatura va començar amb la llei d'amnistia i acabarà morint també amb la llei d'amnistia encara pendent de resoldre.
9: Sí, sí, bé, l'amnistia diria que es va aprovar l'1 de juny del 2024. Recordem que hi va haver un primer esborrany de la llei, bueno, esborrany no, un projecte de llei d'amnistia, que Junts el va tombar perquè considerava que no era ni prou efectiva, ni era prou ràpida, ni era immediata, ni afectava tothom a qui, en teoria, havia participat en els fets del procés. I acabarem, com dius tu, Joan, que al final estrany serà que Pedro Sánchez acabi la tardor sense haver convocat eleccions, ja sigui per principis d'any, ja sigui per després de les municipals, això ja ho veurem. I és interessant el que dius tu, Raül, sobretot pels casos de Puigdemont i Junqueras, perquè aquí, entre que el posicionament del TJUE no serà, potser no és del tot clar, pot delimitar el terreny de joc pel que fa a la malversació, després està subjecte a interpretació del que digui el Tribunal Constitucional i sobretot pot servir perquè la fotocopiadora de Llarena i de Marchena s'hi comunin papers perquè es puguin fumar un puro del tamany de la Torre Eiffel amb la sentència que pugui emetre el TJUE, perquè al final el Suprem ha intentat trobar tots i cadascun dels arguments necessaris per no amnistiar els líders del procés. Sabem que el cost polític de l'amnistia, segurament Pedro Sánchez ja l'ha pagat, però hi ha una part del poder judicial que no vol perdonar a Carles Puigdemont el que va passar el 2017 i que això passa per no perdonar una tornada amb honors a Espanya. A mi em costa de veure tant el jutge Llarena com el jutge Marchena havent portat el conflicte fins on l'han portat, de legitimitats també amb el TC, que això crec que també ho veurem,
22: un xoc,
9: sí, xoc gran de legitimitats i de legalitats entre el Constitucional i el Suprem. A mi em costa molt de veure que Carles Puigdemont, encara que tingui l'aval complet de Luxemburg, pugui venir aquí i no passi unes horetes en un calabós. A mi això em costa molt de veure. Altra cosa és que el Suprem estigui en rebel·lia respecte al que va aprovar el legislador, en aquest cas el Congrés dels Diputats. Però crec que el camí és llarg i sí que és veritat que hi ha casos que en teoria hauria de ser més ràpid que els CDRs o gent que està encausada al TCJC doncs pugui beneficiar-se d'una llei que no sé jo quines lleis s'han aprovat al Congrés que han trigat 2 anys en ser efectives per casos tan i tan concrets com els que descriu la norma en aquest cas.
4: No, jo crec que l'Oriol ho ha explicat perfecte, la veritat. És veritat que l'amnistia ha marcat aquest mandat i també és molt probable, bueno, veure què passarà amb el Suprem, no? I ara que dèieu com aquest inici, aquest final de mandat marcat per l'amnistia, crec que també entra en joc, no?, com aquest... les declaracions que va fer fa 2 dies Marchena, dient que estava molt preocupat per el poc crèdit que tenia la justícia espanyola davant dels ciutadans, no? Després d'aquestes dades de 40 dB, de que el 65% de ciutadans espanyols diuen que creuen que existeix quelcom anomenat l'Ofer i que, per tant, és algo super descriptiu d'aquesta legislatura. L'amnistia, a la rebel·lia dels jutges, a l'Ofer contra el govern de Sánchez i, per tant, bueno, veurem com queda els propers mesos.
5: Jo crec que efectivament estic d'acord amb 40 dB i crec que ahir també ho deia Jesop en el periòdico, i tant que hi ha l'Ofer quan la fiscalia, que de qui en depèn de la fiscalia, Pedro Sánchez Dixit,
1: Dixit no en un context de, precisament de Puigdemont,
5: no,
1: per cert.
5: No demana que es tornin els diners que ha cobrat de forma il·legítima el germà del president del govern a la Diputació de Badajoz. Això és una forma de l'Ofer exercida per al govern espanyol perquè hi ha un fiscal que rep instruccions per no reclamar el retorn dels diners a pesar d'aquella sentència. Però dit això,
22: algú dirà que amb el Dama passava el mateix també.
5: Però és diferent, perquè en el cas del Dama hi ha hagut l'aplicació d'un aminorament d'una pena a canvi d'una col·laboració per poder jutjar un cas.
22: Sí, sí, sí.
5: No és el mateix cas. Jo, tu deies, casos en els que es tardi 2 anys hem aplicat una llei, la llei de l'ELA, per ficar un exemple. Vale? O sigui, aquest país té un sistema...
1: El que passa és que la llei de l'ELA, el que li faltava era la dotació pressupostària.
4: Exacte,
1: és
4: molt diferent.
5: Aplicació de lleis. Doncs, lleis que en aquest país... aquest és un país que cada any publica 1 milió de pàgines amb normativa. I diré, afortunadament, sort que no s'apliquen totes, però aquest seria un altre debat. Jo només diré dues coses. Una, tot aquest debat no el tindríem si Puigdemont no hagués fugit de la justícia. Que és una obvietat, us podeu posar com vulgueu.
9: No, la querella, això... crec que la querella arriba 3 dies més tard que Carles Puigdemont, és a dir, unes hores més tard, perdó, Carles Puigdemont marxa, si no recordo malament, 27, la declaració d'independència fallida, 28 dissabte, el 29 marxa des de casa seva a Girona fins a Bèlgica, i en aquell moment el fiscal general de l'Estat, que era aquell senyor que va morir, el Maza, no havia presentat una querella per rebel·lió.
5: La situació de Puigdemont és, sobretot, responsabilitat personal de Puigdemont. Però jo vull anar a l'important que és. Jo crec que demà, el que dirà el TJUET, com succeeix en el 80% de casos, el mateix que ja va dir en l'informe previ al mes de novembre, per tant...
9: L'advocat general normalment segueix el seu criteri.
5: Alleugirà la situació de Puigdemont i de Junqueras, i tinc la sensació de que, no sé si les eleccions seran a la tardor, l'any que ve, jo tendeixo més a pensar que seran el darrer dia que pugui Sánchez, però jo crec que a tothom ja li va bé que tot aquest episodi s'acabi. Li va bé als jutges, li va bé al PSOE, li va bé al PP, que està a les portes de guanyar les eleccions... i que per tant que demà surti el TJUE i digui escolti, les finances malversades no tenen que veure amb legislació europea, per tant es pot aplicar l'amnistia, que després Conde Pompido per tant pugui fer una resolució del TC a la que es pugui agafar a continuació del TC al Suprem per dir escolti, vostè torni com l'almendro per Nadal i estigui aquí a casa, més tenint en compte que si jo em cregués Tezanos, que no me'l crec, Junts traurà dos diputats al Congrés i per tant ell ja és políticament irrellevant per seguir tot el fil de les coses. Jo crec que a tothom li va molt bé que demà el TJUE no ens doni a tots una sorpresa i un susto i que tot tingui el fil que té que tenir i que aquest home torni a casa quan abans, tranquil, sense passar per cap
1: cas. Ara en Joan Raül fixa una mica el que ha de passar si passa el més previsible. Aquí tots estem donant per fet que demà Luxemburg seguirà aquest dictamen del fiscal general i que, per tant, avalarà l'aplicació de la llei d'amnistia tant als líders del procés com als CDRs. En el cas dels líders del procés i molt singularment de Carles Puigdemont, qui farà el següent moviment, previsiblement, i ho deies abans, de cara a la tardor segurament, ha de ser el Tribunal Constitucional. Per què?
22: Perquè té acumulats uns recursos i ell s'ha autoimposat, que això és important, un termini, que és jo no els penso resoldre fins que no tingui una sentència ferma de la justícia europea que m'interpreti la malversació. I aquesta malversació agreujada, que és el punt que ara mateix s'aferra al Tribunal Suprem per no aplicar-los amnistia. Per tant, demà hem d'estar pendents també d'un factor clau, que és la claretat i la contundència en què s'expressi aquesta sentència. I si recull només que això va afectar o no les finances de la Unió Europea, els interessos econòmics de la Unió Europea, o si va una mica més enllà. I fins a quin punt també la sentència de demà és prou clara i contundent com per tancar la porta a possibles futures dilacions per part del Suprem. Dilacions en el sentit de presentar altre cop aquests dubtes davant de la justícia europea, el que tornaria a demorar altre cop l'aplicació d'aquesta amnistia. Per tant, més enllà del que digui, els límits fins on vulgui arribar aquesta sentència seran molt determinants per saber quin pes poden tenir les properes fitxes que s'han d'anar movent en aquesta partida, que són, recordem, tardor Tribunal Constitucional, i veurem també amb quina força vol actuar el Tribunal Constitucional, si vol arribar a demanar-li directament al Suprem que ha d'aplicar aquella amnistia. I aquí podem veure, és una de les opcions, el que apuntava l'Oriol, que és aquesta situació inaudita, que seria aquest xoc de legitimitats entre el Suprem i el Constitucional. Veurem si això arriba tal, o si també es creuen pel mig el que ara també apuntàvem, no? Que són aquests interessos que comencen a ser compartits en molts sectors de la política espanyola perquè aquesta carpeta es tanqui. Estem en un moment en què totes les enquestes, tret de la del 6 d'avui, apunta que aquí pot haver-hi un canvi de govern a l'estat espanyol i, per tant, és de fàcil deducció que el PP també és una carpeta que no vol acabar gestionant ell. I sobretot quan ha mostrat, anava a dir oposició, segurament la paraula correcta és hostilitat en molts d'aquests casos d'aplicació i de la pròpia existència de la llei d'amnistia. Veurem si això es materialitza o no d'alguna manera, però segurament aquest és un factor nou que fa uns mesos no passava.
5: El PP de Feijóo, la imatge de viure només aliat amb Vox no li serà còmode, i en canvi la imatge d'ahir del sostre de despesa del pressupost, i que jo crec que amb tota seguretat tornem a veure el dia 23, a no ser que algú tingui alguna informació diferent, ja li està bé, i la capacitat de dir, escolta, jo governaré, però un dia parlo amb un i l'altre dia parlo amb l'altre,
2: i per tant que li resolguin el problema de Puigdemont, quan a dintre del propi PP hi ha hagut debat sobre quina mena de relació es té que tenim junts. Escolta'm.
22: Però segurament no hi ha diàleg possible sense un retorn amb garanties de Puigdemont. Per tant, aquest és un factor clau que també pot acabar apuntalant o marcant les futures relacions polítiques en la línia que vagin, però entre Junts i també el PP.
9: Sí, només es pot girar full si Carles Puigdemont normalitza la seva situació i si Oriol Junqueras pot ser candidat a la presidència de la Generalitat i que li decaigui la inhabilitació, com sembla que se li acaba el juliol de l'any 2031.
22: 30.
9: Clar, això, sincerament, a Feijóo, estic molt d'acord amb tu, Joan, que ja li va bé que algú li solucioni el problema. Ens podríem arribar a preguntar si amb el PP al govern aquesta amnistia ja s'hauria aplicat perquè hauria fet servir algun tipus d'interlocució amb la justícia perquè aquesta llei fos més ràpida, fos més efectiva. Però, en tot cas, crec que a nivell polític Sánchez això ho té més que amortitzat. Els casos de corrupció que han proliferat al voltant del PP, del PSOE, perdó, han acabat convertint l'amnistia en una cosa que sembla del Pleistocè, perquè al final sí que hi va haver molt merder al carrer en el seu dia motivat pel PP, però ara ja no se'n parla tant, ni molt menys, i ja veurem què passa. Per mi és prou clar que si el veredicte de la justícia europea ve a donar la raó a qui va aprovar la llei d'amnistia, és també garantia que el Tribunal Constitucional acabarà per avalar del tot el que deia la llei d'amnistia per un argument molt senzill, que és que la llei d'amnistia es va fer en dues taules de negociació, una de política i una de jurídica barra judicial. Tot el que s'estava redactant entre Carles Puigdemont, Gonzalo Boy, Andreu Benyaneinde, Oriol Junqueras i companyia, en aquell moment també Pere Aragonès hi va estar implicat, es van consultar jutges i també es va consultar Cándido Conde Pompidó, president del Tribunal Constitucional. Per tant, a Pedro Sánchez mai s'hagués arriscat a aprovar una llei al Congrés tan delicada com aquesta sense tenir l'aval del president del Tribunal Constitucional. Per tant, el Constitucional es pot donar per fet que avalarà el que digui la justícia europea, sigui el que sigui, i a partir d'aquí ja veurem què passa amb el Suprem, perquè fins ara la veritat és que tant Llarena com Marchena, malgrat que no se n'han sortit amb les extradicions, que això també és important, vull dir, aquí també jo entenc el que diu el Joan dels costos personals potser autobuscats de Carles Puigdemont quan, en lloc de implementar la declaració d'independència, decideix marxar. Això és un debat que fa 9 anys que dura i no el resoldrem ara, ni molt menys avui al migdia. Però hi ha una qüestió que també crec que en aquests 9 anys s'ha constatat, que és el fracàs de la justícia espanyola a l'hora d'intentar detenir i portar detingut a Espanya un presumpte pròfug de la justícia espanyola. Vull dir, no se n'han sortit del tot.
0: El desenllaç serà demà a partir de les 10, en programació especial a Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell al capdavant a partir de les 10, que és l'hora en què hem de tenir aquest dictamen, que en quina forma arribarà, com ho podrem seguir?
22: Doncs escoltarem una lectura resumida, això, el dictamen, el titular, diguem-ne, de les sentències al cap de poca estona. Rebrem algun tipus també de declaració per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i gairebé en paral·lel rebrem allò que és més substancial, que és el text escrit de la sentència, que aquí és on podrem veure l'envergadura de la història i fins a quin punt això pot tenir unes derivades o unes altres. Tot això a partir de les 10 en un matí que tindrem intens.
0: Doncs serà una nova sacsejada en una setmana que ja n'ha tingut una, com a mínim, que és aquesta sentència per prevaricació contra el germà de Pedro Sánchez. Ahir el van condemnar a 9 anys d'inhabilitació per aquesta plaça a mida, segons l'Audiència de Badajoz, i que avui ha tingut una reacció del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que després de que ahir el govern espanyol digués amb total claredat que hi veien intencionalitat política i que encara confiaven en la innocència de David Sánchez i que aconseguís demostrar això, que aquesta innocència, avui Feijóo ha dit això.
6: Para reconocer a un autoritario no hace falta preguntarle qué piensa. Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
0: L'autoritari, segons Feijóo, és Pedro Sánchez, i això ho ha dit davant la plana major del PP europeu.
4: Ah. No, a veure, jo crec que aquesta... És que, bueno, és curioses les declaracions de Feijóo. A veure, aquesta sentència, han sortit diversos advocats comentant-ho, jurídicament és fluixa. És difícil de sustentar que hi ha hagut un tràfic d'influències quan no aconsegueixes demostrar qui i què, en quin moment es produeix aquest tràfic d'influències. Per tant, jo honestament crec que s'està expandint la sensació de que hi ha quelcom tu deies una definició de l'Ofer, que, bueno, deies que era una altra cosa l'Ofer, però no és gratuït que realment surtin dades de que hi hagi un 65% d'espanyols que diguin que aquí hi ha l'Ofer i avui l'enquesta del CIS plantegi una situació un pèl millor pel PSOE? No és una situació molt victoriosa, eh? Però sí que és difícil justificar aquests 9 anys d'inhabilitació, que es creï la plaça d'Oc sense demostrar qui ho fa, com ho fa, per part d'un líder socialista que a més donava suport a Susana Díaz. Bueno, jo estic bastant sorpresa de que puguin, haguessin pogut fer una sentència així amb les proves que tenen.
2: A veure, anem a repassar molt ràpidament, eh? El cas de David Sánchez és un cas que denuncia i destapa Podemos.
4: Totalment,
2: element,
4: sí, sí.
2: Element número 1. Podemos ahir surt i diu que aquest és un cas de lawfare. O sigui, Podemos anuncia que ells es dediquen al lawfare. Primer element. Segon element. Aquest és un cas que ha sigut dictaminat per 4 jutges per unanimitat amb una sentència on la part probatòria i la part de resolució té 378 planes. A partir d'aquí, a més, sabem que el cas Cloacas, el cas Leire, una de les parts que s'està investigant en el cas Leire és el cas en el qual, presumptament, el PSOE ha fet coses com que Leire i tot l'entorn aquest de clavegueres que ella va muntar anés inclús a l'escola dels fills de la jutgessa per intentar veure com es podia extorsionar i influir sobre la jutgessa perquè ho decaigués el cas de David Sánchez o la sentència fos en un altre sentit. I un senyor que és germà del president del govern, que per cert ha viscut a Moncloa, que ha estat fugint des d'un punt de vista fiscal...
4: Però que quan es queda a la plaça no era president.
2: I visquent a Portugal, i que és incapaç de dir on està el seu lloc de treball, té un lloc com a director d'uns conservatoris d'una província a la que no coneix, a la que no viu, i una feina a la que no sap ni siquiera l'adreça ni com es diu ningú,
4: Joan,
2: que sigui company seu de feina.
4: Si algú dels que està en aquesta taula
2: o ens escolta, que no sigui germà del president del govern o de la Generalitat o d'Ana Patricia Botín, li ha passat una cosa com aquesta a la seva vida i no és un enxufe, que vingui i que ens ho expliqui. I la diferència és molt senzilla. Quan amb una persona com nosaltres ens truca un amic i diu, escolta'm, tinc una feina per tu, això és absolutament legal, perquè es diu en relació i amistat. Quan això ho fan aprofitant una situació de poder, és un delicte.
4: Però que en aquell moment no era el secretari general Pedro Sánchez del PSOE i no era el president. O sigui, jo el que plantejo és, primer de tot, el germà Pedro Sánchez venia a ser el director artístic d'un teatre important de Rússia, per tant, no era algú, no era més un rotllo coldo en el sentit de que era un porter de discoteca, vale? I l'altre és que és en un moment en què Pedro Sánchez no és el secretari general dels socialistes, que encara falten 7 mesos per les primàries contra Susana Díaz, i que el líder dels extremenys, un segon, i que el líder dels extremenys en aquell moment dona suport a Susana Díaz.
2: Però tant, Podemos s'ho ha inventat, la jutge és una fatxa, els altres tres jutges són fatxes, tot és una inventada.
4: Joan, jo puc plantejar que em sembla arriscat que tu facis una sentència dient que hi ha hagut tràfic d'influències i no aconsegueixis dir qui ha parlat amb qui i a on s'ha donat el tràfic d'influències.
2: Se l'ha condenat per prevaricació, no per tràfic d'influències, per prevaricació.
4: O sigui, justificant que hi ha hagut un tràfic d'influències en el qual hi ha hagut un...
1: La sentència parla de prevaricació, no de tràfic d'influències.
2: Sí, de prevaricació.
1: Prevaricació.
4: D'acord, doncs una prevaricació que passava per enxufar algú sense els motius que justificaven per estar en aquell lloc de treball. Jo el que plantejo és que jo no sé quines proves hi ha com per dir que això és 100% així. I jo l'únic que plantejo, Joan, és que això ho puc venir jo a dir aquí una mica així, però que tinguem dades, que la paraula lawfer, que fa 10 anys ningú sabia el que volia dir, ara hi hagi, no només els catalans i els bascos, un 65% dels espanyols que pensi que existeix el lawfer a Espanya, bueno, alguns ha de fer pensar...
2: Ja que jo crec que hi ha lawfer i t'acabo de posar l'exemple.
4: No, però lawfer per definició... No,
2: la fiscalia, no. A mi si em pregunten a Espanya lawfer, et diré, sí, a Espanya hi ha lawfer. Evident. Sí. O sigui, quan...
1: Això no deixa d'estar marcant un altre problema, que és que
2: quan l'exfiscal
1: cada sector de la societat veu que la justícia és de l'altra part.
2: Quan l'exfiscal general de l'Estat, que és un delinqüent, és una persona que utilitza el seu càrrec per utilitzar-lo políticament per perjudicar la parella d'un adversari, això és una sentència judicial del Suprem. A Espanya hi ha lawfare. Quan la Fiscalia no reclama que David Sánchez torni els diners que ha rebut del sou, que són de tots els espanyols, i que se li va donar una feina, demostrar també
4: jo sé que tu ara vols ressignificar el concepte lawfare. Jo sé que vols ressignificar el concepte lawfare. Però el concepte lawfare s'ha utilitzat històricament a Amèrica Llatina i ara exportat aquí en un intent per part de la dreta de desacreditar a través de lo judicial no, a governs progressistes. No, aquesta és la definició històrica. Tu ara vols dir que la corrupció vol dir la pròpia corrupció interna del govern utilitzant elements del govern per dur a terme corrupció? Sí. O sigui, el que feia Rodrigo Rato,
5: Pumpido,
4: llavors també era l'Ofer, perquè denunciava...
5: Quan li treu la pena a Chávez i a Griñán, encara que el Constitucional no sigui part del poder judicial, que són els corruptes més importants dineràriament parlant de la història d'Espanya des d'un punt de vista judicial, dades del Consell General del Poder Judicial, fan l'Ofer. És una forma de l'Ofer.
1: Tindrem ocasió de seguir-ne parlant perquè, òbviament, tot això anirà passant les pròximes setmanes. Tindrem nous episodis. Estem esperant també tot el cas Begoña Gómez, que, per cert, acaba de demostrar que, efectivament, com es podia veure en tot de vídeos, sí que ha anat de viatge a Londres, tot i que no li hagin segellat el passaport perquè ja no es fa. A partir de demà, a les 10, al pròxim capítol, en Raül Flores el seguirem amb Ricardo Estrell i amb tu també a l'antena per poder interpretar tot el que passa. Ara acabarem amb un tema una mica diferent, però que ja veureu que també té molt de suc. Perquè avui ens hem llevat amb una operació dels Mossos d'Esquadra que han desarticulat una banda especialitzada en estafes financeres amb 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. S'han detingut 5 persones d'entre 22 i 54 anys que presumptament utilitzaven aquests documents per contractar targetes de crèdit i productes de finançament amb els quals compraven telèfons mòbils d'alta gamma i altres productes que després podien revendre fàcilment. Aquesta investigació va començar per denúncies de persones a qui els havien suplantat la identitat amb aquesta documentació robada. A vegades no cal ni que et robin el carnet d'identitat o el passaport, el dones per fer qualsevol tipus de gestió o l'envies per correu electrònic sense més prevencions. A aquesta hora saludem en Bruno Pérez Juncà, que és informàtic forense. Bruno, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
1: I això que diem, no cal ni tan sols que et robin el DNI perquè et puguin acabar suplantant la identitat amb una estructura com aquesta que és notícia avui.
7: Bueno, robar, sí que te'l roben una mica, el que passa que te'l roben del teu telèfon, o te'l roben d'algun WhatsApp d'aquests que tu has enviat, o te'l roben en algun hotel que tu vas confiar i els hi vas deixar que te l'escanegessin. D'aconseguir-ho, ho aconsegueixen. Justament és això, hi ha aquest mercat negre d'aquesta compra-venta de documents. Per això un dels primers ciberconsells que sempre us donem és no podeu portar la fotografia del DNI en el telèfon i menys enviar-la i donar-la lliurement. Per què? Perquè doncs, aquesta gent se n'aprofiten, l'agafen, et fan una suplantació d'identitat i et foten en un merder financer ben gros.
1: Ara mateix a la taula de l'estudi 5 som 4. Quants de vosaltres teniu una fotografia del vostre DNI o de familiars al mòbil?
9: Tinc...
1: Jo també en tinc.
4: Sí. Jo el mòbil no, però sí, l'ordinador sí.
9: També,
1: si,
9: també.
1: Si a tres d'aquests desprovinguts que som a taula, amb Bruno, amb alguns entra el telèfon sense que ni ens n'adonem i ens troba aquesta fotografia del DNI o ens el roben pel carrer, què poden fer?
7: Mira, el primer que faran és... faran jocs online, sí? O sigui, fan apostes online en les quals, doncs, teòricament, tu ets la persona que tens els beneficis, sí? Perquè per registrar-te necessites un DNI, doncs simplement enviaran el teu DNI, començaran a fer aquest joc online, i vull dir, com els hi vagi bé, me n'alegro per ells, però tu, quan facis la declaració de la renta, aquest any no sé si han sigut 48.000 persones, han rebut una carta que li deien els seus beneficis del joc online, i aquestes persones han dit que no han jugat en sa vida, saps? Ara, de moment t'ho paga, però llavors ja ho demostraràs que no ha sigut, ja hi ha un protocol per poder fer-ho, no? Doncs el primer problema és aquest. El segon que et poden fer, doncs mira, llogar un vehicle, per exemple, poden llogar un vehicle i com s'estavelli i no passi alguna cosa, ja t'han fotut el merder. La més important de totes, que justament per això és la notícia, doncs es poden contractar serveis financers, es poden donar d'alta comptes bancaris, sí? A bancs no cal que siguin d'aquí del país, poden ser d'altres països, i llavors a partir d'aquí comencen a fer una sèrie de moviments que no són gaire lícits, i quan les unitats d'investigació fan la traçabilitat, no de la part informàtica, sinó de la part econòmica, la traçabilitat d'aquests comptes, d'on t'ha anat el diner, doncs resulta que el propietari ets tu, i llavors et vindran a demanar què has fet amb aquests diners, quan tu no sabies ni que existia aquest compte, i els mals de caps hi són. Moltes famílies d'aquí de Catalunya estan patint aquests mals de caps que els estan dient que pertanyen a banda organitzada, quan bonament ells no han fet res, i gent gran, no?, que dius, home, ja veus que aquesta senyora de 80 i pico anys poca té una compte granada i no ha fet tots aquests moviments de diners, no? Però de moment el merder ja te l'han fotut, que per això és molt important que siguem una mica curosos amb aquesta informació, perquè és informació d'alt valor.
1: Què vol dir ser curosos? Què podem fer per evitar que ens passi això, tant si ens aprenen el DNI com si, per exemple, algú que té un problema amb una assegurança i de cop li diuen envia'm el teu DNI per comprovar que ets tu, o algú que vagi a un hotel aquest estiu i li demanin fer una fotocòpia del seu
7: no,
1: carnet?
7: No,
1: contínuament
7: no, no,
1: estem...
7: No, no, no. Que no. Aviam, no es dona, és que no se li dona a ningú. Aviam, que això és que l'Oficina de Protecció de Dades t'està dient que no cal, que no s'ha de donar aquest DNI perquè
1: es faci
7: aquesta... No, no, a mi em sembla molt bé que te'l demanin. A mi també me'l demanen i jo sempre m'he negat a entregar-lo. És a dir, jo no l'entrego, jo m'identifico. Després, que tu vols una còpia... Guaita, cap problema, jo te la enviaré, sí? Ja hi ha unes pàgines web molt concretes que te permeten, o tu mateix pots fer-hi una marca d'aigua. Sí? Què és una marca d'aigua? Doncs, guaita, agafes el teu DNI, el passes en blanc i negre i li poses unes lletres que vagin de dalt a baix que diguin habitació en hotel. Prou. I guaita, tu, nen, ja tens el meu document i només serveix per habitació en hotel. M'entens? Però ja no me servirà perquè m'agafin productes financers, perquè me facin, com es diu ara, puguin jugar online, etcètera, etcètera. Ja et dic, ja hi ha pàgines, jo en el meu Insta ja tinc com fer-ho, ja vaig explicar-ho fa molt i molt, molt de temps, perquè realment és de les coses més perilloses, portar el passaport o portar el DNI dels...
1: Sembla que hem perdut el contacte amb en Bruno Pérez Junca, amb aquest informàtic forense. En tot cas, el consell ha quedat claríssim. No doneu el vostre DNI i, si ho heu de fer, fer-li una marca d'aigua i que digui exactament en quin és el propòsit amb el que l'envieu en algun cas.

0: és el patiment. Ho deixarem aquí. Oriol Marc, Alícia Puig i Joan López Alegre, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda de dimecres amb aquesta doble secció que hem fet avui també amb en Santi Villas. Ens veiem la setmana que ve per acabar de tancar la temporada.
1: Bona tarda.
0: A partir de les 4, els blocs informatius de 3Cat Info i també la tarda de Catalunya Ràdio. Òbviament, nosaltres hi tornarem demà a partir de les 2 ja amb aquesta decisió que haurà pres el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb la llei d'amnistia. Fins llavors, que vagi molt bé. Gràcies a tothom.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Natàlia Ramon. Un foc crema a Querol, a l'Alt Camp, en una zona propera on hi va haver els incendis d'Aiguamúrcia. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Bona tarda. L'estratègia és atacar-lo amb contundència perquè els diversos focus que hi ha no es propaguin. Ara hi ha més de 40 dotacions treballant-hi, 11 de les quals són aèries. L'incendi s'està produint en una zona boscosa, sense habitatges a prop, i a tocar mateix, doncs, s'han produït els focs d'Aiguamúrcia dels últims dies. De fet, el terme municipal de Querol, a l'Alt Camp, és on més ha cremat l'últim incendi de la zona. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: I encara més focs, Txell Vallespí.
3: També s'ha originat un altre incendi a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els bombers hi han enviat 12 dotacions terrestres i 3 d'aèries. Es tracta de la mateixa zona on es va originar un altre foc el dia de Sant Joan a la tarda. El foc hauria assaltat la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i ha llançat algun focus secundari. La prioritat dels bombers és atacar el flanc esquerre.
1: Begoña Gómez envia al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla i recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per això. En un escrit, la defensa de la parella del president espanyol adverteix que el Regne Unit no posa segells físics als passaports i insta el magistrat a dirigir-se a les autoritats britàniques per certificar els registres d'entrada i sortida de Gómez. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar a la dona de Sánchez una prova diabòlica.
3: I els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres que actuava mitjançant la usurpació d'identitat. En l'operació han detingut 5 persones i han intervingut 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. El grup aprofitava aquests documents per suplantar les víctimes i contractar crèdits i altres productes financers al seu nom. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta Guinardó, explica el modus operandi.
4: Amb la documentació sospeta i utilitzant persones amb semblança la física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
3: La investigació va arrencar després de diverses denúncies per suplantació d'identitat i va acabar destapant un grup que, segons els Mossos, va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
1: Barcelona presenta la Bienal d'Arts Digitals, una iniciativa de la Generalitat i l'Ajuntament per impulsar els creadors del sector i apropar aquest art al gran públic. La proposta, que es farà principalment al Disseny Hub de Barcelona entre el novembre d'aquest any i el març del 2027, ve a potenciar un sector en auge amb referents com el Sonar. Així s'hi referia la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
5: És una iniciativa que és de continuar fent de Barcelona i de Catalunya aquest referent per nosaltres mateixos i en el pla internacional de la creativitat digital. I ho dic amb un convenciment i ho dic també amb molt d'orgull perquè impulsem un llenguatge creatiu que defineix els nostres temps.
1: I els esports, Sonia Oleart.
6: El pivot Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà, amb qui ha guanyat el triplet aquesta temporada.

0: El nou fitxatge del Barça de bàsquet, el nord-americà, no ocupa plaça d'extracomunitari perquè té passaport eslové i signa fins al 2029. Aquest vespre queda definida la final del Mundial de Futbol, que jugarà diumenge a Nova York. La selecció espanyola és la primera finalista després de superar França per 0-2. El rival de la selecció espanyola sortirà de l'Argentina a Anglaterra, que jugaran avui a les 9 la segona semifinal. L'Espanyol marxa aquesta tarda cap a Torremirona, a l'Alt Empordà, on farà un estatge durant 8 dies, fins al dia 22. Durant aquests dies jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts 21 amb el Pau. I avui, 11a etapa del Tour, 161 quilòmetres, pràcticament plans. Tadej Pogacar continua líder amb un marge de 3 minuts i mig sobre el segon, que és Jonas Vingegaard.
1: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
2: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
2: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
3: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
4: Les 4 i 6 minuts, Marta Delcor, bona tarda.
5: Com estàs, Roger?
4: Molt bé, i tu què tal?
5: Bé, avui no et diré res.
4: No.
5: Vull dir, no et criticaré res,
4: no,
5: perquè
4: no,
5: tinc
4: no,
5: gent
4: no,
5: molt
4: no,
5: preocupada,
4: exacte,
5: pensant-se que estem en amistats. Dic,
4: què passa? A ràdio sense arracades, veig. Perquè acabo de veure dues arracades damunt de la taula. Dic,
5: o sigui, em desconcertes tant.
4: O en Freddy se les ha descuidat. Dic, no, llavors l'haurem d'avisar.
5: No, perquè porto una d'aquestes arracades que tenen la punxa aquesta que se't clava, saps?
4: Sí, i amb els auriculars i tot.
5: I aleshores apreta i ara quan me'ls he posat he dit, val, no puc fer ràdio amb arracades, ja està, me les he tret.
4: Molt bé, doncs que estiguis còmode, perquè
5: gràcies.
4: Fins a les 7 s'ha d'estar còmode en aquest estudi.
5: Tu veiem auriculars de botó?
4: Sí, tot,
5: doncs,
4: molt, molt controlat, molt bé i molt, molt content en general. Gràcies per preguntar. Àlex Figueres, bona tarda.
6: Què tal, bona tarda.
4: Mariona Córdoba, molt bona tarda.
7: Bona tarda, amb unes arracades ben grosses.
4: Molt bé, també.
5: No te les claves, tu?
7: No,
5: gens.
6: Home, són finetes, això no es clava.
5: No, però que et claves la part de la punxa, o sigui,
6: però
5: enrere,
6: aquesta punxa.
7: Aquests també tenen punxes, són naros amb punxes.
5: Vale.
4: Suposo que esteu al dia del Com si fos ahir, que és la sèrie de TV3.
5: Mira, que la tenim posada.
4: Posem-la aquí a l'estudi.
5: Està començant ara mateix.
4: Mira, ara comença. Aviam, com comença. No dic això perquè dilluns s'emet l'últim capítol de la temporada després del TN.
8: Jo he de portar el cotxe a revisió i després tenia pensat dinar a casa. No sé quan tornarem de la piscina. Tu passes bé amb ells, oi?
4: A veure, ara tenim un problema aquí a l'estudi, que és que algú està seguint la sèrie.
8: Jo, espera.
4: Mariona?
7: No, em sap greu.
4: Val. Aleix?
6: Jo és que la segueixo de reull aquí
7: a
6: l'estudi. No, jo la segueixo de reull. Sí, aquí vaig mirant. Ara veig que estan aquí, en aquesta escena, al bar.
4: Sí, aquest bueno, bar és clar, com... però això també ho vaig jo, Aleix.
6: No, home, però vull dir que...
5: Aleix, però si la segueixes habitualment.
6: No, habitualment no.
4: Marta?
5: M'enganxa treballant, Roger. Va haver-hi una època, no del Com si fos ahir, però que jo era gran consumidora de les telenovel·les del migdia de TV3,
6: al
5: cor de la ciutat, i que a més me'n recordo que feien les reposicions els diumenges, tornaven a emetre tots els capítols que havien fet de dilluns a divendres, i jo m'asseia allà al sofà diumenges a la tarda
4: i em cascava 5
5: horetes. Sí, tant. I llavors em trucava amb la meva millor amiga i els comentàvem. T'ho prometo.
6: És molt d'antes, això.
4: Bueno, és sí, que deus sí. Estar parlant del 2010, potser, el 2011.
5: Abans, 2006...
6: Et trucaves pel 6, fixe?
5: 2000, sí, pel fixe, clar, sí, no tenia... Sí, pel fixe, que era el meu pla. Llavors, què passa? Que a mi, Com si fos ahir, ja m'he enganxat treballant, és l'hora del migdia i no... Ara tenim una companya de la ràdio que cada nit recupera el Com si fos ahir i s'ho veu, eh?
4: Home, molta gent. Si tu mires a la plataforma 3K, està sempre dalt de tot el Com si fos ahir. Vull dir que és tan molt, vull dir, molt seguida.
5: Sí, 9 temporades que porten ja, i a més TV3 ja va anunciar que hi hauria desena temporada, per tant serà la sèrie de producció catalana més longeva de la història.
6: És que en el lineal d'audiència a la tele,
4: fa molt bona audiència,
6: fa una audiència com un tro, eh?
4: Increïble. Increïble.
5: A tot això, per què estem parlant de
4: la... No, dic això perquè demà ens han convidat.
5: Ah,
6: és demà ja.
4: Bueno, sí, demà fan el visionat d'aquest últim capítol, el Fenòmena. Hi haurà tots els actors, totes les actrius de la sèrie, també hi haurà doncs, els telespectadors que han aconseguit entrada, i a nosaltres, com a programa, se'ns ha convidat a cobrir aquest esdeveniment. Bueno, jo estic mirant qui pot anar, i de moment d'aquí no hi pot anar ningú. Perquè no sabeu de què va la sèrie, jo tampoc, eh?
7: Ens trauran el carnet a 3Cat, eh? Aquest...
4: No, sí, vull dir, ritme... haurem de buscar algú de l'equip que demà ja, sigui capaç d'anar allà, fer les preguntes ràpid. Correctes, i això és una cosa que no et poses al dia d'avui per demà, eh? M'han explicat que hi ha uns shows muntats en aquesta sèrie,
6: sí?
4: Que uns que s'havien de casar,
6: al final no.
4: Doncs ella ha decidit que no, que hi ha uns lius muntats i unes desgràcies, perquè només passen que desgràcies, ja. Que això no et poses al dia doncs, no, amb un parell d'hores.
5: Aquesta nit, Roger, a sessió express del Com si fos ahir, per poder defensar demà el tema amb
4: tot
5: dignitat.
4: Tot això, fiquem-nos les piles, busquem familiars que ho segueixin, a casa meva se segueix moltíssim, i que ens facin doncs, una xuleta per poder-ho seguir. Bé, passen 10 minuts a les 4 de la tarda. Gemma Puig, molt bona tarda.
9: Bona tarda.
4: Tu potser sí que vas seguint el Com si els migdies.
6: Tampoc,
9: perquè també m'enganxa treballant.
5: És clar, és això.
9: No, la veritat és que l'he vist, però fa uns quants anys. Vull dir que ara ja no sé on passen.
4: Bueno, ja...
9: La veig, però no l'escolto, ja, la tinc aquí davant, però no...
5: Coses. Com nosaltres, que ho tenim aquí, no?, mentre va passant i ens entreté.
9: Però... Això, però no.
4: Molt bé. Estem fent una promoció fantàstica de la nostra tele. Molt bé.
9: Ara queda fatal, això.
4: Gemma, a veure, per començar, estem al pic d'aquesta tercera onada, sí. No?, que ens deies sí. Ara fa uns dies, i n'hi ha prou amb sortir al carrer, m'imagino que tot Catalunya, perquè tens la sensació d'entrar un forn amb el gratinador posat.
9: Exacte. Avui és el dia amb temperatures més altes. Ara mateix hi ha moltes, moltes poblacions que ja han arribat als 40 o per sobre. I, a més, en llocs on doncs, no és tan, tan habitual. 42 a Anglès, a Sant Salvador, Guardiola, Vacarisses, a Vinebre, Fornells de la Selva, litoral, prelitoral, comarques interiors, Catalunya central, costa una miqueta de dia, podríem dir gairebé a tot arreu. Però sí, avui les temperatures s'han enfilat més, i sobretot en aquest sector, entre el prelitoral, la costa, i també les comarques de Girona. Ens van creuen núvols i tenim, a més, aquesta sensació d'aquest cel terrós, tapat, aquesta xafogó força, força marcada. Per tant, no només és el valor de la temperatura, sinó aquesta sensació d'ofec que té tothom, amb aquest vent un pèl apunentat, rescalfat també entre la costa i el prelitoral. Però sí, avui és el dia del pic de calor, perquè a partir de demà, no és que demà notem una superdavallada, però sí que la cosa ja anirà força, força a la baixa.
5: Deixa'm que comparteixi una intimitat, Gemma.
4: Ai.
5: No, t'explico. Té a veure amb el temps, no pateixis, té a veure amb el temps. No, t'explico. Resulta que el meu pare, mira, una abraçada des d'aquí si us està escoltant, és d'aquelles persones que mira la tele des del sofà. Sí. De fet, li preguntaré a veure si mira com si fos ahir. I llavors grava vídeos del que s'està emetent. Llavors ell, quan veu el TN, m'envia vídeos fets amb el mòbil de les notícies que surten al TN.
4: Que es veu el menjador de fons,
5: sí,
4: no? Segons com
5: sí, mira, aquí veus,
4: mira.
5: Llavors m'ha enviat, ho he vist ara, m'ha enviat uns vídeos de quan he fet el temps aquí a TV3, i m'ha enviat una foto feta amb el seu mòbil de la seva tele on es veien les temperatures a Catalunya.
9: D'avui?
5: Sí, em surt aquí ha... Barcelona 35, Cardona 40, Sant Salvador de Guardiola 42...
9: El mapa que s'ha dit avui el TN a migdia.
5: Exacte.
9: Dels doncs... valors que ja teníem, exacte.
4: Que l'has fet tu, Gemma, aquest mapa.
9: No, això és el que l'ha presentat el Néstor.
5: Ah,
9: el TN a migdia l'ha fet el Néstor, i aquest és el mapa que ha presentat avui el TN a migdia, on ja s'havien assolit aquests 40 graus que jo ara he començat a dir d'algunes poblacions. Sí. Doncs aquestes eren les màximes en alguns llocs provisionals, en altres ja definitives, i sí, ja es veien tots aquests valors de 40 graus o per sobre.
4: Això deveu tenir un PowerPoint o un Photoshop, no? Per anar-ho canviant cada dia, o no?
9: Cada dia ho canviem a mà.
4: Sí, a mà, amb el ròtic.
9: Que t'ho dic en sèrio. És un tipus, és una màquina en la que fem els mapes del temps, no? En la que canviem els símbols, però a més, doncs, aquest del de les temperatures, piquem el lloc i la temperatura cada dia.
5: I ho han d'ubicar en el mapa.
4: Però ja es col·loca sol, no?
9: No!
4: Què dius?
9: Home, sabem on són els llocs.
4: És a dir, però Olot, pot ser que demà sortir una mica més cap a l'esquerra, per exemple, per si tens una temperatura amb lletres molt grosses al costat.
9: Exacte,
4: no?
9: Sí. Això sempre passa. Sí. És a dir, ho movem nosaltres i llavors, clar, depenent... amb les temperatures costa una miqueta menys, podríem dir-te, però amb les pluges, a vegades, clar, plou allà un lloc en concret i llavors hem d'anar movent posicions i mai és el lloc Exacte, però s'acosta.
4: Ah, doncs mira, m'agrada saber que és tan manual i que la gent
9: m'ha
4: dit...
9: És manual, manual. Aquest mapa és
4: Igualada molesta. Fotré una mica més a l'esquerra i...
5: Gemma, hem parlat de la calor, però no hem parlat del vent. Hem vist alguns vídeos, per exemple, a la Vall de Núria, amb unes portes...
9: Un esclafit.
5: Clar, i que han provocat una tempesta de sorra aquest matí. No sé si aquest vent és generalitzat arreu de Catalunya.
9: Això és fruit de la mateixa calor, eh? És fruit de la mateixa calor, d'aquesta... És un desplomament d'aire càlid cap avall, es diu esclafit, i llavors la mateixa calor, aquesta entrada d'aire càlid, crea el que s'anomena un esclafit, que és com si baixés un cop de vent molt fort en un lloc molt localitzat, i això és el que ha passat a Núria. Sí, sí, sí.
5: No
9: és
5: gaire bo,
9: de
5: no
9: la
5: gaire
9: mateixa
5: bo
9: calor.
5: Pels incendis, també, aquests vents.
9: No, no, a més a més, aquesta tarda tenim aquest vent més aponentat, més rescalfat, que fa baixar la humitat. Aquests dies hem tingut xofocó marcada i humitat alta, que les condicions són una mica més... És a dir, que no són tan favorables als incendis, però aquesta tarda ja aquest vent i aquest matí ha començat a bufar més de l'oest, més de ponent, i és més sec i rescalfat.
4: Molt bé, doncs, res, Gemma, ens apuntem que hem de tenir paciència uns quants dies més,
9: sí,
4: encara que demà dius que baixa una mica,
9: demà
4: però
9: baixa.
4: Bueno, ja veig que
9: demà...
4: tampoc ho notarem gaire. Perquè...
9: El que no, aquesta nit no ho notarem gens, perquè veus? Tornarà a fer molta calor, aquesta
6: que
9: nit
6: bé
9: matinada, i després demà al matí baixen una mica. Avui, tots aquests 40 que veia el seu pare al mapa demà no hi seran, demà potser no hi haurà cap de 40, com a molt alguna ponent, per tant això ja és bona notícia. I aquesta serà la tendència, divendres, dissabte, això no vol dir que vingui fresca, però deixarem enrere doncs, aquests valors tan, tan, tan disparats.
4: Perfecte, Gemma, doncs res, moltes gràcies i anem parlant.
9: Molt bé, fins ara.
4: Que vagi molt bé. Bé, passa un minut d'un quart de cinc de la tarda, entrant ja una mica en l'actualitat del dia. Avui hem sabut que mentre la Lamine Yamal és als Estats Units jugant al Mundial de Futbol, uns lladres han intentat entrar a casa seva, Aleix.
6: Sí, de fet, ha passat de matinada, es calcula que pels vols de les 4, quan dos individus han intentat entrar a casa del jugador blaugrana, en aquesta casa que té Esplugues de Llobregat, la casa que, de fet, és on es va forjar l'amor i també la ruptura entre Gerard Piqué i Shakira. I és aquella on la cantant colombiana va acabar penjant una bruixa al balcó, no sé si ho recordeu.
4: Home, sí,
6: mirant de cara a la seva sogra.
4: Sí,
7: com diria el nostre estimat Jaume Miranda, s'haurien de fer tours per
6: home,
7: allà.
6: Home, i tant.
7: Els turistes haurien de pagar una entrada per poder visitar el lloc on va passar tot això.
6: Doncs és en aquesta casa on, tal com ha avançat la Vanguardia, la seguretat privada que el jugador del Barça té de forma permanent en, aquesta, doncs, en aquest xalet, hauria vist com els dos individus intentaven pujar per un dels murs de l'exterior de la finca, que té gairebé 4.000 metres quadrats. Ara bé, un cop sorpresos pel personal de seguretat, haurien fugit corrent. Probablement es pensaven que si el jugador era a Dallas no hi hauria ningú al domicili, però, com era d'esperar, els vigilants de seguretat hi fan torns. De fet, que són ells mateixos els que van avisar els Mossos d'Esquadra que ja estan investigant el cas. El de Carles Lamine ha quedat en intent, però aquesta mateixa nit, en aquella mateixa zona, s'han registrat dos robatoris més en cases que estan doncs, per confirmar si haurien estat perpetrats per les mateixes persones que han intentat entrar doncs, a casa d'en Lamine Yamal.
5: Home, tindria sentit, no? No hem entrat a la d'en Lamine Yamal, però no volem marxar amb el botí buit. Doncs vinga, anem a...
7: Però és arriscat.
4: Molt bé, aquesta lògica que tens, diguéssim, aquesta lògica criminal, no?, que va molt bé per entendre'ls, per llavors perseguir-los,
5: no sé si,
4: i avançar-te.
5: No sé si sóc la persona més oportuna per posar-me al cervell d'un criminal, però em sembla com bastant casual tot plegat. No ho sé, és
6: una
5: opinió absurdament lliure, eh?
6: Anem a provar.
5: I sense gaire fonament.
7: Però clar, si la primera et surt malament, jo crec que l'autoestima et baixa moltíssim i dius, avui no és el dia, potser em pillaran perquè ja deuen estar trucant a la policia. Jo crec que la de la Lamine Yamal haurà estat l'últim intent.
6: Sí?
7: I hauran marxat. Home, si els de seguretat han trucat a la policia, per què haurien de quedar-se ells en una casa de per allà al costat a fer un altre robatori?
5: També té sentit. També té sentit.
6: M'agrada com ens agrada
5: jugar a crims aquí, eh?
4: Sí, exacte.
6: Escolteu, de fet, el robatori o l'intent de robatori, en aquest cas, a la casa de Lamine Yamal, ha estat un intent, com dèiem, però al febrer també van entrar a robar els domicilis de Joan Garcia i Pau Cubarsí. De fet, a La Vanguardia avui es recollia que hi ha algunes bandes europees que estarien especialitzades en aquests robatoris en cases de futbolistes o d'esportistes d'elit, perquè ja van a buscar algunes coses concretes, concretament joies i rellotges, que és el que últimament també Lamine Yamal està ensenyant molt a les seves xarxes socials, que es compra alguns rellotges, li agrada, sembla, col·leccionar aquests rellotges i potser els lladres anaven a buscar alguna d'aquestes peces de col·leccionista.
5: Bé, i per si algú encara no s'han assabentat, cosa que dubto, ahir Espanya va aconseguir l'accés a la final del Mundial després de derrotar França per 0-2, una victòria que ens ha deixat tot d'escenes col·laterals, vaja, pel record i per emmarcar.
10: Oh.
6: De fet, són escenes pintoresques com aquesta de Juan Roig, propietari de la cadena de supermercats Mercadona, probablement us sona, i Anna Botín, que és la presidenta del Banc de Santander, amb l'Streamer Speed, que no sé si el recordeu, però el vam conèixer perquè va trencar a plorar, va començar a arrencar a plorar quan va perdre Portugal, ser eliminada del Mundial, mentre sonava Superestrella de fons d'Aitana. Doncs, en l'escena, que comença amb una selfie, una de les noies que és amb Roig i Botín, suposem que una filla, una neboda, algú que acompanya aquests dos entrepreneurs que diuen, li diu a Speed que Roig és un famós emprenedor espanyol, una curiosa manera de definir-lo, i Anna Botín surt al pas i diu que Mercadona és com el Walmart d'Espanya. Un Walmart, que és una cadena de supermercats nord-americana, que...
4: Bueno, per situar l'Speed, no?,
6: exactament.
4: Perquè li fent una mica el símil de perquè entenguis el supermàrquet que té.
6: Exactament. Doncs és en aquest moment quan aprofita per posar-se també Anna Botín l'etiqueta de la JP Morgan d'Europa, comparant el Banc Santander amb el banc més important dels Estats Units. I ja per reblar-ho, la mateixa noia de l'inici li diu a Speed dues de les persones més importants d'Europa i l'altra acaba afegint: però tu tens més seguidors. Ara bé, la cosa no penseu que va quedar-se aquí, perquè un cop trencat el gel, escolta, la cosa ja es va desmarxar una mica.
10: Hey, I have to open an account in Open Bank. My bank here is called Open Bank.
11: Open Bank.
10: And it pays a great rate.
5: Sí, fent negocis, Aleix?
6: Exacte, ho heu sentit bé. Anna Botín li ha venut ni més ni menys que un compte corrent a un dels streamers amb més seguidors del món.
4: No és fàcil, diguéssim, treure aquí al mig una oferta.
5: Però
4: per captar-lo pel teu banc, aquí al mig,
5: cal?
4: Pobre Speed.
5: Cal?
4: Que, pobre noi, no sé, no...
5: Sí, ja d'entrada, cal fer-li entendre a aquest noi com d'important ets. O sigui, tan ego tens que no pots suportar que aquesta persona et miri i pensi que ets un ciutadà normal i corrent.
7: Clar, perquè no volen que els tractin com a ciutadans corrents, perquè ells són persones massa importants com perquè un streamer, que no té ni idea de la vida, els tracti com si fossin uns ciutadans dels Estats Units normals.
6: Tot i això, hem de dir que tota aquesta situació comença amb una selfie. Vull dir que Anna Botín amb Juan Roig van a demanar un selfie en aquest streamer.
4: Que et venen a demanar una foto i la que et cau llavors a sobre.
6: Exacte.
4: Són dos senyors grans, explicant-te que un té els supermercats d'Espanya i l'altre és el JP Morgan d'Espanya. Bueno, deus flipar, tu, com a Speed.
5: No, és
4: veritat,
5: aquesta cosa d'haver de dir... Jo, que sàpigues que sóc important, que sóc, tracta'm amb deferència.
6: De fet, ella, Anna Botín, com si Speed hagués entrat en una d'aquestes stores a veure quin producte li oferien, aprofita i li diu que ha d'obrir-se un compte a la banca digital del Banc Santander i que obtindrà, atenció, un 4% de rendibilitat pels seus estalvis, eh? Ella diu, escolta, que s'ha
4: deixat anar el 4%.
5: Sí, això, sí,
4: però és que més amb dades, no? Vull dir,
6: sí.
4: És que arriba a dir que sí ell, i ella ja treu la documentació i me li fa signar allà mateix el canvi de compte corrent.
6: S'ha dedicat per ser presidenta del Banc de Santander i tenir moltes coses al cap.
5: No.
6: Ella sap perfectament quina rendibilitat dona els productes del banc.
5: No, i està bé també que desplegui aquesta capacitat comercial, que potser no la fas, no? No penses que Anna Botín es dedica
6: a un producte,
5: a estar allà
6: un compte corrent,
5: captar-te, no?
4: Però estic pensant que ho deu fer més habitualment del que creiem, perquè si ho fa amb aquest pobre noi...
6: Ella deu anar a un còctel...
4: Bueno, els seus amics, els seus familiars, tothom qui coneix.
5: Ara, jo el que voldria saber és... Només Speed té el 4% de rendibilitat pels estalvis? Si vaig jo... També em donarà un 4% o com va això?
6: Però aquestes banques digitals són força, de donar entre un 2 i un 4% de rendibilitat.
4: Jo no hi entenc gaire, però diria que un 4%
5: estem
4: una rendibilitat molt alta.
7: Jo vaig estar mirant-ho l'altre dia en algunes banques digitals i estava entre el 2 i el 3, però el 4 no arribava a ningú.
5: El 4 per estalvis, insistim.
7: Jo crec que aquí li estan fent una oferta d'influència.
6: És que no vull fer publicitat d'algunes banques online, però n'hi ha algunes que, per exemple, tenen una petita subscripció i et milloren la rendibilitat si tu pagues la subscripció d'aquesta banca digital.
5: Després em dius quines són.
6: No pateixis, després ens ho mirem, això. Escolta, per acabar, li etziba Anna Botín. Remember this, Li diu, recorda-ho. Vull dir, no te n'oblidis,
4: No, és important, això, Speed.
5: Apunta el mòbil.
6: Exacte, tu ara descarregues l'aplicació. Tot això mentre Speed, clar, era en directe al seu canal de Twitch, el que molts han considerat, de fet, una de les operacions de màrqueting més importants. Perquè, clar, aprofitant l'impacte de l'streamer, que era en directe, Doncs ells van fer allà la seva petita falqueta.
7: Sí, sí. És que, clar, Anna Botín i Juan Roig no hauríem de per què conèixer de res el Speed. Jo no, no el coneixia fins que es va fer viral fa poc. Per tant, és algú del seu equip, segurament, qui els diu, ei, aneu a saludar aquest tio que està en directe i que té milions de seguidors per fer una gran publicitat.
6: Ara bé, s'ha de dir que, bé, l'escena és una mica...
7: Pintoresca, per ser...
6: Correcte, sí, exactament. I s'ha de dir que cap al final l'estreamer anava una mica a la seva i anava saludant a tothom ja qui tenia al voltant perquè no li interessava gens el que li estaven explicant. No sé si recordarà gaire el que li volia endossar Anna Botín, però bé, aquí queda la cosa.
4: Bé, i els qui van seguir el partit des de Barcelona van ser el rei Felip VI i la seva família. No sé si heu pogut veure les imatges de l'estampa familiar que ha publicat la mateixa família reial. I que podem sentir el so, per exemple, de les imatges perquè us feu una idea de com estava organitzada la cosa. Ve ser el so de qualsevol menjador, no semblaria, totalment, amb una tele engegada seguint el partit de la selecció espanyola contra França.
6: No, no, l'escena és bastant quotidiana, però alhora també bastant de plató de televisió.
5: És una cosa més rara...
6: Perquè, de fet...
4: Sí, no. Saps què vull dir?
6: Perquè
4: en el sentit de... Són una família, que en aquest cas són reials, sí, no? Perquè són els reis i tal, però ells estan en el seu sofà...
5: No és el seu sofà.
4: No és ben bé el seu, perquè els enganxa fora de casa, sí, mirant-se un partit de la selecció.
6: Ara bé,
4: i els estan gravant.
6: S'ha de dir que estan molt ben posats pel plano. El sofà està en diagonal... com per poder fer fotos i vídeos d'una manera correcta per part dels mitjans.
7: I tots els gestos estan molt, molt accentuats. Tot
5: allò.
7: Molt celebrat, tot molt abraçat. Vull dir-te, és un punt massa.
6: És aquella cosa de... Anem a fer que som campechanos, no? Allò que sempre s'ha dit de la Casa Reial, doncs una mica això. De fet, com dèiem, va enganxar la família reial a Barcelona per terres catalanes després d'assistir als Premis Princesa de Girona que s'entregaven al Liceu. El que no ens queda clar és des d'on ho van veure, perquè l'escena, com deien, és digna d'una sala de vetlla del tanatori de les Corts o probablement d'un dels sets de la sèrie de The Office, perquè cortines d'oficina avall, un extintor, el cable de corrent del televisor pel mig de la sala, el cable de l'antena que sortia d'una finestra, tot plegat amb Felip VI, Letícia, Ida, Leonor i Sofia, vestits amb la samarreta de la selecció espanyola, asseguts en un sofà, com dèiem, en diagonal, i celebrant de manera molt efusiva l'accés a la final de la Roja. Una mica fingit? Jo crec que probablement sí. Veiem com el rei Felip VI i la princesa Leonor, en un moment, s'abracen, van al lloc perfecte perquè els facin la foto, s'aixequen, se'n van davant d'una paret buida, o com s'abracen drets davant la tele perquè els facin la foto d'esquena, lluint tots el dorsal, atenció, 26, que és el dorsal de Borja Iglesias, però, escolta, jo no crec que siguin tan fans del jugador del Celta de Vigo, sinó que així ells identifiquen que aquesta és l'equipació que els han regalat enguany, perquè com que els deuen regalar la del 25, la del 24, la del 23, doncs ara els han regalat la del 26...
7: Ah, veus?
6: I porten el dorsal. Això.
7: Ah, jo em pensava que era més per escollir un jugador, un equip. Un jugador amb un discurs molt, molt modern, sí, perquè és un jugador de futbol.
6: Segur? Han pensat tant enllà?
7: Jo pensava que la Casa Reial tindria un equip de comunicació prou intel·ligent com per escollir un jugador com Borja Iglesias.
5: I que ara van de progrés.
7: Mira, per dissimular una mica.
4: Segurament estava pensat, no?, que portin aquesta samarreta de... O els agrada molt. A mi també m'agrada el Borja Iglesias.
6: Creus que són molt fans de... Molt bé, eh? Jo creia que era com una mica com aquelles etiquetes que et planxaven al coll quan anaves de colònia. Sí. Perquè no perdessis la samarreta.
4: Aleix, a les colònies.
6: Una mica això, saps?
4: Escolta'm, no tanquem encara el capítol del Mundial perquè hi ha certa indignació pel preu de les entrades de la final.
6: Oh, sorpresa. Perquè, clar, la sorpresa és pel preu i no pas perquè s'hagin exhaurit, el que seria normal en un esdeveniment d'aquestes característiques i aquestes alçades, tenint en compte que és diumenge la final del Mundial. Són molts els qui amb la classificació de la selecció espanyola han dit, escolta, fem un cop de cap i anem o què? Però, clar, s'han trobat que els preus no són els d'anar a veure un partit de Champions al Camp Nou. Fa uns dies, el president de la Federació Espanyola de Futbol ja apuntava que els preus anaven, atenció, des dels 4.000 euros. A més, explicava que es tracta de preus dinàmics, és a dir, que anaven variant segons l'oferta i la demanda. Un fet que no és gens estrany als Estats Units, on la societat és la més capitalista del món, on anar a veure qualsevol esdeveniment esportiu és caríssim. Per exemple, un tiquet mitjà per anar a veure la Super Bowl ronda uns 8.000 dòlars.
5: Déu meu!
6: Ara, però, segons la web de la FIFA, l'entrada més barata ja ronda els 6.400 euros i podem arribar fins als 30.000 euros de l'experiència VIP.
4: Clar, estem parlant de xifres, és a dir, de preus oficials. No, no hi ha la revenda aquí encara.
6: Imagina't
4: llavors com s'inflarà això i com s'enfilarà.
5: Però per 30.000 euros, què et posen? Caviar?
6: clar, entenc que és una experiència super VIP.
7: Home, són com aquells reservats de la Super Bowl on hi va, per exemple, Taylor Swift, compra la part d'aquell reservat,
6: llotja,
7: i convida,
6: no?
7: A tots els seus amics i tenen un servei de catering.
4: Home, llotges que són pràcticament com mini apartaments, sí, no? Sí. Vull dir que tens un servei de... Bueno, al mateix temps estadis com el Camp Nou. Sí. Jo perquè vaig més al de l'Espanyol i els apartamentets són més petits, però vull dir que si tu pagues caler, tens allà uns sofàs i unes teles i uns càterings i un balconet.
6: De fet, veiem a Javier Bardem ahir, per exemple, en aquest AT&T Stadium, amb una butaca que semblava la del sofà de casa, pràcticament. Escolta, però el que hem de dir és que, clar, tu has de sumar. L'entrada no va sola, sempre hi ha despeses extres. Tu clar. Compres que sigui una samarreta o una bufanda. Una mica de menjar. Prens alguna cosa quan ets a l'estadi. Clar, t'has de desplaçar fins a...
5: En aquest, sí, agafa un avió.
6: Exactament, en aquest cas un avió. Has de pagar també per dormir. Hem fet una mica de càlculs per sobre i ara mateix el vol més barat sortint des de Barcelona costa uns 800 euros anar i tornada fent escala a Roma.
5: Encara, sí, pensava que seria més car, dir.
6: A partir d'aquí, hotel des de 1.100 euros un parell de nits. Per tant, ja... De base, com a mínim...
4: Estem a 1.900, 2.000 euros, i encara no tenim ni l'entrada.
6: Exacte.
4: Ni hem arribat.
6: Per tant, entrada de base, 6.400 euros, hem dit.
5: Mare meva.
6: Més despeses extres, hem calculat que, com a mínim, t'has de deixar uns 10.000 euros per anar en aquesta final del Mundial.
5: Allò tirant versió low cost, eh?
6: Sí, tirant el més barat que hem trobat, eh?
7: I en un cap de setmana, només, tot això.
6: Sí, pràcticament, en dissabte i diumenge. No sé si vosaltres sou dels que es deixa 10.000 euros
4: no.
6: En un cap
4: de setmana. No. Doncs que primer has de poder fer-ho, no? Exactament. Llavors decidir que
7: si
4: ho fas.
7: I per altra banda, tenir-los, també, clar.
4: Sí, per això, vull dir que aquí hi ha més d'una variable que no tries tu.
6: Que, de fet, Europa, hem llegit ara fa pocs minuts, llança ara un vol especial Madrid-Nova York per la final del Mundial, també, per tant...
4: Per si algú última hora diu, mira, doncs m'hi apropo.
6: Exactament.
5: Bé, 10.000 euros ben invertits per als qui els tingui, perquè aquesta final serà ben llarga i carregada de show més enllà del que podrem veure a nivell esportiu. Tant és així que la FIFA ha decidit que la mitja part durarà, atenció, en lloc dels 15 minuts reglamentaris, en durarà 30.
6: Sí, perquè de fet feia dies que en parlàvem, ja vam especular que tot el reguitzell d'artistes que han de passar per aquest halftime show no podrien actuar només 15 minuts de descans. Per això, el màxim organisme internacional del futbol ha decidit fer saltar pels aires el reglament un cop més i carregar-se una regla bàsica del futbol i habitual, la del temps que dura una mitja part. Recordem que en aquest show hi haurà artistes com Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy o Coldplay, artistes que també podrien aparèixer a la prèvia del partit, que comptarà també amb el seu espectacle particular. Vaja, que serà complicadíssim que els futbolistes puguin escalfar tranquils, que no se'n refredin en aquesta mitja part eterna, o que alguns no es recuperin massa, perquè també podria suposar un avantatge, això.
4: I aquí hi ha un altre tema que en parlarem d'aquí una estona amb la Marta Montaner i en Jaume Miranda, però es comenta que probablement qui apareixerà en aquesta final que aniran a veure el partit serà Gerard Piqué i Clara Chia, no? Que han viatjat...
6: En fa pinta.
4: Han viatjat als Estats Units i té pinta que aniran a veure el partit i això ens portarà a una situació que serà que ells dos estaran veient la mitja part, si no és que aprofiten per anar a fer un riu, l'actuació de Shakira. No?
7: Espero que tinguin enganxada la cara una càmera tota l'estona punxant-los, perquè la reacció ha d'estar gravada.
6: Jo crec que ells dos, en aquell moment...
5: S'aixecaran?
6: Aniran a fer unes crispetes.
4: Jo crec que aguantaran.
6: Sí, eh?
7: Piqué, 100%.
4: Piqué aguantarà i, si cal, ell mirarà càmera. Ell mirarà els ulls de tot el món, sí. Volent dir, jo estic aquí, estic aguantant...
5: I somriurà.
4: I
7: cantarà, fins i tot.
6: I tindran 60.000 en ell, mentre la mare actua?
4: Bueno, doncs a mi no em semblaria...
6: Podria
5: jo crec que no passarà.
4: Haurem d'estar pendents del que passi en aquesta mitja part, perquè també serà bastant important. Bé, passen 3 minuts a 4:45 de la tarda. Tanquem el capítol del Mundial i baixem a la terra, en els problemes més quotidians, perquè Andorra ha decidit rebaixar el preu del combustible perquè torni a ser més barat que la Seu d'Urgell.
11: Andorra ha baixat el preu, però és que el diferencial que són de 10 cèntims, de 20 cèntims, per com una hora de viatge per 2 euros de diferència...
6: És la veu d'una veïna d'Andorra que destaca aquesta baixada de preu. Ara bé, destaca com cada cop és menys habitual que els veïns de la Seu pugin a fer benzina a Andorra i a la inversa, tot plegat per la poca diferència de preu existent que no compensa el trajecte que cal fer per anar a omplir el dipòsit. És cert, però, que destaca com es notava la diferència de preu quan el govern espanyol va aplicar les mesures anticrisi al mes de març, quan van decaure... Doncs que van de caure ara fa poques setmanes.
11: Andorra sí que notàvem com 30 cèntims de diferència o així, però jo crec que ja és un mite, és que de veritat no hi ha tanta gent, hi ha molt poca gent que baixi d'Andorra a la Seu, i inclús quan hi havia els preus tan elevats a Andorra, eh?
6: Ara, doncs, els sortidors andorrans han vist com els preus baixaven uns 12 cèntims per litre fins al 30 de setembre, després d'aquesta rebaixa aplicada pel govern del Principat. Una baixada que s'ha aconseguit eliminant l'impost especial sobre els hidrocarburs, que es complementarà amb un descompte addicional que faran les benzineres. És una mesura que les empreses d'importació i venda de carburants havien reclamat ja diverses vegades des de l'esclat de la crisi el passat mes de març.
5: Va, i qui està avui d'aniversari és Elon Musk.
6: Exacte, i no pas perquè compleixi anys, sinó perquè la plataforma que va comprar a finals de 2022, Twitter, ara anomenat X, fa 20 anys, uns anys en què Twitter ha canviat molt, sobretot en aquesta etapa més recent, on la plataforma s'ha polaritzat cada cop més i on regna el hate a cada racó d'aquest univers digital. No sé si vau entrar fa molt, vosaltres, a Twitter. Molt.
4: Jo crec que el 2000... Clar, 20 anys, això què és? 2000... Vols dir? És a dir...
5: No, això molt més tard, seguríssim.
4: Però... El 2002 ja existia...
6: Sembla que
4: bueno,
6: sí.
7: Pensa que després es de està popular i llavors ja es pot tothom a registre.
4: Jo diria que 2009... 2010, més o menys, és quan vaig entrar, que era un Twitter molt diferent al d'ara, evidentment, i que la gent encara no havia entès molt bé, almenys a Twitter Catalunya,
5: no,
4: com funcionava, i la gent ho feia com uns estats, no?, de coses que estava fent, de deien... Doncs, bueno, passarem per la dutxa amb aquesta calor que fa. I jo pensava, hòstia, no sé on m'he posat, però la gent explicava unes merdes, sí, saps?
6: Escoltant el nou disc
4: no
6: de Coldplay, no?
4: Exacte, com estàs?
7: Explicaves la teva vida i fins i tot en la meva època, com a mínim, perquè, clar, jo tenia 12 anys quan em vaig fer Twitter d'amagadotis dels meus pares, 2012, i me'n recordo que la gent el que feia era llançar-se indirectes en aquell moment sobre coses que t'havia fet un amic, una amiga, o potser un estimat o estimada. I sempre, molt important, s'escrivia amb punts, comes, accents i molt correctament, cosa que ara ha passat de moda a Twitter.
6: I mira que abans era més curt, perquè hi havia menys caràcters.
7: Sí, és veritat.
6: A cada piulada.
4: Vull dir que ha canviat molt.
5: Cada vegada, sí. I s'ha anat assemblat més a Instagram i altres xarxes, no? Amb imatges, amb vídeos, textos més llargs... Bueno, ha anat evolucionant.
6: De fet, com dèiem, en aquestes dues dècades ha estat el focus de les converses més virals, de les relliscades també més històriques i de grans moments socials i polítics. De fet, Twitter va treballar per evitar la desinformació, el discurs d'odi, l'assetjament, mesures que van decaure amb l'entrada de Musk a la propietat, marcada per acomiadaments massius i fuga de treballadors. De fet, us he deixat aquí uns quants tuits. Per exemple, no sé si recordeu un tuit de David Bisbal que deia: "Nunca se han visto las pirámides de Egipto tan poco transitadas. Ojalá que pronto se acabe la revuelta." Això quan estava tot lligat a la primavera àrab.
5: Por
6: favor. En el seu moment. Per exemple, Cayetana Álvarez de Toledo, en una cavalcada de Reis, va dir: "La meva filla de 6 anys m'ha dit: mama, el vestit de Gaspar no és de veritat." I li deia a Manuela Carmena: "No t'ho perdonaré mai, Manuela Carmena, mai." Aquesta frase es va fer molt viral. O, per exemple, els tuits, els hit tuits de Pedro Sánchez.
4: A mi, jo en tinc de preferits, d'aquests.
6: Per exemple, hem recuperat un de Pedro Sánchez que deia el 19 de novembre del 2010: "Set malos, buenas noches, colegas."
4: I aquest de tant en tant hi ha gent que el retuiteja i de sobte te'l tornes a trobar. Clar, aquest és el tema de que molta gent que fa molts anys que se'l va obrir no ha acabat fent neteja de tot el que va escriure i hi ha autèntiques perles. De fet, moltes persones han estat cancel·lades al cap de molts anys per uns tuits que van fer doncs, fa 5, 6, 10, 12 anys i que de sobte tornen a sortir a la llum. Vull dir que no estaria malament que tots plegats féssim una revisió del que va penjar el nostre jo del 2010, per exemple.
5: Revisar el que vas penjar i revisar, sí, pensar-t'ho dues vegades abans de premer el botó. Que la gent, el ditet li va molt ràpid i després passa el que passa.
6: De fet, avui en Manel Roig feia servir un concepte que era cràter digital, més enllà de la petjada digital. És un cràter digital directament el que tenim moltes vegades en les nostres xarxes socials. Per exemple, també el cràter que va deixar Iker Casillas o Carles Puyol, perquè Iker Casillas un dia, diumenge, es va despertar i va dir... Va escriure a Twitter: "Espero que me respeten, sí? Soy gay, feliz domingo."
4: Uau.
5: Que això fa tota la pinta que va ser algú que li va agafar el compte i li va fer la gracieta.
6: El que Carles Puyol va respondre: "És el moment d'explicar lo nostre, Iker."
5: Meravellosa resposta.
4: Un meravellós 9 d'octubre del 2022.
7: Que no fa tants anys,
4: guardat en la memòria. Exacte, és el que t'anava a dir. Això no estem parlant del 2012.
6: No.
4: Això fa menys.
6: Això fa ben poc. Per exemple, Sergio Ramos, que va fer un tuit, deia: "Hora de descansar després de veure guanyar la selecció femenina de waterpolo. Enhorabona, noies." El que heu de saber és que aquest tuit el va fer veient la repetició d'aquest partit de waterpolo.
5: Amb quin decalatge temporal?
6: Una setmana després, mare, ell va veure la repetició.
4: Ell va al seu ritme, també, Sergio Ramos. No me l'apretis.
6: I va decidir, doncs, fer aquest tuit. O, per exemple, Paulina Rubio, que l'estiu del 2015 va dir: "Summer 2015 is here, eh?" i va etiquetar Pau 2015, que era l'etiqueta de les proves d'accés a la universitat, i ella creia que anava per ella.
7: Paulina Rubio sempre ha estat tan diva. Ella sempre ha pensat que era el maric del món. M'encanta.
6: Ella va dir Pau. I va dir, soc jo.
4: Critiquem molt X i Twitter, però ens ha donat grans moments grans en moments. Els últims 20 anys. Grans moments. Riure. Molt bona selecció, Aleix.
7: Ara mateix.
4: Escolta'm, de la transformació polèmica de Twitter, anirem ara com a Meta s'ha hagut de fer enrere amb una nova eina d'intel·ligència artificial.
6: Exacte, de fet fa anys que entrenem les intel·ligències artificials posant-nos filtres de gos a la cara i d'altres coses d'allò més extravagants. Ara, però, Meta presentava la setmana passada una eina que posava a disposició de tothom qui volgués les imatges d'Instagram per fer-ne de derivades falses. La funció formava part de Muse Image, una nova eina de generació d'imatges a mida, que activava per defecte l'opció de generar imatges falses de qualsevol foto d'un compte públic d'Instagram. Podien agafar les vostres fotos de perfil i fer-les servir per fer creacions amb IA. Els usuaris de Meta podien etiquetar comptes públics d'Instagram i utilitzar ràpidament el contingut d'aquests comptes. Vaja, que compararia doncs, els usuaris en matèria prima per alimentar aquesta intel·ligència artificial.
4: Mariona, per altra banda, avui comencen els concerts de la Prague Barcelona 2026 amb un cartell que no té res a envejar a un gran festival.
7: No, perquè com ja és tradició, durant la celebració de l'Orgull Barceloní, l'Ajuntament de Barcelona confecciona un cartell d'artistes que posarà en banda sonora a la ciutat des d'avui dimecres fins al dissabte 18 de juliol. Aquest any, la programació arriba amb noms com el que escoltem de Gala, la cantant de Freed From Desire, o el grup anglès Clean Bandit. Tampoc hi faltaran divas catalanes com són Wineta o Julieta. Ni artistes de renom com Mètrica, Les Ketchup, Leire Martínez, Maria Escarmiento o Bet. Més d'una vintena d'artistes que reivindicaran la cultura i l'orgull i que repartiran entre dos escenaris, una a Passeig Lluís Companys i una altra a Plaça Universitat. La celebració del Pride culminarà dissabte a les 6 de la tarda amb la manifestació unitària que enguany és sota el lema Totes les realitats, un sol orgull.
4: Dit això, hem de passar també un momentet per Can Vilatovella.
12: Sí, que no els acaben d'arribar bones notícies, Roger. Resulta que la Unió Europea nega Rosalía el registre de la marca Lux.
7: L'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea ha rebutjat la sol·licitud de la cantant perquè el nom Lux es pot confondre molt fàcilment amb la paraula luxuri, que descriu productes i serveis de luxe. I creu que, per tant, això podria afectar aquest tipus de productes, no? Llavors, entre els arguments, es fa constar que els consumidors, especialment els de parla anglesa i romanesa, identifiquen el terme lux com un sinònim de luxe i no com a un segell de roba o, en aquest cas, de música associat a Rosalía. I, òbviament, a banda d'això, el que passa és que es regeix per la normativa europea i no només en l'àmbit nacional, que llavors potser sí que parlaríem d'una altra cosa. Que jo sé que no és culpa ser milionària. Rosalía demana el registre de Lux no només pel seu últim disc, sinó també per la comercialització de productes de merchandatge, com són samarretes, pantalons, jaquetes, tot el tou de coses que podem trobar als seus concerts. I, a més, l'equip de la de Sant Esteve de Sesrovires argumenta que Lux no té res a veure amb l'abreviatura de luxuri, sinó amb el terme llatí, que significa llum. Tot i això, sembla que la WIPO ha rebutjat completament la sol·licitud, però un cop esgotada aquesta via administrativa, Rosalía tindrà una altra oportunitat perquè podrà recórrer la decisió al Tribunal General de la Unió Europea.
4: Per tant, si quan això s'hagi resolt ja estarà amb un altre nom, amb una altra gira i amb un altre disc, no?
7: Perquè segurament,
4: si va
7: sí.
4: Per llarg...
7: I és un problema, esclar, perquè tot el que facturi amb la seva marca a partir d'ara sí que ho podrà registrar, no? Aquesta facturació li arribarà, però si arriba una altra persona i diu jo també vull fer una marca que es digui Lux i patenta aquest nom, té un problema molt gros perquè es pot quedar amb tots els diners que generi Rosalía. Mm-hmm.
4: Bé, veurem com acaba això. Per altra banda, avui també hem sabut que ha mort un exballarí de Rosalía i Rau Alejandro, que portava dos dies desapareguts.
7: La policia de Miami ha trobat el cos del jove de 28 anys, Michael Anthony Espino, conegut com a Mikey, que va ser vist per última vegada diumenge 12 de juliol al sud de Florida. La desaparició va provocar que el cas transcendís i que molts seguidors de la cantant catalana i de Rau Alejandro demanessin ajuda per trobar-lo. A hores d'ara, les autoritats no han compartit gaires detalls del cas, però tot apunta que hauria estat un suïcidi. Un dels primers en reaccionar a la notícia ha estat Rauw Alejandro, que en una publicació al seu perfil d'Instagram ja ha lamentat la mort del ballarí i ha recordat que compartir escenari amb ell ha estat tot un privilegi.
4: Un minut i tres quarts de cinc, ens anem fins a Bèlgica.
12: I anem fins allà perquè sembla que el risc d'incendis també provocarà canvis en els festivals tan importants com el Tomorrowland. De fet, és possible que l'edició d'enguany no pugui utilitzar pirotècnia.
7: Com tots sabeu, els focs artificials són un segell identitari del festival Tomorrowland, però sembla que aquest any, segons han informat alguns mitjans locals, no es podran llançar aquests focs artificials. Com a mínim, durant el primer cap de setmana, que justament és aquest cap de setmana, del 17 al 19 de juliol. La decisió l'ha pres a les autoritats de la regió d'Anvers a causa de la sequera persistent i de l'alt risc d'incendis forestals a la zona. Aquesta mesura de seguretat ha generat molta polèmica, no només perquè deixa els assistents sense alguns dels moments més èpics del cap de setmana, sinó perquè els organitzadors asseguren que s'han assabentat de les restriccions a través de la premsa i no de les autoritats. I recordem que tot això arriba després que l'any passat l'escenari principal s'incendiés menys de 48 hores abans que es donés el tret de sortir del festival.
4: Em consta que hi ha assistents catalans i catalanes com molt afectats amb aquesta decisió, perquè diuen que, clar, que si no hi ha els focs artificials ja no es perd bastant l'essència del Tomorrowland, i ells ja tenen la bossa feta, a punt d'anar cap allà. Es veu que pugen a un avió, m'han explicat, on ja els posen un DJ, que comencen ja, diguéssim, la festa, només sortir de Barcelona, i que ja aprofites per anar parlant amb altra gent.
6: Ah, ja vas lligant,
4: de quina és l'actualitat del festival, que avui precisament passa pel tema dels focs artificials.
6: L'actualitat.
4: Hi ha un mamoneo allà a l'avió, que ja m'imagino que ja arriben amb tot fet. Bueno, ja podem tornar cap a casa perquè ho hem fet tot durant el vol. Bé, en tot cas, a tots els que hi vagin, que s'ho passin molt bé i ens ho explicaran quan tornin. Dit això, deixem la música electrònica i ens passem al heavy metal. You'll take my life, but I'll take yours too. You'll fire musket, but I'll run you through. Marion Iron Maiden, una de les bandes més importants de la història, ha venut el 50% dels drets del seu catàleg.
7: Exacte, la banda britànica ha tancat un acord amb la companyia sueca Pop House, que està fundada per Conny Johnson i Björn Ulvaeus, un dels membres d'ABBA, per cert, que és un acord que inclou els drets editorials, els màsters musicals i fins i tot els drets relacionats amb l'Eddy, que és la mascota icònica de la banda. Per tant, s'ho han quedat tot, el 50%. A més, Pop House també ha anunciat que vol desenvolupar nous projectes audiovisuals, experiències interactives i una pel·lícula sobre la gira mundial del grup Run for Your Lives.
12: I tenim detalls, Mariona, sobre quan ha costat aquesta operació?
7: Per desgràcia, per molt que a mi m'agradi saber xifres, no se n'ha publicat res, però sabem que milions d'euros seguríssim, perquè recordem que Iron Maiden continua sent una banda molt important en el panorama musical i que encara volten pels escenaris d'arreu del món. En total, acumulen més de 100 milions de discos venuts i 17 àlbums d'estudi. Només perquè us feu una idea, es calcula que des de l'any 1984 el grup ha venut més de 10 milions d'entrades i ha generat 681 milions de dòlars en ingressos, tot sense comptar merchandatge.
4: Aquestes són operacions que alguna vegada que ha transcendit la xifra, per exemple, quan Bob Dylan va vendre tot el seu catàleg, crec que estàvem parlant d'uns 400 o 500 milions de dòlars. Vull dir que són unes xifres astronòmiques, que en aquest cas no surten a la llum, però que són de molts calés, eh?
6: Clar, hi ha una gran inversió, però també hi ha una gran... Això genera molts beneficis, també, per l'empresa que compra aquests drets.
12: Bueno, és tenir ara diner en mà i renunciar a un diner futur.
6: Exacte.
4: Exacte. Bé, passen 2 minuts a 3:45 de la tarda. Ara farem una pausa i atenció, perquè a la tornada sentirem unes veus molt tendres, molt maques, i de les quals segurament aprendrem grans coses. Ara tornem.
1: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
13: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en Business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial en un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
15: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
16: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: Hi ha gent que s'estima més els gats.
18: Els gats realment et donen molt d'amor.
17: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
19: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
17: Però nosaltres els estimem a tots dos igual. Sí, Cita Bestial, amb Candela Figueres. A TV3 i a la plataforma 3Cat, aquesta nit.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3Cat.
20: Catalunya
21: Ràdio. Som 3Cat.
20: Som 3Cat.
22: Ocasión Plus.
23: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
24: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
25: L'estiu és tu.
21: Catalunya Ràdio.
25: La llum dins dels meus ulls.
20: Som 3Cat.
25: L'estiu és tu.
21: L'estiu ets tu.
25: Quan em mires i somrius.
21: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Nou minuts i les 5 de la tarda. Aquest estiu tornarem a apropar els micròfons de Catalunya Ràdio als més petits. L'objectiu és parlar tranquil·lament amb nens i nenes de 8, 9 i 10 anys sobre les grans qüestions de la vida i de la condició humana. I qui és la seva millor amiga, perquè ja deu haver passat no sé quantes hores junts, és la Mariona Córdoba.
7: Sembla que sí, espero que sí. Espero que pensin en mi i diguin és la meva millor amiga, perquè a mi, per norma general, parlar amb nens no és una cosa que se'm doni molt i molt bé, però amb aquests nens ens hem entès molt, perquè hem anat de visita fins a Girona, al Casal Pla de Girona, per parlar amb alguns dels qui seran, i ja us ho avanço, els protagonistes d'aquest estiu.
4: Per tant, els coneixerem avui i ens acompanyaran fins al setembre.
7: La idea és que sí, si m'aguanten parlant molta estona, llavors sí que ens tindrem aquí fins a finals.
4: Potser els abans, no? Potser algunes que han de venir.
7: Han
26: de tenir discurs, no, Mariona?
7: Exacte. Han de tenir discurs i sobretot ganes de parlar amb mi, que és el pitjor de tot. Perquè...
4: Com es diuen ja per començar-nos ja estimada de seguida? Diguéssim.
7: Mira, us els presento. Ells són l'Elsa, l'Iker, la Nora i el Luca. Quatre nens de 8 anys que, molt amablement, ens han cedit el seu temps per jugar amb els amics, per parlar amb nosaltres sota l'ombra d'un arbre. Avui s'animen a parlar amb nosaltres sobre un tema polèmic, us ho avanço, les normes. Xerrem amb els petits sobre aquelles prohibicions, aquelles regles o pautes que hem de seguir tots, o com a mínim alguns, al peu de la lletra, perquè sovint no podem no fer-ho. És a dir, si no ho fem, això comportaria o un càstig o alguna conseqüència negativa. I estic segura que si ens pregunten per normes a qualsevol de nosaltres, ens venen al cap coses molt diferents. Cadascú pensaria en les seves coses, no? Potser pactes amistosos que has fet amb les persones amb qui convius, potser coses que pots fer o no al carrer, o normes que tenim aquí a la feina, no? Però en quines coses pensen els nens quan parlem de normes?
27: Que el dinar o el sopar que fem, tothom ha de menjar el mateix. Com si fem sardines, que és el pitjor menjar que he menjat en la meva vida. És el menjar que diu més, n'he de menjar, sí o sí.
4: Clar.
27: Si no em foten la bronca.
28: Jo, per exemple, que si tinc una festa, afegir alguna cosa malament i després em castiguin sense anar a la festa. Això no, em fa molta ràbia.
29: Jo que li fiquen una norma a la meva germana que no em donis patades a la nit.
30: Jo la norma que no m'agrada és que... A veure, a vegades ho fer perquè faig exercici, però perquè a la Nintendo hi ha un joc d'exercici, però no em deixen jugar al cap de setmana a la meva germana. Em deixen jugar al Mario Kart i a mi no em sembla just.
4: No, a vegades hi ha coses que són injustícies, eh?
7: Totalment, però si us fixeu, totes les normes són negatives. cap d'ells està content amb les normes que ens han explicat de moment i la majoria de normes venen de casa.
0: I perquè no les han decidit ells, són clar. Coses que els venen imposades.
2: I, home, perquè les normes sempre serveixen per marcar-te una mica el
0: clar,
2: camí.
0: Clar.
7: Clar, però a cada casa i a cada espai les regles del joc les decideix una persona, no? Llavors, el primer que hem de fer és descobrir qui decideix les regles d'aquests nens. Manes.
28: Els meus pares.
30: Els meus pares. Si no és el meu pare, és la meva mare. I si no és la meva mare, no és ningú. Ets tu. Sí, home, jo no dono normes. I si li dono normes a algú, és a la meva germana.
7: I creieu que hauríeu de dir les normes als adults o als nens?
30: Als nens.
28: Als adults, perquè ells manen a la casa. Els nens no manem, els nens aprenem. Només els adults poden decidir les normes de la casa. Bueno, no, només els més grans de la família. A la meva família seria la meva besàvia, que té 99 anys. Saps les coses que estan bé i les coses que estan malament. I això de vegades ho penses i dius, aquesta norma no la poso.
4: Doncs molt bé, manar des de l'experiència, perquè t'has passat per totes aquestes clar. Situacions i llavors pots posar normes per ajudar doncs, a la bona convivència. Segons, no sé qui era dels quatre, però una àvia de 99 anys seria la màxima autoritat en una casa.
7: L'Elsa diu, de fet la frase va ser, els que estan morts no perquè ja estan morts.
4: No, sí, això
7: però
4: és complicat.
7: Però la següent més gran és la meva besàvia i per tant haurà de ser ella qui decideixi les normes de la casa.
2: És el pou de la sabidoria.
7: I tot i està d'acord amb que decideixin ells, perquè per norma general han dit, vale, sí, que manin els pares, tenen les seves reivindicacions, no us penseu, perquè les normes són per tots, inclosos els adults.
28: A mi el que em fa ràbia dels adults és que a nosaltres ens poden castigar, però nosaltres, quan fan algun malament, no els podem castigar a nosaltres.
30: Ja. Jo a vegades els castigo i li dic, estàs castigat sense això, i s'escapen.
7: Perquè els pares també salten normes, o no?
30: Sí, home, clar.
28: A vegades diuen paraulotes o s'equivoquen i parlen malament.
30: Jo un dia el vaig enganxar. Estava treballant i va dir,
28: vale.
30: A vegades diuen coses que es podria dir que no es poden dir. Són creades per algú, però no es poden dir.
4: Els demanen, al cap i a la fi, que prediquin amb l'exemple, llavors, els pares. I llavors està la feinada que teniu els pares i mares, Marta, de donar exemple davant dels fills de coses que no vols que facin i que tu fas.
0: Total, i en aquests casos, quan t'enganxen, has de dir, tens tota la raó, la mama també s'equivoca. Ja està.
7: Doncs, Marta, sobretot vigila amb les frases que utilitzes per renyar-los, perquè els he preguntat com renyarien ells els seus pares.
0: Ai.
30: Estàs castigat. Sense la Nintendo. O sense mòbil. No.
28: A mi, estàs castigat. Sou impertinent. O també que m'importa un papinyo.
30: No em toquis les pilotes. No siguis pesat. També.
0: Clar. Després els nens i nenes diuen coses i dius, d'on ho han tret això? Doncs de casa.
7: Doncs sí, però jo he vist que tenen molta mà, no per manar i per fotre la bronca a la gent, per tant els he dit, va, us proposo un repte. Si fóssiu el president o la presidenta de Catalunya, quina norma establiríeu sí o sí?
30: No hi ha regles. Bueno, menys no robar.
28: Pues jo posaria sense normes, igual que el Luca, però no es pot robar ni tirar bombes ni guerres.
30: No, i que no hi hagi bullying.
4: Em semblen molt bones normes per acabar amb l'Elsa, l'Iker, la Nora i el Luca, que la setmana que ve els tornarem a sentir.
20: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Dalcor.
3: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull, la medicina més global.
5: Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Aquest estiu al Super 3 hi tens molt a veure.
3: Comença l'espectacle.
4: Serà genial.
2: Aquest estiu tots som supers.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
5: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat. Linkat.
6: Linkat.
1: Festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. Una vintena de dotacions, tres de les quals aèries, estan treballant en un nou incendi que crema amb intensitat des de les 3 de la tarda a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Es tracta la mateixa zona on es va originar un altre foc el dia de Sant Joan a la tarda. Les flames han saltat la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i estan generant focus secundaris. L'objectiu dels bombers és atacar el flanc esquerre de l'incendi, que és el que té més possibilitats d'obrir-se. Pel foc s'ha tallat la carretera C-1413B entre Centelles i Sant Martí de Centelles. Segons dades provisionals dels agents rurals, l'incendi ha cremat ja una vintena d'hectàrees. Encara no hi ha cap zona confinada, però segons expliquen els bombers, a les properes hores es produiran confinaments. Més notícies amb Txell Vallespí.
2: El foc de Querol a l'Alcamp es manté actiu, tot i que els bombers són optimistes de cara a la seva evolució. L'incendi s'ha declarat aquest migdia en una zona molt pròxima a la dels focs d'Aiguamúrcia, Tarragona. Jordi Barranca, bona tarda.
3: Bona tarda. Ara hi treballen una trentena de dotacions, 5 de les quals aèries. L'incendi té 2 focus, per això les dotacions terrestres treballen com si hi hagués 2 focs diferents. Malgrat les altes temperatures que hi ha a la zona, els equips d'extinció són optimistes de cara a l'evolució de les flames. Es dona la circumstància que el terme municipal de Querol és el que més afectació va tenir en l'incendi declarat diumenge al municipi veí d'Aiguamúrcia. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: Commoció a Manlleu per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter dilluns. El municipi d'Osona viu avui el primer dia de dol oficial i el vespre l'Ajuntament ha convocat davant del consistori un minut de silenci a les 8 del vespre. La investigació dels Mossos apunta que va ser una mort accidental.
2: I el sindicat Unió de Pagesos alerta que aquesta campanya perilla la rendibilitat d'algunes finques fruiteres perquè no podran arribar a cobrir els costos de producció. La calor ha fet caure el nombre de quilos perquè la fruita està deshidratada, els preus es mantenen a la baixa i les despeses han pujat. Lleida, Julià Bacar, bona tarda.
4: Bona tarda. Les altes temperatures han provocat que la fruita no hagi crescut tant per la deshidratació i que els calibres s'hagin quedat petits. Tot i que els quilos van a la baixa, Narcís Poc, responsable nacional del sector de la fruita dolça d'Unió de Pagesos, explica que el problema està al mercat perquè les distribuïdores continuen pressionant el preu a la baixa.
5: Ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació, és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
4: El sindicat xifra l'augment de costos entre uns 8 i 10 cèntims al quilo, un 20% aproximadament. El preu de venda actual de les fruites, però, no permet en molts casos assumir aquest augment i això posa en risc la viabilitat d'algunes plantacions. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
1: Un ramader d'Isil, al municipi d'Alt Àneu, denuncia que un os li ha matat 3 ovelles en una finca situada a menys de 500 metres del poble. Els agents rurals s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han constatat la mort dels 3 caps de bestiar i ara n'investiguen el responsable. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, bona tarda.
6: Bona tarda. El propietari de la granja, Joan de Pericle, explica que aquest dimecres al matí s'ha trobat l'atac quan han anat a donar menjar als animals. Dels 4 exemplars que tenia, 2 han mort i un tercer s'ha hagut de sacrificar a causa de les ferides. Una de les ovelles mortes havia estat arrossegada uns 200 metres muntanya amunt, un fet que apunta a un possible atac d'os i que ara s'investiga dins el protocol habitual de verificació dels agents rurals. El ramader afectat té clar, però, per la gravetat de les ferides, que ha estat un os el responsable de l'atac a 3 de les 4 ovelles.
7: El que teníem allí a la granja, a tocar la granja, hi ha un prat que estava allà amb mallasso i paret. Estaven allí i s'hi ha ficat a la nit i n'ha matat 3. N'hi havia 4 i n'ha matat 3.
6: Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Sort.
2: I als esports, el Barça i Caroline Graham Hansen han arribat a un acord per la renovació del contracte de la jugadora per les pròximes 2 temporades fins al 30 de juny del 2028. Avui han fet més proves mèdiques a Frenkie de Jong. L'holandès té una lesió al genoll dret, la que es va fer durant el Mundial i que el podria tenir fora dels terrenys de joc entre 4 i 6 mesos. El pivot Josh Nebo és nou fitxatge del Barça de bàsquet, prové de l'Olímpia de Milà, amb qui ha guanyat el triplet aquesta temporada.

0: El nord-americà no ocupa plaça d'extracomunitari perquè té passaport eslové i signa fins al 2029. I pel que fa a l'onzena etapa del Tour, 161 quilòmetres pràcticament plans, Tadej Pogacar continua líder amb un marge de 13 minuts i mig sobre el segon, que és Jonas Vingegaard.
1: Fins aquí les notícies.
2: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
3: Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
4: Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Quan va sortir em va dir a cau d'orella: ets un... de te mare. El director va dir: tornem a repetir.
3: Teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
5: Jo encara tinc les de l'any passat.
3: Però premiades?
5: No, sense premiar.
3: Collons, doncs llença-les, hòstia.
5: Jo, en tant en tant, cada 15 dies agafo i repasso. I dic, sí, no m'ha tocat. Bueno, hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa. I encara no estic segur. Jo crec que m'ha tocat.
2: La Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
6: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcor.

0: Passen pràcticament 7 minuts de les 5 de la tarda. Hi ha molt interès en general aquí a la ràdio pel tema que farem ara mateix. Això demostra que l'estudi està més ple que mai.
1: És que és el que anava a dir, no hi cap ningú més,
0: no,
1: eh?
0: No, l'Aleix ha decidit que ell es quedava una estona més.
2: Home, i tant.
0: La Mariona Córdoba també és més, ha obert el mòbil, suposo, per buscar documentació.
1: Home,
0: si ha d'explicar alguna cosa personal. I el tema és, Judit Pastor, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
0: Que el tema escollit és l'amor.
3: Sí,
0: no?
3: A veure. Però l'amor amb una particularitat.
0: Bueno, amb un asterisc que és tan interessant.
3: Un peu de pàgina molt bèstia. Un tema una mica espinós vinculat amb l'amor, i és quan tu estàs en parella, pot ser que t'agradi algú altre, pot ser que tu estiguis en una relació consolidada, però que vagis gestant un pla B per si la cosa falla. És ètic, moral, correcte, fer això? És simplement inevitable? Doncs són preguntes que volem respondre avui. Oi,
4: clar, és un gran tema. Quan em va caure les mans vaig dir... Perquè, a veure, tots tenim ulls a la cara. Llavors, vivim en un món ple de gent. Llavors, és bastant normal que, tot i tenir una relació, una persona que ens estimem, ens podem sentir atrets o atretes per algú altre.
3: És allò que diuen de... Per molt que escollis el menú, tu pots mirar el que hi ha a la carta, no?
4: Això mateix,
0: bueno,
4: molt bona
0: metàfora.
4: I que
0: no pots anar com els cavalls i els burros, que els tapen els ulls, diguéssim, els laterals,
4: sí,
0: perquè només mirin endavant. Vull dir, és que no seria ni sa.
4: Ara bé.
0: Bueno, aviam.
4: Una cosa és tenir un amor platònic. Un actor, una actriu, un cantant... Algú famós que, a priori, és inabastable.
2: Aquelles cartes blanques.
4: Està allà lluny.
2: Allò de, si et trobessis algun dia a...
3: Cosa que no
4: passarà mai. Aquest sí,
0: però vinga. Crec que aquest és un contracte que haurien de tenir totes les parelles. Mm-hmm. És a dir, encara que tinguis la relació tancada, cadascú hauria de tenir un, que en el meu cas, per exemple, seria Rihanna, per dir alguna
2: amb
0: cosa.
2: Amb impossibles.
0: Si vingués Rihanna, la nòvia d'aquell moment me l'ha de respectar i és com el meu comodí. Saps què vull dir?
4: Jo crec
0: perquè és la persona que més m'agrada d'aquest planeta.
4: Fins aquí, sí.
0: M'ho compreu, no?
4: Jo si fos
0: Rihanna,
4: la teva parella...
0: Molt temps. No sé si encara ho és, m'hauria de mirar-ho ara.
4: Diria,
0: però...
4: D'acord, Roger, no passa res. Però la Rihanna, ok.
1: Però perquè et penses que no ho aconseguirà mai. Clar. I si el dia de demà ho aconsegueix, què fem?
0: Doncs tu, feliç, perquè veuràs la teva parella tan feliç, no? Que bueno... Ja no ho sé.
3: Però a veure, perquè aquesta és una primera part, Judit, no? Que és la part potser que entre tots acceptem una mica.
4: Però què passa si aquest algú que t'agrada és algú una mica més proper?
3: Mm-hmm.
4: És un company de feina.
2: Més abastable, no?
4: És algú que coneixes al gimnàs. És algú que de cop en una festa dius... Ui! Fas un viatge i dius... Ostres! Tots tenim moltes històries relacionades amb això. Et pot passar a tu? Pots tenir algun amic o amiga que li hagi passat?
1: Tinc una mica...
2: Sol passar això, sí.
4: Allò que tens una parella i de cop apareix algú que dius... Pam!
0: I ara què?
4: Què hem de fer amb això?
0: Tu i jo què?
3: Bueno, per veure com d'habitual són aquestes situacions que ara la Judit posava sobre la taula, la nostra estudiant en pràctiques, la Marta Escudero, ha sortit al carrer a fer d'investigadora de l'amor. Ha sortit a preguntar a la gent com sent i com viu això dels amors platònics i dels crushes.
4: Ha començat per la pregunta més fàcil, que és la que ens fèiem al principi, que és la pregunta dels amors platònics, aquells que són més llunyans, i gairebé aquí tothom ens confirma que, bé, algun amor platònic sí que ha tingut a la vida.
5: Bueno, un cantant, sobretot, de la sèrie de la Reina del Flow, el protagonista, que mai he pogut parlar amb ell, però em sembla molt guapo.
6: No, platònic no, però vaja, porto 25 anys casat. Sé del que parlo.
7: Sí, algun famós, com la Batllal o algú així, algun cantant, sí.
8: Famós, bueno, amors platònics durant tota la meva vida, sí, uns milers, no?
1: Em sabries dir un?
8: Aquesta actriu catalana, Mar Ulldemolins.
0: A veure, deixeu-me que la saludi, perquè també s'ho està fent a sobre, perquè no he comentat tot el que estem dient i fa estona que em va aixecant el dit i jo no sé com dir-li que encara no parli. Eva Moreno, molt bona tarda, sexòloga.
9: Molt bona tarda a tots. Clar, sí, jo
0: fa estona que demanaves torn de paraula, dic, jo no la puc mantenir callada més estona, l'Eva.
9: Amb la Rihanna, fer un riu, la teva parella, tu i la Rihanna, perquè has d'excloure la teva parella. Fica-la, també, home.
0: Gaudiu plegat. Mira, no m'ho havia plantejat. Per mi és molta gent, però bueno, tot és plantejar-s'ho.
4: Se't gira feina, Roger.
2: Mare de Déu. Encara en deixes els bons.
4: No.
3: Ara, ara que sentíem la gent del carrer, tothom diu que té amors platònics. N'hi ha un que deia mil persones. Ha dit mil, eh?
4: Mil.
0: Bueno,
3: o sigui,
0: Eva. Molt passats, no?
3: No, sí, ens hem passat molt. Ah, tots tenim amors platònics.
9: Afortunadament, perquè és que tenim ulls a la cara, sentim emocions, i llavors que tu tinguis parella, que recordem que tenir parella és una elecció que fas, és una tria. O sigui, després del procés d'enamorament, que és aquest moment, temps, mesos, quasi anys, que estàs amb la visió ennuvolada i subjecta d'un seguit de neurotransmissors, hormones que t'ennubulen la visió, després ja tries quan tot això es passa. Llavors tries estar amb aquella persona, però continues estant viu, veus, olores, parles, no és només l'atracció visual, sinó el company de feina, que feu equip, quin bon rotllo, que a més t'explica seves penes i les seves alegries. I clar, aquí hi ha allò que es va fer amb carinyo.
0: No. És que ho has explicat tan bé. Ho has explicat tan bé que tinc ganes que ara em passi. Que em passi ara mateix, d'aquí 5 minuts, sisplau,
3: ja
0: notar-ho ja. Tot el que explica l'Eva.
2: Però si vosaltres dos esteu emprenyant, no?
3: Ah, potser és el que volem fer creure.
4: I aquella frase, no sé com es diu en català, però en castellà diuen...
2: Los que se peleen, no?
4: Això mateix,
3: ja ho veurem.
4: Això mateix.
3: Ja ho veurem. Però bé, hem preguntat pels amors platònics de la gent, però la segona pregunta que ha fet la Marta és una mica més complicada.
4: Va, allò que dèiem de què passa quan estàs en parella, però t'agrada algú del teu entorn més proper.
0: Ara.
5: A veure, crec que estic d'acord perquè... O sigui, la parella no s'ha d'enfadar perquè tampoc parlaràs mai amb aquella persona.
8: Bueno, pot passar, però has de veure si et compensa perdre aquella persona per una cosa que pot ser més, no sé, més visceral, més física, pots perdre algo que és molt més valuós.
7: Sí, però aleshores jo crec que no estimes tant a la teva parella. Si estimes una altra persona, bueno, clar, si és un crush, tipus un famós o algo així, sí, és més per jugar o tal, i veus i fa gràcia, però no. Llavors no, si t'estimes algú altre, no.
10: Tu estaries en contra del que es diu de jugar com a dues bandes o tenir carta blanca?
7: Sí, jo crec que sí.
11: De seguida exploten i no sé si hi ha un amor profund com abans. És més estar pues, amb aquella persona que te trobes bé i res més.
0: Uau, que difícil, això, Eva, perquè una cosa és el que faries i et sortiria de dins i et faria feliç, i l'altra, llavors, el teu cap que et diu, bueno, et frenes una mica i te'n vas cap a casa abans no sigui massa tard.
9: Clar, és totalment una elecció, tu decideixes què és el que fas. Allò de les canites a l'aire, que hem sortit la nit de Nadal al sopar d'empresa i jo no sabia què passava, no. Sabies, sempre hi ha un moment en què tu decideixes què és el que fas. Si sí o si no, per moltes coses que hagis begut. Això és així. Ara, també veig que hi ha molts conceptes bastant erronis sobre l'amor, no?
3: Sí, perquè jo veia que anaves fent que no amb el cap quan sentíem la gent del carrer, tu... No t'agradaven algunes coses que deien.
9: No estimem com abans, no? Les relacions no són com abans. O, si et fixes en una altra persona, és que la teva relació no està bé.
2: Exacte,
9: o
2: això no estimes prou, no?
9: No estimes prou, és com... clar.
4: I la cosa aquesta de l'amor per tota la vida, que al final... No. Acabar caient pel seu propi pes.
9: A més, quin estrès, no? Pensar que aquella persona ja és per tota la vida quan tinc un vano de possibilitats, no? Llavors, tot allò que m'estan negant encara se'm farà més atractiu, que anem una mica a la contra. Quan tot el que em limiten ho voldré encara més. Llavors, les relacions s'han d'anar construint cada dia i tenir la mentalitat i saber que hi hauran altres persones que transitaran per la teva vida i que et resultaran atractives, que t'agradaran, però que tu tries cuidar, mimar, nodrir la teva relació. Si no ho fas, ja has d'assumir les conseqüències, no?
3: Clar, fins ara també és veritat que, preguntant-li a la gent al carrer, ens hem quedat en el pla una mica...
4: Imaginari,
3: no? Sense consumar els fets. Però la cosa es pot complicar, Judit.
4: La cosa, jo crec que ja s'enreda una mica més quan no només t'agrada aquest algú, sinó que la cosa va més enllà dels pensaments i quan tu, activament, li comences a donar peixet, a deixar engrunetes, i tu ja, inevitablement, comences a pensar un pla B, de dir... Escolta, si un dia ho deixo amb la meva parella, potser aquest altre, aquest altre... No? quan tens algú, el que se'n diu escalfant a la banqueta.
0: Clar, a banqueta, i mira, et piques el peto i comences a escalfar la banda, que corrent. No saps quan hauràs d'entrar.
4: No saps mai quan el necessitaràs. Exacte. Per fer un canvi.
9: Clar, aquí parla de moltes coses. Primer, de la teva inseguretat, de la teva por a la solitud, de la teva inseguretat, perquè una persona que és segura de si mateixa, quan acaba la seva relació, pensa, ho passaré fatal, això serà una autèntica caca, però tiraré endavant. No penses en tenir una pota on recolzar-te, que a més l'altra persona no ho sap, però tu el tens mentalment, no? I a més vas nodrint aquesta relació d'una manera no molt saludable per tenir-lo sempre, com heu dit molt bé, a la banqueta. I després, per una altra banda, quan tu ja t'estàs projectant en que la teva relació actual, doncs igual hi ha un moment en què no funciona, li estàs traient atenció. Tot allò que estàs posant en fantasejar la nova relació amb una persona que pràcticament no coneixes, li estàs traient d'atenció a la teva relació.
2: Això no passa molt en les rectes finals de relació? Que hi ha gent com que comença ja a pensar, això ja no està anant gaire bé, vaig a començar com... potser a parlar amb altres persones, com d'escolta...
0: Sí, anar obrint nous projectes.
2: Perquè, clar, si això s'acaba la setmana vinent o l'altra, igual necessito una mica de vidilla.
9: Clar, fixa't, en comptes del que et diria una terapeuta de parella, hem de passar a transitar un temps a reconnectar amb tu, de dol i totes aquestes coses, no, directament a buscar una altra persona. Per què? No estaràs millor tu sol o tu sola durant aquest temps, abans de posar totes les caquetes de la relació que acabes d'acabar a la nova relació, perquè, clar, vindràs parlant de la nova relació.
2: Totalment.
9: Perdona, respecte.
2: Però la gent, quan és enganxades de relació...
0: Ah, no, hi ha gent que ha fotut uns tarzans que fota
4: això que diu la Liana, no?
0: Que no toca de peus a terra, totalment, que ho va enllaçant tot.
2: Jo tinc amics que, això, no saben el que és estar sols des de fa, probablement, 18
0: Exacte.
2: Anys.
0: Exacte. I, Eva, una altra cosa que et volia demanar. Clar, tu dius, és un tema de no voler estar sol. Segurament, si ho dius tu, segurament que és així. Però l'altre és que tu a vegades estàs en una relació que no està anant malament, que estàs bé, però a tots ens agrada agradar. Ah. Llavors, tu tens allà a la banda gent escalfant que tu vas donant l'engroneta justa perquè no es mori de gana i perquè no marxi.
4: I perquè la teva parella tampoc et pugui dir que has fet una cosa que no
0: allò.
4: Fins al
0: límit, dius, no puc parlar amb una persona.
3: Perquè tu puguis sentir culpable.
0: Exacte.
3: Tampoc, perquè no
0: saps
3: res.
0: I jugues amb aquest límit perquè així vas també alimentant la teva autoestima i et sembla que segueixes el mercat i no perds aquella vidilla que a vegades pot semblar que pots perdre en una relació molt llarga. M'ho compres o no? Aquest escalfar la banda.
9: T'ho compro i t'ho compro. Li donaré una volta més.
0: Aviam.
9: Que estàs tan bé amb la teva parella, estàs tan a gust amb ella, realment tu vols estar amb la teva parella tota la vida. Però... clar, què passarà? Què serà?
3: Què serà
9: de tu si això es trenca, no? Et sentiràs molt malament, no? Llavors, tenir aquesta altra persona no només t'està alimentant l'autoestima, que això ens agrada, sinó que, a més, bueno, pues, tens aquí una opció que no vols que passi, però que podria passar. Però et dic una cosa, i l'altra persona? Perquè, clar, és un comportament no gaire saludable. Que tu
0: molt digues, egoista,
9: ara
0: no,
9: sí, ara no, molt clar. Egoista, però clar, l'altra persona la tornes totalment...
4: Sí, li estàs donant falses expectatives, potser, no?
9: Exacte, no? I llavors l'altra persona, si tu vas jugant d'aquesta manera, hi haurà un moment que et dirà, des d'aquesta honestedat radical que busquem amb les relacions, et dirà, perdona, això com va? És que sí, és que no...
2: Tu i jo què?
3: No, sí. I a part que estem donant per fet que tu esculls que aquella persona sigui el pla B, que escalfi la banqueta, però potser l'altra persona no vol escalfar la banqueta.
4: Ella vol ser el pla A.
3: Exacte.
0: Bueno, tothom vol ser titular, sempre.
3: O aquella persona, quan la vinguis a buscar, et dirà, ah, no, jo simplement volia escalfar aquí la banda i jugar una estona, no vull res amb tu.
9: Us dic una cosa, sembla que sigui una cosa molt estranya, però tots coneixeu aquell amic, aquella amiga que va deixar la seva relació casada amb fills i amb qui es va ajuntar? Amb el novi o la nòvia de quan eren joves. És a dir, el tenien aquesta persona a la banqueta. Vull dir que no és tan estrany, això és una cosa que passa.
0: I que tots tenim gent a la banqueta, vull dir, ara potser direu, no, jo no... Tothom, i tots estem en alguna banqueta, que això també és un tema que ens hauríem de plantejar.
4: Jo voldria preguntar-te, hi ha un biaix entre homes i dones en aquest tipus de comportaments i actituds?
9: Mirant enquestes, perquè no són quasi bé ni estudis el que hi ha més homes que tenen a altres parelles en la banqueta, no sé a nivell d'orientació sexual, que dones. Però la diferència és molt petita. Igual et diria 14-17, una diferència molt petita.
3: De fet, ara que li demanàvem dades a l'Eva, de moment hem parlat de sensacions, d'opinions generals, de percepcions, però sembla que per primera vegada, Judit, sí que s'hi ha posat una mica de ciència, oi?
4: Sí. Tot plegat? Hem llegit un estudi que s'ha publicat recentment a una revista que es diu The Journal and Sex Research i que aporta algunes dades interessants sobre tot això que comentàvem. És un estudi que s'ha fet amb més de 500 voluntaris dels Estats Units i el Canadà entre els 22 i els 35 anys, tots en parella tancada, amb almenys 3 mesos de durada la parella. I la principal conclusió és això que dèiem, que t'agradi algú quan estàs en parella és força habitual. En aquesta enquesta, la gran majoria de persones, el 66%, tenen crush, allò que es diu un crush, no? Amb dues o més persones. Ja no només és algú que et faci tilint, no, dues o més persones. A més, en la majoria de casos, aquestes persones no havien explicat a la seva parella, escolta, aquest m'agrada, aquesta m'agrada. Comprensible, no? Fins aquí?
9: Bueno,
4: o no?
9: I per què
4: o s'hauria de comunicar?
9: No? Per què no? Jo crec que sí, que està bé quan tu veus a un actor que t'agrada, un actor que t'agrada.
3: Eva,
9: no,
4: això algú... sí, però no, quan dic, mira, el meu company de feina m'agrada, estic 8 hores al dia amb ell.
0: Bueno.
9: No, però sí que, mira, hi haurà una cosa que passarà i és que si tu parles de la teva feina a casa, la teva parella detectarà que hi ha molt bona sintonia amb aquesta persona, que hi ha bon rotllo, que hi ha bona comunicació, que us porteu bé. Clar, no sabrà que hi ha res més, però sí que entendrà que hi ha bona sintonia.
10: Jo sempre dic una cosa, que és molt més perillós el que no s'explica que el que s'explica. Si tu vas a casa i li parles a la teva parella, al teu company de feina, per molt bona sintonia que tinguis amb ell, per mi no suposaria com cap perill, entre moltes cometes, si volem considerar un perill, perquè tu estàs escollint explicar-li, no li estàs amagant el tipus de relació que mantens amb algú de la feina.
0: Però li estàs explicant que et cau molt bé i tal, no li estàs explicant m'agrada el meu company de feina.
10: És que jo crec que això és, possiblement, per mi crec que és innecessari, perquè és posar-li una pressió a la teva parella que no cal que tingui, no?
2: A més, hi ha gent molt estratega, eh? Que hi ha gent que sap què dir i què no dir.
9: Clar, i no està malament saber què dir i què no dir, perquè tu estàs cuidant el vincle que tens amb la teva parella, que és amb qui has triat estar. De què serveix que li diguis que t'agrada? És més, quan tu ho tens en el pensament i només està en el pensament és una cosa, però en el moment que ho comences a dir, la cosa canvia, vull dir, la perspectiva que tens canvia molt. Llavors...
3: Però Eva, també una cosa és, mira, no li dic, simplement és una cosa que està al meu pensament, però és diferent si jo en paral·lel no li dic, però jo vaig alimentant aquella relació i vaig donant-li peixet a aquest company i allò es va fent gran. Aleshores...
9: Clar, llavors estaràs entrant, depèn dels límits que tingueu com a relació de parella, en un terreny perillós, i si hi ha vinculació de pell, llavors la cosa encara és més perillosa, però tu has entrat aquí d'una manera molt conscient.
10: Sí, sí.
9: O sigui que si ho estàs fent, saps que estàs travessant un límit. I us dic una cosa, i a tothom que ens escolta, és jugar amb foc.
0: Sí, sí. No, ja.
9: És jugar amb
0: foc. Jo crec que
9: foc.
0: Molta gent perquè... s'ha cremat ja.
9: Perquè tu no pots controlar, potser prior, no, només un piquito, no, només una...
4: No.
0: Però abans d'arribar al piquito, hi ha unes setmanes, uns mesos, que és quan us adoneu que els dos us agradeu una mica. I tu ja arribes a la feina una mica més content i potser una mica més d'hora del que és habitual i això tu t'alegra el dia perquè ets més feliç i encara tens els límits de marge. Això és que deu ser sa i tot, no? Viure com aquesta il·lusió i aquesta alegria fins a cert límit. El tema és no traspassar-lo.
9: No traspassar-lo i que això no afecti a la teva relació de parella. En quant al temps, amb la dedicació, al pensament, al que... Amb un company de feina, a més, és molt fàcil, perquè com que es passen tantes hores, expliques moltes intimitats, moltes emocions, coses que normalment li estàs traient d'explicar a la teva parella. Aquí hi ha una infidelitat que seria més emocional i després una infidelitat que la tenim claríssima, que és la de pell. Però aquí ja està generant un vincle que li estàs traient a la teva parella. Llavors aquí depèn també de tu, com ho valoris, com et sentis, quin sigui el teu nivell de...
0: M'estàs donant molt poc marge. No. Jo pensava que aquí hi havia una esclatxeta i de cop s'ha fet minúscula.
4: Roger, està vigilant.
9: No, clar.
0: Però què fas?
9: Bueno, pots jugar.
0: Canviem de feina.
9: No, clar,
0: aquesta il·lusió, no, però com mira, la parto?
9: Parlem, tu, si vols continuar endavant amb aquesta il·lusió, pues actues en coherència amb això. Si no vols continuar endavant amb aquesta il·lusió, et separes d'aquesta persona, que pots fer-ho perfectament, perquè pots continuar treballant i que la teva actitud sigui més distant. O sigui, que és, en realitat és una qüestió del que tu vulguis.
4: Mira, ara que parlàvem de companys de feina, em va molt bé perquè mirant les dades d'aquest estudi deia que el lloc més habitual on la gent coneix algú que li comença a fer gràcies a la feina, un 40% de la gent ha conegut aquest algú a la feina, déu-n'hi-do. I, atenció a la dada, tot i que la majoria de participants de l'estudi admeten que no deixarien la parella pel seu crush, gairebé la meitat reconeixen que si tinguessin l'oportunitat els agradaria mantenir-hi relacions sexuals.
0: Quina bona dada.
9: I tant que sí.
4: Quina bona dada. Aquesta,
9: I tant
0: per
9: que sí.
0: Per fi és pública. Saps què vull dir? Que això ja es veia venir.
4: Per fi tenim
0: i per fi algú diu les coses clares. Gràcies, Judit, per donar veu a aquesta dada.
2: Bueno, igual una nit tonta, no?
9: I tant que sí.
1: Però és una obvietat, no? Si t'agrada algú, al cap i a la fi, doncs podràs acabar consolant.
0: Però el 50% estaria disposat que si l'altre et digués ara i aquí, es foten aquí sobre la taula.
9: Però sense cap risc. És a dir, fotem el clau i s'ha acabat, no passa res més.
2: I tu per aquí,
9: clar.
2: Jo per allà, eh?
4: Clar. Ara, continuo amb les dades. Tot i la gent compartir, dir, sí, m'agradaria fer alguna cosa amb aquesta persona, la majoria de parelles de l'estudi, el 88%, van seguir juntes després dels 4 mesos que va durar l'estudi i només el 3% van confessar que havien estat infidels a la parella.
1: Sí,
4: que
1: home,
4: això
1: mira,
4: 3%, dada... jo crec que aquest 3% s'ha de posar en quarantena.
9: No se la creu ningú, Eva.
0: Riu l'Eva.
9: Pel que veus a la consulta.
0: Eh?
9: A veure, les infidelitats, disculpeu-me, no s'han de confessar, no? Si tu ets infidel, no ho diguis. Si vols continuar amb la relació, no ho diguis. Treballa tu, mira a veure què és el que t'ha portat això, mira a veure què és el que... trobes a faltar amb la teva relació, què és el que no estàs posant, vés a teràpia de parella, però si ho confesses, estàs provocant un sotrac molt gran.
10: Eva, suposant que tu hagis comès aquesta infidelitat i que, ostres, a tu t'hagi trastocat molt, t'ha trasbalsat, t'ha generat molts dubtes, això, tot i que no ho has dit a la parella, però hi ha hagut una crisi de parella, perquè molts cops va una cosa lligada amb l'altra, tu creus que no se li ha de dir mai a la parella?
9: Si ha provocat una crisi de parella, aquí ja és perquè hi ha més coses. Però si no, per què ho dius? Per d'alguna manera minvar el teu sentiment de culpa? No, l'altra persona continua vivint feliçment. Ja està, no cal que ho diguis, tira endavant. Tu saps les raons, saps fins on ha arribat. Has pres les mesures de seguretat, ITS, fora, tal... Vale, no cal. Ara, si ha provocat una crisi perquè hi ha més coses, llavors és que és una qüestió d'honestitat dir-ho, també.
0: Mariona, no facis cares quan parli l'Eva, eh? Que no et veu ella quan està parlant i tu vas fent cares. Vull dir, ara vull la rèplica, eh?
1: Té tot el sentit del món i està molt ben justificat, però alhora em sembla que si tu tens uns pactes de parella i has decidit que ets monògam i que no et liaràs amb més gent, hi ha una part de que no és ja ni una estadat, és la sinceritat de dir-li a la teva parella, mira, em sap greu, he trencat el nostre pacte i crec que t'ho haig de dir perquè tu has de decidir si vols continuar amb mi o no, sabent aquesta informació que a tu et manca ara mateix.
9: En aquest cas sí, està bé dir-ho, clar, t'arrisques.
1: Clar, però igual que t'has arriscat liant amb la de la feina, no?
9: Totalment. Jo però... no t'ho recomano gaire.
4: Deixeu-me afegir un altre element.
2: És que la Mariona ho porta molt malament, això.
1: Ho porta molt malament, la
2: Mariona. La Mariona, a més, ella té aquella cosa de... Tots els homes m'enganyen.
1: No, a veure. Perquè, bueno, som burros.
0: Pobre Mariona, no, aquí estem i l'he pensat
4: som
0: moltíssim.
4: Som burros, aprofita que tens l'Eva aquí, aprofita que tens l'Eva.
2: Et fem teràpia entre tots,
9: sí.
2: Mariona.
9: No, però és una... Perquè t'ha passat moltes vegades, també hi ha tipus de relació. Quan tu tens relacions joves, que vas una mica picotejant, que comenceu a establir relacions, siguem molt joves, quan encara teniu un vano d'oportunitats pel davant i voleu tenir una relació com ja fixa, estable, de per tota la vida, no és real, perquè hi ha moltes experiències per viure i moltes persones per conèixer abans de tenir una parella de llarg recorregut. Avui en dia, hi ha les parelles de tota la vida i avui en dia també hi ha parelles de tota la vida. Però normalment necessitem un bagatge més perquè, a més, tot això és aprenentatge. Com més experiències he viscut, més sé relacionar-me, més sé què és el que no vull, més sé la persona que vull ser en una relació i en el llit també.
1: Clar, no, i a més és una mica el que deia el Roger a l'inici de... d'aquest petit moment que estem compartint tots, aquest consultori,
0: gràcies,
1: no?
0: Per pràcticament,
1: que és el fet de que no pots anar per la vida com si fossis un burro, no? Tapant-te els laterals i sense mirar a qualsevol altra persona, perquè a la feina t'agradarà algú, al carrer t'agradarà algú, i has d'assumir-ho, i jo crec que jugar a la fina línia, però sempre respectant els pactes que tinguis amb la parella.
9: Tal qual.
1: Perquè és el més sa, si no estàs reprimint tota l'estona el que tens dins, una mica. Vull dir, hi ha certs permisos i concessions.
0: Judit, volies afegir encara una mica més de llenya al foc?
4: Jo volia fer una pregunta més existencial, Val. Diguéssim, que és què es considera una infidelitat?
1: Ui.
9: Ah, mira.
4: És a dir, hi ha d'haver contacte físic, perquè jo crec que a vegades hi ha certs missatges directes d'Instagram que fan més mal.
10: Absolutament d'acord.
4: Que un petó. Conto amb una nit de discoteca que ja no saps què fas.
9: Mira, m'agrada...
0: Hem tapiat totes les escletxes.
4: Roger, la vida adulta és duríssima.
0: No, però és veritat, té tot de conseqüències.
10: I tendim a posar el focus en la infidelitat.
4: Més carnal.
10: En la qüestió de la relació sexual. I no, i si algú, si la meva parella s'ha envellit amb algú altre, m'ha sigut infidel, però
4: clar.
10: Millor tots els missatgets que s'enviava
4: no,
10: a la filla.
4: La
2: Mariona,
4: com
2: facis un like tonto?
1: No, és veritat, no és veritat.
2: La Mariona, fas un like tonto
4: no,
2: i ja
4: però,
2: està.
4: Una cosa
1: no
4: és un like, una cosa és un like, però l'altra és que estiguis tota l'estona parlant amb aquella persona i li expliquis coses que potser la teva parella ja ni li explica.
9: Exacte. I ara ha dit una cosa a la Mariona que m'ha agradat molt, que són els pactes amb la teva parella. Allò que no fem. Comencem amb una relació, la cosa es va assentant, tira endavant, però en cap moment parlem dels límits de que sí, de que no. Parlem d'un concepte d'infidelitat que té a veure amb l'imaginari que cada un té. I llavors, igual per mi, que t'enviïs missatges i donis likes, no és infidelitat, però que estiguis pensant tot el dia amb aquesta persona, si ho és. O que tinguis una nit boja, no és infidelitat, perquè no hi ha vinculació emocional, però si hi ha un altre tipus de cosa, ho és. És a dir, això s'ha de parlar, i fa molta por parlar-ho, perquè toca amb la nostra part més vulnerable, però s'ha de parlar amb les parelles. A mi no m'agrada que li donis likes a Instagram quan vegi que estàs donant més likes. Per mi això és una manca de respecte. O segons què missatges, o segons com agafes a la meva amiga o a les meves amigues, o segons què tal, pues, s'ha de dir. I llavors, si a l'altra persona l'encaixa, fenomenal. Si no l'encaixa, ho parlem. Però no s'ha de dir un cop ha passat, que és el que fem, i llavors ja muntem tot el sidral. I respecte a què és infidelitat, les dues coses. Perquè jo us ho deia al principi, no? Quan tu tens una vinculació emocional, d'alguna manera li estàs traient tot allò a la teva parella. O sigui, no li estàs donant el 100% del que li podries donar. I quan és vinculació sexual, segons els límits, també. Jo tinc parelles que tenen establert i són parelles tancades, que quan un dels dos se'n va de viatge amb els amics o les amigues, el que passi, pues,
10: allà es queda,
9: allà es queda i ja està, i tornen tan contents.
1: El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas.
9: Es queda a Las Vegas.
1: No?
9: També hi ha relacions que necessiten d'anar-se nodrint d'altres personetes de tant en tant, perquè la relació, i és el seu modus d'operar, i està bé perquè els hi funciona. No, no hi ha traïció. La infidelitat es dona quan jo sento que hi ha una traïció al pacte que tenim establert de parella.
0: Eva, has acumulat tanta gent aquí a l'estudi, al control tècnic. Veig una, dues, tres, quatre, cinc, tothom superpendent, que crec que hauràs de venir més sovint.
1: Com
0: perquè
1: vulgueu.
0: És que ens ha quedat coses pendents.
1: Fem un
0: consultori. No,
1: encantada.
0: Clar, el consultori de l'amor, i l'haurem de repetir.
1: Molt de gust.
0: Eva Moreno,
1: aquí,
0: moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I fins aviat. Passen 5 minuts a 5:45. Fem una pausa i parlarem de cuina amb la Sofia i en Víctor. Avui hi ha hagut un petit problema entre el pastís de formatge i el flaó d'Eivissa.
10: No sé si és una infidelitat, però una guerra
0: però
10: oberta.
0: Poc li falta.
10: Entre postres.
0: Ara tornem.
12: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
13: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
14: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mick i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mick, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
15: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
18: Com et quedes si et diem que el tricicle que els Reis van portar al teu fill és en realitat una llauna d'anxoves? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
16: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
19: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
20: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
21: L'estiu és tu.
16: Catalunya Ràdio.
21: La llum dins dels meus ulls.
17: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu.
21: Quan em mires i somrius.
16: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 7 minuts i 3 quarts. Sofia Gené i Víctor Gonzalo, molt bona tarda.
3: Bona tarda. Bona tarda.
0: Ha tancat ja la Drameri, està ben tancadeta.
2: Sí, però hem tancat per tornar a obrir demà, eh?
0: Home,
3: però fareu vacances o no?
4: El Víctor i jo no. Què? Enric, per no plorar.
2: Que no?
0: Un tema delicat, Marta.
4: Sí, ja ho he dit.
2: Tanquem el dissabte per poder obrir millor el dilluns.
4: Exacte, sí.
3: Vale.
4: Amb alegria, amb il·lusió.
3: Escolta'm, si a vosaltres us funciona, meravellós.
4: No, no, de moment no farem vacances nosaltres. Ja cada any diem, l'any que ve sí, espero poder.
2: L'any que ve.
4: L'any que ve, ja va, doncs l'any vinent.
0: I això és una molt bona notícia pels vostres clients, que podran seguir venint doncs, cada dia, cada setmana, i trobaran sempre obert i vosaltres allà amb un somriure.
2: Fins a la fi dels dies.
0: Molt bé. Escolta, ara ho dèiem amb la Marta, que hi ha hagut com un petit conflicte, per dir-ho així, amb el pastís de formatge i el flau ibicenc, i jo reconec la meva incultura gastronòmica perquè no coneixia aquest postre.
3: No, i en canvi, el pastís de formatge, ara ens ho explicaran la Sofia i en Víctor, també d'on ve, però hi ha el cheesecake, que també us vull preguntar si és ben bé el mateix o no, però sembla que ve de fora, no?, i que sembla que acollim amb els braços oberts totes aquestes postres que arriben de fora, i després postres típiques nostres, doncs no les coneixem i no triomfen igual.
4: Totalment. O sigui, també us diré que hi ha una part de màrqueting que moltes vegades no tenim en compte quan parlem de les postres, i al final, així com els italians saben fer molt bon màrqueting de tot el que tenen i són uns grans venedors del que fan, a Catalunya tenim molta feina per fer, i és així.
3: De fet, la setmana passada que vam parlar de xocolata a Dubai, també ens va dir una mica el mateix, no?
4: Sí.
3: Que ha triomfat molt per pur màrqueting.
2: Sí, totalment.
4: Tothom ara sap el que és, o gairebé, hi ha molta gent que ara s'ha acostumat a tastar xocolates Vintobar, i és com una cosa molt novedosa, i Barcelona era una ciutat on es feia xocolata, i hi havia el carrer de les xocolateries on es feia xocolata, i ara sembla una cosa que s'hagin inventat Vintobar, i queda molt, molt bé dir-ho, però la xocolata a la pedra o la xocolata que feien aquí a Catalunya
3: ha existit tota la vida.
4: Sí, sí.
3: Val, però expliquem ben bé què és això del flaó
0: i vicenc. Què farem avui, que entenc que és el que farem, no? El flaó.
2: Farem flaó.
4: Farem flaó. Avui ens endinsarem en el món del flaó i vicenc, que al final és un pastís que demostra que amb ingredients bons, doncs, i molt poquets, si són de qualitat, doncs es poden crear unes postres extraordinàries. També demostra que amb bon màrqueting, com hem dit, doncs, haurien pogut ocupar la carta de molts restaurants i de moltes pastisseries. Quan sentim la paraula flaó, molta gent li ve el cap de forma immediata immediata a Eivissa. I és que no aneu desencaminats, perquè la realitat és que el plaó és a eivissenc, però hi ha diferents variants a cada una de les illes. Avui, de totes maneres, ens centrarem amb la flaó eivissenca i explicarem què és el flaó. El flaó es tracta d'un pastís fet de formatge fresc, no formatge cremós, tradicionalment brossat, que és un formatge que es fa de mega reaprofitament. És a dir, de l'elaboració d'un altre formatge, igual que el recuit o el mató o la ricota, és un formatge que es fa amb el suero o el xerigot de sobrant de fer altres formatges. Vale? Que és el formatge fresc. Tradicionalment és d'ovella i de cabra, o barreja dels dos.
5: Però, per tant, aquí ja tenim la principal diferència, sí, respecte al pastís de formatge. És que jo, casualment, ahir vam fer un, perquè teníem uns a la previsió a casa.
0: Bé?
5: Va sortir molt bé. Vam fer el de la vinya, que n'hi diuen, que no sé... Sí. No?
6: És el clàssic d'estil basc.
5: Sí, doncs vam fer
0: quin
5: un...
0: Quin és, el que té galet al fons,
5: no,
0: o el que no té galet?
5: Aquest no en té. No. I el que passa és que era formatge cremós. Era el típic, no? Sí. Com un Filadèlfia, em podrien dir, sí, dient marques, sí, sí, perquè sí, la gent, sí, també ens entengui. O sigui, aquesta ja seria la principal diferència. El tipus de formatge que es fa per un pastís de formatge o, sí, un flaó no és el mateix.
4: No és el mateix. No és el mateix. Aquesta és la primera diferència. Després, una altra diferència és que aquí, per exemple, la base és igual d'important que el farcit. I en un pastís de formatge com el de la vinya, per exemple, la base funciona com a suport i més enllà del gust que li pugui donar a la base, no és imprescindible.
6: El de la vinya no en té. O sigui, és el format basc sense base.
4: És el que dic, que en el flaó eivissenc... Perdoni, Víctor. En el flaó eivissenc sí que la base...
0: Sí
4: que la base forma part i és una part essencial de la recepta. I un altre tret característic, a banda d'aquesta barreja de sucre, d'ous, que porten les dues parts, és el gust de menta. Menta o herba sana, que es diu a les pitiuses. Que és el tret, jo diria, més diferencial i el que ho fa diferent als altres flaons del flaó mallorquí, de les altres varietats del pastís de formatge. No sé, jo crec que això són els trets més diferencials que hi ha.
6: Sí, home, podríem dir que és de les receptes més antigues que hi ha de la nostra rebosteria. Quan dic nostra em refereixo a l'àmbit mediterrani de parla catalana. I apareix en receptaris medievals, quan era bastant habitual fer coques farcides de formatge, tant dolces com salades. A Eivissa, doncs, va acabar quallant aquest format, que és amb una base semblant a la d'una sabler, la d'una galeta a base de llard i matafaluga, i després porta aquest farciment, que és bastant diferent del que entendríem com a pastís de formatge, però, òbviament, és una elaboració dolça amb formatge.
0: I d'on ve tot això? Qui van ser els primers?
6: Els primers sempre
0: genera com molta curiositat, perquè algú va... Per mi el formatge és salat. Sí. Ja sabeu que jo tinc, sí, aquest problema, que les coses són dolces o són salades. I per barrejar-les a mi em mereix un esforç mental molt bèstia per anar avisant el cos, de, per exemple, el meló amb pernil, doncs d'anar avisant de dir...
6: No, però el meló amb pernil sí que el pernil és salat i el meló és dolç.
0: Clar, però el formatge no és salat, el formatge.
6: Bueno, el formatge és salat en el moment en què nosaltres hi afegim sal per fer-lo.
0: Clar, però hi va haver algú que va dir el formatge el farem servir per un postre, també per una cosa dolça.
6: Sí, això, o sigui, en tot l'àmbit mediterrani sempre hi ha hagut aquesta cultura d'utilitzar el formatge en un àmbit dolç i en un àmbit salat. Ah. Com a pastís de formatge, com a una primera versió, això s'ho vam inventar els grecs al segle VIII abans de Crist. A partir d'aquí, en tot l'àmbit mediterrani, tant grecs com romans, com diferents cultures que hi ha hagut, han tingut el seu pastís de formatge o la seva elaboració dolça, on el formatge era protagonista. Val? Aquí és on volem fer aquest matís.
5: Ara, a dia d'avui, entenc que existeixen flaons diferents, no? Heu dit que hi havia flaons, avui parleu de l'eivissenc, però que n'hi ha versions en les diferents illes Balears.
6: Bueno, de fet, tenim el flaó mallorquí, que també és bastant famós, on eliminem el que és la base i donem protagonisme al farciment, que a part va carregat de cítrics i espècies, a diferència de l'eivissenc, que va aromatitzat amb menta, que no és gaire comú, però és el que crec que el fa més característic.
4: Sí, més és el... De fet, no, la menta no és que s'infusioni amb el formatge, no, és que porta menta com trossejada i, de fet, abans de fornejar es col·loquen fulles de menta, llavors és molt fàcil de veure quan és un flaó eivissenc. Però al final, el que deia el Víctor, gairebé totes les cultures tenen un pastís o un dolç que es fa amb formatge. I hi ha tantes maneres de fer pastís de formatge com, gairebé us diria, com cultures, perquè, per exemple, si tu te'n vas a França, tenen una manera de fer un pastís de formatge, però si tu et menges un pastís de formatge a Estats Units, tenen altres versions. I segurament dins dels Estats Units hi ha moltes altres versions. A Japó hi ha en tenen el pastís de formatge d'una altra manera.
6: Clar, hem d'entendre una cosa. El flaó és una recepta tradicional que no pretén ser la millor o la que estigui més de moda o la més gustosa o la que tingui el millor formatge, sinó que està basada en una recepta on s'utilitzen els ingredients que llavors es feien servir. El pastís de formatge, com l'entenem, de forma contemporània, té aquesta capacitat, al ser modern, de poder triar i de poder refinar la recepta de manera que, òbviament, en el moment de la degustació, doncs, el gaudiment és molt diferent, no? Llavors, jo trobo que és molt difícil i és injust intentar fer competir receptes que són tradicionals i que probablement a nivell de formulació estan descatalogades amb receptes que són contemporànies i que, per tant, juguen amb molt avantatge.
0: Clar, ara pensàvem, les receptes tradicionals, fins a quin punt la recepta tradicional del flaó és la mateixa que fa 200 anys o 300 anys? És a dir, deu anar evolucionant com molt a poc i no sé si hi ha una acadèmia o algú que diu
4: clar, les coses,
0: inamovible.
4: Segurament hi ha el receptari tradicional. De fet, la recepta que explicarem nosaltres, ja quan la vaig transcriure, ja li vaig posar menys sucre del que deia, perquè quan vaig veure la quantitat de sucre que deia la recepta, vaig pensar, uau, és molt dolç això. Però clar, en certa manera, llavors també estàs evolucionant la recepta. I la recepta es evoluciona a mesura que les fas més. Nosaltres, a l'obrador, per exemple, doncs, no és el mateix pastís de formatge el que fem ara que el que vam començar fent. Per què? Pues perquè portem molt de temps fent-lo i perquè a mesura que vas fent molts, te n'adones de si hi ha alguna cosa que falla i alguna cosa que pots millorar. Què passa? Que un pastís tan tradicional i que probablement hi ha tant desconeixement en aquest sentit, és molt difícil que evolucioni si no li donem l'oportunitat i si no tastem aquests productes. I aquí convido a tothom que aquest estiu està viatjant. Totes les vacances que el Víctor i jo no estem fent.
6: Aprofiteu.
0: Tots aquests viatges que ens draps de casa.
4: Clar, tots aquests viatges que fa la gent, jo sempre ho he dit, no té cap mena de sentit que tu te'n vagis a, m'invento, Egipte i et demanis un colant de xocolates en un hotel. O que te'n vagis a Formentera i et demanis un tartar de salmó amb aguacate, amb albocat i salsa de soja. No té cap sentit. I aleshores convido a tothom que està viatjant, que és una forma d'enriquir-te, una forma de conèixer, i és una forma fantàstica d'aprendre la cultura i de donar valor a la resta de cultures que t'envolten. I si te'n vas a Formentera,
6: gaudeix de menjar local.
0: I que li pots posar gust en els llocs que visites i la zona que visites, clar, que és un sentit més, no?, per tastar-la.
4: És que al final passarà que totes les pastisseries de tot el territori, ara ja parlo del territori català, tindran les mateixes postres. Si jo me'n vaig a Camprodon, vull menjar el dolç típic de Camprodon. Si jo me'n vaig a Sant Feliu de Boada, vull tastar les galetes que es fan allà. Però no té cap sentit que pugui comprar torrons Vicents a tot arreu.
7: I si anem a Eivissa aquest estiu, voldrem provar un flaó. I si no podem anar a Eivissa, doncs el podem fer a casa, si a vosaltres ens ajudeu. Com de fàcil o difícil és fer-lo a casa nostra?
6: La dificultat avui és mitjana. No té massa misteri ni gaires complicacions, però es necessiten dos elements. La base...
0: No, Víctor, estem fent senyals perquè el mateix de cada any, no? Tens el micro que mira Cancún i tu cap a l'altre.
4: És que mira endavant.
6: Haig de mirar endavant.
7: Pobre, perquè no ho té fàcil, perquè vol mirar la Sofia, ens vol mirar nosaltres...
0: Sí, però saps què passa? Que és l'únic que li passa sempre, i aquí som quatre.
6: És que m'agrada... Sempre m'ha agradat fer de director d'orquestra.
0: Vale, perdona, Víctor. Nivell mitjà, aquesta recepta...
6: Nivell mitjà.
0: A veure fins on la podem fer, perquè sempre ens enrotllem tant...
6: Sí, de fet és molt senzilla, només té dos elements, una base i un farciment. El farciment es basa en triturar absolutament tots els ingredients i farcir-los i abocar-los damunt de la base. I la base, que en aquest cas són 300 grams de farina, 75 grams de llard, 25 grams d'oli, 75 d'aigua i un pessic de sal, aquests s'han d'amassar fins a aconseguir una massa homogènia, no cal sobreamassar per no desenvolupar gluten, i s'ha de forrar, o en català com es podria dir forrar?
5: Forrar, no?
6: Sí, sí, forrar.
0: Sí, no, jo forrava els llibres, sí. Bueno, vaig a consultar-ho, però
6: doncs
0: vull
6: dir... Doncs un motlle que estigui ben greixat s'ha de forrar amb aquesta massa, que l'haurem estirat entre dos papers de forn, i ho farcirem, i a partir d'aquí al forn, a 180 graus, uns 35-40 minuts.
5: Jo us faig la primera pregunta, per què? A vegades he volgut allò fer algun pastís a casa i no tinc llard, perquè és veritat que si, ja no sé, vosaltres segur que en teniu, però en moltes cases...
4: Al supermercat també.
5: Ho sé, però si de cop jo he volgut fer un pastís a casa i la recepta em deia llard, i he dit... Pues, hi poso més oli.
4: Posa-hi mantega.
5: Ah,
4: posa-hi mantega. La textura és molt més semblant, la del llard a la mantega, que no pas de l'oli.
5: Val.
6: Mira, tenim un truc. La mantega té aproximadament un 82% de greix. Val? Llavors, hauràs, a la mateixa quantitat t'hi faltarà greix.
5: Sí, el llard és més greixós que la mantega.
6: Ho hem de multiplicar per 1 amb...
5: Bueno, una miqueta més de mantega que...
6: I un palet
4: que hi posi mantega i li funcionarà perfecte. És que, de veritat, fem complicat el que és senzill.
5: Però és precís.
6: Un puntet més de mantega, un puntet menys d'aigua i ja està.
5: Val, ja està. Llavors, ens heu dit el que hi posem a la base, però el farcit, què?
6: Farciment. Un quilo de formatge fresc, d'ovella, cabra o barreja dels dos, això ho hem dit, perquè tradicionalment és d'aquesta manera. 6 ous, 200 grams de sucre, un grapat de fulles de menta, herba sana, el que vulgueu, ralladura de mitja llimona i un pessic de canyella, és opcional. A partir d'aquí, posem tots els ingredients en un bol i els barregem. Si voleu que quedi una miqueta més refinat, ho podem posar en un robot i ho triturem, i ens quedarà un farciment una miqueta més fi. Tot depèn de la mossegada que vulgueu. Si voleu una mossegada més vasta, una mossegada una miqueta més fina. Clar, si esteu acostumats al pastís de formatge tal com l'entenem ara, doncs estareu acostumats a una textura una miqueta més...
4: cremosa, més sedosa.
6: Cremosa. Llavors, doncs jo aconsello que el que feu és turbinar-ho bé.
5: I això ho posem al forn quanta estona?
6: Aproximadament uns 35 minuts, tot i que també hi ha receptes que prefereixen fer uns 45 minuts a 160 i en altres que prefereixen 180 a 35 minuts.
5: I què ens demana el flaó?
6: El flaó jo prefereixo fer-ho més temps, a menys temperatura, perquè si no tindrem el problema que probablement la massa, l'està en contacte amb un farciment humit, no ens acabi de quedar prou cuita.
4: Un truc, si no, seria cuinar primer la massa sola, uns 10 minutets, fer una precocció, afegir-hi el farcit i aleshores acabar de cuinar aquests 30 minuts al forn.
6: Però, la precocció només té un problema, que al coure-ho en blanc has de posar algun element, un pes a dins, i normalment són llegums, cigrons, arròs, sí, el que sigui. Llavors, si voleu evitar això, ho feu tot de cop.
5: I es menja fred el flaó o calent?
4: Es menja fred. De fet, és el que es recomana és que hagi passat per nevera, unes 4 horetes. O sigui, quan el feu a casa, proveu-lo. Proveu-lo recient fet, i jo us diria que un pastís de formatge recient fet no és gaire bo. Per què? Perquè penseu que gran part de la recepta són ous, i al final l'ou calent...
6: accentua molt el seu gust.
0: Sí. Truiteja, no? És allò truiteja. Que
4: totalment. Dius, no ho volia dir, però...
0: de la truita, no?
4: Però truiteja, correcte. I el flau sí que... és un pastís que, si et passes de cocció, també pot quedar eixut. Llavors, és preferible que us quedi a l'hora de treure-ho del forn, que pel mig balli una mica.
5: Que sembli que ha quedat cru, no?
4: Que ha quedat un pèl cru.
6: Però justet, però, tampoc ens passem.
4: No, però perquè si no queda com ressec, i és més bo que estigui un punt humit. Mai quedarà com la textura d'un pastís de formatge, com l'entenem ara,
6: no.
4: Que és mega cremós. I aquí està el per què també no ven tant el flaó, ni els pastissos de formatge com aquest, perquè tenen una textura més esponjosa, més com una mousse fornejada, que no pas una crema fornejada. I com que anem per tendències i per modes, la moda aquesta del cremós i del líquid,
5: ens encanta.
4: El flaó no el té.
5: Molt bé. Què? Les línies vermelles ens encanten, no?
0: Sí, un parell de línies vermelles de coses, diguéssim, que no podeu tolerar a l'hora de fer un flaó ibicenc.
6: Home, si el fem ibicenc, si no hi ha herba sana o menta, o el que vulguem dir-li, no sé si hi ha alguna variant, no hi ha flaó. no? Sin menta no hi ha flaor.
8: I un altre red flag, que seria no s'ha d'afegir ni nata ni formatges cremosos. Com hem dit, s'ha de respectar la tradició i el formatge ha de ser fresc i amb personalitat. Si no, seria un altre pastís.
0: I a on hem d'anar a provar un de bo?
6: Doncs jo us recomanaria la pastisseria Formentor, que està al carrer Camèlies, no? Si no m'equivoco. Allà jo crec que és dels pocs llocs aquí a Barcelona on podem trobar una recepta tradicional de flaor eivissenc.
8: I si visiteu Eivissa, doncs fugiu dels flaons industrials.
6: A l'aeroport no es compra.
8: No?
6: Sisplau. Home, jo no us ho recomano.
3: No, perquè no són saimades, no s'han de comprar mai a l'aeroport.
6: No morireu, però vaja...
8: Aposteu per les pastisseries petites, artesanes, que fan les coses amb carinyo i que probablement s'esmeren molt més en trobar ingredients de qualitat i en fer un producte de molta qualitat que no una gran indústria, sí, que al final el que busca és... fer diners amb...
6: Busquem autenticitat i busquem producte local.
3: Us animareu vosaltres a fer-lo a la Trameria o què?
6: Ai, bueno, ens ho estem replantejant,
8: jo tinc,
6: no?,
8: ganes de tastar-ne un de molt ben fet, així que, Víctor, quan...
6: Bueno, aquesta setmana m'hi poso.
8: Quan tinguis 5 minuts, posa-t'hi.
0: Tu, Marta, has provat el seu pastís de formatge de la Trameria?
3: L'he provat. És espectacular. Ara fa molt que no el tasto,
0: no,
3: també ho diré.
8: Ja, això és una indirecta perquè us en portem. Us
3: no,
8: en
3: hauria... No, bueno, podria haver mentit.
0: Sí, també sí. Podem venir a comprar-lo, eh?
6: Sí, no, que la setmana passada això. Van portar pastís Dubai, igual han pensat aquesta setmana cau.
8: Pastís de formatge. Caurà un altre.
0: No, jo no us ho deia perquè ens en portéssiu, ho deia perquè li dic, Marta, tu que t'agrada el pastís de formatge, que n'has fet a casa, tasta el de la Trameria.
3: Ho sé, l'he tastat i és espectacular.
6: Bueno, doncs
0: Sofia, Víctor, Víctor, fes-li el flaó i Vicenç.
6: Aquesta setmana tenim flaó i Vicenç. Farem una foto.
3: Volem foto, això no va dir. Volem
8: farem foto.
3: Foto.
8: Vale.
0: Va, fins fet. La setmana que ve, nois.
6: Adéu-siau.
11: La tarda de Catalunya Ràdio amb Roger Carandell i Marta del Cor.
22: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Malpelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
23: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
24: Quica Nazaret.
25: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
24: L'eclipsi amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i el periòdico amb el patrocini de Cupra.
27: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
28: La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
27: Linkat.
29: Comença la temporada del 20è aniversari de l'Auditori de Girona. Propostes i experiències per celebrar la música amb tots els sentits. Amb Patti Smith, El Petit de Calaril, Mazzoni, Sara Blanco, Fanfare Chocarlia, Estrella Morente, Francesco Tristano, Anna Ferrer o Chucho Valdés, Royal Quartet. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
27: Linka. A Catalunya Ràdio.
30: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
31: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
30: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
32: L'estiu és tu.
11: Catalunya Ràdio.
32: La llum dins dels meus ulls.
27: Som 3CAT.
32: L'estiu és tu.
11: L'estiu ets tu.
32: Quan em mires i somrius.
11: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: del Trueta de Girona. Un de menys lleu i 6 de lleus que els han traslladat a l'Hospital d'Olot. Segons els bombers, un arbre ha caigut en un cobert d'aquesta casa. Els equips d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda. Fins al lloc s'hi han desplaçat 4 dotacions dels bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un equip conjunt, un helicòpter medicalitzat i l'equip de psicòlegs. Les primeres informacions apunten que la persona ferida de més gravetat seria una monitora. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Més notícies, Txell Garriga.
2: Una vintena de dotacions dels bombers continuen treballant en les tasques d'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquesta tarda al municipi de Sant Quirze Safaja, al Moianès. El foc ha obligat a desallotjar preventivament un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. Les flames han començat a la zona on hi va haver un altre incendi el dia de Sant Joan. Unitat Mòbil, Matilde Soane i Cèlia Forment, bona tarda.
3: Bona tarda. L'incendi s'ha declarat poc després de les 3 de la tarda a la zona de Puig d'Olena, a Sant Quirze Safaja, per sobre del càmping l'illa i avança en direcció Centelles. El foc ja ha arrasat una setantena d'hectàrees, ha travessat la carretera C1413B, que continua tallada, i ha generat diversos focus secundaris. Per precaució, s'han evacuat el càmping, la casa de colònies de Can Micaló i un centre d'acollida de menors, mentre que també s'ha ordenat el confinament de diversos habitatges i d'un hostal rural, com explica l'alcalde de Sant Quirze Safaja, Carlos Lupiáñez.
4: L'incendi ha agafat bastanta força, és a la mateixa zona, no sabem si és el mateix que hi havia cremat o al costat, ha saltat la carretera, han anat cap a una zona on tenim un restaurant i el càmping d'illa. I el més preocupant és que el tenim a sota del CRAE de Puig d'Olena, que és un centre d'acollida de menors i una residència d'animals. I estem patint molt per aquesta zona, perquè el foc va cap allà i va amb virulència.
3: Els bombers concentren els esforços al flanc esquerre de l'incendi per evitar que s'obri amb el suport dels ADFs de la zona. Matilde Seuana i Cèlia Forment, Unitat Mòbil a Sant Quirze Safaja.
1: La circulació de trens a la línia R3 entre Ripoll i Puigcerdà està tallada. El servei s'ha hagut d'interrompre a les 5 de la tarda i Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera perquè els usuaris es puguin desplaçar en el tram afectat.
2: El tall estaria provocat per una incidència en els sistemes de senyalització de la zona. Personal de DIF està treballant per solucionar-ho el més aviat possible. I d'altra banda, també hi ha problemes a les línies R2 Nord i R11, on els combois circulen amb retards de 45 minuts per una fuita en els trens de mercaderies amb matèries perilloses a la Llagosta. El problema s'ha resolt, però les freqüències continuen de moment alterades. A l'R1, els trens van amb demores d'uns 20 minuts per una altra incidència externa a la companyia entre Arenys i Canet de Mar.
1: I l'Ajuntament de Manlleu a Osona recordarà aquest vespre a les 8 en un minut de silenci els dos germans bessons d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter. La investigació dels Mossos apunta que les dues morts van ser accidentals. És una tragèdia que ha deixat el poble consternat. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nàtia Dill. Bona tarda.
5: Bona tarda. Un crespó negre penjat al pati de l'escola Puigagut i la superació avui d'activitats de tarda en record als dos infants morts al riu Ter, que són veïns del barri de l'Erm i usuaris habituals del projecte Patis Oberts. Manlleu encara no s'ha recuperat de la tragèdia de l'incendi a un traster amb 5 adolescents morts. Demà fa just 5 mesos i ara s'hi afegeix aquest doble ofegament. Plou sobre mullat, lamenten alguns veïns amb els que hem parlat.
6: Bueno, és molt impactant, no? És esgarrifós tot el que ha passat aquests dies i com ho està vivint el poble.
7: Ja han muerto antes 5 personas y ahora 2 personas. No sé cómo vas, Manio. Va muy mal.
8: Pobre canalla. Penso que fan dos nens d'11 anys sols. Sols i amb un riu o a la vora del riu. Bueno, és que no han d'estar sols a cap puesto, ni amb un parc.
5: Mentrestant, a l'Ajuntament, banderes a mig pal en senyal de dol a l'espera d'aquest minut de silenci que s'ha convocat per les 8 del vespre. Xavi Cussó i Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, Manlleu.
2: El jurat popular ha declarat culpable un dels dos acusats de matar un home a Tortosa i després llançar el cos al riu Ebre. A l'altre acusat el consideren encobridor del crim. La fiscalia demana per al culpable 20 anys de presó per un delicte d'assassinat i per l'altre home en demana 3 per encobriment. El cadàver es va localitzar el 17 d'abril del 2024 envoltat d'una cinta adhesiva i amb una pedra lligada.
1: I ara els esports, Sonia Oleart.
9: Avui han fet més proves mèdiques al jugador del Barça, Frenkie de Jong. L'holandès té una lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial i que el podria tenir fora dels terrenys de joc entre 4 i 6 mesos. A DMI ja és a Barcelona, demà passarà revisió mèdica i si tot està en ordre, divendres s'entrenarà amb l'equip. El Barça i Caroline Graham Hansen han arribat a un acord per a la renovació del contracte de la jugadora per a les pròximes dues temporades fins al 30 de juny del 2028. El pivot Josh Josh Nevo és un nou fitxatge del Barça de bàsquet, prové de l'Olimpia de Milà.

0: amb qui ha guanyat el triplet aquesta temporada, el nord-americà no ocupa plaça d'extracomunitari perquè té passaport eslové i signa fins al 2029. Nicola Provitola torna a Badalona, l'escorta argentí, torna a vestir la samarreta verd i negra i s'incorpora al primer equip per a les pròximes tres temporades. I aquest vespre quedarà definida la final del Mundial de Futbol, que jugarà diumenge a Nova York. La selecció espanyola és la primera finalista després de superar França per 0-2. El rival de la selecció espanyola sortirà de l'Argentina Anglaterra, que es disputarà avui a les 9 del vespre. I avui onzena etapa del Tour, 161 quilòmetres pràcticament plans. Sapiguem com ha acabat. Isaac Vilalta, bona tarda.
1: Bona tarda. Victòria a l'esprint del ciclista noruec de l'1X Soren Varenskjold, que s'ha imposat a Olaf Koi segon i Jasper Philipsen tercer en una jornada rapidíssima. Falta de confirmació oficial. Podria ser l'etapa més ràpida de la història del Tour de França. Etapa per a Varenskjold. A la general no hi ha canvis. Pogacar manté el lloc groc.
2: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio.
3: Aquest dijous al matí, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà sobre la llei d'amnistia als líders del procés. I al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, farem un especial informatiu amb Ricard Ostrell per seguir-ne l'última hora. Amb un ampli desplegament, us oferirem totes les reaccions i l'anàlisi en profunditat. El posicionament de la justícia europea sobre la llei d'amnistia aquest dijous a partir de les 10 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio. Ja.

0: Aquesta cançó et deu transportar a alguna època concreta, no? És que ara no recordava i no ho tinc apuntat. Diria 2009.
1: Uf, jo amb els anys, jo soc molt dolenta. També. Però em trasllada a una cosa que ara mateix em resulta molt llunyana, que és l'estiu, les vacances, la platgeta... l'any ara no te'l sé dir, què?
0: Bueno, és que aquí va passar una cosa amb aquesta cançó i és que ara veig que és del 2004 la cançó.
1: Clar, però després de ser quan Estrella Damm la va posar...
0: Per fer l'espot, bueno, ara ho buscarem, però és que sentia aquesta cançó i 10...
1: Una mica més.
0: 9, 11... Bueno, molt bé, que
1: ja està. Bueno, però sota, per què estem posant aquesta cançó, Roger?
0: No, perquè ara hem de parlar de cerveses, evidentment hem posat aquesta cançó, bàsicament perquè la patronal cervesera espanyola ha fet públiques les dades de consum de cervesa del 2020 25, i atenció perquè la cervesa sense alcohol guanya terreny en la cervesa amb alcohol. Llavors, què diuen les xifres que s'han fet públiques?
1: Doncs mira, la dada és contundent. Una de cada 7 cerveses que es consumeixen ja són sense alcohol. Això és gairebé un 5% més que l'any anterior, que l'any 2024, i per tant demostren que la cervesa sense alcohol va guanyant cada vegada més terreny. Nosaltres ens creiem les dades, òbviament, però sempre és millor sortir al carrer a veure si coincideixen amb el que hi trobem, i per això hi hem enviat en Manel Roig, que està donant un vol per la Diagonal de Barcelona. Bona tarda, Manel.
2: Molt bona tarda, companys.
1: A veure, on ets exactament i què veus?
0: Sí, com està la Diagonal?
2: Mira, he arribat fins a Francesc Macià, fins a la plaça Francesc Macià amb l'avinguda Pau Casals, que hi ha unes quantes terrasses seguides, per veure si és veritat, si és que la gent estava bevent més cervesa sense alcohol, i de moment el que us he de dir és que la gent estava bevent poquíssima cervesa. Però poquíssima,
1: sí?
2: No sé si és una cosa que ja havíeu notat vosaltres, però... Ara la gent no beu cervesa, almenys en aquesta hora.
1: Què beuen? Què hi veus?
0: Perdona, Manel, no vull anar, diguéssim, en contra teva i tal, però clar, la mostra és petitona.
1: Ma, també és veritat.
0: Que la gent està deixant de beure cervesa, perdona, perquè tu has vist dues terrasses que estan fotent un tallat.
1: Però què estan bevent? Què beuen?
2: Ara mateix, en aquestes 5 taules que estic mirant...
1: Clar, la mostra no seria...
2: Doncs mireu, hi ha, sobretot, ara hi ha una taula amb tots de vinet blanc, hi ha una Coca-Cola, hi ha un cafetó... Hi ha bastanta Aperol Spritz, aquesta beguda taronja,
1: sí,
2: així
1: bastant cridanera.
2: Sí, doncs d'aquesta sí que diria que és la que està de moda ara mateix. Però, sincerament, ara mateix, en aquests moments, cervesa, un total de 0 unitats de cervesa a la meva vista.
0: Doncs...
2: És dades preocupants pel sector.
0: Tenim l'estudi de la patronal cervesera espanyola, per l'altre, l'estudi que està fent en Manel Roig, en aquests moments en directe. Per cert que ens diu Marta Montaner que la cançó de Samarcat,
1: sí?
0: Efectivament, es va utilitzar per l'anunci d'Estrella el 2009, tot i que la cançó
1: que l'havies encertat bastant,
0: 2004.
1: Tu dius 2010.
0: Em ressonava a una època concreta
1: de
0: la meva vida. Manel, tornem a la cervesa. No sé si has pogut parlar
2: perquè,
0: amb gent.
2: Sí, perquè, clar, jo el que us anava a comentar és que jo ja fa una estona que sóc per aquí i que el que sí que he pogut veure és altra gent fa una estona que sí que bevia cervesa i el que sí que he fet ha estat preguntar-li quin tipus de cervesa és el que beuen i si és veritat que cada cop en beuen més sense alcohol. I aquí teniu un petit recull.
3: Doncs jo normalment la bec sense alcohol perquè utilitzo molt el cotxe i entre que sóc prima i tot, doncs és millor beure-la sense alcohol perquè a la mínima ja em puja.
4: Jo únicament bec cervesa amb alcohol. Normalment la bec de manera social amb els meus amics, a vegades si surto amb ma mare o amb la meva tieta per fer una cerveseta.
5: La Voldam és la que més m'agrada, però en aquest lloc no està molt freda. Per tant, prefereixo de canya.
6: Con alcohol.
3: Jo, sincerament, no trobo diferència entre alcohol i sense alcohol perquè jo trobo més o menys que el gust acaba sent el mateix.
4: I com a tal, no és que estigui en contra de la cervesa sense alcohol. Em sembla un molt bon mètode per persones que no volen beure alcohol o volen deixar de beure-ho, però a mi, sincerament, no m'agrada, ja que sento que és una mica com si fos una mica un suc de poma amb gas i una mica alterat, ja està.
7: Consumeixo amb alcohol i sempre quan dino sopo.
2: I la cervesa sense alcohol l'has tastat?
7: No, que no m'agrada. Que no tenia força.
0: Opinions per tots els gustos, sí, però recordem que la xifra és aquesta, que s'ha incrementat un 5% anual aquest consum de cervesa sense alcohol.
1: I que va l'alça, que cada vegada hi ha més gent que s'anima a la cervesa sense alcohol. Totalment. Potser no és la primera opció, però potser diu, mira, vaig a fer un parell de cerveses, me'n prenc una amb alcohol, resulta que vaig a fer una segona ronda, ja no vull que sigui amb alcohol, doncs aquesta me la prenc 0-0, no, Manel?
2: Exacte. De fet, és un tema interessant, si la gent que beu cervesa sense alcohol és perquè en beu sempre, si la combina amb l'alcohol. Tot això ho tractarem ara, perquè com hem vist que és un tema que ens interessava, ens hem posat en contacte amb algú que realment en sap, que com és l'Andrea Mellado, de l'empresa The Blue Dolphin. The Blue Dolphin el que fan és vendre begudes que típicament es prenen amb alcohol, com poden ser el vi o la cervesa, però vendre-les sense alcohol. Això sí, ens ha dit que el producte estrella és la cervesa sense alcohol, com confirmaven les dades, que és el que estava més de moda. El primer que he fet a l'hora de parlar amb ella ha estat comentar aquesta dada, que una de cada set cerveses es beuen sense alcohol. Això és el 14%.
6: A Espanya ara tenia dades que estan a un voltant del 14-15% de tota la cervesa consumida és sense alcohol, i és un percentatge altíssim. A França és com un 1%, per exemple, saps? Llavors, creiem que la cervesa sense alcohol està molt normalitzada a les nostres vides. Ja no és estrany que algú s'ho demani a la tarda prenent alguna cosa amb els amics, i també està a tots els bars i restaurants solen tenir una opció almenys. O sigui, des de que vam començar el 2020, la veritat que la cervesa ha sigut top ventes i és la nostra categoria més important.
2: Impressionant aquesta dada de que a França no arriba al 1%. Vull dir que aquesta situació que tenim aquí del 14% és realment
1: habitual, eh?
2: És molt estranya, és molt estranya. De fet, hi ha unes dades que també indiquen aquest informe de la patronal cervesera que són tan impactants que no sé si agafar-les amb pinces o què, però diuen que a Espanya es consumeix més sense alcohol que tota Llatinoamèrica junta, i que una de cada quatre cerveses que es consumeixen sense alcohol a Europa es consumeixen a Espanya.
1: Caram, o sigui, seríem capdavanters en el consum de cervesa sense alcohol.
0: Sí, no, mira, molt bé. La veritat, sobretot, mira, amb Llatinoamèrica ho puc mig entendre, no?, perquè estan molt lluny i culturalment doncs potser hi ha més diferència, però em sorprèn molt la dada d'aquest 1% de França, sí, sí, que són els nostres veïns i que, bueno, semblaria que hauríem de tenir uns consums similars, i la xifra, doncs, és veritat que és molt diferent.
2: És cert, però, que si tu pares a pensar, tu, a un anglès, o un irlandès, un alemany, tu quina cara et posaries si de cop demanes una cervesa sense alcohol? No? La imatge que tenim dels anglesos potser és que els hi encanta la cervesa i que per ells la sense alcohol deu ser, no sé, com per nosaltres la paella amb xorís, com una cosa com molt fora de lloc.
1: Manel, de totes maneres, clar, qui és el perfil de gent que demana aquesta cervesa sense alcohol?
2: Doncs mira, això m'ho explicava l'Andrea.
6: Tant homes com dones, o sigui, aquí no hi ha molta diferència de gènere, i després no són abstemis. Realment el que ens compra més és persones que combinen amb i sense, perquè al final una persona que ha sigut sempre abstèmia, ja tot aquest món d'alternatives a l'alcohol tampoc li interessa, igual que no li interessa l'alcohol, saps? Però la gent que està buscant doncs cuidar-se més, reduir el consum d'alcohol, i d'edat et diria de, pues, a partir de 30, 40, 50, no generació Z.
0: Ara cada cop és més habitual, i així ho diuen les xifres, que hi ha més gent que consumeix doncs cervesa 0-0, però no sé si us ha passat, però que tu t'estàs bevent una sense alcohol i certes persones et demanen com alguna explicació de...
1: Absolutament.
0: Ostres, com és que t'agafes aquesta, has de conduir, no et trobes bé...
1: I si ets dona, i segons l'edat que tinguis, ja se sospita que estaràs embarassada, no? No es planteja que potser lliurement decideixis que en aquest moment no vols consumir alcohol o gaire alcohol, perquè no oblidem que la cervesa sense alcohol, una mica d'alcohol sí que en té. Però,
0: i el
1: vaja,
0: que deia que no cal ser abstemi per prendre una cervesa sense alcohol, sinó que les pots combinar.
2: Hi ha una mirada, perdona, Roger, que segur que tu has patit, que és la de no tens ganes de passar-t'ho bé. Si no estàs bevent alcohol, és que no tens ganes de... No has vingut
1: no
2: aquí a passar-t'ho,
1: no?,
2: bé.
0: Exacte.
2: Exacte.
0: Molts cops.
2: Ara ho deies, Marta, també, una cosa molt interessant és la diferència entre la sense alcohol i la 0-0. Perquè això m'ho explica l'Andrea, que és que la 0-0, la cervesa 0-0, és cert que té 0% alcohol. Però després hi ha la sense alcohol, que pot tenir fins a un 1% d'alcohol. És a dir, que té una miqueta, en cap cas podria ni emborratxar-te ni fer cap perjudici, eh? Però sí que una miqueta sí que en pot tenir, i això, doncs mira, doncs s'ha d'estar atent a quin és l'etiquetat de l'ampolla, perquè...
1: Sí, sí, una mica enganyós, vaja.
2: Exacte. Com jo estava parlant amb l'Andrea una mica de tot, de les cerveses i d'aquest mundillo, de les begudes, m'he interessat per una cosa una mica friqui, però escolta, Andrea, la cervesa sense alcohol, com es fa? Què feu? Li poseu alcohol i li traieu? La feu sense directament? Tot això com va?
6: Es pot fer de diferents tipus. El que serien les cerveses sense alcohol més industrial, típiques de marques que coneixem tots, el que fan és desalcoholitzar la cervesa amb un sistema de filtrat que separa l'alcohol del que és la resta del líquid i després ho ajusten. Però també es pot fer cervesa sense alcohol de forma artesanal, utilitzant uns llevats que no fermentin a més de 1% d'alcohol i, per tant, ja crees una cervesa sense alcohol d'inici.
0: Entenc, però, que la fabricació majoritària es fa amb cervesa amb alcohol i que llavors li acaben traient l'alcohol, pel que et deia.
2: Exacte, les grans marques és el que fan, que no sé vosaltres, però a mi m'ha fet la sensació aquesta de que ara ja tot és possible. Vull dir, la tecnologia ha avançat d'una manera que ja el que demani ja es pot fer. Tu fas una cervesa amb alcohol, te li traiem l'alcohol i no hi ha cap problema. I precisament això és el que m'ha explicat l'Andrea respecte a la tecnologia.
6: I al final la tecnologia està millorant molt perquè poder fer aquest procés sense perdre... qualitat del producte i que, bueno, que et serveixi com a substitut. Però el que passa és que encara la gent potser té en ment que la cervesa sense alcohol estava molt dolenta pel passat, saps?
2: No només és que ja té un gust molt, molt millor de les primeres cerveses sense alcohol, sinó que mirant la seva pàgina web i d'altres de tot tipus, de cerveses sense alcohol hi ha de tota mena de cervesa. Hi ha la IPA, la negra sense alcohol, la sense gluten, sense alcohol. És a dir, qualsevol tipus de cervesa sense alcohol ara existeix. I, de fet, una de les que més triomfen seria un subtipus de cervesa, que és la cervesa torrada. Jo no sé si això ho heu notat, però la cervesa sense alcohol torrada...
0: Sí, jo he notat que ara vas a restaurants, et demanes una sense alcohol, una 00...
1: I et t'ofereixen si la vols torrada.
0: I diguéssim, l'habitual és la torrada. De sobte et porten directe a la torrada.
1: És com que passa millor, no? No ho sé, o que té un gust més similar potser a la...
0: Jo prefereixo la 00 normal, però entenc que la majoria de gent, pel que veig al meu entorn, es demanen la torrada a 00.
1: Jo crec, no ho sé, Manel, si això ho has preguntat, però perquè el gust s'assembla més al de la cervesa convencional. Però vaja.
2: Doncs si tu tens dubtes, Marta del Cor, aquí estem per resoldre dubtes. Endavant.
1: Vinga,
2: Andrea.
1: Va.
6: Ara també està de moda les torrades. Una torrada tens una intensitat i un gust més, pues, el torrat dona com amplitud en boca i més duració del gust. Llavors, clar, quan ho passes a les sense alcohol, t'ajuda a qui potser no et sàpiga tan aiguada la cervesa sense alcohol. I al final això és el que... la gent valora, que no sàpiga aiguat.
0: Clar que històricament, o si més no fa uns quants anys, molta gent criticava la 00 perquè deies que això no és ni cervesa, té un gust que no s'hi assembla.
2: No s'assembla gens, totalment. Doncs ara que hem parlat del passat, d'aquestes cerveses que no eren gaire bones, hem parlat del present, que són les cerveses torrades, prepareu-vos perquè parlarem del futur de les cerveses sense alcohol i diguem que s'han caminat cap a una banda que jo almenys no m'esperava, i és a vendre-la, a pintar-la d'alguna manera com la cervesa adequada pels esportistes.
6: La cervesa sense alcohol ha tingut molta tirada i, de fet, hi ha marques que ja tota la seva comunicació i promoció és que són per esportistes. Algunes inclús doncs, tenen vitamines extra o proteïnes, saps? O sigui, és tot un món també, i la veritat que moltes llocs d'esport ens compren també.
2: Això jo no m'ho esperava, com us he dit, aquest paper de beguda recuperadora de la cervesa sense alcohol. Ara sí que tindrà una mica de sentit allò de sortir a córrer, sortir a fer una mica d'esport i, bueno, i al final, doncs després, fer-te una cervesa, perquè, mira, si ara ja pots recuperar electrolits i aquestes històries, doncs encara millor.
0: Però la 00, per recuperar-te, no l'altra.
1: Sí. I que no es confongui, la sense no, la 00. Si no voleu alcohol, la 00.
2: I que bé, sempre hi haurà algú que et vulgui convèncer que amb alcohol també és recuperadora. Però no, aquesta gent no, eh?
0: No funciona així.
1: Què, et quedes allà, Manel, fent una cerveseta o no?
0: Sí, a veure si puges la mitjana d'aquestes quatre taules que has vist i que no
2: n'hi ha cap. Mira, ara estan portant beguda a una taula.
0: Sí.
2: I efectivament tampoc és cervesa.
1: Val, o sigui, que,
2: ja tranquil·líssims està. Tots.
0: I veus alguna taula que tinguin aquí alguna tapeta de peixet així fregit? Peixonsos, per exemple?
2: Peixet fregit en concret per alguna cosa, Roger?
0: Bueno, però una cosa molt concreta, que és que ara en parlarem. Dic, bueno, potser Manel ja...
1: Volia enllaçar els temes, el Roger, Manel.
2: Perdó. Doncs no, veig una miqueta de pernilet que fa una pinta així, està suadet, sabeu? La calor que el fa suar una mica.
1: Sí, sí,
2: bueno,
1: sí. Bueno,
0: suadet com tu deu estar, aquest pernilet.
2: Una mica, també.
0: Manel, fins ara.
2: Fins ara.
0: Una pausa i parlem de peixos.
8: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor. Catalunya Ràdio.

0: Ràdio. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
1: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
3: Amb el Joan Antoni Fletxa.
4: El més difícil que
3: tenia el Mireia Benito.
1: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
6: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
7: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
6: A més, té un 98% de carn.
7: És natural que es noti, oi?
6: Doncs sí, natural.
8: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
10: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
11: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
10: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
12: És tan fort que cada vegada que penso...
10: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
13: Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
10: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
14: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
10: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
15: És un dia feliç.
10: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3CAT.
16: L'estiu és tu.
0: Catalunya Ràdio.
16: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu.
10: L'estiu ets tu.
16: Quan em mires i somrius.
10: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
17: Quatre minuts i dos quarts de set de la tarda. Entre la cervesa que comentàvem fa una estona i el que parlarem ara, sisplau, que ens portin uns platets.
18: Sembla que tinguem gana, no?
17: I ens muntem aquí un, no sé, un vermut, el que sigui. Bé, no sé si teniu en ment quin peix és el sonso. És aquell peix petitó que se serveix normalment fregit i a grapats. Doncs bé, volem parlar ara perquè, per desgràcia, sembla que s'està acabant, Marta.
18: I, de fet, en queden tan pocs de sonsos al mar que aquest any només se n'han pogut pescar durant 2 mesos i mig. Per això hem enviat la Cira Cusiner a parlar amb els pescadors de sonso per mirar d'entendre què està passant exactament i com els està afectant. Cira, bona tarda.
19: Molt bona tarda.
18: A veure, on ets exactament?
19: Doncs mira, hem anat fins a Arenys de Mar, al Maresme, per parlar amb en Toni Navarro, representant dels Sonsonaires de Girona, i en Javier Pulido, representant dels de Barcelona. Hola, nois.
20: Hola, hola a tots.
21: Hola, bona tarda.
19: Ells són representants d'aquests pescadors amb un total de 26 barques a Catalunya, sobretot Costa Brava i Litoral de Barcelona, que han hagut de deixar de pescar molt abans de l'esperat. Ells tenien permís per a 9 mesos i han hagut de parar, com deies, al cap de 2 i mig, i, de fet, ja fa temps, no?, que heu de reduir el temps de captura. No?
21: Sí, la veritat és que sí. Abans, antigament, s'anava a pescar sense cupo i pescàvem el que volíem. A vegades agafàvem fins a 3.000 quilos de sonsos diaris. I després vam fer un pla de gestió el 2012 per reduir això i controlar bastant la pesquera i tot això. I es va posar un cupo de 660, quan el trobàvem poc i tot. I actualment tenim un cupo de 30 quilos. Diguéssim que no és culpa del pescador. El pescador està fent tot el possible perquè hi hagi peix, però tenim un problema amb les aigües, creiem nosaltres.
20: Val a dir que aquest pla de gestió no, és un pla de cogestió i que forma part d'aquest pla de cogestió l'administració de la Generalitat de Catalunya, els científics de l'ICM i del CSIC, associacions mediambientalistes, està WWF, que és la World Wildlife Foundation, i estem els pescadors de sonso per una part i els pescadors representats per les cofradies de pescadors per una altra. Vull dir que és un comitè que no és de pescadors, sinó que és de molta gent que té molt interès en que es faci una gestió correcta del recurs, que és un recurs públic, que és a tots, i entre tots doncs, mirem de la manera de fer una pesca sostenible, sobretot, que hem de mantenir criteris ambientals i també socioeconòmics perquè nosaltres puguem continuar fent la feina doncs, en el futur. No?
18: Clar, Javier, Toni, abans aquest peix, el sonso, era un preu, era un peix que es venia, no sé si dir regalat, però bastant assequible. Ara, en canvi, segons dades que miràvem, està a 70 euros al quilo. Com s'explica aquest, no sé, que cada cop sigui un peix tan exclusiu? És justament perquè n'hi ha cada vegada menys?
21: Home, una mica sí. Mira, jo porto tota la vida i porto 43 anys anar a pescar. Jo soc de l'època aquesta que anava tan regalat al sonso, no? Llavors era un peix que no era gaire conegut i hi havia moltes cries. Llavors se pescava molt de peix immadur, se pescava llucet, se pescava rogeró, sardineta, de tot. Hi havia molta competència i no era gaire conegut. Llavors això se va anar abolint, la pesca de alevins, i nosaltres diguéssim, clar, cada cop n'hem agafat menys, perquè és que no n'hi ha, i tot això ha fet que vagi pujant el preu, que si algú vol menjar peix petit té que menjar això o llengueta.
20: Vaja, que el problema acaba sent el que diu Antoni, l'oferta i la demanda, no? Si hi ha molt poc peix, doncs al final el preu puja moltíssim. Com que és un producte que els, sobretot crec jo, els xiringuitos i restaurants necessiten tenir-lo, és que el necessiten. Quin preu? El que el necessito, el que sigui, llavors doncs el paguen el preu que sigui. Com que hi ha molt poquet, doncs, es paga més car. Sí. El problema és aquest, que n'hi ha molt poc, no? I nosaltres creiem que no és la sobrepesca el que fa que no n'hi hagi, no? El mar té una capacitat de regeneració brutal i al final el sonso i bueno, la majoria de peixos no és allò de que sembra el posa una semilla i surt, no? Sinó que a les marees va voltant en el zooplàncton estan allà les larves que han de ser després del sonso. I allà on s'han de posar i sortir pues, ha d'haver a l'ambient apropiat perquè puguin aflorar els sonsos i posar-se en el lloc on després s'ha de crear el peix i llavors surt, no? I després créixer. Nosaltres creiem que s'està perjudicant aquestes zones on s'ha de posar el sonso i que s'està perjudicant també a les zones on viu i no pot alimentar-se suficient, amb la qual no creix lo suficient com per tenir força i reproduir-se amb l'energia que ha de tenir, no?
19: Que ells que deien tant... que...
17: Sí, digues, Sira, perdona.
19: No, ells deien que abans podien començar a pescar al març-abril i acabar al desembre i tenien 3 mesos i els hi donava temps de regenerar-se, aquests bancs de sonsos, i que ara, clar, ara porten un parell d'anys treballant 2 mesos i mig.
21: És el que te comentava abans, que antigament el sonso sempre feia un cicle, diguéssim, creixia, anava creixent, i arribava el mes de novembre-desembre que se reproduïen, que era quan fèiem la veda, i després al mes de març començaven agafant aquests sonsos grossos. Ara ens trobem que la que arriba en una mida, que és una mica, no és gros, és mitjanet o així, desapareixen, ja no els veiem mai més, que és el que ens ha passat ara. També han desaparegut i ja no els veiem mai més. Llavors ve el mes de març que ens tocaria començar a pescar i tampoc tenim gros i per això tenim les temporades tan petites.
19: I per què no?
17: Sira, perdona, Toni i Javier, és que ara ens han enviat una foto i ara amb la Marta estem entenent un so que anàvem sentint mentre parlàvem amb vosaltres, que anàvem sentint com un nyec, nyec, tota l'estona. A veure, fem silenci, a veure si el senten els oients. Val, aquest nyec-nyec, què és aquest so? I suposo que té molt a veure que esteu fent aquesta entrevista a una de les barques que han sortit a pescar avui, no? Esteu sobre una barca ara mateix.
21: Sí, sí, estem a la barca del Javi aquí a Arenys.
20: Però avui no hem sortit, Està tancada la pesqueria, ara ja no podem sortir. Amb aquesta sortíem quan estava oberta, clar.
18: Javi, quants anys té aquesta barca?
20: És del 2004.
18: Vale, té uns anyets, i en el teu cas, Toni, no sé si encara pesques amb la barca amb la que vas començar a pescar, perquè tinc entès que des dels 15 anys que tu pesques sonso.
21: Des dels 14.
18: Mare meva, ja entens,
21: No podia, tenia que estar estudiant, però ja vaig anar a pescar, diguéssim.
18: I ara quants en tens, Toni?
21: Ara en tinc 57.
18: O sigui, és que...
21: Tota la vida, tota la vida pescant. Jo no he perdut una temporada de sonso. Bueno, una que vaig fer la mili a ratos, no? Però totes les altres, sí.
17: I has pescat sempre per la mateixa zona?
21: Sí, bueno, hem pescat per tota Catalunya. Les barques de sonsons hem bellugat. Anàvem normalment de la zona de Mataró fins allà a l'Estartit o així, però és que cada cop ens estem trobant que estem perdent puestos. I puestos que n'hi havia abans ara no n'hi han. I no sé, ens té molt preocupats. Ja fa uns quants anys que ens té molt preocupats això del tema de l'aigua. I ens hem fet un far de demanar a veure que facin anàlisis i això, però ara sembla que sí, que ara la Generalitat s'hi està ficant, està demanant informes de l'ACA. I a veure si aquests informes són suficients per poder veure alguna cosa, que no siguin informes més aviat perquè la gent es pugui banyar, no? Ens interessaria que fossin per veure aviat si hi ha nutrients a l'aigua o si es tira algun tipus de líquid, que sí que se tiren líquids dolents, no? I a veure si troben la solució.
17: Clar, el tema és que no sabeu què és el que està passant. Potser el canvi climàtic hi té a veure, no? També amb tot el que està passant. O que...
21: Jo pensaria
17: que
21: no.
17: És que el més fàcil
21: no.
17: És pensar, i de fet jo ho pensava abans de parlar amb vosaltres, que és un tema de sobrepesca. Que dius, durant tants anys s'ha estirat més el braç que la màniga, normal que ara no quedin peixos, que això potser segurament hi ha hagut èpoques que no s'ha regulat i potser sí que es feia, però vosaltres dieu que més enllà d'això hi ha un problema de les aigües i que aquests peixos per això doncs no regeneren el que s'haurien de regenerar, si ho entens bé, no?
21: No, mira, abans anàvem a pescar, ja t'he dit, cada dia anàvem a pescar el que volíem, i com que anaven tan baratos, doncs trucaves els peixaters grossos, que potser t'encarregaven, jo que sé, 1.000 quilos, 2.000 quilos, doncs agafaves el que veies que podies vendre, no? I sortien cada dia. A les barques de sonso sortim la meitat una setmana i l'altra meitat l'altra setmana, que això no ho hem dit. I sortim amb un cupo de 30 quilos que en realitat són 15, perquè pesques per dos dies. I és que és ridícul quasi el que pesquem. No és culpa nostra, sincerament.
18: Perquè de cara a la vostra feina, vosaltres, si no pesqueu sonsos, podeu dir, mira, doncs pescarem una altra cosa, per entendre com us afecta a nivell professional, eh?
21: Sí, ens deixen anar a pescar una altra cosa, però clar, el fet de ser pescador no vol dir que sàpigues pescar de tot.
18: Clar, això també
17: volia
18: preguntar com es pesca el sonso, que això no en tenim ni idea.
21: Sí, bueno, es pesca amb una xarxa que al final de tot té com un vel de núvia, diguéssim, perquè ha de ser molt petit, perquè si no d'això, no? Però clar, el que sap pescar sonso, sap pescar sonso. Llavors, si tens que anar a pescar una altra cosa, a l'edat que tinc jo, per exemple, i fer una inversió i tenir que anar a aprendre, pues no m'hi veig en cor, sincerament. Jo sempre he fet això.
20: Parlàvem abans de si era sobrepesca o el tema de les aigües i què faríem, no, si deixessin descansar el sonso. Jo abans de pescar sonsos pescava petxina lluent i vam deixar de pescar-la per lo mateix, no? Veiem que hi havia poques captures, teníem un cupo de 150 quilos diaris i hi havia alguna zona on sortien menys de 100 quilos, no, deixem de pescar aquí, no? I anem a un altre lloc, però clar, van deixar d'haver aquestes zones on es pescaven, normalment es regeneraven i tornaves i ho tornaves a pescar al 150 tranquil·lament sense problemes, no? Vam fer una veda de 2 anys pensant, bueno, anem a deixar descansar totes les zones i anem a deixar l'activitat, la parem durant 2 anys i després tornem, no? Per no fer malbé. Pues al cap de 2 anys vam tornar a pescar i n'hi havia pues la meitat, 40 quilos no arribava, no? I cada vegada la petxina més petita, cada vegada més petita. Nosaltres pensem que el que li passa és igual que el sonso, que no creix, i no creix perquè s'adapta a menjar menys. Igual que els dinosaures, els van morir els grossos i els petits van prosperar. Pues aquí el mateix. Aquests animals són capaços de, en molt poc temps, reduir el seu tamany per adequar-se als aliments que tenen. Els hi passa també als peixos a l'hora de reproduir-se. Si tenen molt d'espai o si són molts, no es reprodueixen més, perquè ja són molts i no tenen més espai. Als llacs passa això també, no? Mm. I pensem que el que li passa és que els hi falten nutrients a l'aigua i que no poden menjar. Doncs això bé, no? Creiem sí. Molt, no només aquí, sinó jo crec que a la resta del Mediterrani espanyol, jo tinc notícies de que pescadors pensen que és que els hi falten nutrients a l'aigua i que té molt a veure amb les depuradores. Mm-hmm. Les depuradores, des de que s'ha... I a més hi ha com una cronologia, no?, en el començament d'implementació del pla de les depuradores i aquest declive, no?, de les espècies. No només de sonso i de lluenta, sinó de quasi totes les espècies de la primera franja litoral. La primera, o sigui, el que deia Antoni, no? Els primers quilòmetre o un quilòmetre i mig des de la costa. I allà és on hi ha moltíssima vida, perquè són les zones més humeres, on més pica el sol, i hi ha les petxines, els crustacis, hi ha molta vida, no? El que es veu quan...
21: Els musclos, això sí que ho podeu veure vosaltres. Si quan éreu petits, anàveu a la platja i veieu musclos per tot arreu.
17: Jo no t'ho sé dir, perquè jo quan anava a la platja, els musclos me'ls fotien en el xiringuito, llavors no sé si n'hi havia més o n'hi havia menys.
18: Doncs
20: això, anava explicant que creiem que el sistema de les depuradores té molt a veure amb això. I és curiós que el que implementa les depuradores és una normativa europea que regula les aigües de bany. És a dir, com han d'estar les aigües perquè puguin ser aptes per al bany.
17: Toni Javier, perdoneu, és a dir, queda claríssim el que esteu explicant, que les depuradores hi tenen alguna cosa a veure, que les aigües els està passant alguna cosa i que intentareu fer un estudi que la Generalitat us ajudarà, i tot això ens ha servit per entendre una mica més perquè el sonso està pujant de preu i
18: exacte,
17: perquè se'n pesca menys que mai.
18: I l'efecte que té pels ecosistemes i també per la feina de molts pescadors com el Toni i en Javier.
17: Cira, t'has marejat una mica sobre la barca, o què?
19: No, aquí s'està molt bé, que estem molt paradets.
20: No, una cosa també...
17: Nois, perdoneu, perquè hem de fer altres coses. Et deixo 10 segons.
20: Vale. El tema és que no existeix un estudi...
21: Un estudi
20: d'impacte ambiental sobre el sistema de depuració de les aigües. No existeix. Qualsevol activitat humana ha de tenir, que reguli l'administració, ha de tenir aquest estudi. Però el tema de les depuradores no té aquest estudi. Volem que es faci aquest estudi encara que sigui posterior, no? Que és indecent, que no s'hagi fet abans, però que per lo menos es faci posterior. No?
17: Toni i Javier, ha quedat claríssim. Moltes gràcies. I Cira, bona tornada cap aquí a la ràdio.
19: Moltes gràcies. Una abraçada.
17: Que vagi molt bé. Una abraçada a tots. Fem una pausa. T'ha quedat clar el tema de les depuradores i de les aigües?
18: Home,
17: i de tot,
18: sí.
17: És que hem de tenir una masterclass.
18: Home, jo no tenia ni idea, no sabia ni com es pescava el sonso.
17: D'Antoni i
18: Javier. Sort d'aquest parell.
17: Fem una pausa i de seguida Marta Montaner i Jaume Miranda, que ja s'estan esperant aquí a l'estudi.
3: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcor.
15: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança, són d'aquí.
22: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
23: Vine al Graviteo Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
24: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
25: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
26: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Entando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmaken, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per Catalunya Ràdio.
25: Linkat.
24: El baix baríton Brint Erval arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lied de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
25: Linkat. A Catalunya Ràdio.
27: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimecres, La Vermella.
2: La vermella és el meu podcast preferit.
4: Sabies que la vermella és el llum que s'encén a una sala de doblatge?
5: Continuarem descobrint qui s'amaga rere les veus de la història del doblatge en català?
6: Poca gent sap qui som.
7: El doblatge és cultura.
8: Una senyora fins i tot em va preguntar l'hora.
9: Avui dimecres, a la mitjanit.
5: La vermella
27: comporta una gran responsabilitat.
28: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: 3 quarts de 7 de la tarda. Jaume Miranda, benvingut de nou.
1: Com estàu?
0: I Marta Montaner, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Vaja, doncs vosaltres direu, perquè jo, si sento això, només puc posar-me a escoltar i escoltar.
2: Està a punt de sortir un push de Catalunya Ràdio, avisant a la població. De fet, ja feies una mica d'espoiler, Roger, a l'hora de 4-5, però ara hem de donar molts detalls del tema. L'exfutbolista Gerard Piqué i la seva parella, Clara Chia, són a Nova York. I què s'hi celebra a Nova York diumenge?
0: Bueno, crec que és molt evident.
2: Ah, és molt evident, ho sap tothom, no? Un partidet, ningú està gens pendent del tema, ningú està fart ja del Mundial.
1: Jo vos juro que no sabia que era diumenge.
2: Doncs sí.
1: Perdoneu.
2: I qui, però això sí que ho sabràs, Jaume. Qui actua en aquesta final del Mundial?
1: Jo entenc per deducció, digueu-me intel·ligent, que crec que canta la seva ex-parella Shakira, entre d'altres.
2: Efectivament, serà per tant el dia en què Gerard Piqué, Clara Chia i Shakira crec que coincidiran per primer cop en un mateix espai.
3: Mai s'havien trobat en allò de l'espai-temps?
2: És veritat que des de la ruptura hi ha moltes coses i molts serrells que ens falten. Vull dir, perquè tot s'ha mantingut una mica més enllà de la sessió número 53 de Bizarrap, on les va dir molt grosses la Shakira. Hi ha moltes coses que no hem sabut, i més de les negociacions entre advocats i les dues parts. Però jo diria que almenys públicament és la primera vegada que els veurem coincidint a un espai.
0: I aquí dipositem, jo almenys, moltes esperances amb el realitzador de l'esdeveniment, perquè...
2: Uf, vols dir... bueno, clar.
3: El Roger deia que es quedaria, que en Piqué es quedaria durant l'actuació, que miraria a càmera i que somriuria.
0: Jo crec que si ell veu que l'estan enfocant, ell jugarà. Ell és un player, ell ha vingut a jugar, sí. I vol guanyar el partit.
2: El realitzador pot fer història, eh?
0: Clar,
2: pot
0: vull dir que història... té molta responsabilitat.
3: Tu creus que es quedarà o que s'aixecarà i anirà al lavabo?
2: No ho sé. No t'ho sé dir, però estarem ben pendents.
1: Jo crec que se quedarà allà. I tenim sort, que vivim a la era digital, que si el realitzador no fa la seva feina...
2: Ho farà internet.
1: Ho farà algú.
0: Això és clar.
1: Sí, això és segur. A pesar d'haver pagat un dineral per una entrada d'una final de Mundial, ell se girarà, donarà ses cananes camp per gravar en Piqué, i jo ho agrairé des d'aquí.
2: El cas és que aquesta informació la sabem perquè he vist un tuit que diràs, és suficient com per dir-la a l'antena de Catalunya Ràdio. He fet una altra feina, que és contrastar amb la màxima autoritat en Gerard Piqué, que és Víctor Navarro, col·laborador també de la tarda. I em confirma que sí, efectivament, són als Estats Units, a Nova York. No van anar a de les semis, ja sabeu com parla en Víctor Navarro, ell no fa servir determinant en article, ell té un altre codi, però sí quarts Los Angeles. Estaven dormint a casa Ricky i van a la final. Entenc que a Los Angeles Gerard Piqué i Clara Chia van dormir a casa d'en Ricky Puig, exjugador del Barça i molt amic de Gerard Piqué.
0: Que, bueno, no sé per què m'ha sorprès que anessin a dormir a casa en Ricky Puig, perquè segurament té una casa descomunal.
2: Sí, però, però dius...
3: Pagues l'hotel,
2: pagues l'hotel. Gerard,
4: clar,
2: Clara.
4: No hagin dormit al sofà. O sigui, al sofà no han dormit segur.
0: No, amb una suite increïble, sí, però, segur, però...
2: A mi m'incomodaria anar a casa d'algú. Preferiria tenir la tranquil·litat d'estar a un hotel, no? Sense molestar ni... No sé.
1: A veure, clar, però és que és el que deies. Si ets a casa d'en Riqui Puig, jo m'ho quedo allà, ja t'ho dic ara.
4: És com un hotel, també, no?
1: Sí, és que inclús a lo millor no només és una casa, a lo millor tens una casa apartada.
3: Clar, una caseta gairebé privada, no? Podria ser.
0: Que probable.
1: Estem jugant una altra lliga.
0: Bé, estarem pendents, doncs, d'aquest partit. Alguns per la part esportiva d'aquesta final del Mundial i els altres doncs, per la mitja part i per veure si Clara Chia, Piqué i Shakira doncs, coincideixen.
1: Que m'estàs mirant a mi, bàsicament.
0: Bueno, sí, t'admiro tu, perquè aquí no sé qui la mirarà, però jo t'estava mirant a tu, perquè sé que tu segur que no, que per la part esportiva...
1: Jo miraré els mig temps, perquè també canta en Justin Bieber, na Madonna, i allà hi ha una convocatòria LGTBI important, i jo fitxaré.
0: Molt bé. Dit això, canviem de tema perquè toca parlar d'una de les parelles de guapos més enamorades de Catalunya.
2: Tan cursis ens posarem ara, nois, no esteu preparats, eh? L'avís per navegants que ara mateix pronunciaré és que és possible que avui pateixi jo una indisposició en directe, que em pugui arribar a trobar malament, jo i tots vosaltres,
0: Déu meu,
2: perquè estem a punt de sentir unes declaracions d'amor romàntic de les que ja no abunden i de les que produeixen enveja i admiració per iguals. Us presento els dos protagonistes d'aquest conte de no ficció. Aquí teniu ella. Ella es diu Martina.
0: Ah, molt bé, la Martina.
2: Martina Klein.
3: Com ens encanta Martina Klein.
2: Model argentina i catalana d'adopció. I aquí tenim l'altra part de la història, l'Àlex. l'Àlex Corretja, tenista català i actual comentarista esportiu. Aquests dos fa 16 anys que surten junts. I crec, nois, que els haurem de donar el premi a la parella de perfectes més enamorada de Catalunya. Perquè mireu què va passar fa un parell de dies a la cadena SER quan l'Àlex era entrevistat al programa A la Cara.
5: Oye, y hablando de relaciones, ¿qué le dirías a la cara a Martina Klein?
6: Joder, es que claro, queréis que acabe... Bueno, pues que la amo, que realmente para mí es una persona que me ha hecho crecer, que me ha hecho entender mejor la vida, que me cuida mucho, que me encantaría pues estar con ella el resto de mi vida, sinceramente, y que, bueno, que tenemos mucha suerte, somos muy afortunados de la vida que tenemos, de la familia que hemos creado, y que, bueno, pues que podamos seguir muchos años así, sobre todo pues divirtiéndonos, cuidándonos, respetándonos.
2: I després hi ha nòvios que no et diuen ni bona nit, saps?
0: Bueno, sí, conec algun.
3: Però a més, quants anys porten aquests, Marta?
2: 16. 16 anys, amb la de crisis que hi ha, no?
3: Sí, sí.
2: L'històric, a veure, sempre s'ha dit, no?, que quan tens una relació llarga hi ha la crisi dels 2 anys, la dels 4, la d'anar a viure junts, la de tenir un fill...
3: La dels fills.
2: La dels fills... Nosaltres, Roger, el que no surti d'aquí, sempre hem estat molt escèptics amb això de l'amor romàntic per tota la vida, no? La relació que dura per sempre.
0: I havíem deixat de creure,
2: sí,
0: nosaltres.
2: Sí, perquè les coses acaben i és així. Clar. Les coses caduquen, les relacions també, i no té per què ser sempre un drama. Però la Martina i l'Àlex ens fan pensar que potser sí que hi ha amors que duren per tota la vida. Voleu saber què va passar?
0: Home, clar.
2: Després d'aquesta declaració d'amor, que entri la convidada sorpresa.
7: Martina Klein,
0: oh.
7: Què tal?
6: Yo acabo una retransmisión y lo primero que hago es llamarla a mi mujer, mi pareja, en este caso. Porque ella dice que no estamos casados, entonces que no la llame mi mujer. Entonces digo, bueno,
8: pues no, ella dice que estamos casados, no. Bueno. Estamos casados.
6: No estamos casados.
8: Ya que estamos, en el feed la semana pasada casi me pide matrimonio, pero se cagó. No somos ni pareja, de hecho.
7: ¿Pero cómo puede ser eso?
8: No lo sé.
5: Martina, para que lo entendamos, ¿estás intentando aprovechar este momento en la cadena SER para reclamar un anillo?
8: Ya no. Ahora ya no. Me da igual. O sea, ya ahora por lo menos me río. Me río porque en una época sí que estaba esperando que se me arrodillara a todos lados.
2: Mira com comença plorant i després volen els punyals.
0: Sí,
2: cosa
0: sí.
2: Que indica que la relació és molt sana. Clar que sí. El tema dels casaments i els anells ha estat una espina clavada en el cas de la Martina, que aprofita l'ocasió per fer una mica d'escarni i deixar en evidència el seu nòvio. Perquè això és el que són nòvios, tot i estar 16 anys junts.
4: Igual aquesta és la màgia, Marta?
2: Potser sí.
4: Igual això no s'han de casar.
2: Saps qui ho deia molt, això també? Dep, Shakira i Piqué. No ens casem, tal, perquè així encara som nòvios.
3: Va acabar fatal. Si la relació s'ha d'acabar, s'acaba igual si estàs casat que si no, sigui, que és indiferent.
1: Però és com sexy, no?, en aquestes edats en què normalment ja dius muller, marit, di nòvio encara.
2: Sí, jo també ho trobo bé.
1: Sí, no? Com forever young, m'agrada.
2: El cas és que aprofitant aquestes declaracions, jo he recordat la conversa que la parella va tenir amb en Roger Escapa, al suplement de Catalunya Ràdio. Re, això va ser el passat mes de maig. I ella, la Martina, havia de fer el mateix que acaba de fer l'Àlex abans, presentar-lo.
9: Martina, com presentem l'Àlex?
10: Doncs l'Àlex és un fora de sèrie total, en totes les facetes, com a parella, com a pare, com a professional, o sigui, està trencant tots els sostres de totes les possibilitats, o sigui, els homes esteu absolutament humillats davant aquest...
9: Bueno, ja està, hauríem de plegar ara.
11: No, qui hauria de plegar sóc jo. Jo ja me'n puc anar.
10: Mira, he escollit molt bé.
6: Ai, ja està, escolta, perdó.
9: Endavant. Mira, ja està, jo ja me'n puc anar. Sí. Després d'aquest petó...
0: Amor i admiració, és que no es pot demanar més.
2: La resta d'homes esteu humillats davant l'Àlex Corretja.
0: Evidentment, amb el que acaba de dir.
1: Bueno, si no, perquè després ells realment són molt discrets a nivell mediàtic, mai han fet ninguna, no record ninguna portada de revista ensenyant una casa, selectures...
0: Però tampoc s'han amagat,
2: però jo crec que ho han portat molt bé, ho han fet molt natural, exacte.
1: Un punt com el dente total, no?
2: Si poguessis triar, exacte, una manera d'exposar la teva parella, ho faries així.
3: Deixeu-me que explicarà una curiositat intimitat. Jo vaig treballar en un programa amb Martina Klein. Estan tan units, s'estimen tant, que a vegades l'Àlex Corretja venia als rodatges i seien a dinar amb nosaltres, amb tot l'equip, allà a taula, com si res, amb una naturalitat, amb una...
0: La bueno, venia com... a veure per estar amb ella, no?
3: Sí, venia amb ella i estaven allà i xerraven, vull dir...
2: I la mateixa naturalitat de mitja entrevista amb en Roger Escapa, plantar un petó als morros. que això no ho faria tothom. Tu et posaries a morrejar la teva nòvia davant d'en Roger Escapa? Perquè jo no ho faria.
0: I menys davant de l'Escapa.
2: Has de tenir moltes ganes per no poder-te controlar, eh? O sigui...
1: Jo aquest clip no l'he vist. S'amorregen a nivell llengua?
2: No, home, no, però un petonet, però dius, escolta, portes 16 anys amb la parella, que ja potser tindries ganes de perdre de vista l'altre.
0: I els has fet tots els petons.
3: Que potser després de 16 anys ja no et fas ni un petó quan arribes a casa.
2: Correcte, doncs mira. Clar, suposo que ara estem tots igual, que és...
4: Que potser aquí està el problema.
2: 16 anys.
0: Que potser és un símptoma. 16
2: anys, esteu avorrits ja.
0: Fa 10 anys que no ens fem cap petó, doncs bueno. No sé.
4: Mirem-nos-ho.
2: Mirem-nos-ho. El que ens hauríem de mirar és què hem de fer, no? Per tenir el que ells tenen. Exacte. Això, aquesta és la pregunta que ens estem fent tots. Doncs no us penseu que allò va ser amor a primera vista, perquè aquesta història romàntica es va cuinar a foc molt lent. Perquè l'Àlex i la Martina es coneixien de feia temps, havien coincidit al programa de les 1001 de TV3 amb en Jordi González com a presentador, ella hi sortia com a col·laboradora, ell com a entrevistat, i també havien coincidit en actes publicitaris de marques, i fins i tot van compartir un trajecte en cotxe que no va acabar precisament en focs artificials.
10: Aquest taxi, doncs, va ser el moment més soso. O sigui...
11: No li vas donar conversa?
10: No. No, perquè,
6: jo suposo que sí, el que passa que jo també tenia parella en aquells moments, ella potser també, i aviam, vam parlar i va estar tot bé, però no era la típica, tu ets model, jo soc tenista, llavors ens mig tirem la canya, aviam què passa, no vam tirar fitxes.
11: L'amor quan va arribar?
6: Bueno, al final són situacions que van començar a arribar, ella tenia les seves coses personals, jo també les meves, i mira, ens vam unir, a sobre tenim una filla en comú, l'Èrica, jo tinc dues filles d'abans, l'Aroa i la Carla, i la Martina, pues, del Pablo. Així que, bueno, hem fet una, tota una família...
10: La segona etapa de la nostra vida que ha portat l'Èrica, també.
2: Pell de gallina, què vols? 16 anys fent-te petons davant d'en Roger Escapa, plorant en directe a la ràdio, tanta canalla a casa, admirable.
0: Jo vull que m'adoptin, em sembla.
2: Sí.
0: Ja no sé ni si com a fill, com a padrí... Com
2: bueno,
0: a...
2: com a voyer. Roger, tu t'agrada molt el tema de ser voyer, de relacions idíl·liques, doncs som-hi.
1: Però sí que se va mantenir durant estona aquesta pausa d'observar-se i que no passés res, perquè les 1001 de Jordi González, ara ho he mirat, és de finals dels anys 90.
2: Molts anys.
1: I no varen començar fins l'any 2010.
2: Jo crec que la meva teoria és que sempre hi havia parelles. I fins que no van tenir les coses ordenades...
0: Passa això.
1: Una dècada de tensió sexual.
3: El que dèiem avui,
2: sí,
3: del pla B.
2: Sí. El pla B, eren els plans B.
3: Clar,
2: sí,
3: fins que es va consumar.
0: Bé, acabarem parlant del Gran Prix, que és ja un clàssic d'estiu. Es fa a Televisió Espanyola i aquests dies hem tingut representació catalana.
1: A veure, sí, dilluns va començar la 18a edició d'aquest concurs de proves físiques que se va recuperar a la graella televisiva l'any 2023 i se manté amb molt d'èxit i sí, en el seu primer programa hi va haver representació catalana. Polinyà va ser un dels pobles de la jornada.
12: Tenemos un pasado romano y un futuro brillante.
13: ¡Polinyenses, nos vamos al Gran Prix!
14: Gran Prix, prepárate, porque llegan los gigantes y cabezudos de Polinyà.
1: Polinyà va haver de competir contra Cantalejo, poble de Segovia, i va guanyar Polinyà amb una diferència abismal. Cantalejo va fer de 9 punts enfront en els 36 de Polinyà.
15: Ganadores de esta noche, los de Polinyà en Barcelona.
1: Bé, el Gran Prix se converteix amb aquesta estrena amb el programa de prime time més vist de la jornada de dilluns, amb un 16,8 i quasi 1,5 milió d'espectadors. A dia d'avui això és moltíssim.
0: Són molt bones xifres, no?
1: Sí, tot i així, la cadena més vista de dilluns a Catalunya va ser TV3, com sempre sol ser tradició.
4: Home, clar, és, ja directament tots tenim sintonitzada a TV3.
3: Què hi feien? Tipus, saps? No sé què feien a TV3 el dilluns.
1: Honestament, jo vaig veure el Gran Prix, no és
0: clar,
1: gaire corporatiu.
0: Clar,
1: no
0: podíem preparar això, normal. Estaves documentant, Jaume.
4: Era feina, era feina.
0: Sí, sí,
4: de fet,
0: sí,
4: nosaltres
0: sí.
4: Hem parlat també amb l'alcalde de Polinyà.
1: Uh-huh.
4: És en Javi Silva, que ens deia que estaven recuperant-se encara d'aquesta ressaca d'haver celebrat el Gran Prix. El van veure en comunitat tots a la plaça del poble. I, de fet, ens destacava això, aquest rècord de puntuació.
16: Quan va sortir va fer la gravació, no? I vam mirar els anys anteriors i vam veure més també que era la major puntuació en aquests anys, doncs clar, vam sortir eufòrics, no només per l'experiència que vam viure, sinó també amb aquesta magnífica puntuació que vam fer entre tots plegats.
4: Clar, és que de sobte es transplanten aquí amb molta diferència amb l'equip competidor, això els planta pràcticament a la semifinal d'aquest Gran Prix del 2026. Uh-huh. Per tant, escolta, hi ha una mica aquí com la selecció espanyola, eh?
0: Sí, sí, no, no, ho estan fent molt bé. Per tant, enhorabona, Polinyà, des d'aquí.
4: Per cert, ells no era la primera vegada que s'hi presentaven. Era el 2023 i s'hi van presentar. I, de fet, ens ho explicava així el seu alcalde.
16: Nosaltres ja vam intentar participar el 2023 i ara aquest any vam tornar a intentar-ho. Vam haver d'enviar un vídeo doncs, gravant a la gent els possibles participants, la proposta de capità, i amb aquest vídeo doncs, havien d'escollir un de municipi de Catalunya i ens van escollir a nosaltres i estàvem encantats. No? I aleshores doncs, vam haver de no, escollir tot l'equip, escollir també el públic, perquè al final l'equip són 35 persones, però després també hem de portar 100 persones de públic.
4: Que, de fet, no sé si vosaltres heu anat alguna vegada a algun humor amarillo o alguna cosa d'aquestes.
0: A participar-hi? Sí.
2: Afortunadament, no. I que segueixi així.
0: És que no sabria ni on anar. Vull dir, jo surto de casa i em dic, vés a humor amarillo i no sé quina carretera sí, agafar, eh?
1: Per comiats sí, de soltera,
4: exacte,
1: no?
4: Exacte. Aquestes coses, aquests llocs
3: molta
4: de proves...
3: Molta gent s'ha trencat cames...
4: Que tothom acaba colpejant.
3: Sí, en comiats de solter i soltera i després han arribat enguixats al dia del casament.
0: Marta Montaner, que t'haurien de donar... per anar a un món amarillo allà.
1: Doncs,
2: sí, un ansiolític i 10.000 euros, probablement.
4: I encara ho trobo barat, Marta Montaner.
2: Sí,
4: o
2: sigui, eh?
4: Encara ho trobo...
2: Ja ho pensarem, negociaré millor la xifra.
4: Per cert, ell ens deia, l'alcalde, ens deia que les proves, que la tele sembla com que tothom diu això ho faria jo millor, són molt més complicades a plató, eh? Vull dir que, que tothom vagi a explorar-se aquí al Gran Prix a fotre's de nates.
0: Molt bé, família, ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 4.
3: Ara, que vagi bé.
0: Al Tot Costa.
17: Tot costa. A l'hora de la veritat, la intel·ligència col·lectiva d'Espanya va desarmar completament l'arsenal ofensiu francès. La Mini Cooper 6 seran dos dels finalistes més joves de la història del Mundial i ja que hi som, seria magnífic pel Barça trobar la manera que Olmo rendeixi sostingudament com ho fa amb la seva selecció.
18: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
17: Són les 7 d'aquest dimecres 15 de juliol de 2026, el dia de la segona semifinal del Mundial, Atlanta.

0: Estem molt pendents d'un incendi, ja estan treballant una cinquantena de dotacions dels bombers en les tasques d'extinció d'aquest incendi que dèiem que s'ha declarat aquesta tarda a Sant Quirze Safaja. Això és el Moianès, el foc s'ha declarat a prop d'on ja hi va haver l'incendi, un incendi per Sant Joan, i ha obligat a desallotjar un càmping, una casa de colònies i un centre de menors d'aquest municipi de Sant Martí de Centelles. Per tant, hi ha molta gent ara mateix pendent d'aquest incendi. Al centre de comandament hi tenim la unitat mòbil amb la Matilde Seoane i la Cèlia Forment, i busquem l'última hora de com estan les coses. Cèlia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs sí, aquest incendi s'ha declarat poc després de les 3 de la tarda de la zona anomenada Puig d'Olena, a Sant Quirze Safaja, per sobre del càmping L'Illa, i avança en direcció Centelles. El foc ja ha arrasat 97 hectàrees amb un potencial de 500, segons els agents rurals. Ha travessat la carretera C14-13B, que continua tallada, i ha generat diversos focus secundaris. Per precaució s'han evacuat, com deies, el càmping, la casa de colònies de Camp Micaló, un centre d'acollida de menors, mentre que també s'ha ordenat el confinament del nucli Pla de Casanoves i també d'un hostal rural. Els bombers concentren ara els esforços al flanc esquerre de l'incendi per evitar que s'obri, amb el suport de tots els ADFs de la zona, i des del punt de comandament d'on som ara veiem una columna de fum ben visible que també es veu des de diversos punts del Moianès i també des de la comarca d'Osona, i els hidroavions que descarreguen contínuament sobre la massa forestal.
0: Gràcies, Cèlia. Doncs aquesta és l'última hora, ho ampliarem tot plegat al Catalunya Vespre. Comencem a les 8 d'aquí 58 minuts.
2: Doncs tots pendents del Moianès. Més informació d'aquí una horeta al Catalunya Vespre. Gràcies, Agnès.
0: Gràcies.
2: I ara sí, arrenca el diari del Mundial.
3: El Mundial al tot costa. Resultats.
4: Doncs ja tenim el primer finalista, ara ho dèiem, França 0, Espanya 2, amb els gols d'Oyarzabal de penal i de Pedro Porro.
2: Ara ho comentarem, exhibició d'intel·ligència, de solvència dels espanyols, desactivant completament l'arsenal ofensiu francès.
3: Agenda.
4: A les 9, aquesta segona semifinal, aquí a Atlanta, també ho hem dit, Anglaterra-Argentina.
3: La notícia.
4: La selecció espanyola que torna a la final del Mundial 16 anys després, com a Sud-àfrica, amb un bloc important de jugadors del Barça, amb menció especial per dos júniors com Cubarsí i Lamine Yamal, que tenen un pes impropi per la seva edat, tant al Barça com a la selecció espanyola. Portada de l'equip d'avui, Estel Fugàs, amb la foto d'Mbappé, però m'ha cridat més l'atenció la portada del diari Olé, Mbailé. En referència al ball d'Espanya amb Mbappé.
2: Els de l'Olé sempre tenen aquell joc de paraules oportú, i la veritat és que en aquest cas els ha quedat bastant adient.
3: El gol.
4: El de Pedro Porro, perquè és un gol que exemplifica molt bé el pla de partit de la selecció espanyola. Control a través de la passada, en França perseguint ombres, i aquesta última passada de Dani Olmo, que està fent un Mundial espectacular i que, ara ho deies, des de l'òptica blaugrana, resulta esperançador. Tant de bo aquest Mundial sigui el detonant perquè acabem veient la mateixa versió d'Olmo també al Barça. El primer gol va ser de penal d'Oyarzabal, però també aquí al Mèrit de Lamine Yamal, que va estar ràpid avançant-se a Diny. Es van dur a canvi, això sí, una puntada de peu important, però un penal a favor d'Espanya que va obrir el marcador i que també va ser clau. De fet, va ser fins i tot la clau del partit, el fet que Espanya s'avancés també en aquesta primera part.
2: Molt d'acord. L'exhibició, la superioritat d'Espanya és incontestable, però tan cert com que el fet desequilibrant del partit és aquest penal que provoca Lamin, aprofitant-se de la poca traça de Diny, l'ex del Barça.
3: La veu del dia.
5: Es que la realidad es que es un partido de fútbol. Yo no puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste y es un partido de fútbol, no hay otra. Mezclarlo sería una locura en esta época en la que vivimos, en la que, bueno, están pasando cosas en otro lado del mundo y criticamos que haya guerra, y yo me voy a poner a decir que más que un partido de fútbol me parece una locura.
4: És la veu de Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, rebaixant el clima previ a aquest partit, aquest clima polític que fa 40 anys que arrosseguen entre l'Argentina i Anglaterra. Per cert, que us explicava ahir que s'havia reforçat la seguretat. De fet, aquí darrere, els que esteu veient per Esport 3, ja veieu cotxes de policia fins i tot aquí a la rodalia de l'estadi, més de 1.600.

0: Tens membres de seguretat per vigilar que no hi hagi incidents i, de moment, els incidents que ens constin han estat entre argentins. Ahir al Banderasso connectàvem amb el Club de la Mitjanit des d'aquesta trobada que fan els argentins el dia abans de cada partit, i mentre nosaltres hi vam ser no hi va haver cap problema, però al final de la nit va acabar amb incidents entre barres, entre grups d'aficionats radicals de diversos clubs argentins. La cosa no va anar a més, però fins i tot la policia hi va haver d'intervenir.
1: Ben vist això d'escalar Scaloni, evidentment tothom té una història i aquests països la tenen, però és que la guerra de les Malvines no havia nascut ni Messi. Plantejar aquest partit com un partit amb caire bèl·lic em sembla un punt ridícul, i celebro el punt de vista del seleccionador argentí.
2: L'anècdota.
0: L'última de la FIFA serà una anècdota, o potser no, perquè després dels polèmics colimbrecs, aquestes pauses que utilitzen l'excusa de la calor en estadis climatitzats per poder introduir anuncis durant els partits, ara arriba el descans de mitja hora a la final del Mundial. Veurem si arriba a ser mitja hora finalment, però ho avançava avui el The Times, que la FIFA ha muntat un show amb actuacions musicals a l'estil de la Super Bowl, i li caldrà un descans de gairebé 30 minuts per muntar, desmuntar l'escenari, a més de les actuacions musicals previstes. Deia que pot ser anècdota o no, perquè entre la primera i la segona part que t'aturin durant gairebé mitja hora, òbviament, provocarà que els jugadors gairebé s'hagin de tornar a escalfar.
1: Bé, és evident que la FIFA, a costa del business, fa el que li surt dels nassos, per no dir una altra cosa, perquè el cooling break ja han fet el que diu la Sònia que han fet, i el reglament del futbol diu que el descans ha de durar com a molt 15 minuts. És a dir, que una cosa és que tu hi posis business al voltant i l'altra que et passis el reglament per l'Arc del Triomf. Però, en fi, estan als Estats Units i suposo que has de viure com volen els Yankees.
2: Què ha descobert el Torquemada?
1: Ricard Torquemada, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Ara la Sònia ens feia escoltar Scaloni en una nova exhibició de sentit comú abans del partit. Necessitarà sentit comú futbolístic per fer competir la seva selecció contra Anglaterra. Què preveus que ha de fer diferent l'Argentina per millorar prestacions de partits anteriors? Que és veritat que els ha acabat superant, però d'una manera gairebé agònica en tots els casos.
3: Doncs recuperar l'alegria de la fase de grups, si és que encara li queda físic, perquè jo crec que són dues coses que van acompanyades. És a dir, l'Argentina ha anat progressant a mesura que ha anat introduint jugadors per dintre, per exemple l'entrada de Paredes amb McAllister i Enzo, quan al principi només jugava amb McAllister i Enzo. Jo crec que és una manera també de protegir físicament un equip on defensen 10, perquè Messi està alliberat de qualsevol esforç que no sigui individual i reactiu i iniciativa seva. Jo crec que a mesura que ha anat perdent dipòsit, l'Argentina s'ha anat endurint amb més consistència interior, més migcampistes, una miqueta més de reacció defensiva, no pressionar tant a dalt perquè l'equip es trencava, però ha perdut alegria, perquè ha perdut tota la banda esquerra en profunditat, que acompanyava molt bé les aventures que Messi podia organitzar-se amb Lautaro i Julián Álvarez. Falta veure si Scaloni per aquest partit, jo crec que és obligatori que intervingui d'alguna manera, no sé de quina, però d'alguna manera, un truc de màgia. L'Argentina la necessita, i una seria doncs recuperar l'alegria a la banda esquerra amb Thiago Almada, o inclús fins i tot amb Nico González, estirar aquesta banda esquerra, perdre un migcampista, però, clar, aleshores,
1: clar,
3: defensivament
1: passa,
3: no sé com respondrà.
1: Scaloni va venir a dir que Paredes no havia jugat a l'inici perquè no estava bé físicament, però que per ell era un fix, llavors no crec que es carregui Enzo, ni tampoc McAllister.
3: L'altra opció és jugar amb tres centrals, estirar dos laterals llargs, i jugar amb Paredes, Enzo i McAllister a dintre amb més Messi un davanter. Jo crec que són les dues opcions que té. Si no vol prescindir de cap dels tres dintre, que fa la sensació que tenen prou jerarquia, l'altra opció és introduir un tercer central com Otamendi i estirar els dos laterals, sobretot a l'esquerra pots jugar fins i tot amb Nico, de carril llarg, no ni amb Tagliafico, però vaja, és modificar per un dia específicament tot el dibuix de la de l'Argentina fins ara. És veritat que no modifica gaire, els tres de dintre tenen el mateix comportament, Messi més Julián o Messi més Lautaro el mateix, on hi havia dos centrals n'hi haurà tres. Si l'Argentina pretén donar-li la pilota a Anglaterra, és una, pot ser una bona opció, perquè Anglaterra contra els blocs baixos s'ha anat encallant.
1: Pel que dius, entenc que si Argentina no canvia, no s'accessi al tauler, li veus poques opcions.
3: Sí, perquè crec que s'està quedant curt els últims partits. Cada cop ha anat a menys, els partits s'han fet llargs, s'han jugat dues pròrrogues, jo crec que Messi no té l'energia que tenia, i l'equip està molt condicionat a jugar pel que vol Messi. A l'Argentina li interessa, Jordi, una mica com a Espanya, o molt com a Espanya, que passin poques coses, tenir molt la pilota, fer durar l'atac posicional, i quan rebi Messi que tothom es desplegui. Però tot això ha d'estar ordenadíssim, ha de ser molt precís, molt pulcre, no equivocar-se, i després defensar-se bé, perquè Kane i Bellingham són arguments molt esmolats.
1: Doncs de seguida sabrem què fa Scaloni. És evident que Anglaterra no té l'arsenal ofensiu que tenia França, però també és veritat que l'Argentina no crec que tingui la capacitat per desplegar-se col·lectivament com ahir ho va fer Espanya. Ho veurem aquesta nit. Ricard, abraçada, gràcies.
3: Ho gaudirem, adéu.
1: Aquí acaba el repàs del diari mundialista d'avui. Sònia Oleart, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
1: Ara hem de repassar la resta de l'actualitat esportiva del dia. Què ens explica, Sònia?
4: Avui han fet més proves mèdiques de Frenkie de Jong. L'holandès té una lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial. El temps de recuperació variarà depenent del tractament que es decideixi fer i és el que hi ha ara mateix sobre la taula. Adeyemi ja és a Barcelona, demà passarà revisió mèdica i si tot està en ordre, divendres s'entrenarà amb l'equip. L'Espanyol masculí marxa cap a Torremirona. De fet, ja hi és, a l'Alt Empordà, on farà un estatge fins al 22 de juliol i jugarà dos amistosos aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. A la Lliga Femenina, Caroline Graham Hansen ha renovat pel Barça fins al 2028. Txell Font ha fitxat pel Badalona Woman. La portera de 21 anys arriba procedent del Barça B.
1: Avui hem quedat per parlar amb Vicky Losada, que ahir, ja us ho vam explicar, es va presentar com a nova jugadora del Badalona Women.
4: El pivot Josh Nebo és el nou fitxatge del Barça de bàsquet, prové de l'Olimpia de Milà, amb qui ha guanyat el triplet aquesta temporada. El nord-americà no ocupa plaça d'extracomunitari perquè té passaport eslové i signa fins al 2029.
1: Tres fitxatges seguits del Barça sense que hagi fotut al camp ningú, i això ens tranquil·litza. Avui he vist el Macià a la redacció, estava bastant content.
4: L'eslové Aleksandar Sekulić, que ja ha arribat a un acord amb el club blaugrana per ser el nou entrenador, tindrà d'assistent Marc Estany, que deixarà de ser assistent del Manresa després d'11 temporades. Nicola Provitola torna a Badalona. L'escorta argentí torna a vestir la samarreta verd i negra i s'incorpora al primer equip per a les pròximes 3 temporades.
1: Molt bon fitxatge de la penya. Jo particularment l'hauria renovat pel Barça, però com el Barça no l'ha volgut, ja hem comentat molts cops que la Provitola té la vida feta aquí i ha triat per un lloc que coneix perfectament i que li permet continuar competint al màxim nivell com la penya.
4: A l'Apoel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, base fins ara del Barça, per les dues pròximes temporades. I la Supercopa de Bàsquet es jugarà el 19 i el 20 de setembre amb la participació de la penya i del Barça. La Lliga ACB començarà una setmana més tard, entre el 26 i el 27 de setembre, i la Copa es disputarà del 18 al 21 de febrer a València. També s'ha publicat el calendari de la Lliga Femenina de Bàsquet, que disputaran l'Uni Girona i el Cadí La Seu. Començarà el primer cap de setmana d'octubre amb el Cadí visitant l'avenida de Salamanca i l'Uni Girona jugarà a la pista de l'Estudiantes. I el Tour de França ja ha finalitzat l'onzena etapa després dels 161 quilòmetres. El noruec Barents Kjol és el guanyador d'aquesta etapa. Tadej Pogacar treu 3 minuts i mig a la classificació general a Jonas Vingegaard.
1: Avui Pogacar descansava, després ho comentarem amb l'Isaac Vilalta. Hi ha una dada molt bona, que últimament, el dia que juga Espanya partit del Mundial, Pogacar guanya etapa al Tour, i crec que diumenge hi ha etapa de muntanya. Després li preguntaré al Vilalta.
4: I en waterpolo, amb això acabo, fitxatges al Mataró. D'una banda, Miquel Gasulla és el nou entrenador masculí, Carla Martín és la nova jugadora jugadora del femení.
1: Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
4: Que podeu trobar, com sempre, a Facebook, a Twitter i a Instagram del Tot Costa. Allà podeu escriure els vostres pensaments, que els llegirem amb molta atenció. Avui a Anglaterra-Argentina, segona semifinal del Mundial. Quina final us ve més de gust? Espanya-Anglaterra o Espanya-Argentina?
1: En versió de butxaca, des d'ara i fins les 8, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607 0709 28.
1: Avui amb la companyia del Marcos López. Hola, Marcos, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: I de la Gemma Mallorca. Hola, Gemma.
6: Hola, bona tarda.
1: La Gemma avui ha vingut amb l'Albi Celeste.
6: Sí, vull que guanyi Anglaterra, t'imagines? No.
1: Però...
6: Sí, respecte a la pregunta que feu, evidentment la final que m'agradaria seria una Espanya-Argentina.
1: I un cop arribats allà...
6: Que guanyi Argentina.
1: Molt bé, doncs ja tenim... La Gemma ja s'ha postulat. Després parlarem d'aquesta segona semifinal del Mundial. Ara hem de tornar ahir a l'exhibició d'Espanya sobre França.
2: El Mundial al Tot Costa.

0: Espanya 2, França 0. Ahir a Dallas, ni opció per la que semblava la gran favorita per guanyar el Mundial. Sensació de superioritat, segurament no en un espectacle de llums i de colors, però fent el partit perfecte que li tocava fer. Roger Arbusà va estar pendent d'aquest partit. Hola, Roger, bona tarda.
1: Com esteu? Bona tarda.
0: Ho dic bé, sensació de que els francesos no veien ni on parava la porteria.
1: Sí, sensació de superioritat absoluta i fins i tot de tenir-ho fàcil ahir i d'estar fent rondos per moment. I com ha canviat la cosa, per sensacions ara mateix tot es veu d'una altra manera, tant a dins de la selecció espanyola com també a l'entorn, després de guanyar França i guanyar-la així. I hi ha eufòria i et diria que molta confiança ara mateix de cara a aquesta final, sigui qui sigui el rival.
0: Bé, ahir era una mica una final anticipada i... Vaja, jo crec que és normal que un cop eliminada França, Espanya es presenti ara, sigui qui sigui l'altre finalista, com a favorita, no?
1: Sí, de fet, ahir hi havia companys que ja deien que la final és que està pràcticament guanyada. És a dir,
0: home, a veure, entre pocs
1: sí,
0: massa.
1: No, eren pocs, però sí que es van treure un pes de sobre tan gran, guanyant França, i però guanyant-la així, que sí que hi ha certa sensació de dir, ostres, doncs si hem arribat aquí i ho hem fet així, guanyant França d'aquesta manera, ara, diumenge, és que crec que guanyarem també, em deia algú un company, no és un sentiment majoritari, però sí que hi ha certa eufòria i que sí que hi ha aquesta sensació de respirar tranquil i d'estar lleugerit.
0: Doncs Espanya, que en va tenir prou amb un gol d'Oyarzabal de penal a la primera part, un penal provocat per Lamine, que va estar molt més ràpid i més llest que Diny en una jugada molt tonta, molt absurda, però que és un penal com un piano de cua. I després a la segona per una gran acció col·lectiva d'Espanya que va acabar amb gol de Pedro Porro assistit per Dani Olmo. Roger, alguna veu que haguem d'escoltar per analitzar aquest partit?
1: Mira, d'ahir destaquem i rescatem el bon partit de Lamine Yamal, que no va fer cap gol ni cap assistència, però que va provocar el penal del 0-1, anant a buscar aquella pilota i la falta dins l'àrea de Lucas Digne. Dels millors, Dani Olmo, ho deies ara, que està sent un dels jugadors d'aquest Mundial, i molt bon partit també de Pau Cubarsí, que està signant un gran Mundial amb només 19 anys, que forma part d'aquesta defensa, que només ha encaixat un gol en 7 partits, i un jugador a qui vam sentir ahir en zona mixta, després del partit, que creo que han tapat boques.
2: Sí que a lo mejor había un poco de rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final. Yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante y este trabajo es de todo, tanto los que juegan como los que también están en el banquillo, porque al final en el entreno con el nivel que tienen pues te ayudan a ser mejor futbolista.
0: Aquesta és la impressió de Cubarsí, també en va parlar òbviament el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
1: Sí, orgullós del que va fer ahir el seu equip i de com ho va fer ahir en aquesta victòria contra França.
3: Nuestro mensaje era que hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo. Esa es la mejor manera de desactivar cualquier propuesta futbolística, en este caso hablamos de fútbol, del rival.
1: Espanya, que ara espera rival a la final d'aquest diumenge, ara ho dèieu, sortirà de la segona semifinal, que es jugarà ara entre Anglaterra i l'Argentina, i mentrestant a De La Fuente el que li agradaria és trobar-se amb Argentina. Resulta que De La Fuente va ser professor d'Scaloni en el curs d'entrenador que Scaloni va fer a Les Rozas, a la Federació Espanyola, i per això doncs De La Fuente té molt bona relació amb el seleccionador argentí.
3: Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra.
0: Molt bé, doncs De La Fuente com la Gemma Mallorca volen una final a Espanya Argentina.
4: Scaloni també la seva roda de premsa també li van preguntar per la seva relació amb De La Fuente i va dir que se n'alegrava molt per ell, que s'ho mereixia, i va dir que si avui perdien el trucaria per explicar-li una mica com havia anat, si el podia ajudar per intentar guanyar Anglaterra, però que si guanyaven no es trucarien fins després de la final.
0: Molt bé, doncs veurem quan és que Scaloni ni pot trucar De La Fuente. Abans ho he pensat i no ho he dit. hi ha dos personatges d'aquest Mundial que jo crec que és impossible que et caiguin malament, que són Haaland i Scaloni. No conec ningú que no li caiguin bé dels altres, cadascú et cau millor o pitjor, però la veritat és que...
5: A mi especialment Scaloni.
0: Sí, sí, a mi tots dos, però la veritat és que trobo que sempre té el comentari just i el to just per tot.
5: La naturalitat, el to, el moment...
0: De l'obra que ha fet amb Argentina, que és increïble. Té Messi, d'acord, però...
5: Sí, però tothom tenia Messi abans.
0: Sí, és veritat, és veritat.
5: Tothom tenia Messi.
0: I més jove.
5: I millor.
0: Ara parlem de l'Argentina-Anglaterra, però abans us pregunto, Marcos, Gemma, si... Vaja, és que preguntar-vos si Espanya va ser molt superior, que és sobrer, perquè a l'hora de la veritat fins i tot feia cosa veure com els francesos corrien desesperats pel camp intentant trobar la pilota, ocasions de gol gairebé... No,
5: al final
0: gairebé hi va haver més situacions que va evitar Unai Simón estant atent que ocasions reals de gol.
5: Però per mi Espanya fa un partit monumental, amb molta intel·ligència, molt criteri, molta capacitat, molta identitat. O sigui, li treu la pilota a França, li treu el poder que tenia França, que era els seus quatre davanters, i al final converteix a França en una selecció absolutament terrenal, normal, desquiciada, sense cap capacitat per crear perill. Per mi el partit que fa Espanya des del principi al final sap interpretar en cada moment el que demanda el partit. I per mi és un dels millors partits que ha fet Espanya en tota la història de la Copa del Món.
0: Sí, tot i que ahir escoltava comentaris segurament producte del moment d'eufòria, sí, que el puc entendre, el millor partit d'Espanya al Mundial, perdoneu, l'altre dia per casualitat vaig veure l'Espanya-Alemanya de semifinals de Sud-Àfrica.
5: Correcte, a aquell nivell.
0: No, per mi és molt millor aquell partit. Vaja, és que per mi aquella selecció és molt millor que aquesta. De fet, crec que Espanya té un gran mèrit arribant a la final del Mundial amb aquesta matèria primera.
5: Bueno, és que aquella selecció...
0: Jugador per jugador és infinitament millor que aquesta.
5: Aquella selecció, al lateral dret, Sergio Ramos, al central, Puyol, Piqué, al porter, Iker Casillas, al mig del camp, Xavi, Iniesta, Busquets. Xavi Alonso, Busquets... Tothom estava primer o segon del món.
0: Sí, sí. Per això dic que...
5: A la seva posició. David Villa...
4: Jo això no us hi discutiré. Cert, Xavi i Puyol, per exemple, avui també van estar ahir el partit de la selecció espanyola a Dallas i avui són aquí a Atlanta veient aquesta semifinal entre Anglaterra i Argentina. Jo no us discutiré que aquella era millor, però el mèrit d'aquesta selecció i concretament d'ahir,
0: encara
4: que no fos ofensivament exuberant, és que va semblar que França era un equip menor, en aquest Mundial havia passat per sobre de tothom.
0: Sí, justament el que dic, Sònia, és que té moltíssim mèrit. Per mi molt més mèrit si aquesta selecció és campiona del món que aquella, perquè aquella va arribar al Mundial de Sud-Àfrica i no hi havia ningú que no pensés que seria campiona del món, i després li va costar moltíssim, tothom, com costen
5: Paraguai,
0: tots els mundials.
5: Paraguai, Alemanya,
0: recordo aquella Espanya-Alemanya com un recital de futbol, i ja per no parlar de la final de l'Eurocopa del 2012,
5: crec
4: que són un altre nivell de futbol. Costa, però el que passa que és un recital d'un altre tipus.
0: Sí, home,
4: és un recital
0: però
4: de control.
0: Mi, com
4: si
0: a per, sí, sí, perfecte. És un partit perfecte. I té molt de mèrit, però com a partit de futbol...
4: Però estic d'acord amb tu que ofensivament podria haver estat molt més exuberant.
0: No, però és que jo no li demano...

0: Mano Espanya que estigui més exuberant perquè jugava contra un equip que a mi em semblava una màquina. És a dir, que qualsevol error que hagués comès Espanya ahir li hauria pogut costar el partit. És un partit perfecte. Ara, jo he vist la selecció espanyola d'altres èpoques jugar infinitament millor que ahir. Vull dir
1: que... un gol més atractiu. Jo crec que això ja depèn més d'opinions, totalment, i que... però estic d'acord amb que Espanya ahir va fer un gran partit. Primer, perquè a molts de nosaltres jo crec que ens va sorprendre que sigués tan superior a una França que no havia generat cap dubte al llarg del Mundial, i ahir és la primera vegada que veiem una selecció dèbil, i una Espanya que sí que havia generat més dubtes al llarg d'aquest Mundial, i que ahir fa un partit impecable. És a dir, jo tenia clar que tot es decidiria amb el mig del camp, i ahir els tres al mig del camp d'Espanya
2: i quatre fan un recital.
0: S'ha de dir que reivindicàvem la titularitat de Pedri en tant que Espanya havia de tenir la pilota, i però fins i tot tenir, sense Pedri la veritat moltíssim. És que al mig del camp d'Espanya va atropellar el de França.
1: És que ahir el partit, la clau és que es defensen amb la pilota, i llavors no li arriba les pilotes als quatre jugadors de França.
0: La jugada del segon gol, que és veritat que hi ha un parell de rebutjos, però és una pilota, és una jugada que va d'una acció defensiva amb el porter fins a l'altra àrea, i després Espanya percuteix i França no aclareix, però és una jugada que és un catàleg de futbol col·lectiu.
1: I que estan molt endollats tots els jugadors, i això ja és l'última cosa que dic, però Lamine Yamal, per exemple, en les accions defensives d'ahir,
0: Sí.
1: És que t'ho diu tot, amb com anava aquest jugador.
0: Fins i tot va riar un parell de trompades.
2: Bueno, va ser el segon jugador que més faltes va cometre en el partit. El primer va ser Rodri, amb 4, Lamine amb 3, i tota la defensa, Porro, cap, Kubasí, cap, Laporte, cap, i Cucurella, una falta.
0: Això passava molt amb el Barça de Guardiola, bueno, pues que això... els defenses eren els que menys faltes feien. Sí,
2: una falta, les quatre defenses han... Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola,
0: és que França no va aconseguir activar els seus davanters.
2: Bueno, però això és mèrit d'Espanya.
0: Totalment.
2: Això és mèrit d'Espanya.
0: I tu mires
2: ahir a Olise i a Olmo, qui és millor?
0: És veritat.
2: I qui té més propaganda, qui té més màrqueting?
0: Sí, també és veritat que ja ens agradaria que Olmo jugués a futbol amb la regularitat que jugava. Bueno, ahir no hi ha color, si agafes tota la temporada...
2: Però el Mundial que ha fet Dani Olmo
0: és espectacular.
1: La cosa és que Olise també ha fet molt bona temporada amb el Bayern.
2: Sí, però el Mundial va començar a dalt, i ara...
0: Si agafes el partit d'ahir, Mbappé és una toia, Dembélé ha de tornar la pilota d'or, clar, no podem circumscriure...
2: Sí, no, però que hi ha que posar en valor, per exemple, per mi, el partit de Dani Olmo.
0: Totalment.
2: Un partit extraordinari, va entendre perfectament...
0: És que l'anterior contra Bèlgica ja va ser boníssim. Fent un Mundial de manual.
2: I va fer una Eurocopa molt bona, també.
0: També.
2: O sigui, que al final... I crec que França encara no ha entès el que li va passar ahir.
0: No
2: ha entès ni de Xam ni els jugadors,
0: l'equip que... ni en general per les crítiques que he vist que han rebut, tampoc crec que hagin entès. És a dir, ara menys tenir un equip que en tres mundials ha estat campió, subcampió i semifinalista. Crec que hi havia un titular de l'equip que era com flor d'un dia, hòstia, no fotem.
2: Estrella fugaz.
0: D'acord, ahir els van atropellar i segurament no tindran bon regust aquest Mundial.
2: Quan dic que deixem, no va entendre, no. És que no va entendre el que va passar al partit. Al partit. Perquè Espanya va jugar així. Te'n recordes de Ferguson, aquest partit del Barça Guardiola?
0: Sí.
2: Pues, ho mateix, o sigui... Hem perdut, però per què hem perdut? O sigui, no saps per què t'ha passat.
0: Això ho deia Cruyff, que si no saps per què han guanyat, com han de saber per què han perdut. Roger, a tot això, Lamine va acabar així mig coix, tot en ordre?
3: Sí, a veure, està bé i podrà jugar diumenge, però sí que va acabar amb molèsties ahir després del partit. Pel que ens deien inicialment eren molèsties al turmell, però sí que és veritat que podrien ser més amunt, molèsties a la cuixa. De fet, hi ha unes imatges al descans abans de la segona part en què Lamine Yamal surt del vestidor amb el camal del pantaló pujat, i amb la cuixa brillant, diríem, com si li haguessin fet algun massatge, alguna frega, i per això després del partit també aquell rostre, aquella cara seriosa, que semblava que no estava prou content el jugador del Barça per passar a la final, i resulta que era perquè notava aquestes molèsties que el van fer pensar fins i tot que podria ser alguna cosa greu, perquè es va espantar, pel que sabem, una mica el jugador. Després, quan va anar a saludar la seva família a la grada, doncs caminava coix. És veritat que després a la zona mixta ja el van veure caminar normal, i pel que ens diuen no va més enllà d'això, de petites molèsties, lleugeres molèsties, que serien a la cuixa, però que no l'han d'impedir jugar diumenge aquesta final.
0: Molt bé, doncs bones notícies per Lamine Yamal i de retruc per la selecció espanyola. El Roger i la selecció espanyola volen ja cap a Nova York. Roger, demà parlem, una abraçada, gràcies.
3: Que vagi bé.
4: Tot costa.
0: Tocats, 7:45 del vespre. Espanya ja espera arribar a la final de diumenge a New Jersey. Sònia, aquesta nit Argentina-Anglaterra. Crec que és ja amb 11 argentí.
5: Sí, ja tenim l'11 d'Scaloni i al final hi ha un únic canvi respecte a l'11 que va guanyar Suïssa. Entra Giuliano Simeone com a titular. Jo crec que és la primera titularitat de Simeone en aquest Mundial,
0: sí.
5: Si no m'equivoco. I entra per Rodrigo de Paul, que queda, era un dels
2: criticats.
5: Sí, era el debat al mig del camp, alguna entrada de refresc, que en parlava abans el Torquemada. Doncs finalment és Giuliano Simeone per Rodrigo de Paul. Per tant, l'11 d'Argentina, Dibu Martínez a la porteria, es manté Nahuel Molina al lateral dret, era un dels dubtes també, mig del parella de centrals, el Cuti Romero i Lisandro Martínez, al lateral esquerre Tagliafico, mig del camp per Paredes, Simeone, Enzo i McAllister, i al davant Messi i Julián Álvarez.
0: El Ricard imaginava
5: com... També encara de l'11 oficial d'Anglaterra.
0: El Ricard imaginava com podia obrir el camp, com podia donar una mica de ganxo a una de les bandes, i pensava a la banda esquerra, però ha tirat per la dreta Scaloni. Amb aquest 11 suposo que Enzo Fernández s'obrirà la banda esquerra i Paredes i McAllister agafaran...
2: I cames fresques de Giuliano.
1: Em sorprèn molt perquè Giuliano ha jugat molts pocs minuts amb Argentina. No estan ni dels canvis habituals amb Scaloni.
2: Sí, però és normal.
0: Deien que havia arribat molt fos al Mundial, però si està mínimament bé, a mi em sembla una molt bona idea. Perquè Nico González, que l'ha provat per l'esquerra, la veritat és que no fa ni pessigolles. I Simeone en un bon dia et pot fer la vida impossible.
2: Que li pregunten al Barça.
0: Sí, per exemple. Com veieu aquesta semi?
2: Per mi, crec que Anglaterra està davant de la seva gran oportunitat per arribar a una final d'un Mundial i per poder aspirar a guanyar el Mundial, encara que Espanya ja li va guanyar l'Eurocopa. Però és el moment, ho deia abans el Ricard, Cap Verd, Egipte, Suïssa, ha arribat molt, molt just a Argentina, moltíssim. I no sé si tindrà energia, però això entén aquest canvi, perquè dona cames fresques, li dona dinamisme, li dona vitalitat a una selecció que està molt, molt, molt cansada.
1: Jo crec que, per descomptat, la pressió la té Anglaterra, en aquest cas. Que encara que Scaloni vulgui dir que no, el tema de les Malvines dins del vestidor ha calat o cala, perquè la cançó que canten aquest any de la quarta estrella menciona les Malvines, entre altres coses. I en un tema emocional, Argentina sempre serà superior a qualsevol altre, equip que no sigui, a qualsevol altre equip europeu. Més enllà d'això, en un aspecte únicament futbolístic, Anglaterra és millor a dia d'avui, però jo estic molt agafada al miracle argentí, la veritat. A un Leo Messi fent un bon partit.
2: I aporten tres miracles, eh?
1: Sí, per això, per això. Però és veritat que l'últim partit Messi no fa bon partit.
2: No.
1: Per tant, potser és avui. I a més, tenint a Maradona, no?, com el gran mirall, no?, de Leo Messi, amb el que va passar fa 40 anys, crec que és la forma perfecta per tancar el cercle.
0: Per cert, m'apunta el Joan Fitó que Simeone sí va ser titular contra Jordània, que crec que va ser el segon partit, potser, sí, no sé en quin ordre.
1: Ah, perquè era ja el que s'estava tot decidit.
0: Ah, l'últim.
1: Que
0: de la primera fase, que Messi va ser suplent, d'acord. Sí. La veritat és que jo no ho recordava, però... Va,
2: és normal, perquè aquest partit no...
0: És veritat que és un partit que més va ser a les tantes de la matinada, i no valia per res, i va ser clandestí. Sònia, la sensació aquí a Atlanta és que és favorita a Anglaterra o no?
5: Saps què passa? Que, mira, ahir li comentava en el campus que m'havia costat veure aficionats anglesos. Després a la nit ja es vaig trobar on es concentraven també. Però que he estat tocant més l'ambient argentí, per dir-ho així, els periodistes argentins, i aquests estan convençuts que ho poden fer-ho, però t'haig de dir que futbolísticament la sensació també periodística és que Argentina ha arribat una mica traient la llengua fins a aquestes semifinals i que, per tant, serà difícil avui superar Anglaterra, tot i així. Bé, hi ha el factor emocional que comentàveu, per Anglaterra també, des d'Anglaterra també ho enfoquen com el partit més important que juguen des del 66, i això que han jugat dues semifinals més, eh? Però amb la connotació...
0: Cada vegada que arriben a les semifinals, és
2: més important des del 66, no? Que no guanyen.
5: Sí, és veritat. Bé, des d'aleshores van arribar la de l'Itàlia 90, sí, que van perdre amb la República Gascon, Federal no? d'Alemanya als penals.
2: Robson,
5: la tanda
2: no?
5: Devia
2: ser
0: Robson, el seleccionador.
2: I... Bobby Robson.
0: Sí.
5: Exacte. I el 2018 arriben contra Croàcia i perden a la pròrroga. Per tant, aquesta efectivament des del 66 és la tercera semifinal i esperant guanyar-la, però que també l'enfoquen com, evidentment, emocionalment també per ells és molt important per fi arribar a intentar tornar a guanyar un Mundial.
0: 60 anys esperant no està malament, sí, sí.
5: De seguida, és que acabant de facilitar-me l'11 d'Anglaterra, però encara no l'he pogut col·locar, el que sí que m'ha creat l'atenció és que no hi ha Madueke i juga amb Morgan Rogers.
0: Vaja, no juga
5: que juga Gordon, que era, vaja, jo crec que ja havia estat titular en els dos últims partits, sí. Però podia haver-hi el dubte. No. Sí que és titular Gordon, i a partir d'aquí potser em crida l'atenció Rhys James i Spence, que no van jugar, diria, d'inici a l'última l'anterior partit de quarts.
0: Suposo que Spence jugarà, suposo que Rhys James jugarà al mig del camp, que és el que va fer la segona part de l'altre dia. No sé si Declan Rice
5: titular. Sí, és titular. Doncs, que, doncs, això sí que ja es va comentar i que estaria a disposició després dels problemes estomacals que havia tingut els últims dies. Per tant, mig del camp, Rhys James, Declan Rice, Anderson, Bellingham, si voleu, de la mitja punta, a dalt Morgan Rogers, Kane i Gordon, i aleshores en defensa ens queden Stones, Gueye, i
0: Spence i James. No, potser
5: Spence
0: jugarà de lateral esquerra i Rhys James de lateral dret.
2: Correcte.
5: Rice
0: i Anderson mig centres, i el que no acabo de col·locar és Rogers, que jo diria que és mitja punta i suposo que l'haurà de tirar a la dreta.
5: Sí.
0: Deu optar per
2: Saka, eh? Que l'altre dia va
0: jugar... Jo no sé què nassos li passa amb Saka, però tenir tot el Mundial Madueke, i el dia que no juga Madueke no posa Saka tampoc, en fi, ja sabrà Tuchel. Sònia, per cert, les entrades prohibitives, eh?
5: Les entrades prohibitives ja durant tot el Mundial, i quan arriben les semifinals la cosa va pujant de preu a unes barbaritats que segurament només la passió anglesa i la passió argentina poden arribar a plantejar-se de pagar. Les entrades oficials estan per sobre dels $2,000. I a partir d'aquí ja sabeu que aquí als Estats Units la revenda és legal, i ahir m'explicaven argentins que portaven fent això tot el Mundial. Ells van a la ciutat, van sense entrada i esperen a última hora, i és una mica allò fins on puguis aguantar, perquè consideren que a última hora baixen, però baixen a $2,000. Em deien, no, avui estan per 3.500, jo crec que demà la puc treure per $2,000. I d'aquí cap a Nova York, on ja els preus ni t'explico, a venda oficial entra a partir de 6.000 euros i amb preus fins i tot en revenda legal de 88.000 euros per una entrada. I el tema és que hi ha gent que ho paga, perquè els estadis estan plens. Sí.
0: Doncs, enhorabona a l'organització per aquests preus populars. Jo, la veritat és que tinc curiositat per veure quins preus hi haurà al Mundial d'aquí, del 2030.
2: Preparat.
0: No, home. No, bueno. No fotran entrades a 8.000 euros.
2: Ja. No, tant no, però prepara't.
0: Bé, ja hi arribarem. Falten 4 anys.
5: Sí.
0: Va, la Gemma Mallorca ja s'ha pronunciat, però heu de parlar vosaltres. Sònia Oleart, hola de nou.
5: Hola.
0: Avui Anglaterra-Argentina, segona semi del Mundial. Quina final us ve més de gust? Espanya-Anglaterra, Espanya-Argentina.
5: Espanya-Argentina, 74%. Espanya-Anglaterra, 26%.
0: No hi ha dubtes.
5: El Jordi Duran diu, evidentment, Espanya-Argentina, per la qual cosa la final serà Espanya-Anglaterra. Esperem que Messi i companyia em treguin la raó. El Germán diu, em ve molt de gust veure el duel Messi-Lamín. Serà l'última oportunitat de veure'l. El Biel diu, Espanya-Argentina, per dos motius. Primer, per veure Messi, possiblement, el seu darrer partit important de veritat. I segon, tractant-se d'un Mundial, em ve més de gust veure enfrontaments entre seleccions de continents diferents. L'Àlex diu, Messi contra Lamín, passat contra futur, serà irrepetible, però sincerament crec que l'Argentina avui perdrà clarament, arribat fins aquí contra rivals menors i patint molt. El francès diu, tenia molta fe en França, però ara m'encomano a Messi tot poderós. El Danielín diu, Messi escollint hereu a Lamín seria èpic. M diu, volem Messi campió un altre cop, d'aquí 4 anys ja en parlarem. I acabo amb l'Alfonso, que diu, Espanya-Argentina, perquè si no guanya els blaugrana, almenys com a mal menor l'haurà guanyat Messi.
0: Des de la nostra òptica, i havent vist Messi banyant Lamín Yamal, el relat Messi-Lamín jo crec que és bastant imbatible, més enllà de gustos
2: futbolístics. És que no hi ha cap pel·lícula que pugui ser possible imaginar això. O sigui, la foto de Joan Montfort, del nostre company del diari Esport, 19 anys després, Lamín a una final d'un Mundial i Messi a una final d'un Mundial. O sigui, això, impossible d'imaginar.
0: El canvi de guàrdia i el relleu generacional segurament és el que ha de ser, però a mi em doldria veure Messi sortint derrotat d'aquest duel. No sé si ho vull, ho haig de reflexionar. Farem una pausa, gràcies, Sònia.
5: Fins ara.
0: Farem una pausa i el Ramon Salmurri ens ve a posar el dia de què passa a Can Barça. Ara venim.
4: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i el periòdic com el patrocini de Cupra.
7: Què et passa?
8: Que no em tanca la maleta.
7: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
8: Bé, si trec uns quants banyadors...
7: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Hi ha gent que s'estima més els gats.
12: Els gats realment et donen molt d'amor.
11: Hi ha gent que s'estima més els gossos.
13: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
11: Però nosaltres els estimem a tots dos igual. Cita bestial amb Candela Figueres. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit. Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
14: Hola a tothom.
11: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
17: Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, esplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
19: Aquest dijous al matí, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà sobre la llei d'amnistia als líders del procés. I al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, farem un especial informatiu amb Ricard Ostrell per seguir-ne l'última hora. Amb un ampli desplegament, us oferirem totes les reaccions i l'anàlisi en profunditat. El posicionament de la justícia europea sobre la llei d'amnistia, aquest dijous a partir de les 10, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
20: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
20: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: Tocats, 3:15 de vuit del vespre. No, no, avui veurem jugar Flash Gordon, però no en parlarem ara amb el Salmo. Riola, Salmo, bona tarda.
14: No, haig de ser bastant flash.
0: Sí.
2: Ah, molt bé, molt no? bé. Eh?
0: Sí, sí, bueno, perquè, això... perquè hi ha poc temps i molta teca. Frenkie de Jong, ahir vam saber que té una lesió important, però podríem dir que no gravíssima?
14: No, a veure, aquest matí
0: no,
14: se l'hem
0: no
14: fet...
0: No, podríem dir això.
14: No, sí, sí, és una lesió força greu, però el temps de baixa encara està per determinar. Avui se l'hem fet més proves i el que han confirmat és d'entrada que no hi ha lesió de lligament creuat, no hi ha creuats i, per tant, això seria una molt bona notícia, però sí que és veritat que ara entre Frenkie de Jong i el club han d'acabar de decidir per quin tractament diguem-ne, decideixen. Sí, passar pel quiròfan o tractament conservador. En funció d'això, tindrem un temps de baixa més precís. El que sí que és veritat és que vagis descartant aquesta franja dels 6 mesos.
0: Sí, més 4 que 6.
14: Sí, sí, sí. Sí. Anem per sota dels 6 mesos.
0: No quan la lesió fotuda de turmell, ell no va voler operar-se, si no m'equivoco. Si, parlo de memòria, però diria que va tirar per tractament conservador. Sí, i va estar la vida.
2: Sí. 4 mesos, no?
14: Sí, sí. I també és veritat que, hi poso l'exemple més clar, que tothom, que si fos Carles Puyol, doncs potser encara serien menys i hi ha d'altres tipus de jugadors que són una mica més lents en el seu procés de recuperació i que necessiten més garanties.
0: Bé, home, és bo saber que entre la forquilla del 6 al 4 estarà més a prop del 4 que del 6. Com a mínim Flick estarà content.
14: Més qüestions derivades d'aquesta lesió de Frenkie de Jong. Per si t'ho preguntaves, això no altera els plans de Deco pel que fa a les sortides. És a dir, Marc Casador continua estant a la rampa de sortida. La lesió de Frenkie de Jong no canvia l'escenari de Marc Casador, al qual se li buscarà una sortida sí o sí de cara a aquest mercat d'estiu.
0: Ja s'ho ensuma ell, que és un xec amb potes.
14: Va quedar bastant clar en l'entrevista que li vas fer. En canvi, sí que altera una mica, per exemple, l'escenari de la pretemporada. A l'estatge de pretemporada, Hansi Flick ha decidit que Brian Fariñas, que és un futbolista del filial, al Barça estava en negociacions amb el Girona pel traspàs de Brian Fariñas. És un jugador que es considera que té recorregut, però que li tocava passar per un estadi de futbol professional lluny del Barça. Doncs és cert que en el cas de la lesió de Frenkie de Jong s'ha decidit frenar aquesta operació. El Girona no signarà Brian Fariñas i anirà Brian Fariñas a l'estaix perquè Hansi Flick el vol veure i per tenir un recurs més si anem a suposar que la lesió es va allargant i tot i que tenen l'escenari ja complert, doncs necessites algú que et pugui anar donant un cop de mà.
0: És prudent, però és curiós que el flotador sigui un jugador del filial i no Casador. És a dir, que les peces estan molt...
14: Perquè tu tens dos jugadors per posició i Brian Fariñas seria el cinquè.
0: Ja.
14: Casador sí. no et pot fer aquest rol.
0: Sí, està clar que tens jugadors suficients al mig del camp, tot i la lesió de De Jong, però sempre va bé tenir-ne un de més, que per allà també deu haver Tomi Marquès, sí, el turista de la temporada passada. A veure si aquest any té més minuts.
14: Sí.
0: Què més? Adeyemi?
14: Adeyemi és a Barcelona. Parlant de turistes, ha arribat un futbolista a Barcelona. Demà al matí passarà la revisió mèdica. Si tot va bé, la tarda oficialitat i divendres d'entrenament ja amb l'equip de Hansi Flick. I a tot això pendent de dos noms més. D'un costat, Marc-André Ter Stegen, ja està tot tancat entre el Barça i l'Ajax.
0: Ja fa dies.
14: I també el jugador. El que passa és que aquí hi ha un tema també que té a veure amb la fiscalitat respecte als Països Baixos i l'estat espanyol, i això ha d'acabar de desencallar-se. És veritat que el Barça ja ha dit fins aquí. O sigui, jo ja no em moc més del que m'he mogut, que hi és
0: jo molt. Crec que el Barça ja paga prou com per a sobre haver de resoldre la fiscalitat.
14: Doncs el Barça també ho pensa, diguem-ne. I per últim, Joao Cancelo, que com saps està tot tancat i enllestit
0: també,
14: però no esperis que això s'anunciï de manera oficial en breu, no, serà una qüestió que anirà,
2: vacances,
14: més per llarg, que no hi ha pressa, el jugador té vacances, s'han de posar d'acord totes les parts, d'acord ja ho estan, però s'ha d'acabar de
0: polir. Cancelo ja fa bastants dies que està de vacances, vull dir que no hauria de tardar
2: fa una setmana, no?
0: Clar, sí, pues d'aquí dues hauria d'estar entrenant-se,
2: però ja, pues deixa
14: que tingui tres setmanes, que no tinguis pressa,
0: que potser no estarà entrenant en aquestes dues setmanes.
2: T'agrada o no?
0: No ho tinc gaire clar. És que el Torquemada no ho veia clar i ja...
2: Bé, ja t'hi va condicionar.
0: Si el Ricard, que té tendència a positivar les coses, no ho veu clar, jo tampoc, però esperaré. No, vale. Si com el de Gordon el vaig veure més ràpid, el de Dejemi tinc més dubtes, però escolta, ja ens sentirem a parlar. Molt bé, doncs molt ràpid el Salmurri.
2: El Flash Salmurri.
0: Sí, sí, Flash Salmu, és veritat. Mira el cap de continguts, que ràpid està. Va, que us haig d'acomiadar. Salmurri, demà més i millor.
14: Espero. Molt bé, que vagi molt bé.
0: Gemma Mallorca, Marcos López, gràcies.
1: A tu.
0: Sònia, des d'Atlanta, alguna cosa més?
5: Res més, que me'n vaig cap a l'estadi i demà us explico.
0: Molt bé, doncs a gaudir del partit. Gràcies.
5: Vagi bé.
16: Tot costa.
0: Encara en futbol, ahir us explicàvem que Vicky Losada, una llegenda del nostre futbol, ha decidit tornar a casa, ha estat jugant al Bristol aquesta última temporada i arriba cedida al Llevant Badalona per disputar aquest curs que ara comença. Vicky Losada, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
0: I ben tornada a casa.
21: Moltes gràcies.
0: Contenta?
21: Sí, sí, supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte, amb el Badalona, i amb moltíssimes ganes de començar.
0: Tu ja havies voltat, ja havies estat abans a Anglaterra, als Estats Units, però ara havies estat un període de 5 anys des que vas deixar el Barça, Anglaterra, Itàlia... Què et fa decidir ara és el moment ja de tornar a casa?
21: Bueno, la veritat que... Torno a un projecte que està liderat pel Mercury 13, que és una entitat multiclub que té el Como, el Bristol, que és on jo jugava a Anglaterra, i ara han comprat el Badalona Women. Jo crec que és una entitat que està fent una inversió molt gran amb el futbol femení, i la veritat que estic també pensant una mica en el meu futur. Tenia moltíssimes ganes de tornar a casa, de tornar a Barcelona. Ara tinc l'oportunitat de conèixer Badalona, d'estar més a prop de la meva família i molt contenta, la veritat.
0: No et vull retirar, però sona a final de trajecte.
21: Bueno, aviam, tinc 35 anys. Crec que també sé el meu moment de la meva carrera. Crec que arribo en un projecte que puc ajudar moltíssim al Badalona Women, amb jugadores amb moltíssim de talent, joves, i també una oportunitat d'or per estar a Catalunya. Vull continuar formant-me amb els cursos d'entrenadora aquí a Catalunya, i vaig fer l'any passat el curs al B de UEFA, i vull continuar aquí a Catalunya formant-me.
0: És a dir, que tu tens clar que quan s'acabi l'etapa de jugadora vols ser entrenadora, eh?
21: Sí, jo crec que al final jugadores com nosaltres, que hem estat tota la vida al futbol femení, són les que hem de continuar donant oportunitats a les nenes. I sí, tinc una carrera pel davant molt llarga, vull preparar-me bé, però sí, volia tornar aquí per continuar amb aquesta part de la meva vida també.
0: M'has parlat uns quants cops del projecte del Badalona, d'aquesta nova propietat de Mercury 13 que es va estrenar al tram final de la temporada passada. Aquest nou Badalona vol ser més competitiu, s'ha estabilitzat, jo crec que d'una manera sòlida a la primera categoria. La idea és anar més amunt en un termini més aviat curt o demana temps?
21: No, demana temps i paciència. Jo vaig tornar d'Anglaterra el 2017 amb el Barça i vam dir que guanyaríem la Champions en 5 anys, jo crec. No, 6. I la vam guanyar en 4. Jo penso que el futbol femení i el projecte del Badalona porten molts anys amb molt poca inversió, s'han d'arreglar moltíssimes coses, però jo vull formar part d'aquest projecte i crec que els hi puc ajudar moltíssim, però hi demana temps. Jo penso que demana temps, ja.
0: I et demanen, entenc, que lideris encara des del terreny de joc per la teva experiència.
21: Bueno, jo arribo com una més, sempre ho he dit, el futbol és el mateix per totes i jo vull arribar poder formar un equip competitiu, un equip que estem unides. Jo crec que l'any passat el Badalona va tenir partits de moltíssima qualitat, però potser, perquè jo vaig seguir la Lliga F, potser el que els hi falta una mica és una mica de consistència. Hi ha jugadores de moltíssim talent i jo només vull ajudar i poder ser part del moment del club.
0: La Vicky Losada ha decidit que és el moment de tornar a casa. En canvi, al Barça hi ha hagut un èxode. Totes cap a Anglaterra. Alexia, Ona, Mapi... Ho entens, que tinguin ganes d'anar a Anglaterra?
21: Sí, bueno, jo ho vaig fer en un moment completament diferent. Jo vaig ser una mica més pionera quan ningú volia marxar perquè era una mica més difícil. Jo ho vaig fer perquè volia ser professional. Però tant la Mapi com l'Alexia i totes les que estan marxant, l'Ona, han fet una carrera on ho han guanyat tot i ara Anglaterra està amb una inversió molt gran i s'ha d'entendre. És veritat que és com una mica difícil perquè aquestes jugadores són molt bones, són de la casa i t'agradaria tenir-les aquí a la Lliga F, però bueno, ho entenc.
0: Des de fora fa la sensació que de debilitat que el Barça no pugui convèncer aquestes jugadores, sobretot Alexia, referent indiscutible, per continuar?
21: Bueno, jo crec que l'Alexia també... jo vaig començar jugant amb ella quan teníem 12 anys al Sabadell i ara és una noia molt més madura, la veu si és completament diferent, és un referent pel futbol femení, per la societat, per la cultura, i jo crec que el canvi que ella ha aconseguit és molt difícil de fer. Jo penso que també ja ara, com a jugadora, la motivació és el més difícil de mantenir i la Kang del London City jo crec que ha apostat per ella i era molt difícil dir que no. Tothom sap també la situació del Barça. És una mica difícil, però per sort també el Barça continua creant jugadores joves de moltíssima qualitat que mantindran el club a un nivell molt alt.
0: Doncs amb aquesta sentència ens quedem, unes que marxen i un altre referent del futbol femení a casa nostra que torna. Vicky, ben tornada, gràcies i molta sort.
21: Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
3: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
0: I avui al Tour, Pogacar no li venia de gust guanyar i ha decidit que guanyaria un tipus de cognom impronunciable, Barentskiold, noruec, per més dades. Isaac, bona tarda.
16: Bona tarda, ho has dit bé, de nom Soren. Per si et serveix.
0: Sí, sí, em serveix.
16: És més senzill.
0: I a més ha estat una etapa rapidíssima.
16: Sí, la més ràpida de la història. De fet, avui ha anat molt ràpid, al llarg de tot el dia s'ha format una fuga a la part inicial, quatre corredors, el gran grup sempre l'ha tingut controlada, i al final s'ha decidit a l'esprint, amb victòria, com deies, de Soren Barentskiold, que a més és un tio de 1,95-1,92 quilos, té una potència descomunal, i que avui ha vist, no és el més ràpid, però avui ha vist una porta oberta per la banda dreta de la carretera, l'ha aprofitat i s'ha acabat imposant. Per tant, victòria d'etapa per ell. A la general no hi ha canvis i Pogacar manté el mallot groc.
0: Demà calma també?
16: Sí, etapa molt similar a la d'avui, potser té algun port més de quarta categoria, però vaja, el pronòstic és que es resolgui a l'esprint com avui. Potser alguna possibilitat més per la fuga, però vaja, jo crec que apostaria també per l'esprint.
0: Escolta, molt ràpid, t'he vist interlocutar amb un tuitaire. És veritat que cada dia que juga partit a Espanya guanya etapa Pogacar?
16: Clar, però és que Pogacar guanya molt.
0: Clar, és veritat, sí.
16: Però sí, coincideix.
0: I diumenge hi ha etapa gruixuda.
16: Sí, diumenge hi ha etapa Plateau de Solaison, que és un port que es va pujar ja a la Dauphiné, és un port de primera i és un port important.
0: Doncs ja ho sabeu. Demà més. Gràcies, Isaac.
16: Adeu.
22: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Anem recollint mig minut i les 8, a les 11, el Mundial al Club de la Mitjanit amb l'anàlisi d'aquest Anglaterra-Argentina que arrenca a les 9. Gràcies a l'equip que ha fet possible el Tot Costa d'avui i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Ens retrobem demà a les 7, ja amb finalista del Mundial. Leo, són favorits els anglesos?
23: Que mira, bobo, han de passar.
24: Dos nous incendis aquesta tarda, un a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i l'altre a Querol, a l'Alt Camp, a prop d'on han cremat els focs d'aigua Múrcia que es consideren provocats. Bona tarda, són les 8.
20: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
24: L'incendi que més preocupa ara mateix és el primer, el de Sant Quirze Safaja, on les flames han calcinat de moment un centenar d'hectàrees. Cèlia Forment.
6: El foc avança des de les 3 de la tarda i ha arrasat 97 hectàrees. Mentrestant, els municipis miren d'ajudar les persones desallotjades de tots els equipaments afectats.
24: De seguida hi tornarem. Dia avui de molta, moltíssima calor. Com evolucionaran les temperatures, Gemma Puig?
7: Doncs s'aniran una miqueta a la baixa, tot i que avui hem tingut aquest pic de calor d'aquesta tercera onada de calor, moltes màximes que han arribat als 40, 41 o 42 graus, i sí, la tendència és que anirà fluixant. Aquesta nit encara no, tornarem a tenir una nit de mal dormir amb calor nocturna, ni tropical, ni tòrrida, tota la façana litoral, i demà fluixarà una mica, encara algun valor reponent pot tocar els 39 o 40, però la resta, les temperatures ja no seran tan extremes. Tindrem calor intensa, però no tan disparada.
24: I a aquesta hora, minut de silenci a Manlleu pels dos menors ofegats al riu Ter.

0: una dotzena de CDRs acusats de terrorisme. El nostre corresponsal comunitari, Bruno Fortea Mires, ja és a Luxemburg i ens explicarà què s'hi juguen tots ells demà. I també us explicarem que el preu de l'habitatge i els problemes de mobilitat afecten ja les empreses que operen en les zones tensionades. Els costa trobar mà d'obra i algunes d'elles es veuen obligades a ajornar projectes. En parlarem amb Oriol Amat, president de l'Observatori de la Pime. I Núñez Feijóo avui ha endurit el llenguatge contra Pedro Sánchez, el titlla d'autoritari davant els líders del PP europeu.
1: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
0: Avui la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha dit al jutge del cas Leire que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant socialista, però reconeix que hi ha indicis preocupants contra Díez en els informes de la Guàrdia Civil.

0: I abans de les 9 traurem el cap a una reunió que s'està fent a Madrid i que és històrica. Ministres de Cultura de 30 països celebren una conferència amb l'objectiu de trobar maneres de preservar el patrimoni cultural de Palestina i la reconstrucció del sector després del setge d'Israel. I els esports, David Ubach.
1: Doncs destaquem que d'aquí una mica menys d'una hora ja arrenca la segona semifinal del Mundial de Futbol. Atlanta es veuran les cares a Anglaterra i a Argentina, ja amb 11 titulars confirmats per saber el rival d'Espanya a la final de diumenge. A l'Argentina, titularitat, com no, de Leo Messi, acompanyat a la davantera per Julián Álvarez, pretès pel Barça. Anglaterra, el nou fitxatge blaugrana, Anthony Gordon, també juga d'inici aquest partit.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: De nou, aquesta tarda és una tarda d'incendis. Els bombers treballen per extingir ara mateix dos focs que s'han declarat aquest migdia. Un és al Moianès i l'altre a l'Alt Camp. El que més preocupa ara mateix és el de Sant Quirze Safaja. Ha començat a prop de la zona on ja hi va haver un incendi el dia de Sant Joan. De moment ha calcinat un centenar d'hectàrees i les flames, això sí, han obligat a desallotjar un càmping, també una casa de colònies i un centre de menors. Per tant, anem a buscar l'última hora des de Sant Quirze Safaja amb l'unitat mòbil amb Matilde Seoane i Cèlia Forment. Bona tarda de nou, Cèlia.
2: Hola, bona tarda. Sí, el foc afecta la zona del Puig d'Olena, que és el terme municipal de Sant Quirze Safaja, just per sobre del càmping L'Illa. S'ha declarat a les 3 de la tarda i ja ha cremat una superfície de 97 hectàrees, segons els agents rurals, una dada que té un potencial de 500 hectàrees. De fet, el foc ha travessat la carretera C1413B, que va de Centelles a Sant Feliu de Codines, provocant diversos focus secundaris. Aquesta via continua tallada. També la BB-1341, i l'Ajuntament demana que no s'hi circuli per evitar així les tasques dels serveis d'emergència. Els veïns de Sant Quirze Safaja pateixen per la proximitat de les flames i lamenten que no hagin rebut els seus mòbils un missatge SAlert.
3: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt als veïns que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
2: Com a mesura preventiva, els Mossos han evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Per totes aquestes persones s'han habilitat allotjaments als pavellons de Sant Quirze Safaja, Centelles i també Aigua Freda. I s'ha demanat el confinament del nucli de les cases del Pla de Casa Nova i també de l'hostal rural Mas Blanc. Preocupa també la Rovireta, que és un centre d'acollida d'animals que quedaria dins el perímetre d'aquest incendi. Aquí, a Sant Martí Safaja, ara mateix s'ha habilitat un punt de control dels equips d'extinció. D'aquí una estona tindrem compareixença dels bombers per actualitzar el balanç de l'incendi, però ara tenim amb nosaltres tres alcaldes de la zona. Són en Josep Lluís Roger, alcalde en funcions de Sant Miquel Safaja. Bona tarda.
4: Sant Quirze Safaja, bona tarda.
2: En Joan Galiano, de Bigues i Riells.
5: Hola, bona tarda.
2: I en Pol

0: Cabotí, alcalde de Sant Feliu de Codines, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Els seus municipis tenen en comú que conflueixen a la zona de l'espai natural de Sant Miquel del Fai i els Cingles. Durant aquesta tarda us hem vist que heu anat tinguent contacte amb els bombers, Protecció Civil i els altres cossos d'emergències. Quins missatges us traslladen?
2: Que la gent faci bondat, que segueixi les instruccions, que no es moguin, que no surtin a fer el curiós, que les carreteres són per ells ara per desplaçar-se i que facin el que els demana.
3: Bueno, principalment això, seguir les instruccions i el que és més important, intentar mantenir-se el més segur possible. En aquest cas penso que el dispositiu ha funcionat força bé, s'ha actuat de forma molt ràpida i al final pues, estem parlant d'intentar extingir un foc i no de pèrdues de vides humanes.
1: Sí, en aquest sentit, els alcaldes, el que fem aquí al centre de comandament justament és recollir aquestes indicacions de bombers, que és els que estan coordinant tot l'operatiu d'extinció, i transmetre al màxim ràpid i clara possible aquesta informació a la població perquè puguin seguir les directrius.
0: Quina gestió heu fet des dels vostres ajuntaments dels desallotjats?
2: Trobar-los. Que gent, hi ha alguna gent que no seguint instruccions s'ha desplaçat pel seu compte i ara tenim la sort que els estem recollint i els estem acollint perquè estiguin uns dies, unes estones tranquils i a veure com evoluciona i quines instruccions donen bombers.
0: A quins espais s'estan acollint?
2: De moment, espais municipals. Tenim un pavelló aquí.
0: D'acord, i com s'espera aquesta nit? Si voleu donar un últim missatge per la població de cara a les properes hores?
3: Bueno, principalment jo crec que el més important és dir que hi ha una certa estabilització de la situació. Lògicament és un foc i hem d'estar pendents de com va evolucionar a mesura que vagi avançant i sobretot cap a on bufa el vent, però jo crec que al final hem de donar aquest missatge de tranquil·litat, de que tot està, sembla ser controlat a l'hora de parlar de logística, i ara hem de deixar treballar els professionals perquè aquest foc s'acabi pues, extinguint el més aviat possible.
1: Sí, des dels municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells del Fai, que no som terme municipal afectat, però sí donar aquest suport també logístic, policial, també de Protecció Civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
0: Doncs Pol Cabotí, Joan Galiano, Josep Lluís, Roger, moltes gràcies a tots tres. Aquest missatge, Agnès, d'unitat dels tres alcaldes, mentre els bombers, recordem-ho, concentren els esforços al flanc esquerre, és aquest sector amb més risc que el foc s'acabi obrint, i també s'han mobilitzat, com ara deia en Pol, els ADFs de tota la zona per donar suport a aquestes tasques d'extinció. Aquesta hora veiem que aquest fum, de fet, que hem tingut tota la tarda, s'ha dispersat una mica i ja no és tan dens com fa unes 3 hores.
4: Doncs molt bé, Cèlia, quedem amb línies obertes amb tot el que ens puguis explicar des de Sant Quirze Safaja, i tornem a connectar també quan facin la seva intervenció els bombers. Ara ho dèiem que també l'equip de bombers està treballant en un altre incendi, en aquest cas és a Querol, és a l'Alt Camp, un foc que de fet són dos nous focus de l'últim incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. La superfície afectada arriba a les 14 hectàrees, diuen els agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Bona tarda, sí, treballen des del migdia. Un dels focus afecta el terme municipal de Querol, com dèieu, a l'Alt Camp, i l'altre el de Pontons, això és a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Són zones on no hi ha habitatges a prop. Ara hi ha una trentena de dotacions terrestres dels bombers treballant-hi, ja s'han retirat fa poca estona els mitjans aeris. Els bombers a hores d'ara es concentren al flanc dret, que és el que ha quedat ancorat, però encara no el tenen del tot, diguem-ne, dominat, i l'evolució és favorable, tot i que hi ha molta prudència, sobretot tenint en compte les condicions meteorològiques que hi ha durant aquests dies. Amb les 14 hectàrees cremades avui, l'incendi originat diumenge ha cremat 162 hectàrees. 162, volem dir, hectàrees. I precisament avui dimecres, el president de la Generalitat i també la consellera d'Interior s'han reunit amb tots els alcaldes d'aquesta zona. Els responsables municipals el que han fet és reclamar més recursos per extingir els incendis primer i també per la gestió forestal. En paral·lel, continua la recerca de la persona que hauria provocat els focs que hi ha hagut durant l'última setmana a la zona del municipi d'Aiguamúrcia.
4: Moltes gràcies. gràcies, Jordi Barrancà, en directe des de Tarragona. També expliquem a aquesta hora que 13 persones han quedat ferides i han hagut de ser traslladades a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Això ha passat a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Anem cap a Girona. Laia Claret, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
4: Què ha passat exactament?
6: Doncs mira, que era un grup que estava d'excursió, feia molt sol i han decidit dinar sota un porxo. Eren 22. 16 eren menors d'edat, tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. Doncs en un primer moment el que s'ha parlat és d'un accident en una casa de colònies, però no ha estat així. Eren, com dèiem, aquest grup que estava dinant sota un porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre d'aquest porxo. Era un porxo amb sostres de biga de fusta i també teules. El SEM ha atès les 22 persones, totes, però a 13 els han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora, com deies, ferida greu, amb una fractura i un traumatisme, que l'han traslladat al Trueta. Un menor, ferit menys greu, amb una fractura, i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, que els han portat també a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar aquesta tarda. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3, aproximadament. I fins al lloc s'hi han desplaçat Mossos, bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i també un equip de psicòlegs.
4: Gràcies, Laia Claret, des de Girona. I encara en farem més territori perquè hem de passar per Manlleu. Mig miler de persones han assistit al minut de silenci que s'ha fet per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter, a la zona de la Devesa. Avui hem sabut que les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. És una tragèdia que ha deixat el poble absolutament consternat. I som a Manlleu amb la unitat mòbil amb Xavier Cussó i Nati Adell. Nati, bona tarda de nou.
7: Hola, bona tarda. Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i moltíssima presència de la comunitat ganesa i també de la comunitat educativa d'aquí Manlleu on estudiaven els menors. I també molts veïns del municipi afectats per la tragèdia que ho viuen així.
8: Molt malament, perquè uns nens tan, tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
9: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
7: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se en plena onada de calor abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu, ens ho deia un familiar en Berlús.
10: Els nens no sabien nedar i estaven jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar com vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
7: Ha sigut un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Demà farà just 5 mesos. El municipi encara no s'havia recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble d'aquests dos germans bessons. Tot fa pensar, com dèiem, que va ser un accident.
11: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
4: Demà és un dia clau per a l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable per a Puigdemont, Junqueras i els altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats. Connectem en directe amb Luxemburg, allà hi ha la seu del tribunal i també hi és el nostre corresponsal comunitari, en Bruno Fortea Mires. Bona tarda, Bruno.
12: Hola, Agnès, bona tarda.
4: Exactament, què és el que decideix demà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea?
12: Doncs resol, d'una banda, si l'amnistia és compatible amb la llei antiterrorista europea, i de l'altra, decideix si es poden amnistiar les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. Per tant, demà hi haurà dues sentències diferents, una vinculada a la pota del terrorisme i l'altra relacionada amb la pota financera, amb la pota de la malversació, diguéssim.
4: Per tant, hem de preveure també que hi hagi efectes diferents del que digui demà el TJUE.
12: Sí. Sí, defectes directes, n'hi pot haver per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme a l'Audiència Nacional Espanyola. Si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea demà avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels comitès de defensa de la República poden quedar a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i de la resta de líders polítics que en aquest cas estan afectats per l'altra pota, la de la malversació, i que estan o bé a l'exili o bé inhabilitats.
4: Per tant, sobre ells, quin és l'efecte? Què és el que pot passar amb ells?
12: Demà tenim el punt de partida, el que t'he dit, que els jutges europeus diran si les despeses del procés són amnistiables. I el Tribunal Constitucional espanyol ha decidit esperar aquesta sentència. De fet, s'ho ha autoimposat perquè podria haver tirat pel dret, però el Constitucional ha decidit esperar aquesta sentència europea per valorar si demana al Tribunal Suprem que amnistiï Puigdemont i aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell i sobre els exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. Això, aquesta decisió final, la tindria el Suprem, en concret el jutge Pablo Llarena. Com més clara sigui la sentència europea de demà, com més contundent sigui, menys marge tindria Llarena per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats. Això, evidentment, Agnès, partint de la base que demà els jutges avalaran la llei d'amnistia. Si fessin el contrari, entraríem en una altra dimensió molt més incerta.
4: Esclar. Quins indicis tenim, del que pot passar demà?
12: Bé, el Tribunal de Luxemburg és un tribunal força hermètic, a diferència del que passa sovint a Espanya. És un tribunal poc donat a les filtracions, així que, de moment, l'únic pronunciament europeu sobre l'amnistia que tenim entre mans és l'opinió de l'advocat general de la Unió Europea. Una figura que en el 80% dels casos, en l'immensa majoria dels casos, doncs, orienta o coincideix amb la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés. Per això, avui, l'exconseller a l'exili, Toni Comín, ha dit al matí de Catalunya Ràdio que ell té bones sensacions.
13: Quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència demà ha d'anar bé.
12: Recordem, l'advocat general orienta, però l'última paraula, demà la tindran els jutges. Demà, doncs, sortirem de dubtes. A partir de les 10 del matí comença la sessió i el president del tribunal llegirà en castellà, per cert, les dues sentències sobre la llei d'amnistia.
4: Doncs seran uns fets que seguirem justament aquí a l'antena de Catalunya Ràdio amb una programació especial. Gràcies, Bruno.
12: Gràcies a tu. Fins demà.
4: Declaració destacada avui a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE ha assegurat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant socialista i s'ha desvinculat de les clavegueres del partit. Tot i això, Cristina Narbona ha reconegut, Txell Vallespí, que hi ha indicis preocupants, diu, contra Leire Díez en els informes de la Guàrdia Civil.
14: És el que apunten fonts presents en la declaració de la presidenta del PSOE davant del jutge. Ha sigut una intervenció breu en què Cristina Narbona ha deixat clar que no sabia res de les intencions de l'exmilitant ni de l'existència d'una trama per desactivar investigacions contra l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Això és el que ha dit en sortir de l'Audiència Nacional.
15: Però que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
14: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què Leire Díez li oferia ajuda per capgirar investigacions judicials. Narbona ha explicat que li va comentar l'exmilitant socialista que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
15: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
14: Abans de Cristina Narbona, dos fiscals han reconegut davant del jutge que es van reunir dues vegades amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
4: Txell, també tenim novetats de Begoña Gómez. Avui la parella de Pedro Sánchez ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla.
14: Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports i l'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se ell mateix al Regne Unit per certificar els registres d'entrada i sortida del país de la dona del president espanyol. Peinado ha advertit Gómez que, si no compleix, pot incórrer en un delicte contra el compliment de les mesures cautelars.
4: I tot això mentre coeix encara la condemna al germà del president espanyol, inhabilitat ahir per prevaricació.
14: Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
16: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
14: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduí qüestionen la sentència de David Sánchez i insisteixen en la seva innocència.
4: Doncs bé, encara afegir que malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes, el PSOE sembla que ampliaria la distància respecte al PP.
14: Segons l'últim baròmetre del CIS, si ara es fessin eleccions, el Partit Socialista guanyaria els comicis a Espanya amb el 33% de suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, el mateix que li passa a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona posició per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia.
4: Doncs bé, justament la dificultat per accedir a l'habitatge juntament amb els problemes de mobilitat resulta que estan limitant el creixement de les empreses catalanes. Una cosa i altra han portat moltes petites i mitjanes empreses a no ampliar plantilles i ajornar projectes. Rafael de Ribot.
17: Segons una enquesta de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, 6 de cada 10 candidats a ocupar un lloc de treball s'han fet enrere per la dificultat de trobar habitatge a un preu assequible. Segons l'estudi, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. Més de la meitat de les empreses assenyalen també problemes que han manifestat els candidats relacionats amb el temps de desplaçament, les connexions en transport públic i la compatibilitat d'horaris.
4: Gràcies, Rafael. Doncs bé, a aquesta hora podem saludar Oriol Amat, és president de l'Observatori de la PIME de Catalunya i catedràtic de l'UPF. Bona tarda, Oriol.
18: Bona tarda.
4: Aquest estudi denuncia que les dificultats per trobar habitatge i per desplaçar-se estan afectant, ara ho dèiem, la competitivitat de l'economia catalana. Es pot quantificar quin cost està representant, per exemple, en termes de producte interior brut?
18: Aviam, la quantificació que hem fet és a partir d'un estudi d'unes 350 empreses que han contestat un qüestionari, empreses essencialment pimes de tot Catalunya. Aleshores, la quantificació amb cost, és a dir, amb euros, ve a ser al voltant del promig, al voltant del que és un 15% d'increment de costos laborals derivats de temes relacionats amb l'habitatge. Això en els darrers anys és el que diuen les empreses. O sigui, les empreses el que s'estan trobant és que quan fan ofertes laborals, quan fan ofertes de treball, al final, quan s'acaben cobrint, perquè es troben que hi ha persones que renuncien en el procés de selecció i verbalitzen que és per problemes relacionats amb l'habitatge, perquè no hi ha habitatge a la zona on està l'empresa o a prop d'on està l'empresa, o habitatge que pugui ser assumible per la persona treballadora, doncs, a conseqüència d'això, hi ha una part molt important de persones que renuncien durant el procés de selecció. Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta, i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne, la retribució que tenien prevista per aquell lloc de treball i tenint en compte, doncs, aquell lloc de treball, el tipus de retribució que havia tingut fins aquell moment.
4: Esclar,
18: per tant, estaríem parlant d'un 15% aproximadament d'increment de cost sobre el que l'empresa tenia previst.
4: D'acord. És que, esclar, anava a apuntar justament cap aquí perquè l'estudi recull que els llocs de treball més difícils de cobrir són els que tenen una retribució de menys de 35.000 euros, no? I aquesta reflexió que ara feia l'Oriol Amat de dir, es considera considera que l'encariment de l'habitatge acaba pressionant a l'alça les expectatives salarials. Esclar, també es podria concloure que les ofertes són poc atractives econòmicament, que hi ha un problema de sous.
18: Fins ara, bàsicament, tots els estudis que se n'han fet molts i encara se'n faran molts més sobre el problema de l'habitatge, fins ara la mirada ha sigut de l'impacte social que té, i impacte social i humà amb les persones que pateixen el problema de l'habitatge. Aquest estudi que s'ha presentat avui, el que fa és una mirada diferent i intenta veure quin és l'impacte que té per les empreses el problema d'habitatge. I el que és important tindre en compte és que si les empreses perden competitivitat a causa d'aquest problema, doncs la pèrdua de competitivitat vol dir pèrdua de productivitat, i això vol dir, a la llarga, pèrdua de benestar per tothom. És a dir, menys activitat econòmica, però també menys productivitat i menys benestar per la població.
4: Un panorama, per tant, que ens dibuixa, Oriol Amat, negre. Ara bé, aquestes dificultats per accedir a l'habitatge, també les dificultats de mobilitat no són exclusives, no?, de l'economia catalana. No sé si hi ha altres àrees urbanes pròximes, properes, en les quals ens puguem emmirallar, que els estigui passant una cosa molt diferent.
18: És un problema a nivell europeu. La Comissió Europea ha presentat informes en els darrers anys que apunten que és un problema a nivell europeu. Ara bé, a l'estat espanyol i Catalunya, per tant, és dels tres o quatre estats on aquest problema és més greu. I si parlem específicament de Catalunya, el problema és més greu tot el que serien les grans ciutats i les zones costaneres. És a dir, quan anem a l'interior, el problema també és molt greu perquè hi ha manques d'habitatge al Pirineu, és a dir, a moltes zones, i el preu és elevat, doncs, a tot arreu, però evidentment no té el mateix preu la zona de costa, les grans ciutats, que les zones d'interiors, però sobretot a la zona de costa i a les grans ciutats el problema és molt greu. I aleshores, una de les conclusions de l'estudi, l'heu apuntat també, és que de cada dues empreses n'hi ha una que renuncia a créixer a causa que verbalitza que és pel problema de l'habitatge i la mobilitat. Perquè aquí s'hi ajunta el problema de mobilitat. És a dir, si les persones poden adquirir un habitatge més assequible, que està lluny, però funcionessin els transports públics, doncs aleshores el problema estaria, no seria tan greu.
4: En
18: la mesura que hi ha un problema de fiabilitat del transport públic i de problemes de puntualitat, etc., doncs el tema és més greu.
4: I l'última, li demano a brevetat, perquè estem pendents d'un punt de connexió amb un dels incendis que estem cobrint, si seria bo també dispersar l'activitat industrial, que no tot es concentrés justament en les zones tensionades.
18: Sí, evidentment, si es pogués dispersar, doncs això seria una ajuda. El que passa també és que l'activitat està allà on les condicions perquè hi hagi aquella activitat econòmica. Per tant, no és una solució fàcil. El que és important és canviar el marc mental que tenim des de l'administració pública, tots, en relació amb el tema de l'habitatge. Mentre no canviem el marc mental, ho tenim complicat.
4: Doncs avui hem abordat un efecte més d'aquestes dificultats per trobar habitatge. Oriol Amat és president de l'Observatori de la Pime de Catalunya i catedràtic de l'UPF. Gràcies per atendre'ns.
18: Moltes gràcies.
4: Que vagi bé, que vagi bé. Pràcticament res, 14 segons i arribarem a 9:15 de la nit. Ara de seguida sentirem els senyals horaris i podem tornar a Sant Quirze Safaja i tenim allà l'equip amb la unitat mòbil amb Matilde Seoane i Cèlia Forment, que ens demanen pas de nou. Cèlia, endavant, bona tarda.
19: Hola, bona tarda. Doncs sí, mira, ara les notícies s'estan acabant de preparar per fer aquesta compareixença, per actualitzar el balanç de l'incendi. Tenim preparat en Joan Reyes, sotsinspector dels bombers de cap de planificació de l'incendi d'avui aquí a Sant Quirze Safaja. Ara estem a punt de sentir aquestes declaracions. Recordem aquest foc que ha començat a les 3 de la tarda a la zona de Puig d'Olena, el terme municipal d'aquí a Sant Quirze Safaja. Ha començat a sobre d'un càmping i s'ha cremat fins ara una superfície de 97 hectàrees. Segons els agents rurals, aquesta superfície potencial que podria cremar fins a 500 hectàrees. Veurem quin és el balanç ara d'aquí una estona. Hem pogut parlar també durant aquesta tarda amb veïns que han tingut les flames molt a prop. Han arribat també a lamentar que durant el transcurs de les hores no s'hagi enviat un missatge d'alert demanant confinament a aquestes cases més properes. Tot i així sí que hi ha hagut alguna casa de colònies desallotjada, també hi ha hagut un centre de menors que ha estat evacuat i ara sembla que ja sí que estem a punt de sentir les declaracions.
4: Molt bé, endavant. Estem en directe a Sant Quirze Safaja, on aquest migdia s'ha declarat un dels dos incendis en el qual treballen els equips de bombers en una nova tarda d'incendis a Catalunya, i ja són unes quantes seguides. La d'avui, de fet, coincideix amb aquest pic de l'onada de calor que ja ens advertia ahir que avui podia ser una jornada complicada. Es tracta d'un incendi que de moment ha calcinat un centenar d'hectàrees i que ha obligat a desallotjar tres equipaments, un camp, una casa de colònies i un centre de menors. De fet, els alcaldes dels municipis afectats han fet una crida en directe aquí al Catalunya Vespre, quan era l'inici de l'informatiu a les 8, perquè tots els veïns segueixin les indicacions de les autoritats, dels bombers, també els missatges dels ajuntaments, perquè en alguns casos algú, per autoprotegir-se, doncs, ha pres decisions d'autoevacuació, i això ha fet que s'hagi perdut la pista durant un temps a algun grup de persones. Ara bé, totes estan sanes i estàlvies en aquests llocs on aquests punts d'atenció a les persones que han hagut de ser desallotjades.
20: Informar-vos de l'estat de l'incendi de l'última hora de Sant Quirze Safaja. Informar-vos que actualment l'incendi l'hem donat per estabilitzat. Això vol dir que ja som capaços d'apagar-lo de la mateixa manera que ell es va propagant i desplaçant, però vol dir que l'avaluació de l'incendi està sent favorable per la seva resolució. Porta afectades aproximadament unes, a banda del recàlcul més exhaustiu de gens rurals, unes 97 hectàrees afectades, i actualment hi tenim ara mateix treballant 92 bombers i bomberes, 30 vehicles d'aigua, 12 bombarders i a la col·laboració dels ADFs de la zona, que ens estan donant un recolzament doncs per aquesta, arribar a aquesta extinció. L'objectiu actual és de que el perímetre de l'incendi no creixi més dels eixos de confinament que ens hem marcat ara, que seria el torrent de la Rovireta i el Pla de la Creu per l'altra banda i al nord del Puig d'Olena. Tenir l'incendi doncs enclavat aquí i que no, que doncs no passi més d'aquests eixos de confinament que ens hem programat. Informar també doncs que totes aquestes masies i aquests centres doncs en aquest àmbit s'ha fet una ordre de confinament, així com també per al càmping que està a la cua de l'incendi, el càmping de l'illa, i la recomanació doncs és mantenir aquests confinaments. Encara estem en un incendi que està en fase d'estabilització, però vol dir que també encara tenim flama activa en alguns punts, sobretot en el que és a la falda de Puig d'Olena. Hi ha focus secundaris doncs que els estem treballant, que van aparèixer creixent a mesura doncs que van progressant ells, però bueno, la resolució, com us he dit, és esperançadora a aquestes hores.
21: Preveieu, per tant, que les properes hores s'ha de controlar, entenc que encara queda lluny, no sé, el vent, les condicions ambientals, en quin punt estan, i també les persones confinades i les desplaçades, està tothom on realment ha d'estar en aquests moments?
20: A veure, quan nosaltres us donem un confinament, on millor pots estar és allà on t'ha agafat aquesta hora de confinament, doncs que és en la teva masia, és en aquest càmping. Em consta que hi ha hagut gent que s'ha evacuat, no és la millor de les solucions. Recordar des de bombers els missatges que estem donant últimament, l'autoevacuació pot comportar-nos a exposar-nos a la situació de més risc. Per tant, des de bombers, sempre quan hi ha gent analitzant la situació de l'incendi, analitzant la situació de les masies, d'aquests canvis i com es troben respecte a l'incendi, i quan s'envia una ordre de confinament és perquè confinar-se és l'opció més segura en aquell moment. En aquest sentit, doncs, la gent que s'hagi pogut autoevacuar, doncs, no em consta que hi hagi cap dany, sortosament, que han anat a respectius pavellons i que els ajuntaments han habilitat aquest efecte, però nosaltres mantenim el confinament i aquelles masies que es troben dintre el perímetre de l'incendi, així com el càmping, doncs, els mantenim confinats perquè encara estem treballant en aquest perímetre.
21: Sou optimistes amb les condicions ambientals ara mateix en l'incendi?
20: Ara mateix sí, és a dir, ara el vespre, la nit, doncs, ens dona oportunitat, baixa la calor, pugen les humitats. Ara doncs, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables. I demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà, doncs, la prova del cotó, no?, o sigui, el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes, serem en el territori, esperem controlar-les, i doncs, de cara a demà o passat, doncs, poder donar aquest incendi per controlat.
21: Comentàvem als alcaldes que els preocupava també Sant Miquel del Fai com un lloc d'especial interès. No sé, en aquest cas, en aquest punt, com estaria la situació de l'incendi.
20: Els accessos de Sant Miquel del Fai s'han tancat. Els efectes d'aquest efecte tafaner, no? I al final també aquests centres d'atracció turística, al final, si l'incendi doncs, agafés inèrcia, embranzida i pel que sigui canvis sobtants de vents es pogués veure afectat, sí que nosaltres són aquests punts crítics perquè podem tenir molta aglomeració de gent doncs, que ens poden complicar aquestes tasques d'extinció. Preventivament s'ha doncs, tallat aquest accés, tot i que l'afectació doncs, a Sant Miquel del Fai, perquè em consta, no es veu compromesa. Alguna pregunta més?
4: Doncs bé, aquesta és la intervenció que han fet els bombers des de Sant Quirze Safaja. El titular a aquesta hora és que donen per estabilitzat aquest incendi, tot i que es mantenen les ordres de confinament per a les persones i les que habiten en les masies i el càmping de la zona que s'han vist afectades. Passen 7 minuts a 8:45 de la nit. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada continuem amb el Catalunya Vespre.
11: Catalunya Vespre.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
22: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
23: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
24: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
25: Amb el Joan Antoni Fletxa.
26: El més difícil que tenia.
25: I amb la Mireia Benito.
24: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
11: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
27: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zúquero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
28: L'estiu és tu.
29: Catalunya Ràdio.
28: La llum dins dels meus ulls.
24: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu.
28: Quan em mires i somrius.
11: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
4: Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà ara per aprovar els pròxims pressupostos. Des de Girona, Núria Paraire.
30: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
31: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, a disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, els propers pressupostos.
30: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
32: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
30: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
4: Ha quedat desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut, compte, 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. Maria Costa, bona tarda.
0: Bona tarda.
4: Com actuava aquesta organització?
0: Doncs el grup aprofitava aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom sense que ells ho sabessin. El sergent Joan Pere García, cap de la Unitat d'Investigació d'Horta Guinardó, explica el modus operandi.
1: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
0: La investigació va arrencar després de diverses denúncies per suplantació d'identitat i va acabar destapant un grup que, segons els Mossos, va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
4: Gràcies, Maria. I una nova proposta per limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials. Arriba del Regne Unit, que vol aplicar un toc de queda a les nits per als joves de 16 i 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com ara la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys, que van anunciar ja el mes passat. Anem a Londres. Quim Olivares, bona tarda.
2: Bona tarda. Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Rum, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online, en declaracions a l'emissora BBC4.
3: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
2: El govern s'ha enfrontat amb les grans plataformes tecnològiques, majoritàriament nord-americanes, que argumenten que als joves també se'ls restringirà l'accés a recursos valuosos per l'aprenentatge i la comunicació amb amics i familiars. El govern britànic espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida la primavera del 2027.
4: Un minut i arribarem a 9:15. Ucraïna intensifica l'ofensiva contra Rússia. Després de mesos d'atacs a refineries i altres infraestructures energètiques, l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat una central elèctrica a Sevastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de la generació d'electricitat a tota la península. Txell Garriga.
5: És un atac que, de fet, se suma als que Kyiv ha llançat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, 20 només aquesta passada matinada. Els objectius, de moment, no són vaixells militars, sinó majoritàriament petroliers i mercants amb cereals, i les accions busquen, doncs, tallar el subministrament de petroli i aïllar també la península de Crimea. Per la seva banda, Rússia ha fet també en les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i també al sud, a Odessa. I en paral·lel, l'Ucraïna ha firmat avui amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. This deal
6: will bring together... Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord, el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
5: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky, d'altra banda, ha assegurat que abans d'acabar el 2026, Ucraïna començarà a produir míssils Patriot.
7: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès. Míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
5: Avui el titular d'Economia del govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha viatjat fins a Kyiv, acompanyat a diverses empreses espanyoles per impulsar la reconstrucció d'Ucraïna. Espanya hi destinarà 570 milions d'euros.
4: Gràcies, Txell. Les hostilitats també continuen a l'Iran des que fa una setmana el president dels Estats Units, Donald Trump, va donar per trencada la treva amb la República Islàmica. L'exèrcit nord-americà ha tornat a atacar avui els sistemes de defensa antiaèria iranians i les plataformes de llançament de míssils, tot plegat a la costa del país persa, mentre que Teheran amenaça de bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz. Ignasi Abad.
8: Sí, almenys 7 militars iranians han mort aquesta matinada pels atacs nord-americans, han reconegut les autoritats de Teheran. S'afegeixen als més de 30 civils morts dels últims dies. Per contra, les forces armades iranianes han llançat projectils contra Jordània, Kuwait i Bahrain. Donald Trump amenaça ara de bombardejar infraestructures energètiques i ponts a partir de la setmana que ve si el règim dels ayatolàs no s'avé a un acord per posar fi a la guerra. Teheran ha advertit que impedirà el trànsit a altres corredors marítims, mentre la navegació per Hormuz és quasi inexistent en aquests moments. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, contraposa la fermesa del seu país a les paraules buides, diu, de Washington.
9: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Què han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
8: Guerra física i guerra verbal, per tant, les iniciatives diplomàtiques en aquest context estan congelades mentre duren les hostilitats, però avui el ministre d'Exteriors iranià ha viatjat a Qatar, un dels països mediadors del conflicte, per assistir, això sí, al funeral del pare de l'actual emir mort diumenge.
4: I el Marroc ha alliberat avui el periodista Ali Lamrabet, detingut diumenge a Tànger, procedent de Barcelona, sota l'acusació de difondre informacions falses que perjudiquen les institucions del país. Bé, el van traslladar a Casablanca per interrogar i l'han tingut 3 dies, Ignasi, incomunicat i sense accés a un advocat.
8: Sí, la companya de Lamrabet, Laura Feliu, ha explicat a Catalunya Ràdio que la justícia marroquina no ha aclarit encara els motius exactes de la seva detenció i que el periodista creu que l'han arrestat per motius polítics.
10: El que considera que ha estat un segrest, no? Un segrest no justificat, que això que li ha posat en una situació tan delicada durant aquests 3 dies.
8: L'Amrabet, establert a Catalunya des del 2005, és una de les veus més crítiques contra el règim malauita.

0: Una trentena de països es reuneixen a Madrid per debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí, de fet, han inaugurat avui aquesta conferència en què buscaran suport econòmic i també polític per aconseguir la recuperació cultural de Palestina després de la destrucció de Gaza. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
1: Unificar esforços per fer de la cultura un punt de trobada i de pau. La conferència servirà d'espai perquè els responsables de cultura dels diferents països debatin i concretin fórmules de col·laboració directa amb el sector cultural palestí. Una iniciativa per donar resposta a l'impacte que el genocidi està tenint sobre la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
2: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
1: El que es busca és donar suport no només polític, sinó també econòmic per recuperar el teixit cultural de Palestina. I si avui la conferència, amb l'assistència de més de 30 països i representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, ha començat a caminar en el Museu del Prado, demà els assistents es faran una foto en un altre gran museu madrileny, el Reina Sofia, davant del Guernica, un símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
3: Era com que un nom vos va desafallar.
4: I què passa quan et treus les sabates?
3: Que la ferida és pura. Però em quedo descalço perquè no hi havia cap altre model. Era allò...
0: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Capmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del Grec. És un text de Marc Monegal dirigit per Raimon Molins. Marta Vives.
5: Seria el desig de molts i el teatre ho ha fet possible. Maria Aurèlia Capmany i Montserrat Roig reviuen en la pell d'Anna Güell i Berta Giraut a la Sala Atrium. És en una entrevista inventada que no va tenir lloc mai, però que s'alimenta de totes les converses documentades i les que no entre les dues referents culturals. Anna Güell ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
6: Sí, parteix de molt material, que la Mar Monegal ha fet un treball esplèndid, perquè crec que s'ho ha llegit tot, s'ho ha vist tot, s'ho ha rebuscat tot, i a través d'això la Mar ha escrit una suposada entrevista, no?
5: El muntatge, que s'ambienta en un plató de televisió amb públic en directe, ressegueix les principals línies de pensament de les dues dones en àmbits com la ciutat de Barcelona, el feminisme, la política o les classes socials, però aprofundeix també en la relació d'amistat entre mestre i alumne. Berta Giraut.
7: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esbruixaven, i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
5: L'última entrevista es podrà veure fins al 31 de juliol a la Sala Atrium, i la temporada que ve hi tornarà a partir del mes de maig.
0: Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Aquesta producció s'està rodant en localitzacions com ara Cardedeu, Mataró i Barcelona. Marc Ruiz, bona tarda.
8: Bona tarda. Mestres parla de les professores que l'any 41 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien amb les exigències de la dictadura, però de portes en dins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la república i que pretenia formar part, el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
9: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creïn les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
8: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar Colell.
9: Recordo amb fascinació les classes de la Carme Serrallonga. La Carme Serrallonga ens feia literatura catalana i ella va ser qui ens va descobrir Foix, qui ens va ajudar a entendre els seus poemes, qui ens va ajudar a enamorar-nos de la literatura catalana. I recordo les seves classes com les classes que t'obrien completament la ment i la mirada.
8: Mestres està protagonitzada per Bruna Gusí, Daniela Brown, Natàlia de Molina, Nausica Bonin, Greta Fernández, i el guió és d'Antoni Xavarrías.
0: Gràcies, Marc. I ara, els esports. David Ubach, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol.
10: Es juga la segona semifinal, Atlanta, i s'hi enfronten Anglaterra i l'Argentina ara a partir de les 9, és a dir, d'aquí a gairebé 6 minuts. Qui guanyi serà el rival d'Espanya a la final de diumenge a Nova Jersey. El seleccionador anglès Thomas Tuchel ha optat pel nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, en el seu 11 titular, en detriment de l'ex-Barça Marcus Rashford. S'han anat alternant al llarg del Mundial. I a l'equip inicial argentí, evidentment, hi figura Leo Messi, acompanyat a la davantera pel desitjat pel Barça, Julián Álvarez. La gran absència és Rodrigo De Paul, el futbolista que s'haurà inicialment a la banqueta, entre Juliano Simeone, jugador de l'Atlètic de Madrid.
0: I un dia més, a partir de les 11, a l'antena de Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, no?, per analitzar com acabi aquesta semifinal. Ja fora del Mundial, David, però encara en futbol, l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar demà la revisió mèdica amb el Barça.
10: I si la supera, si és satisfactòria, firmaria aleshores pel Club Laurana per les properes 5 temporades, per tant, fins al 2031. Al Barça també hem d'estar pendents d'un altre nom, el de De Jong. Avui s'ha sotmès a noves proves mèdiques complementàries arran de la lesió que té el genoll dret, sense especificar encara. Ara De Jong i Barça han d'acabar de decidir si el neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan, i en funció d'això el seu temps de baixa serà més llarg o més curt. Però en qualsevol cas sí que podem dir que no seran 6 mesos, perquè no té afectació als lligaments encreuats del seu genoll dret, que és on té la lesió. Mentrestant, l'espanyol masculí és ja a Navata, a l'Alt Empordà, on hi farà una estada de pretemporada fins al 22 de juliol, i hi ha inclosos dos partits amistosos, el primer aquest dissabte contra l'Olot, el següent serà dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa.
0: Molt bé, també novetats a la Lliga Femenina de Futbol.
10: Amb el Barça femení, que ha renovat Caroline Graham, l'extrem noruega, fins al 2028, per tant, dues temporades més. Graham, de 31 anys, va arribar al Barça el 2019. Mentrestant, Txell Font fitxa pel Badalona Women, la portera de 21 anys, fins ara havia defensat la porteria del Barça B, i precisament el Badalona, al Tot Costa de Catalunya Ràdio, s'ha entrevistat Vicky Losada, un ex-Barça que arriba a cedir a Badalona per una temporada provinent del Bristol City anglès.
11: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte amb el Badalona i amb moltíssimes ganes de començar.
0: I en bàsquet, David, Nico Laprovittola torna al Joventut de Badalona.
10: Deixa el Barça després de 5 temporades i amb la penya jugarà el Joventut, doncs, fins al 2029, tres temporades de Laprovittola, que encetarà la seva segona etapa, doncs, a Badalona, on hi va arribar a principis del 2018 i s'hi va estar a finals del 2019 per fitxar pel Madrid, dues temporades de blanc, després fitxatge pel Barça, on, com dèiem, ha estat les cinc darreres temporades. Un Barça que avui ha anunciat el fitxatge al seu tercer de la nova temporada del pivot nord-americà Josh Nebo, que arriba provinent de l'Olimpia de Milà.
12: Les meves sensacions en aquest moment són que estic força emocionat de començar a conèixer la ciutat. El primer que em ve al cap és guanyar. En aquest club hi ha cultura de victòria. Cada any, els play-offs, competir per les finals a 4, i això és el primer que em ve a la meva ment.
10: Nebo té 28 anys, també passaport eslové i firma per 3 temporades amb el Barça. Sense deixar el bàsquet, el Manresa també reforça, ha anunciat l'arribada de l'aleta pivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya i que firma amb els vegencs fins al 2028. I un ex-Barça, Tomas Satoranski, també té nou equip, és l'Apoel de Jerusalem, on jugarà el base txec fins ara al Barça. Ho farà a Israel les dues properes temporades.
0: Molt bé, i què més, David?
10: Doncs en competicions ACB, encara en bàsquet, hem sabut les dates. La Supercopa jugarà el tercer cap de setmana de setembre, el 19 i el 20, amb la participació del Joventut i el Barça. La Lliga començarà una setmana més tard, entre el 26 i el 27 de setembre, i la Copa es disputarà del 18 al 21 de febrer, novament a València. També s'ha publicat el calendari de la Lliga Femenina de Bàsquet, que disputaran, pel que fa als equips catalans, l'Uni Girona i el Cadí La Seu. Començarà el primer cap de setmana d'octubre ja amb el Cadí, visitant l'avenida de Salamanca, i l'Uni Girona, que jugarà a la pista de l'Estudiantes, en el seu cas. El duel directe entre catalans, entre el Cadí i l'Uni Girona, serà a la penúltima jornada de la primera volta a la Seu d'Urgell, el 22 de desembre, i l'altra a l'última jornada de la Lliga Regular, el 21 d'abril, ja de l'any que ve, a Fontejau.
0: Molt bé. El Tour de França, l'onzena etapa s'ha resolt a l'esprint.
10: Amb triomf per al noruec Soren Guarenciol, de l'equip 1X, després dels 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Nevers.
13: Em pensava que anava massa endarrerit, però de cop s'ha obert per la dreta, cosa que normalment no passa. Ha estat una sensació una mica semblant a la de la meva primera gran victòria a l'Omloop. Allà també era com si anés massa enrere i de sobte em vaig trobar al capdavant. Sí, és surrealista, és increïble.
14: It's unbelievable.
10: A la general, cap canvi. Tadej Pogacar continua com a líder, tot i que Mansur diu que un bidó quan rodava a més de 50 km per hora gairebé el fa caure. De fet, ha estat l'etapa més ràpida, la d'avui, de la història del Tour de França, amb una velocitat mitjana de 51 km per hora.
0: Gràcies, David Ubach. Doncs fins aquí la informació esportiva en aquest Catalunya Vespre, que acabarem, com sempre, un dia més amb el pronòstic del temps, després que avui hem viscut aquest pic de la ja tercera onada de calor. Què ens espera, Gemma Puig?
15: Avui hem tingut aquest pic de calor, d'aquesta tercera onada de calor, moltes màximes arribant als 40 graus o per sobre, amb núvols, amb pols sahariana, amb aquest cel terrós. Aquesta propera nit i matinada costarà de dormir, mínimes tropicals, nit torri d'altre cop a la façana litoral. I de cara a dijous tindrem més núvols, aquest cel una miqueta més ennuvolat ja des de primera hora, alguna gota a mig matí i migdia cap a l'Alt Pirineu i a la tarda algun ruixat o tronada cap al Pirineu i també cap a aquest sector Pirineu Oriental, fins i tot cap al nord de l'Empordà, alguna tronada en aquest sector, i la calor anirà fluixant. Farà calor intensa, però no extrema. Els valors més alts, cap a Ponent, 38-39, i baixarà la temperatura també cap a comarques interiors.
0: Bona nit, són les 9. Estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i que ha calcinat un centenar d'hectàrees. Les flames han obligat a desallotjar de manera preventiva un càmping, també una casa de colònies i un centre de menors. El foc ha començat prop d'una zona que ja es va calcinar el dia de Sant Joan. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
16: Hola, bona nit. Sí, els bombers acaben de donar per estabilitzat l'incendi forestal declarat a les 3 de la tarda a aquesta zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping L'Illa, que ha estat desallotjat. Fins ara no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, segons els bombers, però les flames han cremat 97 hectàrees. Les properes hores, els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector de bombers i cap de planificació de l'incendi.
17: Vespre de nit, doncs, ens dona oportunitat, baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà, doncs, la prova del cotó, no?, si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
16: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze Safaja, Centelles i també Aigua Freda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casa Nova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins del perímetre, un ordre que encara de moment no s'ha aixecat. Matilde Seoane, Cèlia Forment, Unitat Mòbil a Sant Quirze Safaja.
0: I els bombers també han estabilitzat l'incendi a la zona de Querol, a l'Alt Camp. Ho hem sabut ara fa tot just fa pocs minuts. Han estat treballant en els dos nous focus que s'han originat aquest migdia. Són dos focus de l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. També us expliquem que mig miler de persones han assistit al minut de silenci a Manlleu, a Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter, concretament a la zona de la Devesa. Hi han assistit el conseller de Justícia

0: producció de les vacunes després que l'OMS hagi recomanat actualitzar-les als virus que ja circulen. Es podrà demanar cita prèvia a partir del 27 de juliol. La campanya començarà a l'octubre per als col·lectius més vulnerables, concretament les persones que estan en residències, també els més grans de 80 anys, nens, dones embarassades. I es farà especial incidència en la immunització dels mestres i professors. A finals del mateix mes ja s'obrirà a la població de més de 60 anys i a partir del novembre es podrà vacunar qui vulgui, sense cita o amb cita prèvia. I un apunt més abans dels esports, el jurat popular ha declarat culpable un dels dos acusats de matar un home a Tortosa i després de llançar el cos al riu Ebre. A l'altre acusat el consideren encobridor del crim. La fiscalia demana per al culpable 20 anys de presó per un delicte d'assassinat i per a l'altre han demanat 3 per encobriment. El cadàver es va localitzar el 17 d'abril del 2024 envoltat d'una cinta adhesiva i amb una pedra lligada. Els esports, David Ubach.
1: Doncs en jocs ja, la segona semifinal del Mundial de Futbol a Atlanta s'hi enfronten Anglaterra i Argentina. De moment empat a 0 al minut 3 i mig de partit amb els anglesos. Titularitat del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, amb Argentina, Leo Messi i el pretès Julián Álvarez també jugant d'inici al combinat argentí. Qui guanyi jugarà diumenge a la final contra Espanya a Nova Jersey. Del Barça destaquem també que l'extrem alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona avui mateix per passar-hi demà la revisió mèdica. Si la supera, firmarà per 5 temporades amb el Barça. I el Tour de França triomfa a l'esprint en l'onzena etapa per al noruec Soren Wallensiol de l'equip 1X, amb Tadej Pogacar, que manté el lideratge de la general, en la que ha estat avui l'etapa més ràpida de la història del Tour.
0: Gràcies, David, i també gràcies a tots vosaltres per la vostra atenció. El Catalunya Vespre tornarà demà a les 8. Bona nit.
2: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periódico amb el patrocini de Cupra.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Aquest dijous al matí, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà sobre la llei d'amnistia als líders del procés. I al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, farem un especial informatiu amb Ricard Ostrell per seguir-ne l'última hora. Amb un ampli desplegament, us oferirem totes les reaccions i l'anàlisi en profunditat. El posicionament de la justícia europea sobre la llei d'amnistia, aquest dijous a partir de les 10, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
7: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
8: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
9: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
8: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
7: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
8: Tot es pot parlar.
7: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
10: Ets tu.
11: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals.

0: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: El gener del 1999 troben unes restes òssies en una parcel·la de la urbanització de Cal Esteve, a Sant Salvador de Guardiola. El propietari de la finca volia plantar unes oliveres al jardí de casa i ha contractat una empresa d'excavacions per fer els treballs. Quan la pala mecànica ha foradat el terra, han sortit uns ossos. En un primer moment, no hi han donat importància i han continuat treballant, fins que l'excavadora ha destapat un crani. Aturen els treballs i el propietari de la finca avisa la Guàrdia Civil.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El cas que iniciem avui va començar amb la troballa accidental d'un esquelet. Uns ossos que amagaven molts secrets i que es van anar descobrint a poc i al llarg de molt temps. Especialistes en ossos, una arqueòloga, els investigadors a la Guàrdia Civil i el pas del temps van ajudar a avançar en la investigació. En el capítol d'avui ens fixarem en els detalls que s'amagaven al voltant i a dins de l'esquelet. Petits detalls, però sorprenents. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
3: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
1: Crims. Per què matem?
3: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
2: Sant Salvador de Guardiola és un municipi que està al sud de la comarca del Bages, a 15 minuts en cotxe de Manresa. Agrupa 11 nuclis de població. Això vol dir que és un municipi molt dispers, amb cases que tenen parcel·les molt grans. Sant Salvador de Guardiola va créixer molt de pressa a partir dels anys 80. Si llavors només tenia 800 habitants, ara en té una mica més de 3.100. Perquè moltes segones residències s'han convertit en residència habitual i perquè s'hi han anat construint noves urbanitzacions. Policialment, la història que us expliquem comença l'any 1999 a la finca número 55 d'un d'aquests nuclis de nova creació, la urbanització de Cal Esteve. I el primer protagonista és l'Albert Miralda, que aquell any treballava amb una excavadora.
4: La parcel·la té 10.000 metres i el propietari ens va encarregar la feina de que volia plantar oliveres a tocar la casa, com si fos una mica el jardí de casa i això. Nosaltres vam començar a fer forats per obrir, per plantar oliveres, que ell volia plantar oliveres, i jo no sé si era el segon o el tercer forat que vam obrir. Allò amb la màquina fas el forat, comencen a sortir ossos, i ell, el propietari de la casa, de seguida va dir, para, que això podria ser una persona. I clar, evidentment, jo això sí que ho recordo com si fos ara mateix, allò de dir, què vols que sigui una persona? Això deu ser uns ossos d'unes restes animals o alguna altra cosa.
2: L'Albert, que després va ser alcalde de Sant Salvador de Guardiola durant 11 anys, del 2007 al 2018, al 1999 ja coneixia molt bé el municipi.
4: Cal Esteve és una urbanització que no tot és primera residència. Cal Esteve hi ha molta segona residència, gent de Barcelona o de l'entorn de Barcelona que es van comprar una casa per passar el cap de setmana o per vindre a passar les vacances. I no sé, jo crec que estem a l'entorn del 40% d'ocupació, 50% d'ocupació de les cases que hi ha en aquell moment. Bueno, que hi ha ara, vaja. O sigui, ara a Cal Esteve em sembla que té 200, hi ha uns 200 habitatges, aproximadament.
2: A diferència de la resta d'urbanitzacions de Sant Salvador de Guardiola, Cal Esteve té una peculiaritat.
4: La població és molt rotativa perquè té una dificultat afegida, que és que necessites, per moure, necessites vehicle propi. O sigui, no hi ha transport de viatgers. Un municipi de menys de 10.000 habitants no està obligat a tindre transport urbà de viatgers. I per tant la gent, per desplaçar-se, per anar a comprar, per anar a treballar, per anar a fer qualsevol cosa, per portar els nens a escola, per anar a fer qualsevol gestió, necessita tindre vehicle. I això fa que la gent, a partir d'una certa edat, es ven l'habitatge. I això, si miréssim la rotació dels propietaris de les cases de Cal Esteve, passa sovint.
2: Si actualment Cal Esteve no té xarxa pública d'autobusos, imagineu-vos 40 anys enrere.
4: I el 81 menys. L'única vegada que es va intentar fer una mica de connexió amb autobús, amb una iniciativa que va sortir entre l'Ajuntament i l'Associació de Veïns, es va provar de fer un autobús a la carta, per dir d'una manera, en funció de les necessitats, i acordar unes hores concretes, i va fracassar perquè la distància de les cases que et deia abans, el punt de recollida de viatgers era tan gran, perquè has de pensar que a Cal Esteve hi ha 15 o 16 quilòmetres de carrers asfaltats. Per tant, tu imagina't per bellugar-te per dintre caminant, si vols arribar d'una punta a l'altra o un punt central, és complicat de poder-hi arribar. L'any 81 jo crec que estava a les beceroles tot plegat de tot això, de qualsevol iniciativa de poder moure gent, perquè jo crec que el 81 encara hi havia menys gent resident fixa, perquè era molt segona residència, perquè Cal Esteve va néixer molt com a segona residència.
5: Llavors, quines possibilitats tenies de sortir de l'urbanització si no tenies cotxe?
4: A través d'un taxi, trucant un taxi, és l'únic trucant un taxi de Manresa que vingués a buscar.
2: Fixeu-vos en la pregunta que ha fet la Lídia Oriols a l'exalcalde. I fixeu-vos que l'Albert ens ha parlat de l'any 81 i de les dificultats de moure's per l'urbanització si no tenies cotxe particular. Ja sabrem més endavant per què. Ara som al 99, que és el moment en què el cas comença des del punt de vista policial. Són 4:45 de la tarda del dimarts 5 de gener i l'Albert acaba de destapar amb la seva excavadora uns ossos a la parcel·la número 55 de la urbanització Cal Esteve.
4: Fer cullerada de terra amb la màquina, sortir terra i sortir ossos.
2: Ja hem dit que en un primer moment l'Albert no hi dona importància perquè creu que són restes d'un animal. Es comença a fer fosc i aturen els treballs. L'endemà és dia de Reis, festa. El propietari de la finca està intranquil i no para de donar-hi voltes perquè pensa que es pot tractar d'una persona. Hi ha un os que li sembla que podria ser d'un braç. 3 dies més tard, el divendres, dia 8, reprenen els treballs i tornen a remenar el forat.
4: I llavors ho vam tornar a moure una mica i llavors sí que ja vam veure que ja sortia com una mica de cap i ho vam parar. I llavors el propietari ja va trucar a la Guàrdia Civil perquè vingués a veure tal com estava i... que jo sempre havia pensat que després la Guàrdia Civil ens trucaria, que hauríem d'anar a fer a testificar o a donar explicacions, però no. Mai ningú ens ha demanat res. Bueno, la primera vegada que ho explico és amb vosaltres. Home, no ho sé, et sorprèn, evidentment, perquè suposo que estem acostumats a veure-ho a les pel·lícules, però que et passi tu allò a la primera fila, pues, et sorprèn i et deixa molt parat perquè no... Bueno, i esperes que sigui una equivocació, que realment que sigui un animal que ens haguéssim equivocat en aquell diagnòstic inicial que vam fer, no? Però malauradament va ser així.
6: En aquell moment, la troballa de les restes òssies va passar quasi inadvertida. Aquest que sentireu ara és l'advocat Xavier Alsina, que més endavant intervindrà en el cas i que, casualment, viu a Sant Salvador de Guardiola.
7: Jo visc al poble baix, a baix, més a prop de Manresa. I sí, potser sí que ho vaig veure al Regió 7, potser sí, que vaig veure la notícia al Regió 7, però en aquells moments, aquell any, i mira que la màquina excavadora és d'un amic meu, la que va trobar els restes, però no es va donar la circumstància de que en parléssim. Ha sigut ara que ho he rememorat i fins i tot un dia em vaig parlar amb el noi que va anar a fer l'excavació, és que no s'ho imaginaven de cap de les maneres que allà poguessin tenir un cadàver d'una persona. El propietari actual, el del Pino, també és una persona que conec, no és que ell parli o siguem amics, però que la conec de vista perquè fa molts anys que hi viu allà, no? I és allò que et sorprèn, no? Que vagi a passar al teu poble, però no, jo del 99 no es viu aquest cas. Més enllà del que puguis llegir el Regió 7, que jo sàpiga, no es comenta. O sigui, Encara l'altre dia fent el cafè sé que n'hi havia un de la tertúlia que deia sí, el del Pino es pensava que li pagarien el jardinou, que li farien el jardinou. O sigui, si en parlen és pel fet aquest sobtat d'aquest moment concret de que troben els ossos i de que li remenen tot i li van excavar tot per acabar de trobar el crani. Fa bastanta impressió de veure el crani. Però d'aquella persona, algú ha parlat amb mi després, sapiguent que jo l'advocat, però poquíssimes persones més s'han preguntat d'on era, què hi feia. Ha passat desapercebut.
2: Aquell any, el 99, la policia responsable de les investigacions al territori era la Guàrdia Civil. En el moment que es dona l'avís a la Benemèrita, no està clar que es tracti d'un homicidi ni se sap l'antiguitat dels ossos. El propietari ho fa més per quedar eximit de responsabilitats i tenir la consciència tranquil·la. Com que al cap i a la fi es tracta d'una persona morta, la denúncia va a parar al Departament d'Homicidis i se n'ocupa l'agent Carlos García Espejo.
8: Automáticamente nos dan aviso al grupo homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona. Nos trasladamos con nuestro equipo de criminalística, pasamos comunicación a la autoridad judicial y se presenta allí junto con el médico forense para ejercer el acta del levantamiento del cadáver.
2: El propietari ha posat en un cubell de plàstic els ossos que ha tret la pala excavadora i la resta de l'esquelet ha quedat dins el forat. Passades les 5, una unitat de la policia judicial hi arriba per fer la inspecció ocular. També hi va l'equip forense. El 8 de gener del 1999, el sol es va pondre a les 17:39, segons dades de l'Observatori Astronòmic Nacional. Com que la llum natural va marxant, la policia decideix acordonar la zona i exhumar les restes òssies l'endemà, 9 de gener. La fossa queda tapada amb plàstics. En haver-hi només ossos, el procediment per fer-ne l'aixecament i la posterior autòpsia és molt diferent. Sense teixits tous, serà més complex saber qui és l'individu i com va morir. Els forenses creuen que la persona més idònia per fer l'anàlisi de les restes òssies que s'han trobat a Cal Esteve és el doctor Lluís Guerrero, que sentirem ara.
9: A l'any 1999 ens avisen uns amics que aleshores eren els forenses de Manresa, que eren el doctor Vidal i el doctor Jiménez. Ells eren coneixedors de lo que podíem fer nosaltres en un estudi amb restes òssies i les dades que en podíem treure. I ells, pues, com que estaven en un procés d'exhumació d'un esquelet, van dir, carai, pues aquí les persones més indicades són en Lluís Guerrero i la Judit Soler, que aleshores ella i jo treballàvem junts.
2: El doctor Guerrero és especialista en cirurgia cardiovascular i és una autoritat en el camp de l'antropologia física de restes osteològiques, és a dir, ossos. Fa més de 50 anys que es dedica a l'antropologia prehistòrica. Les tècniques d'estudi són aplicables en qualsevol circumstància, ja sigui l'exhumació de fosses de la Guerra Civil, de personatges històrics com reis o bisbes, o en casos més recents com el que us estem explicant. Amb el seu historial professional, els forenses de Manresa creuen que ell podrà extraure el màxim d'informació de l'esquelet trobat a Sant Salvador de Guardiola.
9: És intentar reconstruir qui era la persona que tenia aquells ossos que nosaltres hem trobat. Aleshores, a partir d'aquí, intentem determinar pues, el sexe, la talla, l'edat, el número d'individus que hi han, que si era destre, que si era esquerrà, que si havia fet servir més grups musculars d'una banda o de l'altra i, per tant, podem inferir doncs, quin tipus d'activitat física o professió podia tenir. Podem deduir la patologia, moltíssimes coses. Tot això ho definim amb una sola paraula, que seria osteobiografia. Aleshores, doncs, aquí l'antropologia física forense, però només d'ossos, d'osteologia, ens porta a lo que dic, a l'osteobiografia, a reconstruir la vida d'aquella persona.
2: Ens havíem quedat al moment en què el doctor Guerrero rep la trucada dels seus col·legues forenses de Manresa.
9: En aquell moment que avisen, jo, com a metge, estic treballant a la clínica Sant Josep i havia d'operar, no podia desplaçar-me, i li vaig dir a la Judit Soler, escolta, vés-hi tu, i fes l'exhumació i després ja estudiarem els ossos conjuntament. I van així. Jo sóc metge, la Judit Soler és arqueòloga. És una arqueòloga que molt interessada en l'antropologia, per tant estava aprenent antropologia i m'ajudava.
2: L'endemà que la Guàrdia Civil hagi rebut l'avís, el dissabte 9 de gener de 1999, la Judit Soler es desplaça a la urbanització de Calesteve, a Sant Salvador de Guardiola, a la finca número 55, que ja heu sentit que té una hectàrea de terreny, més o menys com el camp del Barça.
4: Era molt proper a la casa. Això era, res, devia estar 20 metres de la casa. O sigui, era molt proper. El que passa que sí que és cert que en el lloc, clar, són cases que d'una casa a l'altra podien ser 150 metres o 200 metres d'una casa a l'altra. Per tant, són cases que estan en un entorn molt tranquil. I jo suposo que això devia ajudar que les coses passessin de la manera que van passar, no?
2: En el cas de la parcel·la on s'ha fet la troballa, l'esquelet està enterrat a 110 metres exactes de les finques veïnes, tant la de la dreta com la de l'esquerra, i a uns 3 metres de distància del carrer. La finca té una tanca molt baixa i no hi ha cap tipus de porta d'entrada, és a dir, es pot accedir sense cap impediment al terreny des de qualsevol punt. La fossa, per tant, es pot veure des del carrer. La Judit s'hi atansa.
9: Va la Judit i veu que la meitat superior del cos ja ha estat desplaçat per la pala de la retroexcavadora, però que l'altra meitat de la cintura en avall encara està in situ. Aquesta fossa era una fossa que la van fer molt mal girbada. La devien fer doncs, amb mitjans manuals, amb una aixada o amb un pic o el que sigui. I era molt més fonda d'una banda que de l'altra. La banda més fonda estava, arribava a uns 80 centímetres sota el nivell del sol i la part menys fonda, més soma, estava a uns 20, 20, 25, 30 centímetres. En la part més fonda havien situat l'extrem del cap i tot aquest cos l'havien embolcallat amb un llençol, estava boca terrosa, i l'eix de les cames estava una mica desviat respecte a l'eix del cos i els genolls una mica flexionats, de tal manera que els peus s'acostaven encara més a la superfície. Per tant, és estrany que fins i tot gossos o animals, allà hi ha porcs senglars, doncs no haguessin fet un forat i haguessin tret part de les extremitats. Aquest forat estava fet en les argiles naturals del terreny i ho havien reblit amb sorres i materials de construcció i elements diversos de qualsevol manera.
2: El doctor Guerrero ha parlat d'un llençol. Això serà important. És un llençol de color blanc. No queda clar a les diligències, i ningú ens n'ha parlat, de que es trobés cap altra peça de roba, el que fa pensar que probablement a la persona la van enterrar nua. Al costat de l'esquelet sí que s'hi troben altres objectes que consten als documents policials. Lídia Oriols, explica'ns quins, sisplau.
6: Es troba una bossa de plàstic transparent amb una inscripció en color blau que diu Roca. Una altra bossa de plàstic transparent també amb la inscripció de color blau Mutexa. I encara dues bosses de plàstic més transparent amb la inscripció en color negre Sudo i al fons color taronja. Un rotllo de cinta adhesiva de color vermell i una capseta buida d'aquelles on se solen guardar cargols o tacs.
2: Continuem. La Judit Soler fa l'exhumació amb molta cura i descobreix una cosa que deixarà glaçada tota la comitiva judicial i policial. De seguida sabrem què és, però fa un moment el doctor Guerrero ens parlava de la fossa.
9: Dona un perfil de la persona que fa l'enterrament, dona un perfil molt concret de com és. Et dona doncs, una informació de conjunt de com es va fer, amb quina intenció es va fer. La primera és que no en sap gaire de què va. Segona, que va començar a fondo i segurament es va cansar, per tant físicament pues, tampoc devia estar gaire acostumat a fer-ho això, es va cansar i per tant la resta de la inhumació és més soma, no? I a tot això, doncs el fet de que el cos estigui desviat d'eix que les cames estiguin doblades, que estigui boca terrosa. Tot això indica, pues, que el que fan és no fer un enterrament respectuós del cadàver, sinó de tirar-lo de qualsevol manera dins del forat, no? Fer una fosa d'aquesta manera, pues, també indica, pues, això, també indica una precipitació i un intent, pues, claríssim d'ocultació, no? No estem fent una fosa rectangular, ben traçada, homogènia en les seves parets, homogènia en la seva profunditat. Bueno, és fer una cosa a correcuita per, en fi, per ocultar el cadàver i no fer absolutament res respectuós.
2: Ja us hem dit que la meitat de l'esquelet de cintura en avall està intacte. L'excavadora no l'ha mogut de lloc. És quan analitza aquesta part que la Judit fa el descobriment que us dèiem.
9: La troballa més interessant en aquell moment va ser la d'un fetus, l'esquelet d'un fetus, a dins de l'espai de lo que seria la pelvis. Vam estar molt de sort en que el cos del fetus estava in situ. Es veuen uns ossets molt petits que bueno, que qualsevol persona no instruïda en el tema podria confondre'ls amb el d'un animaló. Podria dir, pues, bueno, no ho sé, pot ser d'un conill o pot ser de... I no, evidentment. Un fèmur d'un fetus d'aquest tamany doncs, pot tenir pues, 3 centímetres a tot estirar. Y por lo tanto estamos hablando de osos petits, francamente petits.
8: El día era bastante triste, estaba gris, hacía frío, pienso que era en enero, San Salvador de Guardiola. Y bueno, ya cuando te dicen que también puede existir restos de lo que es un feto, pues ya te toca un poco más, ¿no? La fibra, te quedas un poco más triste. Pero bueno, estamos para eso y para trabajar.
3: I'm ready, my lord.
1: Crims. Amb Carles Porta.
2: El fet que s'hagi trobat l'esquelet d'un fetus dins la pelvis deixa poc marge de dubte que l'ossada és d'una dona. La Judit recull tots els ossos i els posa en caixes precintades. Són les 13:45 del dissabte 9 de gener del 99 i la comitiva judicial i forense porta les capses al dipòsit de la funerària del Bages, on demà el doctor Guerrero reconstruirà els ossos en forma anatòmica, és a dir, recompondrà l'esquelet i en farà l'estudi antropològic. La Guàrdia Civil ha començat a fer investigacions i no els consta cap denúncia per desaparició d'una dona embarassada. Ara ens detindrem en l'estudi antropològic que el doctor Guerrero fa a l'esquelet trobat a Sant Salvador de Guardiola. És un informe molt detallat.
9: La pelvis és la caixa negra de la informació del sexe. Però el sexe també es representa en el crani. Les faccions d'una persona, les faccions de les parts toves, el que veiem quan mirem una persona, estan determinades per la forma del crani. Hi ha una superposició de capes, però el que dona la primera forma és el crani. Per tant, això ja ens dona molta informació també. I hi ha pues, tota una sèrie de característiques que són diferents d'un home a una dona, de la mateixa manera que la cara d'un home i una dona són diferents. El tipus de front, el front d'una dona és molt més verticalitzat, molt més, una mica més estret, és més gràcil. Un home doncs, té el front normalment més inclinat enrere, té uns arcs superciliars més sortits, el gruix de les òrbites és gruixut, els de les dones és primet, és tallant, quasi bé. En aquest cas, l'esquelet de la dona embarassada doncs no oferia gaires dubtes, però tot i així doncs vam fer tot l'estudi doncs, de la pelvis que corresponia a una dona.
2: L'estudi antropològic dona més dades de la dona.
9: Embarassada de 5 mesos, perquè es determina a partir de les dimensions dels ossos fetals. La dona té una talla, o tenia una talla aproximada de 1,71 m d'alçada, o sigui, era més aviat alta, amb una variació de 3 centímetres i mig per sobre o per sota, en tot cas, alta. La robustesa dels ossos era molt poca, o sigui, activitat física no se n'hi suposava pues, cap. Era destre, tenia signes de gestació anterior, o sigui, unes petites alteracions òssies que són força típiques de gestacions prèvies, però que es poden donar també amb dones que no hagin tingut cap fill, però amb un marge de probabilitat baixa. O sigui, cap al 4% de dones que no han tingut cap fill poden tenir aquesta alteració. En aquest cas hi era.
2: El doctor Guerrero intenta establir-ne l'edat.
9: Aquest era el gran problema d'aquest esquelet. La maduració dels ossos amb el pas dels anys ens portava a que la forquilla de variació era molt gran i ens donava una edat d'entre 25 i 45 anys. Esclar, això és una forquilla molt gran, molt gran. I tot i que jo pensava de que havia d'estar en la part molt més baixa de la forquilla, esclar, si això anava a un jutjat i s'havia d'exposar en termes d'evidència científica i sustentar-ho científicament, la forquilla l'havíem de dir la que era, de 25 a 45. Però per nosaltres tenia un valor central d'uns 33 anys, uns 7 anys i mig per sota o per sobre. I jo m'apuntava per sota.
2: Ara sabrem per què sortia una forquilla d'edat tan àmplia.
9: Quan una persona para el seu creixement, es para perquè una zona cartilaginosa que tenen els ossos llargs es torna os, es solidifica, i llavors ja no pot créixer més l'os, ja queda com un mineral. Aleshores, durant un temps queden traces visibles d'aquella zona de creixement que s'ha ossificat. I ella ja ho tenia tot ossificat i no quedaven ni traces ni res de res. I la dentició era ja amb queixals del seny. Doncs ens posava una edat de 25 cap amunt, que era el topall inferior, no? I, per una altra banda, totes les sutures d'articulació dels ossos craneals estaven soldades, cosa que es produeix amb edats molt més avançades. Es produeix als 45, 50... Doncs aquí teníem una sèrie de variacions de comportament de la maduració òssia que eren una mica atípiques.
2: La raça també és un element essencial per poder identificar la dona.
9: Les característiques del crani d'aquesta dona, que era un crani molt llarg i estret, juntament amb una cara molt alta, o sigui, llarga i estreta, aquests trets es donen de forma molt generalitzada en els escandinaus. Però això no vol dir que sigui escandinau una persona que tingui això, perquè de gent així també n'hi ha aquí. Per tant, aquí vam establir que tenia una morfologia europea occidental amb una tipologia que recordava els cranis escandinaus.
2: Un dels aspectes més importants per la resolució d'aquest cas és saber quants anys feia que estava enterrat el cos de la dona.
9: Normalment aquest tipus de recerca normalment la fan els forenses, eh? I tenen mitjans químics i histoquímics per determinar això. Nosaltres, si ens havíem de limitar simplement els recursos de l'antropologia, teníem l'aspecte de l'os. L'aspecte de l'os, quan és un os antic, té el mateix to de color que la terra que l'envolta. O sigui, tot es fa uniforme. En aquest cas concret, els ossos eren grisos mentre les terres eren aquell marron característic de les argiles, no? Per tant, era un color que semblava més de putrefacció, recent. Tenien un aspecte com greixós, per tant, no era os sec, antic. Aleshores, vam serrar una part d'un còndil del fèmur per veure què passava en la part interna de l'os. Al serrar-lo vam veure que la part esponjosa de l'os que encara era greixosa i desprenia una olor cadavèrica important. Això, normalment, alguns tractats forenses et diuen que això acaba perdent-se a partir dels 15 anys de l'enterrament. Per tant, vam dir, pues bé, no pot tenir més de 15 anys.
2: Aquesta és la part alta de la forquilla. Sobre la part baixa, l'informe que va fer l'any 99 el doctor Guerrero diu això.
10: En ningún caso quedaban restos de ligamentos ni otros elementos articulares, lo que induce a creer que el enterramiento tuvo lugar hace más de 5 años.
2: L'esquelet s'ha trobat al 99. L'anàlisi antropològica ha determinat que les restes òssies tenen una antiguitat d'entre 5 i 15 anys. Els experts van considerar que si ens situem a la part alta de la forquilla, 15 anys, la dona embarassada hauria mort al 1984 i en la part baixa de la forquilla al 1994. Encara no sabem quina és la causa de la mort, l'aspecte més important de l'informe antropològic forense. En aquest sentit, el mateix estudi recorda que un esquelet és molt més difícil d'interpretar que un cadàver perquè no hi ha teixits tous.
9: Vam revisar tots els ossos de l'esquelet per constatar totes les lesions. Aleshores, ens vam trobar amb dues lesions que les dues eren situades a l'extrem cefàlic. Per una banda, teníem una mandíbula inferior amb una fractura una mica sinuosa que anava de la part dreta de la barbeta cap a la dentadura, cap a la línia mitja de la dentadura. Per la part de darrere d'aquesta mandíbula vam veure que l'os trencat no havia perdut continuïtat. O sigui, passava allò que passa quan es diu que són fractures amb canya verda. Quan trenquem una canya, se'ns trenca, però no perd la continuïtat. No podem separar els extrems, queden units. Aquestes fractures amb canya verda moltes vegades són característiques de l'últim moment de la vida. S'ha fet en vida de la persona i, per tant, no ha tingut lloc després. Després, quan es trenca l'os, es trenca del tot. Per tant, teníem una fractura, en principi, en vida de la mandíbula.
2: I ara sentirem quina era la segona lesió.
9: Hi havia també lesions importants a nivell del crani. Mirant-ho bé, hi havia tot de fractures radiades del crani, però, en concret, hi havia una fractura una mica arrodonida al parietal esquerre i més petita per la banda de fora i més gran per la banda de dintre, i a l'altra banda, a la dreta, era més petita, hi havia també orifici, i era més petit per dintre que no pas per fora. Aquest tipus de lesions i amb fractures radiades de tota la volta, això en principi era característic d'un tret de bala. Un tret de bala pot fer això, pot fer esclatar el crani, cosa que va passar. Es van portar tota de la banda dreta, de la banda esquerra es van portar una bona part del crani, i aquestes lesions més grans per la banda de sortida que de la d'entrada són típiques dels projectils. I vam establir quina era la direcció del tret, que era d'esquerra a dreta, una mica de darrere cap endavant i una mica de dalt cap a baix.
2: L'estudi antropològic forense determina que la dona embarassada va morir d'un tret i que la seqüència dels fets podia haver anat així.
9: Com a hipòtesis no demostrable, hi hauria, potser, primer, li van trencar la mandíbula d'un cop, i una vegada a terra, potser van rematar la feina. El cap en posició lateral, segurament van així, perquè una seqüència inversa seria una mica estranya, que primer li disparessin i la donen per morta perquè li han atravessat el crani, després no tindria gaire sentit trencar-li la mandíbula. tampoc fora impossible, no fora impossible, que la mandíbula també es trenqués amb el tret. Però bueno, és una possibilitat molt més remota, que les zones de força del projectil acabessin fent una fractura a més llocs que els del crani. Però bueno, és una possibilitat molt més remota. A la Judit Soler li va causar molta impressió, doncs, acostumada com estava a excavar restes prehistòriques, li va causar molta impressió, doncs, estar estudiant, excavant un esquelet de fruit d'un assassinat. Això després em passa també una mica a mi, i quan acabes l'estudi i el lliures, dius, bueno, pues, tant de bo ara agafin el responsable, no? Perquè jo he fet la meva feina, nosaltres hem fet la nostra feina, ara algú ha de fer la que quede.
10: Crims. Per què matem?
2: La investigació del cas de Sant Salvador de Guardiola està a mans de la Guàrdia Civil, que es troba amb un primer obstacle per poder avançar en la recerca.
8: La problemática que nos encontramos en este lugar es que la víctima estaba sin identificar. Eso conlleva que nos retrase mucho las investigaciones, porque no puedes abarcar el ámbito social, el ámbito familiar, el ámbito laboral. No puedes intentar hacer indagatorias con manifestaciones, con testigos. Entonces te resulta muy, muy problemático el hecho de no poder tener identificado ese cadáver.
2: Els investigadors fan un primer intent per identificar la dona.
8: Nosotros lo que hicimos fue ponernos en contacto con todos los cuerpos policiales de España, soltamos lo que se suele llamar un índice negro a nivel Interpol también, para poder saber si había alguna desaparición de las características que nosotros teníamos, primero a nivel nacional y posteriormente a nivel mundial.
2: Fem un resum de les característiques de la dona assassinada que ens ha explicat el doctor Guerrero i altres que també recullen a l'informe forense.
6: Era una dona d'1,71 m d'alçada, aproximadament. La forquilla d'edat que sortia de l'estudi antropològic era molt àmplia, d'entre 25 i 45 anys. Per la forma del crani, la víctima era europea occidental, amb uns trets que recordaven les persones escandinaves. Pel que fa a la patologia, al final de la columna vertebral tenia una articulació anormal de l'última vèrtebra lumbar amb la primera sacra. Tenia el dit gros del peu dret orientat no cap a la dreta com seria normal, sinó desviat cap a l'altre peu, i les cames les tenia lleugerament en X, és a dir, que ajuntava una mica els genolls.
2: La Guàrdia Civil rep la resposta de la resta de policies nacionals i internacionals.
8: No, no dio ningún resultado, claro. No coincidía, y las que nos podían mandar pues tampoco coincidían con nuestra víctima.
2: La Guàrdia Civil estira un altre fil. El Departament de Criminalística extreu l'ADN de la dona. Del fetus no ho pot fer perquè la tècnica encara no està prou desenvolupada. Ara caldrà veure si la base de dades hi ha alguna coincidència de perfil genètic que permeti saber qui és la víctima.
8: Tenemos un programa que se llama Fénix en el que todas las policías españolas vuelcan los ADNs de los cadáveres sin identificar. También tenemos una base que se llama PDRH, que es de personas desaparecidas y restos humanos. ¿Qué es lo que hacemos? Con esas personas desaparecidas, que sus familiares, o sus familiares, dan el ADN, se cotejan con los restos humanos que nosotros localizamos en cualquier sitio, ¿no? Que están sin identificar. Entonces todo eso va a una misma base de datos. Y todas las policías vertemos esos datos en una misma base de datos. Y dentro de la Unión Europea, esos datos se pueden compartir entre todas las policías de las que componemos la Unión Europea. Entonces, nosotros pudimos sacar el ADN de la mujer, en este caso, de la víctima, pero del feto, con los medios que se tenían de criminalística en el año 99, les resultó muy, muy difícil.
2: Mentre esperen l'informe de l'ADN, la policia interroga els veïns de la zona. És 24 de gener de 1999. Hem posat veu al que consta als documents policials.
11: ¿Recuerda quién vivía en la parcela donde han aparecido los restos óseos?
12: Las primeras personas que vivieron en la casa creo recordar que fue hace unos 16, 17 años. Pero solo estuvieron viviendo como un año. Vivía un matrimonio y tres hijos. Dos eran varones y una niña. Tenían edades comprendidas entre 5 y 10 años aproximadamente. Desconozco los nombres de estas personas y no sé dónde pueden vivir ahora, ya que no tenía ninguna relación con ellas.
2: Si ho recordeu, l'esquelet trobat a Sant Salvador de Guardiola té una antiguitat màxima de 15 anys i aquest matrimoni amb tres fills va viure a la finca fa uns 16 o 17 anys. Més o menys coincideix en el temps, però el veí no ha donat cap dada als agents que els permeti localitzar la família. Els investigadors fan una altra gestió. Consulten qui ha viscut a la casa i aquí sí que hi ha una cosa que els crida l'atenció.
8: Cuando empezamos a realizar investigaciones sobre quién estuvo en esa parcela durante este periodo tan dilatado de tiempo, entre 5 y 15 años, se nos aparece una persona que había nacido en la RD antigua, en la antigua Alemania.
2: ¿Per qué els agents es fixen en aquest home nascut a l'antiga RDA? Recordeu que les restes òssies estaven embolicades en un llençol i que us hem dit que aquest llençol serà important?
8: Los dos cadáveres estaban envueltos en una sábana y la etiqueta de esa sábana venía en alemán. Algo que nos chocó un poco.
2: La Guàrdia Civil investiga l'home alemany i les altres persones que van viure a la finca.
8: Teníamos a una persona que era alemán y bueno, nos centramos un poco más en él. Pero claro, no podíamos demostrar ese vínculo entre autor y víctima. Entonces estábamos un poco parados, no podías ir a, como decimos nosotros, a por él, ¿no? Porque no podías demostrarle nada. Entonces es preferible esperar un poco y poder ir ya al juzgado con unas pruebas y unos indicios bastante fuertes, como por el hecho de que hubiera estado en esa parcela no significaba absolutamente nada, igual que otros tres propietarios más que habían estado en esa parcela, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos más centrados en el tema de la identificación de la víctima. Sabíamos que, porque suele pasar en este tipo de hechos delictivos, en estos homicidios, en el momento en que podemos identificar a la víctima, tenemos un 80% ganado.
2: Sense la identificació de la víctima, els investigadors no acaben de trobar la manera de vincular algun dels inquilins als cadàvers i tampoc no veuen clar que interrogar-los els ajudi a resoldre el cas.
8: No llegamos a interrogar a ninguno por el hecho de no querer un poco dar pistas de las investigaciones que estábamos llevando. La investigación prefiere no hacerlo. Nosotros seguíamos con la idea de poder identificar ese cadáver a través de alguien que aportara ADN y presentara una denuncia de la desaparición. Por eso constantemente, cada seis meses, cada año, volvíamos a mandar a Interpol, a los compañeros de Policía Nacional, oye, ¿tenéis alguna denuncia? Oye, tal. Bueno, seguíamos con la idea esa de poder identificar a ella. Es que si no iba a ser misión imposible el poder detener a una persona, a no ser que fuera esa persona que se autoinculpara, ¿no? Pero no tenías ni, no, había pasado mucho tiempo, no había muestras de ADN, no había restos orgánicos que pudiéramos cotejar con otras personas, aparte de las que teníamos ya, de la víctima y del feto, pero no podíamos cotejar con nadie, ¿no? Entonces, era complicado.
2: La Guàrdia Civil compara l'ADN de la víctima amb els perfils genètics que hi ha a la base de dades i busca coincidències amb les denúncies per desaparició, fins i tot als arxius de l'Europol i l'Interpol. Cada mig any rep la mateixa resposta.
8: Cada ciertos meses o a lo mejor al año volvíamos a mandar, porque a lo mejor se había producido ya esa denuncia de desaparición, pero la respuesta siempre era negativa. You want
10: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
2: L'any 2000 pensen que potser és possible fer un retrat robot a partir del crani de la víctima. Escoltem el doctor Lluís Guerrero, l'especialista en ossos que va intervenir en el cas.
9: Dibuixar un crani llarg i estret amb una cara llarga i estreta, doncs és fàcil. També sabem que el nas era estret i llarg i que les òrbites eren altes i arrodonides. Amb tot això es pot fer, i sabem també com era la mandíbula, sabem com eren els pòmuls, sabem tot. En base a això es pot fer una foto robot, que és clar, una foto robot sempre és molt poc precisa, però quan no es té res més val això que res. I en aquest cas es va fer.
8: En este caso la hizo con el pelo corto, no sé por qué, pero todos los rasgos físicos de la cara, tanto nariz, el vello, que es muy difícil también, pero lo hizo bastante, muy, muy, muy acertado.
5: Ojos.
8: No eran hundidos, eran unos ojos así como abiertos, la nariz la tenía delgada, labios finos.
2: La Guàrdia Civil envia el retrat robot a totes les policies i espera que aquesta vegada hi hagi alguna concordança o es pugui encendre alguna llum. El retrat robot, que ja heu sentit que el Guàrdia Civil ens ha fet una miqueta d'espoiler, de moment tampoc donarà cap resultat. Quan ja han passat 5 anys des que es va trobar l'esquelet, la investigació està estancada. El 21 d'octubre del 2004, la magistrada Rosa Maria Gutiérrez Fernández, del jutjat d'instrucció número 4 de Manresa, dicta aquesta interlocutòria.
10: Los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos lógicos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada, y por ello es procedente decretar el sobreseimiento provisional de estas actuaciones.
0: Claro, cada año, cada 6 meses estés intentando localizar a esa persona y poderla identificar, ¿no? Pues se supone que tiene una familia detrás, que tiene pues unas amistades, algo, ¿no? Y bueno, no puede decir o no poder hablar con la familia y decirle, pues mira, ha pasado esto.
6: Les restes òssies de la dona i el fetus estan dipositades a la funerària del Bages.
7: Fins al 2005-2006, que van demanar al jutjat d'instrucció que, per favor, a veure què havien de fer d'aquella caixa amb les restes d'aquest cadàver que no sabien qui era, que no les tinguessin més allà en el tanatori. I llavors el jutjat va demanar a l'Ajuntament un nínxol i l'Ajuntament els va cedir un nínxol des del 2006, al cementiri de Manresa. Però que van estar molts anys en la funerària que fa les funcions de forense en aquella època. Ara ja no es fan autòpsies als jutjats d'instrucció de Catalunya. Es fan totes a l'Institut Anatòmic Forense o de Medicina Legal, que en diuen, d'aquí a Barcelona.
0: Estaban enterrados madre y hijo, estaban enterrados en el mismo nicho. O sea, y lo que era el feto estaba en una cajita, aparte. Entonces, no fue muy fácil el poder diferenciar un hueso del feto de uno de la madre, ¿no? Porque siempre puede haber algún tipo de contaminación o algo si están juntos y eso tanto tiempo. Pero no, en este caso tuvimos la prudencia en el año 99 de separar lo que eran los restos de tanto de la mujer como del feto.
2: Fixeu-vos que l'agent d'homicidis de la Guàrdia Civil, Carlos García Espejo, diu que van tenir la prudència de separar les restes òssies de la dona de les del fetus. Ho van fer així perquè ja hem vist que a la dona li havien pogut extreure l'ADN, però al fetus no. Ja veurem si aquesta precaució de la Guàrdia Civil va servir per alguna cosa. Aquest cas, que avança tan a poc, tindrà molts girs encara, i molt peculiars. Però us ho explicarem el proper capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
10: Crims. Cas d'avui, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Agnès Marquès. Els bombers estabilitzen els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Durant les pròximes hores, els efectius remullaran la zona i asseguraran el perímetre aprofitant la millora de les condicions climatològiques. A Sant Quirze Safaja, el foc ha cremat un centenar d'hectàrees i ha obligat a desallotjar una casa de colònies, un centre de menors i també un càmping. Joan Reyes és el cap de planificació dels bombers.
2: Vespre de nit, doncs, ens dona oportunitat, baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà, doncs, la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
1: En el cas de l'incendi de Querol, a l'Alt Camp, les flames han estat dos nous focus de l'incendi d'Aiguamúrcia de diumenge. Les represes han cremat 14 hectàrees, fent pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc. Més notícies amb Oriol Pujador.
3: Tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendi es manté en nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que es reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil, en declaracions a 3Cat Info.
4: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
3: 220 municipis de 25 comarques estaran en nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
1: Demà dijous serà un dia clau per a l'amnistia. D'aquí poques hores, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. Així com la sentència pot tenir un efecte directe per als 12 activistes dels Consells de Defensa de la República, la situació és més complexa per als líders polítics afectats pel delicte de malversació.
3: 6 de cada 10 empreses veuen com a l'hora de contractar hi ha candidats que es fan enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Això ha frenat el creixement de la meitat de les pimes. Són dues de les conclusions de l'enquesta que ha fet la patronal Pimec. El president de l'Observatori

0: França. El Barça avui han fet més proves mèdiques a Frenkie de Jong. L'holandès té una lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial i que el podria tenir fora dels terrenys de joc entre 4 i 6 mesos. Adeyemi, per la seva banda, ja és a Barcelona. Demà passarà a revisió mèdica i, si tot està en ordre, divendres s'entrenarà amb l'equip. També el Barça. Caroline Graham Hansen renova fins al 2028. La noruega, que va arribar a Barcelona l'any 2019 i acabava contracte. Aquest estiu seguirà almenys dues temporades més de blaugrana. I en bàsquet, Josh Nivo és nou jugador del Barça. Nivo té 28 anys, juga de pivot i prové de l'Olimpia de Milà. Tot i ser nord-americà, Nivo no ocupa plaça d'extracomunitari perquè té passaport eslové. Signa fins al 2029. Mentrestant, Nicola Provitola torna a la penya, l'escort argentí torna a vestir la samarreta verd i negra i signa per les pròximes 3 temporades.
1: Fins aquí les notícies.
2: Catalunya Ràdio.
3: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3K.
3: L'estiu ets tu.
2: L'estiu ets tu.
3: Quan em mires i somrius.
2: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Jo t'estimo en l'èmsia.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: L'estiu ets tu.
2: Catalunya Ràdio.
3: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3K.
3: L'estiu ets tu.
2: L'estiu ets tu.
3: Quan em mires i somrius.
2: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: El búnquer.

0: 1910, Zuric, Suïssa.
1: És la ciutat més gran de Suïssa.
0: Zuric.
2: Sí, m'ho ha dit una vegada un suís.
0: Ah. Jo hi vaig... Hi he estat a Zuric.
1: Sí, que
0: però molt de passada. Zuric... Viatge de final de curs, quart d'ESO.
2: És... Jo no hi he estat, eh? He estat al lloc maco, als llocs macos de Suïssa. És Ginebra, la part maca de Suïssa, no Zuric, que és molt hostil, i més per un tio rural com tu.
0: Sí, sí, jo vaig estar...
2: No t'hi vas trobar bé?
0: No. Vaig veure una estació de trens molt grossa i ja està.
1: Ah, sí?
0: Vaig marxar.
2: Però grossa unes... com l'estació de França? O cosa...
0: Les catarates del Rin. Estan per allà? No, més avall. No ho sé. Bueno, en fi, era viatge final de quart d'ESO. Tampoc...
1: Ara quart d'ESO va una Zuric, però quin col·le és aquest?
0: Nano, la Salle Manlleu. La Salle Manlleu.
2: I va una allà, va obrir un compte corrent.
0: Ja te preparaven pel futur laboral.
2: És això. Però és... Qui manava la Generalitat quan tu estudiaves a la Salle Manlleu?
0: Doncs en aquella època diria que Montilla. No?
2: No, home, no ets tan jove.
0: Sóc jove jo, eh? Que tinc 38 anys, eh?
2: Sí, ja ho sé, però no tan jove.
0: No, devia ser Pujol, ja. Suposo que era en Jordi.
2: Suposo i espero. Suposo.
0: Sí, perquè a casa meva estava tothom content, devia ser en Jordi. Bé, a la biografia d'avui li hem fet un búnquer, en gran part per culpa del patriarcat i per culpa dels rols de gènere. La història d'avui és la vida d'una mossa incompresa, una intel·lectual depressiva, que es va dedicar a viatjar, a escriure, a fotografiar el seu entorn i a relacionar-se amb els cercles d'intel·lectuals europeus. Una noia que no sabem ben bé a què es dedicava, però que anava rodant pel món.
2: Però ja n'hem tingut d'aquestes.
0: Sí.
2: Passa que totes acostumen a tenir diners.
0: Exacte.
2: O la família, si
0: sí,
2: més no.
0: Sí, senyor. La biografia d'avui també seguirà el mateix patró d'algunes intel·lectuals aventureres que han passat per aquest programa. Viurà gràcies als diners dels seus pares i farà una mica el que li roti, sense arribar a treballar de cap cosa en concret.
2: És el que aspirem tots en aquesta vida.
0: Exacte.
2: Perquè l'altre dia vaig fer un Excel amb els ingressos...
0: No ho facis mai, això. Això no es pot fer, això.
2: Doncs ho vaig fer.
0: No?

0: Home, no.
1: Ho vaig fer. He triat 44 anys a fer-lo.
0: No ho facis, això.
1: Ho vaig fer l'altre dia perquè m'ho va recomanar un economista.
0: Sí.
1: I, bueno, quan va arribar la Neus a casa em va trobar a terra esternellat. Era terra. Va haver de deixar diners ella. Ella sí que ha sabut estalviar.
2: És que no.
1: Això ens estem equivocant, no, però no. Fortíssim.
2: És que l'Excel no hauria d'existir.
1: És que l'Excel
2: només porta problemes, l'Excel.
1: I vaig veure allò al balance final. Es va posar en castellà sol, eh? Perquè jo el tenia en català. I quan van sortir els números, balance final.
2: Hòstia, no. Bé, ja veureu que al final de la història no tindrem gaire clar de què s'ha dedicat la nostra protagonista, però tant se val. A nosaltres ens venia de gust explicar una mica la seva vida.
1: No se'n parli més. Ja està.
2: Vinga, situem-nos, va. Hem anat a picar molt alt. Estem davant d'una de les famílies més riques de Suïssa.
1: Boig! Home, això és de molt ric, eh?
2: Sí. Però és la família més rica de Sant Hipòlit. Bueno. Però, bueno.
1: Bueno. Sí. Cuidado que poder també viatgen a Suïssa, d'aquests,
2: sí. Potser estem parlant de la quarta família més rica de tot Suïssa. Són els Schwarzenbach.
1: Els Schwarzenbach, ja es veu que són rics. I segurament poc amables.
2: Home, amb aquest cognom, és que per més simpàtic que vulgui ser el que dius el nom, ja caus malament.
1: Un nom, pensa un nom simpàtic. Amb aquest cognom s'espatlla.
2: Sí.
1: Silvestre.
2: Schwarzenbach.
1: Ui.
2: La família Schwarzenbach són una colla d'estirats, unes persones que, per molt riques que siguin, sempre fan mala cara. A nosaltres ens interessa la seva filla, l'Anne-Marie.
1: Anne-Marie ja és nom de pija.
2: Té nom de pija, sí. Però l'Anne-Marie és just el contrari.
1: Ah?
2: Encara que la mossa creix envoltada de luxes, ella no s'interessa per les coses materials. És una nena que des de ben petita li agraden jocs que són tradicionalment de nens. L'Anne-Marie prefereix jugar amb quatre pals que no pas amb la casa de nines que li han comprat nova de trinca.
1: Jugar amb quatre pals no és de nen, és d'un gos.
2: Sí.
1: És que jugar amb quatre pals. Bueno,
2: és veritat, sí. La mare, que és una malsinada autoritària, no pot suportar que l'Anne-Marie es desentengui de tots els luxes que li ofereixen. Això de tenir una filla alternativa és un gran problema. Solució: tancar la petita Anne-Marie a un centre psiquiàtric.
1: Per què? Estaves jugant amb quatre pals.
2: Si és ben
1: bé que et tanquen... Sí. Et tancaven de seguida.
2: Els pares volen tenir l'opinió d'un professional. Volen saber com és que la seva filla no es comporta com s'hauria de comportar una preadolescent rica i fastigosa.
1: És veritat. Això et preocupa molt quan ets pare. T'ho he donat tot, filla! I vols jugar amb quatre pals.
2: Una Schwarzenbach no pot fer el que li roti. Portar aquell cognom implica certes coses. Després d'unes quantes entrevistes amb els psicòlegs, arriben a un diagnòstic clar. L'Anne-Marie té esquizofrènia.
1: Productor? Però què diu?
2: Mira, en aquell temps, una noia desperta com ella, que tenia gustos i pensaments propis, estava molt mal vista.
1: Clar.
2: La mare i el pare també ho veuen clar. L'Anne-Marie és l'ovella negra de la família perquè té esquizofrènia. Almenys això diuen els doctors. És clarament un diagnòstic inventat, però que els serveix per justificar el comportament de la seva filla. L'Anne-Marie segurament no té esquizofrènia, però hem de confessar que tampoc acaba de girar rodó. Té canvis d'humor molt bruscos i sempre està absent. El pitjor de tot són els atacs que li agafen de tant en tant. La noia és una gran aficionada a la cultura i a l'art. Li apassiona la pintura. Li agrada fins a tal punt que té convulsions quan veu obres d'art extremadament boniques.
1: T'ha d'agradar molt l'art, eh?
2: Sí. A mi no m'ha passat, encara. De veure un quadro i...
1: No hi conto. Vas anar al Prado l'altra vegada, l'altre dia que vas a Madrid?
2: Vaig anar al Reina Sofia.
1: El Reina Sofia està bé.
2: Sí, però el Guernica està mal posat.
1: Està en un passillo.
2: No pots tirar prou enrere.
1: No.
2: I...
1: Has de fer així. No tens pa... O l'has de mirar de biaix.
2: I hi ha uns cables a terra, perquè no t'hi acostis, que el més probable és que t'entrebanquis i rebentis el quadre.
1: Hi ha uns cables a terra.
2: Fiquen com un pam de pal,
1: sí.
2: I entre pal i pal, a l'alçada d'un pam de terra,
1: sí.
2: Un cable d'acer.
1: Però si allò no frena no... ningú.
2: Bueno, clar,
1: home, primer, només si ets un gos salsitxa...
2: Allò no frena ningú. No ho veus, i sense cap mala intenció, tu pots anar allà caminant, no veus el cable, t'entrebanques i caus sobre el Guernica.
1: I xafes el Guernica. Cuidado, eh?
2: Que encara no entenc com no ha passat, això. Jo ho trobo molt... Està molt mal organitzat. Molt malament.
1: L'última vegada que hi vaig anar, no, et podies acostar i podies tocar-lo, si volies.
2: No, sí?
1: Res. Sí, i tant. No passa res. El quadre l'has de tocar.
0: Quadro l'has de tocar, si no aquí posin un vidre, tu.
2: Clar. Si no hi ha vidres que es pot tocar, no?
0: Sí, això és així. Jo, si voleu, si aneu al museu, pregunteu, però... Clar. Perquè vols veure... És que quiero ver el trazo,
2: claro,
0: del maestro. El trazo del maestro. Sí, sí, tu li dius això a un segurata de museu i no et dirà absolutament
2: feina res. Feina curiosa la del segurata de museu, també.
0: També, també déu-n'hi-do, estan perfectes al cap, sí, tots.
2: I els posen en punts, a vegades... No, no has trobat mai un guarda de museu a un quarto petit que només hi ha un extintor, per
0: sí?
2: exemple?
0: Que diu, sí!
2: Què vigilem aquí, noi?
0: Això... Arriba un moment que el tio està fart d'art, no? I diu, deixa'm.
2: Va, que ens estem anant per les branques, sisplau.
0: Que tenim a la noia que li grafa...
2: L'Anne-Marie, que diuen que té esquizofrènia i que, bueno, sí, agafa atacs quan veu obres d'art molt maques. Cada cop que és a un museu i observa un quadre meravellós, li agafen atacs.
0: Ai, que ha caigut la nena.
2: És que li ha agradat molt el quadro.
0: És que no m'estranya que la mare es queixi el comportament amb aquests numerets.
2: A veure, això actualment està diagnosticat, eh? La Neus ja ens explicarà quina malaltia té aquesta noia. A part d'aquests atacs que li agafen al mig dels museus, la pobra mossa ara resulta que també té síndrome de Tourette. De vegades insulta la gent o comença a cridar sense cap motiu aparent.
0: Bueno, poder la mare, si el que volia era una noia refinada... Quan tens el Tourette aquell dels insults, déu-n'hi-do, eh?
2: Déu-n'hi-do.
0: Filla puta! Filla puta! No ens en fotem de la gent amb Tourette.
2: No.
0: Però,
2: no,
0: vist des de fora...
2: No.
0: És curiós, no? Sí. T'agafa per sorpresa.
2: És veritat.
0: Hosti, tu, quin tio tan mal parlat. No,
2: no té Tourette. Sí que és veritat que és una mica difícil sortir amb ella a fer un vol, no? Pots posar-me un compromís, diguéssim.
0: No, pots portar a l'òpera.
2: No. La seva família ja fa anys que ha decidit tirar la tovallola. La mare i el pare s'han centrat a criar els altres fills, que aquests sí que els hi han sortit com ells volien. A la pobra Anne-Marie l'han deixat de banda, sobretot la mare, que ja fa temps que ha donat la seva filla per perduda. Ara la mare està massa ocupada organitzant esdeveniments i sopars de gala per recaptar fons.
0: És molt de ric, això. Recaptar fons per als nens desvalguts, vols dir?
2: No del tot. Ah. És una causa benèfica encara més de milionària.
0: A veure.
2: La mare es dedica a recaptar fons pel partit nazi.
0: Sí. Hosti, sí, cuidado. Aquesta és de, això és de ric, eh?
2: Sí.
0: A Suïssa, eh? Buah, nano. Bona festa, eh? Perquè que te n'adonis tard, no?
2: Sí.
0: I aquest, què? Sí, ah, he fotut 50 euros. Per què era això?
2: Ah. Això no era allò, això no és lo de la Sor Lucía Caram? Ah, hòstia. Vale.
0: Hòstia, has d'estar molt... Que no ha vist la bandera quan ha entrat.
2: Ah, no, he anat al càtering de dret, jo he anat. Resulta que la mare de l'Anne-Marie és una admiradora de Hitler i dona diners a la causa.
0: Carai.
2: Amb aquest panorama familiar i amb problemes mentals cada vegada més freqüents, l'Anne-Marie, amb només 18 anyets, comença a consumir morfina. Primer per prescripció mèdica i després per addicció. Però ser una morfinòmana no és cap impediment perquè es graduï en Història i Literatura. L'Anne-Marie és...
0: No, vull dir que encara va millor, de fet.
2: No. No t'ho demanen.
0: No, però... Pots estar inconscient el primer semestre i no passa res.
2: L'Anne-Marie és llesta i encara conserva la mirada pura i brillant. És en aquest període on es comença a relacionar amb intel·lectuals europeus. Escriptors, pintors, fotògrafs... Clar que la noia té la vida solucionada. Amb els diners de la família no li cal treballar i es passa el dia sense fer res en concret. Xerrant i discutint sobre art, filosofia i sobre política.
0: No els veig gaire estressats a tota aquesta gent. No se't morirà d'un atac de cor.
2: No
0: t'agafarà un ictus.
2: No. L'Anne-Marie i els seus amics intel·lectuals intenten canviar el món des d'una taverna sense fotre res de profit. Però aquesta rutina també l'acaba esgotant. Ella vol ser aventurera i descobrir món. Vol ser com en Marco Polo, un viatger que descobreix racons inhòspits del planeta i els relata en els seus escrits. El 1933 aviam, posa rumb cap a...
0: Va, Marco Polo, cap on?
2: Cap a Espanya. Ho farà amb el seu cotxe fort i acompanyada de la seva amiga, la fotògrafa Marianne Breslauer. Totes dues viuran una road trip apassionant per Espanya.
0: Que maco.
2: I compte perquè també faran parada a Catalunya.
0: Ep.
2: Entren pels Pirineus,
0: sí,
2: visiten Girona,
0: sí,
2: Montserrat, baixen fins a Barcelona i també passen pel monestir de Sant Cugat del Vallès.
0: Fixa't.
2: És veritat, el ric com ho olora, eh?
0: Fixa't. Ojo, la ruta Girona, Montserrat, Barcelona i Sant Cugat. No han anat pas a Canovelles, eh?
2: No. Mentre la seva amiga Marianne fa fotografies del paisatge, sí? L'Anne Marie aprofita per escriure relats sobre el viatge. Després decideixen anar cap a l'Aragó i a visitar el nord d'Espanya.
0: I què tal? Què, els hi ha agradat o no?
2: Doncs tenen opinions una mica negatives, Jair. Penseu que l'Anne Marie i la seva amiga són dues snobs urbanites que estan acostumades als luxes i l'ordre de les ciutats centreeuropees. Quan arriben a Espanya s'enduen un desengany bastant fort.
0: Home, a veure, si vens de Zúric,
2: sí,
0: i te'n vas a la franja, doncs sí, pots tornar a l'Ojo.
2: Som a l'any 1933.
0: A l'any 33, bueno, i espera't.
2: Espanya passa uns moments complicats. La inestabilitat política i social ha fet que s'instaurés la Segona República. El país és una olla de grills. En un primer moment, l'Anne Marie troba molt exòtic que Espanya sigui tan rural, amb pastors i ovelles passant per camins que encara s'han d'asfaltar. És una estampa que troba molt bucòlica. Però després s'adona que la imatge, més que bucòlica, és bastant miserable. Quan passa per poblets apartats dels nuclis urbans, veu la magnitud de la tragèdia. Famílies sense recursos i nens sense escolaritzar. Quan passen pels pobles, els nens s'acosten a les dues viatgeres. Els nanos mai havien vist un cotxe tan modern com aquell.
3: Qué guapo, déjame una vuelta, ¿no? Rubia, rubia, rubia, rubia. Rubia.
0: Home,
2: extranjera. Déjame el Ford, pero si es del Carlos Sainz.
3: Qué guapo, qué guapo. Y tú, vaya tu barro, ¿no?
0: Però nano, nano. Què són aquests nanos de...
2: La nostra amiga els dona carmels i els acaricia els cabells.
0: Ah, molt bé.
2: Bueno, mira.
0: Sí.
2: La imatge d'aquells nens pobres l'ha deixat molt impactada. No s'esperava que Espanya estigués així de fotuda. L'Anne Marie escriu.
0: Ai, aviam.
2: Llegeixo, eh?
0: Aviam, aviam.
2: Els nens espanyols dels Pirineus són criatures desemparades, brutes, embolicades i ocultes en estranys barracs, amb cabells rinxolats i mirades tristes i greus, impròpies d'uns nens.
0: Hòstia, mira, maca. Si li ha faltat dir amb qualsevol cosa són feliços,
2: són feliços,
0: eh? Fixa't com n'hem d'aprendre.
2: Sí.
0: Amb poca cosa...
2: Se fa una foto...
0: I ja està. I ho penja.
2: I ja està, ho penges a l'Instagram.
0: I ja està.
2: Aquí, con...
0: Con mis amigos.
2: Con mis amigos.
0: De Senegal.
2: Que mirades d'il·lusión.
0: Sí.
2: La ilusión no se compra con dinero.
0: És que...
2: Què feu? Què feu?
0: Quan apareixen aquestes frases...
2: Voleu una punta cana i ja està.
0: És que, de veritat. Quan apareixen aquestes frases, Instagram t'hauria d'esborrar el compte automàticament.
2: En fi, en els seus escrits, l'Anne Marie afegeix coses com Espanya està molt tocada, però amb les polítiques socials de la Segona República segur que canviaran les coses.
0: Sí!
2: Arribaran anys millors.
0: I tant, nena! I tant! I tant! El 33... Espera't 3 anys!
2: Seguidament, per animar-se una mica, decideixen anar a Pamplona a fer uns vinets.
0: Molt bé.
2: Han llegit l'obra d'Ernest Hemingway, Fiesta, i pensen que trobaran a Pamplona una mica més d'ambient.
0: Sí, bueno, si fas cas de tot el que diu Ernest Hemingway, aniràs perfecte, com ell.
2: La imatge d'aquells nens analfabets i pobres les ha deixat molt tocades i cal animar-se una mica. Quan tu veus pobres, dius, què fem, sí, els ajudem o ens anem a emborratxar?
0: No, anem a emborratxar-nos. En Marí, de veritat, que he quedat esparverada de veure aquells nens pobres.
2: No puc.
0: Jo no puc amb la misèria.
2: No, anem a prendre alguna perquè m'estic marejant. I amb aquesta visita a Pamplona acaba el seu viatge a Espanya. Se'n van pocs mesos abans que esclati la Guerra Civil.
0: Ben jugat, home.
2: La pujada del nazisme a Alemanya i l'esclat de la guerra a Espanya enxampen l'Anne Marie viatjant per França. Des d'allà es dedica a escriure articles on denuncia el nazisme. També aprofita l'estada a França per casar-se amb un diplomàtic francès, però no cal que tireu campanes,
0: no?
2: Perquè és un matrimoni fallit. L'Anne Marie té amants a cabassos, dones i homes. El seu estil de vida fa impossible una relació estable. A més, també hi ha el tema dels problemes mentals i les addiccions. El 1938, la nostra amiga toca fons. Està desnodrida i desfeta per culpa de la morfina. Penseu que és una noia prou alta, 1,76 m.
0: Oh, sí,
2: és més alta que jo.
0: Carai.
2: Ah, sí, sí.
0: I
2: pesa...
0: I pesa, com tu, també?
2: Quasi bé.
0: Aviam, quant?
2: 35 quilos. M'has de menjar alguna
0: cosa, eh? Nena, m'has de menjar.
2: M'has de menjar alguna
0: cosa, 35 que... quilos te pesen ja només les cames.
2: Hòstia de Déu, jo... Sí, sí. En aquest període és on arriben els intents de suïcidi.
0: Què dius?
2: Decideix posar-se en mans de professionals per intentar desenganxar-se de la morfina i també de l'alcohol. Durant la desintoxicació, escriu aquestes paraules. Fixeu-vos que ho fa en masculí, perquè escrivia molts cops fent servir un alter ego literari.
0: Aviam.
2: Escriu. A vegades estic tan cansat que caic en un somni profund, el somni dels animals, sense imatges, ni somnis, ni veus, ni al·lucinacions, desplomat sobre el llit de la terra. No et despertaràs mai. Llavors retinc la dansa suavit, la densa suavitat del somni.
0: No està bé, no està bé.
2: No està bé, aquesta nana no està
0: bé. La nana no està,
2: no està bé. La nana se
0: l'ha de... I algú li ha de dir.
2: Sí. O algú l'ajuda o ens anem a fer uns gin tònics. Però...
0: Sí, sí, perquè jo veure, jo la, veure gent patir, la gent patir no puc. Jo no puc, eh?
2: Que és el que va fer el Mazón.
0: No? És
2: ell,
0: que és així.
2: Ell va veure la misèria i va dir, jo això, escolta...
0: No, no és egoisme. No, no és egoisme. És, ell no és, pot amb
2: no,
0: el patiment.
2: No tolera el patiment de l'altra gent.
0: Ja està, se li ha de diagnosticar. Se li ha de diagnosticar perquè és un problema de... dels collons massa grossos.
2: Exacte.
0: És aquest, és aquest.
2: És aquest, és llavors aquest. Són gent que quan veu la gent patir han d'anar a esvergir-se.
0: No, no suporta.
2: No, no, no.
0: No suporta. Llavors als reis els hi va passar pràcticament el mateix. Sí, com van arribar allà, la reina no podia amb
2: no
0: la misèria.
2: No podia, no podia. Es va fotre a bramar, que va fer, bueno, va fer més fang ell amb les llàgrimes del que hi havia.
0: No lloré más.
2: No lloré más, majestà. No quiero que sufra, sobre todo.
0: Sobre todo.
2: Sobre todo que no sufra.
0: Que pareu tot el poble. Pareu. Pareu el que esteu fent.
2: Bé, la seva qualitat literària és magnífica, sí. Però per molt bons que siguin els seus treballs, ella no acaba de trobar el seu lloc en aquest món. La seva vida és una fugida endavant, una fugida que es pot permetre gràcies a les seves amistats i, sobretot, gràcies als diners de la família. L'Anna Maria ha renegat dels seus orígens, però l'herència familiar sí que li serveix per continuar vivint com una aventurera. Ara diu que vol viatjar fins a Teheran, a fer d'arqueòloga. Els pares, de veritat, que deuen estar contentíssims.
0: Home, i els veïns. La teniu la mossa, que fa dies que no ve per Zuric.
4: Mira, no puja gaire. Ara diu que ha anat a Teheran, que vol ser arqueòloga.
0: Ah, bueno, si ella està bé,
2: sí.
0: Si és el que vol...
2: Sí, i de lo que ha fet.
0: Si és el que ha estudiat.
2: De tot el que ha fet fins ara és de l'únic que es pot explicar.
0: Jo no he vist gent amb tants pocs estudis que pugui ser tantes coses diferents, eh? Ah, vaig a fer d'arqueòleg. Però escolti, si vostè ha fet empresarials...
2: No s'ha d'estudiar per fer d'arqueòleg, sí,
0: però
2: no?
0: Que no? Sí, home, jo crec que... I força, diria jo. No, aviam, provem un dia, si vols, anem amb l'Eudald Carbonell, amb dos pinzells, i ja diem... Oh!
2: Eudald, què?
0: Eudald?
2: On s'ha de rascar?
0: Tu arribes amb la Bobcat...
2: Ja està.
0: I jo amb l'aigua.
2: Es trencarà un gerro. Què pot passar, que es trenqui un gerro? Sí, són tots trencats.
0: Sí, són tots trencats?
2: Sí.
0: Quina diferència hi ha entre aquest gerro rebentat i aquest que està perfecte?
2: Clar, és que a mi fa gràcia, perquè estan allà amb el pinzell i els hi surt tot trencat. Sí. Agafa la Bobcat ja, nano. Per tant, la fareu més
0: després
2: dia.
0: Després de 7 anys d'excavar, hagués sigut un quart d'hora amb la Bobcat. Ra, ra.
2: I fora.
0: I després, en comptes de garballar amb aquella merda...
2: Sí.
0: Agafes un sedàs gros, de veritat, gros, industrial, gros. Que et surti una casa sencera.
2: Ho allarguen perquè no hi ha feina per tot l'any.
0: No hi ha feina per tot l'any i estan estirant subvencions. Estan estirant. Els arqueòlegs de Catalunya
2: estan estirant
0: subvencions.
2: Perquè tothom sap que és dels oficis més ben pagats que hi ha.
0: Dels més ben pagats. Només que arqueòlegs que conec jo, tots milionaris.
2: Tots.
0: Va, nois, entreu la Bobcat allà a les ruïnes d'Empúries, sí. Que no pot ser que hores ara encara estiguem trobant
2: exacte.
0: Coses.
2: Exacte. I ara, i allò d'Empúries, jo, si s'hauria d'agafar ja un constructor i que ho acabi.
0: Que ho acabi. Que ho acabi.
2: Que ho acabi.
0: I allò convertim-ho en xalès per francesos.
2: Exacte.
0: S'acaba...
2: És el turisme que volem. Va, sisplau, concentrem-nos.
0: Sisplau, home.
2: La nena està fent d'arqueòloga. De fet, però, les notícies aquestes no acaben d'arribar fins a casa seva. Eh? Resulta que durant la seva estada a Teheran té una relació lèsbica amb una companya d'arqueologia.
0: Jo, de moment, la peli d'aquest búnquer, jo la miraria.
2: Estaria bé.
0: Perquè només estan passant barbaritats.
2: Sí, sí, sí. I la seva relació més sonada és la que té amb la filla de l'ambaixador turc de Teheran.
0: Carai,
2: que no el conec, però no fa pinta ser un home molt obert de mires.
0: L'ambaixador turc de Teheran, als anys 40, que la filla li digui que és lesbiana.
2: No ho sé, no ho sé. Ara estem prejutjant sense conèixer.
0: La Turquia dels anys 40 jo crec que era un... Està molt més oberta que la d'ara.
2: Durant aquest últim viatge ha fet una volta important. Ha creuat Iugoslàvia, Bulgària, Turquia, Armènia, Pèrsia, l'Afganistan i Rússia. De totes aquestes aventures en sortirà un llibre titulat Tots els camins estan oberts.
0: Oh, sí que estan oberts. Com la butxaca del pare. Noi.
2: Les seves novel·les de viatges descriuen la soledat de l'individu davant d'aquest món tan ampli. Actualment és considerada una escriptora de culte, però llavors l'Anna Maria sempre va ser tractada com la Neguet Lleig, la noia alternativa que està mig llampada. El seu talent literari només el van saber veure al seu cercle d'amistats. Ens situem al 1942, a Sils.
0: A Sils, el poble de la Neus?
2: No, resulta que també hi ha un Sils a Suïssa. Mira. Que la, ja, la Neus,
0: roben tot.
2: La Neus va anar a Suïssa. Ja podia haver anat a Sils, als Sils de Suïssa.
0: És veritat, t'imagines anar de Sils a Sils? Hosti,
2: com que tot el món està en peu de guerra, l'Anne Marie no ha tingut més remei que refugiar-se a la seva Suïssa natal, que recordem que és un país neutral, sí, i un lloc prou segur per viure durant el conflicte. Mentre l'Anne Marie està pendent de la guerra, es distreu com pot. Això d'estar en un mateix lloc l'angoixa una mica. Per sort, ara té una nova afició, la bicicleta.
0: Ah, mira.
2: Mira, vas en bici.
0: És el que...
2: Tu com vas passar la guerra? Jo en bici.
0: En bicicleta.
2: Troba que és una bona manera de fer exercici. Això de la bici li agrada força. Un dia l'Anne Marie surt a fer una volta. Enganxa un sotrac malparit i cau de la bici amb tanta mala sort que pica de cap contra una pedra.
0: Sí que és mala sort, sí.
2: Els veïns la descobreixen tirada al mig del camí, inconscient. La porten a l'hospital on un equip de metges intenten salvar-li la vida. El seu cos aguantarà uns quants dies més, en coma. Quan es desperta, l'Anne Marie és pràcticament un vegetal i acaba morint al cap de poc.
0: Però què és aquest final?
2: Noi.
0: Que ha viatjat per tot el món? S'ha embolicat amb la filla del... de l'alcalde de Turquia? I es rebenta el cap a Suïssa mentre a Sils, mentre en bicicleta?
2: Sí, noi.
0: Però què és aquesta història?
2: Mira que és ben plàcils.
0: Sí? Hòstia. Hi ha dues baixades?
2: Aquesta ha sigut la gran història de la Anne Marie Swasenbach, filla d'una de les famílies més riques de Suïssa. Una mossa que va ser escriptora, viatgera, aventurera, cronista, arqueòloga, filòsofa... Una noia que va fer una mica de tot i que segurament no va treballar gaire de res. L'Anne Marie Swasenbach, la voleu veure?
0: Sí.
2: Sí?
0: Sí, sí, sí, sí, tant.
2: Guaita-la! Oi, aquesta...
0: Ho té tot. És que... Ho té tot. No cal ni que m'expliquis la història. Té els ulls de morfina.
2: Sí.
0: És que, mirad, és
2: fa,
0: que se, és com...
2: Fa, a veure, per, si no fa una mica d'ulleres, fa una mica d'ulleres.
0: Si no ho esteu veient, és una mena de David Bowie després d'un bolo.
2: Sí.
0: Sí, sí. Cigarro a la mà...
2: Està amb fent la, amb la càmera de fotos
0: la,
2: i...
0: La Leica...
2: Sí, sí.
0: Espectacular, espectacular. Sí, sí. Ens agrada, a mi m'agrada molt aquest personatge. Espero que hi hagi alguna pel·lícula, si no ja la farem nosaltres.
2: Venga.
0: Amb algú de protagonista. Ja veurem l'Emma Vilarassau.
2: T'ho pot fer.
0: Emma Vilarassau t'ho fa.
2: Sí,
0: t'abarca des dels 18 als 60 anys,
2: sí.
0: L'Emma Vilarassau.
2: Em maquilles una mica i sembla que tingui 18, l'Emma Vilarassau.
0: I tant, mare de Déu, i tant. Aviam, anem a veure què en pensa el públic. Anava a dir-nos Schwarzenegger. És que he creuat totes les consonants. Què passa?
2: Schwarzenbach.
0: Anne Marie Schwarzenbach és digna entre el búnker, sí o no?
5: Sí!
0: I tant que sí,
2: sí,
0: home.
2: Sí, només un vot en contra.
0: Sí.
2: Bueno, és un d'un, senyor...
0: D'un alemany.
2: És un senyor de Caldes de Montbui. No en podem fer cas. No en podem fer cas. En fi, fort aplaudiment per Anne Marie Schwarzenbach, que entra al búnker.
6: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
2: No, home, no, prou. Que no, tornem-hi. Que no ho veieu, que no ho veieu.
0: Espereu, tornem-hi. I tornarem.
2: Que no veieu, que no. Jo no sé de música, però ho he vist de seguida, que no anaven a temps.
0: Però i l'alegria, què?
5: Ah,
0: no,
5: sí.
0: No, perquè la setmana passada va venir una gent que no va cantar, que espero que estiguin a la llista de no tornar mai més a res que fem nosaltres.
2: No ens havia passat mai.
5: Mai.
2: Que, no, això no ho sabeu vosaltres.
5: Ui.
2: Ens van enviar un correu electrònic a posteriori demanant disculpes.
5: Sí. Imagina't
2: el...
5: No, ho van notar?
2: T'ho prometo. Imagina't el grau de públic. O sigui, era una gent que eren bona gent, sí, però no els hi sortia d'exterioritzar el riure. Hòstia. I de passar-s'ho bé en aquell moment. Eren tímids, se'ls hi va costar.
0: Eren molt catalans.
2: I van enviar, de veritat, van enviar un correu a posteriori. Moltes gràcies, ens ho hem passat molt bé, ha sigut una experiència fantàstica. Ens sap greu no haver-ho demostrat més. Van venir a dir alguna cosa així. No passa res.
0: No, ànims. Bueno, un aplaudiment tampoc, perquè els que ho van passar malament vam ser nosaltres. No, per tant, molt bé el públic d'avui.
5: Sí.
0: El que passa és que Neus, digue'ls com es canta la cançó.
7: Bueno, a temps, bàsicament, a temps. A l'escola es fa molt, no patiu. Es diu que molt bé quan no està bé, d'acord? Però ho podem tornar a intentar.
2: No, és igual.
7: Ah, no sé, el director em diu que ho intentem.
2: No.
7: Doncs vinga. Ah, som-hi.
2: Oh, tu, anar donant segones oportunitats, també. Escolta, que ho ha fet malament? Doncs suspesos, ja està, no passa res.
0: Mira, que tornin demà i demà la cantem.
2: Sí, demà ho provem una altra vegada.
0: Demà ho provem.
7: Anem a parlar de la malaltia de la nostra amiga. La de caure. La de caure esternellat a terra quan veu una obra d'art.
2: Quan veus un quadro. Això té un nom, eh?
7: Sí, sí. Qui la pateix té palpitacions elevades, taquicàrdies, molta felicitat, com el nostre públic, molta emoció i sentiment, i com ella pot arribar a patir convulsions o desmais. Això és per culpa de l'acumulació de bellesa i massa gaudi artístic.
2: Vale.
7: Molt guapo i...
0: Això no passa amb l'MDMA, també?
7: Això no ho sé, perquè jo no prenc drogues. Doncs passa tant que no es pot gestionar. Vinga, anem amb la pregunta, a veure si ho saben, la gent de la Bisbal d'Empordà.
2: Vinga, endavant.
7: Vinga, va. Com es diu aquesta malaltia relacionada amb l'art? Vinga. Ui, fan unes cares, noi.
2: Oh, que sí que la sabeu.
7: Opció A, síndrome de Stendhal. Opció B, articopsi. I opció C, síndrome del Gaudi.
8: No en tinc ni idea.
0: Jordi és matemàtic.
2: Matemàtic.
8: L'art i les matemàtiques.
2: No van.
7: Què us sembla?
9: La primera, quina era?
8: La de Stendhal.
7: Doncs mira, síndrome de Stendhal.
8: N'hi ha un que es diu Stendhal de síndrome, segur. No sé si és aquest o no.
9: Aquest.
8: Els altres no em sonen per res.
7: Vinga, anem a veure si és la A.
2: Bona! Alegria, home!
7: Estan molt, molt contents perquè, no s'ho esperaven. Doncs es diu així perquè l'autor francès Stendhal, del segle XIX, ho va descriure després que li passés en ell. Van a veure la basílica de Santa Creu a Florència.
2: Oh,
7: hi heu anat vosaltres?
0: Sí, i tant, preciós.
7: I li va agafar...
0: Li va agafar un parraque,
7: eh? Sí, marejos, taquicàrdia, suor, i va haver de marxar i deixar d'admirar el monument per poder-se recuperar. Me'n vaig un moment i...
0: Hi ha gent que li passa hasta Montserrat. Ja ha passat.
7: Ah, sí? Tot,
0: home,
7: sí, aquestes coses... Home, ja ho sé. Vinga, va, estic obligada a parlar del lloc que la va matar, que és la bicicleta.
0: Sí,
7: d'acord? Parlem de la bicicleta, perquè si no fos per ella, l'Anne Marie hauria tingut una biografia més llarga i vés saber on hauria mort i què hauria fet, perquè tenia molta corda.
0: No, bicicleta, entrevista de bicicleta.
7: Sí, exacte. Sabem que el país on es va més en bici és els Països Baixos.
2: A Holanda. Van en bicicleta.
7: És tot pla, i més van...
0: Bicis molt grans,
7: van fumar.
2: Que poc té a veure, que té a veure anar fumat, anar amb bicicleta.
7: Bueno, que també em vas amb molta alegria, no? Ah, sí. I dius, hosti, anem amb bici, que te'n fa més gràcia. Bueno, és igual, a Holanda, sí. Per això us preguntaré pel segon país que va més amb bicicleta, perquè el primer era massa evident. Llavors la gent de Castelldefels, atents a la pregunta.
0: Això ho han de saber, la gent de Castelldefels.
2: Castelldefels, la majoria de gent va amb bicicleta, Castelldefels.
7: Sí, home, sí. Quin és el segon país on es va més amb bicicleta? Opció A, Espanya. Opció B, l'Índia. I opció C, Mèxic.
8: Pensava que era la Xina.
0: A veure, si voleu la podeu dir, però...
7: La bé.
8: La Índia, suposo.
2: Home, és arriscar-se molt triar un país que no surten les tres opcions.
7: No. És la bé, és la Xina.
0: Està molt convençut, eh?
7: Quin és?
8: Diguem la Índia, no?
7: Vinga, la bé, la Índia.
2: El públic està en ratxa, eh?
7: Sí, eh? És l'estudi Statista Consumer Insight, que ho demanen per internet. A les persones entre 18 i 64 anys, el seu ús en bici del 23 al 24.
2: És una consulta que es fa per internet?
7: Uita, el pots veure aquí. Ara ens ensenya.
2: I la...
7: Uita!
2: Països Baixos...
7: Ho veieu o no? Estan empatats amb Alemanya, eh? L'Índia.
2: Mira.
7: Ho veieu?
0: Alemanya, Brasil, Mèxic també, eh? Ah, Itàlia.
7: I Espanya també surt.
2: Sí. La Xina també surt per davant d'Espanya i per darrere d'Itàlia.
7: Sí. Què, us ho esperàveu? Us ha sorprès?
0: Allò de Mèxic m'ha sorprès moltíssim. Perquè...
2: Estats Units van a la cua, eh? Aquelles cadires...
0: No compta com a bicicleta.
2: Aquelles cadires...
0: Allò, el tricicle de gordo.
2: Allò no compta com a bicicleta, eh?

0: Avui ens ha vingut a visitar un convidat que va treballar a un taller de SEAT durant dos anys, posant 200 portes a uns quants Eivisses que li col·locaven al davant. Va estudiar Ciències Polítiques, també.
1: Sí, està bé.
0: I en part ho va fer per aturar el feixisme, que és la fòbia més gran que té.
1: Bueno, de tot... moment li ha sortit més bé lo de les portes.
0: Sí, de moment sí. No ens n'hem sortit tant amb l'altre. Tot i això va deixar-ho perquè no volia pagar la matrícula al rei. Va deixar d'estudiar, va dir que com que el signava el rei, ja passo.
1: Bona excusa, eh?
0: És un amant de la música d'Ovidi Montlló i s'ha fet conèixer a través de la política. I atenció, perquè és un dels pocs que conec de polítics que va estudiar en una escola de primària pública.
1: Mira,
0: que ja així ja descartem uns quants. Home, sí. No conec gaire ningú jo que sigui. Que, per cert, li agrada tant l'Ovidi, que forma part d'un grup de música on toca la guitarra. S'anomena Ovidi 3 o Ovidi 4, no sé si segons depèn de quants són, no? Llavors va canviant el número. Sonen així.

0: bé, sempre
1: ja està, eh? Polític i músic, eh? Sí? Ja només pot ser Duran i Lleida o...
0: No, però és de la pública, he dit.
1: Sí, i Duran i Lleida, pel que vaig veure jo, tocava death metal.
0: Bé, el nostre convidat té el seu avi com a referent, un home que militava al Partit Comunista i que va ser condemnat a dues penes de mort. Afortunadament, el temps ha canviat i el nostre convidat no ha de patir gens ni mica si diu alguna cosa contra l'estat espanyol.
1: No! I ara?
0: Tot i que va ser diputat al Parlament durant els anys 2012 al 2015, explica que cobrava més fent de planxista que de diputat.
1: Mira.
0: També en descartem uns quants aquí. Tot i això... Malgrat que sembla que passa desapercebut, el nostre convidat pot dir que l'han espiat anant i tornant. El seu mòbil està tan punxat que sembla un colador. Alguns polítics espanyols tremolaven al sentir-lo parlar i suposo que creien que podia canviar el món o alguna cosa, i m'imagino que per aquesta raó doncs van moure els fils necessaris per tenir-lo controlat. De moment nosaltres el tenim aquí tancat i la gent que ens ha vingut a veure, el públic, no porta mòbils.
1: No.
0: No sé si mai sabran que és aquí, que ens ha vingut a visitar. Però per si de cas... Rebem amb un fort aplaudiment a David Fernández! Què, David, t'ha agradat la teva presentació?
2: Moltes gràcies, Neus.
0: Això de l'Ovidi és veritat, eh? Que depèn dels que sou.
2: Depèn dels que som. Sí, ara som 5 perquè està el Tati Soler.
0: Ah!
2: També, que és un plaer.
1: Us dieu
2: un regal de l'hòstia. Sí.
1: Ovidi 5.
2: Ovidi 5, però ja estem més dissols que Convergència.
0: Clar, però s'ha de saber molt abans, no? De, ostres, anirem a actuar allà. I s'ha de saber quan sereu, perquè si no, qui vindrà? Un moment.
1: Els Ovidi 3, Ovidi 4.
3: Ovidi 3, Ovidi 4, s'ha de saber. El mateix, Maroon 5 fan el mateix, em sembla.
0: A veure, vam demanar a en David que ens expliqués una cosa que la gent no sol saber d'ell. Així que jo us faré tres afirmacions i vosaltres m'hauré de dir quina és la certa.
1: Aviam.
0: Això va per la gent de Caldes de Montbui.
1: A l'última fila del búnquer. Aviam.
0: Preparats o què? Vinga. Opció A. En David té un germà bessó.
1: Oh.
0: Opció B. En David i la Judith Nederman són cosins llunyans. Oh. I opció C. En David pateix la síndrome de Stendhal, però molt més rebaixada. Oh. O sigui, no se'n desmaia.
1: Ostres,
4: no sé.
1: Cuidado, eh?
4: La Nederman... Hòstia.
5: També que ho hagi ocultat, que té un bessó tant de temps, és raro.
4: Igual no sé, és el bessó el que vingui.
5: Ah. Potser la B, no? Que...
4: Venga, a veure.
5: La B.
0: Vinga, anem a veure si és la B.
1: No!
0: David, s'ha dit que és molt estrany que ocultis.
1: És molt estrany que hagis ocultat tota la vida que tens un germà bessó.
2: És que és addicte a la morfina i va en bicicleta.
3: El té tancat.
0: Sou d'aquells idèntics o...?
2: No, som bivitalins, que es diu. Tot i que també tinc una síndrome, eh? Semblant a la de Stendhal, sí. Però és la d'Amazon. Però és a la inversa, és a dir, quan veig l'horror, no?, i la vergonya em començo a convulsionar. Porto un mes convulsionant cada cop que encenc la tele i les apaga. Però tinc un germà bessó.
1: Carai, com es diu? Pots saber com es diu?
2: Es diu Pau.
1: En Pau. David i en Pau. Molt bé, els pares, aquí. Sí. Molt bé.
3: Sí.
1: Noms normals. Sí. Perfecte. David i en Pau. En fila han encertat la primera i la segona fila del búnquer, per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! El pack per fer una bona calçotada. Calçots, mongetes seques, all i oli, que seran...
3: Per qui encerti la cançó de la Neus.
1: Tornarem. Aquí és la cançó. Relax,
6: amb gusto.
1: Relax,
5: sí.
1: Ara aquí li hem de donar.
0: Ha dit, tornarà, som tots que tornem.
1: Sí.
0: Però ell ja
1: no
0: tornarem.
5: Ah, ha sigut ell.
4: No, ell.
1: Mira, us ho repartiu, eh?
3: Entre, sí.
1: Entre l'Albert i la Ju, repartiu les mongetes i l'allioli, la salsa de calçots, la cançó era Tornarem, dels Lacs amb Bustó. Fort aplaudiment per ells i per la Neus.

0: cat.
1: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
4: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
3: I se't transmet el fred a la mà?
4: Suposo.
3: Oh.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana. Amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra. Sent l'adrenalina als seus simuladors. I gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i el periòdic com el patrocini de Cupra.
8: L'estiu és tu.
1: Catalunya Ràdio.
8: La llum.
0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu.
8: Quan em mires i somrius.
1: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
9: Molt bones, bunkerins i bunkerines.
10: Sí.
9: A veure, estava veient el programa... el primer programa que van venir els Tallets i veu estar parlant amb ells sobre el tema dels àudios de WhatsApp. I ells van mencionar que tenen un amic, un tal Cornet, que és un pesat i que envia uns àudios llarguíssims. Bé, jo sóc en Cornet. En primer lloc he de dir que tenen tota la raó del món. Sóc conscient que em faig molt pesat amb els àudios. No només m'ho diuen ells, els meus altres amics també m'ho diuen, la meva mare també, la meva parella, m'ho diu tothom, que hauria de fer un exercici de síntesi.
10: Sí.
9: I estic treballant, de veritat.
10: Sí, bé,
9: intentarem fer-me molt llarg ara.
11: No, sí.
9: Però simplement vull aclarir que no veig que té de dolent un àudio a WhatsApp. Jo puc entendre que si es fa massa llarg sigui molt pesat. Però, francament, ja està bé de criminalitzar els àudios de WhatsApp. A gent com a mi ens ha solucionat molt la vida. No només fer-los, sinó escoltar-los. No sé, què en penseu? Jo prefereixo mil vegades més un àudio de 3 minuts o de 10, si cal, abans que un textaco llarguíssim.
11: Com xerra, Déu meu.
9: I a l'hora d'escriure també. O sigui,
10: ja està.
9: És molt més fàcil enviar un àudio que no tirar-me mitja hora.
10: Però com... Prou, Cornet.
12: Com va obrint el punyeter, eh?
10: Sí.
11: No sembla que pugui.
10: És veritat que t'atrapa una mica la locució.
12: Sí,
10: et quedes a escoltar-lo, eh?
12: Hi ha molt de punicoma.
10: Sí.
12: Ostres.
10: Bueno, tu, David, també ho tenies una mica, això, eh?
13: Sí, jo com una persona.
10: Quan parlaves, jo recordo escoltar-te al Parlament i tal, i pensava, s'està posant nerviós l'altre perquè...
13: Per la xapa.
10: Per la xapa que li s'ha fotut.
13: És victòria per esgotament, que és una tècnica habitual. Sí. Ja, el canya és marxant, la rimada ja està desesperada.
10: Ja comença a xerrar aquell un altre cop.
12: És veritat, però ho tens molt estructurat al cap o vas tirant milles?
13: No, vas tirant milles.
12: Aquesta habilitat és...
11: És perquè ho té claríssim, entenc el que has de dir.
13: Hi ha tantes vergonyes i infàmies que si comences... Fas la carta als corintis.
10: Sí, però començar a xerrar sense saber on acabaràs...
12: No, això
11: alerta,
12: fa molta por.
13: Però això és com el procés.
10: Sí.
13: Saber com comença, però no com acaba.
10: Clar.
11: Bueno, malament.
13: Exacte.
11: Però juga també amb els silencis, eh?
10: Sí.
11: Vull dir que també t'he vist moltes vegades fent silencis incòmodes. Poder per tu no, però per la resta són incòmodes.
12: Sí, que passava. Sí que passava, cada cop dius...
11: Ui,
12: cuidado.
10: Ha acabat o no?
12: I tothom...
11: Què passa?
10: No? N'envies d'àudios de WhatsApp, tu, David?
13: Hòstia, els odio bastant.
10: Els odies, eh?
13: Els odio bastant, sí. Més que res per saturació, perquè són molts, sí, perquè...
10: Clar.
11: Que tens molta gent que et parla per àudios.
13: Sí.
11: Sí, eh?
13: Sí. En aquest món nostre...
10: Doncs ja sabeu,
13: les manis i de les assemblees i així.
11: Ah, clar, és que assemblees hi ha molta gent, eh?
10: No els hi envieu més notes d'àudio, sisplau.
11: No. Envieu-li el bessó.
12: Deixeu escrit, perquè a més hi ha constància després.
13: Sí, exacte. A vegades contesto podcasts, no, sisplau.
11: Ah, sí, sí, sí. Bé. En Jordi de la Bisbal d'Empordà té una pregunta.
12: Jordi.
14: Sí, que també va molt lligada amb el convidat d'avui, perquè ell va ser dels primers que va portar una samarreta amb lemes al Parlament. Mm-hmm. Sí. I a mi m'agrada molt portar-ne, no? Avui
10: em porto una cosa avui?
14: Malabufa.
10: Una suadora que posa malabufa.
14: En tinc alguna altra que també diu nom atabalis.
10: Sí, molt bé.
14: I la pregunta va amb això. Si haguéssiu de tenir alguna samarreta que us defineixi amb alguna expressió catalana, quina portaríeu?
11: La meva Brooklyn no, eh? Diu Brooklyn avui.
10: No, és veritat. La meva posa a mi, creu que me l'han regalat, que venen maquinària de jardineria.
12: I aquesta l'altre algú, suís. Algú suís.
11: Ah, mira, avui ja va bé.
12: Perquè avui anava d'allò. Jo tinc una tassa per fer el cafè que diu a cagar la via.
10: A cagar la via està bé.
12: No,
10: a cagar la via. Jo tinc vàries també d'aquest estil, sí.
12: Ostres, David, tu en tens moltes de samarretes. El teu armari és molta samarreta?
13: El fons d'armari és un cràter, sí, sí, sí. És, he hagut de fer alguna vegada, he hagut de treure i tota.
10: Treure,
13: sí? Treure, sí, clar, renovar, perquè hi havia un moment en aquells que em regalaven moltes samarretes. Clar, clar. Quan vaig plegar, les vaig comptar i eren 300.
10: Hòstia, una per cada dia de l'any, quasi bé. Mira,
11: sí, sí. Passa que li has de regalar a una persona que tingui la ideologia semblant a la teva, perquè de rimades no t'ho portarà pas, allò.
13: Sí, home, recordo que les vas portar arrels a la fundació. I em van dir, vam haver de seleccionar dient, que ja estan prou amenaçats quan dormen al carrer.
10: Com perquè
13: més
10: o menys.
13: I encara es posaran la samarreta de, no sé, independència i socialisme, sí, i clar, sí, li fotran la pallissa.
11: Clar,
13: no,
11: a més part, a més.
13: Sí, sí, sí. Sí. Jo posaria, no sé quina posaria. Mira, socialista, jo, d'entrada no, saps? I ja està.
10: D'entrada no, està bé.
1: Us prometem que si escolteu el búnquer, traureu un 10 a la selectivitat.
10: El gat ha trencat el pot de verí i s'ha mort. I alhora el gat no ha trencat el pot de verí i encara és viu. Si tu no has vist a l'interior...
12: Oh, clar, si no ho veig.
10: Clar.
12: Si no ho veig, també pot haver-hi un Romario dintre d'aquella casa.
1: Eh? El búnquer. Cultivant el futur del país des de fa 5 temporades. Amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, que ella sí que és professora de veritat.
15: Bon dia. Per què no hi ha emissores de ràdio per la canalla? N'hi ha de música heavy, de rock, de techno, que tot el dia fan notícies, que posen música urbana, de feixistes d'aquests, copes i merdes d'aquestes, i no hi ha emissores de ràdio per la canalla. Jo què sé, fins als 12 anys, per dir alguna cosa. Hi ha multitud de grups que hi ha hagut ara i que durant els anys, i molta música, i es podrien fer molts tipus de programes.
10: Sí.
15: És un target que valdria la pena investigar.
10: Com ho ha fet per enviar una nota d'àudio des del walkie-talkie?
12: Des d'un walkie-talkie de 1984. Sí. Què era aquesta qualitat?
10: No ho sé. Pèssima, la veritat. La qualitat pèssima. És veritat, no hi ha una emissora igual que sí que hi ha l'X3 o l'S3, no?
11: Yeah.
13: Però Ricard Ostrell no és per menors de 12 anys.
10: És... Li hauríem de preguntar amb ell, li hauríem de preguntar amb ell.
12: En principi...
10: No hi vas, als matins? No hi vas?
13: No, no poso.
10: Però...
13: És que tinc 50, no puc anar perquè és per menor de 12.
12: Però els nens han de...
11: A veure, jo
12: vaig... Necessiten algú concret per ell, no, o han d'estar oberts a tot?
11: Jo
12: endavant.
11: Quan vaig dir professora, és que jo treballo a la ràdio, sí, em va dir, per què? Que ets antiga.
10: Antiga, eh?
11: Llavors ells veuen, jo antiga, perquè treballo a la ràdio, veuen un format antic en la ràdio.
10: Bueno,
11: sí,
12: clar, i
11: hi ha canvi... kids, no? Kids XS, sí, més pels pares o...?
10: És més pels pares, clar, sobretot.
13: Sí, però els nens són benvinguts. Sí.
10: Però els nens són benvinguts a tot arreu.
12: Jo reu, menys a la copa. No, no. Sí, són molt
10: Brico Hero s'ho miraven els nens. El búnquer, sí, l'escolten els nens, també.
12: Que m'estranya, però bueno, sí.
10: Bueno, però escolta,
12: sí, sí, sí, sí,
10: els pares,
12: sí,
10: són ben lliures. L'altre dia estava actuant no sé quin poble i em va dir un pare, diu, li poso el búnquer a la nena. Dic, quants anys té? 8 anys. M'estimo més això que escolti youtubers. Dic, bueno,
12: pues, bueno, sí, d'acord.
11: No, i tant, i tant.
12: D'acord. Com veus la mainada, David, com a exrepresentant nostre?
13: Com a representant del grup de llogatons que som els de la,
12: sí,
13: CUP, no?
12: Sí,
13: dins de l'esplai.
12: Sí, sí, sí, sí.
13: Malament.
12: Malament, no?
13: Malament, sí, sí, sí, sí. Hòstia, hi ha una obra del Rigola que ja té 2 anys, que va fer Ofèlia, de la visita a l'Ofèlia de Shakespeare, i era sobre el suïcidi juvenil, precisament, i hi havia un moment d'alta i que era preciós, que deia, ja podem dir que els hem deixat un món pitjor o encara no ho podem reconèixer. O sigui que sí, i a més nosaltres que hem fet el trànsit al món digital, no? I, però feia major la lletra, no? Lligada, sí, i aquestes coses... Mm-hmm. Hosti, jo no sé com... No? Hi havia un tio de Nintendo que va fer el Comecocos, va dir, això és una xorrada de que el Comecocos afecta la infància, i el 87 va dir, si això fos veritat, dintre de 15 anys aquests nens estarien en llocs foscos, ballant música electrònica repetitiva i menjant pastilles.
10: I estem allà, més o menys. Sí, sí.
13: 1987. Aleshores, no, ho veig que estan exposats a una acceleració, no? Del món digital, l'altre dia llegia, no?, que no poden, que l'atenció són 8 segons.
11: Sí,
13: no?
11: Que estan 8 segons mestres.
13: I necessita un altre estímul. I a sobre, aquesta sobreestimulació, que no ve ni per la cocaïna ni per les pastilles, doncs, no sé.
12: 8 segons són pocs.
13: No sé com acabar.
16: Home, 8 segons d'atenció.
11: Ja t'ho asseguro jo, vas fent una cosa i ja veus els nens adormits.
16: Home,
11: però
16: que...
11: a riure aquí!
13: Sí, perdoneu que veníem. Però bé, la veritat em anava sempre de la boca del nen i de la nena i del borratxo.
10: Això és veritat, això és veritat. Nens i borratxos no menteixen mai.
11: No, i a vegades que sapigueu que la canalla explica coses de casa vostra. Tingueu en compte. No, perquè clar...
16: Tanto aquí.
11: Hi ha coses que sapigueu només, ja està, que nosaltres ho sabem i vosaltres no.
10: Cuidado que diem a casa.
11: Exacte.
10: Cuidado. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
11: Sí, mira, en Josep Maria es diu,
10: Josep
11: de Caldes de Montbui.
10: Oh, que bé.
17: Sí, és pel David. Bàsicament, aquella... T'ho haurem dit moltes vegades. Aquell cop que vas llançar aquella espardenya, aquell senyor tan important d'Europa, no se't va fotre sobre tot el servei secret i et van enviar a Guantánamo?
12: Ens ho van preguntar molts, això.
13: Sí, no ho recordo. Però, sí, no ho recordo. Sí que recordo una cosa que després... És curiós, no, Guantánamo no, però me'n recordo que l'endemà... Me'n recordo, mira, dues coses. Una, que jo mai li vaig ensenyar la sabatilla. Que
10: és veritat.
11: No, clar, és que això és
13: una cosa... No, vaig fer el gest.
16: La va ensenyar.
13: Si no, segurament estaria aquella mateixa tarda a l'Audiència Nacional.
16: Sí que a George Bush, un periodista, sí que li va llançar.
11: D'aquí venia.
13: De fet, era un homenatge, perquè... països àrabs, en la cultura d'odi al poder del poder, la xancleta és una cosa que és molt humiliant, no?
10: Sí.
13: Però sí que me'n recordo que no havia arribat la mitjanit i em va trucar, i ho agraeixo, un periodista del País, de la redacció de Catalunya, i em va dir, he intentat aturar l'editorial de demà, i no hi ha manera, que era una tira que es deia matonismo. No?
10: Matonismo.
13: Sí, i era jo, el maton, i vaig dir, hòstia, un tio que ha fotut fora 80.000 famílies de casa seva, un tio que s'ha enriquit amb les Black Card, un tio... I ja està. I en veritat, si ho mires al revés, aquest sí que va estar a presó.
10: Sí.
13: I encara li queden unes quantes causes, però és el cap de turc, perquè tota l'estructura financera, i, o sigui, de Catalunya Caixa, ningú ha pillat catxó, ni ningú. Per tant, pensem que es va fer justícia, i en veritat era per tenir l'excusa de dir que en algun moment s'havia fet justícia.
10: Bueno, i va estar a la presó. Quan hi va estar?
13: I va estar, hi ha estat a la presó, i va coincidir, de fet, amb els presos polítics catalans.
10: Mira, sí. Bones tertúlies, ben dinat allà al menjador.
13: Sí. Bones tertúlies, sí,
12: que els narcos deien, cuidao, que salen los...
16: Bé, ho hem de deixar aquí. Ens queda només un minut per fer quatre preguntes que teníem preparades per en David.
12: Va, tenim preguntes. Demà seguirem, però, David, vas treballar en un bar a tocar de la Sagrada Família?
13: La primera feina en negre, i és quan va començar la meva turismofòbia, perquè ja era l'any 90, a la Barcelona Preolímpica, i sí, i a més en dos torns, vull dir, era un no parar. Els autobusos allà parant.
11: Aquí hi ha una altra pregunta que diu, fa la sensació que no t'alteres ni estan enfadats.
10: Veritat.
13: M'altero poc, però quan m'enfado, que és, no sé, un cop cada 10 anys, surto fugint perquè m'espanto jo.
10: Sí?
13: M'espanto de mi i ja em fa por.
11: De crit, eh? Sí, has arribat a cridar, David?
13: Sí, he arribat a... Sí, i amb el mazón, doncs no us explico.
11: Mazonismo.
13: Mazonismo, sí. No puc dir perquè col·lideix amb el codi penal.
16: En fi, ho deixem aquí. Si us heu quedat amb ganes de sentir el David, demà ens tornarà a acompanyar al búnquer i tornarem, com sempre, a la 1 del migdia, Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
11: Adéu.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som Tresca.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
19: se va a tirar a tu casa, la pelota hacia adentro, rebota el balón, le queda a Harry Kane, lo presiona Enzo Fernández, mete el viandazo largo, dale, corre el Nico que se le va, dale, acabo, fuera.
12: Això és Catalunya Ràdio, eh? No ha passat res amb el vostre dial. Això és Catalunya Ràdio i estem vivint la passió de l'Argentina, que ara mateix és a instants segons de classificar-se per la final del Mundial després de protagonitzar una altra remuntada èpica en aquest Mundial. No és la primera, i ara mateix l'Argentina guanya 2-1 a Anglaterra. A la pròrroga passen 9 minuts a 90, estem ja superant el temps afegit, però és que el segon de l'Argentina ha arribat amb temps afegit i arribarem segurament als 10 o 11 minuts d'afegit. El partit l'està seguint també el Joan Fito. Joan,
20: pilot ara mateix a l'atac dret de l'Argentina, serà servei de banda favorable a Anglaterra, que apura les opcions, la posa en joc el conjunt anglès, ha marcat Argentina, al minut 92, ja el temps afegit. Ara és Anglaterra qui intenta l'última jugada d'atac. Som al 99 amb 50 segons. Compte que recupera Argentina, és Messi.
12: Se n'anirà a la córner a perdre temps. El pressionen els jugadors de l'Anglaterra. De moment la manté Messi, perd la pilota, busca la falta. De moment no li dona l'àrbitre.
20: I ara és Elliot Anderson qui buscava la puntada llarga, no troba cap company, recupera la pilota al Dibu, que una altra puntada llarga cap al camp anglès, passa un minut dels 9 que ha afegit l'àrbitre, de moment deixa...
12: La banqueta argentina tota dempeus demanant, reclamant-li a l'àrbitre que xiuli el final, passa un minut i mig dels 9 que havien afegit.
20: La penja Anglaterra buscant Harry Kane, no aconsegueix controlar-la al davanter del Bayern, rebutja Argentina, els futbolistes argentins que demanen a l'àrbitre que assenyali el final, no ho fa, sembla que li deixarà una acció més a Anglaterra, que servirà de línia de banda al mig del camp.
12: Passen 10 minuts i mig del temps reglamentari, Joan.
20: La posa en joc Anglaterra, buscarà la jugada per banda dreta, rebutja Argentina, intenta el control Messi, tot això passa al centre del camp. Messi, que lluita la pilota, amb Conce la guanya Anglaterra, la té Pickford amb camp propi.
12: El cercle central la penjarà el porter anglès.
20: La controla Pickford, la penja amb l'esquerra Pickford, buscant algun jugador anglès, la intenta caçar el Dibu, compte que se li escapa el Dibu, pilota
12: suel... Falta sobre el porter de l'Argentina, que pràcticament està celebrant aquesta classificació per la final del Mundial. La classificació èpica de l'Argentina, que perdia 1-0, faltant 5 minuts, havia marcat Anglaterra, Anthony Gordon, els primers minuts de la segona. Argentina ha reaccionat, Anglaterra ha fet el pas enrere, Argentina ha pogut empatar amb un gol d'Enzo Fernández a 5 minuts pel final, i en el primer minut del temps afegit, centrada Messi amb la dreta, rematada a cap de Lautaro, que havia estat suplent, i ha sortit amb 1-0 en contra per fer el 2-1 i generar l'èxtasi a Atlanta i a tot el món on hi hagi argentins.
20: 11 minuts i 40 segons passen de el 90, n'ha afegit nou l'àrbitre, per tant, ara passen 3 minuts per acabar. Acaba el partit, Argentina jugarà la segona final del Mundial de forma consecutiva. Leo Messi de genolls al centre del camp, Atlanta celebrant, hi van tots els companys. Argentina jugarà la final del Mundial, plora Enzo Fernández, diumenge a les 9, Argentina-Espanya a Nova York.
12: Argentina classificada per la final del Mundial a l'Argentina. Només podia ser d'aquesta manera, semblava que ho tenien perdut. Faltaven 5 minuts i perdien 1-0 contra Anglaterra, que pràcticament s'ha dedicat a defensar-se, només a defensar-se, després d'avançar-se en el marcador. Argentina ha tingut fe, com en altres partits en aquest Mundial, com per exemple contra Cap Verd, com per exemple contra Egipte. També als quarts de final.

0: jugador del Barça, i ho celebren els argentins, i de quina manera a Atlanta, perquè s'han classificat in extremis, patint moltíssim, però competint com cap altra selecció en aquest Mundial, perquè ho tenien perdut, ho tenien molt complicat, i han tornat a reaccionar. Hi ha certa tensió a la gespa, Joan, entre Bellingham...
1: Sí, Bellingham recriminava alguna cosa, algun futbolista argentí molt enfadat. Sí. Bellingham, un partit de Bellingham on també ha passat una mica intranscendent.
0: Sí, sí, com bona part dels jugadors importants de la selecció anglesa. A veure, passen 5 minuts de les 11 de la nit, ha estat un inici diferent del club de la mitjanit. No sé si podem saludar ja el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas.
2: Bona nit.
3: Bona nit, què tal?
0: Com esteu?
2: Home, emocionadíssim, excitat, o sigui, em costarà dormir. Increïble el que hem viscut, eh? Val la pena esperar 4 anys per veure coses com aquestes.
3: Sí, igual, és impossible no emocionar-se amb un partit així, amb una semifinal com aquesta, amb Messi veient amb llàgrimes, amb aquesta Argentina que té àurea, que té aquesta capacitat de competir. Bé, és un Mundial que està tenint de tot, no? Hem parlat moltes vegades de que estan apareixent les grans figures, però és que a més ens porta, jo crec, la millor final possible.
0: A veure, em diuen que a Atlanta podem saludar a l'estadi on l'Argentina s'acaba de classificar per la final del Mundial, la Sònia Gelmà. Sònia, bona nit.
4: Bona nit.
0: Què? Com has viscut?
4: Uf, primer de tot em sembla increïble com Argentina és capaç d'aferrar-se al Mundial com ha fet en absolutament tots els partits d'aquest Mundial, però avui el rival no era Egipte ni era Suïssa, era tota una Anglaterra, però l'ambient de l'estadi, us ho podeu imaginar, espectacular. No han callat en cap moment, ni tan sols quan s'ha de dir marca Anglaterra, es veien fora, perquè per mi els millors minuts d'Argentina han arribat després, a partir del 0-1.
0: Quan ha reaccionat,
4: és quan Argentina ha començat a tenir oportunitats i a intentar que passés alguna cosa, perquè la primera part ha estat bàsicament per part de tots dos equips molt tensa i que no passa res.
0: Ara s'estan a la gespa els jugadors de l'Argentina, Messi que cap davant de tots, davant d'un dels gols de l'estadi d'Atlanta, on s'ha jugat el partit aquesta semifinal, celebrant amb l'afició argentina, que crec que era majoria, Sònia.
2: Acabarà el club i els tindràs aquí encara, Xavi.
1: Sí, sí, segur. És que...
4: Home, sí. No, a mi m'ha sorprès perquè us haig de dir que aquests dies d'Atlanta només que veia samarretes d'Argentina, i després ha aparegut un bon gruix d'anglesos, però jo crec que el percentatge era de 80% d'argentins per un 20% d'anglesos, i el clima de tensió durant tot el partit ha estat molt alt, però afortunadament no hi ha hagut incidents a la graderia, i jo crec que a més la victòria d'Argentina, tenint en compte que som majoria, ajudarà que tampoc no hi hagi tant després del partit.
0: Avui no sé si ha plorat o no Messi, ha plorat més d'un jugador de l'Argentina, Joan.
1: De fet, ara enfocaven a Messi un primer pla i se li veien les llàgrimes encara caient dels ulls. Quan ha acabat el partit ha plorat una miqueta, però sobretot el que ha plorat molt era Enzo Fernández, molt emocionat al final. La cara de Messi ara és d'absoluta felicitat.
0: Èxtasi, sí. Mirant segurament cap a on està allotjada la seva família, a la zona de la Sònia Gelmà, per celebrar amb la seva gent aquesta classificació històrica. Quin Mundial de Messi, quines emocions.
2: Quin partit, per favor.
0: Que és... no, aviam, aquest partit no passarà a la història del futbol.
2: La revisaré jo demà com tocarà. A mi la segona part de l'Argentina m'ha captivat, o sigui, m'ha semblat, perquè és veritat, tot comença quan marca Anglaterra, una concessió de Nahuel, però abans d'aquesta Julián ja té dues rematades, una li treu Pickford i una va fora, que hi ha Argentina...
0: I un altre cop de cap, crec que ha estat de Nico
1: González. Sí, de fet, aquesta rematada que diu el Ricard de Julián, tot just començar la segona part del minut 46, és el primer xut a porta en tot el partit dels dos equips.
2: Sí, la primera part és veritat que està enfangada, però el tema de la segona part, el que ha fet Messi a la segona part, l'Argentina ha fet dos gols, però ha fet dos pals, eh?
0: Sí. És que just abans del 2-1, McAllister ha xutat el pal i Pickford no hi podia fer res.
2: I abans del cap al pal, però és que Messi ha fet diagonals contra Gordon, Anderson i Bellingham i se'n va, o sigui, no sé, canvia el ritme en el moment adequat i en el lloc adequat, perquè són bèsties físiques. Com els hi pot canviar de ritme en una diagonal senzilla que saben que li continuarà driblant cap a dintre i se'n va? És que a mi, jo el que he vist en Messi en aquest Mundial no l'hi he vist en cap Mundial. Jo vaig dir, quan vaig veure el contra Algèria, i avui ho dic encara més reforçat, a mi m'ha generat més emoció aquest Messi que gairebé

0: que el del Gamper. O sigui, jo el que he vist avui, la segona part, d'aquest animal, d'aquest extraterrestre amb 39 anys, que gairebé no pot esprintar ni canviar de ritme perquè no té la velocitat ni l'energia que tenia.
1: En el 2-1 guanya la línia de fons per centrar amb la dreta, com ho fa la Min.
2: Sí, sí, a Spence.
0: I posa la pilota dolça. És que li diu, en l'1-1, o sigui, el magnetisme és tal que Anderson aclareix la frontal que és responsabilitat seva.
1: En Benzo, que és un tio que... Vaja, el córner d'on ve aquesta jugada és un xut Benzo que desvia Pickford.
0: I tu dius, ostres, ja té un 2-1, o sigui, és Bob, té 39 anys, amb un 2-1 en tenim prou, i amb un 3-1 no cal anar a fer el 4-1, però el pànic que genera per tot el que fa, fins i tot amb l'edat que té, fa que Anderson marxi i li deixi un doble penal a Enzo Fernández. O sigui, m'ho prometo a mi mateix que demà al matí tinc una reunió amb Bernat Soler, però abans veig la segona part un altre cop.
1: O pots aprofitar aquesta nit si no tens son, amb aquesta excitació que ens ha envaït a tu. Estem tan emocionats que per moments això ha semblat Ràdio La Red. Quina ràdio teníem punxada? Hem punxat al principi. No, Txentu, Salva. Quina ràdio era? Rivadavia, Ràdio La Red. TIC Esports, Torneos i Competències. TIC Esports. Jo crec que era una tele, era una ràdio, però vaja. Ha semblat que començàvem des de Buenos Aires. I no, hem començat des de Barcelona, des de Catalunya, perquè això no és Ràdio La Red ni és TIC Esports. Això és Catalunya Ràdio i això és el Club de la Mitjanit.
3: És que li faltava.

0: Passen 11 minuts de les 11, és una nit especial. Tindrem el club obert fins les 12 aquesta nit, on l'Argentina ha fet un altre miracle i s'ha classificat per jugar la final del Mundial aquest diumenge contra la selecció espanyola. Ha guanyat 2-1 a Anglaterra, un partit que ha començat perdent. Ha marcat Anthony Gordon l'1-0 al minut 10 de la segona, rematant el segon pal, una centrada des de la dreta. Bon gol d'Anthony Gordon, el seu primer al Mundial. L'empat l'ha fet Enzo Fernández amb aquesta jugada que ara relatava el Ricard Torquemada. Al minut 40 de la segona ja entrava l'angoixa als argentins. Gran xut d'Enzo des de la frontal, netejada per Leo Messi, que ha pogut atreure l'atenció de 2-3 jugadors anglesos que han deixat descoberta aquesta zona perquè Enzo enganxés un xut fortíssim per empatar el partit. Xut al pal quan ha començat el temps afegit de McAllister per l'Argentina, que ha continuat atacant i atacant i atacant, i Anglaterra, doncs, sense sortir de la seva pròpia ara, pràcticament. Ara parlarem també de la segona part que ha fet Anglaterra. I Lautaro, de cap, després d'aquesta centrada dolça de Messi, al minut 92 ha fet el gol de la victòria i ha provocat l'èxtasi a tots els argentins del món. La primera part ha estat molt lletja, la segona part molt emocionant. Això és el que té el futbol, això és el que té el Mundial, que ens genera aquests moments que diria que són inoblidables. Serà la setena final per l'Argentina, la segona per la selecció espanyola. Serà una final inèdita. Havien de jugar la finalíssima fa uns mesos a Qatar. Aquell partit no es va arribar a jugar, doncs es troben en el partit més important del món, que juga només cada 4 anys. A la selecció espanyola avui estan pendents de Lamine Yamal, que ahir va fer una molt bona semifinal contra França, va forçar. Espereu, que tenim a Scaloni. Scaloni a Teledeporte.
1: A nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme, la verdad. Y te digo la verdad, vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero ya después de esto es muy difícil. Es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Es impresionante.
2: Mira lo que es esto. ¿Cómo no vamos a entender?
1: Somos únicos, de verdad. Y no es arrogancia, de corazón. Somos únicos. Esto es, esta gente hoy nos llevó a ganar el partido, así que agradecido.
2: Te felicito por todo. Gracias por esta selección. Gracias por ser como sos. Gracias porque cuando estábamos perdiendo y nos íbamos a casa, el equipo floró en todo su talento, en todo su potencial.
1: Es lo que se intenta. La camiseta lo amerita. Dar todo hasta el final. No guardarse nada. Y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más. Así que contentísimo.
2: Gracias, gringo.
1: Chao.
0: Scaloni, en una entrevista emesa per Teledeporte, Televisió Espanyola, a un canal argentí. Ara Scaloni es troba al mig del camp amb Messi i tots dos fosos en una abraçada que sembla interminable. La resta de jugadors de l'Argentina encara sobre la gespa, saltant, botant, cantant, cridant, mirant cap a les graderies de l'estadi Atlanta, dirigint-se als seus aficionats. Diria que cap argentí que avui ha estat a l'estadi Atlanta ha marxat cap

0: on vulgui que hagi de marxar, tots ocupen la seva localitat encara. És una nit històrica per al futbol argentí, una nit històrica per Scaloni. Ara parlem d'Scaloni perquè em sembla que té una transcendència i una dimensió que semblava poc valorada, però que després d'aquest segon mundial des de la banqueta argentina l'hem de valorar, sí o sí. Us deia que a la selecció espanyola l'altre finalista estan pendents de Lamine Yamal, que ahir va acabar amb molèsties, mig coix, després del partit. Diuen que no té res, que podrà jugar a la final. Connectarem amb el Roger Arbusà perquè ens aclareixi que Lamine està bé. I també m'agradaria fixar-me en el preu de les entrades per la final, perquè ja havíem sentit algunes barbaritats, però per la final ja és una cosa fora de mare. Preus oficials de la FIFA per aquest diumenge a la final a Nova Jersey, Espanya-Argentina. Oficials, eh? Opció de 6.000, opció de 8.000 euros. Clar, els argentins viuen aquestes passions i aquestes emocions que al final fins i tot algú podrà dir que els hi surt a compte, però és una autèntica barbaritat que hi hagi aquests preus per veure un partit de futbol. Fa una estona que hem començat i ens queda encara menys del que és habitual.
1: El Club de la Mitjanit, edició mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: Quina nit! Som al Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada nit de Mundial. Vam començar l'11 de juny, el primer dia, i seguirem fins al 19 de juliol, fins aquest diumenge. Queden 4 dies, el dia de la final. És l'edició del dimecres 15 de juliol. Potser, a partir d'ara, Diada Nacional de l'Argentina, després del que han viscut. Avui és el dia del Sergi Andreu, per això avui el Sergi Andreu fa 50 anys. Si el veieu en aquesta estona del que queda de dia, el podeu felicitar. Digues, digues, Ricard.
1: Els escollits.
0: Els escollits, exacte. Sí, sí. Hi ha el Ricard Torquemada, hi ha l'Àlex Dalmas. No sé si podem recuperar la Sònia Gelmà. Sònia?
2: Aquí estic, desplaçant-me cap a la zona de premsa i confirmo que mentre la graderia està plena d'argentins a l'exterior, cap a les escales i les rampes, està plena d'anglesos que marxen decebuts cap a casa.
0: Quina cara fan els anglesos?
2: No, de decepció, però et dic que, tot i que ho viuen amb passió, és que és molt especial el que viuen els argentins. Ja avui he vist gent plorar a les graderies amb cada gol de l'Argentina, vull dir que... I que ho entenc, és una final de Mundial al que accedien, però tinc la sensació que els anglesos ho viuen d'una altra manera, tot i que per ells també era el partit més important, deien avui en algun mitjà de comunicació, des de la final del 66. Tercer intent que es queden a les portes d'una final.
0: Sí, sí.
2: Consecutiu des d'aleshores.
0: Ara en parlarem de la segona part que ha fet l'Anglaterra, Tuchel, que ha confirmat. A mi és un entrenador que m'agrada, però és veritat que té aquesta fama una mica de garrepa en segons quins contextos, i avui ho ha confirmat. Sònia, suposo que ho perceps en l'ambient. Tots els jugadors de la selecció argentina encara salten, criden, canten, voten davant d'un dels gols, davant d'una de les porteries de l'estadi d'Atlanta.
2: Bueno, mentre sortíem se'l sentia evidentment que dins, diríem, encara
0: espera, que hi ha Lautaro que està plorant abans d'aquesta entrevista.
3: Es muy fuerte, verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol.
0: No pot parlar, Lautaro, eh?
4: Está mirando, Mario. Está mirando Bahía, está mirando tu familia. Es una locura, Argentina.
0: Está muy emocionado.
4: Es una locura este equipo.
3: Para mi vieja, que... Del día también que yo me fui a Racing. Jamás dejó de tender mi cama. Y eso para mí vale más que un gol. Que una final. Tengo a mis dos hijos ahí que me han cambiado la vida de que han llegado.
0: Sentiu de fons el bombo tocat per Lisandro Martínez.
3: Disfruto, mi hija me hizo bajar un cambio. Mi hijo tres cambios y hoy soy un hombre, disfruto de la vida.
0: Bueno, y si Lautaro que avui ha estat clau, ha fet el 2-1, gol de cap, li ha fet una centrada fantàstica a Messi.
3: Lo soñé, te lo juro, se lo dije. Alexi que iba a hacer un gol, se lo dije. A Facu Medina en el banco que iba a entrar y no iba a ganar y... Muy difícil hoy. Me quedó a mí. Enzo hizo un golazo también y... Al final, ahora que estoy más tranquilo, te digo que este equipo sigue demostrando de que está hecho.
4: Y aprovecho ahora que estás tranquilo. Este equipo...
0: Lautaro había estat suplent. La verdad es que la relación de Lautaro Martínez amb la selecció argentina, doncs perquè ja el precedent d'Higuaín és el que més s'hi acosta. No ha tingut gaire sort mai, no ha estat gaire protagonista, no ho va ser a Qatar i va fallar alguna ocasió clara a la final. Avui sí que ha estat clau amb aquest cop de cap, Joan.
5: Sí, Lautaro, que no ha estat titular en cap dels tres partits d'eliminatòries. Avui tot just ha jugat 9 minuts, però, com deies, ha fet el tercer gol en aquest Mundial, rematant una centrada de Messi, pràcticament sol, des de la frontal de la petita. 3 gols de Lautaro, classificada Argentina per la final d'aquest Mundial.
0: Està envaït per l'emoció. Hi ha moments que, com mig s'ofega, per intentar explicar el que vol explicar.
4: El domingo.
3: Ja, disfruten, gràcies.
0: Marxa Lautaro Martínez després d'aquesta entrevista. Per on para, Sònia?
2: No. La zona de premsa per poder tenir millor so, i és que jo us puc dir que la celebració continua allà fora, eh? Hi ha hagut afició argentina que no sé si no han entrat, moltíssima gent d'Atlanta, i després amb aquests preus confien en que baix la revenda última hora, és que fora. I aquí veig un celebrant ara mateix aquest accés a la final del Mundial.
0: Tenim problemes de comunicació. Sònia, busca una zona on hi hagi una mica millor cobertura i tornem a parlar amb tu des d'Atlanta, que és qui millor ens pots explicar què és el que estan sentint ara mateix els argentins. Dèiem que hi havia el Ricard Torque amb nosaltres, l'Àlex Dalmas, i aquesta nit també ens acompanya el Francesc Lara, que és especialista en dades. Francesc, com estàs?
1: Bona nit, Xavi,
0: veure,
1: molt bé.
0: Quina dada t'agrada més després de veure el que has vist en aquest Anglaterra 1 Argentina 2?
1: Doncs mira, ja ho heu apuntat al principi del programa, serà la setena final d'Argentina. Argentina fins ara, quan ha arribat a semifinal, sempre ha arribat a la final. Mai ha quedat ni tercera ni quarta. I, per altra banda, hi ha una dada que m'ha cridat molt l'atenció, i és que hem parlat que a la segona part sí que hi ha hagut molta acció, a la primera poca, pocs xuts de porta, i és que per primera vegada en 60 anys un partit del Mundial arriba als 30 minuts de joc sense cap xut a porta.
0: La primera part ha estat molt dolenta, la segona part no ha tingut més emoció perquè és que pràcticament no pot existir ja un límit d'emoció com la d'avui. L'Aina Grau és a la producció, el Salva Pou és a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio i al control central hi ha l'Andrea. Hi ha l'Andrea Martínez, com aquests últims dies, també hi ha el Joan Fitó, ja l'heu sentit. I entrem de ple a l'anàlisi i el que vulgueu d'aquesta bogeria que és l'Argentina en aquest Mundial.

0: Àlex, a tu la segona part de l'Argentina, tan entusiasmat, tan emocionat, tant com ara ens explicava el Ricard Torquemada?
1: M'ha agradat, sí. Jo crec que és un partit que té moltes derivades, eh? Començant per les alineacions, on jo crec que Anglaterra ha mogut millor que Argentina. A mi em sorprèn que Scaloni, que té un mèrit extraordinari, després en parlarem i n'hem parlat molts dies, molts programes aquí, a l'arribar a les eliminatòries ha trencat aquest motlle que hem parlat moltes vegades. Avui ha tornat ha donat entrada a Juliano per banda dreta, però ha estirat per banda dreta, ha tret a De Paul, i la banda esquerra, que és la banda contrària per on acostuma a caure Messi, l'ha deixat sense amplitud un dia més, un partit més, i són recurrents, no? M'ha agradat molt la segona part d'Argentina, a la que ha tornat en aquesta estructura que tant li ha donat, no? Ha tornat a obrir amb Nico per l'esquerra, ha buidat una mica la banda dreta perquè aparegués Messi a rebre, li ha posat a De Paul per darrere, a les arribades de McAllister, i allà ha estat molt, molt superior. Capítol a part, té el plantejament d'Anglaterra, que jo crec que s'ha mogut millor en la primera part. Crec que Tuchel ha estat bé optant per canviar les bandes. Avui hem vist a Spence, a Nou, a Rogers, Nou, que no havien aparegut, i ha mogut bé les seves peces, però la segona meitat, a partir de que marca, passa del 4-2-3-1 a un 5-3-2, i després doncs treu a tres centrals, treu a Barn per defensar les centrades, i passa un 5-4-1, allà s'ha tirat endarrere. Argentina ha olorat aquesta sang, i Argentina té Messi i té l'èpica. Jo he comptat mentre estàveu parlant, i Argentina, dels 19 gols que ha fet, perquè és la selecció que més gols ha fet, 11 han arribat a partir del minut 80, que és una autèntica bogeria. Per tant, té a Messi i té l'èpica.
0: A mi em sembla, Ricard, que el partit Argentina el guanyà molt més, però molta distància més, a partir de l'emoció que no pas de la tàctica.
2: Bé, és possible, però jo crec que quan Scaloni torna a posar un receptor a l'esquerra, Anglaterra no detecta on li fa mal Messi. No sé, sí. Jo tinc la sensació que quan ajunta passades, l'Argentina se s'han dit més còmode que Anglaterra en tot el partit. És que quan ajunta 3 o 4 passades, de seguida troba profunditat. Jo crec que tàcticament és una selecció una mica infravalorada, perquè l'emoció, com dius, és tan potent que fa la sensació que és Messi l'èpica. Jo crec que Argentina té moltes més coses que Messi i l'èpica, que són les coses que probablement governen això. Scaloni li ha passat la mà per la cara a Tuchel la segona part, o sigui, cada cop que Tuchel s'equivocava, Scaloni encertava amb un canvi, fins i tot quan ja ha estirat amb Tagliafico per el canvi perquè Nico tingués molt més recorregut, perquè Julián pogués anar de fora cap a dintre, perquè Lautaro carregués l'àrea. El que diu l'Àlex d'on s'ha fet el nus és per la jerarquia de Paredes, McAllister i Enzo Fernández. És veritat que Scaloni no ha trencat aquestes jerarquies i ha preferit sacrificar, diríem, una banda a l'esquerra, que li ha tret molta alegria ofensiva a l'Argentina, per anar creixent durant el partit i per acabar ocupant la banda esquerra quan acaba a la recta final dels partits. És a dir, totes aquestes remuntades de l'èpica, totes tenen els carrils exteriors ocupats, els carrils interiors ocupats, carregar l'àrea amb dos davanters, i després el diagnòstic de Messi al terreny de joc. És a dir, si pensem que l'Argentina s'ha fet un nus al principi dels partits amb els tres migcentres, hem de valorar que Argentina acaba com ningú als partits. O sigui, tàcticament governen, dominen, t'empenyen, t'enfonsen, i sobretot perquè tot gira al voltant de Messi. Això és una evidència. O sigui, tot està preparat per Messi. Jo crec que a Tuchel avui se li ha anat la mà. Una cosa és que acabis amb Mèxic 7 minuts defensant amb tercer central, una altra cosa que amb Noruega acabis amb tercer central, i una altra cosa, i ja la cosa que no pots fer en una semifinal és que has xutat una vegada a porteria, dues amb un xut de Rice, la de Gordon que et concedeix en el Nahuel, i et penses que Messi aguantaràs 25 minuts més afegit defensant amb Consa, Stones, O'Reilly, Barn, i et fa un gol Lautaro al segon pal, entre Consa i Stones a dintre de l'àrea petita. Més coses no poden passar, estava amb tres canvis. Ha tardat després 5 minuts en tornar a posar davanters, a trencar la línia de 5 per reaccionar. O sigui, Tuchel per mi ha quedat absolutament superat per Scaloni en aquesta segona part.
0: Mira, m'envia un bon amic de tots nosaltres una referència. Sabeu que fa unes setmanes va veure la inauguració de la Sagrada Família amb la visita del Papa va prendre molta dimensió la frase de Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. Doncs sí, això és el que li ha vingut al cap al nostre amic veient avui la remuntada de la selecció argentina. No em vull ni imaginar com està ara Buenos Aires, però és que a Barcelona tenim un petit districte de Buenos Aires quan hi ha partit de l'Argentina. Els argentins, en tot aquest Mundial, tots els partits els han seguit en comunitat i hi havia moltes opcions, però potser la més popular, i no d'aquest Mundial, sinó des de ja fa anys, és un bar del Poble Nou que es diu l'Ovella Negra, que és de la mateixa franquícia que la històrica Ovella Negra del centre de Barcelona, que és al costat on viu aquest amic de la frase de Gaudí. I tenim un infiltrat a l'Ovella Negra rodejat d'argentins embogits, m'imagino. És el Carles Valdés. Carles, bona nit.
3: Hola, bona nit, com esteu?
0: Molt bé, tu has sobreviscut als argentins?
4: Un minuto de silencio!
3: Perdó, que no t'escolto.
0: Dic que has sobreviscut, Carles.
3: He sobreviscut, ha sigut una experiència increïble. Estem aquí amb els argentins que ho estan deixant tot. És increïble la facilitat que tenen com per creure en aquests minuts finals. O sigui, estan avançant fins a l'últim minut. Ha sigut increïble.
0: Ens has enviat un vídeo, crec que era de la celebració, no sé si el podem
5: penjar. Ja està penjat a les xarxes socials.
0: Ah, busqueu-lo perquè segur que val la pena.
5: @clubmitjanit,
0: aquest vídeo del Carles Valdés, quan són 11:45 de la nit, el Carles ha viscut rodejat d'argentins. Eres l'únic català, l'Ovella Negra, aquest vespre nit, Carles?
3: Doncs no ho sé, jo crec que algun més hi havia, he vist alguna sabreta de Barça de Messi, però majoritàriament, òbviament, Argentina. De fet, els pocs anglesos que hi havia els ha separat en una altra sala, entenc que per seguretat, però ha sigut un ambient increïble, la veritat.
0: I dius que els argentins hi creien fins al final, tot i que faltaven 5 minuts i perdien 1-0.
3: Sí, qualsevol aficionat del futbol crec que això que hem viscut avui aquí és algo que és increïble, perquè crec que en qualsevol situació, al minut 86, perdent 1-0, estaria l'afició pues, més callada i tot, i estan animant fins al final, i crec que això és el que ha fet la selecció argentina, no? Li diuen la infartoneta aquesta, no?, de l'Scaloni.
0: Infartoneta, no? Havia sentit això.
3: Sí, i és increïble, perquè és que és creure fins al segon final, no?
0: El Carles Valdés és bon amic, juguem junts a futbol, al Senglars de Vallvidrera. Va tenir una intervenció, Ricard, en la final de la Copa de Sevilla l'any passat. Es va colar a la TDT així com... Sense convidar-lo, Carles?
3: Èpic.
0: Avui t'hem convidat. Carles, tu ets de l'Argentina o ets de Messi? Tu ets molt de Messi.
3: Jo soc molt de Messi, la veritat. O sigui, jo soc molt fan de Messi i soc d'aquestes persones que encara no ha superat el fet de que la Porta no fes aquesta cosa bruta, amb Messi, no ho he superat. Somiava amb la despedida de Messi, l'acomiadament de Messi en un estadi ple, i la veritat que en situacions d'aquestes pues, em surt sincerament la vena Messi i apoyar Argentina 100%.
0: Escolta'm, i els argentins, per exemple, el primer gol, què han criat més, el primer o el segon?
3: Els dos ha sigut una autèntica bogeria. Bueno, veure els vídeos també dels dos. Els dos ha sigut increïbles. Però la sensació ha sigut aquesta, la sensació estranya. Jo he vist molts partits de futbol, però la sensació estranya i màgica ha sigut que s'estigués creient fins al final. Inclús creient en la remuntada, quan s'ha marcat el primer gol, l'ambient era com que se sabia que s'anava a remuntar, i crec que això també ho fa el fet de que cada partit d'Argentina d'aquest Mundial, o gairebé que no sé quants n'hi ha hagut, però 3 o 4 que s'ha remuntat, i això crec que...
0: Anava en camí de la tercera pròrroga, Carles, camí de la tercera pròrroga. L'han evitat al minut 92 amb aquest gol de Lautaro Martínez. Escolta'm, Carles, diumenge repetiràs a la final o què?
3: Segurament. Vindrem per aquí a veure què tal l'ambient i tot, i a veure com va.
0: Gràcies, Carles. Acaba de gaudir de la nit, que segur que ho saps fer.
3: Molt bé, una abraçada a tots.
0: Una abraçada. A veure, parlàveu d'Scaloni i de la influència tàctica i la cosa tàctica d'aquesta selecció argentina, que a mi em desprèn molta emoció. No li sé trobat tants detalls tàctics, però vaja, Scaloni és que és un tros d'entrenador, és un tros de seleccionador, i em sembla difícil que algú no el volgués com a responsable tècnic del seu equip. Ricard, Àlex.
2: Jo crec que... no sé què t'he pensat, però a mi m'ha captivat, a mi m'ha seduït i reconec que tenia un prejudici i m'ha guanyat en aquest Mundial. No em va guanyar el Mundial del Qatar, vaig tenir una sensació que era pragmàtic i malgrat tot el que estem dient i que es pugui s'hagi pogut equivocar tàcticament perquè nosaltres siguem molt ortodoxes en l'ocupació dels espais, amb l'amplitud, a mi em sembla que té criteri, que té un cos tècnic que l'ajuda té... i que pren decisions, i qui pren decisions s'equivoca. Ha fet un tratge a mida per Messi i està aconseguint una cosa que és gairebé... vaja, i que jo no m'ho podia imaginar, que l'Argentina jugués la final d'aquest Mundial amb Messi a aquest nivell. Xavi, 8 gols, 5 assistències. O sigui, això vol dir que Messi ha generat 13 gols
0: sí, sí.
2: En quants partits han jugat?
0: En 7 partits, gairebé, gairebé doble dígits per partit.
2: Sí, o sigui, sembla un mal son, això, vull dir, o un bon son, però vull dir, això no sembla real, m'he de pessigar. I jo crec que Scaloni té una part alta de responsabilitat en això que ha aconseguit la selecció argentina, en cohesionar un grup, en trobar alternatives... mira, hi ha un punt que sí que m'ha grinyolat, que és el de la gent jove. Tinc la sensació que amb Nico Paz, Barco, Juliano, que ha aparegut avui, han tingut molt pocs minuts, no? I és com si ells se'ls hagués endut d'Erasmus allà a l'excursió i hagués dit, escolta, mireu-ho tot de prop, que després us tocarà a vosaltres. Però que en una selecció tan veterana, amb un problema de dipòsit de benzina, amb dues pròrrogues, no hagin aparegut els grans talents argentins, això m'ha cridat molt l'atenció, però no ha tingut dubtes. Avui l'ha posat a Juliano de titular, contra tot pronòstic, i ha estat com la primera gran aparició d'un dels tres.
0: Àlex Scaloni.
1: Sí, per mi és molt bo, per mi és molt bo. No, és indubtable que una selecció que fa el que està fent, encadenant doncs, aquests Mundials, Copa Amèrica, hi ha molta cosa de l'entrenador. Crec que és un nou tàcticament i és un nou en la gestió, i això és molt difícil de trobar en un entrenador, per tant el situaria dalt de tot en tot plegat. Crec que ha sabut trobar una estructura ideal per potenciar Messi, n'hem parlat moltes vegades, per donar-li l'espai, per donar-li aquests camins de recepció, però a la vegada no fer-lo exclusivament depenent de Messi, no? Sinó que hi ha altres factors que també et poden fer mal. Per mi, clarament, i crec que ell ho sap, l'Argentina funciona millor amb aquesta amplitud per l'esquerra, però és possible que, com diu el Ricard, moltes vegades formi part d'un pla de partit on tu prefereixes acabar així i començar-lo d'una altra manera. Però per mi l'estructura que ell va trobar en un moment determinat, posant a Messi per dins, posant aquests dos migcampistes més endarrerits per poder-li donar pilotes, posant-li un interior molt proper per saltar les pressions que Messi no pot anar, donant-li aquesta part dreta, mig dreta del camp i posar-li una esquerra d'amplitud, crec que és ideal per Messi, que, com diu el Ricard, no tenim cap dubte que és el millor jugador de la història, però és que, a més, potenciar-lo amb 39 anys i que t'acabi fent els registres que t'acaba fent, em sembla que hi ha molt mèrit de l'entrenador. Per tant, sí, és el Mundial de Messi, però dins del Mundial de Messi hi ha bona part per Scaloni.
2: Scaloni. Xavi, perdona, és que avui destrosso el programa. Vull fer una reflexió, perquè fixa't que això ha passat contra Anglaterra 40 anys després. I no hem apel·lat encara al relat que arribarà, el relat maradonià. O sigui, ens ha superat el futbol, el record, a la memòria, a tot aquell...
0: I els argentins argentí. També ha semblat. Correcte. En la celebració, els jugadors, correcte, els aficionats...
2: No ha aparegut, Diego, ni les Malvines...
6: Els jugadors, a la celebració, ara no sé quin jugador, però ja tenia una pancarta, els jugadors, a sobre el terreny de joc, que posava les Malvines són argentines.
0: I estava prohibida. Oi, Sònia, que estava prohibida qualsevol manifestació al voltant de les Malvines?
7: Estava prohibida que entrés qualsevol pancarta o bandera amb algun tipus de lema relacionat amb les Malvines. Es veu que els jugadors no els han registrat.
0: I... Saps quin jugador és o no?
6: Giovanni Lo Celso.
0: Ah, Lo Celso, sí, el del Betis.
6: Sí. Lo Celso.
0: Lo Celso. Escolta'm, però Messi... no he vist gaire crispació, ni baralles, ni res, no?
7: Home, durant el partit, sí.
0: No, a la primera part. A la primera part, joc dur.
7: I a la segona, després del segon gol, això és possible per televisió no s'hagi vist, però haureu vist que hi ha hagut un jugador, crec que ha estat Rodrigo de Paul, que ha vist targeta groga, després del segon gol d'Argentina s'ha acostat a Bellingham i li ha estat dient quatre coses mentre Bellingham estava al cercle central a punt de servir.
0: Bellingham també allà s'ha enganxat amb el Colo Barco, però ja un cop acabat el partit. Però el que em referia, Sònia, a les imatges que ens han arribat, no desprenien que hi hagués baralles, conflictes, ni records del que va passar el 86 ni del que va passar el 82 amb la Guerra de les Malvines.
7: Jo, si voleu, en el moment de la celebració potser no, perquè estan ara màgicament centrats en que acaben d'accedir a una final del Mundial i puc entendre que passa per sobre de tot, però a mi m'ha semblat que la rivalitat al camp entre els jugadors de... sobretot els argentins, et diria, tot i que és veritat que els anglesos també s'hi han posat fort, però per part dels argentins allà hi havia comptes pendents que anaven, per mi, més enllà d'un simple partit de futbol. És a dir, ahir veies Espanya-França i no tenia res a veure.
2: No, però és una Argentina-Anglaterra, i l'Argentina-Anglaterra...
7: Clar, però això és una rivalitat també futbolística molt antiga.
2: Vull dir que anem a Simeone, Beckham... O sigui, cada partit Argentina-Anglaterra, un Mundial, ha tingut algun capítol que probablement neixen això que dius, Sònia, no vull dir que... Però vull dir que hi ha una Argentina...
7: No, i neix abans de les Malvines, també, segurament, eh? Hi ha el 62 i el 66, sí.
2: Correcte. Erratín, no? Vull dir, té tota una història.
7: Estic d'acord, si anava per aquí, és veritat, jo estava referint-me a que per mi hi havia una rivalitat allà molt evident entre els dos equips, que anava més enllà del futbol, però no només... segurament pel conflicte de les Malvines, perquè efectivament fa 40 anys d'això i molts dels jugadors...
0: Parla Harry Kane. Harry Kane a la zona. ...aguantar
8: y eso no ha sido suficiente. We've worked so hard to be here. Hemos trabajado muy duro para estar aquí. Last bit of running, sweat, blood, tears, whatever it is. Y hemos intentado darlo todo. Pero lo cierto es que es duro despedirnos así. Bueno, hemos empezado con esa presión alta, especialmente en esa primera parte. Después, en la segunda, creo que nos han metido mucha presión. No hemos conseguido ganar balones y controlar el partido. Y después no hemos conseguido defenderles bien en ese uno contra uno, en ese hombre a hombre. Pero creo que al final no ha sido suficiente. Después de aguantar atrás en esos dos últimos partidos, ¿cómo has visto esos últimos minutos? Bueno, creo que teníamos que estar preparados para cualquier momento en el partido. Sabíamos que ellos iban a intentar buscar el gol de esa forma, con esos centros. Y no hemos conseguido volver al partido. ¿Qué es lo que podéis aprender de este partido? Bueno, creo que hemos tenido muchos buenos momentos en este torneo. Hemos tenido buenos partidos, hemos llegado a...
0: Decebut, evidentment, després d'aquesta eliminació, perquè és dura, tenien la final a la mà, 5 minuts pel final del partit, però Anglaterra ha fet un pas enrere massa evident. Tuchel ha enviat el seu equip a defensar la seva pròpia àrea, trepitjant l'àrea, i això els ha condemnat. A vegades ser tan garrepa i tan conservador té càstig.
2: Sí, Xavi, que per cert, Tuchel ha fet que Kane perseguís Paredes durant 70 minuts per tot el camp, o sigui, a la sortida de pilota, que és una cosa que també m'ha cridat l'atenció, que tu tinguis Harry Kane i amb 32 anys l'obliguis a perseguir Paredes en una pressió. Home, no ho sé, has de valorar una miqueta... Avui Tuchel a mi m'ha desarmat. A més, l'he vist molt excitat a la primera part, com diu la Sònia.
0: Estava molt nerviós, sí.
2: L'entrenador ha de baixar una mica els ànims, perquè els argentins volen atrapar-te, volen enfangar, i els anglesos han caigut de quatre potes.
0: A veure, Gordon també l'hem vist tan desolat. Jo tinc ganes que parli Bellingham, perquè Bellingham ja ha guanyat la semifinal. Als quarts de final li va fotre canya al seu seleccionador, a Tuchel, doncs a veure si xerra avui, a veure què és el que diu el jugador del Madrid. Estava molt trist Gordon, que ha fet el gol d'Anglaterra, un bon gol, i que era el seu primer gol del Mundial, Francesc.
9: Correcte, Gordon, que fins ara acumula 4 titularitats, una suplència i un partit no disputat contra Panamà. Ha fet el seu primer gol, això sí, portava 3 assistències fins avui.
0: A Bellingham va assistir l'altre dia, tot i que això de comptar les assistències, com les compteu als que us agrada el bàsquet, que avui li has dit aquí...
6: El gol d'Enzo Fernández, m'ha sortit de dins i assistència de Messi, i m'has mirat bastant malament.
0: Bé, és igual.
10: El d'avui, pal, perquè és un
0: encara. El de Gordon a Bellingham és una bona passada, per mi i el de Gordon a Kane.
1: I la de Kane,
6: sí, la de Kane encara és pitjor.
2: Hauríem de diferenciar el concepte. Una cosa és passada prèvia a gol,
0: correcte,
2: podria ser totes.
0: Exacte. I una altra cosa és... Assistència té un mèrit, no? Et convida a fer gol. L'altre ja Bellingham, però vaja, no és el debat. Anem a Buenos Aires. Anem a Buenos Aires. Joan Biosca, bona nit.
11: Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
0: Què? Com ha anat això?
11: Uf, terrible. Argentina sent Argentina, amb aquesta passió que comentàvem, amb aquesta empenta, amb aquesta èpica, ha sigut infart, realment infart, amb una fanzone aquí a Buenos Aires, muntada per l'Ajuntament de la capital argentina, que s'està començant a buidar, però música, com podeu escoltar, festa, serra llarga, i les imatges que estem veient de l'obelisc al centre de Buenos Aires són èpiques, ple a vessar al centre de Buenos Aires, aquesta zona, gairebé ja pensant en aquesta final contra Espanya.
0: I on és exactament? O sigui, tu has seguit el partit a la fanzone, al centre de Buenos Aires.
11: Sí, hi ha dos o tres fanzones que ha muntat l'Ajuntament de Buenos Aires en diferents barris per fer una mica d'ambient i de caliu. Estic a la més gran, que està a l'Avinguda Libertador i Sarmiento, que és una zona que mira al centre molt important, una plaça molt gran. Jo calculo que hi havia 3.000 persones aquí tranquil·lament, molta emoció, i han marxat ràpidament cap al centre de Buenos Aires, cap a la zona de l'Obelisc, i les imatges que estem veient són increïbles. Els argentins estan desfermats, eufòrics, volien guanyar aquest partit com fos pel record de les Malvines, per tot el que significa l'Anglaterra, la història de l'Argentina, ho han aconseguit, i ara aquest partit que també consideren que és molt somiat contra Espanya. Penseu que si no és la meitat dels argentins, un terç tenen ascendència espanyola, i molts ho viuen també amb una dualitat, però clarament estan per l'Argentina.
0: I els dos optimistes de cara a la final, ja has tingut temps en aquests 3/4 d'hora de palpar sensacions entre els aficionats argentins sobre la final de diumenge?
11: No pel joc, però sí per l'èpica i per allò que diem els catalans de pit, i que no ho diré,
0: amb ser collons,
11: de casa. Exacte. Doncs aquesta és la narrativa dels argentins, aconseguir les coses no tant amb el cap racionalment, sinó amb aquesta emoció argentina que d'alguna manera està revalidant, ens agradi o no, el que significa el futbol argentí i aquesta forma de ser argentina, aquesta idiosincràsia, no?, de fer les coses amb patiment, amb infart, agònicament, i això als argentins els encanta.
0: Gràcies, Joan Biosca. Pararem aquests dies, abans de la final.
11: A disposar, el que calgui.
0: Marxem un moment, i quan tornem ja comencem a mirar com ens imaginem aquesta final de diumenge a Nova York, a New Jersey, entre Espanya i Argentina.
12: El Dial, el Club de la Nit Genit.

El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir. L'estiu.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
3: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
4: 5, 6, 17, 34, 36, sols 3 i 11.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
5: El Club de la Mitjanit, edició mundial.

0: En 12, les 12 en una nit emocionant, especial, històrica per als argentins i una mica també per nosaltres, perquè aquestes emocions s'enganxen a la memòria i són difícils d'oblidar. Sònia, encara ets a Atlanta, a l'estadi, esperant que surtin els jugadors, que dic jo que els argentins triaran molt a sortir.
1: Els argentins triaran, perquè és que fins fa 10 minuts jo crec que han estat sobre la gespa celebrant-ho. Es veia un Messi eufòric, ho comentaves abans. I, per tant, avui és d'aquells dies, per això, que a la zona mixta passen tots. Bé, t'haig de dir que en els Mundials d'Argentina...
0: Estan obligats, no?
1: Tots, i bé, sí, no estan obligats tots però... a passar per la zona mixta, no per aturar-se, però que la majoria de jugadors argentins s'aturen en totes les zones mixtes. A Leo Messi pràcticament el sentim a cada partit i no tinc cap dubte que avui també el sentirem. Que no sé si serà abans de la mitjanit.
0: No crec. Vull fer una rectificació. Fa uns dies vam dir que hi havia un periodista argentí que li preguntava a Messi per aquella... decisió d'anar cap a la dreta el dia d'Egipte. Manu Hernández va dir que era argentí i el Don Cas em va corregir, és veneçolà, d'acord? Tenia pendent fer aquesta rectificació. El Francesc Lara té a mà els precedents entre Espanya i l'Argentina en tota la història, en partits oficials.
2: No, en partits, perquè només s'ha trobat una vegada el partit oficial.
0: Per això diguem primer el partit oficial.
2: En partit oficial s'ha trobat una vegada, Mundial del 66, va guanyar Argentina
0: 66 o 60...
2: 66.
0: A Anglaterra, Argentina 2, Espanya 1. Correcte. Va guanyar Argentina, victòria d'Argentina, eh? Es va jugar a Anglaterra. I en el total de partits?
2: En el total de partits s'han trobat 14 vegades, 5 victòries d'Espanya, 7 d'Argentina i 2 empats.
0: Mira, balanç favorable a l'Argentina. Què deia Ricard?
3: Que nosaltres no l'hem viscut, el del 66.
0: No.
3: El primer cop que ens trobem al partit. Avui pensava la memòria...
0: Espera, no sé si la Sònia el va viure, el 66.
1: No sé si mi mare havia nascut. Mira, estava pensant...
0: Va. A veure, va, en 10 minuts. Tenim 10 minuts per acabar el programa. Com us imagineu la final de diumenge? Espanya-Argentina, a les 9 de la nit a Nova Jersey. És un partidàs amb dues grans seleccions, amb Lamin, amb Messi, Ricard...
3: Espanya molt favorita.
0: Molt?
3: Perquè és que crec que Espanya tindrà la pilota i el que haurà de fer és no entrar en el terreny dels argentins. És que un equip com Espanya, que té tanta pilota, perquè l'Argentina la tingui, li costarà molt. O sigui, tinc la sensació que Espanya és una selecció molt pacient, que té més pilota que t'ataca. I això a l'Argentina li farà mal, perquè la desgastarà, o així m'ho imagino, amb esforços i recuperacions molt llargs. Quan la recuperi haurà de buscar Messi molt ràpid i els centrals i Rodri aquest terreny de les vigilàncies l'han treballat i l'han dominat durant tot el Mundial. És a dir, en la teoria veig molt difícil que Espanya no sigui la gran candidata. Clar, el partit es pot decidir per una jugada, perquè Espanya no remati, perquè no estigui efectiva, perquè Messi aparegui i l'Argentina sigui molt contundent, però en línies generals crec que Espanya és la favorita, per mi, de manera clara. Si més no per futbol, per l'emoció, doncs això ja no ho domino.
0: Sí. Àlex?
4: Sí, a veure, ja sabíeu que abans de començar per mi la favorita era Espanya, doncs evidentment a la final considero també favorita Espanya. Jo imagino un partit, una guerra de ritmes, no? Una Espanya que li interessarà posar el ritme alt, pocs tocs...
0: Espera, parla el Dibu Martínez, el porter de l'Argentina.
5: O lo que la gente sabía que era un partido especial para la gente, pero para nosotros no hacemos final.
6: Perfecto. ¿Y ahora para qué estamos?
5: No, ahora queda disfrutar, amigos, queda disfrutar. Recién lo dije, es muy difícil llegar a ser campeón del mundo, casi imposible, y volver a estar en una final del mundo, la verdad es meritorio para todo el país, para toda mi familia, para todos los compañeros. Queda disfrutar estos días y después prepararme.
6: ¿Qué se dijeron con el capitán recién festejando?
5: No, con todo, que no nos vamos a caer ahora.
6: Vamos,
0: és el Dibu Martínez, el porter de l'Argentina, que jugarà diumenge a la final. Perdona, Àlex, que t'he hagut d'interrompre.
4: No, i ara deia que imagino una guerra de ritmes, perquè Argentina voldrà un ritme baix, a Espanya li convé un ritme alt i, per tant, molt combinatiu. També veig, imagino l'Argentina ja amb aquest pla de partit que l'estem veient els últims tres, no? Amb tots els migcampistes i segurament podent acabar en una... hipotètica segona part on vas per sota o estàs igualat amb aquest vestit que comentàvem. Imagino un Messi rebent molt més a banda dreta del que li hem vist en tot el Mundial, precisament per el que comentava el Ricard, no? Perquè no crec que Espanya li concedeixi molts espais entre línies i que anticipi molt. Per tant, l'obligarà una mica a anar a la dreta. Crec que Espanya buscarà molt la profunditat i crec que Espanya li pot fer molt mal a Argentina fent-lo girar, fent girar aquesta estructura de costat a costat o fent-la anar molt llarg. Pateix molt a les transicions, no té ni les mateixes cames ni les mateixes velocitats. Així que, bé, espero això. I espero una Argentina també intentant aprofitar molt una cosa que li ha donat molt rèdit en aquest Mundial, que és la pilota aturada.
0: Àlex, ens guardem per demà el que havies previst d'explicar-nos sobre Dani Olmo i el Mundial, el tros de Mundial que està fent el jugador de Terrassa.
4: I tant que sí, avui que és sí. Dia Messi.
0: Sònia, tu t'imagines majoria argentina diumenge a la final respecte a l'afició espanyola?
1: Dóna-ho per fet. Dóna-ho per fet.
0: Amb molta diferència,
1: sí, sí. A la ciutat segur, a la ciutat Argentina, segur, perquè és que tots argentins, tots els argentins que són aquí marxen cap a Nova York. Una altra cosa és que
0: són milers i milers, no? O sigui, ens estem imaginant 50.000, per exemple.
1: Avui dins de l'estadi jo crec que hi havia tranquil·lament 40.000. I fora de l'estadi se n'han quedat un munt sense entrada que també van acompanyant la selecció a la ciutat segur. I després a l'estadi ho veurem perquè per Espanya també és molt especial i l'afició espanyola també suposo que es desplaçarà, però no són aquí ja. És a dir, n'hi haurà... vull dir que aquí hi ha hagut una quantitat d'espanyols però relativa a cada partit que ha jugat la selecció espanyola. En el cas d'Argentina han estat tots a cada partit i jo sí, m'imagino. I deixa'm dir que per mi Espanya és futbolísticament superior, però que Argentina té aquest intangible, que és que jo els he vist eliminats pràcticament a cada eliminatòria, sí. I en totes han resistit.
0: És que, a veure, anem a repassar eliminatòries de l'Argentina, Sònia.
3: Vosaltres diríeu, com vau dir, Espanya és l'única que pot guanyar França, Argentina és l'única que pot guanyar Espanya?
0: És un bon resum. A veure les eliminatòries de l'Argentina. Setzents?
7: Cap Verd, 3-2 a la pròrroga.
0: 3-2 a la pròrroga. Vuitens?
7: 3-2 Argentina al partit, però el 78 perdien 0-2.
0: Contra Egipte,
7: correcte.
0: I a quarts?
7: 3-1 contra Suïssa a la pròrroga.
0: I també. Avui, a semifinals, perdien el 40 de la segona 1-0 i han guanyat sense necessitat pròrroga 2-1 en un altre miracle argentí en aquest Mundial. Ho haurem d'anar deixant aquí. M'envia un missatge a Carlos Baraibar, fet joc fakes, el responsable de verificació de notícies a 3CAT, i diu, serà maco veure la llotja de l'estadi de Nova York a la final amb Trump, anfitrió, Milei, president argentí, i Pedro Sánchez, president espanyol, que suposo que hi anirà.
3: I Joan Laporta,
0: que també està convidat. Sí, que ja va ser ahir al partit de Dallas. Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, moltes gràcies una nit més per ser al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio Rural Mundial.
3: A tu per deixar-nos compartir aquesta nit, tu. Adéu.
4: Gràcies, bona nit.
0: Sònia, et quedes a Atlanta, a l'estadi.
1: Em quedo a controlar els argentins, que la tarda vespre pinta que serà llarga, i demà ja volem cap a Nova York.
0: Molt bé, gràcies, Sònia. Una abraçada, fins demà.
1: Vagi bé, bona nit.
0: Ens queda el tour.
8: El seguiment del tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: A veure, avui el tour s'ha viscut l'etapa més llarga... No, perdona, més ràpida de tota la història del Tour.
7: A 50,9 de mitjana, és a dir, han recorregut els 161 quilòmetres de l'etapa d'avui en poc més de 3 hores. El rècord era de l'any 1999, per tant, 27 anys de vigència. Etapa, la d'avui, decidida a l'esprint, l'ha guanyat el noruec de l'1X Søren Barentskiold. De tot plegat, crida l'atenció unes declaracions de Pogacar, que ha dit literalment que s'ha cagat a sobre,
0: sí?
7: De lo ràpid que han anat. Sí, m'he cagat a sobre. Ha estat a punt de caure amb un bidó,
0: sí,
7: durant l'etapa, i ha dit això al final de l'etapa. Segueix Pogacar, líder de la classificació general, 3,36 de marge respecte a Vingegaard. Demà, 179 quilòmetres, etapa també plana, tot just 3 ports de quarta categoria.
0: Demà pinta sprint, com avui. Dissabte i diumenge hi haurà
7: diumenge muntanya. Diumenge és el dia bo.
0: I és el dia bo perquè és la final del Mundial. No, deixa't d'històries amb el Tour i la muntanya. El Tour està decidit, sí, si guanyarà, sí, Pogacar, sí. No té emoció. El que té emoció és el Mundial.
7: Avui deia l'Isaac que quan guanya Pogacar, guanya Espanya, també.
0: Sí.
7: Etapa que guanya Pogacar al Tour ha coincidit amb les victòries d'Espanya al Mundial.
0: Bé, però és que Pogacar guanya moltes etapes,
7: sí,
0: al
7: moltes.
0: Tour. Gràcies, Francesc Lara.
2: Moltes gràcies, Xavi.
0: Fins un altre. Ens envia el Martí Cuní, company tècnic d'aquí de Catalunya Ràdio, tres vídeos a la plaça Catalunya, envaïda d'argentins celebrant la classificació de la seva selecció per la final. No em vull ni imaginar l'ambient des d'aquesta nit fins al diumenge a la nit. Serà una final històrica i la viurem aquí en directe tota la final a Catalunya Ràdio.
9: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui. Com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, que és el responsable tècnic i musical del programa, i avui el Salva no podia escollir una altra cançó que no fos aquesta. La cançó més gastada de la història dels Mundials. El Muchachos, que els argentins van popularitzar i van gastar fins a la sacietat fa 4 anys en el Mundial de Qatar. Aquest any han canviat de cançó, però tots recordem amb pesadesa el que van arribar a cantar aquest Muchachos.

0: deixem amb les notícies de les 12 i l'Ofici de Viure i el Gaspar Hernández. Bona nit i que descanseu, si és que ho voleu i no sou argentins. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els bombers estabilitzen els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alt Camp. Durant les pròximes hores, els efectius remullaran la zona i asseguraran el perímetre aprofitant la millora de les condicions climatològiques. A Sant Quirze Safaja, el foc ha cremat un centenar d'hectàrees i ha obligat a desallotjar una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Joan Reyes és el cap de planificació dels bombers.
3: Vespre de nit, doncs, ens dona oportunitat, baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en que les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà, doncs, la prova del cotó, no?, si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
2: En el cas de l'incendi de Querol, a l'Alt Camp, les flames han estat dos nous focus de l'incendi de Guamúrcia de diumenge. Les represes han cremat 14 hectàrees que han fet pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc. Més notícies, Oriol Pujol.
4: Aquest dijous serà un dia clau per a l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els altres líders del procés a les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La resolució pot aplanar el retorn de l'expresident de la Generalitat exiliat a Bèlgica des de fa gairebé 9 anys. En funció del que digui aquesta sentència europea, el Tribunal Constitucional pot demanar al Suprem que amnistiï Puigdemont i que li aixequi l'ordre de detenció.
2: En clau política, aquest dimecres s'ha publicat una enquesta electoral molt reveladora, l'últim baròmetre del CIS, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes, l'acord amb el nou sondeig, el PSOE amplia la distància respecte al PP. Segons el CIS, si ara es fessin eleccions al Congrés de Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força, baixaria mig punt, Esquerra empujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes i el mateix li passaria a Sumar.
4: La campanya de vacunació de la grip i la Covid començarà el 5 d'octubre, una mica més tard que l'any passat, a causa del retard de producció de les vacunes, després que l'OMS hagi recomanat actualitzar-les al virus que ja circula. La vacunació començarà per als col·lectius més vulnerables, les persones que estan en residències i també els més grans de 80 anys, així com nens i embarassades. Aquest any es podrà demanar cita prèvia a partir del 27 de juliol. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que s'indicarà especialment en la vacunació de mestres i professors perquè aquest col·lectiu és de risc.
5: Mestres i professorat de secundària que pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten, no? Estem en converses amb el Departament d'Educació per poder veure com promocionar també la campanya entre els docents.
2: França ha aprovat finalment aquest dimecres la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari iniciat el 2025. La nova legislació francesa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Capmany. Aquesta és la proposta teatral que s'ha estrenat aquest dimecres a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del Festival Grec.
4: Es tracta d'un text de Marc Monegal dirigit per Raimon Molins que parteix de la idea d'una conversa fictícia entre dues grans pensadores de la Catalunya del segle XX. L'entrevista se situa al dia de la inauguració dels Jocs Olímpics del 92, quan feia poc més d'un any que havien mort. Roig tenia 45 anys i Capmany 73. L'actriu Anna Güell ha explicat a Catalunya Ràdio el punt de partida.

0: Els campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet el segon temps al blaugrana Gordon.
1: L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar revisió mèdica aquest dijous. Pas previ a firmar pel club, pel Barça, fins al 2031.
0: El Barça femení, la davantera noruega Caroline Graham, ha renovat fins al 2028. Txell Font fitxa pel Badalona Women. La portera de 21 anys arriba procedent del Barça B.
1: I més bàsquet, perquè el base argentí Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029, un cop desvinculat del Barça.
2: Fins aquí les notícies.
3: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
4: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
5: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
4: Donem espai als testimonis en primera persona.
6: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
4: Fem reportatges.
7: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
4: I denúncia.
8: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
4: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
9: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
4: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
10: Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: Som 3CAT. La Vermella, un podcast del doblatge en català.
12: Jo, de jove, també vaig perdre gent que estimava. Tota la meva família. Mira, jo vaig fundar aquest regne per tenir un lloc on tothom estigués segur.
13: Senyor Fowley, entenc perfectament que això abans li funcionés, però el món ha canviat una mica. Ja no es pot asseure a xerrar amb un altre mascle, posar en dubte la meva masculinitat i pensar que la inseguretat m'atabalarà tant que no sabré ni de què parlàvem.
12: El meu pare sempre deia que la manera com fas una cosa és la manera com ho fas tot.
14: Avui ens visita a La Vermella un actor de doblatge que porta més de 30 anys a la professió i que ha participat en moltes sèries i pel·lícules. Ha posat la veu de forma habitual a actors com Robert Pattinson, Chris Pine o Justin Timberlake, entre molts d'altres. Manuel Gimeno, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí.
15: Bon dia, moltes gràcies a tu, al contrari.
14: Manel o Manuel Gimeno?
15: Una bona pregunta. Jo em dic Manuel. Que és com es deia el meu pare i el meu avi patern i el meu besavi patern i rebesavi, etc. Tothom amb qui em relaciono en català tradicionalment em diu Manel. Els amics de l'escola de petits, amb els quals encara tenim molta relació, em diuen Manu. Alguns companys de feina em diuen Manolo, que et diria que no m'agrada gens. I un company que m'estimo molt, que és el Jaume Villanueva, em diu Manolito. Però, ja et dic, jo em dic Manuel, la gent que parla amb mi castellà em diu Manuel, els amics que em parlen en català em diuen Manel, i els col·legues de tota la vida em diuen Manu.
14: I el doblatge, què és per tu?
15: Home, el doblatge per mi és el meu ofici, és allò que jo faig, et diria que cada dia, ara mateix potser no cada dia, però és el meu ofici, sens dubte. Un ofici que va començar que jo era molt jovenet, per tant, primer era més una activitat, diríem, extraescolar, no? Perquè els que hem començat de petits, evidentment, no hem estat entregats a un horari laboral en el doblatge, sinó que hem anat fent, no? I va passar d'això, doncs, de fer coses de petit, a fer-ne més d'adolescent, a, durant la universitat, veure que començava a tenir molta feina, i decidir aleshores que, bé, que ho convertiria en el meu ofici, en la meva professió. M'agrada més ofici, però, bueno, també podem dir que és la professió.
14: La teva mare és la Maria Lluïsa Rosselló.
15: Sí.
14: I ella també era

0: actriu i directora de doblatge, no? Fins que es va jubilar.
1: Sí.
0: Vas entrar a la professió gràcies a ella o com va anar?
2: Doncs jo vaig començar... Evidentment, hi ha un vincle directe, que és que ma mare s'hi dedicava, per tant, això és ineludible. En un moment en què l'Antonio Lara necessitava algun nen, ja ho saps que hi ha hagut més actors i actrius que encara treballen i que són de la meva quinta i més grans i alguns més joves que han començat de nen. I hi havia un moment, això que et deia, que l'Antonio Lara necessitava un nen. I llavors li va dir a la meva mare, escolta'm, tu tens un fill que és molt petit, no? Perquè li deia, perquè jo tinc dos germans que són molt més grans que jo. Sí, sí, tal, escolta'm, doncs és que m'aniria bé si volgués fer alguna cosa i d'això. Jo no havia tingut mai cap interès en fer res. De fet, ja m'ho havia dit molts cops l'Albert Trifol, perquè ma mare al principi començava a l'Ever. Al començament, perdó, treballava a l'Ever. I jo no havia mostrat mai cap interès. Al contrari, era una cosa que a mi em feia vergonya i que no em semblava gens de venir-me de gust, no? I va haver un moment, doncs això recordo, que l'Antonio Lara li va preguntar això a la meva mare i la meva mare m'ho va dir. I quan la meva mare m'ho deia, tampoc no feia cap insistència, és a dir, em deia, escolta, mira, m'han dit si t'agradaria tal. I jo les primeres vegades sempre vaig dir que no volia. Fins que un dia que m'ho va dir, vaig dir, doncs mira, potser sí que ho provaria.
0: Quants anys tenies?
2: 9 anys.
0: 9 anys?
2: Sí, la primera cosa que vaig gravar, 9 anys, que van ser uns tràilers d'una pel·li de cinema a Sonobloc, i que va ser amb l'Antonio Lara.
0: I quins van ser els teus mestres o referents?
2: La primera persona que va confiar en mi, o les primeres persones que van confiar en mi seriosament perquè jo pogués fer doblatge en català, perquè jo havia començat fent doblatge en castellà, van ser el Jordi Vila, el Jordi Vilaseca i el Joan Pera, que van tenir molta confiança en mi perquè ja ho saps tu que el doblatge en català, doncs quan un comença té unes dificultats, perquè clar, t'has d'acostumar a la manera de tot, no? A les vocals i encara que parlis català, al principi, sí, jo era més de parlar castellà amb els amics, no? I al principi, doncs, hosti, m'hi havia de fixar molt. I ja dic, i van ser el Jordi Vilaseca i el Joan Pera que em van dir, tu això ho faràs i ho faràs bé i no tindràs cap problema.
0: I què vas aprendre de Jordi Vilaseca?
2: D'en Jordi Vilaseca, home, vaig aprendre primera una concepció del sentit de l'humor finíssima. Era un personatge amb un humor britànic que m'agradava molt. Et diria que molt inspirat en el Figue, en el nostre estimat Figuerola, i vaig aprendre, doncs, bé, a fixar-me molt en les entonacions, en les maneres, en les comes, en la musicalitat del català. I sempre m'ho vaig passar molt bé amb ell, de veritat.
3: Una política contemporitzadora els farà més agressius. Els soviètics s'envalentiran i encara ens voldran collar més. Hem de retirar els míssils de la manera que sigui. Crec que la solució està en una combinació de pressions internacionals i d'acció per part nostra fins que cedeixin o els ataquem.
4: Jordi Vilaseca i Anguera va ser un actor de doblatge en català que va néixer el 17 de juliol de 1947 al barri de Sant Andreu de Barcelona. Abans d'entrar en doblatge havia fet teatre. Va debutar amb la companyia de Pau Garsavall i va treballar per Adolfo Marsillach. Després es va iniciar al teatre de revista amb l'obra Charlie no te vayas a Sodoma, espectacle satíric i polític poc després de la mort de Franco, aconseguint un èxit inqüestionable, fent temporades a Madrid i Barcelona. Això li va obrir la porta al Teatre Victòria, on es convertia en la màxima atracció i cap de cartell durant més de 5 temporades, compartint escena amb artistes com Sara Montiel o Bàrbara Rey, amb títols com Polvo de Estrelles, Luz Verde o Sexomania. En doblatge va començar als anys 80 amb sèries com Ràdio Cincinnati, Hotel Faulty o A Cor Obert, on va doblar un jove Denzel Washington. I l'any 1990 va participar en la pel·lícula d'animació Astèrix a Bretanya, en el paper de Juli César.
5: Roma triomfa per tots els costats del mar. A hores d'ara he conquerit la Gàlia sencera.
6: Tret d'un petit poblet que encara resisteix, oi?
4: Però segur que molts el recordaran per ser la veu d'en Freezer a Bola de Drac Zeta en el doblatge de 1991.
7: No sé ben bé per què t'he fet l'honor de lluitar amb tu. Ets com tots els altres. Per aquesta raó em desfaré definitivament de tu. Així que ho hagi fet, em dedicaré a tots els teus companys. Així no sentiré parlar mai més dels guerrers de l'espai fins a la fi dels temps.
4: A més, també va dirigir molts doblatges, com el de Bonanza, alguns episodis del detectiu Conan, Sakura, la caçadora de cartes, o Sailor Moon. I és que tenia molta facilitat per als personatges d'animació en general, com a la sèrie Vicky el Viking, on va fer en Harvard, el pare d'en Vicky, a qui li posava la veu Núria Domènech.
1: Per què ho dius? Trobo que és un castell molt petit i està molt tronat. Jo m'estimaria més no entrar-hi.
8: Què vols dir? No t'entenc. Ah, ja ho sé. Torres està mort de por, oi que sí, fill? De castells així no se'n troben. Segur que hi arreplegarem una pila de coses.
4: En total, va participar en un miler de títols entre sèries i pel·lícules de doblatge en català. Va morir el 24 d'agost de l'any 2011, a l'edat de 64 anys. Per la seva prolífica carrera i la seva inconfusible veu, Jordi Vilaseca, sens dubte, una llegenda del faristol del doblatge en català.
0: Jordi Vilaseca ja va morir i també representava una generació, no?, d'actors i de manera de fer i de directors,
2: sí,
0: o no?
2: Sí, absolutament, absolutament. Et diria que és un perfil d'actor i de director molt determinat d'una època que ara no en tenim. El Vila, perquè tot i que es deia Vilaseca, tots li dèiem Jordi Vila, ell havia fet molt teatre i havia explicat moltes batalles que, si no recordo malament, eren de cabaret, d'estil El Molino i tots aquests llocs, no? I m'havia explicat històries de quan feien números, doncs, com de transformisme, i aquestes sales, insisteixo, com El Molino, les omplia, doncs, gent de tota mena, inclosa la burgesia i la gent de la zona alta, que baixaven i que allò els hi semblava la cosa més divertida del món. I el Vila sempre m'explicava moltes històries a aquest respecte.
0: Clar, eren actors i directors que venien del teatre, del teatre, sí, català, no?, que sempre s'ha fet a Barcelona, no?
2: Sí, sí.
0: Repassem alguns dels actors a qui has doblat més vegades.
2: Som-hi.
0: Per exemple, Robert Pattinson, en una vintena d'ocasions, i, lògicament, a tota la saga Crepuscle, al costat de la Isabel Valls, que posava la veu a Kristen Stewart.
9: I ara la que està trista ets tu.
10: Vinga.
9: Perdona, és per veure si t'entenc. Em costa una mica.
10: Que portes lentilles?
9: No.
10: L'altre dia tenies els ulls negres i ara els tens com marrons daurats.
9: Sí, ja ho sé, són els fluorescents.
0: En total són 5 pel·lícules i s'han doblat totes en català. Com et va arribar Robert Pattinson i com et va arribar Crepuscle allà pels 2000?
2: Doncs mira, me'n recordo molt bé. Jo estava a Soundtrack, a la Gran Via de les Corts Catalanes, i em van venir a trobar i em van dir: tenim un tràiler d'una pel·li, una cosa molt especial, que les clientes, tinc el record que m'ho van dir en femení, tenen molta confiança i moltes expectatives amb aquesta pel·lícula. El protagonista és un vampir, però un vampir peculiar, diríem, no de manual. I bé, els agradava molt la teva veu, t'han sentit, no sé en quina pel·lícula m'havien sentit, però els agradava molt. I, bueno, els agradaria que fessis el tràiler i sentir a veure com queda això. Dit i fet, em van dir això, van baixar a una sala, van portar el guió i, bé, vaig mirar aquell tràiler que realment em va cridar molt l'atenció perquè era, efectivament, no era el vampir que penses quan penses en Dràcules o companyies, no?
0: Clar, tu havies llegit els llibres o sabies de què anava...
2: No, jo no en tenia cap notícia. Tampoc sóc molt conscient fins a quin punt eren famosos els llibres, aleshores.
0: I el Robert Pattinson l'havies doblat alguna vegada o tampoc?
2: No, jo diria que abans d'això el Robert Pattinson només havia fet aquell paper que fa Harry Potter, que té un paper petitó, i jo no l'havia vist en res més. I no, jo diria que va ser el primer cop que el vaig doblar.
0: I vas fer aquesta prova davant de les clientes, diguem,
2: sí,
0: sí. I et van dir que sí, o van fer més proves? O...
2: No, jo vaig fer com a prova, vaig fer el tràiler, el vaig escoltar les vegades que fes falta, i el vaig gravar fent allò que ja saps, no?, doncs parlant molt fluixet i mirant de ser allò que elles demanaven, no?, que havia de ser un noi amb aquella veu tan suau i tan agradable o tan atractiva, o digue-li com vulguis, perquè l'altre, doncs, com tots sabem, acabi perdudament enamorada, no? I els hi va agradar molt, i dit i fet, van venir les pel·lícules i les vaig fer.
0: I aquestes clientes tenien part de raó, perquè després van venir, va ser un èxit aquesta saga, de taquilla i de tot, i van venir més pel·lícules.
2: Totalment.
0: Tu t'imaginaves l'èxit de Crepuscle?
2: Jo no puc dir que m'imaginés l'èxit, perquè quan vam gravar la primera pel·lícula em va semblar que era molt, no sé, et diria, massa dulcificada. Però sí que vaig veure de seguida que el Robert Pattinson era molt bo. I puc dir-te que jo era l'únic que ho deia. Tothom deia, aquesta pel·li, això, esto es un pastel, anaven dient, menudo pastel, que és veritat que ho deien molt durant la gravació.
0: Clar, era molt, molt romàntica, més, no? Aquells planos, aquelles seqüències tan llargues, amb poques paraules, aquelles mirades, no? Tot allò, aquella veu xiu-xiuejada.
2: Tot tan exagerat, clar, que és el que busca, i l'efecte és aquest, i clar, al final entenc que és una cosa destinada majoritàriament al públic adolescent, on efectivament doncs, tot està més a flor de pell, els sentiments, no? Doncs clar, tot això. Però jo sí que vaig veure això, que era molt bo, que ho feia molt bé, perquè jo pensava, és que clar, fer el paper que fa és molt difícil, perquè de vegades aquests papers que semblen tan, això, tan romanticons i tan, no, tan dulcificats i tal, jo ho deia que era molt bo, i tothom deia que eren com molt pesats, no, tant ell com ella, i efectivament, després s'ha vist que el Robert Pattinson és un tio molt, molt solvent, és un gran actor.
0: No sé si vas notar algun tipus d'èxit a través dels seguidors, o et van reclamar més a través d'haver fet això, o no?
2: No sé si em van reclamar més. És veritat que aquesta pel·lícula va venir quan feia uns anys que jo havia començat a fer coses xules de cinema, amb papers protagonistes, i no sé si va venir més feina, perquè això sempre és molt difícil de mesurar, perquè de vegades no saps si és per aquesta pel·li o per l'altra, o perquè ha coincidit i hi ha molta feina en general, no? Però sí que et diria que va ser el primer moment que vaig percebre que m'havia tornat en reconeixible. És a dir, que de sobte, no?, la gent deia, hosti tu, el de Crepúsculo. I això sí que ho vaig notar.
0: Et reconeixien per la veu o pel carrer?
2: M'han reconegut diverses vegades, i sempre et diria que, o les primeres, sempre va ser per Crepúsculo. Sempre.
0: I què et diu la gent quan t'has reconegut?
2: Doncs mira, un dia estava comprant un casc per la moto allà al carrer Aragó i el noi que m'atenia em va dir, perdona'm, tu ets actor de doblatge, no? I li vaig dir, sí, és que t'estava sentint parlant amb el company i ja m'ho he pensat, és que la meva nòvia és molt fan de Crepúsculo. I això m'ha passat també en un taxi un altre dia. M'ha passat a força llocs, eh? A força llocs. Ja... Per sort tenim molta gent que admira la nostra feina i que ens coneix.
0: Una de les últimes pel·lícules de Robert Pattinson és The Batman, mm-hmm. on s'ha posat en la pell de l'heroi de la ciutat de Gotham i el multimilionari Bruce Wayne.
11: És la rata que busquem. Ara l'enigma sap qui és. Si trobem la rata, potser el trobarem a ell. El Gil està molt nerviós. L'assassí ataca gent relacionada amb aquell cas. L'enigma no va contra tu. No ets corrupte.
0: Allà estaves com molt, molt obscur, o ell estava molt obscur, la veu més baixa que mai,
2: sí.
0: No? Batman és especial.
2: Sí, Batman és especial. Primera, perquè és un personatge que entre els superherois, jo no en sé massa de superherois, no hi tinc un interès especial, però entenc que Batman és com un superheroi molt emblemàtic i que té, sobretot en el món cinematogràfic, un pes molt important. I la veritat és que sí, és un Batman, per mi, molt, molt interessant, molt policíac, no? Molt detectivesc. I entenc que és un Batman on el personatge té un dolor intern molt, molt, molt important, molt, molt intens, clar, han assassinat els seus pares, evidentment, això... Però segurament que s'accentua aquest mal o aquest patir més que en qualsevol altra pel·lícula. I efectivament, com dius, clar, això provoca una interpretació d'un actor que parla des de molt a baix, des de molt endins, i bé, crec que quan la vam doblar ens vam limitar, com és habitual, no?, a intentar seguir això al màxim. És veritat que és una cosa difícil, eh? De vegades són molt vistosos els papers més estrafolaris, no?, més cridaners, més... I de vegades crec que no, la gent no valora suficient que aquest tipus de papers, que semblen com molt...
0: plans.
2: Molt plans, molt baixos, que sembla que hagin de passar molt desapercebuts, són molt difícils, eh? És molt difícil mantenir l'atenció, i més en una pel·lícula tan llarga, amb aquest tipus de papers. Jo estic molt content de la feina, la veritat.
0: Per fer doblatge també t'has de posar, lògicament, a la pell dels personatges que interpretes. I aquí hi havia aquesta obscuritat, no? Però amb la veu, com es transmet aquesta obscuritat? O vas haver de buscar en el teu, les coses teves obscures, en el teu interior? O...
2: Doncs mira, primera et diria que vaig demanar veure la pel·lícula. I que la vaig veure en versió original, evidentment, abans de fer-la. Que em va agradar molt la pel·li. Tot i, com et deia abans, no està especialment interessat en les històries de superherois. I jo de seguida el vaig veure molt fosc i et diria que des del primer moment el vaig entendre molt bé. Em va agradar molt com ho feia, però a mi m'agrada molt el Robert Pattinson. I llavors em va agradar tant que em van venir unes ganes tan grans de que arribés la pel·li, de doblar-la i d'estar ja fent-la... que, no sé, et diria que no... Bé, que
0: tens una part fosca, també.
2: No, però jo... No, home, no et diria això. Suposo que tots igual tenim un raconet, no?, una miqueta fosc en algun racó de la nostra ànima. Però jo puc entendre, per exemple, jo entenc molt bé la pèrdua del pare, evidentment no a través d'un assassinat, perquè el meu pare es va morir quan jo era molt petit, i empatitzo ràpidament amb algú que té un mal interior d'haver perdut el pare o la mare de jovenet, no? Que és el cas del Bruce Wayne, que perd els pares, que ell és molt jove.
0: Clar, tu quants anys tenies quan vas perdre el teu pare?
2: Jo tenia 9 anys.
0: Clar, és molt petit.
2: Sí, era molt petit, sí, sí.
0: I què recordes d'aquell moment?
2: Home, doncs recordo una sensació, clar, molt estranya per un nen que estima molt el seu pare i pel qual el pare és un referent molt important... i que de sobte, clar, el pare desapareix i no tornarà mai més, i no el tornaràs a veure mai més. Recordo el dolor dels grans, de la meva mare, dels meus germans grans, d'oncles, tietes, avis... Ho recordo perfectament. I el que recordo molt especialment és que a partir d'aquell moment, a les nits, jo quan me n'anava a dormir... feia força, no?, perquè m'entenguis, feia així com...
0: Amb les mans tancaves els punys.
2: Sí, tancava els punys, feia força. I llavors jo intentava concentrar-me molt, molt, molt, molt, molt per veure si jo podia arribar a percebre què era estar mort. Perquè jo pensava, clar, com que el meu pare és mort, clar, i ara no és físicament, però qui ho sap si d'alguna manera és, jo pensava, com deu ser estar mort? Perquè, clar, els morts ja no fan res.
0: Clar,
2: no hi veuen, no hi senten.
0: Clar, des d'aquella inconsciència del nen o ingenuïtat, no és que volguessis morir-te.
2: No, en absolut, en absolut.
0: És que senzillament volies...
2: Jo volia entendre.
0: Apropar-te,
2: sí.
0: Potser.
2: Jo et diria que sense tenir-ne ni idea, el que intentava, sense tenir-ne ni idea, insisteixo, era algun tipus de meditació fins a l'extrem, no?, d'aquell punt d'arribar a separar-te del cos. I jo feia això, tancava els ulls, apretava els punys i pensava, a veure si jo puc arribar a percebre que deu ser estar mort. El que jo volia era saber si es podia arribar a percebre el no sentir res del teu ésser físic. Per tant... sense tenir-ne, insisteixo, absolutament ni idea, estava perseguint una cosa que és la meditació més transcendental, no?
0: I el doblatge ha sigut una bona eina, fins i tot terapèutica, per omplir, creus, aquest buit? O l'has omplert d'una altra manera o no té res a veure?
2: Jo no sé si té res a veure, no sé si d'alguna manera ha servit. Sí que ha servit en el sentit que m'ha donat un propòsit, m'ha donat un modus vivendi, m'ha aportat moltes coneixences, doncs, de tots els companys i companyes amb els quals he treballat i amb molts dels quals hem fet amistat. Però sí que hi ha un tret curiós. El meu pare era arquitecte i jo de petit, de seguida, jo vaig entendre, d'una manera segurament molt natural, que jo seria arquitecte com el meu pare. Jo, abans d'anar a escola... moltes vegades el meu pare se m'enduia al despatx. Els matins, jo havia estat al seu despatx amb ell, i jo era un nen molt creient, que no molestava, i tenia molt bona relació amb ell. I curiosament, havent pensat, i després d'haver mort el meu pare, encara continuar pensant que jo seria arquitecte, clar, va aparèixer el doblatge, com et deia, que va ser aquesta mateixa edat, i finalment he acabat seguint les passes de la meva mare, cosa que em fa especial il·lusió.
0: Parlem de més actors a qui has doblat. En algunes ocasions, per exemple, Justin Timberlake.
2: Uh-huh.
0: A la xarxa social.
12: Però Case Equity tindrà el que es mereix. Vaig enfonsar les discogràfiques amb el Napster. Case Equity pagarà els seus
13: perdona,
12: paquets.
13: Perdona, no vas enfonsar les discogràfiques. Van guanyar ells.
12: El judici.
13: Sí.
12: Tu ara compraries una botiga de discos?
0: Per què és difícil posar-se davant d'un micròfon i doblar una pel·lícula?
2: Jo et diria que és un ofici molt especialitzat. És a dir, dins de l'ofici d'actor hi ha moltes vessants i un pot fer moltes coses. El doblatge, segurament, segurament és la menys coneguda o la menys popular, no? És difícil perquè la teva llibertat és limitadíssima. Tu tens un referent, que és la versió original. Estem molt acostumats a l'anglès, però pot ser qualsevol altre idioma, que parla per si sola, que diu el que diu, que està feta com està feta. I clar, tu has d'intentar copsar totes aquelles intencions, tot aquell missatge d'allò que tu sents, i traslladar-ho al teu idioma. I això és molt difícil, perquè a més ho has de fer amb un temps limitat, amb una sincronia determinada, i clar, el freestyle no hi té cabuda. Per tant, això és una dificultat afegida.
0: I què és el que més t'ha ajudat a millorar a tu amb els anys, si has anat millorant o evolucionant, si ho has notat?
2: Sí, totalment. Jo crec que quan comences en el doblatge, segurament com en el teatre i en la televisió i al cinema i on sigui, no? D'entrada tothom és dolentet i tothom fa el que pot. I la gent que té vàlua per dedicar-se a aquest ofici, tothom evoluciona. I hi ha una evolució amb els anys. I a més hi ha moltes evolucions, no? Com, clar, perquè la veu també evoluciona. La veu de fer Crepuscle l'any 2007, doncs no és la meva veu d'ara de l'any 2024.
0: Clar, és que això t'anava a dir. No té res a veure. No, bueno, sí que té a veure, però hi ha uns... Hi ha evolucionat,
2: clar,
0: no? Hi ha uns matisos.
2: L'edat és una altra.
0: No sé qui va dir que cada dos anys, o cada dos o tres anys, la veu feia un petit clic, o feia un petit canvi quan hi treballes sovint, quan l'estàs educant, quan és el teu instrument i la teva eina.
2: Doncs segurament, no ho discuteixo, em sembla més que possible.
0: Ara parlàvem de Justin Timberlake, que també el vas doblar en una pel·lícula a la qual el títol original és Friends with Benefits, és a dir, Amics amb Beneficis, de l'any 2011.
14: Escolta, quin és el teu tipus de dona?
15: No, jo no m'hi fixo, això. A mi m'interessa l'interior.
14: A veure, què et sembla aquella?
15: Ah, sí, deu tenir un bon interior.
0: I en castellà la van traduir amb el títol Con derecho a roce. En català, Amics amb dret a alguna cosa més.
2: Exacte.
0: Et van sorprendre aquests títols? O
2: no,
0: com?
2: No em van sorprendre, perquè a mi m'agrada molt l'anglès i jo coneixia, abans d'aquesta pel·lícula, l'expressió Friends with Benefits, perquè l'havia fet servir molt amb una amiga meva. I aleshores, clar, jo sabia perfectament que Friends with Benefits era en castellà Amigos con derecho a roce. Sí,
0: tal qual, és així,
2: Sí.
0: Amb beneficis, vol dir allò, no?
2: Que... Clar, exactament, no? Perquè són uns amics que em poden treure una miqueta més de profit, no?, de l'amistat.
0: Exacte, un partit sexual sense arribar a ser una parella estable.
2: Ah, exacte, sense arribar a ser una parella sentimental, per dir-ho així, no? I és veritat que en català, que ho has dit, no recordava, la traducció era aquesta.
0: Amics amb dret a alguna cosa més.
2: Sí, és que, clar, no la tenim, aquesta expressió. Clar. No la tenim en català.
0: I els títols de les pel·lícules, com es trien? Com funciona en el món del doblatge? Perquè sempre hi ha hagut molts canvis, no? Hi ha molts exemples de pel·lícules que en original no tenen res a veure amb el títol com després s'ha traduït, en català com en castellà.
2: Sí, mira, és molt interessant aquesta qüestió, perquè normalment, o per norma general, quan hi ha una traducció que sobta molt d'un títol original, la gent són molt ràpids en culpar-nos a nosaltres, al doblatge, a la traducció. I clar, la gent ha de saber que les distribuïdores tenen equips de màrqueting que pensen i decideixen com en cada país concret poden vendre la seva pel·lícula i quina és la millor manera. I després també hi ha una qüestió eminentment pràctica, que és la de títols que ja estan registrats. Clar, si ara algú fa una pel·lícula, m'ho invento, que la traducció textual de l'anglès al català és El nom de la rosa, i El nom de la rosa, efectivament, ja està registradíssim, doncs aquesta pel·lícula, si no tenen manera d'aconseguir drets, etc, no li podran posar aquest títol. Per tant, No és culpa, és a dir, els traductors ja en saben de traduir i moltes vegades saben la traducció exacta i perfecta i indiscutible d'un títol anglès o d'un títol de qualsevol altre idioma. Però perquè és un títol que ja està registrat o que fa menció en una altra pel·lícula, perquè l'equip de màrqueting considera que, bueno, que no és adient en aquest país aquest títol, doncs canvia. No, sí,
16: perdona, digues.
2: Sí que de vegades també hi ha errades. Perquè me'n recordo d'una pel·lícula que és... em sembla que és la segona pel·lícula de Transformers, on hi doblo el Shia LaBeouf. Diria que és la segona, que es diu Transformers, el lado oscuro de la luna. I clar, això és una traducció per a mi incorrecta, que he vist molt sovint amb aquest concepte, que el vaig veure fa poc també en un llibre que no sé si es deia precisament el lado oscuro de la luna, i és que clar, en castellà... no es parla del lado oscuro de la luna, és la cara oculta. I de l'anglès dark side, la gent ha acabat dient el lado oscuro. I no és el lado oscuro, és la cara oculta.
16: I a més el costat fosc és una altra cosa.
2: Exacte.
16: Amb el tema de la guerra de les galàxies.
2: Ah, exacte.
16: I tornem un altre cop a l'obscuritat, eh?
2: Totalment, totalment.
16: Ho veus, eh?
2: Home, Batman i Darth Vader, eh? Sí.
16: Clar, està per allà. Una altra pel·lícula on també hi vas participar, i aquí sí que van conservar el títol original, és Ressaca a Las Vegas, la 1, i Ressaca 2, ara a Tailàndia, posant la veu a l'actor Zach Galifianakis.
17: Doug, vull que sàpigues que sóc una tomba segellada. Del que passi aquesta nit, no n'explicaré mai, mai, mai, mai res.
18: D'acord.
17: És igual el que passi. És igual si matem algú.
18: Què?
17: Ja m'has sentit. És la ciutat del pecat. No en diré res a ningú.
18: Gràcies.
17: No, gràcies a tu. T'estimo moltíssim.
16: És el personatge més rar i friki que t'has trobat mai? La tens present, la pel·lícula?
2: La tinc molt present perquè són unes pel·lícules molt divertides. Una... com per dir-ho col·loquial, una anada d'olla de pel·li, que em fan molta gràcia, i la veritat és que tinc molt bon record de les dues pel·lis i amb totes dues m'ho vaig passar molt bé. No sé si seria el més estrafolari o llampat. Ja n'he fet de coses rares. Tinc molt bon record, ara que dius, d'un personatge també molt, molt, molt xerraire, molt dinàmic, molt bam, bam, bam, com molt atabalat, que era el Doctor Who, que unes temporades, no recordo si dues o tres, el Doctor Who, el vaig doblar jo, que és un actor... no et sabria dir el nom, això que és... no et sabria dir el nom. Que després ha fet moltes coses i que m'agrada molt.
16: Matt Smith. De fet, aquesta sèrie britànica és una icona del gènere de ciència-ficció i que tu vas doblar el protagonista, interpretat per ell, a les temporades 5 i 6, i per qui no la conegui, el Doctor Who explica les aventures d'un viatge del temps que és alienígena i conegut com el Doctor i que viatja amb una nau temporal, que és la TARDIS, que per fora s'assembla a una cabina de policia.
19: A veure, un planeta d'aquesta mida, dos pols, el clàssic nucli líquid... els caldrà una ona de fissió del 40%. Però primer hauran de reunir l'energia, oi? Si pensem que és una nau especial de mida mitjana, seran 20 minuts. Tu què hi dius?
16: Va marcar aquesta sèrie perquè és una de les més importants, no?, del gènere. Ha tingut molts seguidors, hi ha una fanbase també molt elevada.
2: Sí, sí. És una sèrie que em va agradar moltíssim, molt. El personatge m'encanta. Jo sóc un tio que de seguida parlo molt ràpid i pam, pam, pam, pam, pam, i bombardejo quan xerro. I ell també ho fa, i llavors això m'agradava molt a mi. Molt dinàmic, no?, amb les seves dèries, i això m'agrada molt a mi dels personatges. I aquí, tornant a aquella pregunta que em feies abans, no?, de si amb Crepuscle havia tingut més reconeixement, amb el Doctor Who vaig notar que hi ha un els afeccionats al Doctor Who són una legió tremenda de gent.
16: Sí, sí, sí, hi ha molts seguidors a tot el món i gairebé és com una sèrie de culte, no?
2: Totalment. Vaig estar en unes jornades on ens van convidar el Xavi Fernández i el Carles Di Blasi, que han estat els doctors en altres temporades, i la veritat és que la gent ens va tractar molt i molt i molt bé, molt contents de conèixer-nos. Bé, et diria que una sensació d'aquelles de dir, carai, quina estima té la gent per la feina, eh?
16: On va ser això? En algun saló del manga o no? O era una cosa especial?
2: No, això va ser un esdeveniment especial del Doctor Who que van organitzar molt a prop d'on estem avui. Era aquí en un local, si no em falla la memòria, l'Avinguda de Madrid, en un hotel, en un saló molt, molt gros, i ja et dic, ens ho vam passar molt bé i ens van demostrar un afecte i un carinyo brutals.
16: O sigui que era un esdeveniment
0: únic, muntat a mida, no?
2: Sí, sí, sí.
0: A través de xarxes, m'imagino, i amb vosaltres.
2: Amb el club de fans del Doctor Who, o no recordo quin nom tenen.
0: Clar, perquè clar, de fet aquí es van doblar les 6 primeres temporades pel canal 3XL, si no recordo malament. Però clar, és que la sèrie original té com 38 temporades. No sé si...
2: És la sèrie més llarga de la BBC, em sembla, històricament.
0: Home, podria ser, perquè, com dius tu, també han anat passant diferents doctors, no? Diferents Exacte. Actors, i encara no sé si la van emetent. S'hauria de doblar tota en català?
2: Doncs no ho sé, perquè, clar, em sembla que hi ha doctors just dels anys 50. No sé si ara trobaríem la gent per doblar-los, però si totes són com les temporades en les quals jo vaig treballar, em semblaria magnífic, perquè és una sèrie que em va divertir molt.
0: Parlem de més sèries. Una on hi has participat recentment, aquests últims anys, ha sigut The Boys. Allà has doblat l'actor Chase Crawford en el personatge del Profund.
18: Te'n recordes de quan eres jove i el món estava ple de possibilitats? Abans dels errors, els desamors i les decepcions. I si poguessis tornar a aquella vida? Jo estava ple de ràbia, d'inseguretat, d'incertesa. Però gràcies a l'església del col·lectiu, ara sé quina mena d'home vull ser.
0: Qui no hagi vist la sèrie, The Boys és una paròdia totalment anada d'olla, també ara que ho comentàvem, de la vida dels superherois, i tu fas el que té el superpoder de respirar sota l'aigua. Què vas pensar la primera vegada que vas fer el Profund i que vas veure The Boys?
2: Doncs mira, des del primer take hem rigut molt amb The Boys, perquè... és tremenda la sèrie. I clar, com que és aquesta caricatura, no?, de superherois coneguts, perquè al final són caricatures, clar, el meu és una mena d'Aquaman, no et diria de saldo, però amb la problemàtica vital de qualsevol persona d'aquest món que ha d'anar a la feina i que ha de fer la seva feina i que avui no està content amb la feina i que avui demà està deprimit i que avui té... un molt mal dia i tot i això ha de fer la feina, no? I en aquest cas, clar, ser superheroi.
0: I a més, amb uns vicis obscurs també, sí. Perquè, clar, l'escena del pop, molt parlada i molt comentada, tu la vas haver de fer.
2: Efectivament. No voldria fer allò com es diu spoilers, però... és un tio molt peculiar, el Profund. Té uns gustos sexuals peculiars. És un home que, com saps, ha tingut també problemetes amb l'alcohol, ha tingut depressió,
0: clar,
2: no
0: clar.
2: Ha tingut sort amb les dones...
0: Però l'escena del pop, quan la vas veure, te la vas trobar en pantalla, el Tito Trifol, que és el director, et va posar en situació abans, et va dir, no, mira't això.
2: Jo et diria que en algun moment que vaig veure el pop, la peixera amb el pop a dins, vaig pensar, ai, senyor, què acabarà fent amb el pop?
0: I llavors, efectivament.
2: Jo et diria que vaig fer el comentari i el Tito devia dir, no, ja ho veuràs i ja, el que farà amb el pop.
20: Ei, reina, estàs bé? Què passa?
21: Que vols que folli amb un coi de peix?
20: Ei, primer, és un mol·lusc. I segon, té sentiments. Tranquil·la.
21: Quan fa que et tires això d'amagat meu?
20: No és això, és ella. No li faltis el respecte.
0: Bé, parlem d'animació ara, perquè també has participat en diferents pel·lícules, com per exemple Frozen.
2: Uh-huh.
0: Allà vas posar la veu al personatge del Kristoff.
22: Però en canvi els rens fan més festa. Sven, creus que tinc raó?
23: No estic ben segur, però el més potent ets tu.
22: M'has enxampat. I ara anem al llit.
23: Al llit.
22: Que tinguis bona... ni...
24: Quin duet.
0: Fer animació és diferent que doblar pel·lícules?
2: Sí, és molt diferent. Primera, per un motiu pràctic i directe, no? Que és que, clar, quan dobles actors de carn i os, els veus, si tens la sort de veure'ls, perquè ja saps que molts dies no veiem res perquè tot és en blanc i negre i tapat i té ratlles i hi ha cercles i no ens deixen veure res, però quan els veus, els ulls... les celles, la mirada, la postura, diuen molt. Quan fas dibuixos, clar, el dibuix, tota aquesta vida física no la té, li dona la veu, per ben dibuixats que estiguin. I hi ha dibuix molt realista, no? Però per norma general, l'animació, clar, no és la cara d'una persona. I aleshores això ja té una dificultat afegida. Quina altra dificultat li trobo sempre? Precisament per la necessitat de dotar de vida... aquell ésser inanimat, Jo crec que la interpretació sempre acostuma a ser més intensa, més profunda, més treballada, amb més matisos. I això, evidentment, doncs és una dificultat afegida. És a dir, et diria que mai no va la badar quan estàs doblant, però en l'animació jo sempre he notat, no et diria una tensió, però sí una atenció especial. És a dir, cal estar més atent, cal... ja en l'animació veiem, sobretot amb coses superproduccions, com a vegades una frase o una intervenció d'un personatge te n'adones quan l'escoltes 3, 4, 5, 6 vegades, hosti, que l'han feta amb un munt de preses diferents. I clar, tu la vols fer d'una tirada i la dificultat és molt gran, perquè ja es fa servir molt en l'animació molts canvis d'entonació que segurament amb l'actor físic no són tan necessaris. Per mi és aquesta la dificultat.
16: Bé, ara parlàvem de Frozen i no deixem l'animació perquè justament a Cars 3 pot ser que doblessis a Lewis Hamilton, el pilot de Fórmula 1 que hauria de fer la típica frase que fan Star Talents, o no?
2: Doncs sé que vaig fer a Cars una intervenció molt breu i ara que ho dius, doncs devia ser Lewis Hamilton, sí.
3: 74 quilòmetres per hora, 102 quilòmetres, fora d'abast, fora d'abast, fora d'abast.
16: Clar, en aquest cas, és un Star Talent que no té res a veure amb el món artístic, però que sí que té a veure amb el món de la Fórmula 1 i dels cotxes, no? I clar, Cars anava justament d'això. Creus que vas millorar el doblatge original, en aquest cas?
2: Doncs mira, no t'ho puc dir perquè va ser una intervenció molt breu, com et dic, i no en tinc massa record. Sí que et diria que malament no estava, perquè si hagués estat malament ho recordaria, perquè quan sento coses que estan molt mal fetes, per bé o per malament, se'm queden gravades.
16: Clar, però és com quan van posar, per exemple, a Ferran Adrià a doblar un personatge de Ratatouille perquè passava a un restaurant.
5: La sopa és excel·lent.
6: Tenim un foie boníssim.
5: Ja el conec, el d'aquí és un clàssic. Què ha creat el xef avui?
16: O justament Antonio Lobato, que em sembla que també va fer alguns takes a Cars en castellà, perquè és una pel·lícula de cotxes. Què opines de tot això?
2: Doncs mira, opino que... jo sempre penso que en qualsevol feina, en qualsevol camp, les persones més indicades per dur a terme la feina són els professionals d'aquesta feina, els professionals d'aquest ofici. Nosaltres fa molts anys que vivim, sovint patim, aquesta cosa de voler un star talent, de voler una persona coneguda, com per fer valdre el doblatge, no? O perquè la versió doblada tingui una importància. Mira, al final, les pel·lícules són d'un client, són d'una distribuïdora. Tenen un, per dir-ho així, propietari, que té el dret a decidir si vol treballar amb tu, amb mi, amb aquell de més enllà, o amb un famós que simplement, doncs, li ve bé perquè pot vendre la pel·lícula dient amb la veu de no sé qui és famós. Jo prefereixo que ho facin professionals. També s'ha de dir que ens hem trobat a vegades, i ho hem vist, que famosos que no tenen res a veure amb el nostre ofici, hosti, han doblat amb una solvència... perfecte, és a dir, que han tingut molta gràcia, que ho han fet molt bé, i desgraciadament coneixem casos tots de haver fet servir un famós que realment no té cap gràcia i no serveix gens ni mica, i allà ha quedat allò un nyap, no?
16: Més curiositats, per exemple, també has participat al recent doblatge de Retorn al Futur, gairebé 30 anys després, on tu vas doblar el personatge de Biff Tannen.
7: Tu, que parlo amb tu, McFly, puça irlandesa.
24: Hola, nois.
7: M'has acabat els deures, McFly? Toc, toc, toc, toc. Hi ha algú aquí. Fes servir el cap, McFly. Fes servir el cap. Sí. Els necessito per passar-los en net. Què vols que faci? Que entregui els meus deures escrits a mà per tu?
16: Creus que s'han de doblar pel·lícules quan ja han passat tants anys? Perquè, clar, estem parlant d'una pel·lícula dels anys 80 i que es va doblar, doncs, potser 30, no? Mm-hmm. 30 o gairebé 35 anys més tard. O no val la pena, ja, a les pel·lícules aquestes de fa més d'X temps?
2: Dir si val o no val la pena, no t'ho sabria dir, perquè hauríem d'analitzar tants factors, no?, de si hi ha molta gent que ja està interessada en veure-la, si qui la ofereix en traurà un rendiment o no el traurà, però sí que et diria que quan una pel·lícula està doblada en el moment, el context temporal és molt important. I, per exemple, per mi, les pel·lícules que jo he sentit de petit tenen unes veus que jo associo a aquell moment. Clar, quan jo mateix aquest cas que dius de Retorn al futur...
16: Home, una pel·lícula mítica.
2: Mítica.
16: Dels anys 80.
2: Clar,
16: mítica. Una generació de...
2: Vull dir... La doblàvem, quan l'estàvem doblant, clar, què em passava? A mi, content de fer-la, perquè jo sempre estic content de tenir feina, però clar, per mi, més que doblar el Biff Tanner... Jo tenia la sensació que doblava el Jordi Ribes, perquè per mi, clar, jo el veia i sentia el Jordi Ribes, que és qui jo he sentit quan les vaig veure de petit. I aleshores, clar, era aquesta sensació de dir, hosti, l'estem doblant ara, clar, no la fa el Jordi, perquè, clar, per edat, ara no li va bé fer-la i la faig jo, però per mi és com si doblés el Jordi, era tot plegat molt estrany. No et diria que no s'hagin de doblar, perquè això al final depèn, escolta, de qui la vol doblar, però sí que quan estan doblades en el moment... Després, en el record que et queda, està tot com, no sé, com molt integrat en aquell moment temporal.
16: Hi va haver una època que et vas posar a dirigir el doblatge d'algunes pel·lícules en català, com, per exemple, el curiós cas de Benjamin Button, o fins i tot la pel·lícula 300. Com és que vas tenir... Perquè ara no dirigeixes tant, o no dirigeixes?
2: No, jo vaig començar a dirigir en un moment donat, en què una sèrie de clients que em coneixien perquè els havia fet protagonistes en pel·lícules de cinema van preguntar si jo els hi dirigiria una pel·li. I així va ser com vaig començar. I m'ho van dir, ho vaig trobar molt interessant, em va semblar un repte, jo era molt jove perquè vaig començar molt jovenet a dirigir, i vaig anar fent, i durant uns anys vaig combinar la feina al Faristol amb la feina de fer publicitat amb la direcció i l'ajust, perquè totes les primeres pel·lícules que vaig dirigir també les vaig ajustar. Després hi va haver un moment que per falta de temps vaig deixar d'ajustar i finalment va arribar un moment en què vaig decidir aturar la meva labor com a director.
16: Per què?
2: Per una qüestió, et diria, de saturació. Saturació... en els processos, en les velocitats, en les exigències, on primava la velocitat més que la qualitat, on vaig descobrir que l'esforç conscient d'algú que s'entrega molt de vegades no té el valor que un considera que hauria de tenir, una sèrie de factors, eh? No tampoc perquè estés ofegat de feina i no tingués dies per respirar, no, però per un cúmul de circumstàncies.
16: I tornaries a dirigir o no?
2: Sí, de fet, aquesta setmana m'han ofert dirigir una sèrie i encara ho estic pensant, la veritat, i hem de parlar de les condicions i encara no sé si ho acabaré fent, però és possible que ho faci.
16: És a dir, que et veus dirigint en un futur i no tanques per res la porta.
2: Podria, em faria il·lusió de dirigir, de tornar a dirigir, doncs tornar a treballar amb companys que m'estimo molt, amb els quals he treballat des de petit i amb els quals després he treballat també dirigint-los. Jo he tingut la sort de dirigir gent mítica d'aquest ofici encara, cosa que estic molt content.
16: Com per exemple?
2: Doncs mira, la Rosa Guinyón, la Maria Luisa Solà, el Manolo García, el Camilo García...
16: I quan has tingut aquests pesos pesants, del doblatge i de l'ofici al Faristol, i tu, clar, ets més jove i els has de dirigir, et fa respecte, els dones indicacions, prefereixes no dir res i que facin...
2: Mira, jo et diria que respecte, no sé si em fa, però respecte li tinc a tothom a sala. És veritat que quan entra algú que té una carrera de dècades, home, és un punt afegit, perquè saps que són gent que tenen un currículum molt important. Però el que sí que he fet sempre, amb els grans, amb els no tan grans, i amb els petits i amb els més petits, és sempre dir que jo la meva funció era ajudar. És a dir, jo estic aquí com a director per ajudar, i jo ajudo. I sempre em vaig centrar molt en això, perquè jo, en la meva experiència, moltes vegades observava directors, directores, que semblava que, per comptes d'ajudar, vinguessin a sala a posar dificultats. En el tracte, en la complexitat, en el mal explicar-se, no? En les indicacions estrambòtiques. I, per tant, jo sempre tenia això molt present de no fer coses d'aquestes i jo sempre deia, jo vinc a ajudar, jo t'ajudo. Jo miro d'entendre el take que estàs assajant i t'ajudo. Clar, no tothom necessita la mateixa ajuda. Doncs segurament la Maria Luisa fent segons quin take, doncs necessita menys ajuda doncs que una altra persona, segurament, i sobretot que una persona que porti poc temps, no?
16: Bé, ja anem acabant. Què és per tu la màgia del doblatge?
2: Per mi la màgia del doblatge és una cosa claríssima, que és fer creure als altres, o fer creure a qui sigui, que una persona que estan veient parla amb una veu que no és la seva, però fer creure aquesta persona que ho veu, que aquella persona que veu té aquella veu, això per mi és la màgia del doblatge.
0: Manel, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i que et vagi tot molt bé.
2: Un plaer, moltíssimes gràcies a tu. Els núvols venen apilotats. Agafo un mocador per dues puntes i hi faig un nus. Després un altre. Fluixos tots dos, però dic que els estrenyo. Un altre em faig d'igual i estiro sempre el mateix bec. Tapo els nusos. Llanço el mocador en l'aire i els nusos estan desfets. Ah, llibertat. Comiat, d'en Joan Brossa.
1: La Vermella, un podcast del doblatge en català.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu amb la intenció de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials de l'estret d'Hormuz. El Comandament Central Militar nord-americà ha informat de dues onades d'atac aquesta nit. Les forces nord-americanes han utilitzat munició de precisió contra sistemes de defensa costanera i dipòsits i plataformes de llançament de míssils ubicats en una petita illa davant de l'estret. El president Donald Trump amenaça atacar infraestructures energètiques i viàries, tot i que no precisa quan es faria.
3: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre, ja saben de què va, val més que es portin bé.
2: L'Iran ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrain i adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz. Repàs ara altres informacions, Ana Alfonso.
4: Una dona i els seus dos fills menors d'edat han mort a Roncal, a Navarra, ofegats mentre es banyaven en una presa. La Guàrdia Civil investiga les morts i estan practicant diligències per aclarir què ha passat. Segons han informat els serveis d'emergències, els fets han passat a quarts de 5 de la tarda. Fins a la presa de Roncal s'hi han desplaçat els bombers, dues ambulàncies, un helicòpter medicalitzat, la policia foral i la Guàrdia Civil. L'Ajuntament de Roncal ha declarat 3 dies de dol oficial.
2: I més de mig miler de persones han assistit aquest dimecres al vespre al minut de silenci que s'ha fet a Manlleu, Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter, a la zona de la Devesa. Hi han assistit el conseller de Justícia i molts alcaldes de la comarca, i també hi ha hagut molta presència de la comunitat ghanesa i de la comunitat educativa on estudiaven els menors, com ara companys de classe i mestres.
4: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà aquest dijous sobre si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i els altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació. El Tribunal Constitucional espera la sentència europea per decidir si mou fitxa pel que fa a la seva situació judicial i demana al Suprem que els amnistiï. L'advocat general de la Unió Europea, que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges europeus, ja va avalar la llei d'amnistia.
2: Els bombers han aconseguit estabilitzar els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. En les pròximes hores, els efectius remullaran la zona i asseguraran el perímetre aprofitant la millora de les condicions climatològiques. A Sant Quirze Safaja, el foc ha cremat un centenar d'hectàrees i ha obligat a desallotjar una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Sis de cada 10 empreses veuen com a l'hora de contractar hi ha candidats que renuncien per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible.
4: Això ha frenat el creixement de la meitat de les pimes. Són dues de les conclusions de l'enquesta que ha fet la patronal Pimec. El president de l'Observatori de Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que la situació també provoca pressió sobre els sous.
5: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar, diguem-ne, la retribució.
4: La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o que tenen transport públic poc fiable.
2: Esports, l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquesta nit a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, amb remuntada inclosa als últims instants, amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez pels argentins, que han capgirat el que havia fet també a la segona part el nou blaugrana Gordon.
4: L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031.
2: I el Barça femení, la noruega Caroline Graham, ha renovat fins al 2028. Xellifont fitxa pel Badalona Women i la portera de 21 anys arriba procedent del Barça B.
4: En bàsquet, el base argentí Nico Laprovittola torna al Joventut fins al 2029, un cop desvinculat del Barça.
2: I el Tour triomfa l'esprint pel noruec Søren Vrenskiol a l'onzena etapa després dels 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Nevers. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour, amb una velocitat mitjana de 51 quilòmetres per hora. Cap canvi a la general, on continua manant amb autoritat l'eslové Tadej Pogačar.
1: Fins aquí...

0: us oferirem totes les reaccions i l'anàlisi en profunditat. El posicionament de la justícia europea sobre la llei d'amnistia aquest dijous a partir de les 10 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: El silenci és molt sorollós.

0: Totes les famílies tenen els seus silencis, però gairebé sempre pensem que l'herba del veí és més verda. Per això, quan veiem algú conegut, amb èxit, ens costa imaginar que la seva vida no ha estat tot un viure entre cotofluixos. Avui ens acompanya la periodista i guionista Natza Ferrer, que acaba de publicar la seva història en forma de novel·la. I així ha donat veu, jo crec, a tota una generació. A l'última vegada que et dic adeu, explica com la Natza, des de petita, va haver de conviure amb l'addicció a l'heroïna del seu germà. I aquest camí està ple de ràbia, d'odi, de tristor, de soledat en primera persona.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I comencem amb aquesta cançó de Lorde, que justament es diu Sober, que és la paraula de moda, que em fa molta gràcia perquè la fan servir molts actors, sober, sober, sobrietat, se'n parla molt. Ho canta Lorde i la Nansa Ferrer ha fet a la seva manera un relat, jo també crec que sobri, de tot allò que va viure, amb cruesa, sense miraments, directe al cor, un acte de generositat del que ara parlem amb ella. Queen of the weekend, ain't a pill that could touch your eyes. Nansa Ferrer, com estàs?
1: Molt contenta de seguir, una altra vegada.
0: Ens fa molta il·lusió que hagis vingut a parlar d'aquest llibre, que jo ara et deia que encara estic que no toco ni quarts ni hores.
1: Aquest ja t'he vist, t'he vist,
0: sí,
1: bastant impactada.
0: M'ha impressionat molt com ho expliques i tot el viatge que has fet.
1: Sí, sí. És impressionant. Jo ho considero, vist des de fora i de totes les persones que des de fora se l'han llegit, crec que és impressionant. I és un llibre que busca arribar, d'alguna manera, de la que sigui, però busca arribar, i crec que s'aconsegueix.
0: Tu ets la protagonista d'aquesta història, que hauries preferit no ser-ho. Tu i la teva relació amb aquest germà heroïnòman que va morir als 45 anys i que va marcar tota la teva vida i la de la teva família, amb aquest relat incòmode, cru, directe, que commou, emociona. Jo, fa uns mesos, et vaig entrevistar també aquí a Les Dones i els Dies i me'n recordo que vam parlar de la família perquè era un programa d'aquests de divendres. I clar, sí que vas dir que ja s'havia mort un germà, però no vas dir res. I ara, quan llegia això, pensava... Què li passava en aquell moment, quan va fer l'entrevista aquí Les Dones, què li passava per dins? Perquè m'imagino que tu ja estaves escrivint el llibre.
1: No ho sé, perquè aquest llibre l'he gestat molt mentalment i a l'hora d'escriure no ha estat tan llarg el procés. Ha sigut un procés mental molt més llarg. Jo feia molts anys que el tenia al cap i m'hi posava i no me'n sortia. M'hi posava i no me'n sortia, però no se m'anava del cap. I això m'impedia treballar amb altres coses literàries, diguéssim. I al final vaig posar fil a l'agulla i vaig dir, això ho he de treure ja.
0: I quin creus que és el cuquet? És a dir, hores de teràpia, pensaments... O sigui, és a dir, alguna cosa que et tornava, què és la llavor? De dir, ara és el moment de publicar-ho, perquè això no és d'ara, això ja fa molt temps que va passar.
1: No, s'ajunten moltes coses. Primer, perquè som una generació, les que hem viscut tota aquesta història en primera persona, això trigues molts anys a refer-te, de la mort d'un germà, trigues molts anys a refer-te de la teva pròpia història. És molta teràpia. Si tens la sort, vas avançant en la vida i aconsegueixes una certa estabilitat emocional, però és molta, molta teràpia, perquè la ràbia que hi ha en el llibre, que ja en parlarem, però la ràbia que hi ha és molta i és durant molts anys, i per tant això s'ha de treballar. Llavors, primer fas un procés tu. Fins que no fas aquest procés, per això a vegades em diuen és un llibre terapèutic. No és un llibre terapèutic, perquè jo la teràpia l'he fet prèviament. Si no, no hauria pogut escriure aquest llibre amb aquesta sobrietat, amb aquesta concisió. No és un llibre que a mi m'hagi ajudat. Al contrari, de fet, quan l'estava escrivint, em venien unes coses que fins i tot jo em sobtaven.

0: no? De encara està així, encara està així, però que l'he treballat com molt... És curiós, perquè el llibre parla exclusivament de les emocions i, en canvi, l'he treballat molt amb el cap.
1: Amb el cap i també fent la tria, perquè hi ha fragments en el llibre de diaris, de cartes del teu germà, als teus pares, a tu, tu escrivint-li a ell... Hi ha una tria, m'imagino que hi ha moltes altres coses. Tu has volgut triar què hi posaves i què no hi posaves.
0: Totalment, totalment, totalment. I això ha sigut una feina molt interessant des del punt de vista literari, perquè sorgien moltes altres coses, no? Tu abans que parlàvem deies, hosti, la família és el gran tema.
1: Per mi,
0: sí,
1: però...
0: No, és que, bueno, la família és el gran tema sí. En general. Però quan obres el tema de la família et comencen a sortir unes branques que te'n vas a parlar de moltíssimes altres coses. I aquí lo interessant era acotar molt bé de què volia parlar, per no anar a parlar de coses que no venien a cuento en aquesta història, no? Llavors ha sigut una feina molt de retallar i molt de tenir clar de no sortir de l'afluent que jo m'havia marcat.
1: Que t'havies marcat, perquè sí. D'entrada sí, però hi ha, a part d'explicar la història del teu germà, que ara anirem a parlar de tota aquesta ràbia, que a més estàs a Les dones i els dies, i jo et deia la ràbia, sí. És un sentiment que a Les dones no se'ns ha deixat tenir gaire. De fet, sorprèn quan alguna dona és rabiuda o expressa les coses. Però a mi hi ha una cosa que em frepa ja des de l'inici, que és que d'alguna manera tu parles d'aquesta família, però sempre com si amb un sentiment de sentir-te fora. Dius, molt abans que es morís el meu germà, la relació entre nosaltres agonitzava de maneres divergents. El meu únic grup fa temps que es va dissoldre i ja no pertanyo enlloc. No és un problema, només un abisme. Aquesta mirada de soc de la família, però sempre m'he sentit una mica que no hi acabo de ser.
0: Bueno, és aquesta... Jo tinc un problema amb els grups. Sempre he tingut un problema amb...
1: Com el Groucho Marx.
0: Sí, sense tant bigoti, per això. Però sempre he tingut un problema amb els grups. Llavors, jo reconec que l'únic grup que realment he format part, de veritat, és la meva família. Aquí sí, perquè ja hi tenia dret, sent de la família. Però ha sigut una família que hem viscut vicissituds diverses, complicades... I amb la mort del meu pare, que és molt abans que la mort del meu germà, es trenca, la família comença a trencar-se, comencen a obrir-se escletxes profundes, no? I a partir d'aquí tothom salva les seves vides una mica com pots.
1: I aquest llibre com l'han viscut? N'has parlat? Els has demanat permís?
0: No, he demanat permís.
1: A la guerra,
0: No.
1: Tu demanes
0: permís? No, a la guerra no. Tinc 54 anys, ja. Fa molts anys ja que no demano permís.
1: Tu demanes perdó, coses. Però no permís, si un cas.
0: Ni perdó a la família, no, jo no tinc per què demanar perdó, no, jo no demano ni perdó ni permís, demano perdó quan he fet una cosa malament, però no és el cas.
1: Tenies ganes d'explicar la teva història, això és molt important. Ningú et pot dir una altra cosa perquè al final tu estàs explicant el teu, la teva ferida
0: sí.
1: o la teva... tot la conversa, perquè per mi també és un llibre de conversa amb aquest germà i amb tu mateixa, de tota aquesta incomprensió, ràbia... I tot això que hi havia dins.
0: Sí, i és una mica el que diu... Sí, o sigui, de tota la meva família, vull dir que no els involucro en aquesta història, més que hi eren, però no parlo específicament d'ells. És molt entre el meu germà i jo, i en tot cas el meu pare. O sigui, entre jo i els meus morts, diguéssim. Però sí, això que deies també de les cartes, els diaris, una mica aquest material familiar i personal, que això tot és real, el que hi ha escrit aquí, no ho he transcrit, diguéssim, no m'ho he inventat, està molt seleccionat. Però aquí he viscut una sensació molt desagradable, que ho explico a vegades, que amb els diaris, per exemple, jo ara els diaris, ara ja tinc previst endur-me'ls i cremar-los tots, absolutament, els meus diaris personals, perquè el viatge a la meva joventut, a la meva adolescència, no ha sigut gens maco rellegint els diaris. No ho recomano. És una nostàlgia... Em va generar una tristesa profunda tornar allà.
1: Clar, tu expliques coses molt fortes en aquest llibre, que el
0: no
1: recomanem molt.
0: Totes,
1: no, totes. Però n'hi ha una, si vols, que és que tu vas amb el teu germà a acompanyar-lo a comprar drogues sense saber què estàs fent. Ell sempre diu, ara vinc, ara tornaré d'aquí una estona, i tu et quedes allà esperant que... És una imatge que frepa molt perquè tu tens pràcticament 6 anys o així.
0: Sí, jo tinc un record molt vaga d'això, però és menys dramàtic del que és, en realitat, no?
1: Sí, sí,
0: el
1: sí.
0: Que passa
1: anem
0: que,
1: a fer un encàrrec.
0: Sí, anem a fer un encàrrec, vull dir, com qui va a buscar un trajo a la modista, doncs en lloc sí. d'anar a buscar
1: o la tintoreria,
0: doncs sí. vas a buscar droga i a mi em deixa a la porta de no sé on, al carrer, em deixa al mig del carrer esperant, no?, que ara torno. I jo tinc el llibre, hi ha un tema que a mi m'interessa molt i que hi entro sovint, que és el tema dels records. O sigui, els records, entre els records i la veritat. Mm-hmm. Saps?
1: Que el record és un
0: material que... El record no és la veritat.
1: Clar.
0: El record és el que tu recordes. Però el record és el que et forma la vida. Mm-hmm. Encara sí. que no sigui la
1: Perquè
0: veritat.
1: Perquè ens creem sempre, ens estem escrivint una història a nosaltres mateixos.
0: Totalment. Però jo això ho trobo molt interessant, de que no basem la nostra existència en la veritat ni en els fets, sinó en el record que tenim del que mm-hmm. se suposa que va passar.
1: I clar, un primer record d'aquests, perquè suposo que és un dels primers amb sí. el teu germà, amb la sensació aquesta d'estar passant alguna cosa que no acabo d'entendre, té a veure amb l'espera. I un amb l'espera s'impacienta i li agafa ràbia.
0: Sí.
1: I és un d'aquests sentiments que dèiem, primers del llibre, de la ràbia, i a més dir-ho, tu ho has dit, ho dius així de contundent, jo volia que el meu germà es morís, jo no el suportava, jo no m'agradava veure'l.
0: Perquè era molt dur, o sigui, perquè això, una situació diària permanent d'aquestes és duríssima. Una persona addicta a aquests nivells, no saps mai si t'arribarà viva o morta a casa cada nit, genera una situació familiar molt, molt tensa. Jo visc aquestes situacions quan, entre que sóc nena i adolescent, però encara sóc molt petita per entendre les coses.
1: I clar, tu dius que és sinònim de bronca, sempre que està
0: sempre
1: el teu germà.
0: Sempre, per mi, sempre. Clar, jo a aquelles edats l'associo que quan ell apareix és que hi haurà una bulla a casa que ens marcarà tots i ens posarà tots de mal humor i es crearà una tensió, no? Llavors és associar aquella persona amb el mal rotllo. Llavors jo quan el veig venir és com que fa aquí que marxi, perquè fins estàvem tranquils i ara deixarem d'estar-ho, no? És normal, és el que vius. I aquesta cosa d'espera que dius, clar, és l'espera permanent que això s'acabi d'alguna manera, no? Que es desenganxi, que es curi, que es mori, és igual, qualsevol opció perquè s'acabi tota aquesta
1: tensió. Tu hi ha una carta, que no sé en quina edat tenia quan li vas escriure, però em fa gràcia perquè les bronques, pràcticament, dius, a veure si ho fas bé aquesta vegada, no?
0: Sí.
1: No sé com ho dius.
0: Però molta... No sé com dir-t'ho, amb
1: amor.
0: Amb molt d'amor, de dir, va, per favor, ara sí. Amb molt d'amor.
1: Ara que dius amor, es pot estimar algú que t'ha fet això? O que...
0: És que no m'ho ha fet a mi.
1: No t'ho ha fet.
0: No m'ho ha fet a mi. A mi no m'ha fet res. No és una situació en la que et fan una cosa a tu concretament. El primer que bringa és ell, i el primer que es destrossa totalment la vida és ell. Nosaltres anem de rebot amb el PAC, però a mi personalment no m'ha fet res. I a mi el que m'ha fet és marcar-me la vida, aquesta situació, i veure coses molt dures al llarg dels anys i que m'acompanyi una imatge que preferia no tenir, sí. Però a mi...
1: Sí, t'has fet la pregunta aquesta mentre escrivies de...
0: Però jo sempre me la faig. Jo sempre me la faig.
1: I no tens resposta per això.
0: Sí, segurament l'estimava, però no sé distingir molt bé quan hi ha relacions de sang com aquestes, quina és la frontera i quin és l'amor que sents de veritat o el que sents imposat perquè és família, no?
1: Ho dius, no?, que la família se l'estima primer per obligació. Me l'he estudiat, el llibre.
0: Totalment, ostres!
1: Millor que jo, eh? Que el llibre se l'estima per... la família se l'estima per obligació i després ja no sé si per què l'estimes.
0: Però és veritat. Tenim un pes social molt fort, no? Fa poc sentia un polític tornar a dir que la família era el pilar de la nostra societat, que dius, però estàs boig, o sigui, què dius, no? O sigui, les famílies on la violència sexual on té més lloc és a la família. O sigui, què estàs dient? La família és el pilar de destrucció, bàsicament, de l'ésser humà, en tot cas.
1: I totes les famílies s'assemblen a la desgràcia, no? Com deia la frase de la Carenina.
0: I hi ha famílies que estan molt contentes amb si mateixes i s'entenen, però, a veure, grates una mica i tots tenim unes famílies que déu-n'hi-do, no? Llavors, hòstia, encara continuar amb la idea aquesta, no?, de catòlica, de la família, i la Sagrada Família, i la família... És que més igual ni com siguin les famílies, ni que siguin modernes, ni dos dones, ni dos homes, ni tres no sé què, i tres periquitos. No. La família no acostuma a ser un bon invent. No.
1: La família s'ha d'abolir.
0: És el grup.
1: És el que sembla el subtítol de l'última vegada que et dic adéu,
0: no
1: és la família s'ha d'abolir.
0: No té subtítol perquè el títol és molt maco i no vull que me'l destrossis. Però no és la família, és el grup. És l'ésser humà a dintre un grup. L'ésser humà a dintre un grup crea relacions estranyes.
1: No ens agrada. Natza Ferrer. El que digui la Natza Ferrer?
0: No.

0: Parlant amb Natza Ferrer, que també riem.
1: Estem rient molt. Això diem-ho, per favor, perquè sí. Hi ha una cosa que trobo...
0: No,
1: que...
0: no és un drama, hi ha molt sentit de l'humor, també.
1: És un drama, a veure, és un drama.
0: Sí, és però... un drama. Però,
1: sí que he volgut donar...
0: escrit per Natza Ferrer.
1: Escrit per Natza Ferrer, que això
0: que li pregunten
1: dir...
0: als amics que per què no va sopar el dia de Nadal i els diu, no, es queda per anar a buscar els papers de la funerària. Vull dir, és aquesta persona.
1: Bueno, clar, és aquesta persona, però no és aquesta persona, és la vida que és així. Llavors, sí. Jo també he volgut transmetre que dintre de tot drama hi ha comèdia, no? I és tota l'estona estem vivint en una tragicomèdia. Jo m'hi trobo cada dia, t'ho dic de debò.
0: I també dius, i també hi ha una crida, ei, no diguem que, per exemple, que la mort és un decorat, no? Expliquem les coses. És a dir, ja n'hi ha prou d'adornar i endolcir les coses. Les coses són com són.
1: Sí, jo crec que és jo, bueno, no ho sé, però jo crec que estem en un moment molt ensucrat, i que, hòstia, convé que ens posem una mica, no?, tocant de peus a terra i, escolta, que la vida té coses boníssimes, però en té de molt xungues, entomem-les una mica, també. I si no les entomem, fem el que podem, però no les ridiculitzem d'aquesta manera, que jo passo vergonya aliena quan sento la gent dient segons què.
0: Natza Ferrer, aquest l'última vegada que et dic adéu, aquest llibre editat per Angle Editorial, explicant la teva història amb el teu germà, tota aquesta relació. Abans deies que t'assemblaves molt al teu germà que va morir i portes malament també...
1: Físicament,
0: sí, físicament. Sí. Aquest mirall, també, que la veu teva s'assemblava a la teva mare o a les teves germanes. És a dir, aquesta semblança, aquest jo no vull pertànyer en aquest lloc...
1: No és tant de no vull pertànyer, és assumir que hi pertanyo, però és l'estranyesa aquesta, que si ens hi fixem la tenim tots, de com amb persones que pot ser que coneguis molt poc o que gairebé no coneguis, tinguis aquests trets tan característics que et defineixen com a part d'allò.
0: Hi ha un moment que fins i tot et preguntes tu si d'alguna manera has heretat aquesta manera de fer del teu germà. No ho dius directament, però és com si et preguntessis jo també puc ser addicte a alguna cosa?
1: Sí, home, perquè fa molta por. Clar, i perquè les addiccions són hereditàries. són coses que poden ser hereditàries.
0: Tu que ets addicte.
1: Jo sóc addicte...
0: A veure, explica-ho ara aquí a les dones i els dies.
1: No,
0: pues, exclusiva.
1: Pues et diré el més fàcil, que és els M&M's. Tinc una addicció als M&M's i ara n'han sortit un de petits que no puc deixar de menjar M&M's. O sigui, que
0: acabaré... Bastant tolerable,
1: acabaré
0: això.
1: Fatal, dic la confessable, la no confessable.
0: No me la diràs,
1: no,
0: eh?
1: No, perquè no,
0: faràs un altre llibre.
1: És molt poc atractiva. O sigui, jo crec que és molt més pervers això dels M&M's que altres coses.
0: Escolta, el que sí que hi ha en aquest llibre, abans de que tot sigui humor en aquesta entrevista, és també unes ganes de fer justícia i d'explicar que el que va viure ton germà i moltes altres persones en aquella època de l'addicció a l'heroïna als 80 és perquè algú hi vaja, i els cossos de seguretat, etc, l'Estat, molta gent va mirar una altra banda. Això també hi és en el llibre.
1: Sí, jo no vull fer justícia, no, jo vull dir, jo prou feina tinc amb escriure un llibre, vull dir que no, la meva ambició és, no és aquesta. Sí que queda clar que la droga continua existint, a més aquests dies ho estem veient, tot el pollastre que s'ha muntat a Mèxic, per exemple, i que la droga continua existint com un problema greu, no només pels addictes, sinó pel sistema, perquè fomenta una corrupció de l'alçada d'un campanar, i això jo ho recordo haver parlat amb el meu germà, i com el meu germà és The Wire, o sigui, si heu vist la sèrie The Wire, s'explica molt bé, o sigui, comences per baix i vas pujant i aquí, no? I aquesta corrupció, la perversió aquesta del sistema, la mateixa gent que et pot fer un anunci dient que no a les drogues, és la mateixa gent que després pot estar cobrant d'un narcotraficant, no? Que això és el que explica la sèrie. I això no s'acaba, això continua. Llavors, és un dels altres temes als que no hi fem front, el tema de les drogues, no? I què és una droga, quin tipus de drogues, etcètera, etcètera. I això no crec que se solucioni. No, jo no veig solucions en res, ara, bàsicament, en res. En cap dels temes que tenim fronts oberts no veig cap solució.
0: Però la Natza explica que, per exemple, de tot això, de totes aquestes seqüeles de la relació amb el teu germà, també avui ara, quan ve algú i et demana diners,
1: sí, això
0: és... hi ha un odi que encara surt allà.
1: No és un odi cap a la persona, és un trauma. És un trauma.
0: Tens el record, no?, d'aquesta manera de parlar.
1: Això ho he parlat amb psicòlogues. S'activa. Jo, tant al llibre, també explico que durant una època venien molts exaddictes a casa meva perquè no estava, ella estava en una associació per rehabilitar-se i no sé què, no sé quantos, i a mi em feien estar amb tota aquesta gent que era com veure el meu germà reproduït amb molta gent i a sobre haver de fer bona cara i a sobre haver d'aguantar i no sé què. Tot això, que jo ho vaig anar portant com podia, malament, bàsicament... Després em va quedar un efecte que no té a veure amb la persona que s'acosta, no té a veure. Té a veure amb que se'm genera una cosa de dir ho vull lluny, ho vull llunyíssim, saps?
0: Sortiu d'aquí.
1: És molt difícil d'explicar i és molt lleig. O sigui, ho explico també perquè és, no, pot semblar molt lleig, perquè és aquesta cosa ensucrada, home, no, pobret, no, que malament... Òbviament que jo sóc una persona empàtica i tinc compassió del personal.
0: Però tu et passa això
1: però
0: i volies explicar. Però
1: això passa això i no sóc l'única persona a qui li passa això. I això pot passar, pot passar.
0: Clar, amb aquestes coses que et suposo que t'han anat sortint amb els anys, també expliques en el llibre, parles de la relació amb els diners, amb la família, amb tot allò que es podia vendre. Que això és una cosa que expliquen molts germans de persones que han passat per l'addicció. Però és que fins i tot tens la típica capseta amb un candau que allò amb la cadena de la comunió, totes aquestes coses volen, i aquí sí que es crea una frustració i també tot un dolor de dir això perquè m'ho estàs fent a mi.
1: Sí, perquè és la sensació aquella de dir a mi no m'ho facis, i per què a casa? No puc estar a casa amb les meves coses? Doncs no, hi ha un moment que no pots estar. A veure, que nosaltres teníem quatre coses i era això, la medalla de la comunió, que segurament tampoc l'hauria conservat posteriorment. Però és aquesta cosa d'estar a casa teva i haver-ho de tenir tot tancat, haver de vigilar, haver d'estar pendent... Clar, no és agradable viure així a dintre de casa teva, però de la mateixa manera que tu ho has de fer, l'altre no pot evitar agafar-ho si és que ho necessita. No hi ha miraments. Quan el tema principal és comprar l'heroïna, la resta és una mica igual.
0: El més curiós és que ella es va desenganxar de la droga i després...
1: De l'heroïna,
0: Sí, i després va agafar la sida. També en un moment, estem, això, 80s, etc.
1: És que era aquella època, estava tot lligat.
0: Clar, però que m'imagino que també molta incomprensió per això, perquè com aquell que diu, havíem vist a Rock Hudson, que s'havia mort i...
1: No l'havíem vist encara,
0: no,
1: jo crec.
0: No, allò, la revista de la Ola, jo me'n recordo veure...
1: Sí, però va ser posterior, jo crec.
0: Però,
1: sí.
0: Vaja, que no se'n parlava, era una cosa estranyíssima.
1: Bueno, i si se'n
0: no
1: parlava, se'n parlava fatal, feia una por que et mories, clar. Sí. I tu el que anaves veient és que era una epidèmia que s'anava morint gent, i que no sabíem com es transmetia aquella malaltia i que tu tenies una persona amb aquella malaltia també dintre casa compartint el teu lavabo i que no tenies cap informació i que només et deien no pateixis, no pateixis. I jo, que ja he nascut patidora d'inici, clar, patia moltíssim. I això s'afegia a la ràbia i al neguit i la cosa a sobre... De que a mi em semblava insuportable de dir a sobre de tot el que hem hagut d'aguantar, ara jo em moriré, jo pensava, jo em moriré per culpa d'aquest, que jo no he fet res, ni he tocat una agulla, no? Clar, tot això...
0: Sentiment d'injustícia, també, de per què m'ha educat a mi.
1: Sí, però d'una injustícia també molt naïf, perquè després és molt de joventut, perquè després ja saps que això, vamos, toca a qui toca i que no és una qüestió perquè tu siguis tu, però si això t'agafa la preadolescència, l'adolescència, que tu ets la persona més egocèntrica del món, tot et sembla que s'ha fet i s'ha orquestrat per fer-te tu la punyeta, no? I en aquell moment era un moment molt d'explosió en el que es va juntar tot això. No, l'heroïna, la sida, o sigui, tot era un còctel que li poses a davant a un adolescent com jo, que ja era un adolescent que no la vulguis tenir a casa, un adolescent com jo, llavors ja era un caldo de cultiu molt bèstia.
0: I a més aquestes organitzacions com el Patriarca, és a dir, gent també que fa negoci de desintoxicar.
1: Sí, però en aquell moment no hi havia alternativa, et salvaven la vida. Va funcionar. No hi havia alternativa, després es va veure que era una secta, després, però no hi havia... Estem parlant d'una època que no hi havia res, no hi havia absolutament res, pensa que no hi havia ni caps, o sigui, els 80-90, ara perquè hi ha molta gent que se'ls mira amb nostàlgia musical, però, hòstia, van ser uns anys molt grisos, eh?
0: Només Sina Kinky i allò, i la Bola de Cristal, però poques coses més podem aprofitar,
1: sí,
0: crec.
1: Sí, però la Bola de Cristal també veies cada penjat que entrava en directe, que té la Marina.
0: També tens raó, també tens raó. Yes.

0: Parlem amb Natza Ferrer, l'última vegada que et dic adéu a aquest llibre, que jo us ho dic, que porto dies que no dormo, perquè estic llegint-lo i m'impressiona molt i m'ha emocionat molt. Vull que parlem de la família, jo et deia abans, a micro tancats, que és un
1: llibre... Quin problema tens tu amb la família?
0: Jo, a veure, amb la meva, molts,
1: sí, no,
0: parlem-ne. És
1: que jo la meva ja l'he escrit, però la teva no està escrita, jo crec que pot interessar més a l'audiència.
0: Ja ho llegiràs, ja ho llegiràs. La cosa és que m'agrada perquè parles dels silencis, d'aquests cinc germans, aquesta família nombrosa, i de com aquesta situació també us fa mal a tots.
1: Sí.
0: Sí, és a dir, que cadascú ho viu d'una manera.
1: Sí, sí, totalment, però no sabem molt com cadascú, perquè la comunicació també és un... Ara també és aquests contrastos generacionals, no? Ara que els pares d'avui en dia
0: els explica de
1: que
0: tot.
1: Que potser massa, no? També, sí. Dir, home, hi ha algun...
0: També venim de famílies que no es tocaven gaire. També parles d'això en el llibre.
1: Totalment. La teva també.
0: Home.
1: Clar, tots veníem d'aquesta cosa com molt reprimida, sí, en el parlar, en el tocar-se i tal. Llavors tothom ho vivia una mica en el seu món, i suposo que amb els seus amics i amb el seu entorn, però entre nosaltres no hi havia grans converses. Quan hi havia un cataclisme, hi havia alguna reunió familiar i tal, però no, tu no et llevaves i et deies com et sents avui, no?
0: No, això no m'han preguntat
1: jo
0: mai.
1: No ve... Ni ara, eh?
0: Això...
1: Sí,
0: no,
1: perquè se't fa estranyíssim.
0: No, és que si m'ho pregunten, penjo. Dic, m'he equivocat, sí, m'he equivocat de número.
1: Totalment.
0: Vull dir que som aquesta... Vull dir que els 80...
1: Que ho diem rient, sí, però que és veritat que tot això no ajudava molt. Tampoc ens portaven al psicòleg, saps? Mm-hmm. Vull dir, no s'hi anava al psicòleg.
0: No.
1: Més o menys... Si tu aprovaves els estudis,
0: ja
1: anaves
0: bé,
1: fent,
0: sí,
1: i tal, tu ja anaves tirant. A veure, i quan ets l'última de sis, mm-hmm, m'entens? I a dalt hi ha molts altres fronts.
0: No, això t'anava a dir. Tu també hi ha una lectura que vas fent de... com és que no vivim millor, com és que no tenim tres cotxes Porsches a casa, el meu pare és metge, tothom em diu que el meu pare té molts diners i resulta que jo no em veig cap de diners.
1: Això em feia molta ràbia. Això és un dels capítols divertits, trobo, del llibre, perquè, òbviament, els diners és un tema del qual tampoc se'n parla, fixa-t'hi, eh?
0: No, clar, és que hi ha molts secrets.
1: No, sí, però no se'n parla socialment, és un tema que se'n parla poc dels diners.
0: Absolutament,
1: sí,
0: i quan
1: sí.
0: cobres, això és molt català.
1: Això és molt
0: preguntar
1: català.
0: Preguntar quan cobres amb algú aquí, et posen a la presó, allò,
1: sí,
0: res,
1: sí,
0: al cap de mitja hora.
1: Tot és molt secret.
0: Sí.
1: Però sí, clar, jo havia de formar part d'una elit catalana que jo no veia que formés, perquè jo anava al col·le del barri... nosaltres no em faltava res, vivíem bé.
0: T'ho deien, no?, que no et queixis, no et falta res.
1: Sí,
0: falta
1: sí.
0: Alguna cosa?
1: No em faltava res, no em faltava res, però no vivíem en aquella abundància d'alguns metges que jo veia amics dels meus pares que veia, home, però què? Aquests...
0: Se'n van a Tailàndia a l'estiu, no?
1: Sí, no era tant això, allò de Tailàndia, però jo què sé, les piscines, no?, que algú tenia piscina, i dic, hòstia, pues tenir piscina que era un luxe. No sé, aquestes estupideses relacionades amb el luxe. Però no, el meu pare tenia altres maneres de fer, d'exercir la medicina.
0: Però suposo que te'n sents molt orgullosa, d'aquella manera de fer.
1: Jo crec que fins i tot abans, eh? O sigui, a mi això va ser una lliçó que em van donar a casa... Molt, molt espectacular. Molt. En aquest sentit, molt. També és veritat que després jo, afortunadament, he sabut gestionar millor l'economia familiar que els meus pares, que tampoc la van saber gestionar molt bé. O sigui, era una mica una despreocupació. Com... Vaig haver d'aprendre-ho perquè jo també vaig formar part d'una altra generació. Però sí que en aquest sentit, la lliçó de tu què et falta, no? Si et falta alguna cosa, digue-m'ho, em deixava sense resposta.
0: El que sí és cert és que si ens referim al silenci, el silenci també és sobre el secret familiar, que era aquest germà amb l'addicció a l'heroïna. Això sí que és molt, també. No sé com se'n parlava d'això i tampoc no sé com se'n es referia des de fora.
1: No, des de fora.
0: Perquè a vegades
1: no
0: es diu aquella dona que tenen una desgràcia a casa.
1: Sí, no està bé. No està bé, no se'n parlava, però és que fins i tot dintre de la família, amb les àvies, no se'n parlava, eh? No se'n parlava.
0: No.
1: No, no està bé. O sigui, aquesta és aquella cosa, és un genèric, no? No està bé, doncs abraça moltíssimes coses, que com a resposta, per segons què, o per algú que és molt pesat, jo ja ho trobo bé, no? Què li passa? No està bé.
0: No està bé.
1: Però en aquell moment era un no està bé perquè no, ningú ho deia. I tu no sabies, al teu voltant, després ho has sabut, no? Tenies gent que tenia germans, el mateix panorama a casa. No tenies ni idea.
0: Suposo que...
1: O sigui, externament no es notava.
0: I això amb les entrevistes ara et deu passar, que se't deu costar algú i va dir, jo tampoc t'ho vaig comentar, però estàvem vivint el mateix a casa meva.
1: I moltíssima gent que m'està escrivint, que m'està escrivint i està dient és que has escrit la història de la meva família. O sigui... I una mica aquest llibre, que no té noms, no? Que és una voluntat expressa, el fet de no posar noms, també era una mica, era per diverses raons. Una raó és perquè els noms de veritat no els volia posar, posar noms ficticis se'm feia raríssim canviar els noms, i llavors vaig començar a optar per no escriure'ls i a veure com funcionava. I a mica anava escrivint i anava funcionant, i vaig decidir que no n'hi hauria cap. I també hi havia la voluntat en aquesta història de no posar noms, de que, com has dit al principi, això també és la història d'una generació, és la història d'una època. I jo crec que també el fet de que no hi hagi noms concrets també vol dir que cada personatge és molta gent, perquè el mateix, pràcticament el mateix context...
0: Ho van viure
1: molt semblant.
0: El títol, t'he de preguntar pel títol. L'última vegada que et dic adéu... A què li estàs dient adéu? És molt bonic aquest títol. A què li estàs dient adéu? El teu germà, o moltes altres coses, o aquesta pena i aquesta ira i tot aquest sentiment que has tingut dintre durant anys?
1: Tot això que portava al cap... No sé qui a la presentació em va preguntar això. Ja li has dit adéu? I jo respondia, literàriament li he dit adéu. Literàriament, sí.
0: Literàriament?
1: Sí.
0: Però en el cor, suposo que...
1: El cor, com bé saps, tria els seus camins. Jo no sóc capaç ni de dirigir-lo.
0: Natza Ferrer, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, sempre.
0: Merci.

0: Encara estem amb la pell de gallina d'aquest llibre del Natza Ferrer, L'última vegada que et dic adeu, però toca donar la benvinguda a l'Helena Sotoca, que sempre ens fa il·lusió que vingui, perquè sempre ve amb històries boniques. El Ferran, també, el Ferran va dir, el nostre tècnic, també fa així amb el cap, dient que li agrada molt l'Helena Sotoca. Helena Sotoca, estàs aquí jugant a casa, jugant a casa.
1: Bona nit.
0: Bona nit. Ara canviarem absolutament de tema. Venim a parlar de les addiccions a l'heroïna dels 80, de com es vivia tot això en una família. Però hi ha una altra addicció, jo crec, que és que, si volem explicar-ho així, ja molt metafòricament, que les dones, jo crec que a vegades, ser massa guapes ens porta problemes.
1: Sí.
0: Tu no ho penses, això?
1: Sí, o sigui...
0: A tu et passa, no, això?
1: Jo no sóc massa guapa. Jo no sóc ni molt menys massa guapa.
0: Perquè estem a la ràdio, si no la gent em donaria la raó. Escolta, sí, digues.
1: Sí, no, deia que avui... Això sí, vinc a parlar-te precisament d'un tema que toca molt el nostre aspecte, i a més, a vegades ho fa amb més o amb menys subtilesa, no? Però jo, almenys jo, no paro de veure-ho a tot arreu, no? I és el fet que moltes vegades, com no sé si a tu també et passa, però tinc la sensació de que a les dones, sobretot parlo d'ambients laborals, però també creatius o de poder, com que se'ns valora abans pel nostre aspecte que pel valor professional o intel·lectual.
0: Això passa, no sé si a la ràdio... A la ràdio... si vols t'ho explico un dia. Però sí que ajuda que estigués així guapota de cara. Escoltàvem aquesta cançó de La Bruja, de Lucía Fumero, que diu que té un wifi directe amb la seva...
1: Com diu?
0: Àngel de la Guarda, no me'n recordo. Però explica'ns una mica com funciona això que diuen aquesta cançó de ni massa boniques ni massa lletges. Diu alguna cosa així en aquesta cançó?
1: Sí, mira, doncs això és que és una cosa que sempre ha estat passant al llarg de la història, no? Això de mirar, doncs, el nostre aspecte físic, no? I tenim casos amb noms i cognoms dels quals ara parlarem, no? Però abans de parlar de casos concrets que ens poden ajudar, doncs, a il·lustrar, etc., jo volia posar sobre la taula les dades, no? Perquè es vegi clar que no és una impressió que tenim només.
0: Mira, això m'agrada. Comencem amb l'objectiu i després ja, si vols, parlem d'aquestes històries particulars.
1: Sí.
0: Em sembla que tot això ve, a part de que sempre hem tingut aquesta sensació, tot això que diem avui ve d'un estudi.
1: Sí. Quan vaig començar a llegir sobre aquest tema, em vaig trobar un estudi que estava publicat l'any 2024 en què les autores van estar finíssimes, perquè van enviar 3.155 currículums ficticis i en foto, i això de la foto és molt important, ara ja ho veuràs, ofertes de feina reals de l'àmbit espanyol.
0: O sigui, currículums falsos per aconseguir feina amb unes fotografies, entenc, d'unes senyores guapíssimes despampanants.
1: Bueno,
0: hi havia de tot.
1: No, atenció.
0: Les fotos eren falses, no tenien a veure amb el currículum.
1: Exacte, res a veure.
0: I escolta, què volien aconseguir amb això?
1: Doncs la seva intenció era fixar-se en la relació entre l'atractiu i les possibilitats d'aconseguir la feina, no? Però també en si el tema de l'aspecte físic afectava igual a homes i dones. I llavors la gràcia és que van enviar aquests currículums que eren pràcticament iguals pel que fa als mèrits, no? A la biografia, el que havien estudiat, a on havien currat.
0: L'experiència.
1: Sí, però canviaven el nom i la foto de la persona.
0: Escolta, em tens molt intrigada. I què va passar aquí? Què va passar?
1: Bueno, primer de tot és que els homes més atractius eren els que més possibilitats tenien d'aconseguir la feina. I en molts casos, si hi havia dos perfils masculins iguals, com que sempre quedava més ben posicionat el més guapo, bàsicament. Però, atenció amb les dones, les que més entraven dins del cànon de bellesa eren descartades. Fins i tot les que tenien el mateix currículum que els guapos, que sí que havien sigut triats.
0: És a dir, molt bé, ets enginyera, per dir alguna cosa, has fet tot això, tens tota aquesta experiència, però ets massa guapa.
1: Ets massa guapa.
0: Em desalutaràs el galliner.
1: Sí, potser si eres massa guapa passaves la primera fase, però després sempre entrarà l'home guapo, no? Perquè les que no entraven en el cànon, aquestes normalment eren directament descartades des de l'inici.
0: I escolta, Helena Sotoca, aquest estudi és que m'està agradant molt, jo crec que me'l vull llegir tot. On he d'anar o qui l'ha fet aquest estudi?
1: Mira, aquest és un estudi, ja et dic, publicat l'any 2024 de les universitats de Granada i Toulouse.
0: Doncs escolta, molt interessant. És a dir, que per als homes la imatge funciona com un valor afegit, que ja és terrible.
1: Que ja és molt dur, però... per ells també.
0: Exacte. Però és que per a les dones és directament un filtre de legitimitat. Mm-hmm. Com si ja només veient la teva foto poguessin saber els de recursos humans si faràs bé la feina o enfonsaràs l'empresa.
1: Tal qual.
0: Les guapes enfonsen l'empresa.
1: Bueno, ojo, eh? Jo, al final, fa com molt riure, perquè és tot molt absurd, no? Encara que sigui de frustració, no? Les conclusions de les autores ho tenien molt clar. Bàsicament, recomanaven, proposaven que els currículums havien de ser anònims i sense foto.
0: Clar, però a qui li recomanaven? A les empreses o li recomanaven a la gent que vol entrar a una feina?
1: Com una bona pràctica de les empreses, perquè al final clar. Tu no pots triar. Normalment el currículum et diuen com ha de ser, no?
0: Llavors... I tu creus que les empreses els hi fan cas o què?
1: No, jo penso que no. Bueno, fa molt que no busco feina.
0: Ai. Escolta, és cridaner que també si ets massa atractiva et consideren inadequada per una feina.
1: Exacte. Doncs jo no ho sabia, però això té un nom, a més. És Beauty is Beastly. Que mira, els anglesos, que els agrada molt, ja saps que amb això de les paraules inventar-se coses...
0: Sí, la bellesa és una bestiesa,
1: sí,
0: o és una bestialitat?
1: És que la traducció és molt difícil, jo crec, així com literal, no? Però vindria a significar més o menys, no?, que seria la bella, no?, la beauty...
0: La guapa.
1: Sí, és la bèstia en un context laboral, no? És a dir, que vindria a significar que la bellesa penalitza. I aquest terme és de la psicòloga Madeleine Hellman, que durant els 90 i els 2000 va estar fent diversos estudis sobre aquest tema.
0: I escolta, i sabem per què passa això? Per què no volen dones massa guapes en determinades posicions de feina? Que és el tòpic? És el prejudici? Què passa aquí?
1: És molt trist. Això va de que tenim un cap molt quadrat a vegades.
0: Prejudicis, no?
1: Això passa especialment quan les dones volen accedir a llocs de feina tradicionalment molt masculinitzats, no? Segons Hellman, la bellesa, i especialment la bellesa en un sentit, anem a dir, clàssic de la paraula, no?, una bellesa molt femenina, doncs xoca amb l'estereotip d'autoritat, no? Aquestes dones al final són percebudes com, doncs, poc competents, poc fiables o amb poca capacitat de lideratge.
0: I suposo que també té a veure el fet de que, com són ambients on hi ha molts homes, tampoc volen que aquestes dones, aparentment tan guapes o femenines, el que sigui, puguin, jo ho deia això una mica en broma, aquesta idea d'esvalotar el galliner, no? Vindrà aquí i aquests homes no treballaran. I és que trencar una mica els esquemes i ja s'atabala tothom.
1: Sí, i tant és així que hi ha un estudi del 2014 amb un nom que m'ha agradat molt, em va fer riure molt. Es diu Don't Hate Me Because I'm Beautiful, és a dir, no m'ho dis perquè sóc bonica. Va veure que concretament, quan es tracta de professions més masculinitzades, si les candidates no compleixen amb el cànon de feminitat, és a dir, com una mica al contrari, doncs molt millor. I a què es deu això? Doncs justament el que mencionaves. Si és una dona amb aspecte més masculí, ja sabem, molt entre cometes, no?, evidentment, doncs els quadrarà més amb el que es podria esperar.

0: Ens va molt bé aquesta música, m'està aixecant una mica els ànims perquè ara he pensat que vaja, que ho tenim molt complicat les dones. Aquests són dos estudis científics dels que parlaven, que els hi han acabat doncs, fent aquestes denominacions, no m'ho diguis perquè sóc bonica, o aquest altre, doncs això, que ser massa atractiva et converteix en una bèstia, déu-n'hi-do. Aquesta dona que sentim ara ens serveix per aixecar els ànims pel que m'expliques, és la Marisa Monte, però amb dades com que fa més mal tot, i ara me posaràs dades aquí,
1: sí.
0: O què?
1: Ja estem de dades. Ara et portaré un exemple molt, molt clar, que ho veuràs molt clar, doncs d'aquesta mania que tenen alguns de fixar-se abans en el nostre físic que en el nostre treball, o, bueno, diria les nostres capacitats intel·lectuals de resoldre el que calgui resoldre la feina.
0: Comencem per la literatura, va.
1: Vinga, va. Llavors parlem de la magnífica escriptora Emilia Pardo Bazán, archiconeguda per Los Pazos de Ulló, però que no només ha escrit això, perquè va ser una tia doncs, molt prolífica. I, de fet, he dit escriptora per englobar com tot el que feia, però si desgranem tenim que va ser de tot aquesta dona. Va ser que sí, novel·lista, periodista, assagista i puc seguir, crítica literària, poeta, dramaturga, traductora, editora, etc. Va ser de tot, ho va fer tot, catedràtica, conferenciant.
0: Parlant de currículums, compta amb el currículum de l'Emilia Pardo Bazán. Sort que en aquella època de l'Emilia Pardo Bazán les fotos eren en blanc i negre. Potser això t'ajudava, tu creus?
1: Pues allà no gaire. Allà no gaire. Bueno, sí, aquesta dona no, és que no va parar de treballar i va ser una intel·lectual molt, molt valorada i molt estimada, però saps que no va poder afegir al seu currículum?
0: A veure, explica'm.
1: Doncs, acadèmica de la Reial Acadèmia Espanyola. I mira que ella ho va desitjar molt, ella va voler molt ser acadèmica i va haver-hi diversos intents de formar-ne part, però mai no va arribar a ser acceptada.
0: D'això un dia hem de fer un programa, perquè encara a dia d'avui a la Real Acadèmia Espanyola de les Letres ja et dic jo que hi ha tres senyores.
1: Sí, poquetes. Sí, sí,
0: entre elles, Carme Riera, la nostra escriptora mallorquina, però vaja, poca cosa.
1: Exacte.
0: Vaja, oficialment, quina era la raó?
1: Bueno, que en aquell moment no estava permès que les dones fossin acadèmiques, tal qual. O sigui, en principi no hi havia, no hi havia més que pensar. Eres dona, no podies entrar. De fet, ja...
0: Ets de mal fiar. Segur que posaves la coma on no tocava.
1: On no tocava. O els accents al revés. Gertrudis Gómez d'Avellaneda ja havia sigut rebutjada, però no contents. I això és el que té a veure amb el que estem parlant avui. Amb tenir uns estatuts de l'acadèmia, doncs, qüestionable, sobretot des de la mirada d'avui, el mateix director, Alejandro Pidal, va afegir la seva opinió, no? Que, bueno, al meu parer era bastant cutre i fastigosa sobre el tema, si m'ho permets.
0: A veure, sé que te'n mores de ganes. Llegeixem què va dir aquest senyor per no acceptar a Emilia Pardo Bazán, aquesta escriptora galega.
1: Bueno, avui que tinc les cordes vocals així, com que puc baixar molt, puc posar veu de senyor i tot,
0: Vinga, va, fes-ho.
1: Vinga, va, llegeixo per no canviar ni una coma del que el va dir. Diu, l'acadèmia té els seus estatuts. A més, per triar acadèmic, no només es miren els mèrits, això també passa per altres càrrecs. Per exemple, per ser bisbe no es pot ser lleig. Conec un sacerdot molt virtuós i molt intel·ligent i il·lustrat que no ha pogut ser bisbe perquè és lleig. Ningú deu veure molèstia per la comtessa, que la comtessa és Emilia Pardo Bazán, ni menyspreu del seu valor si no és triada com a acadèmica.
0: Molt bé, doncs escolta, no pots ni escriure ni estar a la Real Acadèmia perquè no tens els cànons de bellesa que es necessiten al seu moment.
1: Tal qual.
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com hi anaven. Sí, no és perquè siguis poc valuosa com a escriptora, sinó perquè ets dona i lletja.
1: I és per a que tinc més, Perquè, bueno, com ja et deus haver imaginat, no va ser l'únic. A qui no li va agradar la idea d'una dona entrant a l'acadèmia i Clarín, el famós Leopoldo Alas Clarín, que jo el conec de l'institut, més o menys, però bueno, va escriure, no hi ha dubte, que hi ha dones amb molt talent, però sense ofendre ningú. No hi ha dubte que, en general, comparades amb els homes, es queden petitones. El que sí que són elles és més guapes. I no totes, perquè n'hi ha cada una, però per llestos, nosaltres, diu.
0: Que maco, Clarín.

0: per llestos nosaltres. Això deu aclarint, però jo crec que, encara que sembla que fa molt temps, que parlem de tot això fa molt temps, hi ha algun prejudici, hi ha alguna cosa que s'ha quedat aquí perquè estem encara batallant amb tot això.
1: Sí, total, total. I veus que sempre hi ha alguna cosa a comentar amb el nostre aspecte físic? Bueno, doncs a priori, en un debat com el que hi havia en aquell moment sobre si les dones eren prou talentoses o no per entrar a l'acadèmia, la bellesa, a mi em sembla que no era gaire pertinent. Però, com veus, és la forma perfecta per a tocar, per atacar-nos, per fer-nos mal i per tancar-nos portes també. De fet, i parlant d'atacs, la premsa va ser molt cruel en aquest sentit amb Emília Pardo Bazán.
0: A veure, no només... A veure, a mi em sembla que aquests dos senyors ja van ser bastant cruels, però la premsa d'aquell moment què va dir? Doncs em poso les mans al cap, ja.
1: Durant anys van anar apareixent caricatures. Tenim un munt de caricatures de l'escriptora que, al meu entendre, doncs, anaven molt més enllà de l'humor. El típic humor maco, afectuós, que solen contenir aquest tipus de retrets, no? A mi me'n recordo que m'han fet alguna caricatura i m'ha agradat molt. He dit, ai, que bonica. És veritat que tinc les dents grans, no? Però clar, sempre la pintaven, bueno, molt grossa, fins a l'absurd, i amb un nas, doncs, completament deformat.
0: Un nas completament deformat, així dibuixaven a Emília Pardo Bazán, grossa, sempre al físic, perquè suposo que era per aquí on la podien atacar.
1: Clar,
0: més, no?
1: Exacte, perquè com escriptora i com professional, com intel·lectual, era gegant i realment molt apreciada i molt respectada. I, bueno, l'escriptor Juan Valera també va fer referència al fet que la seva circunferència, va dir literalment, referència a les natges, no hi cabrien en les tradicionals cadires de braços. I mira, ahir... li donaré la raó, perquè és veritat que moltes vegades els espais no estan fets per tothom.
0: Exacte, de fet aquí a la ràdio ens passa que també tenim aquestes cadires amb aquests braços i a vegades les coses es compliquen. Uh-huh. Escolta, Helena, per acabar aquesta secció i per acabar de parlar de tot això que dèiem, explica'm alguna cosa una mica optimista. Les coses han canviat, ja, això ja no passa tant.
1: Han canviat. Bueno, jo, primer de tot, et volia dir que Emília Pardo Bazán va ser una dona que va ser una de les grans precursores del feminisme en aquest país. I, a més, bueno, va tenir... O sigui, la premsa li va donar molta canya amb el seu aspecte físic, però després va tenir molt de suport, era molt apreciada, també per companys. O sigui, vull dir, ella no va ser una persona que va viure allà als marges, no. Va ser una persona molt important a nivell intel·lectual, també. Però li van tancar per sempre les portes de l'acadèmia. I és que, com ella mateixa deia... Què diferent hauria sigut la meva vida si a la meva targeta digués Emilio en lloc d'Emília?
0: Doncs sí que hauria estat molt diferent, però nosaltres no et volem Eleno, et volem Helena. Helena s'ho toca fins molt aviat explicant-nos històries sobre el feminisme, sobre l'art, sobre la literatura, sempre a punt. Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa que hem fet Les dones i els dies, l'equip de sempre, Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, qui us ha parlat? Montse Virgili. Moltíssimes gràcies. Bona nit.

respecta. Tu culpes a l'altre i ataques amb la violència. El mar un cementiri i li restes importància. Sortim al carrer perquè ja hem perdut la paciència. Jo vull compartir, però tu busques abundància. No em criminalitzis per la meva aparença. No minimitzis la nostra existència.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Aquest dijous serà un dia clau per a l'independentisme. D'aquí a poques hores, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar sobre si la llei d'amnistia és aplicable a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació. Així com la sentència pot tenir un efecte directe pels 12 activistes del Consell de Defensa de la República, la situació és més complexa pels líders polítics afectats pel delicte de malversació. El Tribunal Constitucional espera aquesta sentència europea per decidir si mou fitxa pel que fa a la seva situació judicial i demana al Suprem que els amnistiï.